0: de porc s'ha quedat, s'ha de gaudir, s'ha de xarrupar.
1: Sí, de primer peus de porc, entrem directe en matèria.
0: I de segons escollir. Cargols a la llauna o suprema de Lluç al forn.
1: Sí.
0: Suplement 4 euros.
1: Sí.
0: Sisplau, no sigueu garrepes, demaneu el Lluç. Segona consulta. Vinga.
2: Bon dia, Conrad, què tal? Miri, em dic Isabel i d'aquí poc celebro 20 anys de casats amb el meu marit.
0: Sí.
2: Que quin és el problema, oi? Es preguntarà.
0: Sí.
2: Bé, a veure, el problema és que em fa 19 que l'enganyo amb el seu millor amic. Oh. Però aquesta no és la meva consulta, no és el tema.
0: La consulta.
2: El tema és que m'ha convidat a un bar a fer el menú de migdia.
0: Sí.
2: Però és que per mi un menú de migdia és massa menjar i jo sempre em demano dos primers.
0: Yeah.
2: El problema és que els restaurants se la saben molt llarga i m'acaben cobrant com si em demanés un primer i un segon, quan clarament he menjat menys que el meu marit.
0: Sí.
2: Com ho puc fer per exigir que ens cobrin menys? I miri, ja que hi som, com ho puc fer per dir al meu marit que fa 19 anys que l'enganyo sense que s'enfadi. Gràcies per tant, senyor consum.
0: Doncs mira, alguna cosa em fa sospitar que aquesta nota de veu està relacionada amb l'anterior.
1: Ja pot ser, sí.
0: I sabeu què? El meu consell per tots dos és que vagin al bar, aquest bar de confiança que diu que foten, i demanin un bon plat de pernil salat. Una cosa així ben greixosa, ben difícil d'empassar.
1: Sí?
0: Amb una mica de sort s'ennuegaran i no haurem de sentir-los mai més.
1: Molt bé, doncs
0: és un consell de l'Agència Catalana de Consums. Pràcticament sempre al vostre costat.
1: Molt bé, doncs
0: fixa't que dic pràcticament sempre. No vingueu avui a tocar els collons, que avui faig festa.
1: Vostè també, eh? Anem a publicitat i de seguida resolem tot plegat.
3: Altres som la competència.

0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Han de venir dos homes.
2: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
4: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
5: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
4: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
8: I des de 16.400 euros.
7: Què?
9: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
10: Amb Lidl, la Dolce Vita val la pena. Ara pesto de festuc i alfàbrega a 1,99, t'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, salses per a pasta en diferents varietats al 50% en la segona unitat. Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
11: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
12: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
13: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
12: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
14: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
15: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
16: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Perfecte, aquí el tens.
16: Ja?
17: Ja.
16: Sí?
17: És així?
16: De debò?
17: I tant, de debò.
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
19: Del 21 de septiembre al 4 de octubre, solo en El Corte Inglés, hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones. Sofás cómodos y precios aún más cómodos. Financiación hasta en 12 meses. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
20: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
21: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: La competència.
23: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
24: Hola. I avui?
22: Un programa basat en fets reals.
25: Mala farina.
22: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Marc!
2: Què?
1: Hem de repetir el programa!
2: I una merda!
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: I amb el Joel Fortut, l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa, què tal estàs?
1: Molt bé.
2: Volia llegir jo ara un missatge, abans de començar, volia llegir un missatge que vaig rebre ahir, el Joel Fortut també el va rebre, vam rebre aquest missatge per WhatsApp. Diu exactament així, nens, que m'encanta, el Joel encara, però que encara algú consideri que...
3: És el meu
2: nens,
3: missatge?
2: Nens, acabo de sortir del llibre i m'ha encantat. Que bona la Marta Bernal, que heavy, veure-la dalt de l'escenari. Confeti. I la posada en escena de la Marta, però és meravellós. O sigui, et va agradar
3: l'òpera
2: Tres
3: Rals, el llibre, teatre jo llibre.
2: Fantàstic,
4: aneu-hi.
2: I vas anar sola o amb algun mascle d'aquests que t'envolta?
3: Amb un mascle heterobàsic i també li va agradar.
2: Home, però això també era una notícia perquè dic,
3: no se li va fer llarg.
2: No se li va fer llarg, això.
3: I això va ser dues hores i quart, eh?
2: El dèficit d'atenció del mascle heterosexual bàsic és increïble, però genial.
5: Perquè hi ha diferents etapes, són com els Pikachu, saps? Llavors hi ha alguns heterobàsics que encara... Jo, per exemple, vaig demà al Liceu, no me l'emporto.
2: Clar, demà estrena Aida, no? És l'estrena de Aida. Sí, sí, sí. Tu has aconseguit al final que et convidin a l'estrena del Liceu, eh?
5: Perquè sóc una celebrity. Molt bé, Laura. Estic allà i m'emporto a la meva amiga del càmping, que li encanta l'òpera.
2: Et van donar un premi, no, al càmping?
5: Ahir hi havia la gala Giro Càmping.
2: Giro Càmping.
5: Com tu i jo.
2: Giro
5: Càmping.
2: Es patrocino jo.
5: Sí, jo què sé, i vam anar a S'Agaró i em van donar un càmping, que és un premi.
2: Sí,
5: que
2: és, imagines?
5: El premi és com una tenda de campanya de fusta.
2: Ah, home, et va encantar.
5: I era el premi a la difusió.
2: Vaig conèixer
5: gent de tants càmpings. Em va anar bé pel premi i perquè aniré de gorra a tants càmpings.
2: Perdoneu, però
5: em va convidar a molts, a Terres de l'Ebre.
2: Penses anar-hi, perquè que la gent no sap és que tu quan et convides és de les que hi vas, eh?
5: Bueno, si em convides, has d'anar, no?
2: Sí. Bueno,
5: jo sí. Tots els càmpings, tots són
2: feliços. Sempre amunt. Bueno, un aplaudiment també per Oriol Pla, que ens l'estimem tantíssim. Premi Nacional de Teatre, i després aprofito també per Irene Márquez, que és Premi Nacional de Còmic o d'Il·lustració, no sé de què, que és Irene Márquez, aquesta autora, vosaltres ens estimem moltíssim, il·lustradora. Recordeu, La muerte d'Irene Márquez o Esto no está bien, que són dos llibres increïbles. Irene Márquez també.
5: Però, bravo. Premi.
2: Avui ens acompanya Irene Montero.
3: Madre mía.
2: Madre mía, ¿eh? Eurodiputada, actual secretària política de Podemos, i a més, jo, això és opinió personal, però a més, jo crec que atino perfectíssimament una de les millors ministres que hem tingut en aquest país en els últims 20 anys. Bueno,
3: Ramon
2: Rizal. Doncs, Pianaca, va ser ministra d'Igualtat. Però abans, Irene, ¿todo bien?
3: Todo bien.

0: Vine a la Castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial!
1: 205 cavalls i només 4,3 litres?
2: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Jo he estat a Londres.
5: Vaig robar una mica.
4: Sí, home, clar, per descompos, de supuesto que allò l'imperi britànic se li ha robat sempre. Però és de la distribució justícia
5: clar,
4: política.
5: Bueno.
4: Però jo he estat a Londres sense un duro i sense saber anglès bastant
5: d'estona.
4: Jo
5: també.
4: I aprenien ells català, que està del que
5: total.
4: Jo.
5: Total. Vaig estar un any.
4: I follant bastant, que també té bastant de mèrit follar a Londres.
5: Jo poc. Bueno, jo re, en tot cas, perquè tenia parella.
4: Ja.
5: Jo re.
4: Bueno, no, ja. Jo tampoc detallaré quina situació.
5: No, és que era un drama. Però...
4: he estat sempre...
5: Tu coneixes algú que hagi viscut un any a Londres i no hagi après res d'anglès?
6: No et crec.
5: Jo, t'ho juro.
4: Jo!
5: Perquè,
4: jo!
5: Clar, vaig acabar amb cinc catalanes.
6: Però
5: cinc catalanes, jo què sé.
4: Jo estava als anglesos, parlava en català, t'ho juro, és una cosa increïble.
5: Però a més són molt maniàtics, perquè jo un dia pregunto vull, per anar a Piccadilly Circus i no m'entenien. I em va fer, ah, per què tens les xarques? Dic, no aprendré mai aquesta. Vinga, adiós.
4: Sílvia, llavors.
7: Bé, Cap de Brut ha decidit reeditar aquest llibre de George Orwell, que ja teníem en una versió catalana, la traducció l'ha revisada Marc Rubió, però com fan normalment els de Cap de Brot, no es limiten només a agafar un text i a traduir-lo o revisar la traducció, sinó que l'acompanyen. I aquesta vegada han decidit acompanyar-lo de la millor manera i han demanat a l'escriptor i professor honorari de literatura anglesa de la Universitat Pompeu Fabra, Miquel Berga,
4: home,
7: que acompanyi aquest text d'Orwell amb una introducció que... ja et deixa planxada abans de començar a llegir el llibre, diguéssim, planxada en el bon sentit de l'expressió. El que fa Miquel Berga, que ara, com que el tenim aquí...
4: Tots vostès, Miquel Berga!
6: Bravo!
4: Bravo. Home, Miquel, gràcies per honorar-nos amb la teva presència, perquè aquest senyor és un dels especialistes mundials d'Orwell, diguéssim.
7: Efectivament.
4: Així, punt, ja t'ho dic a la cara, perdona.
7: El que fa amb aquesta introducció, sobretot, és subratllar-nos, explicar-nos la rellevància, la importància d'aquesta obra en la trajectòria i en la figura i en el que després serà George Orwell. És un llibre amb una actitud política compromesa. Ell era molt jove, havia estudiat en una escola privada, ahir, concretament, i havia servit a la policia imperial britànica i va decidir que aquestes dues coses havien tacat la seva vida, per dir-ho així. I llavors va voler refer-se d'alguna manera i va decidir que volia viure com viuen com vivien en aquell moment les classes marginals de París i de Londres, de la mateixa manera que després ja sabem tots que va decidir venir al front d'Aragó. Per tant, sense ni cinc a París i Londres, és una delícia de lectura, hi ha uns retrats d'uns tipus humans impressionants i, sobretot, com ara ens explicarà en Miquel, doncs ja és com un anunci del que vindrà després en la carrera d'Orwell, no?
8: Sí, es pot sempre veure així, perquè aquest llibre té una cosa molt especial, que és que quan tenim un nom al cap, George Orwell,
4: sí,
8: no?
4: Sí.
8: Retrospectivament, tal, 1984 i tal, i de cop aquí tenim la possibilitat de veure un tio que encara no era George Orwell.
4: Que
8: de fet, és amb aquest llibre que ell agafa el pseudònim de George Orwell i comença la seva carrera literària sense saber que serà George Orwell, el famós George Orwell, no? I per tant, això li dona una cosa molt especial en aquest llibre, que és divertidíssim, com ha dit la Sílvia, és un llibre de joventut, és com si... Tu que estaves per...
5: Ai,
8: no,
5: bé,
8: home,
5: a
8: jo,
5: veure?
8: Quan jo, si t'explico els meus anys 70 a Londres, també riuríem.
4: Home, els anys 70 a Londres...
5: Seria més interessant.
4: Guanyes tu, alguien de mas, els anys 70 a Londres. Sí. Adjudicat, Miquel.
8: Doncs vull dir que és un llibre també com d'experiències iniciàtiques, de joventut, etc, no? L'experiència de viure sense recursos, no anant a fer màsters ni no sé què, que està molt bé, suposo, però de viure i sobretot de sobreviure, no? I en el seu cas, també ho has insinuat abans, tot això està marcat per dues experiències formatives que té aquest pàjaro, que és una, haver estudiat a Eton, on Malmsteen i em van convidar a fer una conferència sobre Orwell fa uns anys.
5: On van anar William i Harry?
6: Tots els primers.
8: Sí,

0: estan allà. I
1: encara acaba d'ingressar.
2: Acaba d'entrar l'últim nen. Sí, sí, sí. Ui, això seria una altra història. Deixem-ho estar, però Eton marca. Ep, l'Orwell li va anar com a becari.
1: Clar.
2: No per diners, per tant anava vestit diferent que els altres. Els becaris portaven un uniforme diferent, marca de nivell intel·lectual. Si eres becari tenies un cert prestigi intel·lectualment. Ara els rics eren els altres. Però en tot cas té una educació aquesta, típica, de la tradició liberal anglesa, etc. I després, aventurer, potser com era el noi o el que sigui, pren una decisió inesperada. En lloc d'anar a Oxford o a Cambridge, se'n va a l'imperi. El seu pare també havia treballat a les colònies, el seu pare treballava a l'Índia. A Anglaterra, si no tens diners com tu, Marc Giró...
3: Exacte, sap on veu els que no en teniu.
2: Sí, no, és el problema, no? Els que no tenen diners reals, què feien? Anaven a treballar a les colònies. Si tu te'n vas a Birmània o a l'Índia, resulta que tens xofer, traductor, 15 esclaus allà fent de soldats...
1: Això és una mica el que passa amb els expats, ara, que ven aquí a Espanya, i és jauja.
2: Aquí viuen com no viurien a Anglaterra, no? Pues és això agreujat per l'època i estem parlant aquí dels anys 20, etc, etc. Aquest noi, acabat d'educar a Eton, doncs allista la cosa més inesperada, la policia imperial britànica a Birmània.
0: Un mal moment que va tenir. Sí.
2: Passa 5 anys allà. Wow. I la història d'ell com a escriptor comença amb aquest llibre i amb el procés que en podríem dir d'expiació, un cop ell es va fent conscient de que ha viscut en dues situacions de privilegi a Eton, d'abusos increïbles a Birmània. No? Ell deia, els birmans tenen les cames igual de primes que els braços dels anglesos. Deia, però això no és una característica racial, no. És que els anglesos mengen 10 vegades més que els birmans, i per això estan més això. I mengen 10 vegades més gràcies a l'explotació dels birmans. L'important és que ell, jove com era, però torna amb aquesta sensació i ja, això és un desastre, no puc aguantar més aquesta explotació, etcètera, etcètera. Però a la metròpolis, a Londres, a París, hi ha gent que visqui tan malament com els birmanesos a Birmània, sota el domini de l'imperi britànic, i aquí comença aquesta mena d'exploració que ell fusiona amb la idea de dir prou d'experiments de policia, no sé què, vull ser actor, no? I en lloc de posar-se a escriure a París, com allà, en els bars i tal, el que fa és intentar submergir-se amb això, i acaba fent una brillant carrera de rentaplats durant més d'un any a París, no? I això són les aventures que explica, i aquí se li veu una gran promesa, no?
1: Allí jo, pel que expliqueu, i després a Orwell, ara et diré una cosa que diràs que no, però té alguna cosa de místic, és a dir, el posar-se al costat del patiment i atrevessar-lo, després ell perquè té sentit de l'humor, perquè té d'altre tipus de giregonses, però realment fa un procés que les místiques, que s'han parlat tant la temporada passada, per exemple, per aquests motius, doncs jo trobo que ella el fa, i en aquell llibre concretament, que ella es posa al costat de la pobresa, és a dir, que s'assimila amb la pobresa, amb la desigualtat social, amb la dignitat dels pobres, la marginació social, aquesta experiència personal... el fa míst, o sigui, el connecta amb la mística.
2: És una manera de dir-ho interessant. Es pot dir també que la gràcia i sobretot la força moral dels llibres d'Orwell és sempre que ell parla des de dins. Parla des de dins, però no té por. Això potser la Irene Montero li pot semblar familiar, no té por de parlar malament dels seus. No, si convé, doncs denuncia els seus abans que altres coses. Però sempre els seus testimonis, evidentment en el llibre de la Guerra Civil, més que en cap altre, tenen la força moral de que digui el que digui, ho fa, però des de dintre, perquè s'ha submergit místicament. Aquí, amb els milicians al front d'Aragó, ell allà va viure per primera vegada l'experiència de viure en una comunitat sense classes. Això per ell va ser una il·luminació, m'entens? però després doncs fa les reflexions que convinguin a partir d'aquest entusiasme.
1: Bueno, és el començament del periodisme Gonzo, que va estar tan de moda després, diguéssim, sí,
2: exacte,
1: eh? Diguéssim, possiblement sigui el primer gran reporter.
0: Sí, amb un alt nivell literari,
2: alt, eh? Molt. Escolta, literari, però Miquel... elles, ara parlen de periodisme d'investigació.
1: Sí, sí,
2: però
1: ell,
0: sí, tant.
1: Ens hem quedat sense temps, però bueno, perquè la secció... Però tu heu de cuidar-te un altre dia, perquè...
4: T'expliques senyor... molt bé, eh?
1: Home, ja.
0: Sí, home, ara.
4: Home, no, home.
0: Li anem a otorgar el nostre títol d'heterosexual simpàtic, que a nosaltres ens agrada, que supluguem en aquest programa. Nosaltres aquí només podem suportar un hetero a la setmana. Perquè tu, a més, es torna. Avui, aquesta setmana, és Miquel Berga. Bravo.
1: Recordem que serà la setmana del llibre català, la parada 71 de RAC1. El Miquel Berga i Cap de Brot seran en aquesta parada. Aneu-hi, perquè els llibres de Cap de Brot no n'hi ha ningú que falli.
0: Exacte.
1: Miquel Berga, moltíssimes gràcies. Recordem, Sense ni cinc, a París i a Londres, George Orwell. És un bon llibre per començar a llegir George Orwell, si ningú n'hagués llegit cap altre?
2: Absolutament,
1: sí,
2: absolutament.
1: És el primer, 1973, per tant, és George Orwell abans d'Orwell, l'Orwell més místic, més genuí. I a més, amb aquest pròleg increïble, aquest prefaci de Miquel Berga, que és un especialista que val molt la pena. Moltíssimes gràcies, Miquel. Gràcies, Silvia Soler. Amb tots vostès, la senyora Irene Montero. Brava! Irene, què tal estàs?
5: Muy bien, estaba muy atrapada escuchando a Miquel.
1: Ara te'l regalarem, el llibre, perquè Orwell, escolta, una senyora de Podemos, doncs jo crec que te'l deus tenir llegit i és important. Cansada i una mica fònica, perquè ahir vas estar a primera línia en el desnonament terrible, diguéssim, jo crec que és un punt d'inflexió en la crisi de l'habitatge de la que pengen moltes altres coses, jo crec, en aquest país, bueno, en aquest país i al món, del desnonament, que també vam seguir aquí a RAC1 en directe, la Mari Carmen Abascal, aquesta senyora de 87 anys, que va ser desnonada a hòsties de casa seva. Tu eres a primera línia, què ens podries explicar d'això?
5: Pues que todo mal, es todo lo que no funciona, ¿no? O sea, una jueza que tiene un informe del Comité de Naciones Unidas que dice que este desahucio es ilegal, que no se puede producir si no hay alternativa habitacional, pero decide que se tiene que hacer el desahucio porque es mucho más importante el derecho de una empresa a disponer de sus propiedades para, ¿no?, la propiedad privada, la libertad, y decide que se tiene que ejecutar, absolutamente intransigente con los argumentos de la abogada de Mari Carmen, una comisión judicial intransigente, una policía que había allí, un despliegue policial completamente desproporcionado, que tres días antes estábamos viendo a la policía en Ceuta con la gorra puesta y las camisas remangadas mientras la gente tiraba piedras a un coche con gente dentro, y que aquí se pusieron los cascos tres horas antes de que tuviese que llegar la comisión judicial.
1: Era dedicada a Puigdemà, entrevistaremos a una de las personas que andaba dentro de aquel coche. Demà,
5: pues que nos cuenten cómo era, pero como de verdad una actuación, una violencia policial, echando gas a la gente que estaba apoyando a Mari Carmen, teniendo, bueno, pues eso, pues violencia, pegando palos a la chavalada que estaba allí, gente súper joven, también lo quiero decir para contrarrestar, ¿no?
1: Es
5: todo lo que está mal del sistema y todo lo que está bien de la gente cuando se organiza. Un sindicato de inquilinas que acompaña a Mari Carmen desde el principio, desde hace años, no solo desde que se produce este primer intento físico, que todo el mundo dice que es el cuarto, pero bueno, es el primero en el portal, porque los tres anteriores se habían paralizado con argumentos legales que se habían conseguido ganar. Entonces, bueno, todo lo que está mal del sistema, y por eso efectivamente ayer se desbordó por la tarde, otra vez violencia policial contra los manifestantes,
1: contra la prensa,
5: que no le dejaban grabar, que luego cuando se dice, oye, estáis sacando a la prensa del lugar, si no tenéis nada que esconder, ¿por qué sacáis a la prensa? Y entonces la vuelven a meter, la reubican y le ponen un furgón policial delante para que no puedan grabar. Entonces dices, pero ¿qué os avergüenza de lo que vais a hacer?
1: Claro.
5: Y la gente les gritaba, si fuese tu madre, si fuese tu abuela, yo también estaría aquí, ¿dónde estarías tú? Entonces... el gobierno diciendo que no tenía nada que ver
1: avui
5: con
1: Pedro
5: ellos.
1: Avui Pedro Sánchez ha dit que ha donat explicacions, perquè li han preguntat, està a Nova York, i l'ha dit Pedro Sánchez, president del govern d'Espanya, que tot això és culpa de la Comunitat de Madrid, del PP, de Ayuso i de l'alcalde de Madrid, d'Almeida.
5: Es que parte de lo que está mal del sistema es que la gente responsable de que se desahucia una mujer con 87 años, no sabemos ni sus nombres, ni sus caras. No tienen que dar la cara, no tienen que rendir cuentas.
1: Claro.
5: ¿Dónde estarían ayer los propietarios de Urbagestión? ¿Cómo desayunarían? ¿Cómo comerían? estarían diciendo, joder, frotándose las manos, hoy ya por fin nos quedamos con la casa de Mari Carmen. ¿Quién es la jueza? Nadie sabe quién es la jueza, nadie le pone cara. Nadie de los que mandan sin presentarse a las elecciones, de los que toman decisiones que afectan a la vida de millones de personas, nadie rinde cuentas, nadie da la cara. Entonces, ¿cómo puede ser, por lo menos, que tome las decisiones la gente democràticament?
1: Escolta una cosa, la Mari Carmen no hauria estat desnonada si estigués en vigor el decret de llei que es va tomar la setmana passada sobre l'habitatge, amb l'abstenció del Partit Socialista Obrero Espanyol, del PNV, en contra PP, Vox i Junts.
5: Sí, sí.
1: Clar, a veure, això com funciona.
5: Sí, és que... Es lo que te decía, es que nada está bien, nada funciona en el sistema. Y efectivamente, desgraciadamente, el gobierno tampoco es capaz de hacer lo que hay que hacer. Porque si hubiese un real decreto que prohibiese los desahucios sin alternativa habitacional, no se habría producido. Claro. Pero si en este país hubiésemos expropiado las viviendas a los fondos buitre, que las usan para hacer negocio cuando las casas son para vivir, pues tampoco tendríamos este problema. Si hubiésemos bajado el precio de los alquileres por ley, tampoco tendríamos
1: este
5: problema.
1: Ser, ¿no?
5: Eso se puede hacer,
1: claro. Perfectamente.
5: Y se puede expropiar el uso de las viviendas de los fondos buitre, claro, que acaparan miles de viviendas de los fondos buitre, de los grandes bancos, CaixaBank, que es el mayor casero de España, pues esas viviendas al servicio del interés común. ¿Por qué no estamos tomando esas medidas? Porque eso supone darle un meneo muy fuerte a gente que tiene mucho poder en nuestro país. Y entonces, bueno, eso es lo que hace, yo creo, que haya una indignación tan fuerte, que la gente dice, oye, que vida solo hay una, que yo no me quiero pasar la vida pagando una pasta por la casa, por la comida, que no, que a esto le tenemos que dar una solución.
1: Tu em sembla que et vols presentar a les primàries per Podemos amb un lema que és paz, casa y trabajo. Muy bien el naming.
5: Quiero, ¿verdad? Volver a lo básico.
1: Paz, sí.
5: O sea, vida solo hay una, sí, planeta solo hay uno, ¿qué tal si lo cuidamos?
1: Sí, us ho agraïm molt. Sí. Hi ha molt de run-run, això com s'articularà? Hi ha diverses coses aquí, amb l'esquerra del PSOE, l'esquerra del PSOE, que és la que ens interessa, t'he de dir, francament, ja, una puta vegada ho diré, clarament. Bueno, perquè és veritat, no, que a Pedro Sánchez li ha anat molt bé que vosaltres estiguéssiu al govern, quan Podemos, o sigui, a Pedro Sánchez li va bé quan el que està a la seva esquerra i les esquerres perifèriques i els nacionalistes més perifèrics la xupluguen, diguéssim, perquè si no, jo no sé què hagués estat de Pedro Sánchez, ni de nosaltres, per cert. Però què passa amb l'esquerra? No? Això t'ho ha preguntat moltíssim. L'altre dia vaig entrevistar a Colau al Cara al Xou a la Sexta i em deia, bueno, és que a l'esquerra hem tingut problemes personals.
0: What? Me interesan.
5: A ver, ¿quién no tiene un pequeño problema personal en algún lugar, en algún trabajo, en la
1: familia?
5: ¿Cómo
1: están aquests problemes personals?
5: Mira, yo creo que hay que hacer un poquito de reset y salir de esa dinámica.
1: Molt bé.
5: De que ara, si tú, que si yo, los... de verdad, ¿por qué no hacemos unas primarias abiertas y que decida la gente y que se pueda presentar quien quiera? Y que hagamos un poco de reset, de verdad, de lo que ha pasado en los últimos años, porque la energía que realmente está siendo capaz de transformar cosas ahora mismo es la de ayer en el desahucio de Mari Carmen, es la de las educadoras de educación infantil, o sea, es gente que ya está diciendo, oye, que basta ya, que esto no funciona.
1: Kellys, no? També reivindiquen els seus drets, bueno, per jubilació als 63, per una persona als 63 anys, havent de fer llits, 500 llits al dia, doncs és una tortura, diguéssim, no?
5: Entonces, clar, ¿por qué no somos capaces de que esa energía sea lo que nos permita hacer lo que hay que hacer? Con el método, ya lo debatimos, pero que, o sea, que hay que bajar el precio de la vivienda, que hay que bajar el precio de los alimentos, que hay que bajar el precio de la energía, que hay que dejar de gastarse el dinero en armas y que hay que gastárselo en la sanidad que se está cayendo a cachos, que hay que cuidar el planeta y cuidar a quienes cuidan el planeta y nuestros bomberos. Y, oye, yo creo que eso merece la pena los mejores esfuerzos. Entonces, vamos a hacer un poco de reset, que pueda participar todo el mundo, que se pueda presentar quien quiera, y vamos a tirar para adelante, porque ahí sí que hay fuerza, como Mélenchon en Francia, como Die Linke en Alemania. Joder, pues hagámoslo nosotras.
1: Tú le ibas a decir la otra día a la Paula Chouza al País, en una entrevista, ¿sí?, que eres útil en política cuando tienes un propósito. ¿El teu propósito,
5: sí,
1: quién sería?
5: Paz, casa, trabajo. Bajar el precio de la vivienda. Solo eso ya justifica...
1: Hi ha molta gent que diu també que de sobte...
5: Hacer lo que haga falta.
1: Que diuen, no, escolta, els programes diuen paz, casa i vivienda, diuen, farem aquestes lleis, baixarem el preu de la vivienda, la paz, etcètera, etcètera. Però després no ho compleixen.
5: Claro, eso es a lo que estamos acostumbradas.
1: Claro.
5: Claro. Y así eso es parte de lo que no funciona en el sistema. Si la política no sirve para que tengamos paz, casa y trabajo, ¿a quién está sirviendo entonces? Claro. Porque al final lo que pasa es que tú puedes entrar en el debate, que eso es hoy todo el día, ¿no? ¿De quién es la competencia? ¿Del gobierno de Ayuso? No. Ya. Pero si al final
1: bueno, que
5: las instituciones...
1: Bueno, que Pedro Sánchez sobre la taula, que ha despistat.
5: Bien, genial. Pero al final la cuestión aquí es que nadie ha sido capaz de evitar el desahucio de una señora de 87 años en silla de ruedas que ha pasado la noche en el hospital porque está agotada, que la estamos matando porque lleva 7 años con su salud súper deteriorada, porque cada día tenía el peso de que la pudiesen desahuciar de la casa de toda la vida, porque se supone que es más importante el derecho de una empresa a hacer negocio, que es como,
1: sí, que pasa,
5: alguien
1: jo...
5: le puede poner un poquito de cabeza sí, a la cosa ubicaína.
1: Que jo em referia a això de que moltes vegades els programes porten uns propòsits d'esquerres i autènticament d'esquerres, diguéssim, i més jo soc dels que penso que l'esquerra ha de ser radical, perquè les coses han de ser radicals, s'han de fer d'arrel, diguéssim, però que quan s'arriba al poder no s'aconsegueix. Sí. I jo tinc el convenç i m'agradaria que m'ho expliquéssiu, que no s'aconsegueix perquè hi ha forces tipus del lado oscuro, diré tipus de guerra de galàxies, que impedeixen que aquestes polítiques tirin endavant. Que això és una cosa que jo trobo que hauríeu d'explicar el que heu estat, l'Ada Colau, jo que ho està explicant, gent de l'entorn de l'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona ho està explicant ara. És a dir, que hi ha elements que fan que la democràcia no tiri endavant. És allò de, no, és que l'esquerra té la culpa de tot i en el fons estan passant moltíssimes coses perquè l'esquerra no fa el que havia de fer. Home, és que l'esquerra de vegades no té propòsits que no tiren endavant perquè hi ha uns pals a la roda, sí. I m'agradaria saber quins són aquests pals a les rodes.
5: A ver, lo que pasa que, sí, yo creo que pasan las dos cosas. Pasa que los que quieren un mundo desigual y un mundo asqueroso, ¿no? Y un mundo de odio y un mundo donde la mayoría de la gente no viva bien, tienen más fuerza, sí. Tienen más dinero, tienen más poder, tienen más medios de comunicación, pues sí, esa es la verdad. Yo creo que eso lo ve todo el mundo, ¿eh? No, claro. No solo la gente de izquierdas, yo creo que eso lo ve cualquiera, que la vida de un ser humano es muy pequeñita en comparación con Trump, con un Elon Musk o con Banco Santander o con un Juan Roig de Mercadona, pues claro que sí. Lo que pasa que también hay que, yo creo, reconocer que estos años que hemos hecho algunas cosas de las que yo estoy muy orgullosa, ¿sabes? Pero que no hemos hecho lo suficiente, o sea, que no hemos conseguido ni con todas las cosas buenas que hemos hecho revertir ese proceso de acumulación desmedida de poder y de riqueza en cada vez menos manos. Y que entonces, podemos recordarnos que hemos hecho algunas cosas bien, conviene no olvidarse de que juntas podemos hacer muchas cosas bien, pero que lo que hay que hacer es ver lo que es urgente ahora y ponerse a la tarea, uh-huh. Y hacerlo, conseguir que se haga, claro que sí. Si es que solo hay una fuerza más poderosa que todo ese poder que tú dices que tienen las fuerzas del mal, que tienen muchísimo poder. Hay una fuerza que es más poderosa, solo una, que es la gente organizada.
1: Com estem comprovant.
5: Claro.
1: Com estem comprovant. Ara et demanaria que em responguessis una sèrie de preguntes de forma més breu.
5: Venga, a ver.
1: Per exemple, Podemos, en el cas de que tu arribessis a ocupar tu, el teu grup o la teva gent, una posició forta o semiforta
5: la presidència del govern,
1: per exemple, permetries un referèndum a Catalunya sobre la independència?
5: Bueno, pero por supuesto, pero claro que sí. A ver, lo hemos defendido cuando perdíamos un chorrón de votos, pues cómo no lo vamos a defender ahora, que la gente ve mucho más claro que un proyecto de convivencia se basa en que la gente pueda decidir. Uh-huh. Pues claro.
1: Tu com a eurodiputada, què està passant amb el català, amb la llengua catalana a Europa? Perquè ahir també vam saber, ahir o abans d'ahir, que un altre cop, i en un debat de 7 minuts, Europa va despatxar l'assumpte del català, que no és una llengua oficial, és una llengua que no existeix, efectes oficials, pràctics, institucionals, sentimentals, per a Europa. Això és una vergonya.
5: Es que és com una cerrazón, ¿sabes? Com una ceguera. Como si por el hecho de que la institución se ventilase un tema... la gente fuese a dejar de hablar en catalán o de utilizarlo o de querer vivirlo, no sé, que no tengo palabras, de verdad, es que no tiene una explicación más allá de que yo creo que las instituciones tienden a la conservación y a veces eso, a una cerrazón absurda, como si ellos pudiesen decidir por encima de la mayoría, que es como, oye, tú puedes impedir que hoy se tome esta decisión, pero que la gente, si tiene esa voluntad, y los pueblos, si tienen esa voluntad, va a terminar pasando, porque en eso consiste la vida y en eso consiste la democracia.
1: Vosaltres a Podemos, això del lawfare que ara està tan en boga, desafortunadament, el veu patir, tu, la teva família, el teu partit, la vostra gent, la vostra organització, a la pell, diguéssim. Els independentistes aquí a Catalunya també. Ara resulta que això s'ha anat ampliant. Tu parlaries de golpismo judicial en alguna manera?
5: Bueno, mil veces lo he dicho.
1: ¿Podríem dir que hi ha golpismo judicial?
5: Lo hay, claro que sí. Golpismo judicial significa que hay jueces y juezas en nuestro país que creen que por ser jueces son dueños del Estado español. Además digo bien del Estado, no solo por hablar de que hay diferentes naciones en España, sino porque ellos se creen dueños de la institucionalidad. Y creen que el país les pertenece y creen que el Estado les pertenece. Y entonces, pues cuando pasan cosas que no se corresponden con los que ellos creen, dicen, ah, pues es que como yo soy juez, pues se va a hacer aquí lo que yo diga. Bueno, pues es que ya no estamos en el franquismo, que es por lo que tú eres juez, es porque tu abuelo era juez con Franco. Entonces a lo mejor ya se tiene que acabar esta historia. Sí, en todo caso, podríamos, si quieren, como por no ir a lo más grande, solo con que hubiese declaraciones de bienes y declaraciones de actividades de todos los jueces y juezas de este país, por obligación legal, ya cambiaban algunas cosas. A ver si, por ejemplo, nos enteramos cuánto dinero ganan los jueces preparando opositores. ¿Cuánto ganan? Y si lo declaran a la Hacienda Pública, los patriotas.
1: Anem a publicitat i després, Irene, farem una cosa, perquè, clar, tenim aquí a una... Nosaltres quan tenim Top Models, estrelles, saps? El Josep el qüestionari de Top Model. I el farem gràcies i juntament amb la Laura Fa. O sigui que, saps? Per alleujarà, per acabar una mica a campanilles. Moltíssimes gràcies. Un aplaudiment per Irene Montero i ja tornem amb ella, Laura Fa. Irene Montero versus Laura Fa.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Estamos perdiendo.
6: Darrere d'un xuc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia, és assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes, és ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans. Ai, per fi a casa.
8: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
9: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A Leroy Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Només fins al 28 de setembre. Aprofita els últims dies.
10: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira de Setembre tornen a Manresa.
11: El cap de setmana del 26 i 27 de setembre vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes...
10: I sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
12: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
13: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
14: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
15: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
16: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
17: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
19: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
18: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
20: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
18: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
21: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
18: I tu? Ets un d'ells?
22: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol. RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
0: Falten 20 minuts, falten 20 minuts per les dues. Seguim aquí amb Irene Montero, amb la Sílvia Soler, amb en Miquel Berga, el professor Berga, i amb tots vostès, Laura Fa, sobretot.
23: Condis t'ofereix aquesta secció.
24: Que estic patrocinada jo.
0: Estàs patrocinada. Està patrocinada. Laura, faràs el qüestioner de Top Model, però abans m'agradaria que la Irene Montero respongués a una cosa que estàvem parlant a la publicitat, però que ho fes al ritme de la música que sonarà ara, que és aquesta. És paquete o chocolatero, perquè d'aquesta entrevista que vaig llegir aquest cap de setmana va dir, esto de las primarias tiene que ser com si sonés paquito el chocolatero. Total. Que soni paquete el chocolatero. Esto no lo puedo explicar, coño, porque las primarias...
5: ¿Qué pasa cuando suena el paquito el chocolatero? Sobre todo si es al principio, pues que la gente se empieza como a mirar un poco incómoda, en plan de qué, salimos, no salimos, hay que bailar, la típica vergüenza que tenemos aquí, porque sí, es así, y al final todo el mundo termina bailando y diciendo, joder, menos mal. Per tant, hemos empezado a bailar?
0: Per tant, una cosa.
5: Pues eso tiene que ser la primaria.
0: Per tant, una cosa. Ah, venga.
5: Un poco pero básico sí es, también.
0: Sí, però bueno.
5: Funciona.
0: Això de... aquest convidar a ballar és per sumar, per exemple?
5: És para todo el mundo, de verdad. O sea, que hagamos ya el salto de dinámica.
0: Tu ara, si tu
5: tienes a Yolanda,
0: a Diana, a Diana,
5: que se presente quien quiera. Efectivamente, vamos a bailar un poquito.
0: Va, tu els estàs, és un oferiment a totes les esquerres a bailar, no? Pues venga. Bueno, després d'això, no ens l'esperàvem, aquesta, perquè tens xocolatero. Bueno, després d'això, ara
24: escolta,
0: sí,
24: que a Tarragona, quan home? És en Santa Tecla?
0: Ahir va ser,
24: i baixa l'àguila a ritme de Paquito el Xocolatero per la
0: funciona sempre.
5: És la música?
0: Funciona sempre, funciona no sempre. Això. Bueno, escolta'm una cosa, a tots vostres l'haurà fa i el qüestionari Top Model.
24: Sí, que és el que fèieu a Marie Claire, no?
0: Bueno, es que yo a Marie Claire, como había trabajado tantísimos años en Marie Claire, de repente había un tipo de personaje que acabas de una entrevista a tal persona. Y yo vaig descobrir que hi ha col·lectius, no vull dir noms, que eren parcos en arbres. Llavors, teníem un qüestionari de 100 preguntes, que llavors, després de respondre sempre, jo els deia, vostè les ha de respondre ràpides, però jo pensava, aquesta lenta no la respondrà, perquè, o sigui, ni amb molta floritura. Llavors, amb les 100 respostes podies arribar a armar un text.
24: Entendre una mica el perfil. Sí, no? Doncs mira,
0: però no és el teu cas.
24: Llavors, són difícils, per això.
0: Són difícils,
5: Tinc el rec contrari.
24: Sí. Són difícils,
0: exacte.
24: Perquè...
0: Tu t'hauríem de frenar, però bé.
24: En què vas gastar el teu primer sou?
5: El que me gasté en ahorrar para ir a Chile.
24: Ah, fíjate.
5: Mi primero, mi segundo, unos cuantos.
0: Porque Chile, ¿por qué? Cuéntalo, sí, que exacta.
5: Porque yo viajé a Chile con una beca primero y quería volver, y entonces, pues para volver y que no me lo pagasen mis padres, pues me puse claro.
0: Tú para estudiar, perdón, el teu background es... Tú estudias...
5: Y psicología.
0: Psicología, ¿eh?
5: Ah, yo, Autónoma
24: mira,
5: de Madrid.
24: Mira, yo hice un año de psicología. No, pero me fui. Aguanté un año. Aguanté un año cuando...
5: Luego mejora.
24: Pues yo el primer año ya me fui a hacer historia, que se nota muchísimo que estoy licenciada en historia. ¿Qué hi ha sobre la tauleta de nit, la teva tauleta de nit?
5: Libro, una luz, porque como a veces duermen alguno de mis hijos, es como pues están ellos ahí, yo me pongo la luz. Crema de manos.
0: Ay, sí, me la deixat avui.
5: Y el cargador del móvil, que está fatal, no se debería dormir con el móvil al lado y tal, pero...
0: Tu ets de les que a més... Ah, sí, perdona, ¿qué libro?
24: ¿Qué libro tienes ahora?
5: Ahora estoy leyendo uno sobre cómo funciona el poder en España.
0: ¡Oh! Y ahora, que te lo olvidas.
5: No me había dado cuenta hasta ahora de nada.
0: Ya he dicho, me lo voy a leer a ver si entiendo algo.
5: A ver si me iluminan. Pero bueno, últimamente estoy leyendo mucha novela. Agustín Gómez Zarco, como de Ana No y bueno, El Cordero Carnívoro, que de verdad, sí, para mí ha sido un, no sé, son los dos libros así, novela que más me han impactado.
0: Em sembla que eres tú la que desenrotlles, o sigui, tú, amb els cables dels carregadors,
5: sí,
0: l'has
5: sí.
0: de desenroscar, i fins que no està perfecta, aquí no es mou ningú.
5: Tengo un poquito de... Sí, soy
24: un poco
5: ordenada,
24: de toc, no?
5: Sí, sí, me causa problemas.
24: Aquesta serà fa poc, perquè l'últim cop que vas plorar... Vaig pensar que ahir no estiguessis plorant amb la situació també, no?
5: Sí.
24: Clar, amb la... ahir devia ser... Alguna cosa que t'hagi
0: fet... Espera, que aquí has perdut una oportunitat. I antes de ayer...
24: Bueno, claro, és que... Se...
0: No, perquè ha plorat, ho he vist clarament.
5: Sí, però no lo sé.
24: Ah, que t'han disgustat.
0: ¿Eres llorona? ¿Tú eres llorona?
5: Sí, sí, soy. La última vez que he llorado... A ver, ayer, eso ayer fue muy duro, pero es que yo soy muy llorona. Es que sí, de alegría lloro mucho también. Hay veces como de risa.
0: De risa.
5: Me pasa, ¿sabes? Muy que bueno. Veo algo, me dicen mis hijos o algo y lloro. No sé cuándo es la última vez, pero sí, lo hago muy habitualmente.
24: ¿Alguna cosa que t'hagi fet molta gràcia últimament?
5: Alguna cosa que me haya hecho mucha gracia. A ver... Bueno, a ver, con mis hijos me río mucho.
0: Claro,
5: sí. Están en una... Están muy divertidas.
0: Pero los tienes jóvenes todavía. ¿Con tú te ríes?
5: 7 y 8.
24: A mí me ha parecido infernal siempre, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? No, Laura, adolescencia... Es que estamos en
24: la adolescencia. M'ha semblat horrorós en totes les etapes, ¿eh? O sea, ara deies de tenir-los a l'habitació.
5: No, no, yo también... Sí, a ver, vienen habitualmente.
24: Sí, hombre, yo también vienen. Y no dejan de venir.
5: Me río mucho con vídeos de Instagram, o sea... En las redes yo las uso mucho para eso.
24: Es que la maternitat se m'ha fet molt llarga a mi.
5: Te quiero sacar de ahí.
24: Pues no s'acaba,
5: Ja,
24: se m'està fent llarga.
5: Se m'està fent llarga.
24: Se m'està fent llarga. I a més, ara, jo els tinc de 14 a 18, i això és una cosa... Les xarxes socials són un problema que també l'esquerra, si de cas, que comenci a posar creadors de contingut potents. Ara parlava amb una companya teva, que la publicitat a la gent d'esquerres no entra. O sigui, és impossible... Si no es financia també una
0: mica... Els prescriptors que diuen que són d'esquerres no els hi entren marques.
24: Els creadors de continguts...
0: Això vaig parlar jo amb publicistes l'altre dia, que parlo jo, i els hi vaig dir, escolti, vostès saben que s'estan anunciant a programes amb discursos completament feixistes? Però clar, em diuen que també els fatxes se juguen al cul. Clar, llavors, bueno, doncs vale. També caguen, o sigui, també compren. Clar, és que això, doncs bueno. Més preguntes.
24: Més preguntes. Algú que es dediqui a la política a qui admiris...
5: O sea, quieres decir un político al que admire.
24: Sí, ahora de antes.
5: Bueno, por ejemplo, Claudia Sheinbaum me parece una persona espectacular, porque es una tía que lleva militando toda la vida, que tú la ves ahí, como había muchas dudas, ¿no? Ella, en sus entornos, había muchas dudas de que ella, después de un presidente tan grande como AMLO, pudiese, ¿no? Como típica cosa de estar a la altura y...
24: Estás muy buena.
5: Bastante.
24: Y a mí eso dice todo con tranquila, ¿no?
5: Es hierática, sí, es como mi reto.
0: Total. Però és que nosaltres aquí als espanyols, que són aquesta cosa que és aquesta cosa colonial imperial, que tenim una mentalitat imperial, tenim la sensació que els mexicans i és mentida, són gent que ells al·lucinen del que cridem.
2: Elegància.
0: Els mexicans, tu vas a qualsevol lloc de Mèxic i dius espanyol i fan ui, ui, ui, ui, ui.
5: Però és que en concreto Claudia Sheinbaum no se la puede estar expropiando a una entidad... No, no la conozco personalmente, però...
24: M'ho van dir ahir als càmpings, que als càmpings ens nota molt més la gent que és nacional que clar, que el soroll i els de Cirel. Bueno, perdona, ja em van fer portar el meu fill a l'otorrino per si era sort. Perquè, com que cridem a la família bastant, i jo vaig anar a reunir-me amb la senyoreta i em diu... Mira si és sort, dic, que no és sort, és que nosaltres parlem així, i vaig dir, doncs el porto. Perquè cridava, parla com Aura, com es va anar, que gritamos i me dice que era sordo, digo, va ser sordo, que hablamos así. Quina bona notícia t'ha sobtat darrerament?
5: Era así también mi familia, como podemos, por favor, que nos enteren.
0: Son tritones, sois expresivos.
5: Pues bueno, sí, bastante, la familia de mi madre especialmente, pero todo tiene que ir, ¿sabes? Todo tiene que ir.
0: Sois passionales,
5: Vamos hacia Sheinbaum.
24: I que estàvem a peor perquè, a més, estan guanyant els sonotones a la família. Llavors, clar, ja cridem. El meu pare, el que
5: si
24: passa...
5: Si el momento les... tele ja és un moment de...
24: Se lo desconectan, també.
5: Lo tenemos para todo el vecindario.
24: Sí, total.
5: Con una tele da para los 6 pisos.
24: Quina bona notícia t'ha sobtat darrerament, que hagis dit, ai, mira, per fi...
5: Una buena noticia. A ver, es que vengo muy impresionada por ayer, que precisamente no fue el día de buenas noticias, pero la ver ayer Madrid... reventado de gente y bajar todo el mundo a la casa. Era como una energía...
0: A las manifestaciones, ¿no?
5: A las manifestaciones contra el desahucio.
0: Es va convocar una manifestació davant del govern civil.
5: Y mira, me hizo sentir muy orgullosa también porque siempre en las movilizaciones es como que creas un espacio de seguridad, aunque no conozcas de nada a la persona con la que estás al lado. Si tú estás enfrente de un dispositivo policial abusivo que sabes que va a ejercer violencia, es como se genera un momento de seguridad con la otra persona, de solidaridad, de fraternidad,
0: Nosotros que, venimos de las manifestaciones, estás hablando con gente que viene de las manifestaciones independentistas.
5: Pues es,
0: ese
5: bueno,
0: sentimiento lo tenemos.
3: Y del 1 de octubre que está al caer.
5: Entonces, mucha gente, sea por el motivo que sabe que ese sentimiento será. Entonces, ver lo bien organizado que estaba el sindicato de inquilinas, ver luego que en todas las ciudades del estado se organizaban movilizaciones de solidaridad. Eso, el poder de repente estar con alguien que no conoces y decir, ¿quieres agua? Porque sabemos que llevamos 4 horas aquí de pie. A mí eso me hace pensar que, de verdad, que parece difícil, pero es posible, y eso es lo...
24: Hasta bé que es pugui explicar, perquè ahir, per exemple, Ana Rosa no va ni fer menció al seu programa de la tele.
3: Què dius?
5: L'ha sacat otro tema.
3: Això és parada.
24: No, home, però em sembla, a veure, una cosa és que ja sigui evident, i l'altra, ni menció. Jo crec que és de les coses més... No? De les coses més
5: heavy, no? A veure, és que estaria pensando, poco le han hecho, mucho han tardado 7 años en echar a Mari Carmen, ella que tiene 44 pisos. No, no. Habrá dicho, si tengo que esperar yo 7 años...
0: Si me pasa a mí... Hauria de ser il·legal tenir 44 pisos, hauria de ser il·legal.
24: La Lucía Echevarría fent tuits de...
5: 11 millones que le da Ayuso, a Ana Rosa a través de Telemadrid, que no le gustan las paguitas, pero...
24: Madre mía. Però jo què sé, la Lucía Echevarría fent un tuit, pues que hubiera ahorrado en 80 años. Dic, però a veure, una cosa, aquesta gent, per què no li capen? Per què no li capen al tuit?
0: A més...
24: Tens alguna superstició?
5: Bueno, leo l'horòscopo...
24: Ah, sí?
5: M'encanta.
24: Ai, què eres?
5: Aquario,
24: Aquario. Ah, mira, com el meu marit.
3: És que jo... Que estamos desquistados el día, claro.
0: Oye, te digo una cosa.
5: Mejora cuando es entre chicas.
24: Ay, tienes que venir al camping, Irene.
0: Tienes que venir al camping.
5: Por favor, anda si es que es Marc Camping, ¿no?
0: No, és clar, i a Marc és Marc Camping. Una cosa, et vaig a dir, Irene, ves amb compte perquè et dic una cosa. Aquí que on la veus, a la Laura fa, ja l'han cridada d'Esquerra Republicana per Catalunya. Sí. Ho puc explicar,
24: Sí, sí, em van oferir.
0: Llistes, el van oferir, no. Ella va declinar. Li van oferir una conselleria, quasi, no, ja?
24: Sí, jo volia acabar a Madrid amb el Rufián, que era aquest el plan, eh? O sigui, jo anava, però...
5: I per què no?
24: Porque, bueno,
3: porque tiene unas
5: amigas, o sea, no me meto, que no le aconsejan bien. Nada de lo que haya pasado.
24: Voy a decir, diré una cosa, es molt poc d'esquerra, o sigui, a veure com ho dic, sense que... Voy a quedar fatal, ¿eh? Trobo que està mal pagat.
5: Ahí lo ha dejado.
0: Bueno,
5: ahí
24: lo ha dejado. La veritat, ¿eh?
0: Sí.
24: Però la veritat tu, trobo que està... Vull dir,
0: que has de tenir... I les accions aquestes que fas a Porall, a 4 xavos, per exemple aquesta, per falta d'aire.
24: Però està peor, vull dir, per a la responsabilitat.
5: El equilibrio entre que se cobren salarios adecuados, que no sean, que no te llenen de privilegios, que no, no sé, que no te hagan claro. Vivir alejado de la gente a la que tienes que representar, y combinar eso con unos salarios también a la vez adecuados para que haga la política gente, la gente de abajo, porque si no solo hace política, quien ya tiene dinero de antes y no necesita...
24: Però clar, és una, pagues una penyora, són la teva vida sacrificada per això, perquè jo ara me'n vaig al camp i em foto un pilotes a la platja i no passa res.
0: És de bo, tu i les teves amigues.
24: Total, nosaltres conilles total.
0: Conilles total.
24: Llavors, clar, el sacrifici... Tu te'n pots anar de vacances tranquil·lament.
5: També te digo que con el nivel al que han llegado ya, ya es como, pues mira, me quedo en tetas y...
24: Ya, també.
5: Y si quieres, haz la foto.
24: Molt bé, pues mira.
0: O sea, seria l'última pregunta, ¿toples o toples?
5: Jo sí tiendo.
0: Sí se puede.
24: Però la teva filla no farà, perquè s'ha posat de moda que es vegi la marca.
5: Ah, sí?
24: Sí, volen
0: però
24: l'altre dia...
0: Però la seva filla és molt jove, encara.
24: Bueno!
0: Cada que la seva filla s'hagi de posar biquini.
5: Puede canviar la moda, Maria.
24: Als 17 anys, no et pensis, que amb 12
3: ja... Va cap aquí.
24: El que porta ja per de dalt.
0: L'última pregunta, què tal la relació amb Pedro Sánchez?
5: Ui... A ver, inexistente. Ostras. O sea, como no hablo yo con él habitualmente. No. Pero te refieres a cuando le veía
0: más. No, ahora. No os llama. Això és una cosa que em sorprèn.
5: No. Jo crec que és de poques paraules, salvo que sea imprescindible.
0: Pot ser que, a més poder tinguis, canvia l'estructura
5: mental. Hablamos con otra gente, o sea, que no lo quiero decir yo tampoco, hay otra gente. Tenemos ahí a nuestro ministro Félix Bolaños, que es nuestro interlocutor principal, pobre hombre.
0: Félix Bolaños es el interlocutor de muchísimas cosas. Tiene la Iglesia, tiene a la izquierda del PSOE, tiene a todo Quisque, Félix Bolaños.
5: Ahora mismo lleva al gobierno en sus espaldas, yo creo.
0: Irene Montero, muchísimas gracias. Bueno, será la candidata al gobierno d'Espanya en breu, pronostiquem. Ha estat ministra d'Igualtat, una de les millors ministres de la història de la recent Espanya i eurodiputada actualment. Moltíssimes gràcies. Bueno, anem a publicitat i ara ens acudirem tots vostès, que vostès es mereixen, que es mereixen molt, perdoni.
4: Un xec d'escompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
0: No, escolta, que em diu el Joel que ens hem passat de temps,
24: bueno, no
0: però clar, jo vols que facim el temps.
24: Per un dia.
0: Cronos, que és el Déu Cronos.
24: Per
0: Per un dia, exacte.
1: Valia la pena.
6: Doncs no ho allarguis més. Mira, que jo t'explico una cosa per acabar.
1: Jo no m'imagino això
7: passant. Con la culpa de estos rojos, me cago en la mar, que nos hemos pasado de tiempo, hostia, siempre con la misma historia. Me cago comunista de mierda, rojo. De hippies, hòstia. Pues ja està. Som en xiner, ja, te lo comes tú.
0: No se'n menjaré aquesta Podemos tantas coses en aquest país. Pues mira,
1: si fuese lo único que nos hemos comido.
0: Et
6: dic una cosa per acabar? Sabeu què significa fer-se gran? Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia, assumir responsabilitats, és buscar nous reptes, és ser més lliure, és ser més tu, i és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i a les catalanes a fer-se
0: gran. Els catalans i les catalanes menys mal dato. Bravo. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Irene Montero. Gràcies, Julio Soler. Gràcies, Miquel. Gràcies, Julio. Gràcies a tots. Home, tornem, fins ara. Mira tu quina virgaria que acabem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
8: Vostè primer, amb Marc Giró.
9: Saludem a aquesta hora el senyor Boigues. Senyor Boigues, bona tarda.
11: Hola, bona tarda a tothom.
9: Un capítol més, veurem quants, d'aquesta intel·ligència artificial del senyor Boigues.
11: Seran infinits, no acabaré mai. Bé, benvinguts a la via, la intel·ligència artificial del Boigues, que no és artificial, sinó natural, però és tan sobrenatural que sembla artificial. Sí, sí.
25: Això és la via, la intel·ligència artificial del senyor Boigues. La mateixa capacitat de coneixement que la IA. Però sense errors.
11: Exacte, sense errors. Mateix coneixement. Ja, faltava la risa aquesta. Doncs bé, ja podeu trucar quan vulgueu. Recordeu el telèfon. El telèfon és el 64-90-2010. I si truqueu des de l'estranger, no oblideu posar el Waterboot al davant, vale? Vinga, ja teniu el telèfon. Quan vulgueu podeu trucar i fer les preguntes que vulgueu fer.
9: Deixi'm dir que el telèfon és el 902-477-100.
26: 902-477-100.
11: No, el 64 és el forant de 90-2010 i si toca a l'estranger el Waterboot.
9: Si vostè diu que és aquest, doncs...
11: Aquest és el de la meva secció. Sí, és diferent, és la que analitzo la gent per l'altre costat. Molt bé, tenim la primera trucada.
27: Hola, bona tarda.
11: Bona tarda, el seu nom, sisplau.
27: Pau Palau.
11: Pau Palau. Adéu-siau, Palau Palau. Adéu, babau. Pau Palau.
9: Aquesta és la manera de tractar, aquesta és la manera de tractar els oients.
11: Home, aquest va inventar la música també, allò del parà, papà, palau, palau, palau, palau, palau, palau, palau.
9: Com es diu? És que no sé ni com truquen. Amb aquesta manera de... O sigui, amb aquesta impertinència...
0: S'ha de trencar el gel, la mà.
9: Jo, perdoni, jo, a mi el gel me'l trenca d'aquesta manera i l'engego d'una volta.
11: Home, has vist com es diu, home? Pau Palau. De segon cognom, com es diu, per curiositat?
27: Patau.
11: Patau?
0: Patau?
11: És un cognom, això, Patau?
9: Sí, sí, home. Sí, sí. Hi ha un productor de TV3 que es diu Oriol Sala Patau.
1: Sí, i son germà també treballa a la tele, Sala Patau. Bueno, sí, són el Sala Patau.
9: I les seves filles, i els seus nets, i...
27: Són dos cognoms.
9: Passen de pares a fills. Perdoni, nens,
27: el Palau i el Patau són dos cognoms catalans de tota la vida.
9: Palau i Patau.
27: Tenen arrels del català i de l'occità.
9: Oriol Sala Patau és un. Vostè és Pau Palau Patau.
11: La seva pregunta a la via, sisplau?
27: Sí.
11: Anem a parlar de feina.
27: Digue. Sí, la meva pregunta. La setmana que ve vaig a un aniversari d'una amiga meva, que em fa 61.
11: Ah, mira, felicitat.
27: I no sé què regalar-li, perquè ja té de tot.
11: I quina és la pregunta?
27: Doncs la pregunta seria, què li puc regalar a una persona que ja té de tot?
11: Ah, molt bona pregunta, sí. Perquè vostè està segur, o sigui, està segur que la seva amiga té de tot, eh? Perquè, aviam, una cosa és tenir moltes coses, l'altra tenir de tot...
9: Bueno, quan es diu de tot, s'entén, no, senyor Patau, s'entén que...
0: Palau Patau. Palau Patau.
9: Senyor Palau Patau.
27: Si han de fer molta broma amb el meu nom...
9: No, però si l'estic dient... No es diu vostè Palau Patau?
27: Sí.
9: Però això és el que estic dient. Dic que, quan li dic al senyor Boigues que si parlem de que té de tot, doncs que és allò que ja no saps què regalar-li, no?
27: Però és que jo voldria matisar el que has dit, Toni. O sigui, és que literalment té de tot. O sigui, pensi que la Marta, la noia aquesta, des dels 10 anys que organitza una festa pel seu aniversari, i tots els de la colla, que ja som 42, de la colla d'exalumnes, i anem cada any, i clar, cada any són 42 regals. Si ho multiplica per 51 anys que fa, ja són més de 2.000 regals.
1: Ha dit 61, no?
27: Sí, però fa des dels 10 anys. Ara comptar 51.
11: Aquí
10: relliscada.
27: No, és que ho tinc calculat, Montse.
11: Ah, no, no, des dels 10 anys, des de 61.
10: Vols seguir? Has patinat, eh?
12: Mai l'havia vist tan content.
10: Home, és que quan tu la cagues, hòstia.
27: A més, pensin
11: que... A mi m'anima, a mi em fa créixer, em fa créixer.
9: Els errors dels altres...
11: Em fan créixer.
9: El que fa créixer vostè.
12: Sí, sí.
9: És una frase que també podria publicar en aquest perfil seu.
11: Els errors dels altres...
9: Dels altres em fan créixer...
11: Sí, m'apunto, m'apunto.
9: Sí, em fan créixer. El meu ego.
12: Diu molt de vostè, diu molt de vostè.
11: Gràcies, maca.
12: No, i ara.
27: Tampoc s'equivocava la Montse, perquè fins als 10 anys també va rebre un munt de regals, que també els hauríem de comptar, eh? No, no, no, no.
9: A veure, els ha comptat? De quants regals parlem, ara?
27: Són més de 2.100 regals que li hem fet la colla. Però pensi que la Marta, Relacions Públiques, i cada any va cada cop té més amics, perquè és molt simpàtica. I ara ja la colla són 134. O sigui que ara són 134 regals cada any. O sigui, és que a sobre el seu marit, que està forrat, li compra de tot. Ella no para de comprar coses, perquè viatja molt. Bueno, és que té de tot, té de tot.
11: Han pensat de fer un regal comú? Perquè això també és...
9: Això treu molts problemes de sobre, un regal comú, eh?
27: A veure, vostès han organitzat mai un sopar més de 3 persones i s'han posat d'acord? És que no veu que és quasi impossible en tant de 132, una colla de 132, posar-se d'acord? No, al final cadascú fa un regal pel ser a banda, perquè si no ens esbaralleríem.
11: Va, ho veig difícil, doncs, eh?
12: Jo veig millor comú, eh? Però, bueno, no sé.
11: Veig que realment ha de tenir moltes coses.
27: És que és difícil, eh? Pensa que li hem regalat de tot, eh? Roba interior, exterior, de tots els estils possibles, barrets, braçalets, collarets, anells, arracades, piercings d'orella, de nas, de melic, tatuatges per tot arreu.
11: No, no, no, tapeu tant que no la veureu al final. És molt lletja o què? És que l'aneu tapant? Home, no, home, que l'han posat coses, potser per tapar-la.
12: Sempre per caure cap al mateix costat, eh?
11: No, aviam, home, no, home, si fos un home diria el mateix.
12: Sí, sí, sí.
27: No, però, vaja, també li hem regalat coses que no són per tapar-la, eh? Li agrada molt la jardineria, li hem comprat kits de jardineria, plantes, arbres, pensi que a casa seva té un jardí botànic, ja, la Marta. Té discos, vinils, CDs, casets, li hem regalat llibres que ja no li caben a les estanteries, li hem regalat estanteries, o sigui, quadres, joguines eròtiques, de tot, té de tot.
11: Pongos, perquè això quan no se sap que regalar un pongo també sempre va bé.
27: Els té tots.
11: Sí?
27: Tots els pongos. De fet, jo l'any passat, pels 60 anys, li vaig regalar un moble pongo-pongos.
11: Què és això? Ah, per posar els pongos.
27: Bueno, quan no saps on pongo los pongos, posen el pongo-pongos, no? Sentir l'anunci? Sí, és un allò per posar els pongos.
11: I algun animal de companyia, això ho ha pensat?
27: Ui, sí, la Marta té un zoològic a casa seva d'animals de companyia. És que ja li hem comprat 50 espècies diferents.
11: I una experiència? Perquè ara es fa molt de regalar experiències.
27: Sí, també. És que li hem regalat experiències del dret i del revés.
9: Sí, quines experiències li han regalat?
27: Li hem regalat passejades a cavall, baixades de ràfting, surfing, puenting, sota puenting, que és dormir sota un pont.
9: Puenting sense corda?
27: Puenting sense corda, puenting cantant, puenting meditant, ioga dins d'un volcà. Ah, i fa poc li vam regalar una ruta per Montserrat amb un tal Mango que feia de guia, o Rambo, no sé com es deia.
11: Això ha de ser molta adrenalina, això. Aquesta és del risc, això, eh?
27: Aquesta sí. Sobretot si el guia va al darrere, té molt risc. Però sort que la Marta...
12: I el puenting sense corda també, no sé si ja l'ha anat a fer.
27: Sí, sí, si no hi ha aigua, és fotut, és fotut.
9: Quins animals té aquesta amiga seva?
27: Mira, té de tot. A més, és bo perquè la Marta és al·lèrgica als animals.
12: Ah,
27: sí? Sí, no veu com està, però clar...
12: Jo diria que la volen matar, és la sensació que té.
27: Li fan tanta gràcia, els regals, que té de tot. Té rep de...
9: Bueno, no sé, el senyor Boigues, clar, no sé quin consell...
27: Sí, em podria dir, sisplau, què li podria regalar per anar al gra?
11: Aviam, jo, la idea que tinc és clara, eh? El que li ha de regalar és el següent. Res.
27: Com que res?
11: Que és l'únic que no té.
27: No, això ja li va...
11: Si qui té de tot, res no té.
27: Ja, però això ja li va regalar un noi l'any passat que no sabia què regalar-li, ja li va... No, o sigui, no li va regalar res. O sigui, li va regalar res. Ja té de res.
13: Ah, ja té res.
11: Ah, ja té res.
27: Sí, és que té de tot, ja li he dit, ja li he dit.
11: Ah, ja hi va haver una persona que no li va regalar res, doncs?
27: Exactament.
11: O sigui, ara té tot i res, eh?
27: Exacte. Ho té tot.
11: Vale, doncs mira, només se m'acut una cosa.
27: Sí, digui'm,
11: va. Està segur que no falla. Amb això ja ho acabem, ja veurà.
27: Entrarà un pes de sobre.
11: Apunti. Mira, l'única cosa que pot comprar.
27: Sí.
11: Un micròmetre digital de precisió per la calibració de vàlvules de motor dièsel del tractor John Deere, amb dos E's al principi,
9: sí,
11: del 1984. És un tractor del 1984.
27: El que és això?
11: És, bueno, és un...
9: Què acaba de dir?
11: Un micròmetre que calcula la de les vàlvules d'aquest tractor del 1984.
9: Un aparell, és com un aparell.
11: Un aparell, sí. És superprecís, eh? O sigui, ho fa amb precisió total. Però, clar, és molt... Només fa això. Li passa, no li agrada o ja,
27: no,
11: ja ho té? Ja ho té, la seva... Això,
27: no en té cap, d'això. Però és que no ho necessita, això.
11: Ja, però aviam una persona que té de tot
13: i també té el que no necessita, perquè veiem, molta gent tenim coses que no necessitem, però les hem volgut. Després ens hem adonat que no les tenim. Si una persona té tot i tot el que necessita i tot el que ha volgut, només tens l'única opció és comprar una cosa que no vol ni necessita.
27: Però si no vol ni necessita, per què vol que li regali això?
13: Per sorprendre-la. Això li sorprendrà.
14: Molt bé.
13: Això no s'esperarà. Sí, l'originalitat és important, un regal, eh? Que no s'esperi, eh? Tanto, eh? Ningú li haurà arreglat això, eh?
27: I quin preu té això?
13: Això, mira, per internet, 160 euros.
27: Ah, mira, se m'adequa, se m'encaixa el pressupost.
13: Ah, sí?
27: No està malament el preu. I on ho puc trobar, això?
13: Bueno, internet, mira, si ho posa això, del tractor John Deere, de vàlvules de motor retors, el 180
27: euros. Ah, mira, aquí en veig un per 159 amb 99.
13: Mira, bon preu, bon preu. Doncs mira, ja sap què ha de comprar.
27: Ah, però esperi, si te'n quedes dos, te'ho deixen per 150 a l'unitat, eh? Fixi's. En compraré dos i me'n quedaré un per mi.
13: Perfecte.
27: Vostè sí que està bé de preu, a més no en tinc cap d'aquests ja d'aparells.
13: Però vostè ho necessita?
27: No, no tinc tractor ni tinc res, però és el que deia vostè, també fa gràcia tenir coses que no necessites, així si les terres trenquen no sap greu.
13: Bé, té raó. Escolta, provi 3, quan val 3?
27: 140.
13: 140, doncs un per mi també.
27: Compro 3. Ai, miri, una ensulfotadora d'oferta. Una ensulfotadora per 300 euros, està bé.
13: Molt bé, alguna pregunta més?
27: No, era això.
13: Doncs vinga, ja està.
27: Moltes gràcies.
13: El problema solucionat, eh? Adéu, quasi bé. Adéu.
14: Dóna gust donar solucions a la gent.
13: Sí,
14: eh? Però què li ha col·locat? Això...
13: Bueno, és el primer que he trobat, també.
15: Però què és un micròmetre digital?
13: No ho sé, ho he trobat per internet i he pensat això.
14: És com un aparato.
16: Un aparato s'ha de quedar clar, però...
15: Per calibrar les vàlvules de motor, dies, el del tractor hoje en dia?
13: Sí.
15: Del 1984.
13: Calcula això, però es veu que és molt bo amb això, eh? Però només fa això, eh? I 160 euros tampoc, i si te queda per 140...
16: A veure, com a regal original...
14: És original.
13: Que, per cert, no he preguntat si volíeu vosaltres.
16: No,
13: gràcies. Segur que
16: no?
13: No
16: tenia cap interès.
13: No
17: hi en tinc un. Me'l vaig comprar per ser de cas fa temps. Ja el tinc, què m'estàs dient? Una jerepolla.
16: No, escolti, fem una cosa. No, perdoni. Posi'm en... Si me vol comprar...
15: I ara per què ho vol?
16: Posi'm en 7 o 8.
13: Ah, per regalar els seus fills?
16: Exacte, el dia de regalar els fills. Ho regalaré als fills.
13: No tenen de tot, també.
16: Tenen de tot. Quan arriben els aniversaris, no saps mai què regalar. Doncs el micrometre.
13: Vale, doncs està. Anem per la següent trucada, doncs?
17: Vinga,
13: aquí és el següent.
17: Trucant.
13: Bona tarda.
19: Abans de preguntar a la IA, pregunteu a la IA, Boigues, intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial sobrenatural.
13: Anem a la trucada ara.
16: Aquest riure estava gravat o era...
13: El primer és gravat i després he fet una mica jo natural.
27: S'ha encostipat, senyor Boigues. Bona tarda.
16: Bona tarda.
13: Ah, estava aquí vostè.
27: Sí, estic aquí esperant.
13: El seu nom, sisplau, què tal?
27: Sí, bona tarda. Sí,
16: què tal? Bona tarda. Ja ens hem dit bona tarda 3 cops. No sé quants cops necessitarà per començar, per arrencar la conversa.
27: Bona tarda. Em dic, primer de tot, bona tarda a tots.
16: Bona tarda
27: als oients, també.
16: Hòstia, de veritat, el típic...
13: Davant.
16: Que sí, que ja ens han saludat.
13: Vinga, davant.
27: Sí, Maria, ja els he dit bona tarda.
15: Sempre és la dona, sempre.
27: Leo Llibre.
16: La seva dona es diu Leo.
27: Jo.
15: Felicita. Maria és la seva dona.
27: El meu nom és Leo Llibre i soc catedràtic de filosofia catalana.
16: Ah, molt bé.
13: Leo Llibre.
27: Leo, com Leo Messi, no?
16: Sí.
27: I Llibre, com el Josep Sánchez Llibre, per exemple.
16: Ah, molt bé, perfecte.
27: Són com nom
16: preciós.
27: Comú.
16: Sí.
13: No ens aturem,
16: Leo Llibre.
13: Sí, no ens aturem el nom, si no, perdem molt temps. En fi, la seva pregunta a la via, sisplau.
27: Sí, bueno, no és ben bé cap pregunta. És per si vostè, que ho sap tot, em podria resumir tot un text en una sola frase.
13: Sí, home, i tant. Digui'm el text i jo faig el resum immediat.
27: Li llegeixo tot?
13: Sí, home, endavant, sí, tot el text. Sí.
27: D'acord.
13: Va, endavant.
27: En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, a larga antigua rocín flaco y galgo corredor.
13: Sí.
27: Una olla de algo más que vaca que carnero, salpicó en las más noches duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos...
13: Calzudo de velludo, como te dije.
27: No.
13: De besugo. Calzas de besugo.
27: Calzas de velludo, digo.
13: Señor, calzas de velludo. No, perdoni. Serà molt llarg, això? És molt llarg, aquest text que vostè...
27: Home, clar, és tot el llibre.
13: Quin llibre?
27: Home, el Quixot, que no el coneix.
13: Ah, és Quixot, sí. Va, és que, entre que no se'n recorda de la meitat i ho he escrit amb aquest,
27: però com
13: aquest
27: que no idioma estrany... Què diu que no me'n recordo?
13: No se'n recorda del lugar de no sé què, com és que no se'n recorda?
27: No, home, no, això és part del text. Del lugar...
13: Ah, vale, no, va, no, és que l'idioma, ho ha fet amb un idioma que no...
27: El castellà... Que...
13: No és grec, això? És que mig grec, mig llatí? O...
27: Això és castellà clàssic, del 1605, em sembla que es va publicar,
13: sí,
27: això.
13: Sí, ah, això és castellà clàssic. Doncs no m'agrada el castellà clàssic, va ser massa rebuscat. Massa, no,
27: però escolti, amb vostè... Exacte.
16: Li pot fer la frase?
27: Em pot fer el resum de la frase? És que això és pel meu fill, que ha de fer un treball per l'ESO de l'escola, i com que té mòbil des de molt petit encara no sap llegir. I s'ha de llegir aquest llibre i dic que li farem una frase.
13: Això, no? Me la llegeix tot o...
16: Una altra vegada?
27: No, però pots resumir amb una frase que ho sintetitzi tot?
13: No, clar, jo el tinc aquí al cap, sí? El llibre el tinc tot al cap.
27: Endavant, que apunto.
13: Bé, una frase, no?
16: Ah, perquè si vostè diu que és la via, que és el substitut de la IA...
2: Ara...
16: Doncs demostri-ho, no?
27: Sí, perquè la IA va molt ràpid, vostè...
16: Ja ho tindríem, és que ja ho tindríem.
27: Ja hauria de tenir, això.
13: Ja ho tinc.
27: Endavant, que ho
13: escric. És el principi que ho tenia.
27: Sí, ho apunto, va.
13: Vinga, apunti. Escuchen vuestras mercedes con orejas de Hidalgo Caballero una sola frase de cuyo contenido no me acuerdo. Mm. Sí, que veig això.

0: Vine a la Castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.
2: Tanca, tanca aquí. Tanca, tanca.
3: Això és el millor, eh? Això es mereix un premi.
4: Doncs tal com us deia, obrim línies amb Sant Sebastià. Ja hi tenim l'Àlex Urina. Àlex, bona tarda.
5: Hola, com estàs? Hola.
4: Què tal per Sant Sebastià?
5: Us abraço molt, eh? Us abraço igualment. Molt, eh?
6: Claro.
5: Escolta, i a l'Anabel, i a l'Àlex, i al Joan Torres, que és com el pescador que aconsegueix posar ordre aquesta sardinada, eh?
4: Preguntava pel temps a Sant Sebastià, sí. Quin temps esteu tenint? Fa calor, com
5: avui,
4: aquí?
5: Temps normalet, però avui foto una calor que torna a ser agost, eh? O sigui, la gent aquí que volen treure l'abriguito de media temporada,
4: oh,
5: que diuen ells, eh? Que no hi ha manera, no poden estrenar. No, fot calor.
4: Quantes pel·lícules has vist en aquesta nova edició del Festival de Sant Sebastià? Atenció.
5: Sabia que m'ho preguntaries.
4: Home...
5: I les he comptades. Mira, porto 7 dies exactes i he vist 67 pel·lícules.
7: Va.
5: He vist 67 pel·lícules i he fet 25 entrevistes. Tal qual.
4: Quantes pel·lícules? Perdona, quantes pel·lícules?
5: 67.
6: Madre.
8: No, però estàs imparable.
4: No, el que està és embafat.
7: No.
4: O sigui, el que està... Estàs com la meva mare amb el parmesano.
7: Igual.
4: O sigui, has fet... Tens un empatx de cinema que no saps ni el que has vist.
5: Tinc empatx de panxineta. Això per començar, que és una cosa que mengen aquí de postres i que és allò... Bueno, no pots aguantar menjaries. I tinc la boca absolutament descojuntada. Oh. Perquè com que només pots menjar pinxos i foten aquests pinxos que no entren... O sigui, per molt contentes, no hi ha manera de fotre'ls dins de la boca.
8: Però, massa grans.
7: Però per què no els mossegues?
8: Perquè no li caben a la boca.
5: Per mossegar primer els has de ficar mig a dintre i no entren.
4: El pinxo, és un enganyabobos, eh?
7: Sí,
4: ja t'ho diré. Menja, t'atipes a pa.
8: De pa.
4: Ara.
7: Tot és pa.
4: Un trosset de lluç i vinga, i pa.
8: Un anxovet, una mica de tomàquet.
4: I pa. I al final...
5: No, que aquí sí que es foten quatre gambes una damunt de l'altra com si fos la torre de Pisa.
8: O truix amb patata gruixuda, no?
4: Aquí, a Sant Sebastià, no ho sé, però el que és a Barcelona...
9: I el pa està remullat i fumós.
4: No hi entris, que et prenen el pèl i et repel. Pinxo, que és el que Bueno, escolta.
5: M'ho passo pipa.
8: Bueno, home, escolta, diràs.
4: Home, és que,
7: te'n recordes de la primera pel·lícula?
4: Exacte, bona pregunta.
5: La primera pel·lícula de què?
4: Pues
7: de
4: les
7: que
4: has
7: 67 que has vist. Te'n recordes?
5: De 67 que he vist, la primera pel·lícula es diu La professora de francès. I ve a ser com La semilla del diablo, però en brasileño, diguem.
4: Veig que era prescindible. Bé, entrem en matèria. Quines han estat per tu, Àlex, les teves pel·lícules preferides del festival? A falta això de 2 dies de projeccions, eh? No hem acabat.
5: Clar, encara he de veure la pel·lícula aquesta de NASA, la pel·lícula aquesta que han fet aquells palestins sobre els militars israelites. Jo t'ho dic ràpid, de veritat. Mira, per mi, les 5 primeres de tot el festival, no a concurs, de tot el festival, són la nova pel·lícula de Pavel Pavlikovsky, el director de Ida i Cold War, que és Fatherland, Pàtria, i que és la història de com Thomas Mann va tornar a Alemanya el 1949 amb la seva filla a recollir 2 premis Goethe, un a Alemanya Oriental i un altre a Alemanya Occidental. Pel·lícula magistral, absolutament. O sigui, aquesta primera de la llista.
4: Deixa'm dir que he vist el tràiler, perquè me l'he mirat amb el Joan Torres, i perquè ja fa molts dies que em sortia al YouTube aquesta pel·lícula, jo no sé per què, em sortia constantment al YouTube. No sé si és que han fet una campanya o què.
8: Clar.
4: I el tràiler a mi ja m'ha enganxat moltíssim. Perquè aquesta història està basada en fets reals, entenc.
5: Està basada en algunes...

0: modificacions s'han fet reals, i realment era un pare, el Thomas Mann tenia un ego que no li cabia a la camisa,
1: yeah.
0: Però a part d'això, realment la pel·lícula explica aquella època, el país, l'escriptor i tot plegat d'una manera excepcional, o sigui que realment és una pel·lícula meravellosa, la number one d'aquest any per mi, eh? I la segona és també en blanc i negre, i és una pel·lícula d'animació que es diu Tangles.
2: Tangles.
0: De Lea Nelson i Sarah Tangles, T-A-N-G-L-E-S, Tangles o Tangles. Bueno, és una pel·lícula d'animació brutal, brutal, sobre la història d'una noia i la seva família quan la mare té Alzheimer. I ara direu, però això és un dramón horrorós. Sí, és un dramón horrorós, però és una pel·lícula inimaginablement humana, compassiva,
2: no cal,
0: que et trenca el cor,
2: no
0: realment.
2: Cal veure-ho,
0: i, bueno, i tant que cal
2: no,
0: veure.
2: No, perquè ja ho veus a les cases de molta gent.
0: Sí,
2: no cal veure.
0: A vostè sí que el vaig veure l'any passat a Maspalomes.
3: Ai, Maspalomes.
0: Ui, passejant-se amb boles per Maspalomes.
2: Què?
3: Maspalomes, que pel·lícula.
4: L'hauria de veure, senyor
2: sí.
4: Maspalomes.
2: No l'he vista. No
4: ja, ja, ja, ja.
0: Oi que sortia?
4: Jo a mi també em va semblar veure'l. Però
3: ai, entre la playa, en la playa.
2: En la playa,
0: penjava,
2: no.
0: Penjava tot allà.
3: En les dunes.
4: Fent cruising.
2: No sé de què parles.
1: Sí, doncs.
2: Tangles.
0: Tercera. Una joia increïble que es diu Wild Horse 9, del director de Tres Anuncios en las Afueras. No sé si la recordeu.
2: No.
0: El Martí... Hosti, és que no aneu a veure res.
1: Home, perdona.
0: Són catastròfics.
1: Bueno, és que de no veure res, a tu, que has vist
2: 67
1: pel·lícules, doncs nosaltres tenim un terme mig.
0: Bueno, no, doncs aquesta és la nova pel·lícula del Martin McDonagh amb el John Malkovich, que ja veureu que estarà als Oscars, i se'n parlarà, si no el guanya, que fa d'una...
1: Perdona, John Malkovich encara no ha guanyat cap Òscar?
0: No.
1: Hi ha coses
0: no.
1: que són incomprensibles.
0: Bueno, jo també penso el mateix.
1: Home.
0: Clar, l'Englos li van haver de donar un honorífic a correcuita, perquè, clar, no arribem al temps, no? O sigui que... No, Les Amistats Perilloses, per exemple, el mereixia també, no? Claríssim.
3: I Pepe Garabias bueno, tampoco lo tiene.
0: Pues, jo crec que se'l mereix, per aquesta pel·lícula podria guanyar-lo. I és una pel·lícula que fa veritat tot allò dels grans complots mundials, com
2: sí,
0: van matar
2: sí.
0: Kennedy... van posar les bombes a les Torres Bessones, com tot això. La CIA estava tot arreu. I és una pel·lícula ruda de l'Illa de Pasqua, realment, o sigui, sensacional, molt ben feta. I després hi ha una pel·lícula del nano aquell de la red social, el Jesse Eisenberg, que ara dirigeix, que es diu El Debut, i és la història amb la Julianne Moore i Paul Giamatti de com munten un musical, això l'encantarà la Marta, t'encantarà tu, Montse, us agradarà moltíssim, un petit musical d'aquells off-off-Broadway que el munten amb una senyora que és mestressa de casa seva, que es presenta al càsting i va i guanya, i es converteix en una estrella.
4: Està fent com spoilers o com va això? Fas spoiler o què?
0: No, tot això és el començament de tota la pel·lícula.
4: Vale.
2: Sí. Insuperable o insuportable?
4: No.
0: Insuperable.
2: No,
0: la senyora. Insuportable, absolutament insuportable.
2: Però la pel·lícula...
0: La pel·lícula és estupenda.
4: No, que diu que quan guanya es torna insuportable.
2: No s'entén res.
4: Home, jo crec que sí que s'entén.
0: És que no calla vostè.
1: Sí, a veure si calla una miqueta i anem traçant el tema, perquè si no ens donarà temps a parlar de més coses.
0: Per tant, bueno,
1: si
0: ràpid.
1: No, vull dir ràpid, a veure si calla d'una vegada, perquè és que sembla un extractor.
0: M'ha encantat tot el que ha fet l'Albert Serra del festival aquest any. Documental que hi ha una pel·lícula que ha produït que es diu Roques Rojas, de nens, un d'ells albí, que es llencen des de les roques de la Costa Blava francesa al mar, des d'unes alçades que jo dic, bueno, no sé, vull dir, com van poder rodar aquesta pel·lícula, perquè devien tenir xarxes amagades de sota l'aigua.
4: A vegades aquestes coses acaben malament, també, eh?
0: Doncs hi havia tot... Això és impossible, o sigui, és que no hi ha hagut truc de cap mena i se't posa el cor encongit perquè són uns nens titànics. O sigui, increïble, increïble. I després un documental que ha fet sobre la Ingrid Caven fent un concert al Teatre Le Bouffe du Nord de París, era la dona i actriu de les pel·lícules de Fassbinder, que es diu 16 moments de la meva vida, d'una bellesa. Bueno, aquesta senyora, jo l'adoro absolutament i crec que, bueno, que trucarà a la porta, aquesta pel·lícula. pel·lícula, eh? A part de l'Isaac i la Cuesta, que ha fet una història del flamenc que es diu Jaleos, i Fernando Trueba, que amb el Niño Josele ha fet una altra pel·lícula també de música, és que els documentals de música cada vegada els foten millor, eh? Jo és que, de veritat, jo crec que el meu futur és dedicar-me només a documentals de música.
2: Fixa't.
0: Per què no? Per
4: què no? I tant, escolta, tu decideixes.
2: Expliques a mi, què m'expliques? Sí. És el que vulguis.
0: On anem ara? Vinga.
1: No, anem a les decepcions, a les decepcions que has tingut.
3: Donde tú quieras.
0: Les decepcions ara em fa mal al cor, eh? Perquè després del Mas Palomas i Los Domingos, Històries del Buen Valle de l'any passat i tot això, jo crec que el cinema espanyol aquest any, en general, amb excepcions, ha fet una mica de paneta. Sí, El mal padre, la de l'Eduard Fernández, que és com Casa en Flames 2, així amb els fills i la família reunits a la casa d'estiu, és que totes són iguals, barallant-se tota l'estona, no acaba d'agradar. Sants, mira que em va agradar Suro, eh? I aquesta, amb la Victoria Luengo i l'Ariadna Gil, també jo crec que el guió ha fet grinyola la pel·lícula. El José Mota ha fet una pel·lícula, es diu Arribatuto.
5: Hòstia, José Mota? I què fa de ahí?
1: És el que li agrada a vostè,
5: sí,
1: no?
5: Sí, este me encanta. Què fa jo de... ¿Dónde está Paco? ¿Tú sabes dónde está Paco? Que feia el personatge.
1: No és por no ir.
5: I feia... Sí, no és por no ir.
4: La vieja...
5: Si hay que ir,
1: se va.
5: Però no digui pa anar.
1: Va, per favor, silenci.
5: La vieja Arbisillo i la Blasa. La Blasa, que va con el bastó i una...
0: És una molt
4: persona.
0: Jo l'he abraçat molt.
5: A Toni l'encanta.
0: La pel·lícula és La vida és bella número 2.
4: Perdona?
0: Sí, sí, és com si fos La vida és bella. La vida és bella i El viatge a ninguna part. Un homenatge als còmicos de la lengua, però, clar, se li veu molt la inspiració. Ja dius, bueno, no, ja fa molts anys que es va fer aquesta pel·lícula, sense caps de concentració, eh? Però, bueno... I la d'Alberto... La de Javier Ruiz Caldera, Alberto, etc. 5 minuts abans, bueno, ja la veureu.
4: Què tal?
0: Que serà un superèxit.
4: És la del Pla Seqüència, no?
0: No, és la del dia de la marmota.
4: Que han de durar 5 minuts, no?
0: Cada 5 minuts torna a començar. Sí, cada 5 minuts torna a començar. És molt xula, funciona molt bé, li falta una mica de força al final, però el que no entenc és que foten al festival, perquè les comèdies d'aquest tipus estan competint i dius, hòstia, normalment els jurats en els festivals, això no... Li pot fer mal, m'entens? Jo crec que ja tenia la taquilla feta, aquesta pel·lícula, no calia.
1: Això a vegades el distribuïdor pensen que és el millor lloc per presentar.
0: Sí. No, i fan bé. Per què no? Anem-hi, no? Clar que sí.
1: Bueno, què tal el que ha estat la Celebrities? Perquè déu-n'hi-do Brad Pitt, que ho ha patat. Avui he vist unes imatges d'ell que sortia amb un rotulador a la boca, que anava a signar autògrafs. Això és la jornada d'ahir, que per cert ja m'han dit que avui ha tocat el 2. Penélope Cruz, Ricardo Darín, Naomi Watts, el Remy Malek...
0: T'ho diré rapidíssim. Naomi Watts, amorosa, simpàtica, fent la dedicatòria del seu premi al David Lynch, que és qui la va llançar amb Mulholland Drive, ha estat realment... És la mare de l'impossible. Clar. Doncs ha estat pròxima. I allò, proximitat i total. L'Orlando Bloom, el Legolas, aquell del Senyor dels Anells... Li va donar el Premi d'Honor al Werner Herzog i que l'ha dirigit en aquesta última pel·lícula que ha fet, que es diu Bucking Faster, que vol dir Fucking Bastard, però li han canviat una mica el sentit de la paraula. I l'Orlando Bloom està una mica ballet, eh?
4: Ja...
0: Sí, està una mica...
2: Quants anys té?
0: Doncs deu tenir 50...
2: No, doncs no, això no és ballet, això és jove.
4: 49, bueno, però... 49...
0: Bueno, doncs sí.
1: Bueno, doncs l'ha vist atropellat, ja està. Això a vegades passa, hi ha gent que...
2: Sí, hi ha gent que està gran.
1: Sembla que li hagi passat una...
2: Sí. Hi ha gent que es fa gran de seguida.
1: Sí. No m'ha deixat ni dir el què i ja sí. Vale.
2: Que li hagi passat pel damunt...
1: Sí, una com es diu això? Un baixón, una planadora.
6: Hi ha gent que s'atropella a si mateixa.
0: La Naomi Watts, gens operada. El Brad Pitt, una miqueta retocat. I la història que ha presentat, que és una pel·lícula que es diu En el corazón de la bestia, bueno, és una pel·lícula amb un gos que l'acompanya a tot arreu i evidentment, l'ataquen els ossos, i jo crec que l'ha feta per veure si li donen un Òscar d'una vegada, estil El renacido del Leonardo DiCaprio. I he de dir que es va posar de molt mal humor, o sigui, es va emprenyar molt, perquè totes les preguntes que li van fer a la roda de premsa, gairebé totes, eren sobre el gos, no sobre ell ni el seu treball. És un gos que es diu Uber, com els taxis aquests, i a la pel·lícula li diuen Odin, i és que a ell li agraden molt. Ell té tres de gossos, el Brad Pitt. Té un que es diu Jax, un altre que es diu Blackout Superstar, i un altre que és un petaner, i no té nom perquè és un petaner.
4: Ah, com, però... com vostè.
5: Ardella, Sevilla, Estrella, Gitana, Autopsia, Marte de Función.
0: Clar. Bueno, després, Penélope Cruz. Penélope Cruz ha presentat la invitació, que és aquesta adaptació de l'obra de teatre del Sesgai que han fet els americans, i La bola negra, i he de dir que una vegada més sap posar-se, sap vestir-se, sap ser simpàtica, sap fer homenatges, està a punt de començar una pel·lícula amb el Johnny Depp, que no vol rodar ningú amb ell.
2: O sigui, sap ser falsa.
0: Bueno, no.
4: És diplomàtica, sap
2: estar. Ser
0: ara. No? S'ha d'estar bé una mica, també.
2: Aquesta no... està operada, eh? Vaig veure l'altre dia a la tele i la vaig veure, no sembla ella, eh?
0: No. No
2: està operada... Oh!
4: Això és el que ha de comentar.
2: Dit... La meva senyora m'ho va dir.
0: M'han dit que és possible que acabi sent protagonista d'un biòpic de l'Audrey Hepburn.
4: Ah?
0: Te la imagines o no, Montse?
4: Jo sí.
1: A mi em costa d'imaginar-me Penélope Cruz fent d'Andrew Hepburn.
0: Pentina-la, posa-li els vestits que toquen i retoca-li una miqueta el maquillatge, una mica l'estil dels anys 60-70, posa-li un croissant a la mà, desayuno con diamantes.
1: Sí, posa un croissant, per un moment em pensava que posa-li un croissant al cap o un pa, com el Dalí, i veuràs...
4: O la mà, la boca de la veritat, no?, de la Vacances.
1: Bueno, ho veig, em costa de veure, però en el cinema tot és possible, perquè l'altre dia reprogramaven a Movistar la pel·lícula de l'Angelina Jolie interpretant a la Maria Callas, i no sé com s'ho fan, però al final sí, t'acabes
4: veient.
0: Preciosa pel·lícula. Bueno, i a part d'això, dir-vos que Rami Malek, que és el Freddie Mercury,
1: i el dolent de James Bond, eh?
0: Aquí, doncs, ha presentat una pel·lícula que m'ha indignat, que es diu The Man I Love, i és com sembla, o sigui, és un zumbat importantíssim. És igual que el Klaus Kinski, fixeu-vos bé, ara penseu en Klaus Kinski, mireu el Rami Malek, semblen germans bessons, directament. Hosti, te'l creues en un passadís i et mira amb aquells ulls i penses, en aquest moment m'ha llançat una maledicció gitana que acabaré malament aquest festival. Ai, és diabòlic, és absolutament diabòlic. Aquest home té una cosa dins perversa. Ai. Molt inquietant.
1: Vols dir que el trobes, el Rami Malek, el trobes un tio fosc?
0: El trobo no fosc, és... O sigui, jo crec que dins té una mina de carbó fàl·lic. O sigui,
1: De carbó fàl·lic? No ho havia sentit mai. Una mina de carbó fàl·lic?
0: Sí.
1: Però vols dir que és...
0: Jo no em quedaria sol amb ell.
2: Ja.
0: És mai de la vida.
2: És el mal, és que m'has deixat
1: una mina de carbó fàl·lic.
0: Sí. Absolutament.
2: Ai,
0: i per acabar, escolta, deixeu-me dir meravelles del Ricardo Darín, perquè avui, és a dir, sí, que el Ricardo Darín estigui en un lloc, baixi i va abraçar-me perquè em vol,
2: a
0: mi, perquè sempre hem tingut molt bon rotllo, perquè sempre hem fet molt bones entrevistes, perquè és un tio agraït, fantàstic, i jo m'he quedat de pedra. Estava al festival perquè ha sigut el cartell del festival. O sigui, el cartell del festival era una foto del Ricardo Darín. O sigui que jo he sortit feliç.
6: T'ha abraçat perquè li facis bona crítica.
0: No hi havia res a criticar, si no ha presentat cap pel·lícula.
4: Ja l'has felicitat pel net o què?
0: Eh?
4: Home, que tinc...
0: Ah, no, mira, no tinc...
2: Quina manera de quedar malament.
1: Però, bueno, escolta, tu darrerament havies tingut alguna pica, no pica baralla, però algun desencontre amb Ricardo Darín. Perquè deies que... Sí, no?
0: A veure, Ricardo Darín ha fet moltes pel·lícules. Ningú que ha fet moltes pel·lícules les ha fet totes bones. Això és veritat o no és veritat?
1: Sí, és veritat.
0: Doncs ja està. Sí. Mala interpretació? No. Les fa totes bé, les interpretacions. Però si has, estat, si has fet una pel·lícula dolenta, bueno, també les ha fet John Ford, pel·lícules dolentes, a veure. O sigui, no és cap pecat, no és cap cosa rara. Bueno. Toni, tu has fet algun programa dolent?
1: Jo, la majoria...
2: Cap ni un!
1: La majoria.
2: Cap ni un!
1: La mugiria. Escolta, abans d'acabar... La majoria. Abans d'acabar, ens ve una bola com la d'Indiana Jones...
0: Sí,
1: però en aquest cas
2: rodolant.
1: Negre. Rodolant, és negre. Que és la de los Javis.
0: Sí. S'ha d'anar a veure, no s'ha d'anar a veure?
1: Bueno, no sé,
4: home,
1: perquè
4: sí, no?
1: Sembla que serà... Ui, que bueno, realment ho, jo, bueno, que, haurem això... d'anar-la a veure pràcticament per obligació. N'hi ha, per
0: resum,
1: tant...
0: Resum rapidíssim, rapidíssim.
3: Cuéntame.
0: Absolutament imprescindible, meravellosa, el Ciutadà Kane del cinema espanyol. Aquí... ha tingut la votació més alta del públic que hi ha hagut en tota la història del Festival de Sant Sebastià. 9.2. Rècord absolut. La campanya que està fent Netflix amb 50 milions de dòlars per col·locar-la als Oscars era absolutament mai vista. El premi del públic que estan dient de Toronto sembla que sigui només el premi del públic, però és que a Toronto no donen premis. O sigui, el màxim premi és el premi del públic i el va guanyar. La reventa i de la preventa, vull dir, d'entrades a Catalunya estan plenes per aquest cap de setmana. Estan ampliant les sales a Barcelona, a l'Hospitalet, a Girona, a Tarragona, a Lleida, a Badalona, a Cornellà, perquè és que no donen abast de vendre d'entrades.
2: Posen cadires, llavors, Posen cadires al cine, fixa't.
0: Va, és el que passarà. I no us perdeu, perquè no sé si és avui o demà al Girona, a les 7 del vespre, que fan en streaming la presentació de la pel·lícula a Madrid amb una roda de premsa amb els Javier, amb els Javis. O sigui que, nois, jo de vosaltres intentaria fer-li un lloc a la vostra agenda, i ja us avanço que en aquests moments, segons les apostes més importants que ells estan fent a Amèrica, és la quarta... van de l'1 al 10, la quarta que té més possibilitats de ser finalista millor pel·lícula.
2: Fixa't.
0: Evidentment serà finalista millor pel·lícula internacional. Quarta també a millor direcció. El guitarrista de la Fuente, segur que estarà com a actor de repartiment.
4: Caram.
0: És tercera a millor cançó, tercera a vestuari, tercera a maquillatge, tercera a direcció de producció, quarta a muntatge, i la fotografia, que és de la catalana Gris Jordana, també entra. Per tant, és un fenomen, realment. Les nominacions definitives es rebran el 21 de gener. Però jo us asseguro que aquesta pel·lícula... ara aneu-la a veure virginals, eh?
4: Ja.
0: Perquè se n'ha parlat massa.
1: No, clar, aquest és el problema, que te'n parlen tant que quan vas, doncs... Quan
0: jo
1: veurem...
0: us dic, no és una pel·lícula perfecta, però és una pel·lícula imprescindible i absolutament meravellosa. És cinema... 100%. I està tot dit.
1: Doncs ja està tot dit. Àlex, que acabis de disfrutar aquests dos dies que queden i t'esperem la propera setmana aquí a RAC1.
0: In live, in directe.
1: In live.
3: De cuerpo presente.
0: Perquè us portaré panxineta, va.
1: Perquè el festival de Sitges comença la següent.
0: L'altra setmana. La setmana que ve, no? L'altra.
1: Doncs,
0: però ja merder, eh? Ja merder.
1: Què passa?
3: Cuenta.
0: Bueno, perquè hi ha hagut tot el problema de les acreditacions. Que
1: sí, que va comentar la Lluçà, sí.
0: Però ara, aquests dies aquí, doncs és que la gent ens venia a buscar, els catalans, a preguntar doncs, què passava, perquè costava molt contactar amb el festival, perquè no agafaven el telèfon. I he tingut fins i tot gent del món de la cultura i de la política que m'han vingut a dir, a veure, què està passant?
2: Ah.
0: Bueno, jo no estic allà en aquests moments, m'entens? No puc tal, però... Què està passant? Bueno, doncs no sé, ja, ara torno i ja me n'entero.
2: Bueno,
0: tinc doncs, temps amb tanta doncs, pel·li.
2: Pensa que ho has deixat tu, noi, això...
1: Sí, no va.
2: Va menys.
1: Està a l'exacte, la cosa està...
0: No. Doncs, no ens deprimim,
2: Vas marxar l'any passat
1: ara,
2: i ja...
1: Ja està, ja va, la cosa va...
0: No ens deprimim.
1: No, mai, això mai.
2: No.
0: Mira, tot el que decau... a un moment determinat torna a posar.
1: Sí, amb un Viagra segur.
2: Sí.
1: Gorina, una abraçada.
4: Una abraçada, disfruta.
1: Adéu-siau.
7: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Frit Ràbic. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora. Yeah.
8: Versió RAC 1. L'aplicació de RAC 1 ara actualitzada.
9: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
8: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
9: I escolta el que vols,
8: quan vols.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 24 de setembre del 2026, el dia de la Mercè a Barcelona, dia festiu aquí a la capital catalana. I el dia en què entrevistarem Pau Cubarsí, el central del Barça, el millor jugador jove de l'últim Mundial d'aquest estiu. Està concentrat ara amb la selecció espanyola a la Rozas, a Madrid, i avui ens ha atès molt amablement per parlar dels records d'aquell Mundial de l'estiu, d'aquesta aturada de 20 dies en què jugarà 4 partits amb la selecció espanyola, i evidentment també de l'actualitat del Barça, de l'actualitat del Real Madrid i de la pilota d'or. Ho hem repassat absolutament tot amb Pau Cubarsí i amb el Damià López, que era a les Rozas amb el central del Barça. D'aquí uns minuts, doncs, Pau Cubarsí, el Tu diràs.

0: Pau Covarsí, Espanya, que no juguen fins dissabte, un partidàs a Wembley, a Anglaterra, Espanya, per estrenar aquesta segona estrella que portaran a la samarreta dels jugadors de la selecció espanyola. Avui, per cert, Lamine Yamal ha tornat a concedir una entrevista, en aquest cas a Televisió Espanyola. Més tard l'escoltarem, parlant de la pilota d'or, també Lamine Yamal, i d'altres coses. I avui ha arrencat aquesta megaturada de seleccions, amb el debut de Xavi Hernández com a seleccionador dels Països Baixos. A més, en un partidàs contra l'Alemanya d'un altre que s'estrena, Jürgen Klopp. El partit el tenim, de fet, als últims minuts. L'està seguint el Miquel Agut. Hola, Miquel.
1: Bona nit, l'Express, Emilian.
0: Bona nit. Com va aquest duel al Johan Cruyff Arena?
1: Doncs 0-1, guanya Alemanya. Som al minut 85 i hi haurà un temps afegit, jo crec que relativament generós, perquè hi ha hagut canvis i alguna aturada del joc. Un resultat que fins ara jo crec que no fa justícia al que s'ha vist sobre la gespa. Es nota que són dues seleccions que comencen mandat, tant l'una com l'altra avui veuen com debuten els entrenadors, però en tot cas a mi em fa l'efecte que si algú hauria d'estar guanyant aquest partit és el dels Països Baixos, no és per golejada, però potser per la mínima, però com a mínim un empat sí que seria un resultat que reflectiria prou el que està passant sobre la gespa. En un partit accidentat, sobretot a la primera part, en què hi ha hagut moltes accions polèmiques, un gol anul·lat a Brobbey, davanter centre dels Països Baixos al quart d'hora, un gol anul·lat a Van Dijk per falta prèvia de Brobbey, ara sí, tot això en un corna del Cerro Grande, l'àrbitre de VAR, Hernández al de camp, i han anul·lat el gol. Per mi, agafat amb pinces aquesta intervenció del VAR. Hi ha hagut una expulsió perdonada a Timber per clavar els tacs al genoll dret de Havertz, que ha marxat del camp lesionat a la primera part. El metge ha fet el 0-1 en una jugada en què Brobbey estava a terra, el davanter dels Països Baixos. Els jugadors locals han demanat als alemanys que enviessin la pilota fora. No ho han fet i han acabat marcant. Hi ha hagut polèmica en aquesta jugada. Per cert, Brobbey, davanter del Sunderland, sembla que té una estripada muscular considerable. I al final de la primera part, Adeyemi ha perdonat a porta buida el 0-2. Ha jugat 79 minuts el jugador blaugrana a la dreta de l'atac de la selecció alemanya. De fet, avui, com que s'estrenaven els dos seleccionadors, els 11 tenen una rellevància especial o simbòlica i podríem repassar-los en un moment. Per exemple, els Països Baixos han jugat de sortida amb Verbruggen a la porteria, Dumfries, Van Heek, Van Dijk i Van de Ven al darrere, amb Timber i Gravenberg al doble pivot, Somerville, Reinders i Gakpo a les mitja puntes i Brobbey com a referència, mentre que Ter Stegen ha encapçalat l'11 alemany, en el qual també hi havia Adeyemi. Això és el més destacat del partit, que s'està jugant encara i que manté el 0-1 al minut 87.
0: De la resta de partits internacionals, alguna cosa destacada, sobretot en clau Barça, Miquel?
1: Doncs mira, destacada de la jornada en clau Barça és la presència de Bissibu amb la selecció sub-21 de Bèlgica, un partit que s'ha acabat amb victòria contra Bielorússia, classificació per l'europeu sub-21, Bèlgica 1, Bielorússia 0, 5 minuts de Bissibu. I de la resta de la jornada que hi ha en joc, Cancelo està jugant el partit de Portugal contra Gales, 1-0 al marcador, el temps afegit ja, i també el temps afegit s'està jugant un interessant Noruega 3, Dinamarca 2, n'ha fet 2 Haaland, que ha fet 64 gols en 56 partits amb la selecció noruega, ni més ni menys.
0: Déu-n'hi-do, també el futbolista noruec. Demà el torn del Brasil de Rafinha o de la França de Zidane, entre d'altres. En temps de tertúlia repassarem el calendari dels internacionals del Barça amb en Joan Poquí avui, el Paco Cabezas i el gran Jordi Roura a la tertúlia. També avui arrencava l'Eurolliga de bàsquet, com ahir us explicàvem aquí al Tu Diràs. I a RAC+1 us hem explicat el debut del Barça contra l'Efes d'Istanbul al Palau. Anem cap a RAC+1 un moment amb el Xavi Puig, el Dani Aguilar i els comentaris del Jordi Colomer.
2: L'home no està fi, se l'ha reavaluat i que de moment no està disponible.
0: Hola, companys, des del Tu Diràs.
3: Hola.
2: Bona nit, Aleix.
0: Què tal? Bona nit. Ha costat, però el Barça ja té la primera victòria al Sarró, eh?
2: 89-82, sí, ha guanyat el Barça l'Efes, Aleix, en un partit que, com dius, ha costat molt. Ara estàvem parlant de la notícia a la prèvia, que eren les absències. Josh Nibo lesionat 2-3 setmanes, una lesió al soli. Buoma de moment no se l'espera perquè s'ha reavaluat de la seva lesió a l'espatlla i a les pròximes setmanes encara estarà de baixa. Per tant, la millor notícia és aquesta victòria suada. Ha anat pràcticament, vaja, molts minuts per darrere el Barça al partit al marcador, però finalment ha pogut remuntar en l'últim moment, en el moment més important important, amb Justin Robinson i Tyrese Martin fent-ho molt bé en aquests latituds finals, o com a mínim amb alguna acció important, i acabat endut-se aquesta primera victòria. Sí.
0: Què t'ha semblat, Coló?
3: Que hem començat amb pànic total, perquè amb les males notícies dels pivots l'EFES ha anotat 17 punts en els primers 3 minuts, ha començat el Barça partent de 15 i les sensacions eren molt dolentes, però quedant clar que l'equip està verdíssim, que li costa molt, sobretot en els 5 contra 5 pateix moltíssim si no és per el talent individual, doncs que has de sumar, i EFES és d'aquests partits que has de guanyar sí o sí a casa. Al final de temporada això ha de ser una victòria sí o sí, perquè l'EFES no fa pinta que estigui a playoff. Llavors, el joc és millorable, tot és millorable, però important Brizuela com ha tirat del carro quan pitjor estava l'equip, i després que amb moltes peces claus sense estar fines al final siguen aparegut una mica qui ha d'aparèixer per decidir. I que t'afegeixo només una última, que sort que Mike James no va acabar al Barça.
4: Sí, no, per què ho dius? Perquè no ha fet un gran
2: 22
4: partit.
2: 22 punts, ah, 22 punts, ha fet molt bon partit, però a l'home al final se li ha tornat a apel·lar el cable, que és el que li passa habitualment, i amb una tècnica ha acabat de decidir el partit en contra, sí.
4: Val. Tot un personatge, tot i que té molta qualitat, no?
2: Sí,
4: no, anava a dir que no, Puig, Aguilar, Colo, s'ho ha passat bé el públic per fases, no? Jo ho he estat veient de cuadull a la redacció, hi ha hagut moments que, hòstia, el Barça aixecar 15 punts, aquest Barça tan nou, amb triples, he vist aliups, vull dir que hi ha hagut moments de bon bàsquet, no? I de que el Palau xalés una mica en aquest partit, que era especial perquè era el primer per celebrar el centenari.
5: Sí, més per la reacció cap al joc. Vull dir, que avui la gent es queda amb el nom, la remuntada, amb el resultat, que l'equip ha acabat bé, que això sempre doncs, també et fa sortir del Palau, jo crec, doncs, més animat del que que si analitzes fredament el partit, que no ha estat, com deia el Colo, res de l'altre món, però anar sumant i anar construint i anar millorant i anar veient a veure també quin el rol que van agafant els jugadors i quins jugadors seran els importants, els de les pilotes calentes també en els moments complicats, poc a poc i bona lletra, que això tot just acaba de començar.
4: Molt bé, al Palau hi havia ambient al final, Dani?
2: Menys del que hauria d'haver hagut, Aleix, no t'enganyaré, 5.000 persones, 5.000 i escaig en el partit del centenari, el mosaic deslluït, bé, ja en tindrem temps a parlar després, però malauradament es volia fer una festa del centenari i no s'ha pogut fer les coses com siguin, perquè el mosaic tot just un oient ens ha hagut de dir que hi havia un 100 dibuixat un dels laterals, ha quedat un pèl deslluït malauradament, però vaja, centenari celebrat a un d'ells i victòria a la butxaca, que segurament és el més important aquesta nit.
4: Molt bé, en parlem al tram final del programa, com fem els dijous, a l'última possessió, i també de la victòria de Xavi Pascual contra el Madrid, tu.
2: Sí, senyor.
4: El Dubai ha guanyat avui el Madrid també en l'estrena de l'Eurolliga.
2: Sí, senyor.
4: Gràcies, Colo. Aguilar Puig, us deixo tancar aquí a RAC1.
2: Molt bé, fins ara.
4: Després, adéu-siau al tram final, com sempre. Última possessió, avui ens acompanyarà l'Àlex Gozalvo, company del diari Ara, a més del Dani Aguilar, amb totes les reaccions que hi hagi des dels vestidors del Palau Blaugrana. I compte que Miquel Agut, Xavi Hernández encara salvarà els mobles en el seu debut com a seleccionador orange.
1: Sí, sobretot a nivell de resultat, jo crec que a nivell competitiu els havia salvat, però a nivell de resultat pot ser que el salvi perquè s'afegeixen 3 minuts, falten 20 segons per arribar-hi i un gran gol estableix l'empat. És un golaç, perquè es va fitxar Xavi Hernández perquè jugués un futbol, diguem-ne, que cruifista a la selecció dels Països Baixos. Doncs, com Cruyff en el seu dia, Gakpo ha fet d'holandès volador. El segon pal, la recuperació de Van Bommel, de Ruben Van Bommel, el fill de l'exjugador del Barça, puja per l'esquerra, la centrada amb l'exterior del peu dret. És una delícia, és espectacular, el segon pal, i allà, sense cap punt de suport amb el terra, saltant volant, Gakpo engalta la pilota amb l'interior del peu dret i supera Ter Stegen, que no hi ha pogut fer res. Un altre holandès volador, en aquest cas el jugador del Liverpool, que aconsegueix l'empat a un, que fa la pinta que serà el resultat final. Xavi, que avui vesteix totalment de negre, ha celebrat i molt amb la resta de l'equip tècnic aquest gol de l'empat, que jo crec que fa justícia en aquest Països Baixos 1, Alemanya 1, superats ja els 3 minuts de temps afegit. Jo crec que amb això s'acabarà el partit.
4: Sí, sí. Adeyemi també ha jugat uns minutets amb
1: 79.
4: Alemanya. Sí, sí. I Xavi, que, insistim, sí, mereixia com a mínim l'empat als Països Baixos. Com si fos la minya mal. O sigui, el fill de Van Bommel ha centrat, sí, com si fos la minya mal, aquelles que fa amb l'exterior, perfecta perquè Gakpo saltés, i com deia el Miquel, de mitja tisora, mig torçant el cos, no?, ha aconseguit
1: empalar. És un golaç.
0: empalar la pilota. Sí, sí, un gol realment molt bonic, estèticament parlant. Queden els últims segons, ara que entrem al final, deixeu-me dir que la resta del dia compta que Madrid Televisión ha tornat a carregar fort avui contra el periodista de la COPE, Juanma Castaño, arran d'aquell article que va escriure a l'ABC comparant el mitjà del Blanc, comparant Madrid Televisión amb el diari Gara. Castaño es va disculpar per aquesta comparació, no per la resta de l'article. Doncs bé, avui Madrid Televisión l'ha pentinat. Després ho comentarem, perquè això continua sent encara la ressaca de tot el que ha passat posterior a la derrota del Madrid en el derbi contra l'Atlético. I hem de fer també durant el Tuderes d'avui la prèvia del Girona Albacete de demà a les 9 de la nit a Montilivi. La segona divisió no s'atura en aquest parón FIFA i demà juga el Girona en la setena jornada de segona. El Sabadell ho farà dissabte, a quarts de 7 de la tarda, Balaïdos contra el Celta Fortuna. S'acaba, Miquel, el partit?
1: Correcte. Com ho deixàvem, amb empat a un, tot i que els Països Baixos han tingut una última ocasió per remuntar el resultat en el temps afegit. Al final, empat a un, se saluden Xavi Hernández i Jürgen Klopp, repartiment de punts entre els Països Baixos i Alemanya en el debut dels dos tècnics. Per cert, partit calent, amb entrades dures, amb picabaralles, i ara hi ha jugadors que es diuen quatre coses a la cara un cop s'ha acabat aquest partit amb el resultat de Països Baixos 1, Alemanya 1.
0: En aquest grup, Sèrbia 1, Grècia 2. Ha guanyat Grècia, al camp de Sèrbia.
1: I això que anaven 1-0.
0: Sí, Noruega ha acabat guanyant 3-2 a Dinamarca, com deies. Portugal ha acabat guanyant 1-0 a Gales amb gol de João Félix. I també destaquem l'Àustria 3, Israel 1. I el Kosovo 1, Irlanda 0. Avui, per cert, també en aquesta Lliga de les Nacions, en la Lliga ja D, que és la menor, la que té els equips amb menys coeficient, Andorra ha perdut 1-2 contra Malta. Són alguns dels partits destacats d'aquest inici de la jornada de seleccions. Pràcticament 3:15 i serem, com sempre, fins a la 1 de la matinada amb el Poquí, amb el Paco Cabezas, avui amb el Jordi Roura, també a la tertúlia, i avui també torna el Tu Riuràs, amb l'Edu Mutante i els seus personatges per posar una mica d'humor a la actualitat esportiva i a tot el que hem viscut en aquest primer mes de competició oficial. Una pausa molt ràpida i quan tornem, el gran protagonista d'avui el Tu Diràs. Ens traslladarem radiofònicament a les Roces per entrevistar Pau Cubarsí.
6: Tu Diràs, amb Aleix Pariser.

0: Avui ha començat aquesta aturada de seleccions que s'allargarà fins al 9 d'octubre, quan torna la Lliga de Primera Divisió. Dissabte viurem el retorn a la competició de la vigent campiona del món. La selecció espanyola estrenarà la segona estrella a la samarreta a Wembley, aquest dissabte a 8:45 del vespre contra Anglaterra. Un combinat, el d'Espanya, amb 7 jugadors del Barça, entre els quals hi ha Pau Cubarsí, triat com el millor futbolista jove en l'últim Mundial. Aquest migdia l'hem entrevistat amb el Damià López des de Les Roces i ens ha dit això. Pau Cubarsí, què tal? Gràcies per atendre'ns.
1: Hola, molt bones.
0: Com estàs, Pau, aquí a la selecció espanyola?
1: Molt bé, molt bé. Ja enfocats pel partit.
0: T'agrada aquesta aturada tan llarga de seleccions? Aquest format de concentrar no, els partits, 4 partits en 15, 20 dies, i que hi hagi menys aturades allò de setembre, octubre i novembre, o què?
1: Bueno, és complicat perquè al final estem 2-3 setmanes sense competició i lliguera, però també prefereixo no parar tant i fer-ho tot seguit.
0: Us talla molt el ritme que portàveu a la Lliga, o què? T'ha sabut una mica greu no continuar amb aquesta bona dinàmica que teníeu?
1: No, perquè al final sé del nivell que té la plantilla i sé que a la tornada doncs estarem igual o millor.
0: No serà difícil reprendre la competició? Bueno, de fet no ho sabeu, no? Però...
1: Bueno, sí que pot ser complicat perquè al final ara també ens estem juntant amb altres jugadors de la selecció i després tornar i juntar-te amb els del teu equip doncs potser al principi crea una mica d'incertesa, però això passarà ràpid.
0: Ara saludo el Damià López, que el tens aquí davant a Les Roces, i parlem una mica d'aquesta Nations League, del duel que tindràs amb Harry Kane, no?, si jugues aquest primer partit de la Nations a Wembley. Però deixa'm, de l'actualitat, deixa'm preguntar-te si t'esperaves estar a 6 punts del Madrid aquestes alçades de temporada, o t'ha sorprès una mica?
1: No m'ha sorprès. També no intentem fixar molt en el rival, sinó en nosaltres mateixos, que si fem les coses bé, doncs anirem perfectes. Nosaltres hem complert, hem fet ple de victòria, però després el Madrid sí que no m'esperava que estiguéssim a 6 punts, però la Lliga és molt llarga.
0: S'ha fet viral una estadística que diu que el Madrid és l'equip que menys ha corregut de la Lliga en aquest inici. Què et sembla?
1: Bueno, tampoc m'agrada parlar del rival, sinó m'agrada fixar-nos en nosaltres, que crec que estem dels primers, així que hem de continuar amb aquesta dinàmica.
0: Costarà frenar l'eufòria abans del clàssic? Perquè queden un mes, no?, per aquest clàssic del Madrid. Creus que costarà frenar una mica l'eufòria?
1: No costarà. Crec que l'eufòria és important perquè ens estem veient molt bé, ens estem veient físicament molt bé, i jo crec que hem de continuar així i a per totes.
0: Pel que dius, no els dones per morts, no? Vull dir, se van en no, compte amb el Madrid,
1: crec
0: no?
1: Crec que mai s'ha de donar per mort, perquè això és futbol i mai es sap.
0: Tu eres molt petit en la primera etapa de Mourinho. Com l'estàs veient com a entrenador? No sé si us afecta el que diu, aquests shows que fa la sala de premsa, que nosaltres ja estem acostumats, no? Els que els hem vist el 2010, 2011 i 2012.
1: Sí, jo no l'he pogut veure en directe, però sí que ja m'han sortit alguns vídeos per internet, que ara està tot, però bueno, això no ens afecta per res a nosaltres.
0: De la pilota d'or, tu podries estar a les travesses per guanyar-la, després d'haver estat el millor jove del Mundial, i els títols que has aconseguit, i el rendiment que has tingut. No t'he vist fent campanya, Pau.
1: No, sincerament no és una cosa que em fixi, si ha de venir vindrà, però jo prefereixo sempre els trofeus col·lectius, donar el nivell per ajudar l'equip, i després tot això ja vindrà.
0: Per tant, t'agradaria guanyar-la, però tampoc és una cosa que et tregui la son.
1: Home, clar, si es pot guanyar, perfecte, però no em trobo la son pas.
0: Entens que el Barça faci campanya per la mitja mal, per la temporada que ha fet?
1: Clar que entenc que Lamin també ha de fer campanya, perquè jo crec que és el que se'l mereix, i esperem que el guanyi.
0: Sí, eh? Tu li donaries a ell?
1: Sí, li donaria.
0: Va. Que Pedri i Rafinha no hi siguin, què et sembla, a la llista final?
1: Bueno, és dur de veure. Quan m'ho van dir no m'ho creia, perquè sapiguent les qualitats que tenen ells dos i la temporada que han fet, doncs és raro.
0: Estàs flipant com tots nosaltres amb Rafinha?
1: No, flipant no, perquè al final jo crec que Rafa porta 3 temporades que està a un nivell espectacular. Sí que ara està en la faceta de golejador impressionant, no sé si porta 14 gols, però sí. Estem molt contents de tenir-lo.
0: 12 a la Lliga i 2 a la Champions. Si l'haguessis de defensar, ara mateix seria molt difícil no frenar-lo.
1: Sí, ara està amb la fletxa cap a dalt, així que millor tenir-lo a favor nostre.
0: Quina llàstima la lesió de Christensen. Com està el nano?
1: Sí, bé, fotut. Al final ja havia començat a agafar un altre cop ritme. Jo crec que estava un nivell espectacular, estava jugant molt bé i és una putada, sí.
0: Sí, i per sort hi ha Gerard Martín, no?, que l'any passat ja va acabar molt bé la temporada de central esquerrà. Hòstia, com ha crescut el Gerard, no? I a més us entereu molt bé, Pau.
1: Sí, el Gerard va començar de lateral, després es va reconvertir a central, i la veritat que potser al principi la gent no li tenia tanta fe, però ho ha fet espectacular. És un noi molt treballador i les coses li estan sortint bé, així que estic molt content per ell.
0: Sí, t'ha sorprès o què, el Gerard?
1: Bueno, al final jo crec que ningú s'esperava, que ni ell mateix potser, que podia jugar de central, perquè al final sempre ha sigut lateral, però la veritat que el nivell que està donant, doncs és molt bo.
0: S'havia dit a l'estiu, s'ha de reforçar el central esquerrà, s'ha de reforçar, i al final no ha fet falta. Tu creus que s'ha de reforçar aquesta posició, i més ara amb la lesió de Christensen, o està ben coberta?
1: Bueno, està ben coberta. Al final el Gerard, doncs, jo crec que ha donat coses per veure que està ben coberta. Sí que potser ara amb la lesió de Christensen, doncs sí que ens falta algun central, però la plantilla, tenim una plantilla molt completa i tenim molts jugadors que poden ocupar aquella posició.
0: I un parell més per part meva. Quin és el que més t'ha sorprès dels nous? Adeyemi, Gordon, Rodri... no sé.
1: Jo crec que tots els que han vingut, doncs, han vingut amb un nivell molt alt. Sincerament no m'esperava que s'entenguessin tan bé amb la nostra filosofia des del primer moment, i estan tots enxufats, amb ganes de fer grans coses. Sí que el Rodri ja el coneixia aquí a la selecció i sabia de les seves capacitats, però l'Anthony i la de Yemi, doncs la veritat que m'han sorprès cap a bé.
0: I sobre tu, notes que has fet un pas endavant? Et veus més líder de la defensa, amb molta més autoritat, no sé, amb molta més experiència, tot i que siguis tan jove? T'ho dic perquè has fet un Mundial com si l'haguessis jugat 25 de Mundials. T'han donat el premi al millor jove del Mundial, que és una barbaritat que et donin això, Pau. No sé si tu t'has notat també una mica això, aquest creixement, aquesta ascendència, no?, en la defensa del Barça i en la defensa d'Espanya.
1: Sí, m'ho noto. La veritat que crec que he crescut bastant des de que vaig debutar. Al final, anar jugant molts partits, anar guanyant experiència i anar millorant cada dia, doncs et fa ser millor jugador sempre, i jo sempre m'intento mentalitzar en treballar cada dia, en cada partit, en ser millor jugador per ajudar l'equip.
0: Et costa tenir els peus a terra o no, després de tot el que has viscut?
1: No em costa. Sí que sempre he dit que des de casa i els amics, doncs, m'ajuden bastant, així que si em distrec algun cop ja tinc algú que em toca l'orella.
0: Sí, no? Ja t'apreten, no? Els amics i la família,
1: sí,
0: està bé,
1: sí.
0: Això. Damià López, hola, què tal?
2: Què tal, Aleix?
0: Què tal? Aquí estàs amb el Pau Covarsí. Com el veus? El veus més madur o no, com ara li deia?
2: Jo el veig aparentment igual que fa 2 mesos, que és l'última vegada que em vaig asseure davant d'ell, que va ser la prèvia, te'n recordaràs, Pau, de la semifinal, sí, contra França, allà al Cotton Bowl.
0: Quin partidàs,
2: sí, que feia una calor, sí. Aquells dies calorosos, que recordo alguns jugadors...
1: Molta calor, ja.
2: Que no sé com entrenàveu, la veritat, perquè estàvem a gairebé 40 graus.
1: Sí, entrenàvem fer 4 rondos i anar cap al gel, cap a dins.
2: Sí, recordo que aquell dia vam parlar una miqueta de com havia estat la vostra evolució en el Mundial, aquells dubtes contra Cap Verd, aquell partit així contra Uruguai que traieu endavant, doncs contra Portugal ja, doncs patiu, però ho acabeu traient, doncs també una miqueta per, no sé, aquella sort del campió, però aquella empenta, aquella determinació fins al final, però faltava els 2 grans partits, no?, contra França i contra Argentina, que allà jo crec que tot el planeta futbol coincideix que allà Espanya va ser molt dominadora i justa campiona, no? Com vau viure aquell tram final de Mundial?
1: Doncs ho vam viure, la veritat, que molt bé, perquè ara podem dir que ens van sortir 2 molt bons partits, que vam ser campions, però en aquells moments sí que no hi havia incertesa, perquè sabíem de les nostres qualitats, que sabíem que si ho fèiem bé, doncs érem mereixedors guanyadors. Jo crec que vam tenir un grandíssim nivell en els 2 partits, vam estar enfocats i concentrats als 90 minuts, als 120, en aquest cas a la final, i vam fer un gran joc i vam poder treure les victòries.
2: Sempre diu que, bueno, ets campió del món, es triga a processar uns dies, unes setmanes, però realment en 2 mesos, tu creus que ets conscient que has arribat a digerir a pair el que significa ser campió del món, o que potser d'aquí 5-10 anys realment hauràs aterrat el que significa ser campió? Encara no ho has acabat de processar del tot.
1: Jo crec que sí que ho he processat, perquè al final ja són 2 mesos, també quan arribes a, a casa per primer cop, doncs, veure tota la gent il·lusionada, doncs, et fa veure la magnitud del que has aconseguit, però jo crec que d'aquí 5-10 anys, doncs, quan hi hagi passat tot, doncs, ja ens donarem encara més compte.
2: Escolta, s'ha parlat molt d'aquesta final. Jo no sé si tu has vist molts vídeos, l'has vist sencera, s'ha parlat molt del domini d'Espanya, de que si Argentina hagués guanyat potser no se li hagués fet exactament un favor al futbol, perquè realment va guanyar el millor equip. Tu, quan eres al camp, senties la dimensió del que estava jugant, de que era una final d'un Mundial, de que és segurament una final de Champions, però una final d'un Mundial, de que un partit de més exigència i més nivell no es pot jugar. Se sentia això?
1: Sí, sí que sentia. Al principi sempre hi ha no aquells nervis, però aquella sensació de que és un moment molt important, estàs en una final del món, fins i tot tens a Messi a davant, que és un dels teus ídols, i saps que és un moment de tensió, perquè al final hi ha tensió, però jo crec que estàvem molt convençuts del nivell que teníem, sobretot ja es va veure des del primer moment que vam agafar tot el ritme de pilota, que els vam sotmetre a l'àrea rival, i jo crec que al final va costar que entrés la pilota, que semblava que no entrés, però al final va poder entrar i ens la vam emportar.
2: El gol de Ferran Torres és la imatge que s'ha vist més, claríssimament, perquè és el gol una miqueta com el d'Iniesta, però jo crec que després d'això, del gol de Ferran Torres, la imatge que més s'ha vist és la que treus, aquella pilota, la teva salvada al final. Com l'has viscut posteriorment? L'has vist, no l'has vist? Com la vius en el moment? Si en el moment dius, hòstia, acabo de salvar el Mundial, i com l'has vist posteriorment i com l'has analitzat? Com és aquella acció?
1: Sí, l'he vist, sí que des de la tele potser no es va veure 100%
2: no,
1: que la treia jo, però veient les repeticions, doncs ja veia del que l'havia tret. Sí que en aquell moment del partit ja també estava baldat, estava ben cansat, vaig caure rendit al terra i 100% no estava 100% convençut del que havia fet, que al final l'havia tret quasi que era mig gol, però després ja quan la vaig veure repetida, doncs em vaig donar compte que havia salvat.
2: Sí, és curiós que la tenen, eh? És a dir, que esteu dominant, però ells al final la tenen per empatar.
1: Sí, sempre passa això, que al final encara que tinguin un jugador menys o vagis guanyant, sempre als últims minuts doncs es canvien els torns de pilota i has de patir per treure la victòria. Mm.
2: Per últim, Aleix, per part meva, sobre aquesta final i sobre el Mundial, hi ha la imatge teva que anuncien el teu nom et dona el premi a millor jove al Mundial, que és un premi increïble, que és per tota la vida, no? Que se sent quan diuen el teu nom, quan puges allà, Infantino, Donald Trump, etc., perquè en aquell moment ets el centre de les mirades.
1: Sí, quan ja un cop s'ha acabat el partit, doncs una il·lusió immensa d'haver sortit campió, i al final després quan em venen a donar la informació de que era el millor jugador jove, doncs al final també t'alegres per tot el que has fet. Al final sí que preferia sempre guanyar el Mundial i els premis individuals, doncs després ja vindrien, però al final el principal és el col·lectiu, però l'individual va venir molt content, pensant en la meva família, en tot el que havia passat durant tot aquest temps, i crec que va estar molt bé.
2: És que això, Aleix, que tenim sí. Amb nosaltres un campió del món i el millor jove d'una Copa del Món, no?
0: Sí, sí, que és espectacular. Anava a dir, on tens aquests trofeus? Perquè teniu la rèplica petita de la Copa del Món i el trofeu de millor jove, no? On els tens, aquests?
1: Sí, els tinc ben guardats a caseta.
0: Sí? Però a la vista, quan arribes a casa els veus, o no?
1: No, encara no. Encara no, ho haig de preparar tot bé.
0: Val,
1: el meu pare ja m'ho prepararà bé.
0: Val, un petit museu, no?, de Pau Covarsí, de la seva etapa, perfecte.
1: Sí, sí.
0: I ara què? Ara què et queda? O sigui, tu tens l'Eurocopa, no? Tens el Mundial?
1: No, l'Eurocopa no tinc
0: el joc. Perdona, tu tens els jocs, el 2024, correcte?
1: Sí.
0: Tens el Mundial i tens lligues amb el Barça, tens una Copa del Rei, tens la Supercopa d'Espanya, clar, queda el peix gros, no?
1: Sí, ara mateix queda la Nations League, la Champions amb el Barça, que és un somni, i l'Eurocopa.
2: Jugar a Wembley motiva, especialment, Pau?
1: Sí, clar, home, és un dels estadis més emblemàtics del futbol i estarà molt bé jugar allà.
2: Jugar contra Harry Kane, per exemple, no?
1: Sí, un jugador que tothom ja sap les capacitats que té, les qualitats que té, així que haurem d'estar atents perquè no es faci mal.
0: Has de frenar-lo perquè encara es pot votar per la pilota d'or, saps? Fins dilluns, vull dir, aquest partit és compte. Que no ho faci bé, eh? Tens un repte aquí, eh?
1: No, l'haurem d'eliminar perquè així en la mi marqui 2 o 3 golets i se l'emporti ahir.
0: Ara. No, jo per acabar, com estàs físicament? Perquè l'estiu ha estat dur, Pau.
1: Molt bé, m'estic trobant molt bé. Sí que hem tingut uns 20 dies per recuperar. També jo crec que no tant les cames, sinó que el cap era important que es despejés una mica. Jo crec que ho hem fet i la temporada serà llarga, però bueno, l'enfrontem en bones condicions.
0: I acceptaràs que et vagi dosificant Flick, com hem vist en aquest inici de temporada, per poder aguantar tot l'any? Ho entens, que s'hagi de fer això?
1: Sí, és normal que ens haguem de dosificar, perquè també venim amb molt de ritme, però el míster ja sap que jo estic disposat a jugar tots els minuts al màxim nivell i sempre estic preparat.
0: És brutal el plantillot que teniu, eh? Vull dir, tu veus la banqueta del Barça quan entren els 5 canvis i dius, però si aquests tios podrien ser titulars, no?
1: Sí, tenim una plantilla molt completa. Jo crec que és unes coses claus d'aquesta temporada, també per poder anar rotant a Lliga, i sabem que tots tenen les qualitats perfectes per jugar d'inici, i això ens fa ser molt, molt bons.
0: D'aquí 20 dies, doncs, torna a la Lliga, tornarem a veure el Barça. De moment, Dami, 4 partits, no? Recorda'ns contra qui jugarà Pau Cubarsí i la resta d'internacionals del Barça aquests dies.
2: Jugarà a Wembley contra Anglaterra, després a Sevilla contra Croàcia, a Oviedo contra República Txeca i després a Split contra Croàcia. Jo per últim preguntaria, no sé si en general agradava més la triple aturada, setembre, octubre, novembre, o ara que s'ha compactat en dues, s'ha juntat 4 partits consecutius, Pau, i després la de novembre.
1: Et diré que potser... Bueno, les dues tenen les seves coses bones i les dues tenen les coses dolentes. Sí que ara potser parar 2-3 setmanes, doncs, perds el nivell amb l'equip, a la Lliga, que està a un nivell espectacular, però també juntar-se, doncs, una convocatòria, doncs, fa que no haguem d'anar 3 cops seguits.
0: Clar. No us lesioneu, eh? No us refredeu, tampoc.
1: No, tranquil.
2: Entrenen bé, la Fuente. Entrenen bé. El Luis els cuida bé.
0: Val. Ja molt seguit el Barça patint ja en aquesta aturada de seleccions. Esperem que tots torneu sants i estalvis. Molta sort, Pau, moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.

0: Així anà la conversa amb Pau Cubarsí aquest migdia des de les Roces amb el Damià López, que ja ha tornat de les Roces i ja el tenim aquí a casa nostra. Hola, Dami, eh?
1: Bona nit, Aleix, què tal?
0: Bona nit, bona nit. Costa arrencar-li algun titular a Pau Cubarsí perquè és prudent, però bé, està bé la seva opinió de tots els temes d'actualitat que hem tractat, amb el central del Barça.
1: Sí, ell és un tipus intel·ligent, observa una miqueta el panorama i a poc durant l'entrevista doncs ja es va deixant anar, no? Fins que al final, doncs, quan es troba còmode, i com nosaltres sempre l'hem fet sentir còmode, doncs ja va deixant anar doncs respostes doncs això, doncs més llargues i amb més reflexives sobre tots els temes, tocant tots els pals. Lògicament l'actualitat del Barça, la pilota d'or, que és un tema candent, i a més que pel que sabem en parlen entre els futbolistes, un tema de debat intern. Evidentment no és l'actualitat que passa per la selecció espanyola, per la Nations League, pels pròxims compromisos. El que t'ha dit, doncs, que el que li queda és guanyar també la Nations, l'Eurocopa i sobretot la Champions amb el Barça. Així que bé, distès, i a més un procés que hem vist amb molts futbolistes, quan eren joves, Cubarsí ho és molt, doncs eren molt tímids i de poques paraules, i a mesura que la seva carrera esportiva ha anat avançant, doncs acaben fent entrevistes, ara ho veiem amb futbolistes més veterans, com per exemple Rodri, doncs que, vaja, que sembla que portin tota la vida, i Cubarsí, doncs que qualsevol ho diria, no? És ja un veterà a les convocatòries de la selecció espanyola, al gener farà 20 anys, i és ja un habitual també amb Ragú, així que bé, ja és un plaer poder parlar amb ell.
0: Sí. Les seves entrevistes són com juga ell al camp, sense fer soroll, però amb molta qualitat. Hola, Joan Poquí, company de Mundo Deportivo.
2: Hola, bon dia, què tal?
0: Hola, Paco Cabezas, cap d'esports del periòdico.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal, Paco? I avui teniu un gran partener a la taula, com és el gran Jordi Roura. Hola, Roura.
4: Què tal, bona nit.
0: T'hem canviat estàs? Els diumenges pels dijous. Estan bé els dijous, t'he de dir.
4: No, ja. Estan bé tots els dies.
0: Sí, però aquí fotem a vegades, els dijous fotem a vegades alguna festa en públic.
4: Sí,
0: amb música, amb concurs, ja veuràs. A tu passaràs bé avui. Aquest el coneixes bé, el que hem entrevistat, pel Pau Cubarsí.
4: Sí,
0: és que, com deia el Dami, oblidem que té 19 anys. O sigui, ja volem que foti de capità, discursos, titulars...
4: Bueno, jo ho he dit moltes vegades, no? Hem normalitzat una cosa absolutament anormal, no? És que un nano que amb 19 anys sigui veterà, que sigui campió del món, que hagi guanyat lligues amb el Barça, que porti no sé quants partits... una cosa... amb una, no oblidem, amb una posició històricament complicada pel club.
0: Sí, i tant.
4: Trobar, no?
0: Hola, Marta Ramon, també.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, Pintanel.
6: Què tal?
0: Per això, bona nit. Pintanel, també, aquí a la taula. De fet, la Marta em deia, escolta, anem a recordar que Pau Cubarsí té 19 anys i que ja porta... Aquesta és la quarta temporada del primer equip.
5: Sí.
0: Tia.
6: Mare meva.
5: Jo, és que hi ha hagut un moment que quan m'ho estava repassant, com que tot va tan ràpid i al final, com que anem enllaçant partits i partits i partits, arriba un punt que perds una mica la perspectiva.
0: O sigui, va debutar amb 16-17.
5: Sí, o sigui, va debutar la 23-24 amb Xavi. Aleshores tenia 16 anys i li faltaven 4 dies per fer els 17. Era el 18 de gener al camp de l'Unionistes a Salamanca, els vuitens de la Copa del Rei. Va substituir Christensen, que estava sobrecarregat, va ser la mitja part, i aquella temporada...
0: No sigueu dolents,
5: exacte. És una mica el dia de la marmota amb Christensen, però sí, en aquell cas, doncs, aquesta dolència de Christensen va fer que pogués debutar Cubarsí, i aquella temporada ja no va tornar al filial, es queda al primer equip i acaba amb 24 participacions, 19 a la Lliga, 18 sent titular, i es converteix en indiscutible per Xavi. La temporada 24-25, que és la primera amb Hansi Flick a la banqueta, convenç l'alemany de seguida i es converteix en la parella de ball indestructible amb Íñigo Martínez, i acaba amb 4.214 minuts i 56 participacions. I la passada, la 25-26, l'acaba lleugerament amb menys minuts, 3.978 i 48 participacions, perquè a l'inici de temporada no acaba d'estar físicament al 100% per algunes molèsties intermitents al genoll. Tot i així, acaba a dalt de tot. I abans de l'anada dels vuitens de la Champions a Newcastle, del 10 de març, Flick equipara el seu impacte i la seva qualitat amb el que ofereix Lamine Yamal.
7: Té una qualitat enorme. Per mi, com a defensa, potser està al mateix nivell que Lamine. És genial tenir-lo. Mireu quants anys porta jugant a aquest nivell amb aquesta edat. És increïble i estic realment content de tenir-lo. Ha de millorar i pot millorar. Quan sigui més madur, serà un dels líders que necessitem. Ho serà quan parli una mica més cara, tot i que és normal per la seva edat. Valoro moltíssim.

0: Vine a la Castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busta i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figa Flaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105 emissora oficial!
1: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2: No era la Nations League, però tenies Cobercí, tenies Lamine Yamal sobretot i després Olmo, que va passar per davant de Pedri, aleshores... Altres partits que, evidentment, Luis de la Fuente vol guanyar i vol quedar primer de grup, o si no segon, per accedir als quarts de final. Jo crec que el primer partit, que és el de Wembley, que potser és el més transcendent, doncs, per l'entitat del rival, per l'escenari, també perquè Espanya es presenta com a campiona del món, jo crec que aquí sí que sortirà amb el millor equip possible i aquí jo crec que sí que Cobercí serà titular, també amb Lamine i possiblement també amb Olmo Pedri, tinc més dubtes. Els altres del Barça, Rodri, jo crec que no. I a partir d'aquí sí que entrarà... Ah, perdó, Rodri, me l'he deixat. Clar, sí, sí, clar. Perdó. Sí, sí. Mm. És que Rodri, a nivell selecció espanyola, encara em costa identificar-lo com a blaugrana, perquè, de fet, encara... Que, per cert, Rodri parla demà en la prèvia, al costat de Luis de la Fuente a Wembley, i Harry Kane parla, també, com a capità de selecció anglesa. O sigui que demà tenim un dia increïble a nivell de prèvies, no? Parla Harry Kane, candidat a pilota d'or, i també Rodri, però sí, és a dir, tindràs Cobercí, Rodri, Lamine, més Olmo i Pedri, que jo crec que ja possiblement passaria Villa contra Croàcia, i a partir d'aquí va. Jo diria que més o menys titularitats se la repartiran un parell cadascun dels futbolistes. I potser hi haurà algun alliberament... Sí, alliberament, segons com vagin les cames, per exemple, si Cobercí ha jugat el primer i el tercer partit, potser un alliberament de cara a l'últim partit contra Croàcia Split, veurem com gestiona la Fuente en aquest sentit.
3: Val. Demà te'n vas cap a Anglaterra, vull dir, seran situ dissabte veient aquest Anglaterra-Espanya a Wembley.
2: Sí, sí, com et dic, demà anem cap a Anglaterra per explicar les prèvies, perquè valdrà molt la pena. Espanya s'entrena a les Rozas i després hi ha les rodes de premsa de la Fuente i Rodri a Wembley. En canvi, Anglaterra s'entrena a la ciutat esportiva del Tottenham amb rodes de premsa de Tuchel i de Harry Kane. El partit dissabte a la tarda per Anglaterra ve de caure de mala manera una vegada més al Mundial. És un partit important per Anglaterra perquè recordem que inicia un cicle que culminarà amb l'Eurocopa que juga l'any següent, a casa, no? Veurem si algun dia Anglaterra guanya alguna cosa, però ara ja estan preparant l'Eurocopa que jugarà l'estiu 2028 a casa, en què la final es disputarà també a Wembley. I per la selecció espanyola, doncs això, amb 7 jugadors del Barça, amb aquest partit dissabte a Anglaterra, posteriorment Croàcia-Sevilla, República Txeca a Oviedo i finalment Croàcia a Split. Luis de la Fuente, que ja va comentar en els seus cercles que lògicament li va quedar l'espina de la Nations League de fa 2 anys, que va perdre a la final contra Portugal i que la vol guanyar. Bé, no guanyar-la fa 2 anys li va anar bé perquè li va servir al grup de motivació per guanyar el Mundial, però és que bé, la Nations de 2023 també li va anar bé guanyar-la perquè li va servir de motivació per guanyar l'Eurocopa, vaja, que sortirà a competir tots els partits el primer dissabte a Wembley.
3: Perfecte, doncs bon viatge, ens ho expliques demà tot i també dissabte postpartit. Dami.
2: D'acord, bona nit a tots.
3: Gràcies, adéu-siau, bona nit. Bé, tornant a Cobercí, Paco, Joan, Jordi, voleu afegir alguna cosa dels números que relatava la Marta i del fet que hagi estat un dels millors del Mundial i que sigui candidat a la pilota d'or? És que avui li dèiem, no has fet campanya, diu, no, mi, bueno, si la guanyo bé i si no, no. Una mica, és que és així, no fa soroll i ho fa bé les coses, no?
4: Antes en la trastienda estaba hablando con Marta precisamente del tema este del Balón de Oro y de qué poco se ha hablado de que Cobercí forme parte de esta lista y qué poca campaña también se le ha hecho. Recordemos que en el pasado Mundial fue escogido el mejor futbolista joven de todo el mundo. Es que, no sé, yo creo que es de esos futbolistas que tampoco le gusta mucho el protagonismo, no le gustan mucho las campañas mediáticas, pero eso no tiene que restar... que sea un futbolista imprescindible para el Barça y estoy convencido

0: Sigmo, que ahora mismo está entre los 10 mejores futbolistas del mundo, porque es que a veces solo valoramos a los mejores si son atacantes. Si son defensores, no. Hoy y mañana publicamos el periódico una entrevista con Eric García y precisamente habla de este tema, de que normalmente los futbolistas que optan al Balón de Oro son siempre los atacantes y que nos olvidamos siempre de los defensas. Y cuando damos un Balón de Oro a un defensa, se lo damos a Cannavaro, que tampoco sería, bueno, Miguel Ángel.
1: Aquel es más extraño.
2: Va a ser extraño porque debía
0: bueno,
2: Ronaldinho.
0: Venía de ganar
3: al Mundial. Estaría de guanyar
0: era,
3: el Barça amb Ronaldinho había fet Champions.
0: Recuerdo una crónica de Santi Segura en El País que una vez gana Italia ese Mundial que era la victoria o el triunfo de la nada.
2: El triunfo de la nada, me acuerdo.
0: El triunfo de la nada, es decir, era un poco eso. Pero en cuanto a Cubarsí, yo creo que no somos conscientes de que tiene tal margen de mejoría todavía. El otro día, creo que fue la semana pasada o hace dos, que Flick hablaba de que lo veía más fuerte para los duelos personales, en los sí. uno contra uno. Es decir, que es un futbolista que, bueno, todos conocemos su inteligencia, su manera de sacar el balón, ese sexto sentido que tiene para colocarse, pero a veces le faltaba un poco el tema del salto, el tema de encontrarte con un defensa fuerte que pueda ir al choque, y eso incluso lo está mejorando ahora porque él mismo también se ha empeñado en mejorar ese tema. Es decir, si eso lo acaba incluso de mejorar, es que estamos, vamos, con un futbolista de época.
1: ¿Ya era así, de jove, allà a la Masia?
4: No, él, obviamente, hace cuando lo fiché, Pau debía tener 10 años, creo.
1: 10 años tenía.
4: Entonces, y es un jugador que ya destacaba, a vegades firma jugadors sempre talentosos, però aquest destacava el Pau perquè ja defensivament era molt bo. Ja tenia actituds defensives. Hòstia, aquest tio es col·loca sempre bé, no? O ho anticipava bé, no? I després amb tot aquest això que parlàvem, aquest posat de que no, és que és bon noi, que és un tio collonut i és molt intel·ligent, però jugant és molt agressiu, eh? Jugant és molt concentrat i és agressiu, eh? Molt més del que la gent es pensa. I estic totalment d'acord amb el Paco. Jo crec que el més important del Pau no és el que està fent, que és espectacular, és el que pot arribar a fer.
1: Sí? Més encara?
4: Tornem-ho a dir, és que té 19 anys. Aquest noi, quan
1: però
4: sí, tingui...
1: Però Jordi, anticipa bé, es
4: sí?
1: col·loca bé.
4: Sí, però...
1: Ha de guanyar forma física perquè
4: però
1: té 18 o 19 anys.
4: Però... Esclar, és que té 19 anys, es fotrà molt més fort, tindrà molta més experiència. Clar, quan tingui 23, que continuaix sent
2: superjove,
4: portarà 7 o 8 anys a l'èlit. Vull dir, esclar... És que estem davant d'uns casos que són realment excepcionals, i repeteixo, no és el que fan que és espectacular, és el que poden arribar a fer, perquè a més mentalment estan centrats, volen aprendre, tenen ganes de millorar. Aquest és el gran valor que poden tindre aquests jugadors.
5: Sí, però una cosa, tu creus que... És que estava pensant
4: sí.
5: en quina edat has debutat el primer equip, devies tenir 18 o 19 potser? O...
4: No, mira, jo vaig debutar el primer equip, si no recordo malament, amb 21-22. No, i debutàvem molt d'hora. Que és quan
1: era jove, llavors,
4: clar. Arribàvem el Cruyff, el Flaco, jo, el Guillermo Amor, i altres jugadors, no? Però l'altra generació que havia jugat el primer equip a nosaltres, Calderés, Paco,
1: Rojo.
4: Aquests debutaven
1: 24, amb 25, o què?
4: O 26,
1: no,
4: o 27.
1: Debutaven amb bigoti i amb...
2: I calvos.
4: Que portaven jugant amb el Barça B, amb el Barça Atlètic d'aquella època, però 5, 6, 7 anys... Ha evolucionat tot, i ara la tendència tot és aquesta precocitat que deies tu, Joan.
5: Però aleshores, i la meva pregunta que et volia fer és, el fet de que debutin tan aviat... I també hi ha molt més desgast, perquè hi ha molt més partits ara que en la vostra època. Molts més. Igual si aleshores una temporada amb 50 partits era una temporada amb moltíssims partits, a una temporada normal del Barça en té al voltant de 60.
4: Totalment.
5: Això pot significar ells, és a dir, el Cubarsí, la Minyamal, val per tots, pel Pedri, pel Gavi, es desgastin abans? Home, és a dir, que un jugador sí ja estigui a granadet
4: clar, jo sempre,
5: abans?
4: Jo sempre ho hem dit, vull dir, primer, debuten, juguen i es consoliden perquè rendeixen. Això és l'elit i és superprofessional. Si no rendissin i no tinguessin nivell, no jugarien. I després, segon tema, sempre hem dit, és bàsic i importantíssim. El Barça té una quantitat de professionals de primer elit, preparadors físics, massatgistes, mèdics, nutricionistes, això és absolutament essencial, per això que dius tu, Joan, perquè aquests nanos se'ls ha de cuidar de manera especial. El tipus d'entrenaments, el tipus de càrregues, perquè estan en evolució. És que encara s'estan... Tu mires, per exemple, una fotografia del Lamin quan va debutar, o el Lamin d'ara, i és una altra persona.
5: Sí.
4: Ara, i encara no ha acabat, té 19 anys, encara no ha acabat, diguem-ne, de per tant, per això et deia que estic igualment d'acord, s'ha de tindre molt de cura, i després segueixo pensant que el verdader gràcia d'aquests nanos és el que poden arribar a fer, si els acompanya tot, òbviament.
5: Sí. De la pilota d'or, deixa'm dir una cosa, jo crec que no es parla massa de Pau Cubarsia, a part de perquè no és un jugador de màrqueting, com a jugador mediàtic, la minya mal si ho és, però és que a part jo crec que tots donem per fet que li donaran aquí un premi pel jove, també
2: el
3: Copa.
5: Llavors el gol de Moy el dona un altre Tutosport.
2: En la gala de la pilota d'or es dona el Copa.
5: Sí, doncs jo crec que li donaran el... I a més, jo penso, ho veig claríssim, que aquest ja li van donar la minya mal, o l'any passat o fa...
2: Sí.
3: Pedri també l'ha guanyat, diria, no? O era el Golden Boy, Pedri, ja em confonc, però hi ha tants premis.
0: Que pesadilla.
5: El tema, és a dir, si hi ha un binomi perfecte per convidar-me a una tertúlia, és el tema pilotador més seleccions. És la fórmula màgica, saps? Però entenc que no se'n parla de Cubarsí, perquè a mi en una tertúlia van preguntar qui li donaria, jo vaig dir, li donaria a Cubarsí. Abans que la minya mal. Però no se'n parla perquè tothom dona per fet que se li donen el Premi Copa.
6: Realment, si analitzes les temporades de tots els jugadors dels que s'està parlant, tots han tingut altibaixos o no han guanyat títols. Realment, l'únic que ha fet una temporada bastant regular i bastant, jo crec, tirant més cap avall és Cubarsí, i a més ha guanyat un munt de títols. O sigui, realment estic molt d'acord que possiblement el fet que no sigui mediàtic, sí. Però objectivament, jo crec que el dels jugadors que ha estat rendint un nivell més alt i que ha guanyat bastants títols és Cubarsí.
3: Sí. Passa que és veritat que els defenses llueixen poc en aquest tipus.
0: No, hay uno de los criterios de esta pantomima del Balón de Oro que son actuaciones personales. Claro, cuando tú ves los finales de partido que sale ese Cairon de MVP, muy pocas veces a defensas, por no decir jamás, nunca, siempre salen
6: las que marcan para sumar
0: así, pero asiste.
6: Cubarsí
0: es muy difícil.
6: Cumpleix los tres. Fair play.
0: Sí.
3: Bueno, fair play el que més.
6: Títols
2: amb
6: el club i amb la selecció. I rendiment individual.
3: Passa que les estadístiques de pilotes interceptades, tackles, poques faltes, tot això no compta tant, no llueix tant com gols i assistències. És així, una llàstima. Bé, que tingui molta sort, Pau Cubarsí, com ens ha dit, tampoc li treu la son això dels premis i ell prefereix que el guanyi Lamine Yamal. 26 d'octubre a Londres, la gala de la pilota d'or, i s'acabarà ja aquesta...
2: Falta un mes.
5: Quin mal son.
3: A tot això, Lamine Yamal ha tornat a postular-se avui per guanyar la pilota d'or, Marta.
2: Sí, calia tornar-ho a fer perquè no havia quedat prou clar.
3: És que dilluns es tanquen les votacions. Llavors jo crec que estan aprofitant ja els últims 3-4 dies que queden, no?, per captar vots.
5: I tenim uns dies de falso llano.
3: En principi sí. Serà una etapa tranquil·la. Sí.
2: En aquest cas ho ha fet en una entrevista a Televisió Espanyola. Diu que al futbol europeu hi ha pocs jugadors que facin gaudir tothom com ell ho fa i que això el diferencia en la cursa de la pilotador.
7: Ahora mismo en el fútbol, te pongo europeo porque Messi siempre va a estar ahí, siempre se va a disfrutar en el fútbol europeo. Yo creo que hay pocos jugadores que jueguen como yo juego, que hagan disfrutar de esa manera y yo lo noto y es mi objetivo al final, siempre lo he dicho, mi referente era Neymar por eso. Entonces yo creo que el Balón de Oro tiene que ver con eso, con el mejor jugador, con el que disfrutas más viéndole y sabes que está un punto por encima y lo disfrutas. Yo creo que eso es lo que me diferencia.
2: Lamin també reflexiona sobre el que ha aportat fins ara per poder ser mereixedor de guanyar-la.
7: Yo creo que lo que estoy haciendo ahora ya es apuntando a esta temporada con el Barça y a la siguiente y obviamente pues a la gente se le queda y en la votación pues seguramente influirá, aunque tiene que ser la temporada pasada. El año pasado yo creo que me faltó esa Champions que se la llevó el Paris Saint-Germain y este año pues tenemos el Mundial. Entonces las posibilidades están, mi juego también ha estado, todo ha estado. Al final ya no depende de mí, yo lo bueno que estoy tranquilo con lo que he hecho, no cambiaría nada de la temporada pasada por algo de otra persona, entonces ya no depende de mí.
2: I justifica així la seva manera de postular-se tan obertament per la pilota d'or.
7: Yo creo que al final la gente pide algo que luego no quiere. Pide que los futbolistas sean sinceros y cuando yo soy sincero, luego dicen, ¿pero cómo va a decir eso? Pero al final nunca va a cambiar mi forma de ser.
8: soy así, no quiero engañar a nadie, no, nunca voy a decir algo que no pienso. Entonces seguirá así hasta que me retire y yo creo que la gente se irá acostumbrando.
2: Lamine també ha destacat que creu que Cubarsí ha de guanyar el trofeu que parlava ara, el trofeu Copa, el millor jugador menor de 21 anys.
3: Dissabte en Anglaterra-Espanya i avui l'anglès Anthony Gordon, jugador del Barça, també ha parlat de les opcions de Lamine Yamal de guanyar aquesta pilota d'or.
2: Sí, allà a Anglaterra també es parla molt de les possibilitats de Harry Kane i Gordon ha posat en valor el que està fent Lamine Yamal amb la seva joventut.
9: Again, it's difficult for me to comment because I'm not.
10: És difícil per mi comentar-ho, perquè jo no estic al seu nivell. Jo sóc com un seguidor i els admiro tots dos. És increïble el que han aconseguit, però amb 19 anys el que està fent Lamine Yamal em sembla impressionant. Està a un altre nivell. Amb l'edat que té, fer el que està fent és una autèntica bogeria. Si per mi és el millor extrem del món, crec que sí. Si parlem des del punt de vista de l'habilitat, per mi és el número 1, indiscutiblement.
9: I think so. I think when you're talking as a pure player, ability... For me, he's number one, for sure.
2: Gordon també ha reflexionat sobre la manera de jugar d'Espanya i Anglaterra, ha reconegut que no tenen la capacitat de controlar els partits com ho fan els de la Fuente i que no està segur que sigui una cosa que es pugui ensenyar, que es pugui transmetre. Diu que pel que està percebent jugant aquí, la manera de mantenir la pilota a Espanya és diferent a la d'allà i sobretot Gordon aposta per aferrar-se a les fortaleses que tenen com a selecció millorant el seu estil característic físic, directe i el contraatac.
3: Serà un gran partit el de dissabte aquest Anglaterra-Espanya. Ara us pregunto què us sembla el que està passant amb Lamine Yamal, el que està dient ell sobre la pilota d'or, i també estem pendents de les reaccions del duel entre Xavi i Klopp d'aquest Països Baixos.

0: Una mica de bona música, perquè torna, ja sabeu, la Mercè de RAC 105. Aquest divendres, demà, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, teniu una cita amb la música en directe. Una nit inoblidable, amb les actuacions dels Catarres, Marcos, els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia de Xoc. Divendres, a partir de 8:45 del vespre, demà, a partir de 8:45 del vespre, no us perdeu aquesta Mercè de RAC 105, amb el suport de AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander Es Music i Veolia.
1: Ai, ara unes galetetes Birba m'entrarien bé.
0: Entrarien molt bé, sí, sí. Elles
1: que tenen una mica de xocolateta.
0: Sí, sí, sí.
2: Ai.
0: Mira, parlant de música, dijous vinent tindrem públic a l'estudi. Ja ho anuncio ara, sí. Dijous vinent, primer cop aquesta temporada, cobrim les portes del Tu Diràs. Heu d'entrar a X, al compte @esportrac1 de X, de Twitter, i allà hi ha un missatge fixat amb un link perquè ompliu un qüestionari amb quatre dades i reserveu una de les 20 cadires que tenim aquí als nous estudis de la planta 3. Dijous vinent, pública l'estudi, festa grossa, i a més estrenarem un concurs musical. Un concurs musical amb dos dels oients que ens acompanyin, que s'emportaran, evidentment, al guanyador un premi. Ja ho sabeu, si voleu venir a veure'ns, dijous vinent, 1 d'octubre, obrim les portes del Tu Diràs, entreu a x@esportrac1 i allà ompliu el formulari i us inscriviu. De la Minya Mal, del que acabeu de sentir. Joan, què en penses del que està fent, d'aquesta campanya?
3: Bueno, fa campanya.
0: Se li pot girar en contra o no, parlar tant i repetir el discurs?
3: Veus l'altre, hi ha un altre dels aspirants que no para de fer... que es comporta com un venedor ambulant, perquè una de les frases que he llegit és: si guanyo la pilota d'or, la dedicaré a l'Àfrica. És a dir, està comprant els vots de periodistes del continent africà. I tinc la impressió, a més, amb arguments... Estudia amb arguments surrealistes, com que m'han debut a mi perquè sóc molt bo i he fet molts gols, quan no compleix cap... No compleix dos dels tres requisits que es diu en els suggeriments, recomanacions o instruccions o reglament de la pilota d'or. No té cap títol
0: col·lectiu. Ni amb club ni assolació.
3: I el seu fair play és denunciable, perquè va fer retirar els seus companys de l'escenari de la Supercopa d'Espanya quan s'havia de felicitar el campió que havia estat al Barcelona. I va ser ell, a més, amb gestos molt ostentosos, que va dir que vinga, tots cap a casa. Que, a més, va ser un dels fets que va desencadenar la marxa de Xavi Alonso del vestidor de la banqueta del Real Madrid. Per tant, un tio que incompleix dos dels punts, jo flipo amb que estigui per la cara, per la patilla, en la cursa. Doncs entenc que la Minya Mal, que ell vol guanyar aquest premi, si l'altre fa la propaganda que està fent, ell també la vulgui fer. A mi, personalment, no m'agrada. Jo crec que un jugador, si és prou bo, no té per què fer campanya per ell mateix. Més si no necessita fer cap campanya. Perquè tothom sabia que era el millor del món.
0: La feia Cristiano, no? Més aviat, campanya.
3: Però Cristiano li robava les pilotes d'or a Messi, perquè si a mi em sembla absolutament incongruent que Mbappé sigui candidat a la pilota d'or, alguns dels anys que va guanyar Cristiano Ronaldo, que reitero, ja ho he dit altres dies, la FIFA hauria de prohibir que dués el nom de Ronaldo, perquè el nom de Ronaldo han portat un Ronaldo boníssim, que era Ronaldo el gordo, uh-huh, i un Ronaldo
0: Nazario, sí,
3: immillorable, que era el Ronaldo petit, el Ronaldinho. Per tant, que aquest individu, que aquest tuercebotes porti el nom Ronaldo a la samarreta hauria d'estar prohibit. S'ho hauria de dir Cristiano. És que Cristiano guanyés el premi de pilota d'or d'algun dels anys, i sobretot el de l'any 2013, que igual que Mbappé aquest any no havia guanyat res, és inexplicable. És un fenomen paranormal. I l'única explicació que hi ha són les pressions de Florent Vito a tot arreu, les influències del Real Madrid, per intentar comprar a base de l'extorsió i de les amenaces i de que el votessin, perquè no hi ha una altra explicació de que aquest senyor guanyés aquella pilota d'or del 2013. Hi ha algunes que no les discutiré, però aquella en concret, i la d'Mbappé aquest any, és exactament igual. Exactament
0: per
3: igual.
0: Per mi no hauria d'estar ni al podi, Mbappé.
3: És que no hauria d'estar a la llista. Si no està Rafinha a la llista ni Pedri, no ha d'estar aquest paio.
0: Va. Bé.
2: Jo crec que sí que estarà.
3: Home, sí, està, i hi és, ja.
2: Sí. Antes estábamos mirando cómo van las apuestas, que ya sabes que hay mucha gente que es muy friki con este tema, y por ahora
0: Kane,
2: parece,
0: ¿no?,
2: ser que no se va a mover mucho. Es Harry Kane el primero, Lamine Yamal el segundo y Mbappé el tercero. Podemos estar o no de acuerdo.
3: Però les apostes aquestes són les que manen.
2: No, és donde la gente pone dinero.
4: Perquè hi ha molta gent que lliga i associa al fet que s'entregui el Premi a Londres amb
2: Frank, que guanyo en anglès. En realitat és un homenatge a Stanley Matthews.
4: Hi ha molta gent que associa això.
2: Sí, és normal que s'associe. Lo que yo sí que veo extraño es que, los criterios del Balón de Oro marcan el 19 de julio
0: como final, sí.
2: Como final de amontonar méritos. Es decir, lo que pasa a partir del 20 de julio hasta ahora, en realidad no debería servir para nada.
0: No, para la NKB ha de servir.
2: Bueno, sí, pero para este no. Vale, pero para este no. Sí. Lo que a mí no me cuadra es que si el 20 de julio, a partir de esa fecha, ya no valen los méritos, ¿por qué tienen tiempo para votar hasta ahora? Hasta el próximo lunes. Es un sinsentido.
0: Eso es como el mercadeo.
2: Es el mercadeo, es el chup-chup, es el vamos a ir vendiendo entrevistas a unos y a otros. Jorge Méndez pues irá moviendo por donde pueda a Lamín, Mbappé hará con su entorno también un poco lo que quiera. Esto que comentaba Joan del Balón de Oro dedicado a los africanos es una verdadera barbaridad. Todo es surrealista. Yo la verdad es que cada vez tengo más ganas de que se lo den a Leo Messi, aunque no vaya a pasar. O sea, tengo muchas ganas, porque mientras Lamine y Mbappé están aprovechando las entrevistas para vender un poco su producto y también sus clubes, no estamos escuchando absolutamente nada de Leo Messi, nada. Y yo creo que lo que hizo en el pasado Mundial fue una auténtica barbaridad que no ha hecho nadie en el mundo del fútbol. Con 39 años, ese tipo de actuación, vamos... O sea, no l'ha visto yo, pero no l'han visto tampoco mis antepasados.
0: Estem d'acord que si guanya la final no hi hauria dubte que guanyaria la pilota d'or Messi? O sigui, si l'Argentina és campiona,
2: sí, no? Però no la gano.
5: Però tothom parla del Messi i, bueno, home, no li donaran perquè té 40 anys. No, és que precisament perquè té 40 anys opta o pot optar. És que precisament pel que ha fet amb aquesta edat, que no ho ha fet, com el va dir el Paco, ningú. No ho ha fet ningú. Dit això, si no guanya el Leo, això que parlava el Joan, escolta, no sé quins són els criteris...
3: Rendiment individual, rendiment col·lectiu i fair play.
5: Vale, no ho sé, és igual. Però, escolta, a mi el millor jugador del món que hi ha en aquests moments és el Lamin. O sigui, és el jugador que crec que el veus i cada partit...
0: Però mira, Jordi, t'ho giro.
5: Fa alguna cosa espectacular.
1: És que no s'hauria ni de discutir.
5: Vull dir, fa alguna cosa que dius...
0: Però perquè deies de l'edat de Messi, ha de servir per Lamin. Vull dir, no has vist res igual amb 19 anys.
5: No has vist res igual. I, a més, tornem a dir això. Ell perquè en té 40, ell perquè en té 19. És que és espectacular. A part dels criteris que són aquests, els objectius que diu el Joana, però si ens ho veiem, qui és el tio que és el millor jugador que tu... que tu veus un partit i tens ganes... Hòstia, veiem què fotrà avui aquest tio. És el Lamin.
6: Amb això no hi ha dubte.
5: I és així, ja està.
0: Tu esperaves o no que arribés fins aquí? Lamin, sí.
5: Jo Lamin... Bueno, si ho he dit moltes vegades quan el van fitxar, que caminava malament i tot, era una mica estrany.
0: Quants anys tenies?
5: 7 anys. Jo quan vaig a 7 anys i caminava malament.
3: Era un nen.
5: I caminava així una mica raro i, hòstia, estava allà amb l'Aureli. Diu, Aureli, però... No, collons, que... Ara veig el partit i després... Ja faig coses i dic... Aquí el pare el fitxem.
0: Sí?
5: Sí, però... I després
0: perquè
5: ja...
0: Però ja agafava la pilota com ara i driblava,
5: no,
0: o què?
5: No, però, per exemple, tots anaven al bollo, ell no.
0: Al bollo què vol dir? Tots anaven a pilota.
5: Imagina't un partit de 20 nens de 7 anys, sí. A la pilota, i després n'hi ha un espavilat que diu... Va, te quedaré per aquí. Quan anava per allà, li arribava sol, pam, xutava de primera. Pam, pum.
0: Ah, sí?
5: Esquerra, dic, collons. Després... Per exemple, el dribbling és una acció tècnica que segurament és la més innata, no? Tu pots treballar, mecanitzant, sí. Però... I el tio... Hòstia, amb una filla, collons, fotia coses, dius... Ep!
0: Amb 7 anys ja,
5: Ja feia alguna cosa... No feia el que fa ara, òbviament. Després quan va entrar als anys, en el futbol set, dius... Hòstia,
6: ja això ho veus el primer dia, ja, directament, no? Entenc?
5: Jo crec que, això a vegades diuen... Oh, és que... Escolta, fitxar el Leo, fitxar la ment és fàcil. Tu vas allà...
0: Ho va explicar el Charlie.
1: Volem
0: el documental de Mundo Deportivo.
5: Quin partit estava?
0: Tu estaves al partit, sí, que diu el Charlie?
5: Jo era entrenador juvenil i estàvem allà.
0: El Charlie, l'anècdota...
5: Ell
0: diu, entro al camp de l'annex mini-estadi, començo a caminar pel lateral del camp, d'un córner a l'altre, i quan arribo al final del córner, el tio no havia perdut la pilota en els 3 minuts i diu, fitxeu-lo.
5: Estàvem sentats els entrenadors i el director esportiu del futbol formatiu.
3: El Quimet Rifé.
5: Molt bé, Joan. I estàvem allà... I, collons, hi ha el Charlie que no arriba, collons. Saps? O sigui, puja el Charlie, mira, collons, quina d'allò, perquè anava, esperava, anava mirant, saps? I quan arriba ja, 20 minuts, no, Què? Charlie, què fotem? Fotem, fitxa'l ja, però ja, eh?
0: El Messi.
5: Però, home, és que no... Fitxa'l.
0: Fa 3 minuts que ha començat el partit i no ha perdut la bola, aquest tio.
5: Clar, està allà, dius, hòstia. Fitxa'l Leo, fitxa'l a mi, és fàcil. La, el que és més fotut és aquella zona gris. És una mitja que... Hòstia, que no acabes de veure... A la min, ja et dic, encara que tenia que... Va fotir alguna cosa que dius, hòstia, després... Va perquè... passar el temps i era, un tio especial.
0: Escolta, sempre t'elogem, però us heu equivocat també a vegades, a dir, aquest, arribarà lluny i no,
5: però,
0: i no arriba. Sí,
5: però, esclar, aquí la gent només veu els que arriben. N'hi ha molts que no arriben. I després hi ha una altra cosa molt important. Aquí tothom, oh, escolta, que bé que has fitxat aquest... Escolta, si al final, el de dalt, l'entrenador del primer equip no hi creu, o no et dona opcions, o les circumstàncies no haguessin jugat, possiblement. Això és així.
0: Aquí té mèrit Xavi, eh?
5: Xavi
0: haurà fet coses molt malament o molt dolentes, però...
5: Abans el...
0: No, jo dic per Cobercí, Lamine, Xavi...
5: Ah, no, sí,
0: el Koeman.
5: El Koeman, no sé... Ai, hòstia, i el Flick, arriba aquí, és un entrenador que no té, diguem-ne, no té consciència de la Masia, no coneix. Bé, el tio ho veu, observa i dona l'oportunitat.
3: I els hi dona bola.
5: I els dona vida.
1: I flipa amb la Masia, perquè és com una mena de pou que no s'acaba mai.
5: La gran sort que té el club. I després, que, per exemple, comparant amb el Madrid, no té cantera, i tant que en té. Jo he jugat molt, coneixia molt, jugadors molt bons. Però és una...
6: No s'aposta per ells. És un tema d'apostar, de confiar-hi.
0: Patiu per la minja mal en aquests 4 partits? Amb la selecció espanyola?
3: Jo sempre que jugo. Sempre.
0: No, perquè el Dami deia que els anirà dosificant.
3: Què collons ha de dosificar? Si va lesionar el De La Fuente, va lesionar Gavi. Què ha de dosificar? I va deixar la selecció espanyola a totes les categories possibles invàlida Pedri durant un temps a la seva segona temporada. No dosificaran res. Sempre que hi ha partits d'aquesta gent, sempre pateixo. Per tant, ja ho tinc... Jo ho tinc assumit.
0: Jo espero que, com deia el Dami, siguin intel·ligents i juguin.
1: A mi m'ha agradat molt el concepte alliberament. Ha dit de,
0: sí, que potser allibera algú per l'últim partit.
1: Alliberament com a concepte de contrari a la captivitat.
6: Molt optimista, sí, sí. Molt optimista el Dami.
3: Ara, estan segrestats allà dintre d'una mazmorra.
0: Jo t'he de dir que a mi el que ha fet Klopp m'encanta. Sí. Vull dir, no?
6: O sigui,
0: 44 jugadors
1: més,
0: i a veure'ls, tu.
1: Jo per qui pateixo més és per Rafinha, que ja en parlarem, però... Sí.
6: Crec que a tothom, eh?
1: O sigui, el tema Rafinha, a mi... Rafinha, sí, però és que posaria un Siri a...
6: No, i pels precedents.
1: Sí, posaria un Siri...
6: De Rafinha amb el Brasil.
1: Demà, que tinc una mica de temps lliure, i vaig a Montserrat i poso un Siri a Moreno.
0: Dit això, perdoneu, tenim nosaltres el debat aquí sempre, i molts socis i seguidors del Barça, però és que els jugadors volen jugar aquest tipus de partits. És que Lamine vol jugar a Wembley i vol lluir la segona estrella.
1: Clar, però és que a part, Lamine Yamal té un incentiu, que també ho diu... No ho hem tret tot de l'entrevista a Televisió Espanyola, però ell destaca molt que li fa molta il·lusió a la Nations League perquè és el títol que li falta amb la selecció espanyola.
0: A nivell de seleccions.
1: Perquè ja ha guanyat tot el que havia de guanyar, amb 19 anys, amb la selecció espanyola, i li falta la Nations League, i que li fa il·lusió aquest títol.
3: Doncs per això, perquè ells volen guanyar i volen jugar amb Espanya i amb la selecció que sigui, ho entenc, i jo ho entenc perfectament. Què més pot guanyar un futbolista com Mundial o una Eurocopa o la matraca aquesta, la Nations League? Això ja és vomitiu. Això, o sigui, és una falta de respecte als clubs que s'hagin tret de la màniga aquesta patutxada de competició. El que haurien de fer els clubs grans d'Europa, són els d'Europa, són els que paguen la festa la paguen, no la paga l'Algeciras, amb tots respectes, o el Fenerbahçe, o el club de l'Al-Ahli d'Egipte. No, ho paguen els clubs grans d'Europa. Doncs aquests s'haurien de plantejar i s'ha acabat, senyors UEFA, FIFA. Si vostès segueixen amb aquest calendari, nosaltres no participem en les seves competicions. I s'ha acabat el bròquil i el cunyàs aquest d'aturades, no és que el juntin, és que no se'n fa ni punto, se'n fa un al trimestre. Se'n fa un al trimestre, això és el que s'hauria... I de què són ara? 4 partits, no? Després hi haurà dos.
0: Dos al novembre.
3: I després a la primavera,
0: març,
3: 3.
0: Al març, 2.
3: I a la primavera i mig. O sigui, per tant, en lloc de 8, vostès en faran 4. O en faran 3 en tot l'any. I deixin de tocar els collons, en perdó. Ja està, això és el que haurien de fer els clubs grans. I el que no sigui això, ja sé que els jugadors volen jugar. Hòstia, també el Charlie li feia il·lusió a jugar amb la selecció espanyola. Però jugaven... Menys, 5 menys. Partits en dues temporades.
0: Jugava molt menys,
5: molt menys.
3: Hòstia,
5: sí,
3: és que... Sí.
0: Aquí el negoci s'ho està menjant absolutament.
2: El afán recaudatorio. Tres setmanes de parón és una salvajada.
0: Però jo prefereixo això, jo prefereixo això a que parin setembre, octubre i novembre.
2: Jo no lo tengo
0: com
2: tan claro.
0: Com a mínim,
2: claro,
0: ja ho han ajuntat.
2: Ara que lo estamos viviendo, ja ho han ajuntat, no lo tengo tan
1: que,
2: claro.
1: Sobretot perquè, tenint en compte la bona embranzida, la bona dinàmica que portava el Barça, és una frenada, una tallada de
2: rotllo molt largo per a esa bona dinàmica.
1: I a nivell preparació física, com planificar també... Això el Jordi ens ho explicarà millor, però...
5: És evident, tu... És que... Escolta, ells fan el que creuen que han de fer i, per tant, durant aquest període de temps...
1: Tu perds el control.
0: Escolta'm una cosa. Jo, mira, això ens agradaria a molts o a alguns, però això no s'aturarà. Llavors, jo preferiria que se jugués des de l'agost, setembre, octubre i mig novembre es jugués la Lliga i la Champions. I que de mig novembre a mig desembre fotessin un mes d'aturada per jugar tots els partits que volguessin i després hi haguessin dues o tres setmanes de vacances. I tu poguessis recuperar la teva activitat com a club al gener. És a dir, que ho ajuntessin tot en una sola finestra. A mi m'agradaria això. I treure-s'ho de sobre.
3: Si això encara t'ho podria comprar. Però el disbarat aquest, que és tres setmanes ara, que se'n van de vacances la setmana que ve, els jugadors que estan aquí.
0: Sí, és veritat, nou dies se'n van.
3: Que és una burrada. Que és una animalada. I els altres hi ha allà amb aquest cafre del de la Fuente, que els hi fotrà tota la canya, perquè això és importantíssim, això de la Cochambre League aquesta. Aleshores, és una falta de respecte al futbol, al Barcelona i als aficionats, tio, i ja està.
2: I a nivell mediàtic també és un marrón, eh? Es un marrón, porque son esas semanas que no sabes muy bien de lo que hablar, que hacemos una bola de nieve enorme con cualquier tontería.
0: Bueno, como algunos nacionales sí que tendrán de qué hablar.
2: Sí, y en cuanto a eso de que los futbolistas vayan a descansar, yo creo que ahora De La Fuente lo que está pensando es, acabamos de ganar un Mundial, tenemos que ir como campeones a cualquier sitio.
4: No, más claro, y son partidos oficiales,
2: no son amistosos. No va a ir con equipos B.
4: La Porta va dir l'altre dia a l'assemblea que ho intentarien mirar. Va haver un compromís que es va queixar i van dir ho intentarem resoldre. Jo crec que l'únic que pot resoldre són els jugadors i la sensació que els jugadors també els interessa.
3: Això només ho resoldrien...
4: Jo crec que és molt complicat,
3: els clubs europeus, si volen, ja
0: es planten.
4: És molt difícil.
1: Sí, però és que, a part, o sigui, la sensació és que són partits... Sí, s'han inventat el tema de la Nations League, però en general és parar competicions de clubs serioses per fer...
4: El cas del Brasil,
1: amistosos, recaptatoris...
4: El cas del Brasil és increïble.
3: Ara, perdona, la NBA, vosaltres que s'entén de bàsquet, permet que els seus jugadors vagin a fer patutxades d'aquest tipus? La NBA?
0: No, de fet, són els jugadors els que trien si van o no amb la selecció.
1: Però és que a part les temporades són més compactades i més curtes. Els esports americans funcionen diferent.
0: Van d'octubre a l'abril.
3: La NBA deixa d'anar, eh? Abril, després tenen a l'estiu tenen la mini NBA.
0: Són 82 jornades de lliga regular i després foten aquells play-off a 7 partits.
3: Clar, o sigui, res, que així anar.
0: Però els jugadors són els que trien si van a la selecció als Jocs Olímpics o no, moltes vegades.
2: Bueno, muchas veces les veten participaciones, sobretot en mundiales, europeos, i són vetados por los clubes.
1: Volies anar a parar aquí, no?
3: Aquí volia parar. És que és evident. És que és una evidència, una competició seriosa que diu, vostè no va.
0: Ara en seguim parlant.
3: Espanya, vostè no va. Treguis el bombo del... Baixi el bombo del cotxe, que va se'n va allà al camp de les Lakers amb el pick-up track i a sobre el bombo amb Espanya. No, vostè no va. Treguis el bombo d'aquí.
0: Això li agrada.
1: Oleguer, no hi vagis.
0: Va, ara seguim parlant. 'Cause we're all just broken
7: people and we don't know. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
0: Dotze minuts i la mitja nit. Aquí seguim el Tu diràs, avui amb Joan Poquí, Paco Cabezas, Jordi Roura i també amb la Marta Ramon, l'Àlex Pintanel. Tornant al Miquel Agut, perquè ja tens declaracions del Xavi Klopp que hem viscut. Deixa'm només per rematar l'actualitat de la selecció espanyola lligada amb el Barça. Anem a sentir Fermín a Mundo Deportivo. A RAC1 hem entrevistat Pau Cubarsí, els companys de Mundo Deportivo. Bé, ens ho deia ahir el Ferran Martínez, que va venir a la tertúlia i que avui se n'anava cap a Madrid per fer Fermín, que ha reflexionat sobre el que ha après de la lesió que el va deixar precisament fora del Mundial aquest estiu. I també ha parlat de la competència que té el Barça amb Dani Olmo.
1: Sí, Fermín diu que tot allò que va trobar a faltar mentre estava lesionat fa que ara es concentri molt en gaudir del dia a dia com a futbolista.
8: Aprendes a valorar el dia a dia, a valorar el poder entrenar cada dia, el caminar, lo valorava incluso muchísimo. Y al final, pues, lo que intento ahora es eso, Pensar en cuando estaba lesionado, que me encantaba o daba todo lo que fuera por volver a entrenar, volver a jugar, así que intento pues disfrutar del día a día.
1: Un Fermín que viu amb molta naturalitat la competència amb Dani Olmo a la mitja punta.
8: No, bien. Al final, Dani y yo sabemos que es el Barça, que hay competencia. El míster también para él es muy difícil, tiene que elegir cada fin de semana un 11. Pero entre él y yo, no sé, nos llevamos muy bien. Creo que es de los mejores con los que me llevo del equipo. Así que entre nosotros, al final, es una competencia que es el míster el que decide el que juega y nosotros intentamos pues hacer lo mejor para cada uno.
1: També ha dit que el fitxatge que l'ha sorprès més ha estat el d'Anthony Gord.
0: Sí, com a nosaltres. Mira, ja a mi m'està sorprenent bastant últimament. No et preguntaré de Fermín, Roura, perquè que estàs enamorat de Fermín, no? És un dels jugadors que més t'agrada.
5: Bueno, a part de que ho està fent, però és sempre ho he dit, no? És arribar al primer equip, consolidar-se, tots aquests nanos, tot és molt difícil. Però aquest ha patit, aquest li ha costat de manera especial.
0: Sí, el Linares...
5: Que hi hem dit moltes coses, però aquest ha patit especialment. Sí. Per tant, entenc que valori i que parli com parli. No?
0: Ara està en un bon moment, sí. No? Llàstima això del Mundial, perquè sí. Evidentment va quedar tocat, ho ha reconegut moltes sí. vegades, però a veure, perquè apunta a fer una gran temporada. I aquesta competència es veu sana de moment, a Olmo.
5: Sí, al final... Ha dit el que té que dir, no? Perquè tothom... No, però és normal, tothom, al final tothom lluita per lo seu i això és l'elit, és professionalisme i ja està, no? Més enllà de que es portin bé o no es portin bé, que segur que es portin bé, eh? Però bueno, el Fermín al final és un jugador... Hòstia, és difícil, no? Una qualitat tècnica indiscutible, té gol, treballa com si cada pilota fos l'última de la seva vida... Home, no hi ha tants jugadors... Com ell, no? Mm. És difícil.
0: Ara té el premi de tornar a la selecció espanyola després de perdre's el Mundial, a veure quants partits juga en aquesta aturada. Anem a sentir les reaccions de l'1-1 entre Xavi i Klopp.
9: Sí, reaccions de Xavi Hernández a Teledeporte. Han desplaçat un periodista als Països Baixos a Amsterdam a seguir el partit i ha pogut parlar amb Xavi al final del partit, per tant no cal doblatge i podem sentir Xavi clar i castellà dient que el resultat per ell, l'empat a un final, fa curt.
10: Bueno, resultado creo que es corto al final para nosotros. Hemos dominado, hemos sido, creo, mejores que Alemania, pero bueno, al final, pues cuando no entra el balón, hemos dominado, especialmente la segunda parte. Me voy muy contento y muy satisfecho. Y la primera no tanto. Hemos dominado menos, tenemos que tener más ambición y personalidad, como hemos demostrado en la segunda parte, pero en líneas generales es un buen debut, sabiendo pues que hemos hecho prácticamente dos caras en el partido y al final creo que hemos merecido los tres puntos.
9: Ya ha explicado por qué le ha agradado más la segunda parte que no pas la primera.
10: Sí, sobre todo en la segunda parte, lo han entendido, que teníamos superioridad dentro. En la primera les ha costado mucho, también imagino por los nervios, nuevo entrenador, el debut en casa contra Alemania, pues nos ha pesado un poco la primera parte. La segunda creo que hemos estado muy bien, atacando espacios, encontrando dentro la superioridad. Me ha gustado mucho la segunda parte y por eso me voy satisfecho.
9: De fet, ja hem dit que el temps afegit, havent fet l'1-1, la selecció dels Països Baixos ha tingut amb un cop de cap l'oportunitat de fer fins i tot el 2-1, que jo crec que no es podria haver dit que fos injust en el cas que hagués acabat entrant la pilota. I per acabar, una de les jugades polèmiques és el gol anul·lat a la selecció dels Països Baixos al quart d'hora de partit. És un corna que es pica des de l'esquerra de l'atac al primer pal, la pentina Van Dijk anticipant-se a Ter Stegen, però el que del Cerro Grande des del VAR i després l'àrbitre Hernández
0: arbitres espanyols,
9: a la gespa. Sí, sí, sí, ni així se'n desempallega Xavi. Bé, doncs en tot cas, el que han entès l'àrbitre de VAR i el de camp és que Brobi obstaculitzava la sortida de Ter Stegen i que per això el porter no podia impedir el cop de cap amb el puny de Van Dijk. Xavi ho ha explicat així.
10: Al final la norma dice que no hay que parar, ¿no? Pero creo que el problema ha sido que el árbitro ha puesto, Alejandro se ha puesto el pito en la boca y entonces ha despistado a un par o tres de los nuestros, pero bueno, no es, no es la excusa para haber empatado, simplemente, pues bueno, hay algo de polémica, pero nada más.
9: M'he confós jo de gol, perquè aquest és el gol d'Alemanya. En aquella jugada hi havia un jugador dels Països Baixos, Brobbio, una altra vegada a terra, segons Xavi Alejandro Hernández, s'havia posat el pito en la boca, però no ha xiulat, no ha indicat per res, el joc ha continuat, alguns dels seus jugadors s'han aturat i els alemanys ho han aprofitat i han marcat i ha acabat sent el 0-1.
0: Jo t'he de dir que per mi està ben anul·lat el gol als Països Baixos perquè li fot falta a Ter Stegen. Jo crec que li fot el cul i el cos i Ter Stegen no pot saltar i rebutjar la pilota que Van Dijk remata tranquil·lament. I a mi m'ha semblat lleig que Alemanya no tirés fora la pilota. Un tio s'ha trencat muscularment i tothom els estava dient, ei, s'ha rebentat, aquest paio no podrà seguir jugant.
4: I, moment...
0: I llavors segueixen jugant i foten el
4: I
0: gol.
4: I a més hi ha un moment que els jugadors de Països Baixos s'aturen.
0: S'aturen una mica i els diuen, ei...
4: I acceleren la jugada.
9: Que és un error, perquè quan s'aturen els dels Països Baixos l'acceleren els alemanys. Però en aquest cas sí que sabien que hi havia algú a terra perquè hi ha imatges que demostren que els jugadors els indicaven que hi ha algú a terra, envieu la pilota fora.
0: I no
9: ho han fet. Dos lesionats, un per equip en aquest partit, compte, perquè això de la Nations League, Havertz a Alemanya i Brobbio amb els Països Baixos.
0: Adeyemi està bé, que sapiguem, sí. Adeyemi està bé.
3: Adeyemi ha fet un gol tremendo.
0: Tremendo, sí. Sol davant
3: la portaria. Jo em quedo amb el detall aquest d'haver estat aguantant aquesta gent durant les tres temporades i mitja que va estar Xavi i el Barcelona.
0: Els àrbitres, no?
3: Marxar tan feliç i, hosti, tu. Pam, el primer partit.
1: Allà
3: Calcerro. I del Cerro. Com uns campions, Alejandro i el del Cerro.
9: Del Cerro Grande.
3: Sí. És per retirar-se i convertir a una cova molt lluny.
1: Jo me'n vaig, no vull saber-ne res.
4: Està fet a propòsit, això. Està fet a propòsit.
9: Jo recordo quan el Guardiola li tocava amb el City Mateu Laoz, per exemple, que era una cosa que odiava profundament perquè les experiències, i no és estrany, eren bones. Dos apunts per acabar. Següent partit contra Sèrbia, el que jugarà a la selecció dels Països Baixos.
0: Diumenge a la tarda.
9: Correcte.
0: Diumenge a la tarda.
9: I d'altra banda, hi ha declaracions, el que saps que de moment l'àudio encara no l'hem trobat, però sí que estan transcrites, de Xavi elogiant el paper de Ter Stegen a la porteria d'Alemanya. Van ser companys i Xavi el va entrenar també.
1: I tenen una excel·lent relació.
9: I es nota perquè Xavi ha dit que si no arriba a ser per Ter Stegen avui el resultat no hauria estat d'empat a un, sinó que la selecció neerlandesa hauria guanyat el partit.
0: No li falta raó, ha fet molt bones aturades avui Ter Stegen.
4: N'hi ha tres molt bones.
0: Al seu estadi, perquè ara juga el Johan Cruyff Arena amb l'Ajax de Mitchell i avui ha jugat també com a porter titular d'Alemanya en aquest estadi d'Amsterdam. Ara, si voleu dir alguna cosa d'aquest i de com veieu a Xavi amb els Països Baixos, però és que hem de fer una pausa abans de la mitjanit. L'última, vinga.
3: Vinga.
7: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: away from you. La mitjanit. Pareu atenció perquè ja arriben els Skoda Days a Skoda Lampis del 17 al 26 de setembre. Fins aquest dissabte, aprofita ofertes úniques en vehicles Skoda en stock. És el moment de trobar el teu Skoda al millor preu. No deixis escapar aquesta oportunitat als Skoda Days, només a Skoda Lampis. Tota la informació a lampis.es. Roure, Paco, de Xavi, escolta, que tingui sort. A mi és veritat que m'ha agradat molt la segona part, tot i que això no és com un club. Vull dir, necessitarà temps. Potser aquests quatre partits veurem alguna coseta, però és difícil.
1: Home,
0: no?
1: Però des de, però de la primera de part a la segona part ja s'ha vist molta, sí, molta millora. No, o sigui, a mi m'ha sorprès en positiu.
2: Jo crec que també, per altre lloc, crec que està en una selecció idònia per ell, també, no? És una selecció que històricament volen jugar a futbol, que tindrà, no dic facilitat, però serà més probable que les seves idees futbolístiques calin, no?
0: Que les entenguin.
2: Que les entenguin,
0: no?
2: Perquè és un futbol que la majoria de jugadors estan, en certa manera, estan habituats a això, no? Jo crec que ha anat al lloc ideal per ell, no? I crec que...
3: I que no coneix a l'entorn, o no el coneixen, no té una relació
0: directa amb l'entorn.
2: Directa amb l'entorn.
3: Perquè aquí això jo crec que el va matar bastant.
1: Tot i que no són germanetes de la caritat.
3: No, són tremendos. No. Però jo he tractat amb ells molt temps i són terrorífics.
0: Sí. Com que no és neerlandès, ja el tenen enfilat.
3: Ell és neutre aquí. Allà. Sí,
4: sí. En les rodes de premsa ja se nota, tu subiste, Marta, jo crec que en les rodes de premsa
1: el dia de la presentació, jo... No està, clar, vull dir, no estic acostumada a l'entorn dels mitjans que segueixen la selecció de Països Baixos, òbviament. Aleshores, el dia de la presentació, jo vaig quedar una mica com impactada per l'ambient una mica hostil que es trobava Xavi el dia del seu aterratge, perquè no va ser una càlida benvinguda, diguem, en general. Era una mica tot escepticisme, recel, d'ara ve un entrenador de fora que no coneixerà els nostres futbolistes, també com una mica de suspicàcia de com és que aquest tio no es trasllada a viure aquí, que ho seguirà des de la distància, què vol dir això,
0: bueno,
1: no?
0: Li van dir a la cara que era la tercera opció. Li van dir al
1: director... Sí, però això ja ho vam explicar aquell dia. Això entra dins de la naturalitat i la normalitat de com ells fan les coses de manera molt, molt transparent i molt directa. I a nivell de federació holandesa ja li havien dit a Xavi que explicarien com havia anat el procés de la seva elecció i no el va agafar per sorpresa. Això és política comunicativa de com fan ells les coses allà, que són molt directes i molt més transparents que nosaltres, que a vegades aquesta manca de filtres doncs ens pot sobtar, no? Però jo, el nivell aquest d'hostilitat que es va trobar de la premsa el dia de la presentació, ostres, vaig pensar, sí, d'acord, es desfà o d'alguna manera deixa enrere tota la contaminació que hi havia aquí, no? De la que va marxar, no? Però allà no...
3: Sí, Marta,
1: els mitjans
3: ell...
1: són molt,
3: que sí, que són,
1: molt per a punyetes i molt seus, eh?
3: Però amb ell, això com que el rellisca una mica... Que no
1: que no hi ha la implicació emocional.
3: Ell, quan estava...
1: No està en cap bàndol, ni en cap...
3: Al Camp Nou, a la banqueta del Barcelona, tot el seu entorn particular estava pendent
1: del que deia
3: el Jordi,
1: ràdio,
3: del que deia Marta, del que deia el Paco, del que deia jo, i del que deia... Llavors, ell sempre hi ha amb aquest, que a més el coneixia fa anys, estava a bones amb l'altre, i això et suposa un desgast. Ell pot permetre's el luxe d'estar allà i dir, jo faré la meva feina... A més, no, com que no sap holandès, no entendrà el que diuen els diaris. Per tant, viurà més al marge del que es diu.
2: Al final, per un entrenador, o sigui, el més difícil que podia fer el Xavi ho ha fet. Per un entrenador, tu quan ets d'aquí entrenar aquí, això és el més fotut,
1: és el club de la teva vida.
2: Tu te'n vas a entrenar a no sé quin, a una altra part del món, i escolta, tu vas allà, fos la teva feina, intentes fer el que puguis, però el que diu el Joan, escolta, jo no entenc això, no entenc allò, escolta, ja us ho fareu. Ara, entrenar aquí... El Xavi, el més difícil ja ho ha fet. Hòstia, el Xavi anava pel carrer, et coneix tothom, és el més fotut ja ho ha fet.
1: Sí.
0: Ja ha guanyat una lliga i una supercopa.
2: És el més fotut ja ho ha fet, ja ha guanyat. Ara se'n va aquí, repeteixo, crec que va a un lloc amb un equip, hòstia, amb aspiracions, que poden fer un bon futbol, que és fàcil que transmeti les seves idees, crec que és ideal per ell. Després, escolta, l'entorn, agressiu, naturalment. Al final, els resultats manen.
3: A tot
2: aquí,
3: arreu, a tot
2: i a Holanda, i
5: la diferència és que allà sabrà separar... Aquí no podia. Aquí era impossible. No, i això jo crec que l'acaba condemnant.
1: Però... I que si els convenç a base de joc i de resultats...
2: Naturalment.
1: Aquest nivell de, oi, mira, aquest que ve de fora, i ja sabrà de què va la pel·lícula aquí, tot això anirà rebaixant a mesura que els vagi convencent si el, sí, si el joc i els resultats l'acompanyen.
4: Però cíclicament eso saldrá, porque que sea solo el segundo entrenador en la historia extranjero de la selección, creo que es del 78, que fue Hans Happel. Yo creo que eso, en los días que vayan mal, se lo volverán a sacar otra vez.
1: Seguramente.
4: Pero sí que he visto detalles bonitos hoy. Hoy le han sacado una pancarta enorme de bienvenida a Xavi, con su cara. A él se le veía relajado, se le veía contento, se le veía feliz.
1: Ell està molt content i molt il·lusionat.
5: Porten molts anys acumulant mals resultats.
4: Sí.
5: Simplement que a l'Emil
2: ha arribat el moment adequat.
5: Exacte.
2: Ho dic sincerament. Ha arribat el moment adequat amb unes idees que poden calar bé i crec que és un lloc ideal per ell.
3: Sí, sí, ja.
4: Otra cosa és que la generació de futbolistes holandeses que coge no sea la mejor que hemos visto los últimos 20 años.
1: Sí, és veritat.
4: Y eso también es un hándicap. Hoy hemos visto al hijo de Van Bommel...
3: El que ha fet l'assistència.
4: Ha hecho un partido tremendo. Però bueno, también ha tenido que lidiar con... Se ha tenido que cargar a una vaca sagrada como Memphis Depay... Bueno, tiene que ir lidiando con este tipo de cosas, pero no es la mejor generación holandesa. No,
2: i a mi em sembla que és, al final és així, és una bona manera d'arribar, eh? Has d'arribar, li passarà i dius, escolta, noi, si creu realment aquest, que és el de fora.
3: Com va fer el Pep?
2: A l'armari.
3: Com va arribar aquí?
2: No és fàcil.
3: No és fàcil, no?
2: Però el Xavi té la personalitat per fer-ho.
3: Que tingui sort. Sèrbia, Països Baixos, aquest diumenge. És el següent partit. I després s'ha d'anar a Grècia. Grècia, Països Baixos. Ara juga dos partits seguits fora de casa de Xavi i tancarà aquesta mega aturada tornant a jugar a casa contra Grècia, diria. Si no vaig errat, també. Tornarà a jugar a casa l'últim partit el dia 4 d'octubre. D'aquesta aturada, i amb això ja tanquem el capítol d'internacionals i anem a altres coses. Estem especialment pendents de Rafinha, Pintanel.
5: És la que més preocupa, entre altres coses, perquè el moment del Brasil ara és molt dolç, és fonamental per a Flick i perquè s'ha lesionat en les dues últimes concentracions amb el Brasil, al mes de març i durant el Mundial. A més, Rafinha farà més de 34.000 quilòmetres aquestes pròximes setmanes. De fet, dona la volta al món per jugar dos partits a Austràlia contra la selecció de Toni Popovic i un tercer contra l'Índia a Calcuta. El primer d'aquests tres és demà divendres a les 12 del migdia a Townsville, amb Rafinha i Vinícius com a titulars. Ho ha confirmat en roda de premsa Carlo Ancelotti, que també ha valorat el moment actual dels dos futbolistes. De Rafinha ha dit que està fent un inici espectacular i de Vinícius que possiblement no està en el seu millor moment.
6: El momento de los dos es diferente. Obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, ma parece que es suya también esta. Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento. La convicción que tenemos los dos que van a ser jugadores fundamentals per al futur.
5: Doncs demà titular Rafinha, molt pendents del brasiler del Barça, i en clau Barça, 3 apunts molt ràpid. Avui ha jugat Cancelo en la victòria de Portugal davant de Gales, ha jugat 91 minuts, per tant, pràcticament tot el partit. Adeyemi, 79 minuts. Deia el Joan que havia fallat una ocasió bastant clara. No hem vist el rendiment d'Adeyemi de moment que ens té acostumats al Barça, avui una miqueta més fluix, l'extrem alemany del Barça, i Bissibu ha jugat 5 minuts en el triomf de Bèlgica sub-21 davant Bielorússia sub-21, 1-0, ha guanyat el combinat belga en el dia del seu debut, i en 5 minuts ha tingut temps de tirar una sotana i de deixar algun detall de qualitat al futbolista belga del Barça.
3: Sí, que de moment està el Barça Atlètic. I per aquest divendres, a banda de Rafinha, que és a les 12 del migdia, hora catalana, en clau Barça, de què més haurem d'estar pendents?
5: Mira, Flick segur que estarà pendent del França-Turquia amb Jules Koundé en el debut de Zinedine Zidane, que per cert avui ha confirmat que Mbappé serà titular. També un ull posat en l'Egipte-Angola amb Hamza Abdelkarim en un partit classificatori per la Copa d'Àfrica del pròxim mes de juny, i també estarem pendents de l'Espanya sub-21, Finlàndia sub-21, amb Xavi Espar i Marc Bernal a la recerca del bitllet definitiu pel pròxim europeu d'aquest estiu. I dissabte, l'Anglaterra-Espanya, del que en parlàvem abans, amb 8 blaugranes, i el República Txeca-Croàcia amb Dominic Livakovic.
3: M'agrada atenció a Ancelotti, que és un tio que m'hi cau molt bé, sempre ho he dit. A més, entrenador antic, que sap just on el jugador, i em sembla un bon tio.
5: Antic, és veritat.
3: Era un italià que barrejava l'italià al castellà i ara ja és un italià que barreja l'italià al castellà i el brasiler. Sensacional.
0: El portuguès, sí.
3: Barreja, ahir, el, bueno, el portuguès, correcte. Sí. Ja barreja els tres idiomes.
2: Jo ratifico el Joan. A mi és un senador que de, a part de tot el seu currículum extraordinari que té, és un tio que jo sempre dic que és un molt bon entrenador per un equip gran. Per un equip gran.
0: Perquè és un bon gestor.
2: És un bon gestor, bàsicament, no? Sí. I però és veritat, parla castellà, molt italià...
0: Ahir teníem el debut de... Escolta, s'aprofitarà, no?, de que Rafinha de nou està rendint i el fotrà de nou. I sí, ens deia el Pau Ramírez que les cròniques del Brasil... El Pau Ramírez és el corresponsal de RAC1 al Brasil.
1: Molaria molt que l'alliberessin.
0: No, però ens deia que jugarà amb un 4-4-2 amb Rafinha i Vinícius a dalt per intentar aprofitar aquest filó que hi ha ara mateix, no?, de Rafinha...
1: Per exemple, no cal que el puta, no?, ja que torni, no?
3: Això seria el sentit comú.
1: Estaria bé. Estaria
3: ja,
1: bé.
3: Però aquí sí que el Rafinha li hauria de dir a Carleto, a míster.
0: Ja, però... O sigui, els brasilers, la canarilla, no, els brasilers... Sí, no,
1: això... El compromís. És
0: una llàstima, tot això. Ho dic perquè, o sigui, si vol guanyar títols amb el Barça i vol jugar bé amb el Brasil, doncs en algun moment s'haurà de dosificar, com li dèiem a l'entrevista.
3: Bueno, aquest va tenir un ensurt la temporada passada, és a dir...
1: Ha pres nota, jo crec.
3: Sí, jo crec que n'ha esperat que hagi pres la lliçó.
5: Ancelotti ha confirmat l'11 i els 4 a dalt, a veure com el situa, ha dit que jugarien d'inici Rafinha, Estevao, Endrick i Vinícius. Els 4.
0: Uf.
5: Bé, a veure com el situa.
0: Home, Endrick és més punta, no?
5: Jo crec que no tinc tan clar que jugui de nou, però bé, en principi aquests són els 4 que ha dit Ancelotti que demà sortiran d'inici.
0: Molt bé. I de les seleccions ens queda un nom propi que encara queden dies, és el de Leo Messi, perquè el seu últim partit amb la selecció albiceleste serà el 6 d'octubre. 6 d'octubre, Argentina-Benín. N'hi ha dos més de l'Argentina, un contra Burkina Faso i l'altre contra Bolívia, amistosos també, com els de al Brasil, i la veritat és que sap greu que es retiri, però és que ja li toca, no? Jordi, què més pot fer amb la selecció argentina?
2: Jo crec que ho fa perfecte, perquè, hòstia, saber plegar no és fàcil, i crec que ell, home, ho ha allargat fantàsticament bé, ha jugat un mundial, ha jugat una final, ha tingut un mundial, crec que fantàstic, i crec que ha triat el moment adequat. Escolta, arriba un moment que, escolta, al final l'edat és l'edat, i tot i que està molt bé, i que jo crec que ha triat el moment oportú, no? Perquè, hòstia, plegar sempre és complicat, no? Plegar, però Leo, argentí, plegar de la selecció argentina no és fàcil, i crec que ho ha fet en el moment que ho té que fer.
3: Jo estava convençut que aguantava fins la Supercopa mínim. Ai, la Supercopa. La Copa Amèrica mínim.
0: Això és el 28.
3: El 28, com l'Eurocopa. Ell té contracte amb Inter Miami fins al desembre del 28, per tant... La Copa Amèrica li donava entra dintre. I no...
0: Però tindria que 41,
3: fins
0: 42.
3: Fins on jo sé, igual que no he estat sobre el tema, no està clar on serà la seu. Havia de ser per contracte amb Estats Units, però com que als Estats Units hi ha els Jocs Olímpics de Los Angeles,
0: sí, senyor,
3: s'estava mirant a on es traslladava. I una de les opcions que tenien era diferents seus, multiseus, una d'elles Buenos Aires o Argentina. Uh-huh. Per tant, jo pensava, home, és que l'encaixa perfecte.
0: Ja, però...
3: Clar, però és el que diu el Jordi. Ell, igual ell detecta que no arribarà a les condicions que estarà i has de saber retirar-te. No com l'altre interfecte, que s'arrossega, que fa el ridícul...
4: Quiere marcar los mil goles,
3: i
4: que, no?
3: I que, bueno,
0: ho ha dit.
5: Avui li han anul·lat un gol.
0: Sí. Cristiano Ronaldo.
4: Enloquecido, ¿no? Sí. Estaria nervioso.
2: És difícil saber plegar.
0: És difícil, sí. Avui Scaloni n'ha parlat. Hola, Gerard Ballera.
7: Què tal? Com esteu?
0: Què tal? Bona nit. Has estat pendent d'aquesta conferència que ha fet... Scaloni ha de plegar també després d'aquests amistosos, o com? Com va això?
7: Ara us ho explico. A veure, la primera vegada que parlava Lionel Scaloni a l'Argentina després de la final del Mundial, li han preguntat si ha pogut desconnectar i com ho ha digerit. Diu que sí, que ha desconnectat, però que va ser un cop dur. Ha parlat d'amargura, Scaloni, amb el que va passar aquest estiu a la final, amb la victòria de la selecció espanyola, i també se li ha preguntat sobre el seu futur i sobre aquest homenatge que es farà a Leo Messi el dia 6 d'octubre, la matinada del 6 al 7 aquí a Catalunya, contra Benín, en aquest amistós entre l'Argentina i Benín. És interessant perquè ha explicat que va ser un dels que va convèncer Messi perquè jugués un últim partit amb l'Argentina durant aquesta tongada de partits. De fet, per Scaloni és el moment ideal per fer-ho.
8: Un jugador así merece eso. Y yo particularmente, bueno, hice, puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él. Y como hoy no sé si más adelante estaría, hicimos fuerza para que él pueda estar en este partido. Y sabíamos todo lo que le estaba pasando y aún así hizo, puso las ganas y el esfuerzo de querer venir y poder despedirse con su gente, con la gente que tanto lo quiere. Y creo que los si hay que hacer un homenaje hay que hacerlo en este momento, porque después la con él no va a parar nunca, pero después la magia a lo mejor en un tiempo no es la misma y yo creo que ahora es el momento para que él pueda sentir ese cariño.
7: Doncs amb aquests dos arguments, sobretot el de la màgia, que no es perd mai, però que encara Messi té aquesta aura com a futbolista en actiu i que és, està bé que es pugui retirar, diguéssim, en plenitud, com ara parlava el Jordi Roura, i fixeu-vos que la seva reflexió diu un deseo estar. Ell acaba el contracte el mes de desembre i no ha renovat encara el seu contracte. De fet, té pendent una conversa amb el Chiqui Tàpia. Esclar, si Messi hagués volgut que el partit d'homenatge fos l'any que ve, Scaloni, si no renova el seu contracte, ja no seria seleccionador i potser s'ho hagués perdut com a seleccionador.

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Perquè s'han de reunir amb Chiqui Tapia.
5: Ara m'ho mirava, l'Argentina ho ha fet bé, tots els partits són en territori argentí. Vull dir, el primer contra Bolívia és el Mario Alberto Kempes, a Córdoba, no? A la província de Córdoba, i els altres dos són el Monumental de Buenos Aires, contra Burkina Faso l'1 d'octubre, diria que és, o el 2 d'octubre, i contra Benín, el dia 6 d'octubre, també el Monumental de Buenos Aires, que és el que serà el del comiat de Leo Messi.
4: No, el seleccionador de Benín no és cap futbolista o exfutbolista il·lustre, no? No
5: el tinc present.
4: No
5: el tinc present.
4: No és seleccionador il·lustre.
5: No m'està venint ara mateix a la
4: galera.
5: Fuera.
6: Eugenio.
5: No, vaig a reconduir-ho. 12 i 18 minuts. Ara de seguida ve...
6: El que t'està venint potser és que hem de parlar d'Adeco, no?
5: Sí. Ara de seguida ve...
4: Ara està malament. Em surt que... Esteu buscat... Em surt que és un alemany de 73 anys. Pot ser o no?
5: Pot ser.
4: Gernot Rohr.
5: Aquest és la seleccionada de Benín.
4: Sí.
5: Perfecte.
6: Res que random, però... això, no?
5: No, ara l'humor de veritat ve ara, amb el tu riuràs i l'Edu Mutante. Val? Això només era un aperitiu. Marta, per tancar ja la tertúlia pràcticament, ha parlat Deco avui.
6: Sí, ha estat en un congrés futbolístic a Portugal. Deco ha deixat clar, com ja va deixar caure el món a RAC1 fa uns dies, que Julián Álvarez ja forma part del passat i que no és opció per al mercat d'hivern.
7: El mes pasado, nosotros tenemos que llegar hacia adelante, estamos contentos con los demás, espero que él también esté bien, esté ayudando a su club, y al final es esto, o sea, hay muchos negocios, muchos fichajes que no suelen pasar, eso es el fútbol, también muchas veces nos vienen nuestros jugadores, intenta también sacar nuestros jugadores, es así, el fútbol es un poco así, pero nosotros estamos contentos con lo que tenemos.
6: I Deco també ha admès que Lautaro va ser una alternativa que van contemplar seriosament. No va arribar a haver-hi negociació amb l'Inter perquè no el volien vendre.
8: Sí, es verdad que en un momento nosotros, de los delanteros que buscábamos, de que creíamos que puede ser jugadores para el Barça, Lautaro era uno de ellos, pero en el momento que mi presidente habló con los presidentes del Inter y que es dicho que no está en venta y por respeto nunca más se habló y nunca más entramos ni en contacto con el jugador ni con su agente, pero sí que es verdad que era un jugador que nos gustaba y que nos encanta y a mí personalmente me encanta.
6: De cara al mercat d'hivern, diu Deco que si fan alguna cosa no serà en atac. Ja hem anat explicant aquí a RAC1 que no hi ha marge de fair play i que per fer alguna cosa al mercat d'hivern hauria de sortir algú i Deco en tot cas deixa clar que l'atac ja el donen per cobert.
5: Bé, més o menys és tot el que ja va explicar aquí a RAC1 amb el Bastià, una mica sí, quan sí, va sí. Fer el repàs del mercat de fitxatges ara fa unes setmanes. 12 i 20 minuts. Dues coses només, abans del Mutante. Una és important. L'altra és divertida, si voleu. La divertida és que m'agradaria saber l'opinió de Joan Poquí i de Paco Cabezas, Jordi Rola ja en va parlar l'altre dia, sobre el derbi madrileny i Mourinho. És que no té sentit encara aquí a RAC1.
9: És el Mourinho de tota la vida. No, les persones no canvien. Mourinho és com és, era així amb 48 anys, perquè ell és del 62, per tant, el 2010, quan va venir al Madrid, tenia 42 anys i és com és amb 64. No ha canviat. És simplement que el rumb del Madrid, a la primera corba que ha tingut, ja va ensenyant la puteta després de la derrota del Villamarín, i l'altre dia amb el numeret de la impressora, és el Mourinho que quan les coses van mal dades i surt amb aquestes estratègies estranyes.
5: I el que ha vingut després, avui un altre cop carregant contra Juanma Castany, l'altre dia fotent vídeos comunicats...
9: Però això és meravellós.
5: Sí?
9: Clar,
5: tu t'agrades?
9: No ho hem de criticar. No ho hem de criticar. Hem d'animar-los a que segueixin per aquesta línia. És meravellós que un club com el Madrid, que és, recordem que és el club que té... el rècord de copes d'Europa, té la cova d'Alibaba plena, el botí és gran. Home, que es

0: rebaixi d'aquesta manera, que quedi s'autorretrati d'aquesta manera, per mi és fabulós, meravellós. De mi no sortirà una paraula de crítica sobre aquesta actitud.
1: Sobre el community manager, el tio dels comunicats i les
0: impressores. Sobre en general com estan fent les coses, per mi és fantàstic.
2: Paco? Bueno, mi opinión sobre Mourinho creo que ya la sabes. Simplemente sabes que es un personaje completamente nocivo, no me hace ninguna gracia, no me da risa verlo con la fotocopia. Si acaso ahora me da un poco de pena.
1: A mí también, a mi casi.
2: Porque tiene ya ese punto, igual hace 15 años, pues podía ser ocurrente. Ahora ya suena a rancio, suena a vintage, es raro. Es cutre. Y el espectáculo del Real Madrid con los comunicados o señalando periodistas a través de su televisión oficial, me parece incluso peligroso. Tiene ese punto. Yo hace 2 años, cuando, no sé si estuviste tú también, Joan, en la final de Copa que se jugó en la Cartuja.
1: Sí, donde vas a
2: Madrid,
1: Madrid sí.
2: Amagó en su día.
0: No, en las horas previas, Paco.
2: No fueron a la rueda de prensa oficial.
3: Al día de avance, a 24 horas
2: se amagó, con incluso no jugar la Copa del Rey. Pues yo desde ese día tengo la sensación de que en esa deriva sin frenos del Madrid de Florentino Pérez habrá algún día el que en Madrid no se va a presentar un partido de liga. Y estoy convencidísimo de eso. Puede llegar a pasar. Están en ese nivel de locura ya. Yo creo que están en un nivel de todo me da igual, el mundo contra mí, y Florentino acaba de ganar unas elecciones. Yo creo que todo puede pasar. Por eso, o sea, yo incluso lo veo peligroso. Ese discurso contra los árbitros, esos discursos enloquecidos contra Javier Tebas, que fijaos cómo es el fútbol, que ahora ha pasado a ser el bueno de la película. Imaginaos lo retorcido que es esto. Pero a mí me da, no sé, no me gusta lo que está pasando, y creo que puede ir a peor.
1: Ho veurem. Aquesta la cosa divertida.
0: Home, aquest dia de la final de Copa, els membres de la central lechera, és a dir, els militants, la informació que rebien del club era que no jugava.
1: Expliquem el motiu. No els agradava que de Burgos Bengoetxea fos l'àrbitre i Pablo Fuertes fos al VAR, perquè havien criticat o havien tingut una mala actuació en algun partit i no els agradava aquest
2: àrbitre. Se dice que incluso tuvo que intervenir la Casa Real para que se jugara el partido. No, es que no fue una situación nada agradable.
4: Va ser increïble.
3: L'autoritat. No m'agraden els àrbitres que em xiulen, no vaig. Com?
1: Vull dir... Però perquè es va posar a plorar. Va dir que es va... No, recordeu?
4: Sí,
1: s'havia posat a plorar...
2: Estava denunciant una cosa.
1: Estava denunciant un assetjament de Madrid Televisió. Es va posar a plorar i llavors va dir que no estava preparat per xiular el partit i que no el volien. Sí, sí. Realment va ser esperpèntic. És que ho oblidem molt ràpid.
4: Ves que... No. I a part va haver-hi uns moments de confusió brutal que els companys que segueixen l'actualitat del Madrid, alguns tenien informacions que el Real Madrid anava a abandonar Sevilla. O sigui, n'hi havia alguns que estaven fent guàrdia a l'aeroport directament.
1: Increïble.
4: Total.
1: La vostra opinió sobre això del Madrid i de la ressaca del derbi era la part divertida. La part seriosa és que avui hem convidat Jordi Roura a la tertúlia, més enllà, perquè ens encanta, perquè, igual que Messi, es retira de RAC1 i deixarà de fer tertúlies.
0: No!
1: A partir d'avui. Llavors, explica el que tu creguis, Jordi, de per què ara seràs als mitjans de comunicació i, en aquest cas, RAC1, en el que portes, que 2 anys portaves aquí?
5: Sí, llarg.
1: 2 anys entre el versió i el tu diràs,
5: sí,
1: no?
5: Sí. Bueno, en primer lloc, deixo RAC1 perquè professionalment tinc una opció d'anar a treballar, vaig a Emirats.
1: Emirats Àrabs, eh?
5: Sí. Vaig a Emirats, un tema... de formació de jugadors, de búsqueda de talent, i això m'apassiona. No tenia pensat realment... estava còmode aquí, no tenia pensat, però és veritat, m'ha sortit aquesta opció, una proposta boníssima, un projecte molt bo, de llarga durada, crec, i no podia dir que no, i per tant, com que és la parcel·la meva que realment més he disfrutat, encara que he fotut de tot, però el que més disfruto és amb això, i per tant, vaig allà a fer això, no? I bé, la segona cosa és veritat, com que tinc que anar allà no puc estar aquí, no?
1: Clar, has de marxar aquest cap de setmana, per tant diumenge no podies venir a la tertúlia amb el Pizzi i el Solsona, i vam dir, escolta, vine a dijous, passa-t'ho bé una estona amb el Poqui, amb la colla, amb el Paco, i a cop com Déu mana, perquè, escolta, jo et vull agrair a tu personalment la dedicació que li has posat, perquè és veritat que quan t'ho vam proposar vas dir, hòstia, jo vols dir que em sabré fer això, jo formar jugador, sí, tal, i no, t'ho has acabat passant bé, has vist com funcionen els mitjans de comunicació.
5: Ja et vaig dir en el seu moment, quan et vaig dir que sí, que a mi m'agrada, venia perquè m'agradava, no? Vaig vindre, vaig dir, provarem i tal, i he anat vinguent, bueno, 2 anys llargs, crec,
1: sí,
5: no?
1: Sí,
5: i
1: sí,
5: perquè,
1: sí.
5: Primer perquè he estat molt còmode amb vosaltres, amb tota la gent que he compartit, amb, ara avui no està aquí el Dani, amb el Pichi, que habitualment compartíem, la Marta, amb tots els components de l'equip que hem compartit els diumenges a la nit, no? I m'ho he passat francament bé. He disfrutat moltíssim, he rigut molt, crec que hem comentat, al final, a mi el futbol, jo me'l miro, tothom té la seva estratègia, jo me'l miro bastant objectiu, n'hem parlat de futbol, sempre amb aquest tarannà vostre de respecte absolut, sobretot, parlant de futbol, i he disfrutat moltíssim. Ja et deia, el dia que no es fotés no vindré, he estat el primer dia que no sabia com aniria, i he estat 2 anys llargs, i he disfrutat moltíssim, i per tant donar-vos les gràcies. Les gràcies a tu, Aleix, com a cap del programa, i a tota la gent amb la que he col·laborat aquest temps, que ha estat un verdader plaer, i això ho trobaré a faltar, sens dubte.
1: No, el plaer ha estat nostre, perquè clar, tenia aquí a una de les eminències que ha descobert jugadors com la Minja Mal, Covarsís i tota la colla, i poder-ho comentar, imagina't. Li fem un aplaudiment al Jordi Roura.
3: Sort.
1: Molta
3: sort,
1: Roura.
6: No, perquè em fotré vermell, no em veu.
1: Trobarem a faltar.
6: Moltes gràcies.
1: Que sàpigues que...
4: Aplaudiment merescudíssim.
1: El Barxó et seguiran imitant per això, eh?
5: No,
1: perquè els... Ja
3: els
1: encanta. Encanta. Però això, sí, sí. Això és la originalitat que sí, té el Jordi d'explicar el futbol, com feia el Charlie a la seva època, que els fa autèntics, no?, i especials. Sí. Doncs per això. Escolta, de veritat, molta sort, i espera't, no marxis, que ara li posarem una mica d'humor perquè riguis. Vull que marxis amb un somriure d'aquesta primera etapa a RAC1. Tens les portes obertes, tant de bo et surti molt bé el projecte de formació allà als Emirats, però tens les portes obertes.
5: Un plaer.
1: Hola, Edu Mutante.
7: Què tal? Ara ho haig d'aixecar, no, això?
1: Sí, aixeca-ho una mica. És que no, hi ha hagut molta gent que m'ha dit, escolta, això va arrencar a l'agost i aquest tio, el tio que ve els dijous a fer una mica d'humor aquí... No.
7: Estava preocupada a Catalunya,
1: sí,
7: eh?
1: Sí, hi ha gent que m'ha dit, diu, que te l'has fet fora. No has renovat.
7: A mi també.
1: I dic, no, home, no, que el pobre nano ha treballat tot l'estiu, deixeu-lo descansar 2 setmanes al setembre i ara torna, no?
7: Ja estem aquí.
1: Sí. Estàs a punt?
7: Sí, sí.
1: Tercera temporada del Tu riuràs.
7: Que ho anava a dir, eh?
1: Molt bé. Una mica d'humor, va, l'actualitat esportiva. Vinga, som-hi.
8: Tu riuràs amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
1: Bé, vinga, va, som-hi. Comencem l'actualitat esportiva, aquest repàs, amb el Real Madrid. Parlem amb el seu president, Don Florentino Pérez. Estàs d'acord amb les paraules del teu entrenador, de la impressora, dels àrbitres? Què en penses?
9: Bueno, pues qué quiere que te diga, ¿no? Tomás de José Mourinho, pues también es madridismo. Y los árbitros y todo el estamento arbitral, pues están contra el Real Madrid. Y no solo eso, es que el otro día la Guardia Civil, pues paró de tocar el Real Madrid en un control de carretera, diciendo que llevábamos una luz fundida. Y encima nos cogen y nos multan por una bombilla, porque hay un contubernio contra este club. Pero es que además el otro día nuestro jugador Asensio, que es un chico ejemplar y modélico...
1: Bueno, permete un codupte, sí.
9: Tuvo un incidente en una biblioteca.
1: Sí, sagú.
9: Habían prohibido la entrada 1 mes.
1: Sí.
9: Porque pues quieren acabar con este club, igual que los periodistas del ABC.
1: Sí, sí, sí.
9: Del que ya me he dado de baja.
1: No, sí, va quedar claríssima aquella roda de premsa esperpèntica. Bé, està clar que tothom els té mania, o això és el que pensa anar a Madrid. Anem a l'altra banda del derbi, amb el tècnic de l'Atlético, Cholo Simeone. Està segon, a la Lliga, l'Atlético, a 5 punts.
10: Sí. La verdad que somos el 7 de la 11.
1: ¿Com?
10: Rascamos y ganamos. Y nada más, partido a partido, y esperar el parón de selecciones para ver partidos. Y...
1: ¿Ah, sí? ¿Quién partido ahora, Simeone?
10: Pues la verdad que me llama mucho la atención, mañana viernes, el Montenegro-Chipre, y el sábado hay una isla Feroe, Kazajistán, donde me interesa ver cómo defiende Kazajistán fuera de casa.
1: ¿Ah, sí?
10: Para los próximos partidos de Champions.
1: Ah, sí? Clar, o sigui, tu vols aquests defenses forts, contundents...
10: M'han dit que hi ha un francotirador en Kazajistán.
1: Ah, sí?
10: I no s'interessa per el mercat d'invierno.
1: Clar. No, que gaudeixis, del Montenegro, Xipre, de l'illa Feroe, Kazajistán. Mentrestant, a Can Barça, canviant de terç, una mica de més tranquil·litat. Tenim amb nosaltres, atenció, un dels nous jugadors del Barça, capità de la selecció espanyola, Rodri. Com veus l'aturada d'aquest moment, Rodri?
11: Bueno, la verdad que todos los jugadores somos profesionales y sabemos lo que tenemos que hacer.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué hago de hacer?
11: Bueno, yo en concreto pues subí de rodillas el otro día a Montserrat Me gasté 300 euros en velas para pedir que De La Fuente pues no me ponga estos partidos.
1: Clar, no vols desgastar-te, em sembla molt bé en clau Barça. Anem a preguntar-li al senyor Luis de la Gente a veure si fa una bona gestió dels minuts o no. Mister, què tal?
12: Bueno, buenas noches. Saludar a los compañeros.
1: Hombre.
12: Paco, ¿cómo ha ido el verano? ¿Bien o en familia?
13: Un poco de todo.
1: Es que Luis de la Fuente siempre se preocupa sí. Para los periodistas cuando le fan preguntas.
12: Jordi, oye, si hay algún jugador español ahí en los Emiratos, me lo mandas porque media selección es tuya.
1: Veus, ya está.
12: Juan, espero Hola. Que esta temporada libemos asperezas y puedas venir a Aro un fin de semana a mi pueblo.
1: A La Rioja, Bombilla.
12: Bueno, pues después de ganar el Mundial, porque no sé si se ha dicho que gana el Mundial.
1: Sí.
12: Haber ganado la Eurocopa, que sí. No sé si lo sabéis, sí, que sí, también ha ganado la Eurocopa. Sí. La Nations League, que también he ganado.
1: No, encara no.
12: Gané una final y otra.
1: Ah, sí, va a ganar alguna. Sí. Amb Jordi Alba, que la va a sacar como capitán, ¿no?
4: Veritat,
12: Jordi Alba. Carvajal, que allí poniendo a España lo más alto. He renovado hasta 2032 por un pastizal, no sé si os lo he dicho.
1: Que sí, vale.
12: Que, no me, que fui a poner otro día la cartilla y no me cabía.
1: Pero, val. Gracias, señor De La Fuente. Prou de treure pit, que ya conté molt ya, porque está fort. Anem a l'Espanyol, atenció, Manolo González, una mica qüestionat pels últims resultats. Manolo, què tal? Bona nit.
14: Quina ganes que teniu, Quina ganes que teniu, que cerizos que sou. Me teniu jo fins al bonyo. Mira, he entrenat el Martinyeny, la Montañesa, el Badalona, fins i tot l'Ebro. Què me vols? Què me vols? Això ho trec jo amb el dosso que tinc i la barra de pa de mig per sucar-hi, m'entén? I lo sou com dos balones medicinals de 30 quilos, m'entén?
1: Espera, Manolo, que truca per la línia 3 Monchi, el director esportiu. Monchi, no sé si le vols dir alguna cosa.
15: Mira, estoy de acuerdo con Manolo que hay que echarle huevo y todo lo que tú quieras, pero Manolo, por favor, hazme el favor de ganar algún partido, que los cuatro pelos que me quedan los voy a perder.
14: No os preocupeu, que guanyaré el próximo partit, que com si, hòstia.
1: L'Espanyol, que és el primer partit post-aturada, divendres 9 d'octubre, Màlaga-Espanyol. O sigui, la Lliga reprèn amb un Màlaga-Espanyol.
14: Escolta,
1: home, Dani,
14: que no tenia pensat venir avui, però com el Jordi s'acomiada... Escolta, si necessiteu per allà algú que es porti l'aigua, vaig amb tu,
1: El Sosona te'n posa en tu, que heu fet una bona amistat,
14: Mira,
16: home,
1: tots... Home, això.
14: Jo et dic una cosa, això que està el Vinícius al Madrid, que està així qüestionat, jo li diria a l'Alan Peix, el que se suposa que és el president espanyol, que el fitxi. Que foti cullerada ja el fitxi. I després ja que guanyi el joc, lluitar amb Pere Millà i a veure qui guanya.
1: Entre Vinícius i Pere Millà a veure qui juga, no? Molt bé.
14: Exacte.
1: Ai, no sé si ens en sortirem, això. No hi ha operu perquè, clar, el Barça ja fa dies que va jugar, però aquest any també al Tu Riuràs tenim consells savis i opinions sàvies del nostre bon amic Sergio Ramos.
17: Hay cosas que no te di que todavía me duele.
1: Sergio, ¿qué tal? Molta gent esperant-te.
12: Ya lo sé, me han escrito mucho, ¿no? Viéndome entrenar en verano.
1: Sí, home, és que estàs fort encara.
12: Allà, allà en el establo, allà, ¿no? Allà
1: a la finca.
12: Donde los caballos...
1: Anava a correr al caballo.
12: Bueno, que cabe duda que los regresos siempre son bienvenidos. Sí. Aunque las segundas partes nunca son como las primeras, porque son segundas. Pero yo soy de los que dice que si tienes que volver, pues avisa antes.
1: Bé, mai l'entenc. Escolta, ja comença la temporada, el Barça líder, l'Atlético segon, el Madrid amb... Bé, té molts enrenous, que si els àrbitres, el joc, els jugadors, les impressores... M'interessa la teva opinió, com ho veus tot plegat?
12: Bueno, que cabe duda que el Barcelona va disparado, como yo cuando oigo a la pili que entra en la ducha.
1: Va, no, tú va. Va, sí. A veure, sí.
12: Precisamente cuando entraba en la ducha con la pili, me preguntó cómo veía la temporada del Madrid y me dijo que la veía como yo.
1: ¿Qué vol dir que la veía com tú?
12: Pues que se iba a ser larga y dura este ritmo.
1: Ya sé cómo anaba. Vaya, que eso no cambia. Let's go. Un aplaudiment per Redo Montante i els seus personatges.
12: Patirem,
1: Com a mínim, que cabe duda, li posem una mica d'humor. Va bé, Montante, has tornat en forma. Ara ja queda dijous. Dijous que ve tenim públic, de fet.
12: Sí.
1: I fem un concurs musical aquest any.
12: El Mullor...
1: Amb el Mullor, sí. I es dirà el Mullor concurs musical de la història. Sí, sí. Ai. Saps? Com el millor, doncs el Mullor.
4: Estava esperant que m'ho expliquessis, perquè no ho acaba d'entendre.
1: Juguem amb el cognom del Jaume per dir el Mullor concurs musical de la història.
12: I tindrem públic, no?
1: I tindrem públic dijous que ve.
12: Molt bé.
1: Si vols botar la guitarra i animar-ho, sí, també, que sé que t'agrada cantar. Farem. Tens algun bolo i aquestes coses? Amb...
12: Sí, el dissabte tornem al Teatre Muntaner després de les vacances i, a més, tindrem una novetat perquè tindrem la presència d'un intèrpret de llengua de signes
16: i farem la funció especial per tot el col·lectiu de sords de Catalunya. Que vulguin venir, doncs tindrem a l'Enric, intèrpret, que està, farà la traducció, la interpretació del monòleg
0: amb signes. No improvisis, eh? Fota-li fàcil.
16: No, el tio és un màquina, eh? Ja hem fet algun bolo junts sense passar-li el text.
0: Ha d'haver un guió perquè puguin entendre-ho bé.
16: No li cal.
0: No li cal, eh?
16: No li cal, va o sobre la marxa.
0: Va sobre la marxa, tu li pots fotre les formes que vulguin i va fotent. Hòstia, vaja crac, molt bé. Me n'alegro moltíssim que heu tingut aquesta iniciativa. I aquest any prometo anar al Teatre Montaner a veure el show algun dia, que no he pogut venir encara. Val?
16: Tens guanyat el pa, ja.
0: Molt bé. Gràcies a l'Edu Mutante. Apa, gràcies al Joan Poquí, al Paco Cabezas. Jordi, una abraçada molt forta, molta sort. Anem parlant. Et trucarem algun dia. No ho dubtis. Tintanel, Marta, gràcies també.
16: Bona nit.
0: Una pausa i recta final del Tu diràs amb la prèvia del Girona Albacete de demà a segona divisió i tota la ressaca de la victòria del Barça de bàsquet en l'estrena de l'Eurolliga.

0: 12 i 41 minuts. Ja sabeu que nedar entre dofins, dormir en un iglú, volant a la Delta, hi ha sensacions que són difícils d'explicar. Com la de conduir el nou Honda HR-V Full Hybrid. Un SUV complet, eficient i versàtil. Així és l'Honda HR-V Full Hybrid. Per només 29.460 euros. Amb finançament a través d'Honda Bank. Vàlid aquest mes de setembre. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i, si no, a la pàgina web honda.es. Estem en jornada de seleccions, s'atura la primera divisió, però no la segona divisió, i allà hi tenim dos catalans, i un dels catalans, el Girona, obre la setena jornada aquest divendres. El fem en directe a RAC+1, a partir de les 9, per l'aplicació i el web.
1: 2 de 9.
0: Ah, perdó, 2 de 9?
1: Sí, 2 de 9.
0: Val.
1: I des d'un quart d'hora abans a RAC+1.
0: O sigui, per... a un quart de 9 ja us hi poseu.
1: Correcte, val. Perquè els partits de primera de divendres són a les 9, els de segona són a 2 quarts de 9.
0: Per això m'he confós. Contra l'Albacete, això, a Montilivi.
1: Correcte, contra el penúltim classificat, una prèvia que està marcada per les baixes dels dos equips. El Girona perd 6 internacionals, entre ells hi ha jugadors importants com Júnior, Asprilla, Benat i Píxur, i per lesió també perd Brian Hill i Justin, o sigui, moltes baixes en atac. Tenint en compte tot això, Quique Álvarez no descarta un canvi de sistema.
2: Està clar que quan un té baixes a posicions no importants o concentrades, diguéssim, a la mateixa posició, un pensa possibles solucions i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no?
1: Veurem en què consisteixen. En tot cas, si guanyen, els gironins podrien dormir tercers. Guanyant per un gol de diferència, quarts. Guanyant per 2 o més gols de diferència, igualarien amb el Mallorca, però per haver marcat més gols els superarien momentàniament a la classificació. Aquests números, però, segur que no agraden Quique Álvarez, perquè no es refia gota de l'Albacete.
2: Tots els rivals desperten. Esperem que no despertin demà. Estan competint bé tots els partits. L'últim partit és un partit que a la primera part poden anar 3-0 contra el Córdoba i bueno, al final, per circumstàncies, el remunten. Així que, com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
1: L'Albacete, que és penúltim amb només un punt, després d'un empat a 1 al camp del Granada, ha perdut la resta de partits, però per la mínima, i té moltes baixes per lesió. Aguado, Javi Moreno, Vallejo, Pepe Sánchez, San Bartolomé, Obeng, Puertas i l'ex-blaugrana Munir.
0: Ah?
1: O sigui que té 8 baixes.
0: Ha tornat de l'Iran, no? On va haver de sortir-hi per l'inici del conflicte bèl·lic.
1: Uh-huh.
0: I ara està l'Albacete, Munir.
1: Sí, senyor. I de moment, sense poder jugar, descartat pel partit contra el Girona, aquest Girona-Albacete, demà a 2 quarts de 9 a Montilivi, a RAC+1, des d'un quart d'hora abans, arbitrarà un clàssic de la segona, com el valencià Ais Reig. Al bar hi haurà un altre clàssic, com el madrileny Moreno Aragón.
0: A veure si el Girona suma una nova victòria i escolta, es consolida en aquesta zona alta de la classificació. Ara amb 10 punts, a veure si arriba als 13, el Girona. El líder, recordo, és el Castelló amb 16 punts, que està fent un inici espectacular. El Castelló ho ha guanyat tot, menys l'empat amb el Sabadell. 5 victòries i un empat porta el Castelló.
1: Que ja sabia per on anaves. Es posa a parlar del Castelló i nyac, de sobte a Sabadell.
0: No, no, és la casualitat.
1: No, escolta.
0: De la classificació. El Sabadell que juga dissabte, 6:15, a Balaïdos contra el Celta Fortuna. Gràcies, Agut.
1: Que tingueu fortuna.
0: Vinga, fins ara. En un minut, la secció de bàsquet. L'última possessió avui que el Barça ha guanyat el primer partit de l'Eurolliga d'aquesta temporada.
3: L'última possessió.
0: Sona un any més la sintonia d'ACDC, És Thunderstruck, és això?
4: No t'ho sé dir, Aleix Femón. Sí,
0: Thunderstruck, ho he dit bé, no?
4: Gràcies millor tècnic d'aquesta
0: casa.
4: Terra, sí. Absolutament, com és Oriol Monfort.
0: Oriol Monfort. Hola, Guilà, ben tornat al Palau.
4: Moltes gràcies, Aleix.
0: Avui ens la jugarem a l'última possessió amb l'Àlex Gozalvo, del diari Ara. Hola, Gozalvo.
5: Hola, bona nit.
0: Bona nit. S'ha estat al Palau, també,
4: Sí, tant. Sí, sí. Ja, tot a lloc. No ens l'han mogut, Gozalvo. No ens el renoven, però no ens el mouen, com a mínim.
5: Sí, ens l'han canviat una mica per fora, no?
4: Sí, és veritat. És veritat.
3: Amb aquesta escenificació del centenari de la secció, però per dins tot segueix igual. Sí, sí, sí.
0: I ha arrencat una nova edició de l'Eurolliga i ho ha fet amb bones notícies pel Barça de Šekulić. Ara parlem d'aquesta victòria, però ara que deia això el Gozalvo del centenari, què tal les accions
4: per
0: que s'han
4: fet? Per mi, no sé, a veure, el club ho ha intentat, però no sé si estarà d'acord d'Àlex amb mi. A mi m'ha semblat poc lluït, malauradament. No sé de qui és responsabilitat, no sé si es podia fer d'una manera diferent, no sé si és contextual per tal com està la secció. Em consta que el club ha intentat de totes les maneres possibles, amb preus molt assequibles, d'intentar omplir el Palau. Avui hi havia unes 5.000 i escaig persones, és a dir, molt lluny de les 7.000 i pico, 7.000 llargues que s'omplia el Palau. El mosaic, insisteixo, ara li preguntes a Gozalvo per si està d'acord, ha quedat per mi deslluït. De fet, hi havia un 100 allà que no s'acabava, com a mínim, des de la nostra posició d'identificar. Si avui es volia commemorar el centenari del Barça, jo crec que ha quedat una mica deslluït. Insisteixo, també estem en un pont, no? O s'inicia ara un pont, no sé si això ha afectat, però a mi, mama, sàpigo greu per totes les iniciatives que havia muntat el club.
0: Com ho has vist tu, Àlex?
3: Sí, sí, sí, coincideixo molt amb el que diu el Dani, actes ben intencionats, però quan un s'imagina el centenari d'una secció del prestigi, de la història, del potencial del Barça de bàsquet, doncs espera alguna cosa més gran. Hi haurà més activitats durant l'any, el club té previstes més iniciatives, però per dir-ho clarament, si avui havia de ser el dia gran, doncs no és la festa que mereixia la secció. S'han fet coses que estan bé, que ajuden a sumar iniciatives que són positives, però esperes una festa més grossa, amb cara i ulls, per a celebrar una cosa tan gran com és el centenari d'una secció com la del Barça de bàsquet.
4: En principi ha d'arribar al desembre, o vaja, ha d'arribar els propers mesos, aquesta gran gala del centenari. S'ha revinilat els voltants del Palau Blaugrana, és a dir, les parets ara tenen, doncs, el logo del centenari, amb el dibuix del centenari, a la porta 7 s'ha fet un grafiti del centenari, els aficionats podien felicitar el Barça, o sigui, hi ha hagut accions, però vaja, és el que dèiem, contextualment no ha ajudat.
0: Bé, a veure què va passant en les pròximes setmanes i el desembre, com dèieu, amb aquest acte ja fort del centenari. Del partit, Gozalvo, què t'ha semblat l'estrena del Barça?
3: Doncs crec que és una mica el resum del punt en el qual ens trobem. Un equip molt inexpert, amb molts jugadors que no coneixen el bàsquet europeu, que necessitaran un període d'adaptació gran, que tenen mancances pel que fa a la lectura col·lectiva, a l'estratègia, al coneixement del rival, de l'entorn, dels àrbitres... I això s'ha vist a l'inici, on l'equip anava 15 punts per sota, però després, doncs, és un equip que no es deixa anar, que té jugadors amb intensitat, amb ganes de fer-ho bé, implicats, que de moment van tots seguint la mateixa línia de l'entrenador, i per tant han sigut capaços de capgirar un escenari difícil i amb aquesta intensitat i agressivitat, doncs, reconduir una situació que era delicada contra un rival amb més experiència, amb jugadors que coneixen molt millor l'Eurolliga. Jo crec que això ens anirem trobant. L'equip té coses bones, tècnicament els jugadors són bons, tenen bons conceptes, hi ha talent, hi ha físic, però evidentment, doncs, has de construir encara un joc col·lectiu que necessitarà temps.
0: I la gestió de Šekulić, què t'ha semblat a la banqueta?
3: Sí, a mi és un entrenador que m'agrada el que està intentant fer. Té molta feina i és feina difícil, perquè són 11 incorporacions, però a sobre de jugadors que no coneixen el bàsquet europeu, la majoria d'ells. Avui tenia tres baixes al joc interior importants que condicionen, evidentment, doncs, qualsevol rotació, qualsevol pla de partit, i crec que ha sabut reajustar coses que no estaven funcionant a l'inici, especialment en defensa, per limitar la producció de punts de l'Anadolu Efes, i a partir d'aquí reconduir la situació. Crec que avui ha fet un bon treball i l'equip ha estat capaç, doncs, de repensar el partit que s'havia imaginat per acabar traient-lo endavant.
4: Hi ha, de fet, un temps mort que està sent paradigmàtic de la bona pissarra de Šekulić, que ha estat molt important, una porta enrere que acaba amb Aliubi esmaixada, crec que Balcerowski que ha estat important. Hi ha la situació de situar Kevin Panther sobre Mike James en defensa. No sé si ha dit ell que li ha proposat algú de l'estaf, ara ho hauria de repassar a la roda de premsa, però en qualsevol cas ha estat també una bona decisió, perquè Panther ha posat una mà clau, que des de Turquia es comenta que si pot ser falta, Mike James ja s'està queixant, però vaja, sí que es comença a notar algunes espurnes de la seva mà. També és veritat que avui un tio com Darío Brizuela, aquesta gent que connecta també amb el Palau, Aleix, que no són els nous, sinó que n'hi ha pocs de l'any passat o dels últims anys, però que han de ser importants, com Panther, com Brizuela. Avui Brizuela ha reactivat absolutament el Palau Blaugrana.
0: Sí, va bé, no?, que gent que coneix la casa com Brizuela faci un pas endavant en aquest tipus de partits, o en aquest inici de temporada, Àlex.
3: Sí, avui s'ha vist clarament com Brizuela, en el tram en el qual el Barça ha remuntat el partit, ha estat absolutament decisiu. Joel Parra, doncs, també ha tingut moments puntuals en aquesta posició de l'e pivot, que avui necessitava més que mai de la seva presència per aquestes baixes interiors, i Kevin Panther, especialment en el tram decisiu, han estat els jugadors clau, perquè són els que coneixen una mica això, el Palau, l'Eurolliga, el club, i són els que se senten més còmodes a l'hora de liderar aquesta reconstrucció del Barça. Amb el pas de les setmanes, evidentment, aquest protagonisme dels jugadors que ja tenies s'anirà diluint una mica i agafaran pes, doncs, alguns dels nous fitxatges, però a dia d'avui els que tiren una mica de l'engranatge són aquests tres que saben ja de com funciona tot.
4: I un dels nous ja s'interessarà a veure com s'adapta, si s'acaba adaptant, que s'hauria d'acabar adaptant, és Tyrese Martin, que és aquest jugador que amb vitola d'estrella, que venia dels Brooklyn Nets, que ha anotat un triple espectacular i molt important en un moment clau de partit. És a dir, és un tio que té molt talent.
0: Sí, però eren els seus primers punts.
4: Correcte, eh? Però té molt talent. Segurament li està costant molt més d'adaptar-se a l'Eurolliga del que s'hauria d'adaptar, o del que a altres jugadors els està costant més, potser per menys cultura europea, però és que clar, és tan bo que el tio, si el mantens a pista, algú et fotrà. Llavors, bé, la qüestió és que evidentment sigui molt més productiu del que és Tyrese Martin fins ara.
0: I ara la mala notícia, les lesions. A veure, Dani, com està la infermeria del Barça de bàsquet?
4: Joan Macondo, lesió al genoll, no torna fins finals d'octubre, segons el comunicat mèdic. Tosa Nebuoma compta, s'allarga més la seva baixa, segons hem sabut avui, després de la reavaluació de la lesió de l'espatlla, és a dir, encara més setmanes, no sabem precisar quantes. I compte, s'afegeix Josh Neal, el pivot titular, té una lesió al soli de la cama dreta, de 2 a 3 setmanes. Té comptat els partits aproximadament, són uns 8 partits sense aquestes tres peces pel cap d'aix. Pel cap baix, uns 8 partits. Li hem preguntat a Segolic per tot plegat.
5: Ens ha trasbalsat, evidentment, però ho hem aprofitat per reaccionar. Hi ha hagut una gran reacció dels jugadors, alguns dels quals han fet un pas endavant, i això és important, perquè durant la temporada afrontarem moments difícils, també els partits, de manera que necessitem aprendre com jugar sense alguns d'aquests jugadors.
6: To figure out how to play without some of them.
0: Per tant, Macondo, Ebouma i Josh Nebo, de moment lesionats per un cert temps, unes quantes setmanes, pel que deies. Ara, fitxar ara, no sé, l'inici de temporada es fa difícil de dir, però no sé si Àlex, el Barça s'ha de plantejar fer alguna incorporació, no sé si parcial fins i tot, no?, mentre no torni.
4: Temporal.
3: Sí, algun contracte temporal. És difícil trobar jugadors d'impacte immediat amb aquests contractes curts, no?, de que pugui venir un mes, un parell de mesos, i realment que sigui productiva la seva presència i que accepti unes condicions així. No existeixen, o és molt difícil de trobar aquest tipus de jugadors. El problema amb les lesions sempre és el mateix, quan et coincideixen com ara en posicions iguals o molt semblants, és a dir, posicions interiors, que no és que se t'ha lesionat un base, una ley, un pivot, sinó que són tres jugadors, diguem, dels que...
4: I titulars, presumiblement, Àlex.
3: Cistella, clar, sí, importants i de la mateixa posició. I això, evidentment, doncs fa que canviï el teu estil, que canviï, o deia Sekulic, amb el canvi de rol d'alguns jugadors que han fet una passa endavant, per a mi avui clarament Oleg Balcerowski, i que han d'assumir un protagonisme, una funció sobre la pista, que no és la que en condicions normals haurien de tenir.
0: Sí, que ha fet un alineament Oriol Jonas Machada, boníssima, eh?
4: Sí, important, sí.
0: El Dani Aguilar ha pogut parlar amb ell a bastidors al final del partit.
7: Doncs sí, Aleix, amb l'Oleg Balcerowski, després d'un partido duro, Oleg de verdura, però com ha resistido el equipo, la resistència, la resiliència de volver en un inicio quizá peor de lo esperado, però com ha vuelto el equipo?
8: Bueno, yo creo que hemos estado un poquito tensos. Primer partido en casa con nuestra afición. Obviamente queríamos salir mucho mejor, mucho más concentrado, pero bueno, ha salido lo que ha salido. Y estoy súper orgulloso de todo el mundo porque hemos peleado de vuelta, hemos vuelto al partido y ahí era un partido bastante similar, ¿no? Yo creo que hemos estado siempre de un punto, ellos, nosotros, tal, pero al final hemos tenido buenas jugadas tanto en ataque y defensa y hemos podido sacar el partido adelante, que ha sido bastante duro.
7: Y algo común que ha pasado en algunos de los partidos, quizá no en Supercopa, pero en algunos de los partidos, de cómo el equipo, el grupo se une en los momentos de dificultad. Hace poco que os conocéis, pero en este momento os habéis unido.
8: Sí, la verdad que hoy, con el inicio que hemos tenido, el equipo ha hecho un paso muy adelante, ¿no? No nos hemos rendido, hemos peleado de vuelta y es un mérito para cada uno de nosotros aquí que hemos podido volver al partido y ser viable, ser competitivo, la verdad.
7: Yo nada más por mi parte, con la baja de Josh que hemos sabido antes del partido, evidentemente las piernas te van a tener que aguantar mucho, Oleg, porque vas a ser una pieza fundamental como has demostrado al final.
8: Bueno, yo lo que toca voy a intentar hacer, ¿no? Lo que me piden los compañeros, los entrenadores. Es una baja muy, muy grande la de Josh, pero yo creo que no solo me toca a mí, ¿no? Si un jugador importante se lesiona, es todo el equipo que tiene que dar un paso adelante.
7: Gracias y felicidades, Oleg.
8: Gracias.
7: Amb l'Oleg Balcerowski.
0: Això, perdona, d'on és aquest tio?
4: És polonès, però es va formar a les Canàries, a Gran Canària. I té un... Vaja, és que és jugador de formació, és el que denominem un cupo. I després està passant també per l'Unicaja i té un castellà impecable.
0: Impecable.
4: A més, amb alguna accent així que una mica de ràquid, no tant, però potser una miqueta així que, clar, format allà i va aprendre el castellà allà, un tio molt maco, realment un tio molt, molt maco de tractar.
0: Està bé, està bé. La resta de marcadors, a veure, el Barça ha guanyat, com ha anat aquesta primera jornada? De moment, perquè entenc que s'ha de completar, eh?
4: Demà mateix, destacat el Dubai 78, Madrid 77, ha guanyat d'un l'equip de Xavi Pasqual en la reedició de les semifinals de l'Eurolliga, que es van dur, de la Supercopa de l'Eurolliga, que es van dur al Madrid, Hapoel 84, Bayern 86, més dos pel Bayern, Estrella Roja 77. Compte amb aquests Alguiris, 93, Panathinaikos 91, París 72, el retorn boig d'Obradovic a l'Oaca, una bogeria el que s'ha viscut. Compte aquí, Baskonia 89, Olympiacos 106, segueix rebent Tobas al Baskonia, i es ve el 84 amb el Cavi 74.
0: Com has vist al Madrid, Àlex, al Madrid de Pedro Martínez contra el Dubai de Xavi Pasqual?
9: Doncs un partit semblant al que es va viure a la Supercopa Europea, que s'ha decidit amb aquesta última acció, que no ha tingut doncs el criteri el Real Madrid de jugar-la amb eficàcia, perquè més enllà de la penetració que intenta fer-li, doncs no, els jugadors crec que no han llegit bé aquesta última possessió, i derrota per al Real Madrid després d'aquest primer èxit europeu que va aconseguir l'altre dia. Per a mi també necessita, és un equip evidentment molt més fet que el Barça, amb jugadors que segueixen molt contrastats, però que encara necessita setmanes per anar adaptant-se a l'estil Pedro Martínez. De moment crec que no està jugant de la manera que jugarà d'aquí uns mesos, i no parlo tant d'encert, sinó d'estil, de manera de jugar. Crec que serà un equip que s'acabarà semblant una mica més, per dir-ho d'alguna manera, el que va fer l'any passat València Bàsquet, i ara mateix està jugant de manera més tradicional, podríem dir.
4: Va. Sí, i que el partit, per mi, important, el van guanyar ja, que era aquestes semifinals d'un títol com era la Supercopa d'Eurolliga.
0: I la final tant. Després.
4: Correcte, correcte.
0: Que Pedro Martínez ja té un títol, sí, que és aquesta Supercopa. Sí. Molt bé. Per tancar, aquest cap de setmana arrenca l'ACB.
4: Sí, senyor. Dissabte, Bilbao-Manresa a les 6, Barça-Corunya a les 9, diumenge, Breogán-Penya a les 12, Girona-Ucamp-Murcia a les 5 i València-Lleida a les 6. Aquest és el menú de la primera jornada de l'ACB per als catalans.
0: Com veus la Lliga ACB, Gozalvo?
9: Doncs molt divertida. Crec que l'aposta pel que fa als equips catalans és engrescadora. Ho vam veure amb la sisa joventut guanyant el primer títol, la Supercopa, i crec que la resta d'equips també han sigut valents a l'hora de construir els seus projectes, i a mi, ho vam veure la Lliga Catalana, són propostes que a nivell bàsquet m'agraden molt. Crec que els aficionats dels equips catalans s'ho passaran bé i que poden fer una temporada amb aspiració opcions d'estar pensant més en coses de la part alta de la classificació que no de la part baixa.
0: Manresa, Barça, Penya, Girona i Lleida. 5 catalans.
4: Feinada de por, però ens ho passarem molt bé.
0: Molt bé. Et jugues les últimes, Gozalvo?
9: I tant.
0: Vinga, va.
9: Doncs la primera per a Oleg Balcerowski, l'entrevistava el Dani Aguilar, porta tot el cos tatuat, 1000 tatuatges als braços, a les cames. A mi, sobretot, em crida l'atenció una part que té del seu cos dedicada al Renaixement. L'altre dia vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ell i vaig preguntar, que es veu que és un fan d'aquest moviment, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, són personatges que el fascinen i una part del seu cos està tatuada amb tot motius del Renaixement.
0: Peculiar, aquest tio.
4: Sí.
0: I la segona.
9: I un altre català a la NBA, Sergi Oliva, els Atlanta Hawks el van anunciar fa uns dies com a assessor d'estratègia i desenvolupament. El que hem sabut ara és que Quinn Snyder, l'entrenador, el volia a la banqueta com a ajudant. I va ser ell qui va preferir tenir un càrrec més d'assessor per així poder viure durant algunes fases de l'any a Catalunya, a Gelida, d'on ell és original.
4: Parlem molt de Jordi Fernández i, evidentment, és un head coach de l'NBA, només faltaria, però estem d'acord, Gozalvo, que poc en parlem o menys en parlem del valor que se li dona a Sergi Oliva als Estats Units. Vull dir, és un tio que és molt valorat ja dins la Lliga.
9: Sí, sí, va arribar a ser vicepresident d'operacions de bàsquet d'una franquícia, un jugador molt respectat i el qual està tenint una trajectòria molt destacada, tant als despatxos com a les banquetes.
4: Li agraden més els despatxos que les banquetes, crec, de moment. Per tant, a veure per on arriba, però n'estarem pendents, clar que sí.
0: Molt bé, ens seguirem parlant aquí a l'última possessió. Gràcies, Gozalvo, fins a la pròxima.
9: Bona nit.
0: Adéu. Gràcies, Aguilar.
4: Bona nit.
0: Adéu, bon cap de setmana. Ja ens queda l'últim minut, avui amb el Xavi Puig. Hola, Puig.
10: Hola, bona nit.
0: Mira, comencem amb el Barça d'handbol, que debuta demà al Mundial de Clubs.
10: Sí, on defensa el títol, aconseguit la temporada passada. El primer partit serà aquest divendres a 1:15 del migdia. Avui l'han avançat 2 hores contra el Pinheiros brasiler. El segon serà diumenge contra els Amalecs egipci. I el tercer dimarts contra el Montana marroquí. El primer de grup passa a la final de dijous. A l'altre grup hi són el Vesprem i el Fuchs Berlín, a més de l'Al-Ahly egipci i el Burgan Esports de Kuwait. El Barça té tota la plantilla disponible.
0: I en principi, no, juntament amb el Vesprem o el Fuchs, han de ser els favorits, no?
10: Hauria d'arribar a la final, sí.
0: Aquest divendres, partit del Barça a la primera divisió masculina de futbol sala.
10: Serà a Palau Blaugrana a 8:45 del vespre contra el Cartagena, la tercera jornada ja de Lliga d'aquest torneo Apertura. Fins ara el Barça ha guanyat els 2 partits que ha jugat, el Cartagena suma 3 punts dels 6 possibles.
0: Tenim Fórmula 1, domini dels Mercedes, avui en la primera jornada d'entrenaments lliures a Bakú.
10: George Russell ha marcat el millor temps del dia per davant del seu company d'escuderia i líder del Mundial, Kimi Antonelli. Verstappen ha fet tercer, seguit dels 2 Ferraris de Leclerc i Hamilton. Sainz ha marcat el 17è millor temps i Alonso ha estat l'últim a la segona tanda de lliures. Aquest divendres la qualificació a 2:00 PM perquè la cursa es corre dissabte, aquest Gran Premi d'Azerbaidjan, dissabte a 1:00 PM.
0: Però, diumenge és com un festiu molt important allà a l'Azerbaidjan i llavors ho avancen tot un dia, dijous i els lliures, divendres la quali i dissabte la cursa d'aquest Gran Premi de l'Azerbaidjan. Atenció a aquesta en el món del ciclisme. Benjamín Noval també s'ha proclamat campió del món júnior, no?, a la prova en ruta.
10: Sí, ja va guanyar la medalla d'or ara fa uns dies a la prova contrarellotge i avui ha aconseguit aquest doblet. L'últim que va fer doblet en categoria júnior va ser Remco Evenepoel al 2018. Benjamín Noval, asturià, té 17 anys, en farà 18 el 7 d'octubre i és fill del també ciclista Benjamín Noval, qui es va retirar el 2013. Dissabte, recordem, prova en ruta femenina amb Paula Blas i Mireia Benito. Diumenge, la prova en ruta masculina amb el català Marcel Camproví a l'equip espanyol.
0: La gent que en sap de ciclisme diu que apunta molt alt Benjamín Noval. Vull dir, si ha fet el que va fer Remco Evenepoel, imagina't fins on pot arribar si, no, si continua aquesta progressió que està tenint. No, quedem-nos amb aquest nom, Benjamín Noval, doble campió del món en categoria júnior, contrarrellotge i ruta. I acabem amb tennis. Aquest divendres, semifinal de l'equip espanyol femení a la Billie Jean Cup, que arrenca... No, Billie Jean King Cup, no es diu?
10: Sí.
0: Això és la Copa Federació de tota la vida,
10: és
0: no?
10: La Copa
0: Davis femenina. Bé, divendres divendres semifinal, i a més també tenim l'Iber Cup masculina.
10: Sí, a la Billie Jean King Cup, Espanya jugarà les semifinals contra Txèquia, la segona es jugarà dissabte entre Itàlia i Ucraïna, la final serà diumenge, i en categoria masculina comença a Londres la Iber Cup, que enfronta Europa amb la resta del món. El primer dia de competició, tres individuals, Ruth Cerúndolo, Mensik Nakashima i Hodar contra Bublik. Alcaraz jugarà aquest divendres al dobles contra Mensik i s'enfrontaran a Bublik i Brits. I Fritz, perdó.
0: I Bublik i Fritz, el nord-americà i el de Kazakhstan, diria que és públic també. Va, doncs si us agrada el tenis, tenim això de la Iber Cup, que és un torneig una mica amistós, però hi van grans raquetes i tu passes bé.
10: Sí, hi ha molta xerrameca entre els, entre els jugadors, es donen instruccions uns als altres. És un xou, però s'ho prenen bastant, bastant seriosament. Encara no és la Ryder, que jo crec que és l'objectiu, que això acabi sent molt, molt competitiu, però ningú no vol perdre.
0: Ara, gros, ens queda algun Master 1000, la Final 8 aquesta de la Copa Davis, i la grossa.
10: La Copa Masters.
0: La Copa Masters, que això ja és al novembre. Molt bé. Gràcies, Puig. Bon cap de setmana al Superesports.
10: Gràcies, bona nit.
0: Amb això marxarem. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica del programa i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb Ràdio Esportiva. Ja sabeu, divendres i dissabte amb en Gerard Ballera al capdavant del Tu Diràs, i tot el cap de setmana esportiu, tot i que no hi hagi lliga de primera divisió, hi ha un munt d'activitat esportiva, hi ha partits internacionals d'autèntic luxe, com l'Anglaterra-Espanya, i serem amb el Damià López a Wembley. Us explicarem tot el Superesports. Hi ha jornada de lliga a segona divisió, arrenca la Lliga CB, vull dir que no ens ho acabarem. Serà un gran cap de setmana també de Ràdio Esportiva aquí a RAC1. Que tingueu unes bones festes de la Mercè, els qui vingueu a Barcelona, seny, i passeu-vos-ho molt bé, gaudiu d'aquests dies de festivitat a la capital catalana. Demà més, descanseu, bona nit.
11: Tu diràs. Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
12: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
13: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, que la Terra, que és divendres. Per fi és divendres. 25 de setembre del 2026, d'aquí 3 mesos, Nadal. Comencem el dia amb ambient fresc a l'interior del país. Això sí, tornarem a tenir un migdia càlid. De fet, a les Terres de l'Ebre i a Ponent encara sumarem un parell o tres més de graus. Demà baixaran una mica les temperatures, però el cap de setmana continuarà marcat per la calor, el temps estable, esperant pluja, però de cara a dilluns i a dimarts. Ara, de seguida, ens ho explica l'Abel Caral. Mentrestant, el govern d'Espanya reprèn els contactes amb Junts per Catalunya per aprovar el decret de l'habitatge arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys de Madrid. Fonts de Junts per Catalunya han confirmat a RAC1 que la Moncloa està estudiant les iniciatives dels de Puigdemont que podria desencallar la situació i que de seguida explicarem aquí al món a RAC1. Avui, per cert, que a quarts de 10 en Josep Moragues, company dels serveis informatius de RAC1, ens descobrirà el cas d'un matrimoni que estan a punt de desnonar, de 80 i de 75 anys. A Nova York, la triu Susan Sarandon ha estat detinguda durant les protestes al carrer per la presència de Benjamin Netanyahu. El primer ministre s'ha quedat sol també dins la seu de les Nacions Unides quan ha començat el seu discurs. Desenes de representants de diversos països han tocat el dos i Netanyahu els ha titllat de covards. A Washington, Donald Trump ha tornat a impedir l'entrada de la CNN i de MS Now al seu sopar amb Xi Jinping, tot i que la justícia ha ordenat que els tornin les acreditacions. Trump fa com si sentís ploure. A casa nostra, avui sí, avui arriba La Bola Negra, la pel·lícula Els Javis, que s'estrena a més de 500 sales a tot Espanya i la prevenda d'entrada supera ja la d'Odissea. En alguns cinemes ja no queden entrades. Variety ha elevat fins a 11 les previsions de possibles nominacions als Òscar per la pel·lícula Els Javis. En parlarem en temps de tertúlia amb Cris Puig, Ernest Folch, Glòria Serra i Jordi Bosch. A més, també comentarem que a partir del curs que ve tornen les lectures obligatòries al batxillerat per millorar la comprensió lectora dels alumnes. Feia 3 anys que el departament els havia eliminat. També per millorar l'aprenentatge es recuperaran pràctiques que havien quedat en un calaix, com ara llegir en veu alta classe o fer dictats. Avui també tenim un nou cas de catalanofòbia a l'Aragó. Ho ha denunciat un grup de versions que es diu la Dalton Bank. Mentre feien un concert a Monzó, a Osca, la banda va cantar el Boig per tu i una part del públic va començar a llançar els objectes i insultar-los. I aquesta nit, parlant de concerts, comencen els macroconcerts a la Festa de la Mercè. El concert de RAC 105 arrencarà a 8:45 del vespre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, amb la Maria Jaume, els Amics de les Arts o els Catarres, entre d'altres. En parlarem amb l'Albert Buscarons, amb el coordinador de RAC 105, a partir cap a les 11 del matí. I als esports, el Real Madrid declara la guerra al director del partidazo de la COPE, Juanma Castaño, per un article que va escriure al diari ABC. El periodista culpa Florentino Pérez de buscar responsables dels seus fracassos. Tota la raó. I avui, a 8:45 del vespre, en directe a RAC+1, el Girona rep l'Albacete. I ahir el Barça de bàsquet ha debutat amb victòria a l'Eurolliga, ha guanyat l'Efes al Palau per 89-82, mentre que el debut de Xavi Hernández amb la selecció dels Països Baixos es va tancar amb un gol d'empat a última hora contra Alemanya, empat a 1. I a les 11, la centrifugadora amb l'Edu de Batlle i el boi millor del que ha donat de si aquesta setmana al món a RAC1. I després, per rematar-ho, com sempre, la menta tertúlia amb el Sergi Ambudió i els cafres habituals, David Broc, Santi Jiménez, Marc Pugabel Caral i en Marta Rida, que avui debuta, i amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que el desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, ha provocat que el PSOE i Junts per Catalunya hagin tornat a acostar posicions. Fonts de Junts han confirmat aquesta nit a RAC1 que els socialistes veuen amb bons ulls les mesures que van presentar ara fa 3 setmanes per afrontar la crisi de l'habitatge. Per tant, arran del cas tan mediàtic d'aquesta dona de 87 anys que ha perdut casa seva, el govern espanyol s'acosta una mica més a aprovar un decret llei que impedeixi desnonaments de persones vulnerables. Segons Junts, si res no canvia, en els propers dies el PSOE presentarà una contraproposta per continuar acostant posicions. Això, mentre sumar, planteja un ultimàtum a Pedro Sánchez avisant-lo que, si dimarts el Consell de Ministres no aprova un decret per expropiar el pis de la Mari Carmen, ho pagarà molt car.
0: Ja. La Mari Carmen ha passat una segona nit a l'hospital i encara trigarà a rebre l'alta.
2: Sí, l'advocada d'aquesta dona ha explicat a La Vanguardia que té un esgotament extrem, fruit d'unes últimes setmanes molt estressants. Ara, però, ja està a planta. El diari apunta que la Mari Carmen no entrarà a una residència de gent gran, però que s'està plantejant anar a Segòvia, on un cosí seu li podria deixar un pis de 50 metres quadrats.
0: Per cert, de les propostes que Junts ha fet, algunes són de gran abast, com, per exemple, la desgravació del lloguer en l'IRPF, la desgravació de les hipoteques, dels comptes d'estalvi per joves, així com la suspensió dels desnonaments en habitatges que són propietat de fons voltor o de la prohibició de que aquests fons comprin més habitatges. És a dir, veurem com ho rep això el PSOE, però, evidentment, el cas de la Mari Carmen podríem haver-ho fet abans, això. Però, bueno. A Nova York, mentrestant, la policia ha detingut l'actriu Susan Sarandon en una protesta contra Benjamin Netanyahu.
2: Sí, mentre el primer ministre d'Israel feia la seva compareixença a la cimera de les Nacions Unides, a l'exterior, la policia ha detingut un centenar de persones per protestar contra la presència de la delegació israeliana, i una de les detingudes ha estat, com deia, Susan Sarandon, i una altra ha estat la també actriu Hannah Einbinder, que surt de la sèrie Hacks. A dins de l'hemicicle, Netanyahu s'ha quedat gairebé sol a la seva compareixença i ha titllat de covards tots aquells que han començat a desfilar.
3: Senyor president, abans de començar, només vull dir una cosa. Si hi ha més covards que encara no han marxat d'aquesta sala, sisplau, que ho facin ara. Moltes gràcies.
2: Netanyahu també ha carregat directament contra França i contra el Regne Unit, acusant els dos països de ser els inventors del colonialisme.
0: I això a Nova York, a Washington. Donald Trump ha tornat a impedir l'entrada de la CNN i de MSNBC al seu sopar amb Xi Jinping.
2: Sí, Trump l'ha rebut amb tots els honors en un sopar multitudinari ple de magnats tecnològics com Elon Musk, Sam Altman o Mark Zuckerberg, però el sopar ha quedat eclipsat per l'anunci de la CNN, que ha informat que la Casa Blanca no ha deixat entrar ni els seus reporters ni tampoc els del mitjà MSNBC, tot i que la justícia ha ordenat al govern nord-americà que els torni les acreditacions. Trump ha fet com si sentís ploure.
0: I de tornada a casa nostra, avui sí, avui arriba als cinemes La Bola Negra.
4: T'has presentado socio en el casino y te han echado Bola Negra. ¿Y eso por qué?
0: Esperadíssima pel·lícula dels Javis, que es projecta a més de 500 sales de cinema a tot Espanya.
2: Sí, ja es pot dir que La Bola Negra ha arrasat abans de la seva estrena, la prevenda d'entrades ha superat les de l'Odissea, els cinemes Renoir tenen moltes projeccions als vespres on ja no queden entrades, els Verdi a Barcelona avui s'han programat 7 sessions, 3 de les quals ja han tot venut, i a Girona també han ampliat el passi de la pel·lícula, seguint el mateix guió que companyies com Cinesa o els Yelmo. Mentrestant, diversos mitjans internacionals donen a la pel·lícula entre 6 i 12 nominacions als Oscars, per exemple, Variety prediu que La Bola Negra en tindrà 11. A millor pel·lícula, a millor direcció pels Javis, a millor actriu secundària per Penélope Cruz o a millor actor secundari per Guitarrica de la Fuente, entre altres.
0: Home, si li donen actor secundari a Guitarrica de la Fuente, Guitarrica de la Fuente és actor principal. Si no fot de secundària a la pel·lícula. Bueno, això farà començar. I segona, ai, que això és un globus. Estàs allò, el globus que vas inflant? Que no està... 11 nominacions. Home, no ho sé jo. Potser ens sorprèn, però 11 nominacions. Si la línia de Variety és d'un actor secundari, Guitarrica de la Fuente...
2: Sí, en anglès no sé com es diu, secundari de repartiment.
0: Sí, repartiment. No, però és protagonista. Sí, Guitarrica de la Fuente és el protagonista. De fet, el gran protagonista de la pel·lícula, el que apareix pràcticament, no home, tots els planos no, però que apareix en bona part de la pel·lícula, és el Guitarrica. Més coses. El Departament d'Educació fa marxa enrere i els estudiants tornaran al paper, al llapis i a les lectures obligatòries.
2: Feia 3 cursos que la conselleria havia eliminat les lectures obligatòries al batxillerat. Des d'aleshores, cada centre podia escollir quins llibres havien de llegir els alumnes. Ara tornarà a ser la conselleria qui triï les obres, però el Departament també ha anunciat més canvis. Ha presentat un pla per millorar l'aprenentatge dels infants que es basa a recuperar pràctiques que s'havien perdut. I són coses tan bàsiques com llegir en veu alta a classe, treballar amb llibres de text o fer dictats.
0: A vegades que torna al passat no passa res, eh? Passa res, eh? No. Hi ha música dels anys 70 i dels anys 60, és boníssima. Avui tenim un nou cas de catalanofòbia a l'Aragó.
2: Sí, ho ha denunciat un grup de versions que canta en català, la Dalton Bank, mentre feien un concert a Montsó, a Osca. La banda va cantar el Boig per tu i una part del públic va començar a insultar-los, a xiular-los i fins i tot a llançar-los objectes pel sol fet de cantar en català. El grup ho ha denunciat en un comunicat que han publicat a les xarxes en què expliquen que callar no és una opció i que mai no havien viscut un episodi semblant ni a l'Aragó ni enlloc.
0: A Montsó, eh?
2: Sí.
0: També tenim novetat de la mort de l'arquitecte Josep Juan Pera. Hem sabut que la seva dona, ara detinguda pels Mossos, no va trucar al 112 en cap moment.
2: Tot i que l'home no tenia pols, la seva parella no va trucar ningú. És el que expliquen la Maica Navarro i el Toni Muñoz avui a La Vanguardia. Especifiquen que aquest detall va fer sospitar els Mossos d'Esquadra. La policia també es va adonar que aquesta dona, que es diu Belén López Granados, no va agafar el telèfon a cap dels amics i familiars que van anar trucant aquella tarda per preguntar on era Josep Joan Pera. A la parella de l'arquitecte se l'acusa d'haver tingut alguna mena de participació en la seva mort i els investigadors conclouen que si ella no hagués estat en aquella casa de Baqueira, a la Vall d'Aran, Juan Pera possiblement continuaria viu.
0: I ja sabem l'identitat d'aquell home que havia estat 2 anys mort a casa seva acompanyat per la seva dona i la seva filla. La víctima es deia Albert Soler, era un metge especialitzat en homeopatia.
2: Sí, ho ha pensat el Regió 7, que explica que l'home havia presidit l'Acadèmia Mèdico-Homeopàtica de Barcelona. L'Institut de Medicina Legal va poder practicar-li l'autòpsia i ha conclòs que la víctima no presentava signes de violència, és a dir, que tot indica que va morir de manera natural. Les dues dones que van conviure 2 anys amb el cadàver ja tornen a ser a casa, se'ls va fer una revisió mèdica i després de declarar davant dels Mossos, de moment no se'ls imputa cap delicte.
0: I sobre la crisi migratòria a Ceuta, el Marc Giró ha denunciat que ha rebut amenaces de mort per solidaritzar-se tant amb els ceutins com amb els migrants.
2: La xarxa s'ha inundat d'insults i d'amenaces pel que va dir ara fa 2 setmanes al programa Cara al Show de la Sexta.
5: Lo de Ceuta da que pensar, ¿eh? Porque se ha creado una situación en la que todos están exhaustos y angustiados, empezando por los propios ceutíes, que desde aquí un abrazo, y las personas migrantes, que desde aquí otro abrazo también. Todo el mundo está triste y decepcionado, todo el mundo, excepto, una vez más, los fachas, que se lo están pasando pipa con la excusa de defender a España. Que digo yo, oiga, que nosotras también somos españolas y no nos da por ir a defender a España a Ceuta por razos, ¿sabes? Hay cantidad de españoles, por favor, hombre.
2: Arran d'aquestes paraules, el Marc va començar a rebre comentaris que l'amenaçaven de mort i per això ha anunciat que ha interposat una denúncia.
0: Ben fet. Molt ben fet, tu. Sí que venien els problemes, tu. I anem a les novetats musicals. La col·laboració del dia la signen Madonna i Charli XCX. Es diu Danceteria After House Mix i és una versió d'una cançó que la reina del pop ja va treure aquest mateix any. Ara Madonna i Charli XCX. I mentrestant, què tenim? Taylor Swift?
2: Sí, ha publicat, per sorpresa, 4 cançons noves.

0: Estic venent casa meva i no me'n surto.
1: Has trobat en Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
2: 205 cavalls i només 4,3 litres?
3: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Filmin estrena Black Rooms, que és aquesta pel·lícula de por que va recaptar el que no estava escrit en 4 duros. HBO Max estrena El buen espíritu, detrás de la puerta del Opus.
6: Es muy difícil entender cómo los que fuimos del Opus Dei estuvimos allí.
7: Me presionaron.
5: Una sèrie que va que ha dirigit la Mònica Terribas i que continua el projecte inicial amb el minuto del minuto heroico. I aquesta gent recordem que comencen els macroconcerts de les festes de la Mercè a Barcelona amb les actuacions de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina, amb els Catarra... Diumenge sense Maria Jaume, amb els Amics de les Arts, amb el Marcos i el seu Festuc, i Teràpia de Xoc. Sense tu, quarts de nou, i s'allargarà fins passades les dues de la matinada des de Franc, per tant, tot el que vulgui anar ja ho sap. I els esports, atenció, el Real Madrid s'acarnissa amb el director del partidazo de la COPE, Juanma Castaño, després de criticar la línia editorial de Real Madrid en televisió.
8: Sí, la nova croada de Florentino Pérez té el seu origen en aquell article que Castaño va escriure a l'ABC en què comparava Real Madrid Televisió amb el diari Gara. Però el conflicte va acabar d'esclatar ahir amb un vídeo al perfil oficial del Real Madrid en què el Club Blanc va treure els draps bruts de Castaño en una recerca exhaustiva a la fonoteca. El periodista va retractar-se el mateix dia de la comparació amb el diari Gara, però Florentino no perdona que digués que la seva televisió menteix, manipula, assenyala i fustiga. Amb això em va tenir prou per passar comptes amb un vídeo de més de 3 minuts. Aquí em van 20 segons.
9: Un periodista de sobra conocido por todos, que sigue dando lecciones al resto, pero que antes debería mirarse en su propio espejo, por una simple razón.
10: Miente, manipula, señala y hostiga.
9: Toni Kroos le sacó los colores con este tuit, tras una información falsa de Juanma Castaño sobre el futbolista alemán.
10: Señala.
9: Así se ha dirigido a Vinicius en varias ocasiones.
10: Vinicius no tiene solución. Si hay un gilipollas en la grada, no puede convertirse en un gilipollas el que está en el campo.
8: Després de veure el vídeo, que com dèiem dura més de 3 minuts, tota l'atenció estava posada en la resposta que donaria Castaño a la nit al partidazo de la COPE, i va ser contundent. D'entrada va assegurar que Florentino no l'intimida i que seguirà fent la seva feina amb la màxima honestedat possible.
10: No voy a cambiar. Me da igual que me hagan vídeos, comunicados. Me da igual que me echen encima todo lo que me han echado encima hoy. Me da exactamente igual. ¿Me jode? Sí, me jode. Pero también va en el sueldo y en mi trabajo. Voy a seguir diciendo en el partidazo lo que creo que tengo que decir desde la honestidad. A mí nunca nadie me ha denunciado, por supuesto nadie me ha condenado, por decir una mentira. Y voy a seguir haciendo la radio que hacemos.
8: Castaño deixa clar que s'ha de separar el Real Madrid de Florentino i va convidar el president del Club Blanc a debatre en el seu programa en lloc d'intentar-lo desprestigiar a través dels mitjans oficials del club.
5: 50 milions de seguidors té Real Madrid Televisió i acaben de fotre a la plataforma mundial a Juanma Castaño. Jo crec que Florentino està bé. Ara, realment ho penso, començo a pensar, perquè això no és normal d'un club com el Madrid. No és normal. De debò, no és normal. No, ningú accepta que facin aquest vídeo i tot. I després aquest to del vídeo que sembla el Sálvame Deluxe amb aquest programa de Real Madrid Televisió i fer aquest vídeo, vull dir, és indecent. És indecent. Jo crec que no està bé. Bueno, no hi ha futbol de primera... Bueno, no hi ha futbol de primera fins d'aquí 3 setmanes, no, ara?
8: Sí, 9-10 d'octubre.
5: Fins al 9-10 d'octubre.
8: Sí,
5: no.
8: Sí. 3 setmanes, 9-10 d'octubre.
5: Sí, pues sí, 9-10 d'octubre, val, d'acord. Sí que hi ha segona, eh?
8: Sí, 9-10 o 11 d'octubre, sí. Sí que hi ha segona, i avui, a 8:45 del vespre, en directe a RAC+1, el Girona juga al camp de l'Albacete, i demà a 6:45 de la tarda, el Superesports de RAC1, el Sabadell visita el filial del Celta. Encara en futbol, ahir van jugar-se els primers partits de seleccions, i la millor notícia és que de moment no hi ha cap lesionat del Barça. Karim Adeyemi va jugar 80 minuts en l'empat a 1 entre Alemanya de Jürgen Klopp i els Països Baixos de Xavi Hernández, que van igualar el marcador amb un golaç de Cody Gakpo. El temps ha afegit tant Klopp com Xavi s'estrenaven com a seleccionadors. Xavi creu que el seu equip mereixia guanyar, però no va acabar gaire content amb...

0: l'arbitratge. Avui a 8:45 del vespre la selecció francesa juga contra Turquia sense Konaté. El central del Real Madrid s'estarà unes dues setmanes de baixa després de fer-se una lesió lleu en el lligament de la cama del genoll de la cama dreta. I demà a 8:45 del vespre la selecció espanyola juga contra Anglaterra a Wembley.
1: I en bàsquet, el Barça ha debutat en victòria a l'Eurolliga.
0: L'equip de Segolich va remuntar 15 punts al primer quart i va acabar guanyant de 7 l'Efes Istanbul. La pitjor notícia és que Josh Nibo va lesionar-se abans del partit i s'estarà entre dues i tres setmanes de baixa. Abans del Barça, el Dubai de Xavi Pascual va guanyar d'un punt al Real Madrid, que també entrenà un català, Pedro Martínez.
1: El temps. Abel Caral, com tenim el cap de setmana?
2: Doncs mira, cap de setmana tranquil. I afluixa una mica la calor. Demà ja ho notarem a l'interior de Catalunya, no pas a la costa, on tampoc és els llocs on està fent més calor aquests dies, tot i que déu-n'hi-do, però és que hi vam arribar a 35 graus a Vinebre, 34 a Cardona, 34 al Carràs, al Segrià. En general ens vam moure entre els 30 i els 33 a l'interior del país, que és una mica el que tindrem avui, aquesta forquilla de 30-33, però atenció, que cap a les Terres de l'Ebre, cap a Ponent, encara podem sumar un parell o tres més de graus. Avui podem arribar als 36 o 37 a l'interior de les Terres de l'Ebre, un 25 de setembre. Per tant, calor intensa, que demà afluixa una mica, però continuarà fent força calor, tant demà com diumenge, bastanta calor, de fet, amb aquestes matinades fresques, avui una mica menys que ahir, però bé, ara és allò que ja dèiem ahir, que convé que fan un jerseiet, que després clarament sobrarà. I estabilitat. Avui, demà, diumenge, ara tenim alguns núvols prims, en poden anar passant, donen tocs de color, per exemple, ahir la posta de sol, però bé, són no indiquen cap canvi de temps, i els tres dies, avui, a cap de setmana, doncs, domini del sol i l'estabilitat. I l'esperança la setmana que ve, que d'entrada dilluns ja podem tenir alguns ruixats, i a veure dimarts, perquè es pot complicar una mica la situació, amb pluges que sembla que ja al matí, comarques de Girona i Barcelona, dimarts podem tenir algunes pluges fortes, que ara queden uns dies, però en tot cas es veu moviment a principis de setmana que ve i amb temperatures que aniran baixant. Ara bé, que si plou, que no faci mal, que ja sabem que això, i aquesta època de l'any encara més, i amb el mar tan calent i tot plegat, doncs pot passar. Però en tot cas, la gent em demana que quan s'acabarà la calor, doncs sembla que de mica en mica, la setmana que ve, m'anirà afluixant.
1: Gràcies a Déu.
3: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
1: El Pardon parla de que recordi que en cinema avui a Real Plataformes el documental de Pulp amb la filmació del concert que van fer el juny de l'any passat a l'O2 de Londres. Val? I que en música, això ho havíem de dir, que les, bueno, ho havíem de dir, vull dir, estava apuntat, que al migdia es posen a la venda les entrades pels concerts d'Oasis.
2: Correcte.
1: Enhorabona que han pogut accedir a rebre un codi, que no és el cas del Pardo i de la majoria dels que conec. Són les 6:21 minuts.
4: Hola, què tal, Jo Ferrer?
5: Bon dia. Bé, molt bé pel poc que he dormit. Sí, ahir vaig anar al cinema, vaig anar a veure l'Odissea, que encara no l'havia vist.
1: Hòstia, la gran fa curta.
5: Ah, no, ja saps que vaig lent, jo.
1: A quina hora vas anar?
5: I vaig anar a la sessió de les 4 de la tarda.
1: Ah, pensava, és que dura 3 hores i quart.
5: No, però vaig aprofitar per anar a dinar allà al costat i vaig prendre un cafetonet.
1: Oh?
5: I ja després...
1: Ja.
5: No hi ha hagut qui dormís.
1: Bueno, va.
5: Vinga, sempre havia sentit que el Joaquim Maria Puyal era un referent, un mestre de l'ofici. Però hi ha periodistes, com el Sique Rodríguez, que també en destaquen el seu costat negatiu. El que t'hi jugues assegura que va ser un dictador.
6: És en el marc d'aquesta setmana especial on vivim els 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura que va fer Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona i va continuar a Catalunya Ràdio. Per això avui el Flac i jo anem al Tot Costa. Després de la dictadura que va fer Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona i va continuar a Catalunya Ràdio.
7: Atenció.
6: Per això avui el Flac i jo anem al Tot Costa.
8: Caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz.
5: Un cop viu una frase, depèn de com la construeixis, eh? La primera transmissió en català després de la dictadura que va fer Joaquim Maria Puyal o la primera transmissió en català que va fer Joaquim Maria Puyal després de la dictadura. No és el mateix. Era una autoritat, però tampoc tant, home.
1: Carai. És tornar a l'educació de fa 30 anys aquesta,
5: no,
1: avui.
5: Que no he dormit, home.
2: Bé, és divendres.
1: Sí. Efectivament, i avui hi ha concert de RAC 105 de la Mercè. I són molt bona gent. Hi ha molta gent que ve. Avui hem dit el Teràpia Xoc, els Amics de les Arts, Maria Jaume, però és que, esclar... És que, esclar... Espero que la cantin aquesta nit, a l'Avinguda Maria Cristina. Els Catarres seran també. Bona gent, bona música i bona Mercè. Per

0: RAC 1.
1: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
2: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
1: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
3: Verisure. Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Pensa-hi, només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
4: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
5: Del 21 de septiembre al 4 de octubre, solo en el Corte Inglés, hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones. Sofás cómodos y precios aún más cómodos. Financiación hasta en 12 meses. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
6: ¿Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
9: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics Essència Única amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
11: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
12: 26 d'abril del 2006.
11: I el número de la sort, el
12: 5.
11: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: RAC, RAC, 1. Tots som 1.
13: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que les converses entre el PSOE i Junts per Catalunya han fet un pas endavant.
2: Fons de Junts confirmen a RAC1 que els socialistes veuen amb bons ulls les seves propostes pel nou decret d'habitatge. Aquest decret impediria desnonaments com el de la Mari Carmen i prorrogaria els lloguers.
0: A Nova York, la policia ha detingut l'actriu Susan Sarandon mentre protestava contra Benjamin Netanyahu.
2: L'actriu de Thelma i Lewis tallava el carrer amb 100 persones més i han acabat detinguts. També Hannah Imbinder, actriu de Hacks. Això mentre Benjamin Netanyahu es quedava pràcticament sol fent un discurs a les Nacions Unides.
0: Donald Trump ignora l'ordre judicial i ha tornat a vetar la CNN i l'MS Now de la Casa Blanca.
2: Oficialment els han tornat les acreditacions, com demanava el jutge, però segons la CNN els han prohibit entrar per cobrir el sopar d'estat amb el president de la Xina.
0: Avui s'estrena als cinemes La Bola Negra, la nova pel·lícula dels Javis sobre Federico García Lorca, que aspira a arribar als Oscars.
2: Es projecta unes 500 sales d'arreu de l'estat i més de 100 sessions ja han exhaurit entrades Variety vaticina que aconseguirà 11 nominacions als Oscars.
0: I 3 anys després la Generalitat rectifica i recupera les lectures obligatòries al batxillerat.
2: Tots els alumnes tornaran a llegir els llibres que esculli el Departament d'Educació i també tornaran els llibres de text, els dictats i exercicis, com per exemple llegir en veu alta.
0: Un grup de versions en català va anunciar un nou cas de catalanofòbia en un concert a Osca.
2: La Balton Bank estava tocant a Montsó i quan van cantar el Boig per tu, persones del públic els van insultar i els van llançar objectes. El grup fa una crida a no callar i a cantar en català.
0: I a banda de La Bola Negra, tant als cinemes com en música, avui és un dia d'estrenes.
2: Sí, en música, Madonna i Charlie XCX estrenen la seva primera col·laboració. Taylor Swift ha tret 4 cançons noves i U2 publica nou tema als cinemes. A part de La Bola Negra, com dèiem, avui s'estrena la nova de Brad Pitt, En el corazón de la bestia.
0: El Real Madrid ataca el director del partidazo de la COPE, Juanma Castaño, després de criticar la televisió del Club Blanc.
3: Florentino Pérez no li perdona que digués que Real Madrid Televisió menteix, manipula, assenyala i fustiga. Per això ha tret els draps bruts del periodista en un vídeo de més de 3 minuts. Castaño li ha contestat que no el faran canviar.
0: I aquest cap de setmana no hi ha futbol de primera, però sí de segona.
3: Avui a 2:15 de 9 del vespre, en directe a RAC+1, el Girona juga al camp de l'Albacete i demà a 6:45 de la tarda el Superesports de RAC1, el Sabadell visita el filial del Celta. I Xavi Hernández debuta amb empat a 1 com a seleccionador dels Països Baixos. En acabar el partit contra Alemanya ha deixat caure que no ha acabat content amb l'arbitratge.
0: Abel Caral, bon dia. Som a les portes d'un cap de setmana en què afluixarà la calor, però només una mica.
4: Sí, una miqueta, 2, 3, 4 graus menys, els notarem ja de cara demà a l'interior del país, cap a les Terres de l'Ebre, a un descens més marcat. De fet, a les Terres de l'Ebre avui encara podem sumar algun grau i arribar als 36 o 37 graus. En conjunt avui ens morem entre els 30 i els 33 graus a l'interior, calor intensa, tot i la fresca d'ara mateix que convida a abrigar-se una mica. Tot plegat amb sol, sense pluges, tant avui com a cap de setmana, però sembla que sí que arribaran de cara a dilluns i dimarts de precipitacions.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: Doncs mira, a Barcelona ciutat entre 21 i 23 graus, igual que a Tarragona, a Girona en tenim 15, en tenim 18 a Lleida, 19 a Mollet del Vallès, 18 a Figueres, 17 a Cervera, 18 a Gandesa, 16 a Manresa, a Calonge en tenim 16, 15 a Tremp, a Reus 20, al Pont de Suert 9 i a Queixans de la Cerdanya 7 graus.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable, passen 3 minuts de 6:45 del matí, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, divendres 25 de setembre del 2026.
5: RAC 1. La Casa de Muñecas de Gaby llega a Anac Blau. Los días 25, 26 y 27 de septiembre, no te pierdas el show en vivo y Meet and Greet para conocer a tus personajes favoritos. Únete a la app del Club Disfrutones y entra en el sorteo de 2 packs de productos oficiales de la serie. Más información en anacblau.com. Anac Blau, siempre oberts.
6: ¿Es pot ser amic d'una exparella? ¿Qué queda quan s'acaba l'amor? No et perdis, Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas, Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
7: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
8: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
7: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
8: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
9: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
1: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
10: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
11: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
12: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
11: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
12: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
11: Informació a revés95.com.
13: Ven a la 18a Fira Modernista de Canet de Mar, que aquest any està dedicada a la gastronomia.
14: Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats.
13: Mercat d'artesanies, espectacles, visites guiades, exposicions, tastos gastronòmics i tot en un entorn modernista.
14: T'esperem els dies 25, 26 i 27 de setembre.
13: Més informació i reserves a firamodernistacanetdemar.cat.
15: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
15: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
16: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
17: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
18: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
19: Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
20: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
19: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar i deixa't inspirar.
20: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
19: Troba'ns a la Nacional 2, entre Quadis i Viena.
21: Hi ha qui veu els límits i hi ha qui decideix superar-los. A la FECOT en diem inconformisme en acció. És l'actitud de les empreses i professionals que innoven, transformen i fan avançar el país. El 8 d'octubre vine a la nit de l'empresa de la FECOT, on reconeixerem iniciatives, empreses i persones que impulsen aquest progrés. Més informació a nitempresa.cat.
22: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
23: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 1988 o informa't a smainstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
24: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
25: Lleida viu les festes de la tardor del 25 al 29 de setembre. Amb concerts, cultura popular, la gran nit de foc, el castell de focs i molt talent local. El centre històric serà un dels escenaris principals amb activitats en diversos espais. Consulta el programa a festeslleida.paeria.cat i gaudeix de la festa. Ajuntament de Lleida.
26: Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1. El món a RAC1.
0: 6 i 39, el PSOE i Junts per Catalunya acosten posicions per aprovar un decret d'habitatge que impedeixi desnonaments com el de la Mari Carmen.

0: El diàleg entre el govern espanyol i Junts per Catalunya per evitar desnonaments de persones vulnerables va per bon camí. Després que ahir totes dues parts reactivessin les negociacions, fonts de Junts han confirmat aquesta nit a RAC1 que els socialistes veuen amb bons ulls les mesures que els de Carles Puigdemont van presentar el 3 de setembre en forma de decret llei per afrontar la crisi de l'habitatge, segons el partit. Segons Junts, si res no canvia, en els propers dies el PSOE presentarà una contraproposta per continuar acostant posicions. Les dues formacions s'hauran d'entendre en diverses qüestions, com ara la desgravació del lloguer en l'IRPF, de les hipoteques i els comptes d'estalvi per joves, també, així com la suspensió dels desnonaments en habitatges que són propietat de fons voltor, també la prohibició que aquestes empreses puguin comprar més pisos o mesures més concretes, com que les persones grans, les majors de 65 anys que visquin en residències, puguin vendre la seva antiga llar sense haver de pagar l'IRPF. El somni de Pedro Sánchez és que dimarts vinent el Consell de Ministres pugui donar llum verda a un decret d'habitatge amb la garantia que posteriorment tindrà majoria al Congrés per tirar-lo endavant, tot i que, segons Junts, el PSOE el convencen les mesures, els socialistes també s'han d'entendre en Podem, però malgrat que hi ha pressa per aprovar-lo, s'espera que les negociacions siguin llargues i l'aprovació definitiva dels partits al Congrés podria arribar tranquil·lament al mes de novembre. Qui posa pressa als socialistes és Sumar. Els socis de Pedro Sánchez de la Moncloa li han plantejat un ultimàtum al president del govern espanyol i han obert una nova crisi a Madrid. Exigeixen que justament el proper Consell de Ministres, el d'aquest dimarts, aprovi un decret per expropiar l'habitatge de la Mari Carmen, que ara està a les mans d'una immobiliària, d'un fons voltor. Aquesta jubilada de 87 anys, la Mari Carmen, desnonada des de dimecres, ha passat una segona nit a l'hospital i fins d'aquí a uns dies no li donaran l'alta perquè té un esgotament extrem. Segons La Vanguardia, que ha pogut parlar amb la seva advocada, la Mari Carmen no entrarà a una residència de gent gran, però s'està plantejant anar a Segòvia, on un cosí seu, un dels pocs membres de la família que encara li queden vius, li podria deixar un pis de 50 metres quadrats. Ara són les 6:41 minuts. A Nova York, el conflicte a l'Orient Mitjà continua marcant l'agenda de l'Assemblea de les Nacions Unides. En les últimes hores ha estat el torn de Benjamin Netanyahu, qui de tots els ponents que han passat pel faristol d'aquesta cimera ha estat el que ha reunit menys audiència. El primer ministre d'Israel va pujar a l'estrada i tan bon punt els assistents van ser conscients que la propera intervenció seria la seva, van agafar i van marxar. El primer ministre israelià els va titllar de covards.
1: Mr. President. Senyor president, abans de començar, només vull dir una cosa. Si hi ha més covards que encara no han marxat d'aquesta sala, sisplau, que ho facin ara. Moltes gràcies.
0: I mentre Netanyahu carregava tort i a dret contra els països que l'han boicotejat, a fora de la seu de les Nacions Unides, la policia de Nova York ha detingut l'actriu Susan Sarandon mentre protestava justament contra el líder israelià. Ella, però també l'actriu de Hacks, Hannah Einbinder, i un centenar de persones més que han acabat detinguts per tallar un carrer i desobeir els agents. Corresponsal de RAC1 a Nova York, Marc Tió, bon dia.
2: Bon dia. Benjamin Netanyahu encara no havia pujat al faristol de les Nacions Unides quan desenes de persones protestaven la seva presència a Nova York. Hi va haver un centenar de detinguts, entre els quals les actrius Susan Sarandon i Hannah Einbinder, molt crítiques amb els atacs d'Israel a Gaza. Però el primer ministre israelià va fer com si sentís ploure, va negar el genocidi al Pròxim Orient, va defensar els atacs contra l'Iran com una de les decisions més fàcils de prendre i només va tenir bones paraules per Donald Trump, qui li ha fet costat. També li va fer bullir la sang que se l'acusés de colonialisme.
1: Acusen Israel, el petit Israel, de colonialisme. Quin colonialisme? I qui ens acusa? Entre ells hi ha gent de la Gran Bretanya i de França. Per l'amor de Déu, ells són els que van inventar el terme, qui van inventar el colonialisme. Doneu-nos un descans, una altra mentida.
2: Another lie. Netanyahu tampoc se'n va estar de tornar a barallar-se amb l'alcalde de Nova York, Joran Mamdani, a qui va acusar d'antisemita i de voler-lo silenciar.
0: Un cop ha acabat una nova jornada de la cimera de l'ONU a Nova York, a Washington, després de més de 10 anys, Donald Trump ha rebut amb tots els honors Xi Jinping en un sopar multitudinari però força íntim, amb espelmes i amb molt poca llum. El president de la Xina va aterrar ahir als Estats Units i avui ha intervingut en un parell de declaracions públiques en què s'ha limitat a defensar la cooperació entre la Casa Blanca i al govern xinès. Però aquest sopar de delegacions, on hi havia, per cert, grans magnats tecnològics com Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg o Jeff Bezos, ha quedat eclipsat per una decisió que ha agafat tothom a contrapeu, tot i que la justícia ha ordenat al govern nord-americà que torni les acreditacions als periodistes de la CNN, de l'MS Now i de Politico. Aquesta matinada, Donald Trump ha denegat l'entrada al sopar tant els reporters de la CNN com els d'MS Now, Pol.
3: Abans d'un mal dia, els treballadors d'aquests tres mitjans havien pogut entrar sense problemes a la Casa Blanca. La CNN ho ha denunciat a través de la seva pròpia televisió, afegint que els periodistes d'MS Now tampoc no havien pogut accedir a la seu presidencial. En les properes hores caldrà veure, doncs, si la justícia torna a pronunciar-se, tot i que Trump ha ideat una estratègia per poder-se'n rentar les mans. En un missatge a Truth Social, ha escrit que han estat els periodistes de la CNN els qui s'han negat a cobrir aquest sopar d'estat entre ell i Xi Jinping a la Casa Blanca.
0: Ara són 6:45 del matí i avui arriba als cinemes La Bola Negra.
4: T'has presentado socio en el casino y te han echado a la negra.
0: L'esperadíssima pel·lícula dels Javis es projecta a partir d'avui a més de 500 sales d'arreu de l'Estat, amb més de 100 sessions que ja han penjat el cartell d'entrades exaurides. Ha passat, per exemple, a cinemes de Barcelona o de Girona, i no és d'estranyar perquè ja hi ha diversos mitjans internacionals que vaticinen que La Bola Negra s'endurà entre 6 i 12 nominacions als Oscars.
3: Per exemple, Variety prediu que La Bola Negra tindrà 11 nominacions, per exemple, a millor pel·lícula, a millor direcció pels Javis, a millor actriu secundària per Penélope Cruz, o també millor actor secundari per Guitarrica de la Fuente, que ha composat, juntament amb Raúl Refri, Raúl Fernández, una de les cançons de la banda sonora de la pel·lícula, basada en l'univers de Federico García Lorca, segueix la vida de tres homes homosexuals en diversos moments de la història d'Espanya.
0: De tornada a casa nostra, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera les lectures obligatòries al batxillerat. Feia tres cursos que la conselleria havia eliminat les lectures obligatòries i des d'aleshores cada centre podia escollir quins llibres havien de llegir els alumnes. De moment, però, no ha anunciat quines obres concretes seran obligatòries. Aquest no és, però, l'únic anunci que va fer ahir la consellera d'Educació, Esther Niubó. El departament també ha presentat un pla per millorar l'aprenentatge dels infants, que es basa a recuperar pràctiques docents que s'havien perdut. Són coses tan bàsiques com llegir en veu alta a classe, treballar amb llibres de text o fer dictats. Ara passen gairebé 2 minuts de 6:45 del matí. Més coses, un grup de versions en català, la Dalton Bank, ha denunciat un nou cas de catalanofòbia. Ha passat mentre feien un concert a Montsó, a Osca.
3: En un moment de l'actuació, la banda va cantar El boig per tu i una part del públic va començar a insultar-los, a xiular-los i fins i tot a llançar-los objectes pel sol fet de cantar en català. El grup ho ha denunciat en un comunicat que han publicat a les seves xarxes, en què expliquen que callar no és una opció i que mai no havien viscut un episodi semblant ni a l'Aragó ni enlloc.
0: I avui ens hem llevat amb novetats de la mort de l'arquitecte Josep Juan Pera. Segons llegim a La Vanguardia, la seva dona, ara detinguda pels Mossos, no va trucar emergències en cap moment, tot i que l'home no tenia pols.
3: El diari explica que aquest detall va fer sospitar els Mossos d'Esquadra. La policia també es va adonar que aquesta dona, Belén López Granados, no va agafar el telèfon a cap dels amics i familiars que van anar trucant aquella tarda per preguntar on era Josep Juan Pera. A la parella de l'arquitecte l'han detingut perquè els investigadors han conclòs que si ella no hagués estat en aquella casa a Baqueira, a la Vall d'Aran, Joan Pere possiblement continuaria viu. Està previst que aquesta dona passi avui a mans del jutge.
0: I abans dels esports, encara us expliquem que aquesta nit comencen els macroconcerts de les Festes de la Mercè amb les actuacions de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina, amb els Catarres, diumenge sense drama, amb Maria Jaume, amb els Amics de les Arts, amb el Marcos i el seu Festuc, i Teràpia de Xoc. Sense tu, jo no. La Mercè de RAC 105 comença a 8:45 i s'allargarà fins passades les 2 de la matinada. I recordeu que l'accés és lliure. No. 6:48.
5: M Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Els esports, el Real Madrid declara la guerra al director del partidazo de la COPE, a Juanma Castaño, després de criticar la línia editorial de Real Madrid Televisión. El Club Blanc, que presideix Florentino Pérez, l'ha intentat desprestigiar amb un vídeo pedrol en què treuen els seus draps bruts, però Castaño assegura que no canviarà.
6: La nova croada de Florentino té el seu origen en aquell article que Castaño va escriure a l'ABC, en què comparava Real Madrid Televisión amb el diari suggerir Gara, però la caixa dels trons va obrir-se definitivament ahir amb un vídeo al perfil oficial del Real Madrid en què el Club Blanc va fer una recerca exhaustiva a la fonoteca per deixar en evidència el periodista. Castanyó va retractar-se el mateix dia de la comparació amb el diari Gara, però Florentino no perdona que digués que la seva televisió menteix, manipula, assenyala i fustiga.
7: Un periodista de sobra conocido por todos, que sigue dando lecciones al resto, pero que antes debería mirarse en su propio espejo, por una simple razón.
8: Miente, manipula, señala y hostiga.
7: Toni Kroos le sacó los colores con este tuit, tras una información falsa de Juanma Castaño sobre el futbolista alemán.
8: Señala.
7: Así se ha dirigido a Vinicius en varias ocasiones.
8: Vinicius no tiene solución. Si hay un gilipollas en la grada, no puede convertirse en un gilipollas el que está en el campo.
6: Unes hores més tard, a la nit, Juanma Castaño va contestar al partidazo de la COPE, diu que Florentino Pérez no l'intimida i que seguirà fent la seva feina amb la màxima honestedat possible.
8: No voy a cambiar. Me da igual que me hagan vídeos, comunicados. Me da igual que me echen encima todo lo que me han echado encima hoy. Me da exactamente igual. Me jode, sí, me jode. Pero también va en el sueldo y en mi trabajo. Voy a seguir diciendo en el partidazo lo que creo que tengo que decir desde la honestidad. A mí nunca nadie me ha denunciado, por supuesto nadie me ha condenado, por decir una mentira. Y voy a seguir haciendo la radio que hacemos.
6: Castaño també va convidar Florentino a debatre en el seu programa en lloc d'intentar-lo deixar en ridícul a través dels mitjans del Real Madrid.
0: Recordeu que aquest cap de setmana no hi ha futbol de primera per l'aturada de seleccions, en canvi sí que n'hi ha de segona.
6: Per exemple, avui a 8:45 del vespre en directe a RAC+1 el Girona rep l'Albacete a Montilivi i demà a 7:45 de la tarda el Superesports de RAC1 el Sabadell visita el filial del Celta. Encara en futbol, ahir van jugar-se els primers partits de seleccions i la millor notícia és que de moment els equips catalans no han de tema o no han de preocupar-se per lesionats. Karim Adeyemi va jugar 80 minuts a l'empat a 1 entre l'Alemanya de Jürgen Klopp i els Països Baixos de Xavi Hernández, que van igualar el marcador amb un golaç de Cody Gakpo al temps afegit. I avui a 12:00 hora catalana, Rafinha juga amb el Brasil a Austràlia.
0: I en bàsquet el Barça ha debutat amb victòria a l'Eurolliga.
6: L'equip de Sekulić va remuntar 15 punts del primer quart i va acabar guanyant de 7 l'Efes d'Istanbul. La pitjor notícia és que Josh Nivo va lesionar-se abans del partit i s'estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa. Abans del Barça, el Dubai de Xavi Pascual va guanyar d'un punt al Real Madrid, que també entrena un català, Pedro Martínez.
9: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
0: 8 minuts i les 7.
10: RAC 1.
11: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
12: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
11: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
12: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
11: Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Cunés.
13: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
14: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mapfre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
15: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte.
16: Tot a punt, Maria?
17: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir...
18: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
19: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquest lloc que fa tot un any que vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
10: Comença la temporada 26-27 de l'Auditori de Girona.
16: T'hi esperen Amaro Freitas i Momi Maiga, Mar Pujol, Quartet Casal, Salvador Sobral,
10: Ludovic Desier, Els Pets, Niña Pastori, la Ludwig Band, El Pot Petit,
16: Gerai Cortés, Sondra Rabbanowski, Café Quijano, Cecil McLaurin i molts més.
10: Consulta tota la programació a auditori.girona.cat. La música viu a l'Auditori de Girona.
20: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
21: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
20: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
21: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
22: Verisure. Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
23: Avui, a dia, les patates per només 2,99 la malla de 4 quilos. De debò, molt bé. Dia.
24: El món a RAC1.
0: 4 minuts i mig i les 7. A aquesta hora, el que em té fart amb el Lu Martín.
25: El que em té fart és viure en un país on el Pablo Hasél porta més de 5 anys a una presó per cantar una cançó.
0: I ara escoltem la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
26: En la seva primera pel·lícula com a director, Juan Diego Botto va voler plasmar la realitat de les persones que habiten als marges. De aquí el títol d'una pel·lícula en què s'entrellacen diverses històries que succeeixen en un sol dia. Famílies indefenses davant l'amenaça imminent d'un desnonament. Un advocat que busca una dona a qui els serveis socials volen emportar-se la seva filla. Un paio ja madur que treballa per 4 euros l'hora retirant runes i que va posar la seva mare com a aval. Tots, en fi, són personatges apallissats pel sistema i que sobreviuen com poden en una història crua que està narrada com un thriller frenètic. Luis Tosar i Penélope Cruz estan sensacionals en una pel·lícula que t'emociona de vegades i d'altres t'indigna, et colpeja. Cinema social que reivindica justícia social. Pots trobar En los márgenes a Prime Video.
0: I al diàling. Ai, perdoneu. I ara hem fet un de diàling. En fi.
27: Quan vulguis, eh?
0: Sí. No, 3 minuts i les 7, aquesta hora, un dia més, recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el pobre Marc Artigau, que ja me l'oblidava, avui fer el cim.
28: El 1975, una expedició formada per 15 dones japoneses va intentar pujar a l'Everest. Quan eren a més de 6.000 metres d'altitud, una allau va sepultar el campament. Junko Tabei i quatre de les seves companyes van quedar atrapades dins de la seva tenda sota la neu. Van perdre el coneixement i sort dels xerpes que van aconseguir desenterrar-les. Dos dies després, ja recuperades, van continuar, però a mesura que s'acostaven al cim, les condicions meteorològiques es van complicar i als xerpes els va ser impossible transportar prou ampolles d'oxigen per dues alpinistes. Finalment, la responsable de l'expedició va escollir Junko Tabei per fer el cim. I va pujar sola, gràcies al Sherpa, i va ser la primera dona, tot i que ella s'estimava més ser recordada com la persona número 36 que va fer el cim. Sempre que algú explica aquestes proeses, no puc parar de pensar en els pobres Sherpas.
0: I ara sí, al diàling.
29: Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi, patrocina aquest espai.
0: No has volgut més temps? Doncs tu mateix, Joan Ferrer, bon dia.
30: Bon dia, Víctor Cullell. El Pou creu que aquesta temporada Rafinha farà gols amb qualsevol part del cos. Qualsevol.
31: Perquè el nou disfressat d'11 la torni a fotre dins, ara amb el cap, els que els fa amb la dreta, amb l'esquerra, amb el cap, és que em farà amb el cul i amb la... trieu la part del cos amb la qual voleu que faci un gol i farà gol.
32: Amb la fava...
30: I a Ràdio El Vendrell parlar de l'informe PISA és un risc.
1: I també ens diu que Ferran López torna a substituir a Trapero. PISA, els alumnes rics perden més punts que els vulnerables. Els alumnes rics. Digues?
2: Aquest setembre vine a Romacrum a Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre. Tenim moltes unitats disponibles per entrega immediata perquè puguis estrenar Magda al moment. Recorda, trobaràs la teva concessió Romacrum a Sabadell i Mataró. Aquest setembre només a Romacrum.
3: RAC 1. Tots som 1.
4: 205 cavalls i només 4,3 litres?
5: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: que va fer la terra aquest divendres. Per fi és divendres, 25 de setembre del 2026, ara fa fresca. Però avui les temperatures tocaran sostre i a l'interior de l'Ebre poden arribar als 37-38 graus, tot i que en general les màximes es mouran a tot Catalunya entre els 28 i els 34. Demà la calor afluixa, només lleugerament, però afluixa. Tindrem un cap de setmana tranquil, migdies de sol, però dilluns i dimarts arriben pluges. I, evidentment, agafa protagonisme aquestes últimes hores el cas de la Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys desnonada dimecres a Madrid, que s'ha convertit en una mena de pal de paller de forçar els partits del Congrés a reprendre negociacions per aprovar un decret d'habitatge que posi fre a aquesta deriva. El govern espanyol ha reprès els contactes amb Junts per Catalunya i, de fet, fonts de Carles Puigdemont han apuntat a RAC1 que la Moncloa veu amb molt bons ulls mesures que ells han proposat i que podrien acostar posicions. Ara les expliquem, però hi ha més casos com el de la Mari Carmen. Avui, a quarts de 10, Josep Moragues, company informatius de RAC1, ens descobrirà el d'un matrimoni de Badalona, de 80 i 75 anys, que estan a punt de desnudar. Als Estats Units, Benjamin Netanyahu va ser el protagonista de l'Assemblea General de les Nacions Unides. El primer ministre d'Israel es va quedar sol quan va començar el seu discurs, mentre fora les protestes pro-palestines acabaven amb desenes de detinguts. Una de les detingudes és l'actriu Susan Sarandon. En cinema, precisament avui és dia d'estrenes i arriba a sales una de les més esperades d'aquest 2026, La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis a terra a més de 500 cinemes de tot l'estat amb unes xifres de prevenda de rècord que superen ja les de l'Odissea. Parlem de tot plegat a la tertúlia avui Cris Puig, Glòria Serra, Ernest Folk i Jordi Bosch. Amb ells també analitzarem l'última decisió del govern de Catalunya per intentar frenar el desastre educatiu. Després de 3 anys, tornen les lectures obligatòries a batxillerat per millorar la comprensió lectora. També recuperen exercicis com llegir en veu alta o els dictats. Els esports, el Real Madrid declara la guerra al director del partidazo de la COPE, Juanma Castaño, per un article del diari ABC en què comparava Real Madrid Televisión amb el diari Gara. En un vídeo, el canal del Club Blanc acusa Castaño de mentir, assetjar i manipular, i en canvi creu que Florentino Pérez està desesperat per responsabilitzar algú dels seus fracassos. Avui que tenim un altre cas de catalanofòbia a l'Aragó, en un concert a Monzó, el grup de versions Dalton Bank ha rebut insults i llançaments d'objectes per interpretar Boig per tu. Parlant de música, aquest vespre comencen els macroconcerts de la Mercè. Els de RAC 105 arrencarà a 8:45 del vespre a l'Avinguda Maria Cristina, amb Maria Jaume, els Amics de les Arts, Teràpia de Xoc i els Catarres, entre d'altres. Cap a les 11 del matí en parlarem amb el coordinador de RAC 105, Albert Buscarons. Després, la centrifugadora amb el gran Edu de Batlle i el bo millor del que ha donat de si aquesta setmana al món a RAC1. I per rematar-ho, com sempre, la mega tertúlia amb el Sergi Embudio i els cafres habituals, David Broc, Marc Puga, Abel Caral, Santi Jiménez i el Marta Rida, que avui debuta. I també el Joan Ferrer i el diàleg, que, com sempre, arribarem al migdia. I ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 7:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com duia la matinada.

0: Hernández, Abel Caral, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
2: Sí, que fons de Junts han confirmat a RAC1 que la Moncloa estudia les propostes que han presentat els de Puigdemont per afrontar la crisi de l'habitatge. Les van entregar amb mà al president espanyol fa un parell de setmanes. Entre d'altres, Junts proposa desgravacions fiscals del lloguer per als inquilins, també d'una part de les hipoteques i dels comptes d'estalvi per a joves. A més, volen que es cancel·lin els desnonaments en habitatges de fons voltor o que s'inclogui la prohibició que en puguin comprar més aquests fons. Això, mentre Sumar demana a Pedro Sánchez que es posi les piles i que aprovi, com a molt tard, dimarts que ve, el decret per frenar els desnonaments de persones vulnerables. A tot això, Esquerra, que també manté contactes amb l'executiu, ha qualificat d'error que el PSOE negociï amb Junts les polítiques d'habitatge. Gabriel Rufián ho qualifica de xantatge de la dreta catalana.
0: Tot plegat després del cas de la Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys de Madrid, que ahir van fer fora de abans d'ahir van fer fora de casa.
2: L'advocada d'aquesta dona ha explicat a La Vanguardia que té un esgotament extrem fruit d'unes últimes setmanes molt estressants. Ara, però, ja està a planta, a l'hospital. El diari apunta que la Mari Carmen no entrarà a una residència de gent gran, però que s'està plantejant anar a Segòvia, on un cosí seu li podria deixar un pis de 50 metres quadrats.
0: I canviant de tema, avui en parlarem aquí al Món a RAC1, però parlarem també amb una família que està a punt de ser desnonada a Badalona.
2: Matrimoni.
0: Matrimoni, efectivament. I a Nova York, la policia ha detingut l'actriu Susan Sarandon en una protesta contra Benjamin Netanyahu.
2: Sí, mentre el primer ministre israelià feia la seva compareixença a la cimera de l'ONU, a l'exterior, la policia ha detingut un centenar de persones per protestar contra la presència de la delegació israeliana. Una de les arrestades ha estat Susan Sarandon, com deies, però també l'actriu Hannah Einbinder, que surt a la sèrie Hacks. A dins de l'hemicicle, Netanyahu s'ha quedat gairebé sol perquè els representants de molts països l'han plantat també mentre feia el seu discurs. Curs, i ell els ha titllat de covards.
3: Senyor president, abans de començar, només vull dir una cosa. Si hi ha més covards que encara no han marxat d'aquesta sala, si us plau, que ho facin ara. Moltes gràcies.
0: Avui a Nova York, a Washington, Donald Trump ha tornat a impedir l'entrada de la CNN i de MS Now al seu sopar amb Xi Jinping. Recomano molt avui veure la portada del diari Ara, que sembla, de debò, la fotografia sembla d'una pel·lícula o d'una sèrie d'espies nord-americans, perquè es veu el president dels Estats Units mirant és la trobada amb Xi Jinping, mirant al fons, com perdut de la vista, amb cara d'una mala llet que no es pot aguantar, al seu costat Melania Trump, com si fos la dolenta de la pel·lícula, vestida més de fosc, amb una mirada d'odi terrible, i al costat Xi Jinping consumint a dient, i aquests dos sonats qui són? Mira, és una foto bestial.
2: Sí, oi, sí, sobretot la cara, l'expressió de Donald Trump,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, i la Melania.
2: La mira, sí, sí, l'has descrit per la perfecció.
0: És una foto, també, la portada del diari Ara, és que és... Sí, sí, és com si fos una sèrie. És com si fos una sèrie.
2: És la foto prèvia a aquest sopar que s'havia de fer a la Casa Blanca entre Donald Trump i Xi Jinping. I recordeu que un jutge havia ordenat al govern nord-americà que tornés les acreditacions als mitjans, la Casa Blanca, Donald Trump, doncs el magnat ha barrat el pas de nou als periodistes i per esquivar una possible sanció els ha acusat de boicotejar la cobertura informativa d'aquesta trobada amb Xi Jinping.
0: Per cert, que el dièsel es dispara a tota Europa per l'amenaça d'un veto exportador de Donald Trump.
2: Sí, el preu a les benzineres europees ha tocat sostre i ha arribat a un màxim de 2,23 euros al litre. De fet, aquí ja voreja els 2 euros i s'ha encarit un 40% des del gener. Tot plegat, com deies, després que ahir Donald Trump insinués que es planteja un veto exportador de 90 dies. El president nord-americà estudia diverses mesures per motius electorals, com ara tancar l'aixeta per protegir el seu mercat intern. Brussel·les descarta problemes de subministrament, però diu que aquestes restriccions que vol imposar Trump són una mala idea.
0: I de tornada a casa nostra, avui sí, avui arriba als cinemes La Bola Negra.
4: T'has presentado socio en el casino y te han echado a la
0: nena. Bestial, què està passant amb aquesta pel·lícula? És francament bestial. Perquè es projectarà d'entrada a més de 500 sales de tot Espanya. Que dius, bueno, això són moltes sales. Dius, bueno, són més de les que van... Com un centenar més de les que van fer l'estrena d'una pel·lícula que, diguem-ho, era per... d'aquelles de riure i tal, que és Torrente, l'última de Torrente.
2: Sí, i l'expectació és tan bèstia, Jordi, que aquesta pel·li ha superat la prevenda, l'Odissea, per exemple. En alguns cinemes, de fet, com el Renoir de Barcelona, ja no hi ha entrades per a les sessions dels vespres. Els Verdi, també de la capital catalana, avui s'han programat 7 sessions i en 3 d'aquestes sessions ja està tot venut. I a Girona també han ampliat el passi de la pel·lícula seguint aquest mateix patró. I, a més, ho deies abans, els mitjans internacionals ja fa dies que parlen molt bé d'aquesta pel·lícula. Avui alguns hi donen entre 6 i 12 nominacions als Oscars. Per exemple, Variety prediu que La Bola Negra en tindrà 11, millor pel·lícula, millor direcció pels Javis, també a millor actriu secundària per Penélope Cruz, entre d'altres.
0: I diu que podria Netflix presentar, diu Variety, podria presentar a tots els actors ex-equo a millors secundaris. És a dir, tots els actors, Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernadó, la Lola Dueñas, el Carlos González, tots aquests presentar-los en un. I també hi hauria la banda sonora del Raúl Refri, que ens va acompanyar, del català. És bestial, bestial. O sigui, és una bola, potser el globus s'està fent molt gran, no ho sé, no? Sí. Hi veurem. Més coses. El curs vinent tornen les lectures obligatòries al batxillerat.
2: Sí, el Departament d'Educació les havia retirat fa 3 anys i cada centre decidia quins llibres llegien els seus alumnes. Ara, per millorar la comprensió lectora, a partir del curs que ve, aquestes lectures tornaran a ser comunes a tots els centres de Catalunya que rebran la llista del Departament d'Educació. De moment, però, no s'ha concretat quines seran aquestes lectures comunes.
0: Aquesta és una mesura que forma part d'un pla per millorar l'aprenentatge dels alumnes.
2: I que inclou, per exemple, també reforçar aspectes com el vocabulari i l'oralitat, l'escriptura manual i la comprensió lectora. Per això tornaran o es faran més dictats i també lectures en veu alta a classe. A banda, s'ha instat als centres a seleccionar lectures comunes per als alumnes d'entre 5è de primària i fins a 4è d'ESO.
0: Avui en parlem de mental, però sobretot hi ha una cosa molt important. Escollim bé les lectures obligatòries. Escollim-les bé. Perquè no cal anar a fer lectures que agradin molt, molt, molt als adolescents, però tampoc cal traumatitzar-los de per vida en segons quines lectures, que no agafaran un llibre fins que tornin a tenir fins que facin 50 anys. Sí. I avui tenim un nou cas de catalanofòbia a l'Aragó.
2: Ho ha denunciat un grup de versions que canta en català, és la d'Alton Bank, mentre feien un concert a Montsó, a Osca. La banda va cantar El boig per tu i una part del públic va començar a insultar-los, a xiular-los i fins i tot a llançar-los objectes pel sol fet de cantar en català. El grup ho ha denunciat en un comunicat que han publicat a xarxes en què expliquen que callar no és una opció i que mai no havien viscut un episodi semblant ni a l'Aragó ni enlloc.
0: L'Alton Bank, juraria que és un grup que va tenir alguna cosa a veure el Miqui Núñez.
1: Ah, sí?
0: Sí, jo crec que sí. Però, en fi, ja sap... Com?
5: No, que jo també fiquéssim sí. Al cap.
0: També tenim novetats de la mort de l'arquitecte Josep Juan Pere. Hem sabut que la seva dona, ara detinguda pels Mossos, no va arribar a trucar emergències en cap moment.
2: Tot i que l'home no tenia pols, la seva parella no va trucar ningú. És el que expliquen la Maica Navarro i el Toni Muñoz avui a La Vanguardia i especificant, a més, que aquest detall va fer sospitar els Mossos d'Esquadra. La policia també es va donar que aquesta dona, Belén López Granados, no va agafar el telèfon a cap dels amics i familiars que van anar trucant aquella tarda per preguntar on era el seu marit. A la parella de l'arquitecte se l'acusa d'haver tingut alguna mena de participació en la seva mort i els investigadors conclouen que si ella no hagués estat en aquella casa de Baqueira, a la Vall d'Aran, encara seria viu.
0: Ja sabem la identitat d'aquell home que hi explicàvem i que explicava el diari El País, que havia estat 2 anys mort a casa seva acompanyat per la seva dona i la seva filla. La víctima era Albert Soler, un metge homeòpata.
2: Ho ha avançat el Regió 7, que explica que l'home havia presidit l'Acadèmia Mèdico-Homeopàtica de Barcelona. L'Institut de Medicina Legal va poder practicar-li l'autòpsia i ha conclòs que la víctima no presentava signes de violència, és a dir, que tot indica que va morir de manera natural. Les dues dones que van conviure 2 anys amb el cadàver ja tornen a ser a casa. Se'ls va fer una revisió mèdica i després de declarar davant els Mossos, de moment no se'ls imputa cap delicte.
0: I si sou conductors de moto, heu de saber que la DGT Trànsit us multarà amb 200 euros si conduïu amb xancletes.
2: Sí, el nou reglament de la DGT fixa que els motoristes hauran de portar sempre guants en vies interurbanes i calçat tancat en tot moment. Ja no podran anar, doncs, amb xancletes. Els taxistes i repartidors, per la seva banda, ja no podran circular sense cinturó per la ciutat en situacions excepcionals, com

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: La qualitat pot veure's en cada detall. Descobreix-la en el Lexus UX, un SUV compacte premium amb tecnologia híbrida, disseny sofisticat i fins a 15 anys de garantia amb Lexus Relax. Lexus UX híbrid. La qualitat es mou amb tu. Descobreix-ho amb les millors condicions en la xarxa de centres autoritzats Lexus de Catalunya.
2: Banyador, amb banyador i guants.
3: I sense xancles.
2: Sobre la crisi migratòria a Ceuta, avui en parlarem, però Marc Giró ja ha denunciat que ha rebut amenaces de mort per solidaritzar-se tant amb els ceutins com amb els migrants.
4: Les xarxes s'han inundat d'insults i d'amenaces pel que va dir ara fa dues setmanes al programa Cara al Show de la Sexta.
5: Lo de Ceuta da que pensar, ¿eh? Porque se ha creado una situación en la que todos están exhaustos y angustiados, empezando por los propios ceutíes, que desde aquí un abrazo, y las personas migrantes, que desde aquí otro abrazo también. Todo el mundo está triste y decepcionado, todo el mundo, excepto, una vez más, los fachas, que se lo están pasando pipa con la excusa de defender a España. Que digo yo, oiga, que nosotras también somos españolas y no nos da por ir a defender a España a Ceuta por razos, ¿sabes? Hay cantidad de españoles, por favor, hombre.
4: Arran d'aquestes paraules, el Marc va començar a rebre comentaris que l'amenaçaven de mort i per això ha anunciat que ha interposat una denúncia.
2: Doncs molt ben fet, sí senyor. I anem a les novetats musicals. La col·laboració del dia la signen Madonna i Charli XCX. Com es diu això?
4: Això es diu... Ui, Dansteria, After com? Hours Mix, ja. I és una versió d'una cançó...
2: Semblaves el Ferran Torres, eh?
4: Que la reina del pop ja va treure aquest mateix any.
2: Que Ferran Torres, quan li van dir com et deies, va dir...
3: Ferran.
2: Va dir Ferran Torres. Bueno, sí. Si es diu Ferran, digues Ferran Torres, no? Sí.
3: O Ferran Towers.
2: Sí,
3: a més, va quedar pitjor perquè davant anava Fabián Ruiz. I ell va dir Fabián Ruiz. Yeah. L'altre surt i diu Ferran.
2: Bueno, Danceria, no? Com es diu això? Com es deia això?
4: Danceria.
2: I aquest matí Taylor Swift ha publicat quatre cançons noves. Últim disc que es diu The Life of a Showgirl. I atenció als fans d'U2 perquè la banda ha estrenat nova cançó i ha avançat tots els detalls del seu nou àlbum. Dels de Bono es dirà Carnaval de Luz i veurà la llum el 13 de novembre amb una col·laboració inèdita amb Dolly Parton i una cançó inspirada en Rosalia.
3: T'agrada, Basté, el tema?
2: Aquesta cançó?
3: Sí.
2: Bueno, tenint en compte... És que jo, hi ha una part de la història d'U2 que la tinc bastant abandonada.
3: Està bé, no?
4: Però sona bastant
3: U2, origens, no?
4: Sona?
2: Sí,
4: sí.
2: Bueno. Encara música. Avui sobre la venda de les primeres entrades pels fans d'Oasis que han tingut sort i han rebut el famós codi. Maybe. Barcelona faran almenys dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, de moment 10 i 11 de juliol.
4: Has dit almenys?
2: Home, jo crec que sí, perquè han començat a ampliar altres llocs. Jo crec que hi haurà més concerts a Barcelona, espero que sí. I tornem als cinemes, perquè més enllà de La Bola Negra, avui també s'estrena En el corazón de la bestia.
6: Put it there, pal. Damn, you're handsome.
2: Qui la protagonitza?
7: Doncs mira, és que estàvem parlant que no teníem el codi
2: meva,
7: de...
2: Brad Pitt, i explica la història d'un pilot d'avió que té un accident a Alaska i només té la companyia del seu gos. L'ha vist el Jordi Ramos ja a Donosti i, bueno, es veu que...
7: Li ha agradat?
2: Oh, es veu que el gos i tot això.
4: Aquesta cosa, clar, sí, és que estem els gossos.
2: Sí, sí, sí. Mm. I a les plataformes HBO Max estrena El buen espíritu, detrás de la puerta del Opus.
8: Es muy difícil entender... Como los que fuimos del Opus Dei estuvimos allí.
9: Me presionaron.
2: Una sèrie documental que ha dirigit la Mònica Terribas.
9: En el moment molt
2: la pena. Tres capítols i ha penjat tots tres, a HBO Max. I a Filmin, avui s'estrena Backrooms.
10: What did you find?
2: The place.
4: Jo també. Una de les pel·lis de terror que ha fet furor aquest any i, a més, va acompanyar aquesta campanya que ha fet la Glòria Serra, que avui li pots comentar.
2: Avui ho comentarem.
4: En to de paròdia, per promocionar que per fi arriba a les plataformes i que la podrem mirar, veure des de casa.
2: I avui, a partir de les 11, parlarem també del concert de RAC 105 d'aquesta nit, amb els Catarres, amb Maria Jaume, els Amics de les Arts, el Marcos, la Teràpia de Xoc, tot això... A partir de 8:45, l'accés gratuït, avui en parlarem. I els esports, el Real Madrid ataca frontalment el periodista de la COPE, Juanma Castaño, després de criticar la línia editorial de Real Madrid Televisió.

0: Sí, la nova croada de Florentino té el seu origen en aquell article que Castaño va escriure a l'ABC en què comparava Real Madrid Televisió amb el diari Gara. Però la Caixa dels Trons va obrir-se ahir amb un vídeo al perfil oficial del Madrid en què el Club Blanc va fer una recerca exhaustiva a la fonoteca per deixar en evidència al periodista.
1: Els mots escoltarem tot, perquè val molt la pena escoltar el vídeo i escoltar la resposta aquesta nit de Juanma Castaño. Recordeu que aquest cap de setmana no hi ha futbol de primera per l'aturada de les seleccions, sí que n'hi ha de segona.
0: Sí, avui 8:45 del vespre, per exemple, en directe a RAC+1, el Girona rep l'Albacete Montilivi i demà 6:45 de la tarda el Superesport de RAC1, el Sabadell visita el filial del Celta. Encara en futbol, ahir van jugar-se els primers partits de seleccions i la millor notícia és que de moment no hi ha lesionats entre els equips catalans. Karim Adeyemi va jugar 80 minuts en l'empat a 1 entre l'Alemanya de Jürgen Klopp i els Països Baixos de Xavi Hernández, que van igualar el marcador amb un golaç de Cody Gakpo al temps afegit. I a Àustria, ahir van expulsar un jugador de la selecció d'Israel per fer una celebració bèl·lica després de marcar. Es diu Said Abu Farchi, va fer veure que disparava una arma amb el banderó de córner i van ensenyar-li la segona groga i se'n va anar camí als vestidors.
1: I en bàsquet, el Barça ha debutat amb victòria a l'Eurolliga.
0: Sí, l'equip de Sekulic va remuntar 15 punts i va acabar guanyant de 7 l'Efes d'Istanbul. La pitjor notícia és que Josh Nivo va lesionar-se abans del partit i s'estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa. Abans del Barça, el Dubai de Xavi Pascual va guanyar d'un punt al Real Madrid, que també entrena un català, Pedro Martínez.
2: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
1: Són les 7:20. Abel.
3: Calor.
1: Calor, eh?
3: Calor, ara no, ara fa fresqueta. Ja no puc més, eh?
1: D'aquesta no.
3: No, saps què passa? Que clar, vam començar molt d'hora, ja a finals de maig, i s'ha allargat,
1: un estiu
3: de rècords molt llargs, i semblava que ja la cosa anava afluixant, i hem tingut aquestes remuntades. I, de fet, avui encara podrem sumar un parell de graus més, o 2 o 3, a l'interior de les Terres de l'Ebre, sobretot. On ahir vam arribar ja als 34-35, també cap a Ponent, 35 graus en alguns casos. Doncs avui cap a les Terres de l'Ebre, interior de la Vall de l'Ebre, podem arribar als 36-37 i 34-35, de nou, sobretot cap a les comarques de Lleida, alguns sectors d'alguna vall del Prepirineu, com va passar ahir cap a la Conca de Tremp, o també a la Catalunya Central de manera puntual. En general, de 30-33 a l'interior, més frenaetes a la costa, i esperant que demà fluixi una mica la calor a l'interior, però continuarem parlant de temperatures altes per l'època de dia, les nits fresques, ara mateix fa fresqueta, o una mica fred en zones interiors, i després a comentar que demà hi ha lluna plena, i que la podrem veure bé perquè farà sol, sol, o la nit no hi haurà núvols, vaja, importants, tant avui com a cada setmana, i amb l'esperança de dilluns, dimarts, sobretot dimarts, que les pluges poden ser vist ara mateix importants en alguns sectors de les comarques de Girona i Barcelona. En tot cas, moviment a principis de setmana que ve i temperatures que sí que aniran reculant més. Queden 3 mesos per Nadal. Ja tocaria que...
1: Avui falten 3 mesos per Nadal.
3: Que anés afluixant la calor.
1: I podem anar encara amb la tovallola i anar a prendre el sol.
3: Això mateix.
4: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
5: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
4: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
6: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: 7:22.
7: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
1: Com sempre des del RAC, com sempre comptant cotxes, com sempre Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
8: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada de la AP7 des de fa uns minuts a l'altura de Avinyonet del Penedès, en sentit sud, en direcció Tarragona, i que ja deixa 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, Santa Maria d'Oló també es talla la C25 en sentit Girona per un vehicle accidentat que ja deixa, en aquest cas, 1,5 quilòmetres de retencions. Per últim, pel que fa precisament a retencions habituals en general, doncs no es destaca cap tram amb intensitat arreu de la xarxa viària catalana, tampoc als voltants de Barcelona. Per tant, en aquest sentit, força tranquil·litat i fluïdesa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
9: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
10: Kia. Movement that inspires.
1: 7:23.
4: RAC 1.
11: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a Segaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
12: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
13: Som la gent blau, Hanna.
11: Això és una realitat.
12: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
14: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
15: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
16: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
17: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
18: Estic venent casa meva i no me'n surto.
19: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
20: Tornen els dies del drac. És el moment d'estrenar cotxe amb fins a 15.950 euros de descompte i començar a pagar el 2027. Una oportunitat així no passa cada dia. De l'11 al 26 de setembre, vine als dies del drac d'Omoda Jaeco Autovivo, a Sant Boi. Informa-te'n ara a autovivo.es.
21: Únic s'escriu amb H o sense H?
22: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
23: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
14: Mamma mia! Mamma mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
25: Torna al Liceu. Torna l'emoció de l'òpera. Una temporada més, Telefònica, com a soci tecnològic, acompanya el Liceu en l'estrena d'Aïda, l'òpera inaugural per connectar més persones amb la cultura.
26: Si estaves desitjant canviar d'estació, a IKEA et donem un motiu nou per estimar-te la tardor. Del 24 al 27 de setembre tens un 10% de descompte en tot el nostre assortiment. Gaudeix-lo a les nostres botigues a Catalunya, en línia o per telèfon, només per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Més info a ikea.es/ofertes.
27: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed.
28: Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites.
27: Entrades a casabatlló.cat. Promoció 2x1 per a residents.
29: Hi ha qui veu els límits i hi ha qui decideix superar-los. A la FECOT en diem inconformisme en acció. És l'actitud de les empreses i professionals que innoven, transformen i fan avançar el país. El 8 d'octubre vine a la nit de l'empresa de la FECOT, on reconeixerem iniciatives, empreses i persones que impulsen aquest progrés. Més informació a nitempresa.cat.
6: El món a RAC 1. amb Jordi Basté.
0: 2:02.
6: Cada dia, una idea.
0: El Xavi Puig.
1: Obrir un bufet lliure amb observadors de l'ONU que t'obliguin a menjar tot el que agafis.
0: I la proposta del Pep Prieto.
2: Hi ha pel·lícules que passen desapercebudes i és del tot incomprensible. Power Ballad és una d'elles. El protagonista, Enric, és un veterà cantant de casaments que mai ha aconseguit triomfar. Durant una actuació coneix en Dani, vocalista d'una boy band que vol provar sort en solitari. Veuen, conversen i comparteixen idees. Al cap d'un temps, Enric descobreix que en Dani li ha robat una cançó. Dirigida per l'autor de Once, aquesta comèdia respon a la definició de pel·lícula amb encant. T'atrapa pel seu homenatge a la dignitat dels perdedors i a la música feta amb el cor, però sobretot brilla gràcies a un Paul Rudd tan entregat com creïble. Trobareu Power Ballad a HBO Max.
6: RAC1.cat, el portal de RAC1.
0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia, que fons de Junts per Catalunya han confirmat a RAC1 que el PSOE estudia les propostes que han presentat per afrontar la crisi de l'habitatge. El decret impediria desnonaments com el de la Mari Carmen.
5: A Nova York, la policia ha detingut l'actriu Susan Sarandon mentre protestava contra Benjamin Netanyahu. El líder d'Israel s'ha quedat pràcticament sol a la cimera de les Nacions Unides, on ha acusat França i el Regne Unit de ser els inventors del colonialisme.
4: Avui s'estrena als cinemes La Bola Negra, la nova pel·lícula dels Javis que aspira a arribar als Oscars. Es projecta a unes 500 sales d'arreu de l'Estat i mitjans com Variety vaticinen que aconseguirà 11 nominacions als Oscars.
5: 3 anys després, la Generalitat rectifica i recupera les lectures obligatòries al batxillerat. També tornen els llibres de text, els dictats i exercicis com, per exemple, llegir en veu alta.
4: I nou cas de catalanofòbia a Montsó, a Osca, o el grup de versions d'Alton Bank que ha rebut insults per interpretar el boig per tu.
7: Els esports, el Real Madrid ataca el periodista de la COPE, Juanma Castaño, després de dir que la televisió del Club Blanc menteix, manipula, assenyala i fustiga. Castaño li ha contestat que no el faran canviar d'opinió. I aquest cap de setmana no hi ha futbol de primera, però sí de segona. Avui a 8:45 del vespre, en directe a RAC+1, el Girona rep l'Albacete Montilivi i demà a 7:15 de la tarda, el Superesports de RAC1, el Sabadell, visita el filial del Celta.
0: I el temps.
20: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Adel Caral, bon dia.
8: Bon dia. Un temps marcat de nou per la calor. Si més no, les hores centrals del dia. Ara fa fresca i convé abrigar-se, sobretot en comarques interiors, però després temperatures que es tornen a disparar, tan altes com les d'ahir, i de fet cap a l'interior de l'Ebre podem sumar encara 2 o 3 graus. També en alguns sectors de Ponent. A l'interior de l'Ebre podem tenir màximes de 35 a 37 graus i 34 a 35 en altres zones interiors, tot i que en general no pujaran tant, però bé, calor per l'època de l'any, no cal dir-ho, que demà afluixa una mica, sobretot a l'interior, però continuarem parlant de temperatures altes per estar a finals de setembre. El temps estable avui i també el cap de setmana, en espera que la setmana que ve comenci amb algunes precipitacions, que sobretot dimarts poden ser fortes en alguns sectors de les comarques de Girona i Barcelona.
9: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Perfecte, aquí el tens.
9: Ja?
10: Ja.
9: Sí?
10: És així.
9: De debò?
10: I tant,
9: de debò.
30: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Bel.
8: El conjunt de Catalunya és entre bona i raonablement bona, però és regular per micropartícules a Pons, a la Noguera, a Manresa, i desfavorable per micropartícules a Montcada i Reixac. En el cas de Begur, és regular per Osor.
31: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: Trànsit.
6: Cupra us ofereix aquest espai.
0: Veiem com està la xarxa viària catalana a aquesta hora del matí, a les 7:33 des del RAC, com cada dia, comptant cotxes, el Ferran Aràndiga. Bon dia.
3: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres amb un incendi de vehicle que deixa només un carril de circulació obert a la AP7 a l'altura de Avinyonet del Penedès en direcció Tarragona i que ja deixa fins a 6 quilòmetres i mig d'aturades. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la calçada de la C25 en sentit Girona per un accident que deixa un quilòmetre i mig de retencions. També sumem un segon accident a la AP7 a Bàscara, que en sentit nord també deixa només un carril de circulació. Pel que fa a les retencions habituals, doncs de moment no es destaca cap tram amb gaire intensitat arreu de la xarxa viària catalana, tampoc als voltants de Barcelona. Per tant, força fluïdesa en aquest sentit. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
10: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
6: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Són les 7:34. A aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC 1. Comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
11: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
12: Bon dia.
0: Sergi Embudi, bon dia.
13: Bon dia.
0: La indignació pel desnonament de la Mari Carmen i per la situació de l'habitatge arreu d'Espanya és el tema del dia, sens dubte, avui als diaris. Els mitjans es fixen en la derivada política, analitzen si hi haurà un pacte antidesnonaments i ja assenyalen els culpables d'aquesta crisi.
15: El País, per exemple, titula en portada "El desallotjament de la Mari Carmen fa reviure l'expectativa d'un acord polític". En pàgines interiors, Najat El Hashmi apunta, i tot això governant l'esquerra. Només falta l'Ada Colau disfressant-se d'activista i exigint solucions quan no va fer absolutament res, quan va tenir l'oportunitat de solucionar-ho. I conclou, us toca sentir un profund sentiment de vergonya per no haver sabut o pogut actuar.
12: A La Vanguardia, Carlos Tanón demana als partits que es posin les piles. Escriu, ara impera la legalitat que no té en compte els vulnerables, l'especulació i la manca de dignitat i responsabilitat dels polítics. Per això, diu, la justícia social s'ha de demanar i exigir. El mercat sense intervenció és cruel.
13: Al Nacional.cat, José Antic creu que el desnonament de la Mari Carmen ha actuat com a revulsiu polític i apunta que aquell decret enterrat sembla que ara torna a cobrar vida. Ara bé, és poc optimista i avisa que l'acord és molt difícil.
15: A El Mundo, David Mejía apunta cap al govern d'Espanya. Diu, per més tràgic i inhumà que sigui, és la llei. Si la considerem injusta, canviem-la. D'això va governar. I critica, per assenyalar el jutge, censurar el propietari i aparèixer consternats davant de les càmeres per culpa d'una legislació que porta 3 dècades en vigor, no ens fa falta tenir cap govern.
12: I en canvi, a Público, Ana Pardo de Vera posa al centre de la Diana a la dreta, escriu, tots els compromisos del PP i Vox giren al voltant de rebaixes fiscals. Sobre el dret a l'habitatge, els desallotjaments o el turisme desbocat no en diuen ni una paraula. I critica que Ayuso no hagi fet ni un bri d'autocrítica quan governa a Madrid i que s'hagi referit als desnonaments com a coses. Fins i tot també critica que s'hagi posat com a víctima a ella mateixa.
0: Mentrestant, l'altre gran tema del dia és l'estrena de La Bola Negra, la nova pel·lícula dels Javis. Avui hi ha crítiques a tots els diaris.
13: Sí, El País, Carlos Boyero, es desfà en elogis, aplaudeix a Javier Ambrosi i Javier Calvo per ser amos d'un brillant sentit del cinema, per reflectir múltiples sentiments i saber crear una atmosfera molt especial amb personatges reals i creïbles. Celebra els seus episodis, que commouen, estètics i hermosos, i també els terrorífics, que l'inciten a l'aplaudiment espontani, diu. I conclou, és previsible l'èxit a tots els nivells que tindrà el film. Me n'alegro, s'ho mereix. No és perfecte, li sobra alguna alegoria, però commou.
15: A La Vanguardia, Philip Engel li posa 4 estrelles i assegura que és un transatlàntic que no deixarà indiferent a ningú, ni aquí ni a Hollywood. Creu que les històries de la pel·lícula estan molt hàbilment entrellaçades i que les imatges són absolutament seductores.
12: El periòdico Nandu Salva escriu, la pel·lícula va connectant entre si tots els elements del relat i es guanya el dret a estar instal·lada en el maximalisme narratiu, estilístic i emocional per finalment oferir la imatge completa d'una epopeia. I acaba dient, resulta tan excessiva com imponent i
13: a La Razón, Marta Moleón també li posa 3 estrelles, celebra la seva ambició narrativa, fluidesa i les actuacions, però critica el seu didactisme, la falta de síntesi i un final que no arriba mai.
15: I al diari Ara, Eulàlia Iglesias li posa 3 estrelles. Creu que el film és un ambiciós fresc històric i que sintonitza amb les narratives emocionals que funcionen tant i també a Hollywood. A més, aplaudeix el paper esplèndid que fa Penélope Cruz. Això sí, també creu que la pel·lícula té alguns problemes. Diu, l'obsessió per lligar caps a acabi esborrant qualsevol vestigi de misteri.
0: Són les 7:38.
11: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
14: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
16: La vida d'una pyme és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a BankInterEmpreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pyme. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. BankInter, banca d'empreses.
17: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
18: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
19: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
18: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
16: La vida d'una pyme és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a BankInterEmpreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pyme. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. BankInter, banca d'empreses.
21: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine els dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
22: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
23: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
24: Renault. Amb Renault Captur EcoG, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
25: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
26: Mamma Mia! Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
32: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
33: Comprant a Aldi menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
34: Que l'any serien 1, 2, 3...
33: Més de 2.400 euros.
34: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
33: I el llom de porc extra tendre a 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
34: Que poc que costa comprar bé.
6: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li penjarà aquest matí l'ordinador?
15: Aquest matí els dirigents del Partit Popular s'hi llegeixen l'article d'Esther Palomera al diario.es. Escriu: l'ovació quasi unànime que Ana Vázquez va rebre dels seus companys de grup parlamentari després d'exhibir un pot de gas pebre converteix una abjecta acció individual en un problema de partit. I afegeix encara més quan ha transcendit que la direcció del PP coneixia les seves intencions i ningú la va dissuadir d'una bestiesa que pot tenir conseqüències penals.
0: A França han cancel·lat la gira promocional de la considerada novel·la de l'any per la sospita que s'ha fet amb intel·ligència artificial.
6: Carburants BP t'ofereix
1: la notícia que fa la volta al món.
12: Han passat el text per un programa informàtic que detecta textos fets amb intel·ligència artificial i ha donat positiu. Tant l'autor, Telison Oglian, com l'editorial han negat les acusacions i asseguren que ho demostraran. De moment, però, l'editorial ha decidit aturar les entrevistes i actes de promoció per protegir, diu l'autor. Oglian, per cert, és el flamant guanyador del Premi FNAC de novel·la i finalista al prestigiós Premi Goncourt. Ho llegim a Le Monde, al Wall Street Journal i a La Razón.
2: La jefa, què li passa? Doncs que té l'app Mi BP.
3: Amb l'app Mi BP, el Mi et surt sol. Els meus avantatges, els meus regals, els meus descomptes, com els que aconsegueixes cada cop que omplis el dipòsit a BP. Aquest cap de setmana estalvia 10 cèntims per litre amb tots els carburants i 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a mibp.es.
0: Martí Esteban, bon dia.
4: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui divendres?
4: Que Kylian Mbappé ha fet una entrevista dins d'una banyera. És el que es pot veure en un vídeo en què el jugador del Real Madrid apareix nu en una banyera plena d'escuma mentre va responent preguntes. El més curiós és que l'entrevistador també apareix dins la banyera al seu costat, però evidentment el vídeo està fet amb intel·ligència artificial.
0: Abel Caral, bon dia.
5: Bon dia.
0: La temporada d'huracans està sent molt activa al Pacífic, però excepcionalment tranquil·la a l'Atlàntic.
5: Sí, ara mateix hi ha 3 huracans al Pacífic. Polo, de categoria 4, i un dels més potents que s'hi han format mai, enfront de les costes de Mèxic, Odalis, de categoria 2, i Nolo, que s'està intensificant i amenaça l'illa de Hawaii, la més gran de l'arxipèlag, amb pluges molt abundants. A principis de setembre ja van coincidir 3 huracans al Pacífic. En canvi, a l'Atlàntic encara no se n'hi ha format cap. És el primer cop des del 1914 que en aquestes dates encara no hi ha hagut cap huracà a l'Atlàntic Nord, tot plegat a causa de la gran activitat del Pacífic i la poca de l'Atlàntic, tot plegat és causa del fenomen del Niño. Ho podreu llegir a RAC1.cat.
0: Marc Margarit, bon dia.
7: Bon dia.
0: Què podem fer si estem estressats?
7: Quedar per cridar. Els membres de l'Scream Club, el club dels crits, es reuneixen un cop per setmana a la vora d'un llac a Chicago per cridar fins a deixar-se la veu. Diuen que els ajuda a alliberar estrès, dolor i tensió. Ho llegim a La República.
0: I tal com està el preu de la benzina, què haurem d'acabar fent?
8: Anar a cavall. Qui ja ho fa, de fet, és l'exalcalde de Florència, Dario Nardella, ho ha compartit a xarxes per denunciar la inflació del combustible a Itàlia, on tant el litre de dièsel com el de benzina ja supera els 2,20 euros. Ho hem vist a La República.
0: Quin titular ens ha cridat avui l'atenció?
4: El casament del desastre a Ourense. La núvia exigeix 40.000 euros, és infidel als lavabos i acaba demanant el divorci després d'una baralla familiar. És el titular del Mundo i no fa falta afegir-hi gaire més.
0: No. Què s'ha posat de moda entre els joves italians?
7: Saquejar supermercats. Fan convocatòries a xarxes i entren de cop 50 persones, s'emporten tot el que volen dels prestatges, a més de causar aldarulls entre els treballadors i els clients, i després fan befa a TikTok i competeixen per veure qui ha robat més. N'informa el Corriere de la Sera.
0: I què no ens havien qüestionat mai fins avui?
4: Si és poc professional presentar-se a una entrevista de feina amb un cafè amb gel, és el que es pregunta al diari The Independent, i la resposta és que sí. Una experta reclutadora diu que és massa informal i transmet la sensació que l'entrevista és tan sols una aturada més a la teva llista de tasques del dia.
0: Ah, mira. Can Pizza es fa gran.
1: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
7: La cadena de pizzeries té la intenció de passar dels 13 restaurants actuals a 25 al 2028. La idea és fer-ho progressivament, inaugurant entre 3 i 4 locals l'any, principalment a Barcelona i voltants, i també a Madrid. Per fer-ho, l'empresa invertirà una mica més de 7 milions d'euros, ho explica La Vanguardia.
9: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
10: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
20: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: Anem a les xarxes.
27: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Guillem Terrés, bon dia.
28: Bon dia. Una molt bona manera de saber què tens en comú amb una persona que acabes de conèixer a través de l'Instagram. I no només és de la part més evident, que és mirar les fotos que ha publicat, sinó anant a buscar el detall, tot allò que no busca mostrar. Primer de tot, els seguidors que compartiu. Qui del teu entorn la segueix, quines persones coneixeu tots dos i quin perfil de gent teniu en comú. Perquè si de sobte resulta que compartiu gent equivocada, és a dir, gent que no t'acaba de caure bé, mal presagi. No anem bé. Després és clau mirar també les marques, els creadors o els famosos que segueix. Vulguis o no, la gent que segueix es diu molt de tu i no és el mateix seguir allà dos fitness que el compte de disseny de Miguel Milà. I finalment arriba la prova final, que consisteix en remenar l'apartat més revelador de qualsevol perfil d'Instagram, els etiquetats. Aquelles fotos on apareix perquè algú altre l'ha mencionat, i aquí s'ha de baixar, molt, ben avall. És aquí on trobaràs la veritable essència del que estàs buscant. Fotos que no he triat, amics que ja no hi són, pentinats més aviat estranys i alguna època que segurament preferiria oblidar, perquè una cosa és qui volem ser i l'altra qui hem estat.
11: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
0: Fem els esports, Albert Pedrol, bon dia.
5: Bon dia.
13: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Prohibeixen a un futbolista format al Barça conduir fins l'any 2099 a l'Argentina.
5: Es tracta de Mauro Icardi, jugador del PSG i de l'Inter de Milà, que s'ha ficat en un embolic per culpa d'un vídeo que va penjar la seva parella, l'actriu Chyna Suárez, a les imatges. Icardi condueix mentre ella va sense cinturó i treu mig cos per la finestra. Les autoritats van veure el vídeo, van comprovar que Icardi tenia el carnet argentí caducat des del 2019 i l'han inhabilitat preventivament fins al 2099. El futbolista s'ha defensat assegurant que té un carnet italià en vigor fins al 2029.
0: I un porter es nega a aturar un penal perquè considera que l'àrbitre se l'ha inventat.
5: Ha passat a Bolívia. L'argentí Gustavo Tesonote protestava per un penal que l'àrbitre havia xiulat al temps afegit amb empatadors al marcador. Quan el rival va xutar, el porter es va quedar recolzat al pal, d'esquenes a la pilota, i va deixar la porteria buida. El rival va marcar i el seu equip va perdre 3-2. En acabar, la Federació Boliviana va revisar la jugada, va concloure que, efectivament, no era penal, que no existia, i va suspendre l'àrbitre indefinidament.
14: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
0: I la notícia free.
13: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina aquest espai.
0: Hola, Jordi Xaumell, bon dia.
16: Bon dia. La policia britànica ha detingut un traficant de drogues. Feia temps que li tenien posada la banya, però el que no sospitaven és que el noi de 26 anys cobrava en diners metàl·lic, però també acceptava cartes Pokémon. La policia li va intervenir diverses quantitats de drogues, 2.000 lliures en efectiu i una gran col·lecció de cartes Pokémon que feia servir de mètode de pagament.
0: On ja salmó aquest matí?
16: A diversos mitjans, on llegim que l'actor i estrella de la saga Crepuscle, Taylor Lautner, ha tingut la seva primera filla. El curiós del cas és que la seva dona i la mare de la criatura es diu igual que ell, Taylor Lautner. Pare i mare es diuen Taylor Lautner i la criatura es dirà Taylor Lautner, però li han posat Lennon davant.
0: Taylor Lautner es diu. Se recorda el Benson Senyora, senyor. Senyora, i vostè, com es deia, Benson Senyora. Benson Senyora, senyor. Avui, que és la Mare de Déu de la Misericòrdia, és l'aniversari de...
16: La cantant i actriu Rosalía, fruita roja i rodona, qui l'endevina, que fa 34 anys. L'actor Mark Hamill, Star Wars, La llarga marxa, 75 anys. El cineasta Pedro Almodóvar, Volver, Amarga Navidad, 77 anys. I l'actor i productor Michael Douglas, Instint Bàsic, La guerra dels Rous, fa 82 anys.
0: Mira que bé.
17: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes. I així és com sona el teu cotxe amb la tornada a l'escola. Perquè aquesta setmana, a Rodi Motor Services, amb els teus pneumàtics Michelin, tens fins a 80 euros en carburant. Més informació a rodi.es. Rodi Motor Services, motor de confiança.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs als diaris del món RQ d'avui divendres, Marc?
7: La de La Vanguardia, que parla amb el neurocientífic de 34 anys, Jake Watson. Explica que per estudiar el cervell, que estudiant els cervells dels ratolins no obtindrem tota la informació que necessitem sobre els cervells dels humans. Per això ha deixat els laboratoris de Cambridge i Viena per continuar investigant a l'Hospital del Mar de Barcelona, on espera tenir accés a mostres de cervell viu, amb el permís dels pacients quan són intervinguts, per exemple, d'epilèpsia.
18: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
19: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
21: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: 8:28.
22: Una contrasenya dèbil o repetida en diversos serveis pot acabar convertint-se en la porta d'entrada a una estafa digital.
2: Sembla un tòpic, però és molt més important del que pensem, perquè els experts en ciberseguretat alerten que molts ciberdelinqüents utilitzen tècniques cada vegada més sofisticades per obtenir claus d'accés i dades personals. Virgínia Fuster, responsable de Cultura de Ciberseguretat a CaixaBank. Com d'important és el tema de les contrasenyes?
3: Doncs el tema de les contrasenyes és un tema molt bàsic i molt prioritari. Si tenim una contrasenya molt poc robusta, és a dir, que és molt fàcil d'esbrinar, hem de tindre en compte que els ciberdelinqüents cada cop tenen més eines per obtindre les nostres contrasenyes, amb la qual cosa ens estem posant en un gran perill.
2: I entenc que sovint aprofiten moments de distracció o missatges que generen alarma per accedir a comptes bancaris, xarxes socials o correus electrònics en qüestió de minuts. Com podem prevenir això, Virgínia?
3: Les nostres contrasenyes mai s'han de compartir, mai. ¿Vale? Molt important que siguin robustes, és a dir, el més complexes possibles, i no reutilitzar-les. I per això recomanem moltes vegades una eina que es diu gestors de contrasenyes, que és com una caixa forta on estan guardades de manera segura totes les nostres contrasenyes i a la que només s'hi pot accedir amb una contrasenya mestra, que diguem.
2: Entesos. Ha quedat clar que mai hauríem de compartir les contrasenyes, procurar que siguin prou complexes i, en la mesura que puguem, utilitzar gestors de contrasenyes. Gràcies, Virgínia.
6: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
15: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
29: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
30: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
31: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
32: Doncs tant com vulgui bussejar.
31: Genial. I quant d'oxigen queda?
32: El que vulgui, també.
31: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
32: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
31: I quants de cetacis?
32: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
33: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
34: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
35: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
36: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
37: Que l'any serien... 1, 2, 3...
36: Més de 2.400 euros.
37: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
36: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
37: Que poc que costa comprar bé.
38: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Combo amb preus irresistibles i una gran versatilitat per a la teva família. Informa't al teu concessionari Opel. Més a Opel.es.
39: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 3 minuts i les 8 del matí. Abel Espinosa, quin nou terme podem dir avui en català?
40: Almíbar de llet en comptes de dulce de leche. Són moltes les especialitats gastronòmiques que en català mantenen el seu nom en la llengua original. Per exemple, mousse, pizza, sushi, falafel... Però en el cas d'avui... que no se'ns emprenyin els argentins que viuen a casa nostra perquè hem adaptat un terme. Aquest regal que ens van fer arribar des de l'altra banda de l'oceà Atlàntic rep el nom d'almíbar de llet, ja que la seva elaboració es basa en el procés de deixar reduir lentament la llet juntament amb sucre, tal com es fa amb l'almíbar, amb l'aigua i el sucre. Així que no t'amarguis l'existència, que sempre hi ha una primera vegada per canviar dulce de leche per almíbar de llet.
1: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: Que ens porta l'Isabel Vinaixa.
2: Quin joc de paraules més internacional i més conegut? U2, una banda, un grup, quatre joves de Dublín que van començar un viatge que acabaria unint milions de persones gràcies a les seves cançons imprescindibles. 5 dècades que fa que giren arreu amb himnes com I Still Haven't Found What I'm Looking For. Ben trobats.

0: Avui parlem amb en Jordi Ametller, CEO d'Agràries de Ametller Origen, sobre un d'aquells sabors que esperem tot l'any.
1: Les figues. Nosaltres les collim a primera hora perquè la calor no les faci malbé. I una a una. Són tan bones com delicades. I del camp, directe a la botiga.
2: Ametller Origen. El gust és nostre.
3: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
4: Intuïtiva i renovada.
5: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
6: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: El Departament d'Educació ha descobert una novetat revolucionària. Per aprendre a llegir, s'ha de llegir. Per aprendre a escriure, s'ha d'escriure. I per saber si dos i dos fan quatre, de vegades va bé provar de sumar dos i dos abans de buscar una pantalla. Sembla tornar al passat, però la decisió és l'encertada. És confirmar que hi havia una escola fa anys on moltes coses es van fer bé i recuperar-les. La consellera Niubó va presentar una guia per reforçar els aprenentatges fonamentals. Parlar, llegir en veu alta, escriure a mà, fer resums, practicar el càlcul mental, tenir llibres de paper... Són orientacions pels centres que conserven, això sí, la seva autonomia. La decisió que sí que afectarà tothom arribarà al curs vinent. Tornaran les lectures obligatòries de català i castellà al batxillerat, comunes per tots els instituts. Encara no sabem quines seran. Durant anys hem discutit si l'escola havia de ser més moderna, més creativa, més digital, més divertida. I mentrestant, potser hem anat tractant la memòria com una nosa, l'esforç com una antigalla i els llibres com aquells mobles que no goses llançar però que ja no saps on posar. Rectificar sempre és bo. L'escola no perd prestigi quan reconeix que una cosa no ha funcionat. Enguanya quan ho explica i ho corregeix. Ara bé, una guia no llegeix per cap alumne. Caldrà temps a l'aula, mestres que puguin ensenyar i la paciència d'acceptar que entendre un text complicat no sempre és divertit a la primera. I a la segona, de vegades, tampoc. Però és justament allà on comença l'aprenentatge. I sobretot, si us plau, que encertin els llibres per llegir. Que no confonguin fer llegir amb fer avorrir. Que triïn obres que exigeixin una mica més del que un adolescent llegiria pel seu compte, però que li donin alguna cosa a canvi. Una història, una pregunta, un dubte, una frase que li quedi al cap. Un llibre obligatori pot obrir una porta, però també pot aconseguir que algú no vulgui tornar a entrar en una llibreria fins als 40 anys. Paper i llapis, doncs, i una responsabilitat enorme a l'hora de decidir què hi haurà escrit en aquell paper. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres 25 de setembre del 2026.
2: Últim divendres, per tant, del mes de setembre, que comença amb temperatures de 12 a 17 graus en general a l'interior del país, més altes a la costa, un ambient que contrastarà amb la calor del centre del dia, amb temperatures que en alguns sectors del sud i de Ponent encara pujaran més que avui, es poden superar els 35 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que tenim 8 quilòmetres d'aturades i un carril de circulació obert en sentit sud a la AP7 a causa d'un incendi de vehicle a l'altura de Avinyonet del Penedès. També tenim una calçada tallada, en aquest cas la de la N154 a causa d'un vehicle accidentat a l'altura de Puigcerdà que obliga a obrir desviaments per la N152 o la D66. Per altra banda, també tenim dos accidents actius, un a la C25 a Santa Maria d'Oló que en sentit Girona deixa un carril de circulació tallat. El darrer accident ha estat a la AP7 a Bàscara, en sentit nord, que també talla un carril de circulació.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El desnonament de la Mari Carmen, la veïna de Madrid de 87 anys, que un fons voltor va fer fora dimecres de la que havia estat casa seva durant 70 anys, ha obligat els partits del Congrés a posar-se les piles. Després de mesos sense agafar-se el telèfon, ara el PSOE i Junts per Catalunya ultimen els detalls d'un acord que permetria desencallar un nou decret d'habitatge. Al març, Pedro Sánchez en va llegir un amb Sumar que es va acabar estavellant al Congrés. Preveia suspendre desnonaments com el de la Mari Carmen i prorrogar els contractes de lloguer almenys durant 2 anys. Però no incorporava cap de les propostes de Junts, tot i que els seus vots eren imprescindibles perquè pogués tirar endavant. El resultat és molt conegut. El 28 d'abril, els 7 diputats dels de Carles Puigdemont, sumats als del PP i Vox, van tombar aquell decret. Però ara el cas de la Mari Carmen és tan sagnant que ha obligat tothom a moure fitxa. Sumar pressiona el PSOE perquè aprovi un paquet de mesures urgents que inclogui fins i tot l'expropiació del pis de la Mari Carmen i els socialistes els han recollit el guant. Ara bé, per evitar que els números els tornin a fallar, aquesta vegada la Moncloa han canviat d'estratègia. Ara opta per atensar-se a Junts per Catalunya i tancar un acord que garanteixi la llum verda del decret al Congrés. L'entorn de la portaveu Míriam Nogueres ha avançat a RAC1 que les negociacions van per molt bon camí. La clau és que el PSOE veu amb bons ulls un bon grapat de propostes de Junts, com la desgravació del lloguer, la desgravació de les hipoteques, la suspensió dels desnonaments als habitatges que són propietat de fons voltors o la prohibició que aquestes empreses sense escrúpols continuïn comprant pisos. Però la negociació d'aquest decret és un trencaclosques molt complex. Fins i tot, si les converses amb Junts per Catalunya arriben a bon port, la Moncloa haurà de continuar suant la cancel·lada per conjugar les propostes dels de Carles Puigdemont amb les d'un altre soci clau, Podem. És allò de la manta, si et tapes els peus no t'arriba el nas, i si t'arriba el nas passes fred als peus. Fins que el PSOE no tingui garanties, tots els vots per assegurar l'aprovació del decret d'habitatge al Congrés no els portarà al ple. Per tant, malgrat les presses de sumar, tot plegat encara podria anar per llarg fins ben bé al mes de novembre. En té tots els detalls des de Madrid en Jordi Armenteres.
4: Sí, negociació reactivada per sorpresa i a primera hora, però sense concretar l'abast d'aquestes mesures que ara es negocien. Junts tomba el decret general per evitar desnonaments amb l'advertència que és barra lliure pels ocupes, però sí que planteja altres mesures. I la màxima és que un propietari no sigui el perjudicat d'un impagament. Aquí és on l'administració, creu Junts, hauria d'actuar. La negociació es fa amb molt secretisme. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián alertava i a través de les xarxes que aquesta problemàtica no es pot posar en mans de Junts i que ells sols es retraten votant en contra de decrets que haurien evitat el desnonament de dimecres.
0: Des que la van fer fora de casa dimecres, la Mari Carmen està ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Avui ha passat la segona nit i es preveu que encara s'hi estigui uns quants dies més perquè els metges l'han vist molt debilitada pel que anomenen esgotament extrem. Quan surti de l'hospital, estudia mudar-se a Segovia, a un pis de 50 metres quadrats que li cediria un cosí seu, que és el familiar més proper que li queda. Però ni tan sols aquest drama que ha commogut Espanya estova al PP. Ans al contrari, els populars se'n renten les mans, minimitzen el cas de la Mari Carmen i eviten aclarir si donaran suport al decret d'habitatge que la Moncloa està coent a foc molt lent. Tornem a Madrid, ara amb en Roger Perciba.
5: El Partit Popular evita concretar què farà si el nou decret d'habitatge arriba al Congrés. Gamarra assegura que el problema no resolen decrets, defensa que la norma que el Partit Popular va tombar el mes d'abril tampoc hauria evitat el desnonament de Mari Carmen. Ayuso relativitza aquest cas, recorda que cada any hi ha milers de desnonaments i fa responsable el govern espanyol i Pedro Sánchez per no haver pogut canviar les lleis.
6: Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España, en cumplimiento de una ley que este gobierno y sus socios han tenido 8 años para modificar si no estaban de acuerdo con ellas.
5: També acusa Sánchez d'instigar les protestes pel desnonament, també la concentració que va haver davant del polèmic àtic de Chamberí.
6: Las algaradas que desde hace dos días se están produciendo en España, especialmente en Madrid, y que además alienta el presidente del gobierno. Lo hace contra mí, por supuesto, porque lo que intentan sobre todo es deshumanizarnos i acosar.
5: I assegura que per cada desnonament que hi ha a Madrid, a Catalunya n'hi ha 5.
0: Déu-n'hi-do, la fredor d'Isabel Díaz Ayuso contrasta amb les veus indignades que es deixen sentir fins i tot a les Nacions Unides. Ahir el relator per l'habitatge de la ONU va recriminar, a través dels micròfons de RAC1, que les administracions públiques d'Espanya fossin incapaces d'evitar que la Mari Carmen es quedés sense casa. Informa Pep Tormos.
7: Koldo Casla reparteix culpes a totes les administracions implicades. Retreu al govern espanyol que no compleixi la seva obligació de fer respectar els drets humans i l'avisa que cal esmenar la llei, però alhora també és crític amb la comunitat i l'Ajuntament de Madrid.
8: Pone de manifiesto que no hay un análisis obligatorio de proporcionalidad porque es difícilmente comprensible que cualquier análisis de proporcionalidad pudiera justificar que su derecho a la vivienda valga menos que el derecho a la propiedad de una empresa que sea propietaria de su casa. No debería haber ningún desahucio sin una alternativa habitacional. Y aquí es la responsabilidad municipal y autonómica que evidentemente no han estado a la altura.
7: En aquesta mateixa entrevista al 9C, Casla també va posar deures en altres àmbits.
8: Necesitamos reformar la ley de enjuiciamiento civil para asegurarnos que haya análisis de proporcionalidad caso por caso en todas las circunstancias. Necesitamos tomar medidas para evitar situaciones especulativas como la de este caso. Y también necesitamos modificar la ley orgánica del Poder Judicial para que los jueces y las juezas muestren más respeto a las decisiones de los comités internacionales.
7: De fet, recorda que Espanya és el país que rep més queixes en el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides.
0: De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Gina Rigol.
9: Dilluns 21 de setembre, miro al mòbil. L'Olga, una veïna de l'Hospitalet, s'ha tret la vida pocs mesos després de ser desnonada. Havia avisat, no ho podria suportar. Dimecres 23, miro al mòbil. Mari Carmen, de 87 anys, és desnonada del seu pis de tota la vida a Madrid. La treuen amb camilla, té una discapacitat reconeguda del 50%. Dijous 24, miro al mòbil. Isabel Díaz Ayuso defensa el desnonament i assegura que es va fer segons la llei. Obro les notes i apunto. La llei és una trampa? M'explico. Llei i justícia són coses diferents. No podem confondre allò que és legal amb allò que és just. Complir la llei és el més just per a tothom, però això no vol dir que la llei sigui justa en si mateixa. Les lleis les fem nosaltres, i fer veure, només quan interessa, que les normes són una forma d'herència divina, veritable i intocable, és voler atrapar-nos en un sistema que a molts no ens està funcionant. Veure les imatges d'aquests dies i escudar-se en la llei és la sortida fàcil, perquè no fer-ho voldria dir assumir que podem fer alguna cosa per canviar-les. Per això, acabo amb una crida a totes les persones que tenen poder i, conseqüentment, responsabilitat. Sigueu valents i accepteu-la. Em nego a creure que mireu el mòbil i no penseu que aquest mercat se'ns n'ha anat de les mans.
0: Ara el Pep Tormos es parlava de la reacció de les Nacions Unides al cas de l'Mari Carmen, però la veritat és que l'Assemblea General de la ONU, el nom propi de les últimes hores, ha estat un altre, el de Benjamin Netanyahu. El primer ministre d'Israel va intentar defensar ahir les massacres indiscriminades del seu exèrcit a Gaza, al Líban i a Cisjordània, però es va quedar amb un pam de nas. Quan va prendre la paraula des del faristol del Saló de Plens de les Nacions Unides, la immensa majoria dels delegats internacionals que hi havia es van aixecar i van tocar el dos. Ferit en el seu orgull, Netanyahu els va titllar de covards morals.
10: Senyor president, abans de començar, només vull dir una cosa. Si hi ha més covards que encara no han marxat d'aquesta sala, sisplau, que ho facin ara. Moltes gràcies.
0: És el segon any consecutiu que repeteix aquesta escena, però Netanyahu va fer el cor fort i va llegir el discurs que portava escrit davant d'un auditori pràcticament buit. Van ser 40 minuts d'excuses, d'amenaces i de victimisme. El primer ministre d'Israel va justificar els 70.000 morts a Gaza, els 8.000 al Líban i el 1.000 a Cisjordània. Va desafiar l'Iran, el seu enemic existencial, i va carregar contra els països occidentals com ara França o el Regne Unit, que qüestionen els seus excessos. Abans que Benjamin Netanyahu comencés el seu discurs, a les portes de la ONU, centenars de persones exigien la seva detenció com a sospitós de genocidi. Entre els manifestants hi havia l'actriu Susan Sarandon, que va acabar detinguda i emmanillada. Anem cap a Nova York amb el corresponsal de RAC1, Martió.
11: Benjamin Netanyahu encara no havia pujat al faristol de les Nacions Unides quan desenes de persones protestaven la seva presència a Nova York. Hi va haver un centenar de detinguts, entre els quals les actrius Susan Sarandon i Hannah Einbinder, molt crítiques amb els atacs d'Israel a Gaza. Però el primer ministre israelià va fer com si sentís ploure, va negar el genocidi al Pròxim Orient, va defensar els atacs contra l'Iran com una de les decisions més fàcils de prendre i només va tenir bones paraules per Donald Trump, qui li ha fet costat. També li va fer bullir la sang que se l'acusés de colonialisme.
10: Acusen Israel, el petit Israel, de colonialisme. Quin colonialisme? I qui ens acusa? Entre ells hi ha gent de la Gran Bretanya i de França. Per l'amor de Déu, ells són els que van inventar el terme, qui van inventar el colonialisme. Doneu-nos un descans, una altra mentida.
11: Another lie. Netanyahu tampoc se'n va estar de tornar-se a barallar amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui va acusar d'antisemita i de voler-lo silenciar.
0: Després de Benjamin Netanyahu va ser el torn del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. A diferència del primer ministre d'Israel, ell es va haver de dirigir l'Assemblea de la ONU telemàticament perquè la Casa Blanca li ha denegat el visat per viatjar a Nova York per segon any consecutiu. És una situació molt surrealista perquè Mahmoud Abbas té prohibit entrar als Estats Units mentre Netanyahu n'entra i en surt impunament tot i arrossegar una ordre de detenció del Tribunal Penal Internacional. Però el president de l'Autoritat Nacional Palestina no es va arronsar i va aprofitar el seu altaveu, encara que fos telemàticament, per acusar Israel d'intentar aniquilar el poble palestí.
12: El que està passant a Gaza, si

0: 205 cavalls i només 4,3 litres?
1: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap.
4: Uix!
3: Ni aigua.
5: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
6: Còmic i el tecnològic. De fet, entre les patates més calentes que Trump i Xi Jinping van abordar a porta tancada, hi ha la guerra comercial o la regulació de la IA. En canvi, van esquivar els temes realment espinosos que haurien pogut irritar el president xinès, com el respecte als drets humans o el futur de Taiwan. De la cimera, més enllà de la fastuositat, n'han sortit molt pocs acords. El més important és que els Estats Units i la Xina han pactat prorrogar la treva aranzelària que caducava a l'octubre i ho han fet fins al 10 de gener. És a dir, almenys de moment, les tarifes del més del 100% que els uns i els altres s'havien imposat queden congelades al 30%. L'entesa dona un respir als mercats ara que la guerra a l'Orient Mitjà i la intensificació dels bombardejos d'Ucraïna a Rússia han disparat el cost de les matèries primeres com el gas o el petroli. Segur que si últimament heu omplert el dipòsit ja heu notat com s'ha enfilat el preu de la benzina. No en va, Espanya ja és el més alt dels últims 4 anys. A la resta d'Europa el panorama encara és més desolador i el preu per litre ja supera els 2 euros amb 23 cèntims de mitjana. Per acabar-ho de rodonir, ara els Estats Units estudien deixar d'exportar el seu dièsel a la resta del món. L'objectiu de la Casa Blanca és augmentar l'oferta a les gasolineres nord-americanes per abaixar els preus allà abans de les eleccions de mig mandat, però la decisió podria provocar una sotregada encara més forta a nivell de l'economia mundial. Ara bé, tot i la tremolor de cames dels mercats, Donald Trump sembla força més capficat en altres picabaralles, com el seu veto als periodistes de la CNN, de la Emis Now i Politico. Ahir un jutge el va aixecar i va obligar la Casa Blanca a retornar-los les acreditacions, però l'equip de premsa de Donald Trump va fer el ronso prou estona per impedir que aquests tres mitjans seguissin en directe la cimera de Trump a Xi Jinping. Anem cap a Washington amb el corresponsal de RAC1, Javier de la Sotilla.
7: Els tres mitjans vetats han aconseguit de moment una important victòria judicial. Després de prohibir-los entrar inicialment, la Casa Blanca els ha restablert l'accés per ordre del jutge federal Timothy Kelly, però ha durat poc perquè a la nit se'ls ha tornat a denegar l'entrada per cobrir el sopar d'estat per la visita del líder xinès Xi Jinping. D'aquesta manera, la Casa Blanca ha tornat a fer cas omís a la sentència del magistrat, un ordre temporal perquè només obliga Trump a aixecar el veto durant 14 dies fins que es resolgui la qüestió judicial de fons. El seu argument és que la Casa Blanca no va seguir el procés pertinent ni tenia motius per retirar-los les acreditacions. Ni la seguretat nacional ni les notícies falses són suficients per justificar una mesura tan dràstica. Per la seva part, el govern de Trump alega que l'accés al recinte presidencial és un privilegi, no un dret, però els mitjans afectats argumenten que estan protegits per la primera esmena de la Constitució.
6: 8 i 17 minuts aquest divendres, més enllà dels Estats Units, un dels titulars dels dies als cinemes, avui sí, és que aterra a una de les estrenes més esperades d'aquest any, La bola negra, l'última pel·lícula de Javier Ambrós i Javier Calvo, els Javis. L'expectació ja era prou alta, però s'ha desbordat després de ser assenyalada com una ferma candidata a moltes nominacions als Oscars. El resultat és que els espectadors que la volen anar a veure són cada vegada més i, esclar, la demanda d'entrades ha arribat a màxims històrics arreu de l'Estat.
8: Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
9: Bola negra.
10: Bola negra.
11: Bola negra.
6: La pel·lícula escrita i dirigida per Javier Ambrós i Javier Calvo es projecta a partir d'avui a més de 500 sales d'arreu de l'Estat, tot un rècord. Però és que ja hi ha almenys un centenar de sessions que han penjat el cartell d'entrades exaurides. L'expectació al voltant de La bola negra s'ha vist reforçada pel seu recorregut internacional, va aconseguir el premi a la millor direcció al Festival de Cannes i després va rebre el premi del públic a Toronto. Per acabar-ho de rodonir, l'Acadèmia del Cinema l'ha triat per representar Espanya a la categoria de millor pel·lícula internacional dels Oscars i cada vegada són més els mitjans nord-americans que li pronostiquen un recorregut espectacular a Hollywood. Amb aquest escenari, la prevenda d'entrades ha superat ja les de l'Odissea, que ha estat un dels fenòmens d'aquest any. Per exemple, el cinema Renoir de Barcelona tenen moltes projeccions als vespres, ja no queden entrades. Els Verdi, també la capital catalana, avui s'han hagut de programar 7 sessions, 3 ja ho tenen tot venut. Els Mubi, per cobrir tota la demanda, han ampliat sessions durant tot el cap de setmana. Això fa, evidentment, que les expectatives siguin cada vegada més altes. I és que hi ha diversos mitjans internacionals que els donen entre 6 i 12 nominacions als Oscars. Poca broma. Per exemple, la prestigiosa Variety preveu que la bola

0: Negra tingui 11 nominacions. Millor pel·lícula, millor direcció pels Javis, millor actriu secundària per Penélope Cruz, millor actriu secundària per Guitarrica de la Fuente. També es parla de que podria anar com a millor actor secundari amb tots els actors de, a la vegada, i també estaria nominada a millor banda sonora, una partitura que signa un català, Raúl Fernández Refri, que ahir se'n feia creus en aquest estudi aquí al Món Arracú.
1: Estem veure's, abans parlava de John Williams, i de cop veus els, les llistes de...
2: Sí, de Variety o de Hollywood Reporter.
1: I no només amb la cançó, bueno, la pel·lícula, òbviament,
2: la banda sonora.
1: Però la banda sonora també. Jo no sé què passarà amb tot això, tant de bo arribi el millor, jo no espero res, però és al·lucinant veure's allí.
0: Més enllà de la gran pantalla, la pròpia estratègia de Netflix amb la pel·lícula reforça les expectatives. La plataforma que va adquirir els drets per la seva distribució als Estats Units ha concedit a La Bola Negra una finestra d'exhibició a sales de 47 dies abans de la seva arribada al servei de streaming, el període més llarg de la seva història. A nivell mundial arribarà a Netflix el 2 de desembre. A Espanya es podrà veure a Movistar Plus, però encara no hi ha data de llançament. I si dèiem que els mitjans internacionals estan entusiasmats amb la pel·lícula, els d'aquí també aprofiten l'estrena d'avui per elogiar totalment la nova obra dels Javis. Ara bé, hi ha alguns crítics que li troben algun pero. Se'ls ha llegit en Martí Esteban.
3: Al País, Carlos Boyero es desfan elogis. Aplaudeix a Javier Ambrosi i Javier Calvo per ser amos d'un brillant sentit del cinema, per reflectir múltiples sentiments i saber crear una atmosfera molt especial amb personatges reals i creïbles. A La Vanguardia, Philip Engel li posa 4 estrelles i assegura que és un transatlàntic que no deixarà indiferent a ningú, ni aquí ni a Hollywood. Creu que les històries de la pel·lícula estan entrellaçades molt hàbilment i que les imatges són absolutament seductores. El periòdico Nando Salvà escriu: la pel·lícula va connectant entre si tots els elements de el relat i es guanya el dret a estar instal·lada en el maximalisme narratiu, estilístic i emocional per finalment oferir la imatge completa d'una epopeia. I acaba. Resulta tan excessiva com imponent i aclaparadora. A La Razón, Marta Moleón li posa 3 estrelles, celebra la seva ambició narrativa, fluidesa i les actuacions, però critica el seu didactisme, la falta de síntesi i un final que no arriba mai. I a l'Ara, Eulàlia Iglesias creu que el film és un ambiciós fresc històric i que sintonitza amb les narratives emocionals que funcionen tan i tan bé a Hollywood. A més, aplaudeix el paper esplèndid que fa Penélope Cruz. Això sí, també creu que la pel·lícula té alguns problemes. Diu, l'obsessió per lligar caps acaba esborrant qualsevol vestigi de misteri.
0: Això és que diu la premsa, qui també l'ha vist és el crític de cinema i col·laborador del Món Arracú, Toni Vall.
4: És brillant el punt de partida de La Bola Negra. Seguir les passes perdudes, reconstruir l'obra inacabada de Federico García Lorca. Els Javis han imaginat un relat ambiciós i espectacular, narrat en 3 temps i amb vocació de perdurabilitat. És una llàstima que el resultat sigui una desmesurada apropiació de la figura de Lorca, com si mai abans ningú l'hagués reivindicat com a fonamental figura queer, com si fossin ells els descobridors de tot. De fet, això és particularment greu. S'assegura al film i asseguren ells mateixos que a Espanya s'ha amagat deliberadament durant dècades l'homosexualitat de Lorca, cosa que és una pura mentida, una tremenda manipulació de la realitat. El film té solucions narratives molt interessants, però és víctima d'un buit esteticisme, d'una quantitat ingent d'impostures, simplificacions i un cúmul incomptable d'escenes i situacions gratuïtes, d'una banalitat irritant. Celebraré que La Bola Negra arribi tan lluny com pugui pels festivals, pels premis i pel món sencer, però no puc deixar d'interrogar-me per la sistemàtica sobredimensió crítica que obté el cinema espanyol quan es presenta als festivals internacionals. Per mi és un misteri.
0: 8:23 minuts, després continuarem repassant les estrenes cinematogràfiques d'aquest cap de setmana, però abans, del País Valencià, ens n'arriba un vídeo terrible que està corrent com la pólvora. Les imatges enregistren una agressió racista brutal que va tenir lloc a Tavernes de la Valldigna, al nord de Gandia. Pareu a l'orella. A les imatges s'hi veu com desenes de joves insulten, persegueixen, tiren a terra i claven cops de puny i puntades de peu per tot el cos a un jove magrebí que anava sol. Quan aconsegueix aixecar-se i intenta fugir, el tornen a perseguir i el peguen una altra vegada. Però per si tot això no fos prou, el vídeo també mostra com cap dels que va presenciar la baralla va fer res per impedir-ho. De fet, molts es limitaven a gravar-ho tot. Segons recull avui l'agència EFE, alguns dels testimonis han explicat que la víctima hauria consumit alcohol i que la baralla hauria començat perquè havia molestat unes noies del grup que el va acabar apallissant. Però aquesta no hauria estat l'única agressió racista que s'hauria produït durant les festes del poble d'aquest cap de setmana passat. Aquest mateix grup de joves també hauria agredit un altre noi, en aquest cas del Senegal. La víctima, segons ha explicat el col·lectiu Valldigna Antifeixista, està ingressada a l'hospital perquè li van trencar la mandíbula i el van haver d'operar. Tot plegat va passar dissabte, però ha estat ara quan s'ha viralitzat de mala manera per les xarxes socials, que també en diràs, quan fots una pallissa d'aquest tipus, no creus que algú t'estarà filmant? Ara la Guàrdia Civil ja investiga les agressions i identificarà els implicats per poder-los detenir. La policia avisa que creuen que entre els agressors hi podria haver menors. Els fets s'investiguen com un possible delicte de lesions motivat per l'odi. L'Ajuntament del municipi també ha emès un comunicat condemnant els fets. Diuen que davant la violència, el racisme, la xenofòbia, cal ser implacables i no deixar-ne passar ni una. Avui a les 8 hi haurà una concentració a la porta de l'Ajuntament com a mostra de rebuig per aquests fets. I de l'Aragó ens n'arriba un altre cas de catalanofòbia. El grup de versions en català Dalton Bank ha denunciat que ha rebut insults, amenaces i llançaments d'objectes durant una actuació a Monzó. A Osca, i us preguntareu per què? Doncs pel fet d'interpretar una cançó en català. La banda ha fet públic l'episodi a través d'un comunicat a les xarxes amb un missatge contundent: callar no és una opció. Segons expliquen, els incidents el van produir la setmana passada mentre tocaven Boig per tu, un dels temes en català que formen part del seu repertori. En aquell moment, una part del públic va començar a respondre amb xiulets, insults, amenaces i fins i tot llançaments d'objectes. Una reacció que el grup atribueix exclusivament a la llengua en què cantaven. L'atac els va agafar per sorpresa perquè no era el primer cop que actuaven en aquesta zona de l'Aragó i fins ara mai havien viscut cap situació semblant. De fet, la Dalton Bank va tocar fa 2 anys al mateix espai de Monzó sense que es produís cap incident relacionat amb l'ús de la nostra llengua. Ara, arran del que va passar, el grup ha volgut denunciar públicament les conductes violentes als espais d'oci i de festa i ha fet una crida a grups, organitzacions i públic perquè no les normalitzin. 4 minuts i 2, quarts de 9 del matí, ho dèiem al davantal, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recupera, i ben fet que fa, les lectures obligatòries de català i castellà batxillerat comunes per tots els instituts. Encara no sabem quines seran, però a partir del curs que ve, la conselleria enviarà un llistat a tots els centres. Per tant, ja no podran triar què llegeixen els alumnes. Però aquesta idea, que per aprendre a llegir s'ha de llegir, se n'afegeixen d'altres. Les escoles i els instituts reforçaran aspectes com el vocabulari i l'oralitat i l'escriptura a mà. O sigui, menys pantalles i més paper i boli. Més dictats i més lectures en veu alta. Aquest pla innovador vol revertir els mals resultats dels alumnes catalans i, sobretot, millorar la comprensió lectora, que ara està sota mínims. La digitalització de les aules tampoc no ha ajudat. I ja fa mesos que s'han disparat totes les alarmes per l'impacte negatiu de les pantalles en la canalla. De fet, avui a La Vanguardia en podem llegir un altre exemple. Un nou estudi ha demostrat que l'exposició a les pantalles i portar una mala dieta poden provocar que els infants desenvolupin un trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat, el conegut com a TDAH. L'estudi de la Universitat de Navarra apunta que són hàbits reversibles, però avisa que els infants que passen més de 2 hores al dia davant una pantalla tenen més del doble de probabilitats de desenvolupar TDAH que la resta. Per això recomanen a les famílies que impulsin hàbits més saludables, com, per exemple, llegir un llibre. Per tot plegat, Educació ha presentat aquest pla per millorar l'aprenentatge dels infants, que es basa a recuperar pràctiques docents que s'havien perdut. Són coses tan bàsiques com llegir en veu alta classe, treballar amb llibres de text o, atenció, fer dictats a Eudald Martínez.
5: Després d'anys d'innovacions pedagògiques, Educació demana ara potenciar els bàsics de tota la vida. El departament admet que el model competencial no pot implicar que els alumnes no treballin aspectes com la memòria o que no prenguin apunts. Per això ha publicat una guia en què demana als docents que recuperin pràctiques com ara les redaccions, els debats orals o la lectura en veu alta a l'aula. La consellera Esther Niubó ho defensava així.
6: Plantegem un cert retorn a allò que havia estat l'escola durant molts anys, que en els últims anys constatem que ha perdut pes, i hem de sistematitzar la pràctica de l'escriptura manual, promoure exercicis com són redaccions, resums, esquemes, simplement la presa de notes. No podem deixar que l'alumnat de 13 anys es deixi fer els resums per la intel·ligència artificial.
5: El document també recomana als centres que a partir de 5è de primària i fins a 4 d'ESO estableixin lectures concretes a l'alumnat. En aquest cas, cada escola i institut podrà triar quines. A més, a partir del curs que ve, tots els centres hauran de tenir un pla lector. Ara només en tenen 3 de cada 10.
0: Per cert, que aquest matí al Palau de la Generalitat s'hi fa la cimera de partits sobre educació. Illa la va convocar per mirar d'avançar en un acord de país en aquesta matèria. Les trobades començaran a 9:45 del matí. S'espera que hi assisteixin totes les formacions amb representació al Parlament de Catalunya, llevat de Vox. Hem d'anar un moment cap a Tailàndia perquè acabem de saber una última hora d'un cas molt mediàtic que segur que recordareu. El serial de Daniel Sancho, el fill de l'actor... també el doctor Sancho. La justícia tailandesa el va condemnar a cadena perpètua per assassinar i esquarterar el metge colombià Edwin Arrieta. D'això ara en fa 3 anys, però aquest matí acabem de saber que el Tribunal Provincial de Samui, al sud del país asiàtic, ha desestimat els recursos de la defensa de Sancho per intentar que s'anul·lés la sentència i es tornés a fer el judici. Consideraven que hi havia proves noves i irregularitats a la investigació que podien qüestionar la premeditació del crim, però els magistrats tailandesos rebutgen la petició i mantenen la sentència de mort pel jove espanyol de 32 anys per haver assassinat amb premeditació a Edwin Arrieta. Hi ha un altre cas que ahir tothom en parlava. El Real Madrid ho ha tornat a fer. El club blanc continua sorprenent cada dia que passa i segueix immers en la seva pel·lícula de ciència-ficció particular. Després de destrossar els àrbitres del derbi i de demanar la dimissió de Javier Tebas, ara l'objectiu número 1 de Florentino Pérez ha passat a ser el presentador i director del partidazo de la COPE, Juanma Castaño. La nova croada del president del Real Madrid té el seu origen en aquell article que Castaño va escriure a l'ABC i que us explicàvem ahir. El periodista comparava Real Madrid Televisió amb el diari Gara i després es va disculpar. Però la Caixa dels Trons va obrir-se definitivament ahir amb un vídeo al perfil oficial del Real Madrid que situava Juanma Castaño al punt mig de la diana. El club va fer una recerca exhaustiva a la fonoteca per treure els drets bruts del periodista i deixar-lo en evidència. Però l'ofensiva no deixa de ser sorprenent i intolerable perquè arriba després que Castaño es retractés. És veritat que, tot i que va demanar perdó, va reiterar que Real Madrid Televisió menteix, manipula, senyala i fustiga, i això ha continuat fent enrabiar Florentino Pérez. El president del Real Madrid ha ordenat al seu equip de comunicació que fes servir el perfil de Twitter oficial del club amb gairebé 50 milions de seguidors per carregar a tor i a dret contra Castaño, posant-lo al centre de la diana amb un vídeo de 3 minuts. Nosaltres l'hem resumit en un amb el més escandalós.
7: Un periodista de sobra conocido por todos, que sigue dando lecciones al resto, pero que antes debería mirarse en su propio espejo, por una simple razón.
8: Miente, manipula, señala y hostiga.
7: Vamos a ver, ¿quién realmente miente, manipula, señala y hostiga?
8: ¿Miente?
7: Toni Kroos le sacó los colores con este tuit, tras una información falsa de Juanma Castaño sobre el futbolista alemán.
8: ¿Manipula?
7: Así es como Juanma Castaño narraba la clasificación del Real Madrid a las semifinales de la Champions ante la Juventus en 2018, tras un clarísimo penalti en los últimos minutos a favor del conjunto madridista.
9: El Real Madrid está en semifinales de esta competición y lo está en medio de un escándalo de tamaño mundial.
8: ¿Señala?
7: Así se ha dirigido a Vinicius en varias ocasiones.
8: Vinicius no tiene solución.
9: Si hay un gilipollas en la grada, no puede convertirse en un gilipollas es el que está en el campo.
8: Y hostiga.
7: A los aficionados catalanes del Madrid los trata de desviados.
10: ¿Tú tienes algún amigo del Madrid o ni uno?
11: Digo, en el pueblo, si hay algún amigo que haya salido un poco desviado.
7: También se ríe del fútbol femenino.
9: ¿Crees que había alguno parable?
12: Sí, el tercero me han dicho mis compañeros que ha sido el fútbol femenino.
0: Algú ha obert els calaixos de la hemeroteca, n'ha tret frases dites al llarg dels anys, les ha posat en una mena de contenidor en un túrmix i ha penjat el resultat al compte oficial del club. El vídeo del Madrid ens va agafar tots amb el peu canviat. De cop i volta la pilota va passar al camp de Juanma Castaño, que, com era d'esperar, va defensar-se, s'ha defensat aquesta nit el partidazo de la Copa. D'entrada va assegurar que Florentino no l'intimida i que continuarà fent la seva feina amb la màxima honestedat possible.
8: No voy a cambiar. Me da igual que me hagan vídeos, comunicados. Me da igual que me echen encima todo lo que me han echado encima hoy. Me da exactamente igual. ¿Me jode? Sí, me jode. Pero también va en el sueldo y en mi trabajo. Voy a seguir diciendo en el partidazo lo que creo que tengo que decir desde la honestidad. A mí nunca nadie me ha denunciado, por supuesto nadie me ha condenado, por decir una mentira. Y voy a seguir haciendo la radio que hacemos.
0: Si el vídeo del Real Madrid superava els 3 minuts, la resposta del Juanma va durar 6. El periodista també va acusar Florentino de fer-lo servir amb ell com a cortina de fum per tapar els seus fracassos.
8: ¿De qué tengo culpa yo? ¿Tengo culpa de que no le hayan sacado roja el otro día a Canin Lee? ¿Tengo culpa de que le haya ido mal lo de la Superliga y decirlo? ¿Tengo culpa de que haya hecho un estadio para hacer conciertos y decirlo? ¿Que no los puede hacer? ¿Que se le haya caído lo de los parking y decirlo? ¿Tengo culpa de que haya renovado a Vinicius y que la gente no esté ilusionada con la renovación de Vinicius? ¿De que se haya gastado 140 millones de euros en Diomandé, pero que hoy la gente, el socio del Real Madrid, cree que no vale 140 millones de euros? ¿Tengo yo la culpa de que Mbappé vaya a ser posiblemente Balón de Oro y haya un mal rollo con él ahí en el estadio, a pesar de que mete churros, goles como churros? ¿Quién tiene la culpa de todo eso? ¿La tengo yo o la tiene Florentino?
0: Castanyo va dir que el gran problema és el joc que està fent el Barça i la diferència de 6 punts. Finalment també va deixar clar que cal separar el Madrid de Florentino i va convidar-lo a debatre en el seu programa en lloc d'intentar deixar-lo un ridícul a través dels mitjans oficials del Madrid.
8: Y este micrófono que está vacío aquí es para él. El día que quiera, como quiera. Y nos dejamos de vídeos, de comunicados y de tweets. Hablamos aquí, sin problema. No tengo ningún problema. Es él el que lo tiene. Esa es la libertad de expresión. No las amenazas o amedrentar a la gente echando mucha porquería encima. No voy a cambiar. Voy a seguir así.
0: Com va dir, com havíem dit abans, Castanyo havia comparat Real Madrid Televisió amb el diari Gara. La comparació era segurament evitable, la va retirar i va demanar perdó. Va mantenir, això sí, la seva crítica a la televisió oficial del Madrid. El club li va respondre amb un comunicat i ara ho fa amb un vídeo. És que hi ha una desproporció que es veu des de l'última fila del Bernabéu. Una cosa és discutir amb un periodista. Només faltaria que no es pugui fer. Una altra és que un dels clubs més poderosos del món encengui tots els seus focus i els dirigeixi cap a ell. I quan el focus és tan bèstia, també il·lumina la resta de la professió perquè tothom pugui imaginar-se en aquell mateix vídeo. Clar, mentrestant el Madrid de futbol, de Mourinho, intenta jugar a futbol, de vegades, altres sembla més ocupat a explicar per què no pot jugar-hi. Després de perdre el derbi, Mourinho surt a la roda de premsa amb fotografies de jugades arbitrals. Ara el club treu les fotografies de la maroteca de Castanyo. Hòstia, sembla com si el Madrid ja hi ha més gent treballant en el muntatge que en el mig del camp. Aquella roda, jo crec que tot el mal comença amb aquella roda de premsa esperpèntica de Florentino del maig i que comença a tenir una altra lectura. Potser ja no va ser un mal dia del president, sinó la presentació del nou llibre d'estil del club. Una mena d'antic testament de butxaca. Si perds, busca immediatament un culpable. Si et critiquen, exposa immediatament el crític. Si et pregunten pel futbol, parla de conspiració. Aquell dia Florentino va assenyalar periodistes i àrbitres mentre les preguntes sobre l'equip quedaven sense resposta, com ara. No hi ha dubte, el Madrid té les vitrines plenes, ningú no li discutirà mai la història ni les copes d'Europa, però les copes d'Europa, algunes amb interrogant, no serveixen per tapar-ho tot. Deixen passar la llum, i avui la llum cau sobre un club que confós el seu poder amb el dret a la intimidació. Florentino Pérez pot discutir amb els periodistes? Pot dir-los el nom del porc? Pot fer vídeos contra els periodistes, comunicats contra els àrbitres i rodes de premsa contra mig món? Però encara li quedarà pendent el que és més complicat, que és explicar per què el seu equip juga com juga ara. Aquesta és la pregunta que cap muntatge no podrà fer desaparèixer. I és així, precisament, com un club immens, sense que ningú l'obligui, tot solet, s'està fent minúscul. I d'aquí uns minuts, a 8:45, parlem de successos, obrirem també el suplement de cultura al cap de setmana, perquè avui... Recordem que hi ha el concert de RAC 105 de la Mercè i avançarem el que el Salvados ha dit Gabriel Rufián.
13: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
19: La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
20: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
21: I des de 16.400 euros.
2: Què?
22: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
23: Yo no renuncio a nada. Ahora solo en Opticalia, 2x1 en gafas progresivas, monofocales o de sol. Solo en Opticalia i Opticalia.com.
24: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
25: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
24: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
25: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
24: Verisure.
26: Compartir, descobrir, viatjar, riure, 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
27: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
28: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
29: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del subcompacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
30: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
31: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
30: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
31: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
0: I 9 minuts i les 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Després de molts mesos aportant detalls a la investigació sobre la mort d'Isaac Andic, avui la Maica Navarro i el Toni Muñoz porten novetats d'un altre cas, el de la mort de l'arquitecte Josep Juan Pérez. Tots dos escriuen avui a La Vanguardia que la parella de Juan Pérez, detinguda abans d'ahir per la policia, no va trucar a emergències, malgrat que l'arquitecte no tenia pols. Aquest va ser un dels detalls que va fer sospitar els Mossos d'Esquadra. A més, també es van adonar que aquesta dona, Belén López Granados, no va agafar el telèfon a cap dels amics i familiars que van anar trucant aquella tarda per preguntar on era en Josep Juan Pérez. A la parella de l'arquitecte se l'acusa d'haver tingut alguna mena de participació en la seva mort i la policia conclou que si ella no hagués estat en aquella casa de Baqueira, a la Vall d'Aran, Juan Pérez possiblement continuaria viu. En espera que avui ella declari davant del jutge, La Vanguardia apunta que la primera persona que va veure la víctima va declarar que quan va entrar a la casa se la va trobar al costat del cadàver intentant-lo ressuscitar. Però aquests no són els únics detalls sorprenents que avui publica la premsa sobre aquest cas. El Mundo diu que la parella Sempere es creu que té poders sanadors. S'ho creu ella. És una devota de les teràpies naturals i confia en les sanacions amb tècniques alternatives a la medicina convencional com el reiki, la meditació o l'aromoteràpia. Això explicaria que quan l'arquitecte va caure a terra i no donava senyals de vida, ella no truqués al 112 i que quan els familiars de l'arquitecte van entrar a la casa per esbrinar què passava, es trobessin a la dona al costat de Juan Pérez en estat de xoc i fent rituals amb moviments de ioga. Mentrestant, avui també tenim novetats del cas d'aquell home que feia 2 anys que era mort a casa seva i que ahir explicava al diari El País, acompanyat de la seva dona i la seva filla. Segons llegim al Regió 7, la víctima és Albert Soler, un metge especialitzat en homeopatia que havia presidit l'Acadèmia Medico-Homeopàtica de Barcelona. L'autòpsia conclòs que la víctima no presentava signes de violència. Les dues dones ja tornen a ser a casa seva, se'ls va fer una revisió mèdica i després de declarar davant dels Mossos, de moment no se'ls imputa cap delicte. I al Carràs, al Segrià, la justícia ha condemnat a 6 anys de presó una dona acusada de matar un home de 41 anys amb qui convivia. Les parts han arribat a un acord després que la processada hagi reconegut els fets i d'aquesta manera s'ha evitat el judici que havia de ser amb jurat popular. Julen Andrés.
1: Els fets van passar el juny de 2024 quan feia dos mesos que compartien pis. Els serveis d'emergència van rebre l'avís d'un possible suïcidi en arribar. Es van trobar l'home amb un cable lligat al coll i els Mossos, però ja van sospitar d'una mort violenta. De fet, la dona li hauria confessat el crim a un veí, fins i tot li hauria demanat amoníac. Tot plegat va començar per un deute de 50 euros. A més, la dona va dir que l'home l'havia violat. Ara la sentència li reconeix a l'acusada l'eximent incompleta d'alineació mental. En aquest sentit, com a mesura de seguretat, estableix 4 anys de llibertat vigilada amb l'obligació de tractament mèdic. També haurà d'indemnitzar amb 385.000 euros als familiars de la víctima.
0: A Terrassa, els Mossos investiguen, ho explicàvem ahir aquí al Món RQ, la mort violenta d'un home a la nit de dimecres. Els agents van trobar el cadàver en senyals de violència en un camp de les afores de la ciutat. Segons fonts policials, la víctima va morir en una baralla entre coneguts. I a Barcelona, els Mossos han detingut un home que en va empènyer un altre que va acabar atropellat per un taxi. Va passar abans d'ahir al carrer Pau Claris. La víctima, de 52 anys, va quedar ferida greu i està hospitalitzada. I a Castellfollit del Boix, al Bages, ha mort un parapentista. Era un home de 35 anys que ha tingut un accident en una zona boscosa del parc eòlic de la Serra de Rubió. 3:45. A Ceuta, la crisi migratòria continua lluny de poder resoldre. El Marroc es compromet a col·laborar en el retorn de totes les persones que van entrar il·legalment a la ciutat autònoma, però també dispara contra el govern d'Espanya. Aquesta matinada, coincidint amb l'Assemblea General de la ONU, els ministres d'Afers Exteriors de tots dos països s'han reunit presencialment. Ara bé, en lloc d'exhibir sintonia, han acabat fent evident les seves diferències. Després de la trobada, el ministre d'Afers Exteriors del Marroc, Nasser Bourita, ha acusat la Moncloa d'endarrerir les expulsions dels migrants que no tenen dret a demanar protecció internacional.
3: Si els immigrants irregulars i els menors no han retornat, no cal preguntar-ho al Marroc. Cal preguntar-ho a Espanya. No és el Marroc qui impedeix aquests retorns. Hi ha polèmiques, consideracions i obstacles. Hi ha dificultats espanyoles, però no tenen res a veure amb la voluntat expressada clarament per les autoritats marroquines.
0: Ara bé, José Manuel Álvarez s'ha limitat a assegurar que les autoritats marroquines els estan donant un cop de mà.
4: Mi homólogo marroquí me ha reiterado la plena colaboración de Marruecos con el fin de que regresen lo antes posible. Le he trasladado que deseo mantener una buena relación con Marruecos basada en el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a los principios de la Declaración Conjunta de 2022.
0: El caos a Ceuta ha donat ales a l'extrema dreta, que campa cada vegada més impunament. Per exemple, Marc Giró ha denunciat que està rebent amenaces de mort per la seva posició sobre aquesta crisi. El presentador del Vostè Primer de RAC1 va començar a rebre insults i atacs a través de les xarxes fa 15 dies, després de deixar caure aquest comentari al monòleg del seu programa de la Sexta, cara al show.
5: Lo de Ceuta da que pensar, ¿eh? Porque se ha creado una situación en la que todos están exhaustos y angustiados, empezando por los propios ceutíes, que desde aquí un abrazo, y las personas migrantes, que desde aquí otro abrazo también. Todo el mundo está triste y decepcionado, todo el mundo, excepto, una vez más, los fachas, que se lo están pasando pipa con la excusa de defender a España. Que digo yo, oiga, que nosotras también somos españolas y no nos da por ir a defender a España a Ceuta porrazos, ¿sabes? Hay cantidad de españoles, por favor, hombre.
0: Arran d'aquestes paraules, un usuari, per exemple, a Twitter, li va etzibar: si et veig, t'arrenco la mandíbula inferior amb una barra d'acer. O un altre: si et veig en persona, et cauran pals. O fins i tot, si els magrebins toquen la meva cosina Ceuta, et mataré a tu i a cada un dels membres del govern. Marc Giró ha denunciat que ja en té prou i ahir mateix anunciava també la Sexta, que ha presentat denúncia.
5: Voy a responder. En este caso, con esta denuncia por amenazas de muerte del artículo 169 del Código Penal. Amenaza de lesiones del mismo artículo del cuerpo legal. Y constituye además un delito de odio del artículo 510 del Código Penal por orientación sexual.
0: Bravo pel Marc Giró. Bravo per la valentia. De fet, aquest és la segona vegada que rep amenaces de mort. Fa un parell d'anys ja va viure un episodi similar quan presentava el Late Show a la 2 de Televisió Espanyola. Llavors Vox l'acusava d'enfotre-se'n de l'orgull espanyol. Per avançar, abans de publicitat, aquest diumenge Gabriel Rufián passarà pels Salvadors de la Sexta amb una entrevista molt diferent. El líder d'Esquerra al Congrés es tancarà en una sala amb un mirall espia, com el que hi ha a les comissaries. A l'altre costat, 5 votants d'esquerres, de perfils, edats i orígens diferents, debatran sobre la situació de l'esquerra. Rufián ho podrà veure, sentir tot, i després parlarà amb els votants. A la conversa que us podem avançar, Rufián també confessa que sovint es planteja deixar la política.
6: En los últimos meses ha pensado en algún momento abandonar Esquerra?
7: Todos los días.
6: No esquerra la política, todos los días.
0: Dos dies. I torna a contradir el president d'Esquerra, Oriol Junqueras.
7: ¿Es realmente que en Cataluña podrían aglutinar en una lista en la que estén usted, esté Urtasun, en la que esté, por ejemplo, Ada Colau?
6: Yo, a mí no me sobra nadie, repito, y es que si no tendremos que volver a Soto de Real a ver a la gente.
7: Pues cuando usted dice esto y al mismo tiempo Oriol Junqueras dice yo no he ido a la cárcel para que Colau sea diputada por Esquerra Republicana...
6: Me parece un error.
7: Más allá de una diversidad de opiniones, hay un líder de un partido que
6: me
7: le
6: parece,
7: está diciendo...
6: Me parece un error y lo digo aquí porque se lo he dicho a él. Me parece un error, no sobra nadie. A mí Colau, si arrastra un voto, es que me vale. Urtasun, arrastra un voto, me vale. Montero, uno, me vale. Bueno, pues yo no estoy aquí para decirle a la gente tú sí, tú no, tú sí, tú no... Primero, que no soy nadie. Y segundo, que me creo que no sobra nadie.
0: L'entrevista aquest diumenge a 9:45 de la nit als Salvados de la Sexta. 11 minuts i les 9 en plan econòmic. Catalunya reforçarà la seva xarxa elèctrica fins al 2030 per accelerar els seus projectes industrials i de renovables. En concret, augmentarà un 50% la seva capacitat en els pròxims 5 anys, l'ampliació més gran que s'ha planificat mai fins ara. Montse Martí.
8: El 2030 la xarxa elèctrica tindrà capacitat per transportar 3.800 megawatts més del que transporta ara. Entre els projectes que s'han de beneficiar d'aquesta ampliació de capacitat hi ha el projecte de Gigafactoria de Mora o els futurs campus Clínic i Trueta. El secretari d'Estat d'Energia i la consellera Sílvia Paneque asseguren que serà un gran pas per garantir la demanda d'electricitat futura i també per encabir la generació de renovables que creixerà els propers anys.
9: Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials, a serveis públics, a habitatge.
10: Ens permet donar estabilitat i ens permet també tenir 40 posicions de recolzament a la distribució, que ens deien també els equips perquè la gent ens entengui, podem fer el símil, que això és una pluja fina d'electricitat a tot el territori.
8: El pla comptarà amb una inversió a tot l'Estat de 17.000 milions d'euros. Tot això ho invertirà per avançar red elèctrica que després recupera amb la factura elèctrica.
0: En ple debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat, el de Girona també creix i atrau noves aerolínies. Ara la britànica EasyJet ha anunciat que a partir de la primavera que ve noliejarà vols cap a Londres i Liverpool. Això sí, només a l'estiu, igual que les altres dues companyies que han aterrat recentment a Girona, Air Nostrum i Luxair. Anem cap a Girona, Joel Penya.
11: Luxair i Air Nostrum han operat vols cap a Luxemburg i Palma, respectivament, fins al 31 d'agost. És la primera temporada que ho fan a Girona i a partir de la primavera s'hi afegirà EasyJet. L'aerolínia farà almenys dos vols a la setmana per anar a Liverpool i Londres fins a l'octubre, amb uns preus que rondaran els 100 euros. El director general de la companyia al sud d'Europa, Javier Gándara, reivindica Girona i la Costa Brava com a destinacions turístiques i assegura que l'aeroport no és la quarta pista del Prat.
12: Lo que vemos es a Girona y toda la Costa Brava y toda la zona de influencia como un destino muy atractivo, y entonces esa es la vocación nuestra. No es que gente que vaya a Barcelona o venga desde Barcelona pues vuele desde aquí. Por supuesto que también pues hay, digamos, zonas de Barcelona que están mucho más accesibles desde Girona que desde el Prat, sobre todo toda la parte norte.
11: Tot i això, a partir de l'octubre, l'activitat a l'aeroport cau. La Diputació diu que busca desestacionalitzar els viatges a Girona, però ara per ara les xifres apunten que entre el novembre i el març superen només una vintena de tots els vols que arriben o s'enlairen des de la infraestructura.
0: I ara que encara fa bo, aneu a la platja amb moto i xancletes, atenció perquè la DGT multarà 200 euros els motoristes que no vagin en calçats tancats. Segons les modificacions al Reglament General de Circulació, conduir amb unes xancletes es considerarà una infracció greu. A partir d'ara també hauran de dur guants quan condueixin per vies interurbanes i quedarà prohibit anar amb patinet sense casc. Hi ha altres novetats que van més enllà dels motoristes. Per exemple, els taxistes i els repartidors hauran de dur sempre el cinturó també a la ciutat. I quan un conductor avanci un ciclista per carretera, haurà de reduir la velocitat com a mínim 20 km per hora respecte del límit de la via. Les modificacions són imminents. Entren en vigor el pròxim dia 1 d'octubre. Els divendres també són dia d'estrenes musicals. Avui han publicat tema conjunt Charlie XCX i Madonna. La reina del pop ha sumat esforços amb una de les icones emergents d'aquest gènere per reversionar Dansteria, una de les cançons més aclamades del seu últim disc. També estrena Taylor Swift, que ha publicat 4 cançons de cop noves. formen part d'una extensió del seu últim disc. I bones notícies també pels fans d'U2. La banda ha estrenat cançó i ha avançat tots els detalls al seu nou àlbum. Aquest és el segon avançament del disc, que es dirà Carnaval de Luz, i veurà la llum el 13 de novembre. Inclourà una col·laboració inèdita amb Dolly Parton, a títol pòstum. A l'àlbum també hi han participat, tot i que no hi apareixen, el cantant de One Republic Ryan Tedder o el productor i joker Martin Garrix. També hi haurà una cançó inspirada en Rosalía, que es dirà The Mirror Maker Rosalía. I tot i que inicialment els fans van interpretar que es tractava d'una col·laboració, hores després, mitjans especialitzats matisen que només s'han inspirat en la cantant de Sant Esteve Sarrovires. I més estrenes. Tothom, els que tenim una edat, ens recordarem d'una de les cançons més mítiques dels anys 80, que era el Take On Me, d'un grup que es deia A-ha. Doncs el cantant d'A-ha, Morten Harket, treu el primer avançament del nou disc en solitari. Harket, que té Parkinson, s'acompanya en aquesta cançó Hold On de la seva filla, l'actriu i també cantant de Tobin Harket. I a Catalunya, Al·lèrgiques al Polen estrena PPP. És una cançó que fa una crítica al masclisme, sobretot el que pateixen moltes artistes per part d'alguns productors de la indústria musical. I també casa nostra, Guillem Gisbert, ha publicat un nou avançament del seu proper àlbum. Bye.

0: Es titula Les coses anaven bé i és una altra col·laboració melosa. El de Guillem Gisbert és el primer nom confirmat del pròxim Estrenes i presentarà el nou disc el pròxim dia 3 d'abril. Encara música avui sobre la venda de les primeres entrades pels fans d'Oasis que han tingut sort i han rebut un codi per alguns dels concerts que faran l'any vinent. Maybe. A Barcelona faran almenys dos concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 10 i 11 de juliol de l'any que ve. Més enllà de la bola negra, avui també hi ha més estrenes als cinemes, com En el corazón de la bestia. Put it there, pal. Damn, you're handsome. La protagonista Brad Pitt, que tot just aquesta setmana es passejava pel Festival de Sant Sebastià i explica la història d'un pilot d'avió que té un accident a Alaska i només té la companyia del seu gos. També arriba a les sales Fall 2 Dead Point. Pels germans Espíric, la pel·lícula recupera l'esperit de supervivència de la primera entrega, aquest cop amb el protagonista intentant l'ascens d'una muntanya remota de Tailàndia. Pels petits s'estrena La isla olvidada. Una pel·lícula de DreamWorks, els creadors de Rec, que explica la història de dues amigues, la Jo i la Raissa, que acaben atrapades en una illa fantàstica. També per tota la família i en català, La família Dino. Explica les aventures d'una criatura que obre accidentalment un portal a l'era mesozoica. I a les plataformes HBO Max s'estrena El buen espíritu detrás de la puerta del Opus.
1: Es muy difícil entender cómo los que fuimos del Opus Dei estuvimos allí.
2: Me presionaron.
0: Una excel·lent sèrie documental dirigida per la Mònica Terribas, que continua el projecte iniciat amb el Minut Heroico, guanyador de l'Ondas a millor documental de l'any passat. La sèrie de 3 capítols, i tots ja estan els 3 penjats, recull les vivències de 14 homes, la majoria antics numeraris i sacerdots de l'Opus, en diferents etapes de la seva vida. I a Mubi arriba avui el documental de Pulp amb la filmació del concert que van fer el juny de l'any passat a l'O2 de Londres. Va ser el concert en què van presentar el seu primer disc en 24 anys. El documental repassa la trajectòria de Pulp amb imatges inèdites. I a Filmin s'estrena Astrid Lindgren, Diarios de Guerra. Un documental que recupera els diaris de guerra de l'escriptora sueca, que va ser la creadora de Pipi Calces Llargues. I a Netflix ja es pot veure la minissèrie El problema final.
3: Dentro de usted hay un Sherlock deseando jugar.
4: Muy bien.
0: És una adaptació de la novel·la homònima d'Arturo Pérez Reverte sobre un assassinat en un hotel de Mallorca amb Coronado, Valverde, Martiño Rivas o la Maribel Verdú. I a Disney Plus s'estrena la 3ª temporada de la terrorífica American Horror Story. Welcome to the greatest show on earth. Aquesta icònica antologia de terror creada per Ryan Murphy i Brad Falchuk. Avui es publiquen els 3 primers capítols i fins al 28 d'octubre s'empejaran 2 cada setmana amb el protagonisme excepcional de la sempre brillant Jessica Lange. I a Sky Showtime arriba Possession. Do not play with things you do not understand. És la història de la Clàudia, una jove advocada que viatja a Jamaica per impugnar una herència, però que acaba descobrint que les terres en disputa amaguen l'antiga plantació que apareix a tots els seus malsons. I el Festival de Sant Sebastià, recta final. Entre les principals aspirants a la Conxa d'Or hi ha la catalana Sans, el més nou de Miquel Gorré, el director de Suro. Victoria Luengo es posa a la pell d'una jove que, mentre acompanya la seva mare els últims dies de vida, es veu embolicada en una trama de robatoris de figures religioses. Enviat especial de RAC1 Sant Sebastià, Adrià García.
5: Miquel Gorré torna a competir a Sant Sebastià 4 anys després de Suro i ho fa de nou amb Victoria Luengo al capdavant del repartiment. Aquesta vegada s'endinsa en una història de robatoris, misteri i vincles familiars. Per convertir-se en la protagonista, el Luengo, explicava a RAC1 que fins i tot va canviar-se el somriure, fent-se treure un tros de dent.
6: Tampoc era trencar una dent, era simplement treure la pròtesis que jo tenia i em vaig sentir molt agraïda a la gent que em va ajudar a fer-ho. I sí, per mi sobretot era una manera de trobar la fisicitat del personatge i trobar quina cara tenia aquesta dona, quina manera tenia de presentar-se al món, no?
5: Luengo encadena un projecte rere l'altre, aquest any ha passat per Canes i ara competeix a Sant Sebastià, però abans de cremar-se, diu, prefereix parar. A partir de l'octubre es prendrà un descans.
6: Dormir i de també alimentar el meu projecte de vida privada. També m'agafarà potser un xoc una mica fort perquè aturar-se de 100 a 0 és complicat.
5: Completen el repartiment Ariadna Gil i Eulàlia Ramon.
0: Però més enllà de la secció oficial, ahir es va presentar una altra producció catalana, Burundanga, és l'adaptació al cinema de l'exitosa obra d'en Jordi Galceran, dirigida ara per José Corbacho i protagonitzada per Marcel Borràs. A RAC1, Corbacho deia que adaptar-li feia gran il·lusió perquè sempre n'havia estat fan.
4: Burundanga l'havia vist moltes vegades al teatre. De fet, havia, fins i tot havia estat fent teatre a llocs on es feia Burundanga per la tarda i la veia entre bambalines i tal, i després jo tenia funció per la nit. I va ser un regal.
7: Avui el cinema català torna a tenir protagonisme al Festival de Sant Sebastià. S'hi estrena el més nou de l'Isaac i la Cuesta, Jaleos, un documental sobre el flamenc. Aquesta nit comencen els macroconcerts de les festes de la Mercè a Barcelona. Un any més, els més esperats i multitudinaris es faran espais emblemàtics com l'Avinguda Maria Cristina. De fet, el concert de RAC 105 arrencarà 8:45 del vespre amb alguns dels noms propis de l'any, com la Maria Jaume. I 11 anys després de la seva última Mercè, els Amics de les Arts. També hi serà el Marcos, responsable d'una de les cançons que més ha sonat aquest estiu, el Festuc. I per acabar la gira d'estiu, abans de tocar diverses sales de Catalunya en format trio, els Catarres. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. I tancarà la nit el retorn 20 anys després dels Teràpia de Xoc. Sense tu, jo no puc, sense tu, si no... La versió de RAC 5... de RAC 105 començarà a 8:45 i s'allargarà fins a les 2 de la matinada. L'accés gratuït. A les 11 en parlarem amb el coordinador de RAC 105, amb l'Albert Buscarons. I a la resta dels esports, ja sabeu que n'hi ha futbol de primera, encara hem d'esperar 15 dies, fins al 9 d'octubre, però sí que es manté els de segona.
8: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
7: Per exemple, avui a 8:45 del vespre, a RAC més 1, Girona, Albacete, a Montilivi. I demà, 6:45 de la tarda, el Superesports de RAC1, Celta, el Silvial del Celta, contra el Centre d'Esports Sabadell. Hi ha aturada llarguíssima de seleccions. De moment, la millor notícia és que cap dels equips catalans ha hagut de lamentar cap lesionat. Karim Adeyemi va jugar 80 minuts en l'empat a 1 entre l'Alemanya de Jürgen Klopp i els Països Baixos de Xavi. L'equip neerlandès va aconseguir un punt amb un golaç de Cody Gakpo al temps afegit, però l'èpica del desenllaç no va evitar que l'entrenador català acabés emprenyat amb l'arbitratge d'Alejandro Hernández Hernández de la gespa i del Cerro Grande al VAR. Van anul·lar 2 gols al seu equip i, per acabar-ho de rodonir, el d'Alemanya va arribar amb un futbolista dels Països Baixos a terra. Xavi Hernández va queixar-se a la sala de premsa.
9: Bé, això no m'agrada parlar massa d'aquestes decisions. Al final són humans i es poden equivocar, però si em comenten que la jugada del gol de Virgil era correcta, bé, totes han caigut de l'altra banda. Bé, esperem que el pròxim partit doncs, tinguem més bona sort en aquest sentit, no?
7: Avui a les 12 del migdia, hora catalana, Rafinha jugarà un amistós amb el Brasil a Austràlia, creurem els dits. Més tard, a 8:45 del vespre, França s'enfronta a Turquia sense Konaté. El central del Real Madrid s'estarà unes 2 setmanes de baixa després de fer-se una lesió lleu al genoll. Demà els partits de seleccions continuen. A 8:45 del vespre, la selecció espanyola juga contra Anglaterra a Wembley. Pau Cubarsí és un dels 7 futbolistes del Barça que ha convocat Luis de la Fuente. Ahir el central català va parlar amb l'Aleix Pariser i el Damià López, el tu diràs de RAC1, i en Pau reconeix que no s'esperava arribar a l'aturada per seleccions amb 6 punts més que el Madrid.
10: També no intentarem fixar molt en el rival, sinó en nosaltres mateixos, que si fem les coses bé, doncs anirem perfectes. Nosaltres hem complert, hem fet ple de victòria, però després el Madrid sí que no m'esperava que estiguéssim a 6 punts, però la Lliga és molt llarga.
7: I, per cert, que a Àustria ahir van expulsar un jugador de la selecció d'Israel per fer una celebració bèl·lica després de marcar. Es diu Sayed Abu Farchi, va fer veure que disparava una arma de foc amb el banderí de corna i va ensenyar-li l'àrbitre la segona groga i el va expulsar. En bàsquet, el Barça ha debutat amb victòria a l'Eurolliga. L'equip de Sekulić va remuntar 15 punts del primer quart i va acabar guanyant de 7 l'Efes d'Istanbul. La pitjor notícia és que Josh Nebo va lesionar-se abans del partit i s'estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa. Abans del Barça, el Dubai de Xavi Pascual va guanyar d'un punt al Real Madrid. I la notícia, Toni Clapés, aquest migdia a les 2 es disputa la classificació del Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1. Els primers entrenaments van ser ahir i la cursa serà demà a la 1 del migdia. Tot s'ha avançat un dia per no coincidir amb la festa nacional del país. El d'ahir va ser un dia patètic per Fernando Alonso. L'asturià va tenir una fuita d'oli en el motor i sortirà últim perquè a més va haver de canviar algunes peces del propulsor. Finalment, en handbol, avui comença el Mundial de Clubs. Egipte, el Barça debuta a 1:15 del migdia contra el Pinheiros del Brasil.
11: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
12: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
7: temps.
12: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
7: Hola, Belcaral, bon dia.
13: Bon dia.
7: Les temperatures avui toquen sostre, però arriben canvis ja de cara al dilluns, dimarts de la setmana que ve, no?
13: Sí, estem pendents sobretot de dimarts. Dilluns ja podem tenir algunes precipitacions i dimarts ara mateix, encara que hi ha uns dies, els mapes ens dibuixen que pot ploure amb força comarques. A gran part de Catalunya seria una bona situació si no fa mal, perquè sí que hem tingut pluges aquest últim setembre, aquestes últimes setmanes, baixa aquest setembre que ja encarem la recta final, però han sigut molt localitzades. En alguns casos aiguats, pluges abundants, però el conjunt de Catalunya hi ha molt llocs on hi ha plogut poc, i això els boscos i els volataires doncs ho noten. Ja veurem, dimarts sembla que la cosa es pot embolicar i que això també favorirà que baixin les temperatures. De fet, demà baixaran entre 2 i 4 graus, una mica més fins i tot a l'interior de les Terres de l'Ebre, i baixaran a l'interior del país. Tot i així, continuarem amb un cap de setmana amb temperatures més altes del que toca. Ahir vam arribar a 35 graus a Vinebre, 34 a Cardona i al Carràs. Avui serà més fàcil cap a les comarques de Ponent acostar-se a arribar als 35, i a l'interior de l'Ebre això sumarem encara alguns graus més i es pot arribar als 36, puntualment 37 graus. A la resta de comarques interiors, no tanta calor, però bé, 30, 32, 33 amb facilitat, malgrat que ara mateix l'ambient encara és una mica fred o fresc en moltes zones, sobretot a l'interior de Catalunya, però s'acabarà girant la truita, i això també passarà cap a setmana. Les nits, matinades, primeres hores del dia, doncs ambient fred o una mica fred o fresc a l'interior sobretot, però en canvi al migdia calor, malgrat que, com dèiem, baixen les temperatures. Sol avui, sol demà, lluna plena demà, amb un cel doncs, que ens afavorirà veure aquesta lluna de mes de setembre, aquesta lluna plena de mes de setembre, i també sol diumenge. Si apareixen alguns núvols o algunes boires matinals seran poc importants, de pluja no se n'esperen, i amb l'esperança, com dèiem, de principis de la setmana que ve, sobretot dimarts, a veure aquestes pluges sí que van regant el territori.
14: Mal de cap, dolor muscular, amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
15: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
14: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
15: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
7: I a les 9 i 7 minuts...
16: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
7: El trànsit, des del RAC, a comptar cotxes, com sempre. Ferran Aràndiga, bon dia.
17: Bon dia, doncs continuem la jornada amb diverses incidències actives. Continuem pendents del camió incendiat a la AP7 a l'altura de Avinyonet del Penedès, que en sentit sud, en direcció a Tarragona, encara talla un carril de circulació i provoca 7 km i mig de retencions. També hi ha un carril tallat per un vehicle accidentat a la C25 a Santa Maria d'Oló en direcció a Girona. L'accident de la C58 a Barberà del Vallès continua també deixant 2 km de cues en direcció a la capital catalana. Per altra banda, també tenim un vehicle avariat a la C31 a Badalona, que talla un carril en sentit sud. I per últim, acabem ja amb la retirada dels vehicles accidentats a la AP7 a l'altura de Bàscara, que en sentit França, en sentit nord, ja permet circular per dos carrils de circulació. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
18: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco, de l'11 al 26 de setembre, estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.com.
15: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
7: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de terror. Concretament del terror psicològic d'una de les pel·lícules de gènere d'aquest any, Backrooms.
19: What did you find?
20: The place.
7: Us preguntareu per què parlem ara de l'èxit de Kane Parsons si es va estrenar fa mesos. Doncs perquè avui arriba a Filmin. I l'esperada estrena digital no ha arribat sense pena ni glòria. Tot al contrari, la plataforma catalana ha fet un anunci promocional sense pena, però amb la glòria. Serra.
21: Nos encontramos en Madrid, donde sin previo aviso han aparecido unas cintas verdes en diversos puntos de la ciudad. ¿Son simple señalética, una puerta a lo desconocido o una broma del héroe Merlín? Hoy y aquí lo descubriremos. Bienvenidos al caso de las puertas verdes.
7: Gloria Serra ha autoparidiat el to i l'estil tan característic que l'han polaritzat equip d'investigació per vendre l'arribada de Backrooms, aquesta pel·lícula sobre una dimensió paral·lela molt angoixant on val més no entrar. De fet, el web de Filmin s'ha actualitzat per fer picades d'ullet a la pel·lícula i precisament et recomanar que no entris a mirar-la. Però això no ens fa pas por. A nosaltres el que ens faria patir és no poder fugir de la ràdio un cop acaba el nostre horari laboral de divendres. Com que d'aquí pocs minuts tindrem la Glòria Serra asseguda aquí al costat, li demanarem com podem fugir d'aquí. Esperem que ella no s'hi quedi atrapada.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
19: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
22: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
23: Activia cuida la teva salut digestiva cada dia. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
24: Avui, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
7: Podem... Glòria Serra, bon dia tingui.
6: Bon dia i moltes gràcies, Jordi.
7: Oh, no, home, no em faltaria. L'equip del programa va veure també a Filmin que hi havia aquesta promoció de la pel·lícula Backrooms que ha fet la...
6: Molt divertit.
7: Tinc molt ganes de veure aquesta pel·lícula.
6: Sí, té pinta, inquietant, inquietant.
7: Hola, Cris Puig.
25: Bon dia.
7: Bon dia. T'agraden les pel·lícules de por, no, Cris?
25: Molt.
7: Ah, sí?
25: Que no ho diries mai?
7: No, mai.
25: Doncs m'encanta. Soc molt massoca.
7: Ernest Folk, bon dia.
26: Què tal, bon dia? Jo m'amagava darrere del sofà.
6: No, jo de por no, però no d'intriga... Aquesta és més de...
25: Molt.
6: Misteri,
7: no,
6: intenció...
7: Sang i
6: fetge no ho suporto. Ja. Però les sacerres elèctriques, aquestes bestieses, no...
7: Hola, Jordi Bors, bon dia.
27: Bonjour, què tal?
7: Molt bé.
27: Aquí, pensava que anava que era algo de les cares de Belmet.
7: Sí. Hola, Joan Ferrer.
28: Bon dia.
7: Bon dia. Escolta, fem una cosa, perquè tenim molts temes avui que parlar aquí al món RAC1, però perquè no m'escaparé al final. No, m'escaparé al final. Perquè l'Ernest Folk segur que m'ho hagués dit durant la publicitat. No parlarem del Madrid avui i de... I de la senyora...
6: Ha vingut amb una barra de pa per sucar directament. Sí.
26: El Madrid, no, de la caiguda del règim.
7: Molt bé, un segon, sisplau, perquè anem a votar el millor diàleg de la setmana i del mes de setembre. Ah. Ja tenim ja el primer de l'any. Si voleu participar, correu electrònic a dialing@rac1.net amb la paraula clau a l'assumpte. Així de senzill. Posem en joc un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya, una entrada doble per la castanyada del Cabró Roc del 31 d'octubre a Montmeló amb els catarres, figar flowers, de tallets o els pets i els embustos junts per primer cop en 20 anys i més artistes que trobareu a cabrorock.cat. I també un val de 200 euros per bescanviar qualsevol dels establiments que formaran part de la Comerciada, que és la Setmana del Comerç Local, que es farà del 5 al 12 d'octubre amb activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles diferents de tot Catalunya. Imagina't, eh? Tot això en un pack. La setmana té 5 talls finalistes. El primer.
29: Ningú podrà dir que els castells són un espectacle avorrit i si els seguiu a RAC+1, encara menys.
30: Us explico el tema de l'ordre, que és potser curiós. Es fa un sorteig amb boles, just abans de començar la diada.
7: Un moment, has dit amb boles?
26: Com amb boles?
30: Amb boles. Amb unes boles, unes pilotetes.
7: Un sorteig amb pilotes.
30: Oh, que són de bones! Com sou, eh?
7: Comencem.

0: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap.
1: Uix!
0: Ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: M-I-L-O! Esto es Milo! El seguro de tu perro!
4: Perquè els imprevistos veterinaris no avisen, amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.
5: Tan flamarada. Estan treballant per intentar arreglar com més aviat millor la fluid.
6: Otra vez, otra vez.
5: La fuita. Tot i que la fluid...
7: Lo voy a repetir otra tercera vez.
5: La fuita va quedar resolta al migdia.
8: Assumpte fruita, el quart all.
9: Àlex Rigola és el director...
8: Ai, per...
9: Un moment, home. Àlex Rigola és el director escocès del Heartbreak Hotel, un teatre molt independent.
10: Àlex Rigola, fundador i director de la Sala Brijan Hotel. Bon dia, moltes gràcies.
11: Puede que nos quiten la vida.
10: Director de la Sala Brijan Hotel. Brijan Hotel.
11: Pero jamás nos quitarán la libertad.
10: Bon dia,
8: Assumpte Hotel, ja te'n trobarem, ja.
12: És el Jet Black, encara
8: arrossegues. Oh, i el cinquè tall.
9: Sí que Rodríguez destaca el costat més autoritari de Joaquim Maria Puyal.
13: És en el marc d'aquesta setmana especial on vivim els 50 anys de la primera transmissió en català després de la dictadura que va fer Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona i va continuar a Catalunya Ràdio. Per això avui el Flac i jo anem al Tot Costa. Després de la dictadura que va fer Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona i va continuar a Catalunya Ràdio. Per això avui el Flac i jo anem al Tot Costa.
14: Caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz.
8: Manipulat. Bastant. Assumpte dictadura. En joc el xec de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya. Entrada doble per la castanyada del Cabró Roc. Un val de 200 euros per bescanviar qualsevol dels establiments que formaran part de la comerciada que es farà 32 ciutats i pobles de tot Catalunya. Són les 9 i 17 minuts. Avui el primer tema ens porta, evidentment... No, evidentment no. N'hi ha una prèvia. És que avui la Marina Arbós, vagi, tot l'equip del Món Arracó, però està la Marina aquí, m'ha enviat el vídeo, jo no l'havia vist, el vídeo del poble, sí, de València. És terrible. És terrible, és un vídeo terrible que està corrent com la pólvora. Les imatges enregistren una agressió racista brutal que va tenir lloc a Tavernes de la Valldigna, que és al nord de Gandia, al País Valencià. Bueno, això és l'àudio, però és que l'àudio no té res a veure amb el vídeo, esclar. Però hi ha una... Mira, a les imatges s'hi veu com desenes de joves, desenes, eh? Insulten, persegueixen, tiren a terra, cops de puny, puntades de peu per tot el cos a un jove magrebí, que anava sol. Quan aconsegueixen aixecar-se i intentar fugir, el tornen a perseguir i el tornen a colpejar una altra vegada. Però és que el vídeo també mostra com cap dels que van presenciar la baralla fa res per impedir-ho. Al final arriba una noia... Però molts es limitaven a fer això que fa tothom, que és gravar-ho amb la càmera. Ja avui l'agència EFE diu que alguns dels testimonis han explicat que la víctima hauria consumit alcohol i que la baralla hauria començat perquè havia molestat unes noies del grup que el va acabar apallissant. El problema és si ens prenem això ja com una revenja directament. Ja... I aquí hi ha una altra història que... Mira, explicaré una cosa que avui ens ha passat aquí a la ràdio. Avui, a l'entrar a la ràdio, no sé quina hora la matinada era, un grup de nanos joves, que anaven, suposo que per damunt de les seves possibilitats alcohòliques, anaven passejant, joves, molt joves, i un ha agafat un casc d'una moto d'aquestes de lloguer, la Marga també ho ha vist, i l'ha llançada, davant de... L'ha llançada, o sigui, llançada. I tu dius, bueno, he fet una cosa, que és que algú ha fet una foto d'ells. Clar, tu penses que és igual que aquest vídeo. No veieu idiotes que us poden filmar?
15: És que jo crec que és el trofeu, eh? O sigui, no veuen les conseqüències penals d'això, però sí que veuen que això que es graven, que després ho pengen i després s'ho passen entre ells fent-se el mil homes. Perquè és un trofeu, en aquests moments, apallissar un magrebí. O sigui, Ceuta ha obert la porta amb una sobreexcitació també molt atiada per la política... I en aquests moments, la caça a l'home existeix. Escolta, no fa massa un tenint judici per l'assassinat d'un nano que van matar entre uns quants perquè els hi semblava o que era homosexual. Mm.

0: És a dir, no és la primera vegada que passa això, però ara això està anant in crescendo. Però és que el trofeu del vídeo és precisament el que més volen ells, eh? I no s'han donat compte que efectivament té conseqüències penals.
1: Clar. Aviam, Ernest, què et sembla?
2: Igual que de forma denigrant...
1: Falla algú el micròfon, m'ho sembla a mi?
3: Tots dos, de
1: puja i baixa l'àudio, sí? Puja i baixa
3: l'àudio. Sí, ho he sentit també.
1: No, no, però
3: a la Glòria també li passava.
1: Home, sí, aviam, anem, Cris, anem.
3: Ernest, estaves parlant tu?
2: No, ara si em sentiu bé. No, i que primera cosa, bueno, encara que sigui una aberració, de forma denigrant, quan es produeix una agressió sexual, com tu dius, Glòria, el trofeu és gravar-ho.
0: Gravar-ho. Difondre-ho.
2: Bueno, gravar-ho, difondre-ho, compartir-ho amb amics o amb grups de WhatsApp o el que sigui. I per tant, hi ha una primera anomalia, que és l'ús del mòbil, que ho hem comentat moltes vegades, però tot això certifica que el que per nosaltres o per gent normal és horrorós, per altra gent es converteix en un premi. Segon punt, ja no és el mòbil, és el que estem veient. El que estem veient en aquestes imatges d'aquest vídeo que comenteu és simplement la conseqüència dels missatges polítics que hem estat rebent les últimes setmanes, perquè hi ha una paraula que va llançar Vox i que el PP l'ha abraçat, que es diu invasió. Llavors, quan tu anomenes invasió a l'entrada de milers de persones en un lloc, el que estàs dient és que hi ha una gent que són uns invasors i, per tant, habilites que se'ls agredeixi, se'ls deshumanitzi, se'ls maltracti, se'ls filmi i se'ls situï en una categoria de gent que no és gent. En definitiva, que no té cara, no té nom i que se la pot agredir. I, per tant...
0: Hi ha gravacions de militars espanyols fent això a Ceuta amb els malalts que viuen al carrer.
2: Simplement, uns polítics i uns mitjans que volen que aquests polítics governin en la seva carrera per enderrocar el govern d'esquerres, el que estan fent és crear les condicions ideològiques per habilitar i fer normal l'agressió a gent pel carrer. I, per tant, és simplement una conseqüència del que estem veient. Uns parlen, els altres executen. Llavors, bueno, això que estàveu comentant ara, molt bé, demà en veurem un altre, demà passat un altre, l'altre un altre, perquè s'ha habilitat moralment a la gent per fer aquestes barbaritats.
3: I, a més, a mi una de les coses que m'angoixa més de tot plegat és la passivitat de les persones que presencien baralles d'aquest nivell i que no fan res per aturar-ho, però llavors analitzes i dius, pensem en què va passar a Manresa fa unes setmanes amb en Carles Vilas Joana, no? que per intentar impedir una baralla va acabar morint ell. I això està creant un clima social de por, de pànic, de millor no t'hi fotis, que jo la solució no la veig per enlloc. No, realment no sé quina és la solució. Que hi ha un clima de crispació brutal, i és, que tot això va... se li suma el FOMO, no? El dir, jo, bueno, a veure, us recordo que el vídeo de la manada també es va gravar, eh? Vull dir, algú ens hauria de dir què passa al cervell d'aquestes persones que no només no mesuren el risc penal que pot tenir, perquè a banda de gravar-ho ells els poden gravar i això, evidentment, s'investigarà, sinó la brutalitat amb la que actuen. Segurament ha passat sempre, la deshumanització. El que passa que ara nosaltres ho veiem, en som testimonis, perquè això acaba arribant un vídeo i te l'ensenyen. No sé si ha passat sempre o no. Jo tinc la sensació que avui dia hi ha una crispació que va a base de bufetades, de ganivetades, de que la gent va amb armes pel carrer. No és que vulgui crear un clima de pànic, eh? Però això que ha passat... insisteixo, ha passat baralles, n'hi ha hagut moltes, i va haver una baralla entre bandes a Girona, també a pistoletassos. Llavors...
0: Això és tràfic de drogues.
3: No té res a veure, però...
0: No ho barregem perquè...
3: No ho barregem.
0: Els motius són totalment diferents.
3: Bueno, no sabem quins són els motius
0: això
3: aquí.
0: Violència gratuïta.
3: Correcte, sí. Però no sabem...
0: I racisme. Però dit
3: això... Esclar, és el clima que es crea amb tot el voltant, tot el que gira al voltant de la immigració i de les persones que venen de fora, fan que... O sigui, a mi el que em crida més l'atenció, de veritat, és que si nosaltres haguéssim estat presenciant això, què haguéssim fet? Trucar a la policia, segurament, no?
0: O sigui, que segur que d'haver-hi algú que ho va fer, eh?
3: Què passa que...
1: Segur. Però et dic una cosa, Cris. Avui, reitero, eh?
3: Lo del casc.
1: Devien ser a les 5 del matí... que un dijous, un divendres a les 5 del matí, al costat de la, a la Diagonal, perquè és la Diagonal, és la cavalcada de Reis, eh? O sigui, hi ha una gentada entre gent que va treballar, zombis que van a dormir, gent estranya, i de cop i volta...
4: I tu que vas a la ràdio.
1: I, sí, i un grup de gent que anem a treballar. És a dir, eren una dotzena, 10 o 12 nanos...
0: Però això, Jordi,
1: que
0: no ha passat sempre.
3: Són juguesques, són reptes.
0: Sí. Això jo recordo de nit haver vist gent fent coses d'aquest estil.
2: Però hi ha una diferència, Jordi.
0: Tombant això que dius tu... Trencant papereres, sí. Sempre hi ha un capsigrany.
2: Jordi, no minimitzo el que estàs dient, perquè, a més, a mi em preocupa els grups d'imbècils. Però una cosa és un imbècil, o uns imbècils, i una altra... el que és un maltractament ideològic. És a dir, el vídeo de València... Sí, sí.
0: El nano gallec que va matar per un sassuari.
2: El vídeo de València...
0: Aquest nano que van apallissar podia estar mort.
2: Sí, sí, l'agressió de València és ideològica. El que tu comentes per la Diagonal, que és molt preocupant... És imbècil.
3: És imbecilitat.
2: És imbecilitat. Sí. Llavors, jo per això crec que diferenciaria les dues coses.
3: Però hi ha una cosa
1: i
3: comuna.
1: Hi ha un problema també afegit. No, hi ha un problema afegit. Que això ja t'ho diuen i t'ho alerten des dels Mossos d'Esquadra, que és que el tema de la droga està pujant de nivells fins a nivells molt preocupants. No de l'alcohol, perquè es veu que l'alcohol està baixant, perquè la gent jove beu menys, això t'ho diuen, però en canvi hi ha un problema amb la droga greu. I en Jordi
0: la concentració de la droga, sí. Jordi, és molt més potent.
1: Jordi.
4: A veure, això és la vida en directe, darrerament, perquè, és clar, hi ha quasi més gent filmant, o sigui, hi ha tanta gent filmant o gravant, que seria, jo soc una mica antic, dic filmant encara, que gent, molt poca gent ajudant a resoldre-ho, perquè òbviament pensen que són els següents que rebran.
3: Clar.
4: Molta gent observant-ho, no? La cara negativa és el voyeurisme d'aquestes coses, no? Moltes vegades. I la part positiva és que gràcies a això ho veiem, ha passat fins i tot amb els fets gravíssims de fa uns anys als Estats Units. Mercès a això va haver-hi aquell punt de sensibilització del país respecte a excessos policials. Jo crec que no podem tancar la vista al fet de que, sobretot en poblacions de determinat tamany o en barris de determinats, etc., la tensió de convivència existeix. I ens hem de preguntar si tant postureig en contra per part dels poders públics i de molta gent no es queda a vegades en l'esterilitat de la manca d'accions reals per fer que la convivència entre la gent que viu i viurà durant molts anys i que viurà tota la vida junts i plegats, probablement, no empitjori, sinó que millori. Jo fa uns mesos vaig dir que una de les coses que em preocupava més de la vida política actual és que l'atenció al carrer que s'ha anat covant fins a... a la vida institucional, a la vida parlamentària, a les institucions i en el món mèdia... estava passant al carrer. El carrer era espectador de l'atenció. El carrer es mira el que passa als congrés dels diputats o institucions on es diuen coses terribles. I fins fa un temps era espectador. Ara ja es creu un sector de la gent, es creu empoderat per portar aquesta atenció, diríem, a l'enfrontament quan hi ha una manifestació, quan es troba un col·lectiu que no és el seu o una persona que pot identificar teòricament com un adversari, i per tant això, home, és molt complicat. Com s'ha de resoldre? No ho sé. El que sí sé és que estic una mica cansat del postureig, de criticar per criticar, etc. I un cop s'ha criticat, ja s'ha acabat, i el següent tema, ara el que li ha passat a aquesta senyora a 200 metres de casa meva, per cert.
1: Sí, no? Això deu ser
0: a costat de casa. A 50 metres d'on he viscut jo molts anys.
4: Sí. Que mira, el carrer, jo he vist el carrer Menéndez Pelayo, contornada Sai de Baranda.
0: Doncs he viscut a 12 d'octubre con Narváez molts anys.
4: Pues mira, érem veïns pràcticament.
0: Sí. Totalment.
4: I efectivament. I per tant, doncs, t'adones que gran part de la frustració que s'està produint davant dels problemes ve acompanyat, insisteixo, de moltes vegades de tacticisme, de voler, diríem, arraconar l'altre que no ha donat suport a una cosa que tu has fet, simplement perquè no es digui que ets tu el principal responsable. Evidentment, I a la vida municipal, perquè això moltes vegades passa a pobles mitjans o pobles petits, no només ciutats. A ciutats està passant, no ho sé, fins i tot no vull dir una frivolitat, però també diríem aquest canvi climàtic que tenim fa que durant 6 mesos visquem al carrer tots, ja. Sí. És a dir,
1: I més emprenyats.
4: Efectivament, no? Llavors, però vaja, jo aquí també vull trencar una llança per molta gent, alcaldes, regidors del poder o de l'oposició que conec, que estan implicats no només amb la preocupació, sinó en fer coses en els seus pobles, coses que es fan, que s'integren. Com es fa perquè els nanos puguin anar tots a jugar als equips de base de l'esport, que és una manera fantàstica d'integrar, que no deixin d'anar a l'escola. Bé, hi ha molta gent que fa esforços a la base dels pobles. A vegades alguns fracassen i a vegades alguns s'hi posen de culs perquè el que prefereixen és posar-se una majoria que és la que critica i senyala. Per tant, home, tenim un problema que només es pot resoldre doncs, diríem, amb mesures concretes i amb alternatives.
1: Glòria.
0: I, curiosament, això que estem parlant que ha passat a València connecta amb el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, tant a la vora d'on hem viscut nosaltres dos. Per què?
1: Som-hi.
0: Perquè el tema de l'habitatge és un dels grans, enormes problemes de convivència i de tensió que creua tota la nostra societat, eh? Tota. Excepte les classes molt altes que es poden permetre o que tenen herències, etc. A l'esglaó immediatament inferior, que és el treballador ben qualificat, ja té aquest problema. I per què ho dic? Perquè durant molts anys els pisos sobreocupats, lloguers d'habitacions on s'amuntagava la gent, ocupació dels pisos, sobretot aquells que venien donats de propietat bancària, perquè som un país que té una legislació que, diguéssim, tu que fas una hipoteca, no la pots pagar, et prenen el pis i et quedes la hipoteca. Això és una cosa insòlita. Però aquestes ocupacions, que a més propiciaven que moltes màfies també venguessin aquests pisos als ocupes, o que els ocupessin ells per plantar droga, és a dir, tota aquesta problemàtica de l'habitatge, tot això ha creuat també aquests problemes de convivència que explicava el Jordi, i aquesta tensió. I fins que han anat desnonant famílies, i jo me'n recordo una vegada a Madrid, molt dur, molt dur, en un desnonament, i recordo un comentari entre el públic que l'estava assistint que va dir, total, són una família de negritos. Ho dic textualment i per favor que se mantengui, que només vull donar la cita perquè es vegi. És el poema d'Albert Olbrecht. Mentre van desnonant aquells que tu no consideres que són els teus, mira, quan veus a la Mari Carmen i veus la teva mare, aquí és on hi ha una ratlla que tot se'ns ha trencat per dintre.
1: Són les 9:32 minuts. Em permets una cosa que vull fer del tema de la Mari Carmen? Perquè, clar, la Mari Carmen ara ha agafat la bandera de tothom.
3: Tal qual.
1: O sigui, ara aquí s'ha convertit en un personatge icònic. No et deixa'm dir que perquè segurament tot això passa a Madrid.
0: I estem en eleccions, campanya electoral.
2: Però és una molt bona pregunta. Per què la Mari Carmen?
1: Bueno, perquè jo crec que passa a Madrid.
3: Perquè s'ha retransmès en directe.
1: Perquè s'ha retransmès en directe.
0: I perquè el cas és sagnant. 87 anys,
3: moltes,
0: discapacitat, discapacitat, sí. Herència d'unes lleis franquistes que l'ha portat a aquesta situació,
1: sí, sí.
0: Les formes tant dels tenidors, tant del fons bo, aquest voltor, com del banc, que no han estat, com de la jutja, perdó, que no han estat tampoc les correctes.
1: Totalment d'acord.
2: I Madrid.
1: Això ja ha passat, és a dir, que reconec casos a
4: Barcelona.
1: Com que dius, Jordi?
4: És més complicat que això, ja en parlarem. És més complicat, és una mica més complicat.
1: No, perquè comença perquè tinc unes persones esperant-me. Però digues.
4: Perdó.
1: No, digues.
4: Jo el que dic, és a dir, és cert, tot això que diguem està bé, però per precisar, diríem, aquest cas el que demostra és que hi ha una llei, que per cert va ser del PSOE, que ha tingut un accident perquè va passar una cosa que canvia totalment la història i el relat d'aquest cas, que no té res a veure amb aquest desgraciat final, però que té a veure amb la manera en què s'ha jutjat, que té a veure amb el final de les rendes antigues. I que en un moment donat, fa 20 anys, l'antic propietari, en comptes d'aplicar la llei, li va dir, doncs mira, queda't i segueix pagant això. Fins que van passar al cap d'uns anys una sèrie de coses. El que vull dir és que el més normal és que fa 20 anys, doncs aquesta persona, amb 20 anys més, es vés trobat amb la situació de dir, he de marxar. I aquí és on te planteja el problema, és a dir, es fa una llei que no contempla que en un moment donat algú es fa una subrogació, una llei d'aquests senyors ja eren de l'any 56, es fa una subrogació es fa una, amb les condicions del moment, es fa una segona subrogació i després té 2 anys per marxar o bé fer un nou contracte. I aquí no hi havia cap previsió de si algú es trobava en una situació en aquells moments crítica de com resoldre-ho. Mm. I per tant, no és un problema de la llei d'arrendaments urbans dels anys 80, és una conseqüència de que es diu i quan algú queda fora del sistema, què fem amb ell? És el que no s'ha fet, és a dir, és el que falla.
0: En un mercat impossible, perquè si el mercat fos normal, possiblement s'hagués trobat un pis més... Però potser s'hagués pogut trobar un pis amb un més petit, amb un lloguer, que aquesta persona que té, a més, una pensió que no està malament, diguéssim, que no és de les contributives més baixes, podria haver trobat un pis, potser en un altre moment, per 500 euros... l'hagués pogut trobar un petit
4: moment.
0: Això
4: no existeix. Moment, sí.
0: No però, existeix. Però, ni per ella ni per ningú.
1: Però un moment. Ara dèiem amb l'Ernest que això no és cap cas... És icònic. Però no és excepcional, el cas de la Mari Carmen. Malauradament, tot sovint hi ha gent que viu en primera persona situacions molt similars. I aquí, a Catalunya, en tenim un cada 2x3.
0: Amb morts i suïcidis, per cert.
1: Sense anar més lluny. Josep Moragas, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
1: Molt bé. Josep Moragas, de la redacció d'informatius de RAC1, que on ets?
5: Soc a Badalona, al barri d'Artigas. Mm.
1: Qui viu aquí?
5: Aquí viuen el Francisco, en aquest pis on estic, viuen el Francisco i la Maria, que són una parella que està... Milagros. Que estan jubilats i la Milagros té 74 anys i el Francisco en té 81.
1: Des de quan fa que hi viuen, Josep?
5: Fa que hi viuen més de 50 anys.
1: Sí. De lloguer o el pis és seu?
6: No, propi.
5: El pis és seu, és propi, com ha dit el Francisco. Mm. Fa més de 40 anys que està pagat. O sigui que està, no són inquilins, són propietaris.
1: Són propietaris?
6: De fa 40 anys.
1: I què passa? Mm.
5: Doncs que els volen desnonar. De fet, ja van fer el primer intent de desnonament aquest dimarts. I ara, però, amb la mediació del sindicat socialista de Catalunya, amb la mediació de l'Ajuntament, van aconseguir una nova data per a aquest desnonament, que és el 29 d'octubre, en 34 dies.
1: El 29 d'octubre els desnonaran, en principi. Sí, un segon, sí. Sisplau, que ara parlem amb ells dos. Un moment.
7: RAC 1. La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
8: Doncs jo només sento la carretera.
7: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PDP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
9: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700 a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
10: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
11: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
12: Doncs tant com vulgui bussejar.
11: Genial. I quant d'oxigen queda?
12: El que vulgui, també.
11: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
12: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
11: I quants de cetacis?
12: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
13: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
16: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
3: El per què de tot plegat.
1: 20 minuts i les 10 en punt del... del matí. Estàvem amb el Josep Moragues, que és en aquest barri de...
0: Badalona,
1: on hi ha el Francisco i la Milagros. Francisco, Milagros, si el pis és vostre, si és propietat, per què us volen desnonar?
6: Aviam, bueno, voy a contestar en castellano, ¿eh?
1: Sí, endavant.
6: Bueno, porque yo avalé a un hijo mío para un piso. Es un aval, la propiedad mía está avalada para el piso de mi hijo. Entonces él, cuando vino la crisis tan mala, se quedó sin trabajo y no había faena y no podía hacer nada y no pudo pagar. Entonces le quitaron la vivienda a él, le han quitado la vivienda, pero con todo lo que había. Él no ha podido entrar, recoger ni un pañuelo, todo lo que había se lo llevaron. Entonces, a partir de eso... Ahora quieren quitarme el mío que tiene 45 años, que está pagado, que yo no he vivido en otro sitio, que nada más que tengo esto para vivir, que no tengo otra parte. Yo no tengo ninguna propiedad más, la única cosa que tengo es esta vivienda. Y me quieren quitar la vivienda.
0: És que és el que dèiem, tu deixes de pagar una hipoteca, i a diferència del que passa en altres països, et prenen la vivenda... amb la qual cosa, amb aquesta vivenda que estan donant la hipoteca, es podria pagar aquesta hipoteca, no amb el seu valor, no, es queda en la vivenda i tu et quedes el deute. Sí, et quedes sense la casa, però tens que seguir pagant el deute. Encara que el banc s'hagi quedat amb aquella vivenda, que dius, bueno, vostè s'ha quedat la vivenda, la ven, i aquell deute que jo tenia amb vostè pues, queda resolt. Què és el que passa a bona part dels països del nostre entorn? No, aquí, se't queden al pis i et deixen el deute. Llavors passa això. Francisco... No és la primera vegada, ha passat moltes, moltes vegades el que els està passant amb aquest matrimoni.
1: Francisco, vosaltres no sabíeu res de res? No sabíeu que el vostre fill havia deixat de pagar?
6: Sí, que había dejado de pagar, sí, sabíamos, y que además le hicieron un alquiler social, se lo hicieron, de 127 euros al mes, pero ha habido tres meses que no ha pagado y no ha dicho nada, y todo lo que está... O sea, todo eso ha sido ocultado por él, que él no ha querido nunca decirlo, para que nosotros no nos preocupáramos, y entonces ha sido lo peor. Entonces, al dejar tres meses... sin abonar, el banco actuó y le quitaron la vivienda y así estamos. Y claro, porque si nosotros no hemos sabido nunca nada, a mí, yo no he recibido nada más que unas cartitas de nada, pero sin ninguna sentencia, ni ninguna cosa de desahucio. Simplemente que teníamos una deuda, vale, pues fuimos a hacer unas cosas con unos abogados, nos quitaron. Además, yo estoy libre de toda carga, yo no debo nada a nadie.
18: Ni yo tampoco. Claro. Yo soy la mujer, la madre de Alfredo, y bueno, la apoyábamos en todo. Mi marido y yo lo apoyo el 50% en todo lo que dice. Y entonces, claro, me pesa a la edad que él tiene que tengamos que estar así, que no hay derecho. Ja. No hay derecho.
1: Em deien que, per tant, vosaltres descobriu de cop que es presenta la comitiva judicial a casa.
6: Sí, el día 21. El día 21.
1: 21, o sigui, el dilluns passat?
6: Sí.
1: Hosti,
6: sí.
1: I quants dies la comitiva judicial us van donar per abandonar el pis?
6: Un dia.
1: O sigui, us va dir la comitiva judicial, us diu, us donem 24 hores?
6: Sí, senyora, sí. Sí. Sí, la comitiva judicial nos dijo exactamente esta palabra, aquí, en casa. Porque, claro, como estaba el sindicato, estaba... gente que sabían de qué iba a ir, porque nosotros no íbamos a dejar la vivienda el día 21. Y nos dijo la ejecutiva judicial, nos dijo, bueno, pues cojan todo lo que pueda, que mañana vienen los mozos de escuadra y lo echarán. cojan lo que puedan, porque si dejan lo que dejen en el piso, una vez hayan entrado ellos, esto ya queda como abandonado. No podemos retirar nada. Claro, obstantemente cogimos todos mis hijos, la gente, el sindicato, todo, vaciaron todo lo que pudieron y se lo llevaron. Claro, yo ahora lo que tengo aquí es una mesita, la cama para dormir, una tele para ver la tele, no tengo nada más. Y tres sillas, no hay más.
1: O sea, ¿os lo entres todo?
18: Todo.
6: Sí, se lo llevamos todo, sí.
18: Todo.
6: Y lo que pasa es que ahora yo lo que quiero es que vivir en esta casa, que yo no tengo otro sitio, que yo no me quiero marchar de aquí. Y voy a me tendrán que llevar esposado a la calle, porque yo no voy a salir de aquí para nada.
1: Ja. I l'Ajuntament de Badalona? Heu parlat amb l'Ajuntament de Badalona?
6: Eso lo lleva todo el sindicato y un hijo mío. Han hablado con el alcalde, han venido los concejales aquí. Claro, todo esto han hecho una buena labor. Han visto con 1,000 personas en la calle haciendo una manifestación grandísima. Y están todos ofreciéndose para el día 29. Pero yo espero que antes del 29... haya una... Si yo lo que pido es que me den un alquiler social, no pido otra cosa. Un alquiler social. Yo estoy de acuerdo que el banco tenga este piso, ¿vale, papá? Para ustedes, bueno. Pero ustedes háganme
0: dos pisos per un deute, ¿eh?
2: Sí, sí.
0: Quin era, si li puc preguntar, quina era la hipoteca que va subscriure el seu fill? Per quants diners? Quants diners va ser?
6: 320.000.
0: 320.000.
1: 320.000 euros, dos pisos.
0: Dos pisos, sí. Pues mira. Mm-hmm.
1: 320.000 euros, segle XXI, 2026...
6: Eso fue hace... Sí, en el 2008 me parece que fue.
0: Sí, quan la crisi després va venir...
6: Eso es.
0: Molts pares s'han trobat amb aquesta situació, per desgràcia.
6: Pero, perdón, es que no solamente eso. Es que, a ver, aquí hay dos familias. La familia de la esposa de mi hijo y yo. Pero la esposa de mi hijo... Ellos avalaven con la nómina.
1: Clar, i vosaltres
0: amb el pis. Clar, vostès van avalar amb el pis.
6: A mí me pusieron a lavar con todos mis bienes. Yo lo único bien que tengo es el piso, no tengo otro. Entonces, ahora ellos dicen, según mis hijos y tal, mi hijo, que nos proponen de que compramos el piso, pero si yo no tengo dinero para pagar un piso, ¿cómo voy a comprar un piso? Y resulta ser que nos quedan una mochila a cada familia, o sea, 70.000 euros, aparte de que se llevan los dos pisos.
0: No, és que...
5: Demanen aquests 70.000 euros de més a banda d'aquests 320.000 per un deute entre 4 persones.
1: Hi ha una cosa, Josep, pots explicar com està el pis ara?
0: Dos pisos i es queden amb un deute.
5: Clar, el pis té les parets despullades... es poden veure les marques de les làmpades que ja no hi són, i es veu el quadre elèctric d'algunes zones, hi ha un sofà, hi ha una televisió, però està buit, hi ha una taula, unes cadires, i aquesta és la situació en la que ells viuen, tenen un matalàs, que és on ells dormen, perquè van estar dos dies a casa d'un
1: dels matalàs.
5: Seus fills, però no sé si sentit... Perdona?
1: Matalàs?
5: Sí, clar, dormen en un matalàs.
1: No hi ha llit?
5: No, clar, només hi ha un matalàs.
18: Y lo justo. No tenemos para cocinar ni nada.
6: No.
5: Clar, i hem de tenir en compte que els hi van dir amb un dia de marge, 24 hores. En 24 hores van fer el que van poder. I s'han quedat amb aquestes pertinences.
1: O sigui, tu vas...
0: Quin malson.
1: Tot plegat, és que jo no sé com esteu, si podeu, Francisco i Milagro, si podeu descansar, si podeu dormir...
18: No descansamos. Aquí, ni descansamos en casa de mi hijo, porque yo quiero, como siempre, mi vida hecha aquí, con los vecinos, con Badalona, San Adrián, todos. Y cuando se han enterado, les parecía, bueno, imposible. Bueno. ¿Cómo puede ser eso? Y entonces yo quiero vivir en mi piso, sea como sea, que tenga que pagar un alquiler, lo que sea, pero yo no quiero salir de mi piso.
6: Es que partimos de la base, claro. De otra base partimos que ella no cobra ninguna,
18: yo no tengo
6: ningún
18: nada.
6: Retiro, ella no cobra nada, ella está simplemente, nos mantenemos con mi
18: con
6: pensión,
18: la nómina de mi...
6: con la pensión mía, eso. Nada más.
1: Pero voy a imaginar cómo deus, quina pensión deu ser también.
6: La pensión no es mía. Mm. 1.700.
1: Ya. Claro.
6: Y con eso vivimos ellos dos. Claro. Es que porque ella no ha trabajado nunca, porque yo de muy joven se quedó en estado y tuvo 4 hijos con nosotros. Llevamos 55 años ya casados y ella no ha trabajado nunca.
1: Escolta'm, que... ¿y per què no aneu a viure a casa del vostre fill? Algun dels
18: fills. Porque no se puede no, vivir no, con vivir ellos, allí. Porque ellos tienen no. su vida. Ellos, no. Mi hijo mayor está de alquiler.
1: Clar,
0: és antinatural. És antinatural.
18: Y tiene 2 hijos claro. y un piso de 2 habitaciones.
6: Es antinatural porque no, no podemos estar... No. Ellos tienen, son 3, nosotros 5. Ellos tienen 2 habitaciones. ¿Dónde nos metemos?
18: Claro, no, no se puede. Y mi hija igual.
6: Mi hija tiene
18: vive en la Diagosta y tiene un piso de 3 habitaciones, tiene 2 hijos y ella. Claro. O sea, y no...
0: És que aquí arrosseguem el deute d'una situació que va ser un boom immobiliari en el qual els bancs donaven crèdits sense mirar. Fins i tot per més del 100% del valor dels pisos s'arribava a donar, perquè et deien, escolta, a mi no pots comprar un cotxe i et dono una mica més? Això va ser així, sense fer balanç de riscos.
4: Parlant de 320.000 euros.
0: Bueno, però que està molt bé que els bancs fessin això, però llavors, com tota persona que fa un negoci...
4: Que és una quantitat important.
0: Quan t'equivoques, quan t'equivoques en el negoci i t'arruïnes, doncs mira, noi, l'has marrat, però aquí no... Aquí, quan ells s'equivoquen i arrosseguen tot això, a banda de rescatar-los amb 50.000 milions de diner públic, que ens van assegurar, per cert, que tornarien i que no hem vist, a banda d'això, hem consentit que la gent que tenia aquests deutes, que es va quedar sense feina amb la crisi del 2010, no només perdin aquests pisos, sinó que es quedin amb el deute, que, a més, va acumulant interessos de demora i impagaments. Mm-hmm. Això és indecent.
4: Clar.
1: Clar, què diu Jordi Bosch? Què diu Jordi Bosch?
4: No, anava a dir que... Fixa't, el drama que es pot produir a vegades a la vida de les persones, que uns nois joves que fa el 2008 tenen una situació que els hi permet aspirar a comprar-se un pis així i una hipoteca de 320.000 euros, que després perden la feina, etc. I que en aquests moments fins i tot l'opció de pagar un lloguer social d'una quantitat que crec que ha dit pues, que d'uns 200 euros o 180 euros tampoc han pogut per la degradació de la seva pròpia situació econòmica que se'ls hi hagi produït. La qual, diríem, és una fotografia de com algú en un moment donat el sistema el pot enfonsar, no?
1: Total.
4: No sé si m'ha...
1: Sí, perfectament.
4: Que fa 20 anys o fa 18 anys aspiraves a dir tinc feina, tenim 2 nòmines, a sobre ens ajuden amb l'aval els nostres pares, aspirem a comprar-nos una vivenda, la comprem, et quedes sense feina i caus pel precipici.
1: En fi, Josep Moragues, des d'aquest pis de Badalona, alguna cosa més?
5: No, res, també hem estat parlant amb la seva filla, perquè els seus fills estan aquí molt presents i també... la visió dels fills amb els seus pares, veure's en aquesta situació quan ja estan en aquesta etapa de la vida, que també per ells és trencador.
18: I també les dic una cosa, que nosotros tuvimos un incendio en Santa Coloma del piso y a raíz que teníamos un seguro, a raíz de lo que nos dieron, pudimos entrar aquí, en este piso, cuando años atrás, con 50.000 pesetas, te daban la mano, ya, o sea, la llave en mano. Y todo eso hemos ido pasando, ¿eh? Un incendio que no pudimos tocar nada, ¿eh?
5: Ja van perdre una casa i ara amb el que van rebre d'aquella indemnització van poder venir-se aquí i ara estan en aquesta situació. I l'única cosa que ells demanen al BBVA, que és en aquest cas qui ha fet aquesta execució de desnonament, qui l'ha demanat, és un lloguer social. És l'única cosa que demanen, poder seguir vivint aquí.
1: En fi, moltes gràcies, de debò. Gràcies, molt Josep, per aquesta aportació. Que vagi bé.
6: Gràcies,
1: aviam.
18: Apoyo moral.
1: Sí, això sobretot.
0: Per desgràcia,
1: 29 d'octubre és la data que els he tornat a posar ara. 29 d'octubre. Déu-n'hi-do, tu.
0: Quin espant.
19: Aquí?
1: Déu-n'hi-do.
19: Sí.
1: No, és que el que fem de la Mari Carmen, però la Mari Carmen és una... El que comentàvem abans.
0: N'hi ha moltes. N'hi ha molts.
19: Sí. Ara vaig al drama, eh? Una cosa positiva. Almenys estem aconseguint que el drama de veritat, que aquest sí condiciona la vida de mig món, de mig Occident i de mig Espanya, que és el drama de l'habitatge, com a mínim ha tornat a pujar a dalt de tot de l'atenció mediàtica, com a mínim. I hem deixat per un moment la historieta dels invasors.
3: Sí, però s'està convertint en una arma política.
19: La historieta
3: política,
19: dels invasors...
3: No, en una
0: depèn a on, Depèn a on segueixen amb els invasors,
19: La historieta dels invasors que està posada sobre la taula, ja sabem per qui, entre altres coses, per l'extrema dreta mundial, que volen derrocar un govern. I ara, ara per un moment parlem de problemes reals. Això com a efecte positiu. La segona cosa per mi és que jo crec que podem tenir mil discussions, però jo crec que tots ens hauríem de posar d'acord en un punt. I és que l'habitatge, com el menjar, com l'aire que respirem, com les coses bàsiques de la vida, no hauria de poder ser un bé especulatiu. O sigui, l'habitatge...
0: Per això està la Constitució.
19: L'habitatge és un dret humà. L'habitatge no és, primer de tot, una propietat privada. Això és una camama. L'habitatge, primer de tot, és un dret. Un dret bàsic. Bàsic, com respirar, com menjar pa, com... Jo crec que sobre això ens hauríem de posar d'acord tots. Llavors, a partir d'aquí anem baixant. I quan anem baixant, home, també ens podríem posar d'acord que posar un lloguer d'un dia per l'altre de 500 a 2.800 euros no és racional.
0: Us vull explicar...
19: Que posar un lloguer de 500 a 2.800 euros en una tarda, com aquell que diu, no hauria de poder ser. Llavors, sobre tot això... jo em faig una pregunta.
3: Això passa a Madrid, sí, perquè allà no es respecten els topalls, sí, això és important.
19: No, però això ha estat l'execució d'un judici.
3: Sí, d'un judici.
19: D'un ordre d'un jutge.
3: Però que tampoc es respecten a Madrid.
19: Vull dir, llavors, sobre això jo em faig una pregunta, que és, llavors de què serveix que governi l'esquerra? Perquè que la dreta això se li refot i que, a més, sovint simplement va al dictat d'uns lobbies determinats i molts d'ells són propietaris amb interessos i no ho amaguen, i això ho estem veient. Ahir Cuca Gamarra va tenir la barra d'anar a Madrid a un acte a favor de la denúncia de l'ocupació. Home, l'endemà del desnonament de Mari Carmen anar a un acte de denúncia de l'ocupació és ser un cínic. És ser un cínic i explicar molt bé políticament a qui et deus. Però que la dreta defensa això més o menys ho sabíem. Però és que tot això passa amb un govern d'esquerres que podria haver fet molt més de tot el que està fent. Podria haver activat...
4: El món no és blanc i negre, Ernest? El món no és blanc i negre. Està ple de matisos.
1: Per què ho diu Jordi, això?
4: Perquè ella està fent un món blanc i negre, ara.
19: No és veritat, això. No és veritat. No, sí. Jo ho sé perfectament que no és blanc i negre. Però clar... Però jo el que dic és, home, l'esquerra hauria pogut, aquest govern d'esquerra hauria pogut fer moltes més coses i des de fa temps.
3: Però
19: i ara
3: s'ha fet malament sempre. Des de fa 40 anys que això no es fa bé.
19: I ara li ha arribat el merder de la Mari Carmen, però tard, i veiem un govern que va agafar totalment
0: allà...
19: fora de joc.
0: Jordi. Perdó.
4: No, en tot cas, arribaríem a la conclusió que tan inútil és l'esquerra com la dreta, no, Ernest?
19: No,
4: a l'abordar
19: no,
4: això.
19: De la, més no, enllà no de la mateixa, que t'agradin no, no més cap, no he dit això.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no dic que ho diguis.
19: Crec que ho he dit molt bé. La dreta hi té uns interessos i l'esquerra no ha sabut com fer-ho. Això és el que volia dir.
3: De totes maneres... perdó.
4: Bé, jo tinc els meus dubtes de que l'esquerra no tingui interessos. És a dir, no ens podem quedar també amb la fixació ideològica, sinó ens hem de quedar en com actua la gent.
19: El que has
4: de fer és com actuen, i per tant, pues, a vegades pot ser contradictòria amb una idea més mítica, més mitificada que pogués tenir d'algunes coses. És a dir, a l'hora de la veritat, hi han hagut oportunitats de fer actuacions. Vaja, no vull entrar en un debat ideològic perquè el problema està en el carrer i està en la vida de la gent i de les coses, i em sembla que és un error majúscul entrar en que uns ho veuen clar resoldre i els altres no. Jo crec que, evidentment, això està... al carrer, està al carrer, no només el problema que hi ha hagut, que és un problema molt específic en el que s'han produït tota mena de desgràcies en el cas de la Mari Carmen, sinó que està d'una manera global amb la impossibilitat que tenen avui pues, la gent jove d'afrontar pues, un projecte de vida perquè bueno, els preus han arribat a unes dimensions i els salaris estan en unes dimensions que, vaja, no he de fer un càlcul de totes aquestes coses. Per tant, tot això s'ha de fer globalment. Si es vol fer un decret per fer arreglar un tema d'un moment d'un desauci, si és que s'arregla, és un postureig. S'han de fer moltes mesures i s'han de posar moltes mesures de tota mena perquè realment tant el problema greu, urgent, de la gent que es pot quedar sense casa com el problema de la gent que no pot accedir a tenir-n'hi es pugui resoldre. I això sí que és un contracte social. I en el contracte social hi ha d'estar la gent més socialdemòcrata o més d'esquerres i ha d'estar-hi la gent més conservadora i liberal. Això s'ha de produir. Això ha de ser objecte d'un consens. No pots anar tirant només en una direcció. I aquest és un dels grans problemes que té el país, que és aquesta incapacitat de que van passant els anys i no es tiren endavant mesures que van degradant les coses.
0: Mm. És a dir, fins... Ai, perdó, Cristina.
3: No, jo només vull apuntar que la Mari Carmen l'hem agafat ara com a símbol. Hi ha moltíssimes Mari Carmens i una solució d'urgència per la Mari Carmen no acabarà amb el gran drama de l'habitatge, i no vull parlar només de la gent jove, ni tampoc de la gent que té rendes antigues com la Mari Carmen o com aquests senyors, no? Aquesta família que acabem d'entrevistar ara a Badalona. Jo tinc 54 anys, a casa treballem tots dos, tenim una filla de 12 i visc de lloguer. I jo, si no em renoven el lloguer, no sé què faré, perquè no em puc comprar un pis. I no és que vulgui explicar el meu drama personal, va, no et queixis que no sé què. No, o sigui, crec que no som conscients que el problema de l'habitatge ha acabat provocant una crisi importantíssima de desigualtat entre les persones que són propietàries perquè en un moment de la seva vida se'l van poder comprar o perquè han heretat d'un tiet segon que tenien a no sé quin poble i les que necessiten un sostre per viure i no poden accedir als lloguers. Ja no et dic a la propietat, perquè si tu entres als portals immobiliaris, pisos d'una habitació a Barcelona valen 450.000 euros amb 50 metres quadrats. Aleshores, ara mateix, els portals immobiliaris, i ahir en aquest programa es va entrevistar la Carme Trilla i va ser clarivident tot el que va dir, no hi han anuncis de lloguer. No n'hi han, perquè la llei permet aquest forat que fa que les persones propietàries facin contractes de lloguer temporal de 11 mesos a 3.500 euros a Barcelona. No només això, sinó que es posen pisos a la venda amb els llogaters a dins. I en els portals immobiliaris posen en venda llogat. Llavors, la persona que compra aquest pis ha de respectar aquest contracte, però, evidentment, a la que s'acabi, al carrer. Llavors, aquí hi ha tres coses. Hi ha gent jove que no pot accedir al mercat de l'habitatge, hi ha gent de la meva edat que vivim de lloguer i que potser haurem d'acabar anant a viure a casa els pares, perquè això no hi ha... Ningú, cap govern ha trobat una solució, ni tan sols el topall dels lloguers, que està molt bé perquè pels nous contractes, evidentment, no s'inflen de la manera escandalosa que s'han inflat els que estem vivint de lloguer, i després per la gent de renda antiga, com la Mari Carmen i com aquesta família que estem escoltant. Per tant, la solució no s'arregla amb el parc d'habitatge públic. És que a mi m'agradaria dir que políticament només escolto que s'ha de crear més habitatge públic i l'habitatge públic no donarà la solució als milers i milers i milers de famílies que es troben ara mateix amb això.
1: Permetem, Glòria, Míriam Nogueres és la portaveu de Junts al Congrés. Míriam Nogueres, bon dia, moltes gràcies.
20: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Crec que a les últimes hores heu avançat amb la possibilitat d'arribar a un acord amb el govern d'Espanya i amb el PSOE sobre el tema de l'habitatge. És així?
20: Mira, nosaltres fa molts mesos que tenim moltes propostes registrades al Congrés dels Diputats. El que vam fer el dia 3 de setembre, quan va comparèixer Sánchez, va ser donar-li tot el munt de lleis que tenim fetes i que estan aturades al Congrés, i entre elles hi havia un reial decret d'habitatge amb les mesures que nosaltres considerem que són mesures que en aquest moment d'urgència poden començar a solucionar el problema. Al final, les polítiques es mesuren amb els resultats. És evident, i també escoltant a les persones que sou aquí avui, que els resultats no són bons, hi ha menys oferta i els pisos són més cars. Jo crec que cal començar a fer polítiques que altres països sí que estan funcionant, i potser per cales que s'ha demostrat que no funcionen perquè les dades així ho diuen i perquè ja altres països que fa anys que les van començar les estan deixant de fer. Aleshores, nosaltres aquest reial decret el vam entregar. estava igualment tot registrat al Congrés dels Diputats fa mesos, i aquesta setmana ens ha arribat, per part del PSOE, aquest interès en aquestes polítiques, en aquest reial decret que nosaltres vam entregar, que, perquè la gent també se situï, que ens està escoltant, estem parlant de polítiques com, per exemple, desgravar el lloguer en l'IRPF, desgravar també les hipoteques, desgravació dels comptes d'estalvi per la gent jove, la suspensió de desnonaments en habitatges que són propietat de fons voltor. Cert que sona a tòpic, perquè més escoltava aquí, que cal fer més habitatge, perquè denuncis en tenim moltíssims, els diferents governs anuncien no sé quants milers de pisos i d'habitatge, però la realitat i els números el que diuen és que a Espanya s'estan invertint 34 euros per habitant en habitatge públic, i països com Alemanya, França, Dinamarca o Àustria, 200 i 300 euros per habitant. Per tant, és evident que aquí no s'està invertint en habitatge públic, que això ajudaria molt a poder equilibrar preus, i per tant nosaltres també proposem que es facin polítiques que vagin directes a la butxaca de la gent, que donin aire a la gent. Crec que era el Jordi que deia que cal fer moltes polítiques, doncs nosaltres aquí en proposem moltíssimes que s'allunyen certament una mica de les que s'estaven fent fins ara, però també estem convençuts que són polítiques que poden generar molt consens. Per tant, estem a l'expectativa, sabem, ens consta, ens diuen que tenen aquest reial decret nostre sobre la taula, que les polítiques les veuen bé, i nosaltres deduïm que en les properes hores o dies rebrem una contraproposta, aquesta proposta que nosaltres vam entregar el dia 3, però que, insisteixo, fa molts mesos que estem defensant i que estem explicant des del Congrés.
1: Una d'aquestes qüestions d'abast que figura el Reial Decret és la desgravació del lloguer i de les hipoteques en l'IRPF?
20: Sí, això seria recuperar una mesura, perquè aquesta mesura fa uns anys s'aplicava i el Partit Popular, quan va entrar, les va treure cap al 2012-2013. En els moments que estem ara, que nosaltres creiem que les polítiques que fiscalitzen no estan funcionant, perquè més els números així ho diuen, el que cal principalment és donar aire a la gent i als ciutadans. No pot ser que la gent visqui amb l'aigua al coll, perquè no només hi ha un problema d'habitatge, hi ha un problema de progrés, i per tant, però sí que és imprescindible que es comenci a donar aire a les persones, i hi ha un primer paquet per poder aconseguir assolir això, que a més això facilitaria també que la gent no hagués de dedicar gran part del seu sou a pagar els lloguers, i també incentivar la compra per part de la gent jove també, perquè crec que hi ha una tendència a un futur de on tots acabem sent eternament llogaters precaris, i jo crec que la gent ha de tenir dret a tenir el seu propi habitatge, i hem de poder posar totes les facilitats perquè així sigui. És veritat que el moment actual habitacional és molt complicat, però o comencem a aplicar polítiques per revertir això, o això anirà pitjor. També, per exemple, una de les coses per incentivar o facilitar aquesta compra, fem una proposta que és cancel·lar la hipoteca del teu habitatge si el banc la vol vendre en un altre banc, perquè tu estàs pagant una hipoteca de 120.000 euros i el banc la ven a un altre banc per 80.000. Escolta'm, jo vull també poder accedir a pagar 80.000 i no els 120 que estic pagant fins ara. Tot això també ho recull aquest Reial Decret, i nosaltres creiem que són mesures que difícilment poden ser votades en contra i que poden començar a revertir una situació que no cal que digui que és absolutament d'emergència.
1: Crec que també tenim una mesura més concreta, que és que, per exemple, les persones que són més grans que de 65 anys, que viuen en una residència, puguin vendre el seu antic habitatge habitual sense pagar IRPF pel guany obtingut.
20: Correcte. Jo això segurament ho recordareu, perquè fa uns mesos va sortir que hi havia molta gent gran que, per necessitat, perquè no es podia pagar una residència, havia de vendre's la seva propietat, se'ls cobrava IRPF a comptant que era habitatge habitual, quan al final molta gent ha de vendre's la seva propietat per poder pagar-se aquesta residència. Doncs nosaltres el que proposem és que quedin exempts de pagar aquest IRPF, perquè, òbviament, el seu habitatge habitual ja no és, és una residència i, per tant, ho han fet per necessitat. Per tant, és intentar donar aire, i toca donar aire perquè, a més, si tu mires els números, aquest govern, quan entra el 2018, recapta uns 200.000 milions d'euros en impostos i el 2025, que són les darreres dades que tenim, ha recaptat gairebé un 60% més d'impostos. Per tant, les arques de l'Estat cada dia estan més plenes i les butxaques de la gent cada dia més buides. Per tant, nosaltres estem convençuts que calen polítiques per revertir aquesta situació i ara li toca a l'administració assumir unes despeses que fins ara estava assumint la persona i el particular.
1: I què fem amb els fons voltors?
0: Què fem els preus dels habitatges? Com els fem baixar?
1: Bueno, però fons...
0: Clar, per moltes ajudes que tens, bueno, amb un sou de 1.700 euros...
1: El fons voltor i després l'altre.
20: Sí, nosaltres, respecte als fons voltor, el que proposem és que, com en el cas de la Mari Carmen, els desnonaments es suspenguin. Els que recullen dels criteris que recull de les persones vulnerables. Respecte al cas de la Mari Carmen, és veritat que és un cas excepcional i és tan excepcional que no quedava ni recollit en el Reial Decret que defensava la gent de Podemos o Esquerra Sumar, que és aquell que s'havia presentat dues vegades. És un cas molt excepcional, però és cert que posa molta llum a un problema que tothom té clar que existeix, però que aquest govern, amb les polítiques que ha fet, sobretot, jo crec molt a partir de la llei que es va aprovar la legislatura passada, aquesta llei de la vivenda, o de la vivienda, no? Que es va aprovar al Congrés dels Diputats, ha anat alimentant aquesta tendència negativa. I parlàvem dels preus, eh? Crec que hem de ser molt realistes, la situació és molt greu i és evident que d'un dia per l'altre no canviarem aquesta situació. Per això nosaltres proposem un seguit i un llistat de moltes mesures que la suma d'elles segurament poden ajudar a revertir aquesta tendència i a començar una recuperació que altres països sí que s'ha donat. Però sobretot no sé si aquest govern i els seus socis ho veuen exactament així, però jo crec que els anys i les dades ens demostren que les polítiques aplicades fins ara no estan funcionant. Països, ciutats com Berlín, Estocolm o San Francisco ja fa molts anys que estan revertint aquestes polítiques que ja fa anys que havien començat a aplicar i no estan donant bons resultats. I tant de bo la tendència aquí a Catalunya sigui també començar a revertir aquestes polítiques i començar-ne a fer de noves. Veurem si així és i veurem aquestes properes hores si hi ha... alguna bona notícia.
1: Aquí hi ha una història que és que aviam si hi ha consens, perquè aquí, clar, no és només que hi hagi un acord entre Junts per Catalunya i el govern, sinó que aquí necessites que hi hagi, o sigui, entre Junts i el PSOE, aquí necessites també que s'ajuntin tots els altres, i aquí també ja podem. Però fa una estona a la SER, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha dit que mà estesa.
8: Yo creo que tenemos que tratar de construir un decreto donde todo el mundo se sienta reflejado.
21: ¿Ustedes aceptarían que Junts, las rebajas fiscales que propone Junts? ¿Ustedes las aceptarían?
8: Hemos aceptado ese debate desde el principio, ¿vale? Es decir, si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
1: Doncs ja està. De moment debat.
20: Sí, bé, sí, certament. El que passa que nosaltres, precisament, en aquest Reial Decret, malgrat tenim un munt de propostes presentades aquests darrers dos anys en matèria d'habitatge, en el Reial Decret el que fem és un recull de les que creiem que poden generar consens. És a dir, jo, sí, de totes les que he anomenat ara, jo no sé si hi ha massa gent que et votaria que no, alguna d'elles, i la nostra intenció era aquesta, que les que recollíem en aquest Reial Decret fossin de consens. Veurem. Jo aquí sí que no te puc ajudar gaire perquè no sé el que pensen els altres partits. Sí que suposo que és bona notícia que la gent de Sumar ho vegi també amb bons ulls o no digui d'entrada que hi votarà que no, perquè entenc que si aquest reial decret el té el Partit Socialista, el tindrà també Sumar, que forma part del govern, i per tant si diu això entenc que no serà gratuït que ho digui. Veurem les properes hores a veure què passa.
1: Estarem pendents. Míriam Nogueres, moltes gràcies. Que vagi bé.
20: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
1: Adéu-siau. Glòria, digues.
0: Volia explicar una cosa, que és una anècdota que em van explicar ahir, però...
1: Dic una cosa per l'embudió, que ja li dic, que ja pot anar venint per després de la publicitat, perquè hi ha un cas que no és de... que és de contenidor, però que no té res a veure amb un cas de desnonament, però sí d'un habitatge. I de gent gran.
0: Ai, senyor, si ha anat al contenidor ja estic tremolant. Sí, mira, ahir una persona que el Jordi Bosch coneix molt bé perquè hem compartit a vegades els seus serveis, que és el meu conductor de Madrid, una persona que, com bé saps, Jordi no és precisament d'extrema esquerra, sinó més aviat cap a l'altre costat, però que estimem molt tots, a més és un gran professional. Em va explicar un cas que elevo al rang de categoria. La seva empresa ha agafat un nou client i ha estat treballant amb ells. Aquest nou client és un fons d'inversió. Amb l'ajut d'un servei d'advocacia, d'un despatx d'advocats molt important, de la carrer Serrano de Madrid. S'estan dedicant a passejar inversors, sobretot turcs i anglesos de Belfast, anglesos específicament de Belfast, per tot Madrid.

0: aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.
2: Oh. Està molt bé, però això és totalment suficient, com deia ara, la Cris és una aigua enmig de l'oceà. Ara, això que hem sentit ara del pacte Junts-PSOE, que es diu, per exemple, frenar el desnonament per part dels fons voltors, mira, aquí és una mesura que amb això com a mínim podem avançar, bueno, podem avançar en situacions d'emergència. Però fins que no tinguem clar que l'habitatge és un bé bàsic i que per protegir-lo s'haurà d'intervenir sobre aquest mercat, fins que no tinguem clar això...
3: És que això que t'he explicat jo és una salvatjada.
4: Jo escolto la Míriam
3: Nogueres, que venen aquí a blanquejar diners comprant edificis de persones.
2: Com la vida és salvatjada? Intervenint.
4: Ja, Ernest, però quan estic escoltant la Míriam Nogueres dient que hem de facilitar que la gent no vagi tant de lloguer perquè sempre es troba amb l'aigua al coll i compri un pis, però com pretenen que es comprin els pisos? Amb els sous que hi ha i el preu que van als pisos. La gent que té pisos, que té tot el dret del món... Un segon, perdona, Jordi. La gent que té pisos doncs perquè ha heretat o perquè ha tingut la sort de que li van comprar algun pis i l'utilitza, evidentment, de manera... O sigui, com a rendibilitat. Quantes vegades no he sentit la frase el vaig comprar per 180.000 euros i ara si me'l venc m'han donat 500.000. Quantes vegades... No heu sentit amb el vostre grup d'amics o de coneguts o de companys dir això. Per tant, no és que jo estigui en contra d'això. Mira, afortunat qui té un pis i pugui fer negoci amb el pis. El tema és de quina manera pretén Míriam Nogueres que la gent pugui accedir a un habitatge de propietat si els preus d'un pis, d'una habitació a Barcelona són de 400 o 450.000 euros.
3: I fora de Barcelona,
4: Sense sensor.
3: No ens quedem a Barcelona. No,
5: aviam, què dius, Jordi? Vols breu, sisplau, no. Gràcies.
6: Jo crec que m'ha agradat molt la intervenció de la Míriam Nogueres perquè he vist a la portaveu de Junts molt treballant per aquest decret. Jo que estic a Madrid et puc dir que quan va caure l'anterior al PSOE li agradava més el que deia Junts que el que deia Podemos. És a dir, però hi havia, evidentment, s'havien de fer números, etc. Hi ha una estabilitat d'una majoria complicada, perquè hi tens gent molt diversa i tothom vol marcar el seu perfil, evidentment, i les seves propostes. Però si ens quedem només amb mesures de tipus social, amb un tema concret d'un desauci perquè hi ha hagut un telediari que ha provocat i uns programes, el reportatge de La Sexta d'entrar a casa d'aquesta senyora
5: va ser terrible. Boníssim.
6: Evidentment han d'haver-hi mesures complementàries. Malauradament, Cris, tens tota la raó, perquè això exigeix molts anys.
4: Clar.
6: Sí, això exigeix molts anys. O sigui, probablement li dius a la gent que ara té 20 i pico, 30, bueno, anirem fent això, a poc a poc, si teniu estabilitat a la feina, hi haurà unes mesures que van tenir els vostres pares, els vostres avis, que els hi van ajudar durant molts anys a que un dia diguessis he acabat de pagar la hipoteca, perquè tenies una desgravació, tenies una ajuda, etc. De la mateixa manera que saps que una persona personal, un particular, que en un moment donat té un pis, doncs li has de fomentar el que el posi al mercat de lloguer i que no el deixi de llogar perquè li fa por que li entri algú i se li estigui 3 anys allà.
5: Correcte.
6: I, per tant, totes aquestes coses són petites mesures. Evidentment, estem parlant de polítiques a molt llarg termini. Ha de ser llarg termini. I sobretot no ha d'haver-hi cosmètica. Insisteixo, a mi una alta persona del PSOE em va dir quan va passar això abans de l'estiu és que nosaltres estem més a prop de lo que diu Junts de lo que diu l'altre, però no ho quadrem. No ho quadraven, perquè aquest govern ho té molt difícil. No hi ha una majoria progressista, com diu... No hi ha un govern d'esquerra, hi ha un govern d'esquerres, però hi ha un govern d'esquerres que ha de treballar des del centre, que és el que li agrada al PSOE. Per cert, però vull dir que això només es fa amb un diàleg i sense tensions, sense anar-ho a rebentar després des de Twitter, òbviament. Llavors,

0: A partir d'aquí, a poc a poc, doncs, es poden anar fent coses. Jo voldria dir una cosa que enfonsa una mica la meva esperança. Jo he mirat el pis que vaig llogar a Madrid. Un dia en Lluís Falgàs, amic, molt amic de la Cris, em va dir, sí, Jordi, que vinc cap a Madrid, agafo un pis plegats. Vaig agafar un pis que em va costar, ens costava un pis car. En aquell moment s'estava esperant el decreto Boyer, que és el que va donar pas a la legislació que s'ha aplicat a la Mari Carmen ara, 1985. Val? Parlo de fa 40 anys. Llavors, no hi havia pisos lloguer perquè ningú volia llogar, perquè hi havia una renda antiga que feia que entre els impostos que tenia a pagar el propietari de patrimoni més el manteniment, pues, li fos deficitari sempre el pis. Bueno, allà es van presentar unes mesures que 40 anys després tenen els seus efectes, 40 anys després, no? Bé, aquest pis, posat el que costava, que eren 50.000 pessetes, era un pis car, per dues habitacions, cada una amb el seu bany i tal, amb la inflació del 270%, avui valdria 1.113, val? Si no hagués passat res i hagués anat aplicant la 1.113 euros. L'altre dia que vaig passar a saludar el porter, que té 97 anys i està jubilat, però que viu allà a la porteria, es va quedar a la porteria, em va dir que aquell pis s'estava en aquest, l'últim lloguer, havia pagat pràcticament 3.000 euros. Mal. Aquest és el fet.
1: Jordi, aquest tema, em toca tant, però tu vas entrevistar.
0: Perdona, però he volgut posar
1: un cas. Està molt bé,
0: per dir,
1: molt bé.
0: Però Cristina, si hagués hagut només el cost de la inflació, pagaríem...
1: Però un moment, en aquest mateix programa,
2: Cristina, perquè tu abans has dit, la gent que té pis és perquè o el van ajudar o perquè el va heretar. Jo el tinc perquè el vaig comprar barat. No barat.
1: Perquè vas poder, també.
2: Vaig comprar... No. Sí. No, perquè el vaig poder pagar al preu correcte. Sí, però
0: perquè has tingut feina.
2: Però perquè el vaig comprar a un preu correcte. El vaig comprar a un preu adequat.
1: Si
2: ara seria impossible. No, és que ara no ho podria fer. I no me'l puc vendre perquè estic vivint a dintre d'ell.
1: Però, a veure, Basté, tu vas entrevistar aquí... Com es diu aquell noi? Ara em sap greu perquè
3: em va encantar... Comencem a jugar al trivial.
1: No, el documental... Aquell noi que és un youtuber que fa documentals sobre el pis...
3: El Carles Tamayo? Carles Tamayo.
1: El Tamayo, exacte. Aquest noi va demostrar que amb el seu pis posat a Madrid, o sigui, fa més negoci així... que no, o sigui, fora de la llei. Llavors, estàs demostrant que la teva rendibilitat és... Avui dia, tenir un pis, tenir-ne dos o tenir-ne tres, doncs et paga tot, no has de tenir tres o quatre feines per poder tirar endavant i pagar coses, llavors t'estan demostrant que l'especulació és el que funciona.
2: I tant. Llavors, això tenim els pisos,
1: això no solucionarà,
2: no solucionarà
1: el tema de l'habitatge.
4: Llavors podríem prendre algunes mesures en lloc de tant postureo, com diu el Jordi Bosch, postureo de tots, per cert,
2: en lloc d'això,
4: podríem, per exemple, evitar que un fons saudí compri de cop 43 pisos a Madrid, a Barcelona o a València. I com evitar-ho? Home, doncs que el pis, a partir del pis número 3, cosir-los a impostos. Sí. Per exemple, per què no ho fem? Bueno, doncs, the answer, my friend, is blowing in the wind.
3: Ja, com a la ciutat de Barcelona es va construir un edifici on havia d'anar presumptament un hotel... L'Ajuntament no ho va permetre fa alguns anys i es va col·locar 10 pisos de superluxe que precisament de Viladecans no n'hi ha cap. No n'hi ha cap. Tot viuen bàsicament àrabs. 10 i 24.
0: I tampoc hi ha gent de Barcelona, nanos de Barcelona, impagable, que estiguin treballant
2: aquell hotel. I a Madrid estan vivint tot veneçolans i mexicans rics.
3: Un segon, sisplau.
0: Aquest hotel se'n va anar a Madrid.
3: Efectivament. Al costat de la Porta del Sol.
0: I tots els nanos i noies que podrien treballar-hi, en millors o pitjors condicions, no entro allò, espero que en bones... o amb justes, no han trobat lloc, perquè allò no ha existit.
3: Totalment. Com va haver-hi algú que va intentar fer de la Torre Agbar un hotel de luxe, que et deia, no, és que vols fer un hotel de luxe aquí. Dic, bueno, però quanta gent anirà...
0: Mira que rara, per dins.
3: Sí, treballar, quanta gent treballaria aquí, quanta gent... feina directa i indirecta hi hauria, i es va decidir que no, que farien oficines. Doncs, bueno, mira, pa'lante.
5: RAC1. Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és en realitat una llauna d'anxoves. Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
6: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
7: T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta'n les condicions a Zurich.es.
8: Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
8: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
9: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
10: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
11: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
10: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units i els canvis als tipus d'interès.
13: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
14: Se mueven los coches y los pasajeros al tren. Los niños al cole, las cucharitas de nuestros cafés. Se mueven las ideas, los alimentos, los paisajes, la noche. Se mueve todo para que todo siga, porque la vida es movimiento y el movimiento es vida. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. El ministerio de un país que se mueve.
15: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
16: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
17: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
18: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
19: 205 cavalls i només 4,3 litres?
20: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Busques un vehicle híbrid?
21: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
22: Més eficient, és menys consum.
21: Més potent és més cavalls.
22: Tot a Romauto.
21: Barcelona.
22: Molins de Rei.
21: Mataró.
22: Blanes.
21: I Santa Coloma de Farners.
22: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
21: RomautoNissan.com.
22: Romauto.
23: Mamma mia. Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'ABBA. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
24: Torna al Liceu. Torna l'emoció de l'òpera. Una temporada més, Telefònica, com a soci tecnològic, acompanya el Liceu en l'estrena d'Aïda, l'òpera inaugural per connectar més persones amb la cultura.
25: Si estaves desitjant canviar d'estació, a IKEA et donem un motiu nou per estimar-te la tardor. Del 24 al 27 de setembre tens un 10% de descompte en tot el nostre assortiment. Gaudeix-lo a les nostres botigues a Catalunya, en línia o per telèfon, només per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Més info a ikea.es/ofertes.
26: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
27: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
26: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
28: RAC 1.
0: el per què de tot plegat.
1: Dos quarts d'11 del matí. Hola, Embudio, què tal? Com estàs?
2: Hola, bon dia. Què tal?
1: Bon dia. Anem a un nou cas del contenidor, Del món arrecual d'avui és bèstia. Però abans ja ho sabeu, si esteu vivint una situació greu o surrealista i teniu la sensació que qui us hauria d'ajudar no ho fa, us poseu en contacte amb el contenidor del món RQ i nosaltres almenys us escoltarem. Hem de fer allò, Sergi, dels casos que han quedat... que han quedat tancats abans de sortir d'antena.
2: Això fa un temps que ho arrosseguem.
1: Doncs vés pensant-hi de quin dia ho podem fer. Per què? Perquè és que n'hi ha molts.
2: Ho vaig acabar fent el llibre abans.
0: Ja ho sé.
1: Ho expliques. Ja ho sé. Ho podeu fer amb un missatge escrit o amb una nota de veu breu al WhatsApp del programa. Recordeu que és el 669-10-10-10. 669-10-10-10. I no cal tots els detalls d'entrada, només un resum. Us llegirem, us escoltarem i si ens cal més us ho farem saber. I si voleu estendre-us una mica més, ens podeu escriure per correu electrònic, com sempre, a elmón@rq.net. Carme, bon dia. Carme?
3: Sí, hola, som aquí.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
1: On viu vostè? On viu vostè?
3: A Barcelona.
1: A Barcelona.
3: A la plaça Vicenç Martorell.
1: Val.
3: Molt a prop de la Rambla, molt a prop de la plaça Catalunya...
1: Al centre.
3: Molt a prop de molts llocs, però no em puc moure de casa.
1: Yeah. En un pis, no entenc?
3: Sí, en un pis, en un tercer pis.
1: En un tercer. Li puc preguntar quina edat té?
3: Sí, 81 anys. Tinc.
1: 81 anys. I vostè va amb cadira, oi?
3: Amb cadira de rodes, sí.
1: Val. Ara deia, no puc sortir de casa. Per què?
3: Ah, perquè l'ascensor no funciona. Fa un any que no funciona.
0: Un any?
3: Bueno, ara la setmana entrant farà l'any, ja.
1: Un any, però com pot ser que no l'hagin arreglat? No us van fer una previsió de quant temps trigaria?
3: Sí, al principi, a veure, a l'ascensor el van haver de posar nou, però tot i que es veu tota l'estructura, tot nou, no funciona. Llavors, quan van fer la previsió, van dir 3-4 mesos. 4 mesos ja ho tindreu. Sí, botifarra. Encara no va ara.
1: I en portem 12.
3: I fa, ja et dic, ara farà l'any.
1: De quina empresa l'ascensor?
3: Ai, em sembla que es diu TK Elevators o una cosa així.
2: Sí, tal qual. Sí.
1: TK Elevator.
2: TK Elevator. És una de les grans empreses del sector de, dels ascensors.
3: Sí,
2: després aquesta, ja Kone.
3: Bueno,
1: el problema és una cosa. El problema potser no és, de TK Elevator, sinó de qui, l'empresa que ha d'instal·lar-ho. No tant com...
3: Si no, a veure, està instal·lat, Ja ens van instal·lar.
2: Posar-lo
1: en marxa. Us han donat alguna explicació, alguna previsió nova o no?
3: No. Mira, tant el president com la seva dona, que ho està movent bastant, bueno, li diuen coses com ara li faltava el número, no sé què, que des d'allò del permís. O sigui, una sèrie de coses que et deixen... No, d'aquí 15 dies ho tindrem, la setmana que ve segurament que funcionarà. I així és cada vegada. I no va. I no va.
1: Per tant, fas un any que estàs tancada a casa?
3: Sí, però, a veure, estic tancada a casa, però tinc la sort que els de la Creu Roja, no sé com ho van saber, algú altre de la família o amics meus, hauria de dir-ho a la Creu Roja. Llavors venen a buscar-me cada dimarts a les 11 del matí i em baixen amb una cadira elèctrica tota rara i després a la 1 em pugen. És a dir, que estic 2 hores al carrer, d'11 a 1. Llavors algú de casa, de la meva família, em ve a buscar baix al carrer, fem una volteta i pss, ja torno cap amunt, perquè és clar, a la 1 de seguida les 2 hores passen volant. És l'únic dia que surto.
1: O sigui,
3: el dia aquest...
1: O sigui, mare, només 2 hores a la setmana surt de casa, gràcies a la Creu Roja, des de fa un any. 2 hores a la setmana. A la setmana.
3: Sí, bueno, potser ells no fa un any que venen, potser fa menys, perquè quan algú altre... No sé qui ho va dir, perquè ve d'explicar-ho a la Creu Roja perquè sàpiguen que hi ha una persona que no es mou, que em van venir a buscar. Vull dir, no fa potser un any que venen, però Déu-n'hi-do del temps que fa.
1: Jesús.
3: Sí. Escolta, però no surto per res més, no puc.
1: I com ho porta, Carme?
3: Bastant malament. Perquè, a veure, escolta, jo aquí a casa al final m'avorreixo. Hauràs per més coses que... I no és allò que dius, és que mira, com que ella es posa a la tele i es passa tot el dia, veient, no, quasi no me la poso mai, la tele. Yeah. I es dir que no, és que ni ho sé. com ho vaig passant, no ho sé. La tarda gairebé sempre ve a veure la meva germana, que li costa molt pujar els tres pisos, perquè ella pobreta, bueno, a veure, jo estic fumada de tot allò que no puc caminar, i ella encara pot pujar els tres pisos, però aquí arriba aquí dalt, amb una bufera que no pot.
1: I la compra com la feu? Com la fa?
3: Ah, mira, tinc una noia que ve aquí a casa que m'ajuda, faig una llista, la vaig a comprar i apa, i anar fent.
1: I si ha d'anar al metge? És.
3: Ah, no hi vaig al metge jo. Estic molt sana. Ah, sí. Això de que estic molt sana. Ah. Jo tinc artrosi, per tant no em puc moure. O sigui, jo abans feia la feina que fos, eh? Vull dir que no. No és que hagi sigut així tota la vida, però ara no. Ara amb cadira de rodes.
1: És un edifici gran, Carme? Té molts veïns?
3: No gaires. I no és antic. Jo me'n recordo quan jo era petita, aquí en aquesta plaça Vicenç Martorell, no hi havia cap edifici, cap dels que hi ha ara, eh? No, són... Bueno, deuen tenir... A veure, jo recordo quan ho construïen, però si jo en tinc 81, doncs poden tenir-ne 70 o una cosa així. Aquests edificis, i no són grans.
1: I en algun veí, és l'únic veí, Carme, que té problemes com vostè?
3: No, a veure, en la meva escala som 8 veïns, però dels 8 veïns n'hi han que tenen la sort de tenir una casa fora, i llavors què hem fet? Han marxat a fora i bueno, van tocant, què, està igual, doncs no vinc. Perquè, esclar, n'hi ha un mateix, el que viuen aquí sobre de casa meva, el pobre home ara té un càncer, bueno, ara ja fa uns mesos, i el pobre home, esclar, pujar, ell era en 4 pisos, bueno, doncs tenen una casa fora i estan a fora, però com ell, una senyora de primer pis també està fora, és dir, que qui té una casa fora ha sortit d'aquí, perquè és clar, això de pujar a peu no li va bé a ningú.
1: Ai, Déu meu. O sigui, estem parlant amb una senyora, amb la Carme, de 81 anys, que sortosament té bona salut, però que té una artrosi greu, severa, que no li permet caminar, que no li pot caminar, que va en cadira de rodes, i que l'ascensor està col·locat, però no està engegat.
3: No està engegat, no marxa.
1: Des de fa un any.
3: I això que deies de si un dia em passa alguna cosa, ja ara fa uns mesos, un dia que jo ho tenia a fer i vam haver de cridar al metge i va venir tot això, em van ingressar, vaig anar amb cadira, no, com se diu això?
4: Camilla.
3: Va venir buscant ambulància.
1: Sí, va venir buscant ambulància. Clar, si només faltaria, que no puc... Clar.
3: Sí, i em van portar, és que ara ni me'n recordo com se diu, perquè no era ben bé un hospital, és un lloc que passes un temps mirant el que tens. Jo tenia una infecció d'orina, m'ho van tractar, i al cap de, no sé si un mes o quan, pam, un altre cop cap a casa amb l'ambulància. És a dir, que si surto és per anar a un hospital. La mare del Tano, escolta. No surto per res, mira.
1: Mare meva.
3: Ja faria aquí anar fent anys.
4: Les indecències.
2: Clar, i sobretot, tots sabem com funcionen les obres a vegades, o les reformes, que a vegades s'allarguen, no? Però una cosa és de 4 a 12 mesos al salt és bèstia, i això que explica la Carme, no? Que el president de la comunitat està en contacte constantment amb la companyia i li diuen, ui, ara faltava un permís de no sé què, d'aquí 15 dies això ja està. I ara sí que ja ho hem arreglat, això, no pateixin que dilluns ja està activat. I anar fent...
3: Sí, la setmana que ve segurament que ja podreu no sé què.
4: Tinc la impressió que ja ho deuen tenir cobrat, això, saps què et dic? Ho deuen tenir cobrat i sempre hi ha una cosa més urgent per anar a fer abans.
3: Aquest dia em va dir la veïna d'aquí, de sobre de casa, que està fora, perquè tenen una caseta fora, li vaig telefonar i dic, escolta, que vull parlar amb el rec. I diu ella... Ah, a l'últim rebut, diu jo, perquè ella també sempre es mou molt. Escolta, li he dit a la noia, a la que és la dona del president, que és la que més se'n cuida, li he dit que ara, al pròxim rebut, que no el pagui, que li diguin al administrador que no es pagui. No sé com ha acabat, però, escolta, per més que no paguis, no fan res. Bueno, no, aquí no es veu cap moviment. No ho sé.
1: En fi, Carme, a veure si algú ens dona un cop de mà, òbviament, què podem fer. Gràcies, Carme, fins ara.
3: Escolta, i una altra cosa que no t'he dit. Ah. Es va demanar que a la porta de l'ascensor, perquè això està col·locat, vull dir que veus que tenim un ascensor maco. La porta es va demanar que fos automàtica perquè jo, a l'anar amb la cadira, pogués empènyer, no sé com se fa això, i pogués entrar sense maniobres. Però resulta que no l'han posat automàtica, l'han posat que... que ja m'ha dit, aquesta veïna que et dic, diu, escolta, Carme, ja veurem, Carme, com ho faràs, per entrar, perquè no és automàtic, a veure que... Bueno, el cas és que dius, a sobre...
4: S'han cobert de glòria,
3: problemes. Sí.
1: En fi, Carme, una abraçada forta.
3: Gràcies. Vinga, i moltes gràcies per haver-me trucat,
1: No, només faltaria. A la vostra disposició.
3: Vinga.
1: Digues, Sergi.
2: Sí, que amb els casos de problemes amb les instal·lacions d'ascensor són un dels grans clàssics del contenidor i a vegades obres de mesos i mesos, de cop, aquella peça que havia de venir de l'altra punta del món resulta que...
4: Apareix miraculosament.
2: Resulta que apareix. Sí que m'ho mirava i n'hem rebut més en l'últim any, potser, coincidint, no sé si una cosa va lligada amb l'altra, és una mica sensacions, però veritat que coincideix amb el temps. Amb aquella normativa que va sortir de que tots els ascensors s'havien d'adaptar...
1: Correcte. Mira,
2: a la nova normativa.
1: Ara m'acaba d'enviar un missatge. L'Àlex Salmon, company de periodista, l'Àlex m'acaba d'enviar aquest missatge precisament. I diu que van saturats, que hi ha saturació a totes les comunitats autònomes, que no només és aquí, que és a totes les comunitats. Doncs mira, així estem.
5: Home, però un any, és que perdoneu, O sigui, és que no és una qüestió de salut. Si no, una persona no pot estar tancada un any a casa seva, per l'amor de Déu. A més, si passa alguna cosa aquí...
1: No, és terrible, és terrible. En fi, Sergi, alguna cosa més?
2: No, ja està.
1: Doncs ja pot anar...
4: A sus labores.
2: Falla que voy.
1: Val, abans de... Vull parlar d'aquí uns moments amb la Buscarons, perquè avui ja, recordeu, hi ha el concert del Balambudio, està allà, ja està a primera fila, ja està allà a primera fila. Doncs abans vull parlar d'una cosa que li he dit a l'Ernest que parlaríem abans, que és de què li passa al Florentino Pérez.
4: Mira, l'Ernest està salivant directament.
1: No, però és que és molt bèstia, és que l'ho deia, és molt bèstia. És que l'ho deia, és molt bèstia.
4: És molt bèstia.
1: No, però jo crec que tot comença el dia de la roda de premsa Florentino. Allà comença tot. Perquè ell allà es treu la màscara que molta gent coneixia, però que la societat no sabia. Llavors, ja, jo crec que ell mateix s'ha tret la màscara per ell mateix.
4: Això i que no entren gols.
1: Ah, no, és que...
4: Perquè, clar, si des de llavors fins ara haguessin entrat 25.000 gols, potser estaríem parlant d'un altre
2: sol. I el Barça.
1: Ai, bueno, ahir ho va dir el Juanma Castaño, això. És que passa una cosa que és molt, molt curiosa. És a dir, aquí s'ajunten dues pestes. Una és l'ABC. I l'altra és un article que escriu el Juanma Castaño. El Juanma Castaño... quan ja li munten un comunicat, surt el propi Juanma Castaño demanant disculpes per haver fet la comparació entre Real Madrid Televisió i Gara, i fa una cosa ben feta que diu, escolti'm, jo demano disculpes per la comparació, és desafortunada, però diu que...
2: que Real Madrid Televisió...
1: que menteix, manipula, assenyala i fustiga. Això ho deu veure Florentino Pérez i diu, pues mira...
4: Aixeca el dit petit...
1: I se'n va al Twitter oficial del Real Madrid, oficial del Real Madrid, que té pràcticament 50 milions de seguidors, i li fot un vídeo que ho han resumit així.
6: Un periodista de sobra conocido por todos, que sigue dando lecciones al resto, pero que antes debería mirarse en su propio espejo, por una simple razón.
7: Miente, manipula, señala y hostiga.
6: Vamos a ver, ¿quién realmente miente, manipula, señala y hostiga?
7: Miente...
6: Toni Kroos le sacó los colores con este tuit, tras una información falsa de Juanma Castaño sobre el futbolista alemán.
7: ¿Manipula?
6: Así es como Juanma Castaño narraba la clasificación del Real Madrid a las semifinales de la Champions ante la Juventus en 2018, tras un clarísimo...
1: Podríem seguir, Podríem seguir, però és que primer...
4: Actual una mica Nodo, no?
1: Bueno, Nodo o Sálvame Deluxe, també, una mica aquests vídeos que dius... Bueno, però això és un mal de Real Madrid Televisió, que ningú diu res d'aquesta televisió, i ell va fent, és a dir, no hi ha cap televisió del club que sigui això. O sigui, una televisió del club ha de ser el club, evidentment. I pot criticar, sí, però no sistemàticament, i fer d'altaveu dels teus problemes. Una. I després, aquesta nit, el Juanma Castaño ha sortit a la COPE y ha dicho eso.
7: No voy a cambiar. Me da igual que me hagan vídeos, comunicados. Me da igual que me echen encima todo lo que me han echado encima hoy. Me da exactamente igual. ¿Me jode? Sí, me jode. Pero también va en el sueldo y en mi trabajo. Voy a seguir diciendo en el partidazo lo que creo que tengo que decir desde la honestidad. A mí nunca nadie me ha denunciado, por supuesto nadie me ha condenado, por decir una mentira. Y voy a seguir haciendo la radio que hacemos.
1: I va culpar Florentino de fer-lo servir amb ell com a cortina de fum per tapar els seus fracassos.
7: ¿De qué tengo culpa yo? ¿Tengo culpa de que no le hayan sacado roja el otro día a Canin Lee? ¿Tengo culpa de que le haya ido mal lo de la Superliga y decirlo? ¿Tengo culpa de que haya hecho un estadio para hacer conciertos y decirlo? ¿Que no los puede hacer? ¿Que se le haya caído lo de los parking y decirlo? ¿Tengo culpa de que haya renovado a Vinicius y que la gente no esté ilusionada con la renovación de Vinicius? de que se haya gastado 140 millones de euros en Diomandé, pero que hoy la gente, el socio del Real Madrid, cree que no vale 140 millones de euros? ¿Tengo yo la culpa de que Mbappé vaya a ser posiblemente Balón de Oro y haya un mal rollo con él ahí en el estadio a pesar de que mete churros, goles como churros? ¿Quién tiene la culpa de todo eso? ¿La tengo yo o la tiene Florentino?
8: També va dir una cosa que jo crec que, com deia l'Ernest, la mare dels ous, que és, aquí el problema és que el Barça està a 6 punts del Madrid i juga
4: i
8: de manera
4: no
8: magnífica.
4: Bueno.
8: Això és el que deia Juan Macastany, jo ho he dit avui a les 8.
7: I este micròfono que està vacío
8: no,
7: aquí...
8: No, perdó, no, a les 8 del, ho he dit avui a les 8 del matí, que hi ha una... que aquí hi ha... Si tu pots discutir amb un periodista, només faltaria, passar tota la vida, pots estar de, pots pensar tot el contrari del que dius, el que no pots fer és assenyalar-lo d'aquesta manera, que això té un risc. Això té un risc. Tant. Això és perillós. És molt perillós, això que ha fet el Real Madrid. És molt perillós. I portem una setmana sense futbol, i portem una setmana
9: que
8: només es parla dels àrbitres, del Juanma Castaño i del VAR, no, i de Javier Tebas. No es parla de res més. Aviam, Jordi Bosch, Jordi.
10: A veure, en primer, hi ha una cosa que heu apuntat aquí, és a dir, hi ha una situació futbolística complexa. Aquí el Madrid està a 6 punts del Barça, amb un Barça que li cau la bava, que ens produeix la frustració de que aquest cap de setmana i l'altre no tindrem futbol i no els podrem veure, que és el que esperàvem. I bueno, jo, com que tinc el Girona, malauradament, per desgràcia, som a segona, però almenys m'aniré a veure el Girona, tindré alguna tret de futbol i a veure si guanyem, que ho espero i ho desitjo. Però, si us fixeu, fins i tot, hi ha, a més d'aquests 6 punts, 2 victòries agòniques en el descompte amb l'Espanyol i amb l'Elx, i un mal sabor de boca, un mal gust de boca del partit que van guanyar 2-1 amb l'Inter. És a dir, que hi ha un caldo de cultiu que fa que aquestes alçades del mes de setembre ja es vegi que aquesta temporada pot estar perduda. I com que pot estar perduda, o no, el temps ens ho dirà, però tot ho apunta, almenys és la fotografia real d'avui, exacta, doncs produeix, diríem, una reacció i s'ha de començar a treure i començar a disparar el primer que passi. I aquesta és l'essència. I una altra, s'ha fet una opció per un entrenador sense un plan B, perquè si tenies a qualsevol aposta esportiva que anava malament, sempre tenies un Mourinho similar. Ara ja no el tens. Ja no pots anar a buscar l'entrenador del Castilla. Aquest pla tampoc el tens. És a dir, que això, diríem, apunta molt malament després de que per primera vegada en el Madrid hi ha hagut un procés electoral després de dècades de no haver-n'hi. I que han apuntat un candidat castellà que produeix un malestar només perquè el convidin al palco diumenge passat, que això també està en l'essència d'aquest malestar, els comentaris del diumenge passat per la reacció del president del Madrid a la presència de Riquelme en un palco convidat per algun empresari o què fos, etc. I vol dir que la tensió està a dalt de tot i que, no, i que ja no es fila prim a l'hora d'atacar. Jo miraré d'enviar un missatge de suport personal a en Juanma, perquè el conec, el coneixem, alguns de nosaltres, dels que estem aquí, perquè, home, que et senyalin està molt malament, perquè al final pot haver-hi un desgraciat que pensi que ha de... En fi, no vull ni pensar-ho, no? Però que t'ho ha de recriminar pel carrer.
8: Més enllà de
10: que inicialment pugui tenir o es pugui haver agafat des d'un punt de vista seriós, però també amb un punt d'humor negre per l'absurd, no? La mateixa, aquesta manera que han catalogat el miente, manipula, senyala, hostiga, això durarà molts anys, ho farem servir per altres coses, no? Com la del mirador, l'esclavo, l'amigo i el siervo, eh? Llavors, vull dir que tot això, jo crec que l'Ernest ho ha començat a apuntar, té que veure amb el que està passant aquí a Barcelona en aquest moment.
8: I tant. Ernest?
11: No. I reforçant això que deia el Jordi ara, i ampliant una mica el focus, és una primera obvietat. El Madrid no és un club esportiu. El Madrid és un règim institucional, empresarial, social...
4: Econòmic.
11: Econòmic, però és un règim. Llavors, per entendre el que ha passat amb Juanma Castaño, és molt important tenir en compte això, perquè el règim ha basat la seva estabilitat durant molts anys tenint una relació privilegiada amb els mitjans. I, dient-ho així, controlant-los de manera explícita o implícita, o amb la censura o amb l'autocensura, que és més efectiva. El que està passant amb Juanma Castaño, estan veient en directe com s'esberla una de les potes. Perquè darrere Juanma Castaño vindrà molta gent. Primera, perquè té el respecte a la professió. Perquè es pot equivocar.
4: I perquè la gent s'emmiralla, diu, ara li ha tocat amb ell, però és que demà em toca a mi.
11: I perquè Juanma Castaño es pot equivocar o no, però la gent el respecta i el que no faran és deixar-ho passar. Per tant, aquest és un punt per mi molt important, que a més és conseqüència de, com apuntaven ara els Jordis, del gran estat del Barça, és a dir, el Madrid i el Barça són dues cares de la mateixa moneda i el que li passa a un es transmet, com hem dit sempre, a l'altre de forma directa, i en aquest moment el que està destruint el Madrid és el projecte del Barça, el moment espectacular del Barça, els gols al Barça, l'alegria del Barça. Clar, tot això va en detriment del Madrid. I hi ha un últim factor per mi molt important, que és que el règim ha vist, des de que va haver-hi eleccions amb un senyor que, per cert, cap banc li donava un aval, no sortia enlloc, ningú li va fer cas, va haver de muntar una candidatura en 48 hores, tot això. Bueno, aquest senyor va treure el 30% dels vots, que és una barbaritat. I el Bernabéu, que per mi és un factor importantíssim, li ha començat a dir al règim: no ens agrada tot això. I fins i tot amb l'equip guanyant, i amb Mbappé golejant i no sé què, hi ha un xiuleig de fons que és la...
8: És que jo tinc la teoria que el Madrid no fitxa Rodri perquè el portava a la candidatura
11: de Riquelme. I llavors hi ha una banda sonora de fons aquesta temporada al Madrid que són uns xiulets, si us hi fixeu, tota l'estona, tot el partit, fins i tot hi ha un xiulet guanyant 4-0, que és Mourinho, aquest espectre que ve del passat...
4: Tot el merder de l'estadi...
11: No ens el creiem, no ens creiem aquest model, no ens creiem Florentino i no ens creiem el règim. Llavors, el factor Barça, el factor social, el factor esportiu estan començant a convergir en una tempesta perfecta que a veure com evoluciona.
4: A veure, perquè hi ha... A veure, la solidesa, diguéssim, empresarial i de respecte que ha tingut Florentino Pérez fins ara...
11: Que ha tingut.
4: Més enllà d'aquests senyals i d'aquest enfrontament, i en el fons, no, de moment no trontolla. Eh?
11: La Unió Soviètica era un artefacte més bèstia i va caure. Eh? No, vull dir que...
4: Animal que ets.
8: Per cert que Metrópole Berta publica que hi ha hagut un assalt de matinada a l'Apple Store de la Maquinista amb tres vehicles implicats i un Range Rover abandonat. Els altres dos vehicles han pogut fugir de l'establiment després de l'assalt. Ha estat al voltant de les 6 del matí. I segons expliquen els Mossos, el robatori s'ha produït mitjançant un encastament amb tres vehicles. Per cert, que crec recordar, efectivament, que això ja li va passar el 21 d'agost també a l'Apple Store de la Maquinista. No, de la Maquinista.
5: A la mateixa botiga,
8: sí, llavors. A la mateixa botiga. Per cert, que tenim matí complicat a l'AP7, l'incendi d'un camió a Avinyonet del Penedès només deixa un carril obert de sentit Tarragona i provoca més de 10 quilòmetres de cua en sentit sud. A Bàscara, a l'Alt Empordà, també hi ha cues quilomètriques per un altre accident. Anem a comptar cotxes des del RAC. Bon dia, Ferran Aràndiga.
9: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres pendents d'aquest incendi de vehicle des de primera hora del matí a la AP7 a l'altura de Avinyonet del Penedès, on continua només obert un carril de circulació i que aquest fet, doncs, a hores d'ara, en sentit sud, provoca fins a 10 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquesta incidència, també tenim un nou accident de fa tot just una estona a la AP7, on a hores d'ara queda la calçada tallada al punt de Santa Perpètua de Mogoda, també en sentit sud, i s'obren desviaments, tot plegat deixa fins a 6 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes dues incidències, també comptem amb aquest accident de la C-25, que també des de primera hora del matí a Santa Maria d'Oló, en direcció Girona, continua tallant un carril i provocant 4 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
8: Torna a aparèixer aquí sobre la taula, per això que ara estàs dient al Ferran Aràndiga, gràcies Ferran, des del RAC,
1: el tema que és la P7, però és igual, no? Ara no. Això és un meló entre els camions, els del carril del mig, el mal estat de la carretera, tot plegat, és terrible. Això sí, com deia la Glòria Serra, a vegades el Waze o el Google Maps t'envia per llocs meravellosos que no coneixies.
4: No, jo crec que hem arribat a passar per Turó de l'Home per arribar a la Garrotxa.
1: 4 minuts i les 11. Un segon, sisplau, que anirem recollint perquè vull parlar un moment de música. Un segon.
12: RAC 1.
13: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
14: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
15: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
16: Doncs jo només sento la carretera.
15: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
17: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
18: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
19: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
28: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, tria bananes a 0,99 al quilo i estalvia't un 33%. I 200 grams de bacó fumat a 1,49 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
29: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
30: A Moeve continuem estant amb tu perquè estalvis el doble. Perquè per ser de Moeve Go tens un estalvi de 10 cèntims per litre en tots els teus proveïments. Uneix-te ja a Moeve Go i comença a gaudir del doble d'estalvi amb la qualitat del carburant Moeve. Consulta en les condicions a moeve.es. Moeve.
31: El per què de tot plegat.
1: Pràcticament les 11 en punt de la nit.
4: Sí, de la nit sobretot. Jo estic per demanar-me un mojito, per animar-nos aquí una mica. Tens una setmana?
1: Perdona, però el mojito me'l podem fotre perfectament a aquesta hora, que per nosaltres ja és...
4: Escolta'm una cosa, supera el jet lag, Jordi, perquè
1: no, és que
4: estem
1: aquí,
4: rient
1: és
4: molt
1: que
4: tots,
1: però... aquí aquesta nit comencen els macroconcerts de la Festa de la Mercè concert de
4: RAC 5. No he sido yo, senyora, m'he posat el revólver en la mà.
1: Albert Buscarons, bon dia.
32: I bona hora.
1: El coordinador de RAC 5.
4: Ens estimem
1: tot,
4: molt,
1: tot a punt o no?
32: Perfecte, sí, comencen assajos tot just ara. Per tant, un cop
1: ahir
32: vas superats...
1: passar per davant i estava tot tancat ja, eh?
32: Sí, sí, sí, sí. És que, a més, amb aquell enrenou que tenim a Plaça Espanya, n'hi do.
1: Aviam, és que he vist la durada? Comença a 9:15?
32: Sí, i acabem a 3:15.
4: A tope.
32: Macrofestival.
8: Són 6 hores, com el Monarra Cuis, llarg, eh? Sí, sí.
32: És llarg, és llarg. Jo admiro moltíssim la gent que és a primera fila des de primera hora, perquè no sé com s'ho fan.
8: I
32: no
8: van al lavabo? És probable que deu haver-hi gent que ja deu estar a camí d'anar... Bé, bueno, esclar, molta gent de fora de Barcelona que segur que deuen estar a camí d'aquí.
32: Sí, diria, perquè això és cosa de l'Ajuntament, cobren l'accés a les 7 de la tarda.
8: A les 7 de la tarda.
4: Uh-huh.
8: I comença 8:45.
32: Sí.
8: Quants anys fa que es fa aquest concert ja?
32: És que nosaltres hem anat canviant. Nosaltres hem fet Bogatell, hem fet Art de Triomf, hem fet... Però ja són uns quants. Jo...
8: I a la Maria Cristina? Ja en portem 3 o 4, no hi ha?
32: Sí.
8: No, espera, perquè me recordo que va haver-hi un que es va fer, no sé si era per pandèmia o postpandèmia, molt a prop de a la facultat de... molt a prop del Camp Nou.
32: Sí, allà també hi vam ser. Exacte. Sí, sí. I l'any pandèmia es va fer a l'Anella Olímpica, dalt de tot,
8: Olímpica,
32: la gent asseguda i... Sí, sí.
8: Ara és el Maria Cristina, al costat de la plaça Espanya de Barcelona, a Montjuïc. Anem a repassar el cartell, Albert. Per començar, 8:45 del vespre.
32: I tant, i a més ve en format banda, qui l'hagi vist quan anava a duet no té res a veure, i és un dels noms que ha format part dels cartells dels festivals de tot aquest estiu. La Maria està en un molt bon moment.
8: Teniu timing de cadascun o no?
32: Sí, la Maria va a les 8:30, això t'ho puc dir de seguida, i fa 50 minuts de repertori.
8: Després?
32: A les 9:30.
8: Després, a les 9:30 arriba...
32: Marcos. Jo estava de fasto, he de dir que a la redacció de RAC1 hi ha gent que s'hi sent obligada en aquest concert. Ah, sí? Per la presència del Marcos. Sí, especialment els que tenen criatures de certa edat, perquè el Festuqui-Tuqui, doni-do, eh?
8: Bueno, diuen que és una
4: de les promeses. Tot l'estiu, amb el Festuqui.
32: Veus? Donem fe. Sí. 10 minuts farà el Marcos, perquè, de fet, té 3 cançons, és un artista emergent, però farà un show d'aquells per quedar-se una estoneta.
8: Arribarà a les 10 de la nit.
32: Sí.
8: Un dels plats forts del concert de RAC 105 i de la Mercè en general, eh? Atenció. Els Amics de les Arts, Albert.
32: El 2015 van fer el seu últim concert a la Mercè perquè era el 10è aniversari de la banda, i ara que celebren el 20è, tornen a fer un concert amb accés lliure. Sí, sí, tenim moltes ganes de veure'ls. I és possible que deixin anar alguna cosa nova, perquè projecten nou àlbum per principis de l'any vinent.
8: Mm. Clar, és que no es poden entendre les dues dècades de la història de la música en català sense aquesta gent, eh?
32: Uh-huh.
8: Els Amics de les Arts són gent magnífica que des de fa molt de temps que han enriquit la música en català, com ho han fet els que venen ara i que actuaran a 3:15 de la nit, que és una altra banda irrepetible del país.

0: interpreto que el concert dels Catarres serà el dels més llargs de tots, no?
1: Sí, és una hora i quart aproximadament, una hora i 25 exactament de repertori, perquè a més porten un estiu els Catarres, jo crec que dels millors de la seva trajectòria. Són més de 50 concerts, ho estan omplint tot més que mai. A més, des que l'Eric m'ha deixat una mica la guitarra i actua com a rockstar, i es fot la gent a la butxaca des del primer minut. Increïbles.
0: I tancarà la nit el retorn 20 anys després de...
2: Sense tu!
0: Això, que li tocava la nostàlgia.
1: Sí, han tornat, però només per aquest any, eh? És una gira de retrobament que durava pocs mesos, ja ho van anunciar així, i serà l'última cançó de la Mercè d'aquest any, aquest Sense tu.
0: Aquesta serà l'última, eh?
1: 2 i 25 minuts aproximadament, tothom amb la llanterna del mòbil i fer l'història.
0: Dos quarts de tres?
1: S'ha acabat.
0: S'ha d'acabar més, eh?
1: I tothom a casa, eh? Que ningú es quedi allà a la plaça fent coses que no s'han de fer.
0: Bueno, això ho veieu a la Urbana, que es posa fora fot tots com
1: ara.
0: Això, repetim, serà aquesta nit a partir d'aquest vespre, a partir de dos quarts de nou fins als dos quarts de tres de la matinada. Entrada lliure de franc. De franc, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, un nou concert de la Mercè de Reaction 5. Gràcies, Albert.
1: Gràcies.
0: Que sigui un èxit. Són les 11, com sempre, són les 11 i 4 minuts. Puc anar amb la... amb la Laia Colomer, perquè hi ha la reunió del president Illa amb... Què ha dit el Jordi?
3: Que em pots anar amb vulguis.
4: Que pots anar amb vulguis.
0: Ah, perfecte, que és el de la...
4: Que pots ser el director.
0: Per això, exacte. No, perquè hi ha reunió. Salvador Illa ha convocat els principals líders dels partits polítics catalans per parlar del futur de l'ensenyament a Catalunya. Però no sé si s'ha acabat la reunió, Laia Colomer, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs mira, la reunió encara no ha acabat, però sí que ara ens comentaven que estaria a punt d'acabar. Recordem que ha començat a dos quarts de deu del matí, que l'encapçala el president Salvador Illa. També hi és la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ja ens comentaven això, que duraria al voltant d'hora i mitja, dues hores, i pel que ens deien ara, doncs, estaria a punt d'acabar, però de moment aquí a baix a la sala de premsa encara no ha arribat ningú. Recordem que és aquesta reunió que va convocar el president, que va convocar a tots els grups parlamentaris, doncs una mica entre tots, no?, per fer propostes de com repensar el sistema educatiu, el model educatiu a Catalunya, un debat que va en paral·lel a un altre procés que ha obert el govern, en aquest cas que lidera el Consell d'Educació a Catalunya amb tota la comunitat educativa. Aquest és en paral·lel, avui només a qui s'ha convocat és els grups parlamentaris, com també hem dit al matí, i han assistit tots menys Vox. De fet, és la primera vegada, per exemple, que Aliança Catalana assisteix a una reunió que ha convocat el president. Per tant, avui han vingut tots els grups parlamentaris menys Vox. El Partit Popular també era dubte i ahir va confirmar que hi assistiria. Per tant, en aquesta reunió que hi ha el president Salvador Illa, la consellera Esther Niubó, Junts, Esquerra, el PSC, els Comuns, el PP, Aliança i la CUP. I veurem què és el que ens expliquen. Pel que sabem, compareixerà en roda de premsa la consellera Esther Niubó per explicar què s'ha tractat en aquesta reunió i després, doncs, desfilaran els grups parlamentaris també per dir-hi la seva. Per tant, aquí Palau, pendents que s'acabi aquesta reunió i a veure de què hem parlat el govern amb els grups parlamentaris sobre aquest debat de com repensar el model educatiu.
0: Molt bé. Gràcies, Laia. Que vagi bé. Fins ara.
5: Que vagi bé. Fins ara.
0: No parlarem Ernest Folch, ni Glòria, ni Jordi, ni Cris, perquè ja ho parlarem, de les lectures obligatòries. Tots estem d'acord que aquests canvis eren necessaris. Tots estem d'acord que és tornar al passat per créixer cap al futur. És a dir, tornar al paper i al bolígraf, tornar a la lectura, a les matemàtiques...
6: A la cal·ligrafia.
0: A la cal·ligrafia, efectivament. Tot això, tornar, tot això és important. I les lectures obligades. On tenim el problema és amb l'elecció... Això mateix. Menys l'Ernest Folch, Jordi, que ha dit, m'és igual el que llegeixen.
7: Diu, a mi tampoc m'agradaven les equacions.
6: Sinó que m'agrada que patiu.
0: M'agrada que patiu.
4: Jo mirar les llistes.
7: No se sap
0: entendre. Espera, diu que mirar les llistes, en Jordi.
4: No, jo mirar les llistes, perquè, esclar, hem d'entendre que ara que no eren obligatòries aquests texts, el problema que hi havia és que potser hi havia centres que no n'havien posat de lectures obligatòries, però encara hi eren les lectures obligatòries,
0: sí,
4: però els podia triar cada centre,
0: sí,
4: no?
0: Senyora.
4: És a dir, sí que em dono la impressió, i vull fer una reflexió i no pifiar-la, Però jo, fa 50 anys, en La Farina de Tormes i Luces de Bohèmia ja eren a la meva llista.
7: Sí, i La Celestina.
4: I n'hi ha molt poc en Catalunya, perquè no es tractava res a Catalunya, correcte, però afortunadament, doncs alguna cosa, el Tirant-lo Blanc,
7: el
4: acabava apareixent.
7: El manuscrit del segon origen.
4: El manuscrit. Però era molt voluntariós, era un afegit que et feien... perquè no estaven en aquella
7: plaça del Diamant, doncs,
4: era cavall del franquisme i la transició. Jo és que sóc d'abans, sí, d'abantes. Llavors, sí que em sembla que aquí m'agradaria que hi hagués un debat pues, molt contemporani o molt, molt... Home, sense prejudicis. A veure, a mi m'agradaria que de tant en quan hi hagués, pues, no sé, ara que s'ha reeditat amb el manuscrit original... Pues el Coses vistes de Josep Pla.
0: Home, el Pla estaria molt bé, és clar.
4: Perquè és molt important pel que ha suposat per la cosa catalana. I altres, no? Bueno. O sigui, no sé qui farà i com farà la llista, però espero que siguin atrevits.
3: Bueno, i sobretot...
4: Sense sense perdre l'essencial.
3: No, i el que dieu...
8: I autors i autores joves.
3: O no tan joves, és a dir, el cant. És a dir, coses vistes de Josep Pla, que ho dèieu ara, o La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, s'han de llegir. És que no els agrada, m'és igual. És a dir, és que no els agrada... No, és que hi ha coses que són canòniques d'una cultura.
4: Exacte.
3: D'una cultura, d'un país... d'una societat, i per tant a França no es discuteix si es llegeix o no a Saint-Exupéry, a Camus o a Sartre, no es discuteix, es llegeix, i el nen que li diu no m'agrada, diu, m'és igual, tu llegeixes, no. Per què? Perquè forma part del nostre ideari, del nostre col·lectiu i de la defensa de la nostra llengua,
8: sí,
3: també.
8: Això és molt important. I per comprendre la societat,
3: amb tot això ens hem passat de frenada, no. És que no els agradarà, és que
7: han dit que no en parlava.
8: El Lazarillo de Tormes explica moltes coses del país, sí. Però no cal que
0: m'ensenyin el Cantar del Mio Cid en castellà antic.
3: Doncs meravellós, Cantar del Mio Cid.
0: Sí, però en castellà antic...
3: Que no et va agradar, t'aguantes.
0: En castellà antic...
3: Si no t'agrada, t'aguantes.
8: Però si és curtíssim, si no arriba a 15 pàgines, per favor.
7: De totes maneres, la imposició, o sigui, retornar les lectures obligatòries... O sigui, partim de la base de que tot això es fa perquè ha baixat molt el nivell de lectoescriptura. O sigui, jo crec que és important perquè treballar en comunitat amb tota la classe un mateix text ajuda a comprendre, l'ajuda a analitzar.
4: Parlen entre ells.
7: Correcte. Llavors, mira, la meva filla fa primer d'ESO i aquest any haurà de llegir l'Odissea.
3: Meravellós.
7: Jo no l'he llegida, l'Odissea, i en canvi ella li fan en llegir. Doncs fantàstic. Però sobretot perquè l'objectiu és entendre. O sigui, jo crec que el que ha passat és que no hi ha comprensió, i quan arriben després a analitzar textos, a selectivitat i on sigui, no acaben d'entendre i d'aprofundir en allò.
3: No,
7: no sé si s'ha de fer amb La Celestina, tinc dubtes.
3: I tant que sí, meravellós, La Celestina. I perquè la lectura, la cultura de la lectura forma part de l'aprenentatge.
7: Totalment.
3: Doncs això és el que hem de defensar.
7: Però l'elecció dels títols és clau.
0: No és per portar-te la contrària, Glòria, però tu devies llegir el resum que et van passar, però Cantar del Mio Cid l'he vist en pàgines de 250 i 400 pàgines.
8: Sí, de les quals 150 són la introducció comentada i anotada per el doctor en...
0: Però és un totxo, és un totxo.
8: No és un totxo, no és un totxo.
0: No són quatre pàgines,
3: no són quatre pàgines.
8: No són quatre pàgines, però no són 200.
7: També és veritat que introduir algú en la lectura amb una cosa que pot ser traumàtica, doncs no hi anem bé. Sí, no, és que és un tema molt llarg.
3: A mi em van traumatitzar les equacions, i no per això vaig dient que no s'ensenyen les equacions.
7: Sí, però, Ernest...
3: Em van traumatitzar les equacions i m'aguanto.
7: Sí, però, un moment. Però això no va fomentar que et dediquessis a fer equacions cada dia. Si el que volem és fomentar la lectura, la lectoescriptura i l'amor pels llibres...
4: Sí, però no se n'amori de la literatura.
0: En 12 anys en una escola, el Harry Potter, perquè això és el que et deia fora.
8: 3.700 versos.
0: Ah, gràcies.
4: No, home, i la gent s'ha d'enamorar de la literatura.
0: Mira, el fill de l'Adrià...
4: No del vist... No.
0: L'Adrià, que té 15 anys...
4: De la lectura.
0: L'Adrià, que té 15 anys, diu que a l'escola, lectura obligatòria, El hombre en busca de sentido, de Víctor, per cert, de Víctor Frankl, obra d'art meravellós.
7: Aquí vaig.
0: Crimen i castigo de Dostoyevsky.
8: Oh, doncs m'encanta. A mi m'agrada molt.
3: Doncs molt bé.
0: Bueno, i Terrabaixa.
4: Molt dur, també començar
3: doncs
4: per això.
3: Molt bé.
7: Nosaltres havíem de llegir...
0: I La filla del mar.
3: Molt bé.
0: Perfecte. I Eduard de Valle.
7: Ah, hola. Molt bé, també.
9: Jo no he escrit res encara, però ja ho faré quan avisi.
10: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Vinga, va.
9: Molt bé, com esteu?
0: Fatal.
9: Bé? O esteu cansats de viure en aquest món de merda, amb desnonaments, amb pallisses, amb... Mare meva. Tanquem la setmana d'un programa poliglot. Sempre m'ha agradat molt aquesta paraula. Poliglot. Poliglot és el món a RAC1.
8: No és poliglot?
9: Tots els... no, jo diria que és poliglot, és poliglot sí.
8: Sempre aprens aquí.
9: El món a RAC1, un programa per tots els públics i totes les llengües.
11: Que és una opinió que no és que l'hagi tingut ara un arreplegat de Vox, és una opinió que ha tingut molta gent.
12: Un segon. Un segon. Quan segon.
9: No sé si és el món a RAC1 o l'Assemblea General de les Nacions Unides. Normal que el presentador d'aquest programa aixequi passions mentre entrevista l'Oriol Pla.
13: Estem organitzant el, diguem-ne, el garatge.
12: Val, perfecte.
13: Jordi, tens aquí el Javier Giner i la Marina Sales que et volen saludar.
12: Vale, passa'm el Javier.
13: Jordi!
9: Ai. M'ha recordat un programa que feien anys a la tele.
14: Com esteu?
9: Molt bé, això també ho podríeu fer vosaltres aquí a la taula els divendres quan saluden a Jordi Bosch.
8: Oh, no.
9: El crit de Jordi. Jordi Basté també és expert en generar expectatives. Llàstima que no sempre estiguin a l'alçada. Amb quina activitat està aconseguint deixar de banda el mòbil i concentrar-se?
12: Saps com vaig dir? Mira, vaig deixar el mòbil...
8: Ai.
12: I m'ho pas... Els cromos.
15: No era això, eh? No.
12: Enganxar els cromos.
8: No. Quins cromos?
9: M'encanta la incredulitat general. És a dir, tothom...
4: Jo en tinc per enganxar.
9: Tothom esperant que digués no, jo desconnecto el mòbil llegint Crimen i Castigo de Dostoyevsky o escoltant John Coltrane amb un glopet de whisky rotllo Mad Men. I no. Us heu d'imaginar Jordi Basté enganxant els cromos de Borja Mayoral del Getafe i Ante Budimir de l'Osasuna, tot berenant un cacaolat i un trianglet de nocilla. Magnífic. Escolta, ara de veritat, és gravíssim el que està passant a Ceuta, eh? El que està passant a Ceuta és gravíssim. I no em refereixo a tot el conflicte que ja coneixeu. Parlo d'aquest episodi que explica el nostre estimat enviat especial Adrià de las Heras.
16: Fa una estona he pogut parlar amb alguns agents de la Guàrdia Civil, assenyalen que tot està en mans del Marroc, però demostren tranquil·litat i confiança. I justament per exemplificar-ho, un Guàrdia Civil em deia, si vols, pots venir amb mi a fer el cafè, que ara surto d'aquí.
9: Perdona. La benemèrita tirant-li els trastos a l'enviat especial de RAC1, el crossover que no vam veure venir. Parlant d'amor, estic trist. Estic trist perquè heu separat de dia de la tertúlia Lot Bou i l'Àngeles Ribas, que formaven un duet magnífic. M'hauria de conformar amb el que formen, no menys magnífic, Lot Bou i en Joan López Alegre. Alegre, que també està bé, mira.
14: O sigui, Ceuta és Mad Max.
15: La meva pregunta... Ceuta no és Mad Max. Ceuta és una ciutat de 20 quilòmetres quadrats al Marroc, amb una situació molt complicada.
14: No, Marroc no. Ceuta està a Espanya.
15: Que ningú nega, enmig del territori del Marroc.
14: No, enmig del territori del Marroc, no. Ceuta fa 5 segles que és Espanya. No.
15: Bueno, veig que estem... O sigui, ja discutim... O sigui, Ceuta està a l'Àfrica, no?
14: Em sembla molt bé, però...

0: Pensat que aquesta gent formen part d'una petita secta secreta i es reuneixen un cop l'any per donar la benvinguda als nous humans, als bebès que es diuen com ells. Espera, perdona, que l'Anna Gómez em sembla que vol fer una pregunta.
1: No, jo li volia fer una pregunta a la taula.
0: Sí, home, sí, Anna, dona, pregunta-li a la taula. Després li donarem pas a les cadires i li acabarem preguntant a la impressora què en pensa de tot plegat.
2: Mira...
0: Sí, és la setmana dels Javis, perquè avui s'estrena La Bola Negra i ahir es va estrenar Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos. Ahir un empatet. Jo crec que avui no acabaran empatet, l'estrena dels Javis aquesta setmana, perquè faran calés. Els Javis van ser dimecres al programa i em crida l'atenció com gent amb tant de talent, capaç de fer una obra mestra de pel·lícula, queda després desconcertada amb els senyals horaris de la ràdio.
3: Y entonces me dijo, ay, Javi, porque nosotros repetimos mucho, muchísimo.
4: ¿Sí?
3: Dijo, sí.
4: ¿Sí? Muchísimas
3: tomas. Muchísimas.
4: Sí, sí.
3: ¿Qué hora es? Las 11:30.
0: Muy bien, sí. M'ha recordat un mític tal de Jordi Pujol que l'entrevistaven a la ràdio i sonava el senyal i diu, què és aquest soroll? No és La Bola Negra, però també està bé el serial veneçolà que vau estrenar i el programa En Trucar a la Maica Navarro.
5: Gràcies per tot, una vegada més.
6: Vinga, una abraçada a tothom.
5: Que vagi bé. Tres quarts tocats,
6: menys a la Neus Tomàs.
0: Oh! Oh!
6: Jo vaig conèixer el seu marit abans que ella.
5: Ara dic.
6: Vaig filtrejar amb ell molt abans.
5: Filtrejar,
6: per
5: dir-ho, està. Adiós, filtrejar.
6: Fumant allà a la porta.
7: No tornaràs a entrar a la porta de casa, que ho sapis.
6: Pues mira, me lo robó.
5: Filtreja,
7: fa 20 anys, eh?
5: Li va robar.
7: Fa 20 anys.
0: Sé el que és flirtejar, però em sembla que no vull saber què és filtrejar, que és una altra cosa. I atenció que en Ramon Rovira parla de la Meloni i els italians.
8: Què han fet ells, per exemple, a Lampedusa? Se'ls ha entrat hasta el tato.
0: Hasta el tato! Quin gran homenatge d'en Ramon al mític tall de fa uns anys d'aquest futbolista que va perdre, recordeu, els papers en un partit de la regional andalusa. Senyores i senyors, el tato.
9: Pues nada, inocentada para el Villanueva, que va a perder aquí su segundo partido como visitante. Y otro, hostia, tato, tato, hostia lo que ha hecho tato. Tato ha agredido al árbitro, señores. Le ha dado un empujón al árbitro. Este dato a la calle, no debe jugar más. Después de ser expulsado por algo, ha agredido al árbitro.
0: Venga, històric tall. Històric tall. Crec que era de Televisió de Chiclana en un partit de la regional andalusa.
10: Bé,
0: acabarem ja. Anem recollint, que és una frase, anem recollint, històrica des d'aquesta setmana. Us preguntareu per què, i és per aquest pas a publicitat en què parla Jordi Basté i, de fons, no sé si estan desmuntant la Sagrada Família per peces o s'està disputant la cursa de quàdrigues de Ben-Hur. Molta atenció, sisplau.
5: I repeteixo, això serà aquest pròxim divendres. És un segon, sisplau, que anem recollint.
0: Perdona. Marc, el pots tornar a tirar, sisplau?
5: No recordo, això. I repeteixo, això serà aquest pròxim divendres. És un segon, sisplau, que anem...
11: Percussió.
10: Són les ampolles d'aigua rebotant aquí a la paperera aquesta, que les llanceu com si fos la final.
0: Diu, anem recollint. Anem recollint concretament els òrgans de tots els tertulians que han caigut sobre la taula. Va, bon cap de setmana.
11: Deixa't dir que avui n'hi ha hagut Caroline, eh?
10: No. Sí, sí que n'hi ha hagut.
0: Sí que n'hi ha hagut, però...
11: Bueno, la Jordi... La setmana que ve.
10: Vale,
11: la setmana que ve. La setmana que ve, vaja, si no vols.
0: Sí, hem de deixar descansar una miqueta.
5: Bueno, de seguida recull el...
12: Com es fa això?
13: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.
5: De seguida, Sergi Ambudio, amb l'última hora del Món a RAC1 de la setmana. Glòria Serra, Cris Puig, Jordi Bosch, Ernest Folk, Edu de Valle... Aneu en nom de Déu, d'aquí uns moments, quan són les... Efectivament. Les 11 i 20. Fins ara.
14: Activia t'ha ofert el perquè de tot plegat. Cuida la teva salut digestiva cada dia amb Activia. Notaràs la diferència.
15: El perquè de tot plegat.
16: Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
2: celebra el Village Loves Eixa Festa a la Roca Village. Una fusió de moda,

0: Cultura i gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Multiòptiques presenta els progressius que s'adapten a tu. Dissenyats amb intel·ligència artificial i personalitzats segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
3: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
7: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
6: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
7: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Compartir, descobrir, viatjar, riure, 130 milions.
10: Amics,
9: llocs,
10: moments, somnis.
9: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
11: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del subcompacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
14: El món a RAC1.
15: 11:25.

0: Mar Puga, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ben Sergi. Tornada.
1: Moltes gràcies. Us vaig escoltar una mica la setmana passada. Perquè em va escriure gent i va dir... Em van dir, el Broc s'està ficant amb tu.
2: No. Jo?
1: I vaig dir, què? Vaig escoltar-ho.
2: Mai. Jo vaig ficar amb
1: la Sergi. Alguna cosa vas dir.
3: Jo et vaig defensar, com sempre.
1: Gràcies, Santi.
2: He de dir que no recordo res del que vaig fer fa...
1: Em van escriure dient això i vaig dir... Què està
2: pot ser,
1: dient?
2: Pot ser,
1: què està dient?
2: És amb tota l'estima.
1: No. Ho sé.
3: El que vam dir, Mar, va ser...
2: Ah, no, això, exacte.
3: Vam dir que no volíem explicar el teu estat físic. Perquè és privacitat. I després vam fer la reflexió de dir... Bueno, si ho explica tot a les xarxes,
1: sí,
3: perquè...
1: Teniu tota raó.
2: Això no seria ficar-se amb tu.
1: El meu Instagram és com el meu dia a dia.
4: Vas notar un boom de trànsit a Instagram? Perquè vam enviar la gent al teu Instagram.
1: És que he de dir que de cop estava a casa em van començar a seguir gent. I vaig dir... Algun lloc... I al matí de Codina ja no està... Ja no està. I vaig dir, algun lloc parla... Sí. Llavors em va arribar missatges.
2: Gràcies a nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres. Sí. Avui sóc una altra persona, us
0: aplaudeixo. Un fort aplaudiment a la mà.
1: Gràcies.
0: I pel seu peu.
1: Sí, és que he decidit no agafar la baixa, perquè jo a casa meva m'estava podrint.
2: No agafis
0: molt bé.
1: I hi vinc aquí, que estic assegut.
4: Estàs còmode, realment, amb el peu aquí dalt?
1: Home, no és la posició més còmoda del món, seré sincera, sí, però estic millor aquí que a casa.
4: Jo us diré que em vaig esguinçar un peu.
0: Hola, Belcaral.
4: Bon dia, perdó.
1: Hola, Belcaral.
4: Em vaig esguinçar un dia. Fa res, caminant per Barcelona, Poble Sec, faltava una rajola de la... D'aquí convido l'Ajuntament que
0: faci
4: un bon manteniment. Sí, som igualets ideològicament. Doncs, caminant pel carrer, vaig ficar el peu en una rajola que no hi era, esguinça d'urmell.
2: Val?
4: No vaig agafar 3 dies de baixa. Vull dir...
3: No, és
1: 3
3: que
1: dies.
3: Jo
4: home, perquè a mi se'm va dir fer repòs, no sé què, a mi em feia mal.
3: Generacions i... de treballadors anant a les vagues i lluitant perquè poguessin tenir dies de baixa i tu te'l passes pel xotxo.
1: No, perquè... Sí, sí.
4: Bàsicament.
1: No, perquè què he de fer a casa meva?
2: Ella fa un servei venint aquí.
1: Clar, aquesta feina s'està segura.
4: És un tema de turmell, Mar, per qui no ho sàpiga.
1: No, m'he trencat el metatarsià cinquè, que és el que seria l'os de sobre del dit petit.
4: Això és el de Fermín, no?
3: És Fermín.
1: És Fermín. Anava corrent...
3: Fermín es va perdre el Mundial.
4: Marc Pugas va perdre el Mundial.
1: Efectivament.
4: És més greu que un esguins de grau 1.
1: Sí, sí, no, clar, està trencat. Està... Em van dir, és com una branca, una branqueta, que s'ha partit.
2: Un esguins de grau 1, 3 dies de baixa, també em sembla una mica exagerat.
4: No, dos, perdona, 2 dies.
2: No,
4: Bueno, però ara diuen que els esquinsos de grau 3 amb...
2: 3 setmanes.
4: Amb 3 setmanes.
3: I acabes el partit.
2: I pots jugar al partit.
4: Jo no soc futbolista, David.
3: Se't fot el turmell amb un esguins de grau 3 com una pilota de bàsquet.
0: Ara us heu d'imaginar és la Mar asseguda amb una cadira supletòria al costat
1: i amb
0: la patapota estirada.
3: Però no us imagineu a la Mar com és la Mar.
1: No, és que... No.
3: La Mar va vestida d'una persona que no és la Mar.
1: No,
3: perquè la Mar normalment va vestida d'una altra manera.
2: Sí.
3: I avui...
2: Pot quedar bé, aquest estil així més...
1: Sí, a mi no m'agrada, eh? Vaig amb bambes, vaig amb motxilla, vaig amb pantalons amples...
4: Vas aliciada.
1: Vaig
4: aliciada,
1: sí. Vaig amb crosses, sí, evidentment.
4: Jo t'he vist, t'he conegut avui i he dit, hòstia, oh, va vestida així.
0: Marta Rida, molt bon dia. Hola, Marta Rida, molt bon dia.
1: Benvingut.
4: He vist que si no entrava, seria les 12 i no hauria dit res.
0: Saps què passa, Marc? Jo el que volia era preguntar-li a la Mar.
3: Ràpid, eh?
0: Sí. Volia preguntar-li a la Mar què tal estava. Ho he calculat jo malament, perquè no sabia que ens estaríem tanta estona.
4: No,
0: clar,
4: evidentment,
0: perquè era normal.
2: Però si tu preguntes a la Mar, ens estarem estona.
0: Però és normal, està lesionada, va amb una bota ortopèdica.
2: Una bota d'esquiar, no?
0: I la meva idea
4: era
0: després introduir-te.
4: Joan Ferrer, bon dia.
5: Bon dia.
4: Joan, va.
5: Que, per cert, crec que et vaig veure ahir, Marc.
4: A on?
5: Al costat dels Verdi, pot ser?
4: Al costat dels Verdi...
5: A la tarda, que vaig anar al cinema i estaves allí assegut.
4: No, pel meu bé no era jo.
5: No?
4: No, era jo.
2: Molt bé, Joan, eh? Endavant, eh?
3: Jo vaig dir que ara dels Verdi.
2: Sí. Per què no li preguntem? Quina pel·lícula vas anar a veure?
5: Avui ja ho he dit 3 vegades.
2: I què vas anar a veure, Joan?
5: Vaig anar a veure l'Odissea, que tothom diu que vaig tard.
4: Home, sí.
0: Hosti, molt bé.
1: Vas tard
5: perquè fa 2 mesos que està al cinema.
3: I es va escriure fa 2.500, vull dir que...
5: Sí.
3: No, ara ve d'aquí. No et vindré una setmana.
4: Puc fer només un apunt ràpid, sabent que ens està escoltant direcció, segurament.
3: Clar.
2: No, direcció no escolta mai.
4: Cony, que el teu em fotia mal, realment, eh?
1: Ell torna.
4: No, que el tenia inflat.
2: No, perquè ha quedat inflat, aquella baixa.
4: T'ha quedat seqüela,
2: Sí.
4: Estem aquí de hi-hi-ha-ha entre amics, diguéssim, però clar...
2: L'he tirat jo, la bomba aquesta, l'he tirat.
4: Sí. I tenia un hematoma i tot, eh?
1: Ostres!
4: Baixa justificada.
0: Hematoma.
1: Justificadíssima.
3: Et van mirar els metges de la federació, del meteoròleg...
4: Sí, exacte.
3: I tot, no?
2: El físio, el físio.
0: En tenen un...
4: Però en cap moment havies dit que era quan treballaves aquí, no? Vull dir que potser havia de ser un moment de la teva vida.
0: No, sí, pensa que porto tota la vida.
4: Ah,
0: porto
4: tota la vida. No hi havia gaires més opcions, vale.
0: A veure... Quan són 2:15, anem a presentar oficialment el Marc Tarrida, perquè
2: presenta.
0: És una incorporació de la metatertúlia d'aquesta temporada.
6: Sí.
0: No vindràs cada divendres, perquè ets un home enfeinat. Oh.
6: Sóc un home ocupat.
2: Bon, però... no com nosaltres. No.
3: Això vol dir que el tio és ric.
2: Que no és autònom.
0: Però sí que aniràs venint.
6: Aniré venint. Quan sí. pugui, em deixeu. Jo estaré encantat de passar els divendres aquí.
0: A veure, presenta't a Catalunya per a tots aquells que potser no et tinguin ubicat encara.
6: Que em presenti jo com a persona?
0: Sí, no?
6: Sí, et presento...
2: Sí, allò tan odiós de... En Marc és una persona... En tercera sí. persona, eh? Sobretot, sí, sí. Sobretot, és un tercera
0: sí,
2: persona.
0: Sí, presenta't
6: en tercera persona. En Marc és una persona... No. És una persona d'Igualada, és una persona que està a punt d'arribar als 30 anys.
0: Caram.
6: I és una persona que es dedica al món de la interpretació. I, com a pla B, doncs ha acabat a la ràdio, com podia haver acabat, fent de cambrer.
0: I que no vals Verdi.
6: I que no vals Verdi.
2: Potser cobraries més fent de cambrer que...
6: Ja he passat per aquesta etapa ja, doncs vaig fent xecs a la meva vida i aquest ja l'he fet.
0: Sí. I alguna cosa que vulgueu saber del Marc?
2: No, que ve a fer, no? Bàsicament. Sí.
0: Clar, és veritat, tu t'has preparat...
2: Sí, jo vull saber amb què vindrà a atracar.
4: Porta un guió.
0: Sí, és a dir,
3: tu tens alguna cosa...
2: Exacte. Cada un ha especialitzat en un atracament diferent.
1: 29 anys, jo volia saber l'edat.
4: Nascut el 96.
6: 96, 2 de desembre.
2: Massa jove? Massa jove.
1: Sí, molt. Sí. El meu fill.
6: Però quants en tens, tu?
1: 27.
6: La mare que la va parir.
4: Bueno,
6: a veure, jo he portat un guió, però escoltant-vos alguna vegada he vist que aquest guió saltarà 9 de cada 10 vegades,
3: molt llarg,
6: suposo.
3: Veig,
6: molt llarg, perquè sí. era el primer dia i volia anar segur que no em quedés curt de temps. Exacte. Sí. Llavors a mi m'endivinaràs a la meta tertúlia i tu, Sergi, com ja saps, jo les tertúlies a mi jo no em sento còmode perquè no m'agrada parlar de temes que no domino. Després us vaig escoltar vosaltres i vaig dir... Bueno,
3: això ho pot fer qualsevol, ho puc fer.
6: Entenc que aquí es parla una miqueta de qualsevol tema,
2: una,
6: no passa res.
2: Una por injustificada, eh? Sí,
6: però està bé, perquè per mi sou com una mica com els marges de les tertúlies, sou els límits, sou un col·lectiu minoritari, i a mi això m'agrada.
0: Sí, que és veritat. Sí.
6: També és veritat que escoltant-vos, sembleu el cervell d'una persona amb TDAH, és molt difícil seguir-vos una mica,
0: sí,
6: però
0: sí.
6: Ho intentarem.
2: Però la setmana passada vam proposar un tema molt interessant.
0: La setmana passada va estar molt
2: bé. He de dir que...
0: Per primera vegada vam fer una tot.
2: Aquí de vegades sembla que venim aquí a fer una mica...
3: Amb Quadernos per al diàleg.
0: He de dir que vam rebre molts missatges,
2: sí?
0: Molts anant en contra de la teva teoria.
2: És la que esperava.
0: També vam rebre molts missatges de gent que deia que fan el mateix que tu, Santi, de tenir convidats a casa...
3: I anar-se'n a dormir.
0: I anar-se'n a dormir i deixar els convidats.
2: O sigui, és habitual.
4: Això ho has arribat a fer?
1: Ah, sí? Joder,
3: ho faig sovint.
0: I molts oients ho fan,
1: què dius?
6: I quan marxen?
3: Quan ho acabin... Sí. Jo què sé,
4: tanca la porta.
3: No tanca la porta. Jo estic a la meva puta casa. Jo em puc anar a dormir quan vulgui, crec, no?
6: Sí, no, tens tot el dret del món.
0: Però em vaig quedar amb ganes de fer-te una pregunta, Santi, que és, tu t'has arribat a despertar l'endemà?
6: Sí.
0: I que encara hi ha gent?
1: Què va?
2: Aquí està el tema que no havíem aprofundit i és interessant, eh? O sigui, gent que ha fet el pajareo clàssic.
4: Però desperta o dormint, te'ls has trobat?
3: Dormint i despert, sí.
1: I dorms tranquil, tu? Que dorms tranquil.
2: Jo no podria dormir...
1: Jo tampoc, jo estaria pendent.
3: Jo tinc la consciència molt tranquil·la i dormo molt tranquil·la.
1: Jo els faria fora de casa.
2: Sí, totalment.
3: No, però jo sé, si estan a gust i tal, i no sé què, estan allà xerrant, però jo dic...
2: Sí, però no dorms a gust. Jo no podia dormir a gust.
1: Clar,
2: o sigui, sabem que hi ha un tio allà al sofà...
6: Però és conegut, no? És un desconegut.
1: Igual.
3: És inconeguda.
0: Però a vegades són els pitjors,
2: aquests.
3: Ja, aquest és el programa. Sí. La dona, així, o jo me'n vaig a dormir i dic, escolta, ja acabareu i tanqueu, quan sortiu tanqueu i ja està.
0: No.
3: Però el meu gos també ho fa. Quan vol anar-se'n a dormir, se'n va a dormir.
0: Sí.
3: I jo vaig pensar, sí.
0: Si ho fa ell,
1: perquè no ho vaig fer jo.
2: Ens equiparem els gossos. És com
3: molt més intel·ligent.
2: Totalment.
0: Bé, anem al diàleg, perquè...
2: Però estava acabant d'explicar, és que jo...
0: Sí, no.
6: Ja saps,
2: jo vaig fer incisos.
6: I fins aquí la secció.
1: Gràcies per la secció.
2: Jo vaig tallant. No,
0: és que la Marga té tota la raó, que m'ha dit. La gent ha de votar el diàleg. I... no tindran marge i té tota la raó. La Marga en general té raó, sí. I amb això encara més. Per tant, anem al diàleg, si us plau. Que hem de votar el millor diàleg del mes de setembre. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàleg@rq.net, ja ho sabeu, i a l'assumpte del mail heu de posar la paraula clau, és així de senzill. Avui en joc un xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble per la Castanyada del Cabró Roc, el 31 d'octubre a Montmeló.
2: Bona idea aquesta... per la meva secció.
0: Sí. Va, en aquesta gran festa de la cultura catalana... És que, bueno, tu perquè ets antisocial, però...
3: Qui actua?
0: Atenció, Catarres.
2: Home!
0: Figa Flaues.
2: Home!
3: Ocasió única per veure els últims anys.
0: Els Tiets.
3: No, foti.
0: O els Pets i l'Exambusto, junts per primer cop en 20 anys. Això sí que és més únic.
2: Això sí que és exclusiu.
0: I, a més, més artistes que trobareu a cabrorock.cat. I, a més, atenció a això, un val de 200 euros per bescanviar a qualsevol dels establiments que formaran part de la comerciada, que és la Setmana del Comerç Local, que se celebrarà del 5 al 12 d'octubre amb activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya.
6: Ah,
0: 200 euros.
6: Bé, perquè...
0: 200 euros d'això. Els 100 euros del Condis. I l'entrada al Cabro Rock.
6: Està tot molt car.
2: Aneu sobradets, aquesta setmana.
0: Déu-n'hi-do. Aquest mes que té... Ah, és clar, és final de mes, clar.
2: Sí, clar.
0: I té 4 talls finalistes, i el primer, que és el guanyador d'aquesta setmana, Joan, és...
7: Ningú podrà dir que els castells no són un espectacle avorrit, i si els seguiu a RAC més 1, encara menys.
8: Us explico el tema de l'ordre, que és potser curiós. Es fa un sorteig amb boles, just abans de començar la diada.
2: Un moment, has dit amb boles?
6: Com amb boles?
8: Amb boles? Amb unes boles, unes pilotetes.
2: Un sorteig amb pilotes.
8: Com sou, eh?
2: Comencem veure, molt bé.
6: I els caps de colla els he vist ja enfeixats, per tant, em semblava raro. Que això promet. Feina,
2: això promet. Hi ha boles calentes, no, Cinta?
9: L'hombre és un depredador social.
8: Segueixo, les pilotes.
2: Sí, tira, no es facis cas.
8: Bé.
9: Vinga, som-hi!
0: Si creieu que és el millor tall del mes de setembre, envieu un correu electrònic, recordo, @dialing@rac1.net i a l'assumpte hi poseu pilotes. Res més. En cas de que guanyeu, ens posarem en contacte amb vosaltres. Segon finalista, Joan.
7: Per recordar l'aniversari de la Pink, la nostra amiga Mar Puga posa totes les cançons que duen la paraula Pink al títol, menys alguna de la cantant.
0: Un moment, que encara no el tenim. No el tenim. Ara sí.
1: És igual.
0: Ara sí.
1: Espera que no m'ha acabat, perquè també la Pink avui em fa 47.
10: Això és bastant divertit.
11: Has posat una cançó de la...
1: Això no és de la Pink?
11: No, això és de la Chappell Roan, la cançó es diu Pink. Pinkònica. Ens acabes de regalar una pífia que és meravellosa. Però és que aquesta tampoc és de la Pink, em sembla.
1: No. Pues aquí posa Pink en els
11: Pink
1: títols.
11: Pink Panthers. Però te'n poso una jo, perquè és que... Mira, per exemple, aquesta, aviam. Ara això sí. Has necessitat 9 dies, ja, per fotre la pota fins al fons.
12: Yo les adelanto que vamos bien, ¿no? Por lo que hemos visto.
1: Uau. No, realment vaig demostrar que a mi em perdo Manolo Escobar, Julio Iglesias i em perdo. Aquestes cançons en anglès, l'Ernest ho sap, em sonen totes igual. Jo vaig veure Pink i vaig dir, és Pink. Sí, no.
7: Com ho defensa dient? Pues aquí posa Pink.
1: Ja, veig, jo m'enfado, però si posa Pink al títol. Sí, tremendo.
0: Correu a dialing@rac1.net i a l'assumpte hi poseu, en aquest cas, cançó. Tercer tall.
7: Doncs torna a ser la marca, que vas guanyar dues setmanes seguides, però pots estar tranquil·la, perquè els errors són sinònim de saviesa.
11: Com vols fer un discurs de guanyadora, de campiona, uns agraïments a l'audiència?
1: No, molt agraïda de que... No, que equivocar-se és de savis.
2: No, rectificar. Equivocar-se, no.
11: És de tontos, equivocar-se.
1: Equivocar-se és de savis.
13: Per això és una mica especial.
2: Són bons els dos, eh?
0: Ben provat.
1: Molt seguit, sí, vaig demanar disculpes.
0: I ahir m'agrada molt l'afegit de l'Alan Lillo fent de Toni Clapés.
1: Sí, sí.
0: Equivocar-se és de tot.
1: Exacte.
0: Assumpte equivocar. I el quart i últim...
7: És aquell periodista de Movistar Plus, segur que ho recordareu, que s'inventa un idioma per entrevistar l'entrenador alemany de l'Atlètic de Bilbao.
14: Today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you what can you play today?
15: Però aquí què idioma habla?
14: How can the game you are starting how?
16: Però què hables, Trisha?
14: Yeah, we are starting the game our way.
17: Bye bye. Hasta otro ratito, ¿eh?
2: Molt complicat votar avui, eh?
0: Està molt bé, aquest.
1: Som bons.
7: Hem començat bé, mira, primer mes.
0: correu a dialing@recuponet, dialing@recuponet, i en aquest cas a l'assumpte, si voleu que guanyi aquest tall, hi heu de posar anglès. Recordo, en joc, el xec de 100 euros condis, una entrada doble per la castanyada del Cabró Rock i un val de 200 euros per bescanviar a qualsevol dels establiments que formaran part de la comerciada, que no és poca cosa, perquè s'ha de celebrar a 32 ciutats i pobles de tot Catalunya. 20 minuts i arribem a les 12. Crec que és un molt
2: ara
0: bon
2: sí,
0: moment.
2: No? Ara sí que sabrem què fa.
0: Clar, no?
2: clar.
0: Vinga, va, sisplau.
3: Ha triat ell la
4: sintonia?
1: Ole!
4: Està triada, està triada.
0: És una sintonia triada però reciclada, també.
4: També és veritat.
0: Perquè el Marc Garrido va ser col·laborador del món a RAC1 a l'estiu.
4: Cap al camí.
6: Veig que ningú ha escoltat, ningú ho ha escoltat.
4: Tots han fet silenci.
2: Sí, sí. Oh, sí. No sé què m'estàs dient, però endavant. No,
4: esperava un, va estar guai, la secció.
7: De quin programa?
1: Ho va ser molt lleu, va ser molt bé.
2: No, és dia que jo escoltava, però...
0: I el món arregó a l'estiu. Però si jo no hi vaig anar els divendres, eh?
2: Sí, jo vaig cobrar perquè l'he d'escoltar, no?
0: I que venia els divendres, precisament. Llavors, Marc, què?
6: No, he reciclat sintonia perquè el meu objectiu o intenció és tota la meva vida en aquesta ràdio utilitzar la mateixa sintonia, vale? No canviar-la mai. Intentaré fer això. Llavors, el que vindré a fer jo aquí els divendres, quan vingui, és portar coses que jo no sabia que existien per poder-ne parlar amb total confiança amb vosaltres, perquè espero que tampoc sapigueu que existeixen i estiguem en igualtat de condicions. Val? I avui us vinc a parlar d'un esport extrem. Quedeu-vos amb la paraula esport, perquè és una tasca domèstica convertida en esport. Jo no sé vosaltres si sou els que quan renteu la roba, després la poseu a la sisí, després la planxeu, després la plegueu, després la guardeu, o de la sisí us la poseu directa.
2: A la vell, evidentment se la posa.
4: Jo tinc una sisí fixa al menjador, estenc la roba i vaig agafar la roba de la sisí.
1: És com el teu armari, no? Clar, és el teu armari, la sisí.
2: És un vestidor, és un vestidor.
4: Vist sol, exacte. Has guanyat espai traient armaris, no?
1: I cal plegar la roba.
2: Una mica d'humitat deu haver-hi, no? Però això ho superem.
3: Va, boluda.
2: Sí, sí, va.
7: Que tanques la porta del bany, tu, o no?
4: Depèn per què.
3: Depèn per què.
2: No, no, és important.
7: Vivim sol?
2: No, però la gent que pixa amb la porta oberta a banys públics, és una cosa que no...
4: Ah, sí. I que m'estigui a la cadena?
2: No, no, però és que hi ha un personatge que...
4: Però jo ho entenc, eh?
2: Tu ho entens?
3: Per què?
0: Entenc que és un tema del...
3: Del què?
0: Del passador.
2: No, no, el passador funciona bé, eh?
0: No, és el tema de no tocar-lo.
1: Ah!
0: En un bany públic hi ha gent que diu, jo prefereixo deixar la porta oberta i que algú piqui i em piqui l'esquena i digui, ocupat, que no tocar la balda.
1: Clar, anava a dir això els homes.
4: Però rentes les mans després, home.
2: No, però hi ha...
0: Però molts cops ho has de fer, és a dir, tens la pica dins.
3: Però com a excusa sembla molt estranya.
2: Sí, jo aquesta excusa tampoc la...
0: Bueno, a mi m'ho han dit, m'ho ha dit un amic.
1: No hi és.
2: És que hi ha el de la porta oberta i el de la porta mig oberta, que és quan dones el cop amb la porta.
4: Sí, i l'emputxes, no?
3: A més, és que hi ha una cosa que en aquest...
2: Esteu tarats.
3: Que tu, quan entres a un lavabo públic i trobes un senyor cagant o una senyora cagant...
2: Sí, sí, sí.
3: És allò, per què tens vergonya tu i no ell?
2: No,
3: pitxes. No el que es tanca en passada.
4: La B té lavabos aquells que fan...
3: No.
4: I xuclen.
3: No.
1: Que bé, has fet.
2: Però, molt bé. Ets com el de l'Acadèmia de Policia.
3: El servei, que és per persones amb mobilitat reduïda, que és molt ample, i que va amb un botó. I la porta s'obre molt poc a poc. Jo vaig anar, estaven ocupats els altres serveis, i dic, vaig a trucar. Pico, i s'obre la porta, i la porta s'obre molt lentament.
2: Amb la qual tens temps de veure-ho tot.
3: Amb la qual cosa també és que es tanca molt lentament.
2: Clar,
3: No,
4: barran el pas, no?
1: Te tapo.
3: Hay un botón rojo al lado que en forma de candado que aprietas y cierras la puerta. Ya sabes yo. òbviament, vaig passar més vergonya que ella, segurament.
2: Sí, sí, passes més vergonya que el Castalba. Sí.
3: Perquè jo, aleshores, vaig passar d'anar a pixar i me'n vaig tornar al meu seient i em vaig sentar...
4: Encara bo que no s'estava jugant al cul, que hagués sigut més violent.
7: Sí, venga. Sí.
1: Feia mala olor.
4: I et vas fixar...
3: No, recordo.
0: Et vas fixar després quan va sortir de la...
3: Vaig fugir del...
0: Del tren, en marxa.
2: No vols saber res d'aquella persona.
1: No vull tornar a veure.
3: No vull tornar-me a creuar d'aquella persona mai.
4: Vas canviar de vagó.
3: Jo no vaig fer res.
0: No.
3: Però vaig passar la vergonya jo.
2: Com pots comprovar, Marc, els talls seran constants.
4: Vale, no, ja m'agrada.
1: Ell parlava de la roba, de sí.
4: La cosa no va de lavabo, sinó va de planxar. I és que existeix un esport extrem que es diu planxat extrem.
1: Hola!
4: I doncs, de què va això? Doncs és tan senzill com agafar una taula de planxar, una planxa, una camisa, i anar a un lloc inhòspit, un lloc que no se us acudiria mai, i planxar allà. És tan senzill com això.
3: Senzill.
4: Tan anat com això. Què passa? Que això com funciona? Això s'ho va inventar un nano d'Anglaterra, segurament anant borratxo.
2: Sí,
4: segurament. Això, la broma es va anar fent gran, ho va agafar un altre britànic, se'n va anar a fer una ruta turística, va conèixer a dos alemanys, altres que també... Deuen tenir pinta emborratxar-se. Pensa que uns s'han inventat el balcòning i els altres el nazisme. Vull dir que l'alcohol en els dos hi té a veure.
2: Més o menys.
4: Sí, un Jagermaster, altres cerveses. Sí. I van decidir crear una associació que es diu, en anglès, que el meu anglès és com és, Extreme Ironing International. Val? És a dir, hi ha una associació que fa aquest esport. I l'any 2002 van crear un campionat de planxat extrem. I en aquest campionat hi havia diferents categories. Hi havia la categoria urbana.
1: Val.
4: Llavors, tu havies d'agafar la teva planxa de planxar, una samarreta, i planxar-la a damunt d'un cotxe, o dins del cotxe, o amb el maleter del cotxe obert, i planxar sobre el vidre del maleter.
2: L'extrem ho marca el lloc.
4: El lloc,
2: exacte. No el tipus de planxa.
4: No, el lloc i la situació. Per exemple,
3: entenc que són planxes que, no són, que van amb bateria.
4: Hi ha algunes que van amb bateria i altres que...
1: Sí, perquè si no, no és l'endoll.
4: Exacte. O aquelles antigues que escalfaves de ferro, no?
2: Sí.
3: Això era
2: o amb un generador.
4: Això sí que planxava bé.
3: Això planxava bé.
4: Jo per això no planxo, perquè no em tinc cap de gestos. Però clar, n'hi havia algun fins i tot que dalt del cotxe pues, es trencava el vidre i doncs, pues, es fotia talls i l'havien de curar. Després, dins de l'aigua, en un riu, llavors hi havia gent que planxava sobre un flotador, sobre una taula de surf, nadant, però que dius, no té cap sentit.
3: De planxar nedant?
4: Planxar
1: nedant. Em sembla molt difícil, nedant.
4: Després això es valorava, és a dir, la que estigués millor planxada...
2: Més dificultat i millor planxa, no?
4: Hi havia diferents categories i segons la categoria tenies una medalla o una altra.
1: Uau.
7: No, va dir que em pensava que no es valorava el planxat, és a dir, que era més el fet de...
4: No, també.
2: Sí, jo per això preguntava, no? Perquè, clar, òbviament, planxar bé...
7: El resultat. Si es valora que la roba estigui ben planxada...
4: No, pensa que també hi havia gent que es lligava a arbres. Doncs tu havies d'anar a un bosc, lligar-te de la manera que tu poguessis dalt d'un arbre, lligar com tu poguessis la taula de planxar, anar amb la planxa i planxar dalt d'un arbre, i després estil lliure, que hi havia gent que planxava fent el pipon, gent que planxava abraçat a l'altra persona... Qualsevol cosa que se t'acudís era estil lliure. Allà van guanyar els anglesos i els alemanys, van quedar primer i segons, i han arribat a haver-hi rècords mundials del tot extraordinaris.
2: Per exemple,
4: l'any 2003, dos britànics van planxar al camp base de l'Everest a 5.440 metres d'altitud.
2: Bona, aquesta és bona, eh?
4: I és on s'ha planxat més amunt de tota la història.
3: Sí, però veient al camp base de l'Everest, veient les fotos,
4: arriba qualsevol, no?
13: Vés-hi tu.
2: De fet, ja...
13: Un trekking fins allà.
4: Amb la planxa.
3: Hi ha més cua que el bon preu.
2: De fet, ja fan escales mecàniques i tot.
13: Més cua que les gasolineres, no?
4: Després, el 2011, un grup de 173 bussejadors van batre el rècord mundial de planxat subaquàtic a una piscina.
1: Uau.
2: Però com planxa sota l'aigua?
1: Ja, no ho entenc.
0: Bueno, queda la roba més o menys queda...
2: com tal,
3: no?
2: Espero que
3: s'enrampessin.
2: És que la Bela ha inventat un nou tipus de planxat, que és el no planxat.
3: Clar. És el planxat humit.
1: També el guanyaria.
2: El planxat humit.
13: Per original. Les tens i ja està.
1: Sí, ja està.
4: Si la poses a moltes revolucions, allò surt sec.
13: Sí.
2: Però com les tens? Amb pinces? No, la dobles...
13: Els calçotets sí.
3: És que estic en contra de la Sissi totalment.
7: Però un moment. La camisa...
2: Sí.
7: Si tu la camisa...
4: Empenjador.
7: Tanques el botó del coll.
2: Sí.
7: Pràcticament. Es planxa sola,
1: no? No,
7: Sergi,
1: no.
7: Queda molt presentable.
1: Depèn de la camisa,
3: crec que no t'he vist mai amb una camisa.
7: No. Ara fa un temps que no em porto, però n'he portat,
2: Jo, com a fan de les camises, he de dir que necessiten una planxeta mínima.
1: I tant que sí.
3: La camisa s'ha de planxa.
7: Sí, però aquell moment d'hivern en què saps que no trobes el jersei...
2: Ah, això és diferent.
0: Això aquella va, camisa va de sobres, perquè el coll et queda bé, et manté l'estructura.
2: O sigui, ara ja sabem que vas amb camisa sense planxar i que sí. pixes amb la porta oberta.
0: Tota l'hora.
2: Aquestes dues ja les sabem.
3: La clau per no planxar, que sí. És saber estendre.
2: Sí, per això preguntava el mètode...
6: Com s'estén?
3: Oh, s'estén. A veure, primer...
6: És que amb les coses de casa s'han dit
3: primer en exterior.
2: No, però no tothom pot estar.
3: A veure, clar. Si tens... Si...
2: Clar, clar, és important.
1: No, però Santi, pots estendre bé, que has de planxar segons quina roba, no? Se't queda la roba perfecta.
2: Jo estic d'acord, sí.
1: Per bé que la estenguis.
3: A veure, què planxes, tu?
1: La roba és igual, una samarreta, una camisa...
2: Camises, polos,
6: llençols,
2: pantalons, fins i tot.
6: Jo només planxo camises.
13: Planxeu els llençols?
1: No,
2: llençol no. Però ja s'han de plegar bé perquè
3: quedin... Jo només planxo camises.
0: El meu avi planxava...
3: I ja no les planxo.
0: El meu avi planxava els mocadors de roba.
2: I tant.
6: I mitjons.
3: I els calçotets.
1: Calçotets, també jo conec gent que els planxa.
2: No, calçotets no.
3: Planxar els calçotets és una filia.
1: Jo ho trobo... Sí, no fa falta.
0: Com hem d'estendre la roba?
6: Sí, sí, això m'interessa.
3: El que ocupa més espai, per tant, treu menys circulació d'aire, darrere.
2: Darrere, sí.
3: Darrere sempre. Tot ben estirat.
0: Darrere?
3: Darrere vol dir
0: als extrems.
3: A la corda més a prop, que no davant. O sigui, si tu
6: vas...
3: Ja,
6: és que
2: el
6: balcó.
2: El Santi està parlant de balcó.
6: Ui, això és horrible.
2: Clar.
6: Jo tinc pànic amb aquests.
13: Roba interior als extrems.
3: Roba interior als extrems. Ordenada per colors
1: i donada la volta. I els mitjons aparellats.
3: I els mitjons aparellats.
1: Que després per plegar és més fàcil.
2: Però és molt diferent al de Sissi, eh? És que cal...
3: Clar, és que són dos competències. És com futbol americà, per exemple.
0: Per exemple, calçotet.
3: Calçotet.
0: Com es penja?
3: Per la goma.
0: Clar. Goma o... Que mal posat així, com si estigués...
2: No, goma.
0: Ja sabem
1: com. Estena... No, no posa ni pinces.
6: Depèn de si hi ha molta roba o poca. Si n'hi ha molta goma, si no...
0: Exacte.
6: Obert pel mig.
3: La camisa, imagino que com a mínim la cordes abans de...
0: No, jo camisa faig amb penjador.
6: El botó de
3: dalt.
0: Sí, i per això ho dic...
3: I amb el penjador.
0: I amb el penjador.
3: Vale, està bé. Els pantalons.
0: Mitjons, per on els pinces, els mitjons?
6: No pinso mitjons.
1: Què dius? És que els deixa tots.
0: Per la peu.
3: Per la punta del peu.
1: No vull pensar. Un nyap allà.
0: Pantalons, pantaló llarg per la part de baix del pantaló, per la part de baix del camal.
3: No, home, no.
0: Ah, no?
3: Per la cintura.
2: No, però és que jo estic imaginant el pis de l'Abel.
1: Jo també.
2: No t'imaginis això.
1: Jo estic imaginant la Sissi de l'Abel. Quan surt de rentadora ho posa allà.
13: Tinc un àtic preciós al centre de Tiana amb vistes a mar i muntanya, molt lluminós, amb una Sissi
2: per com ho has explicat...
13: Que viu allà,
2: viu al menjador. Semblava jo, se la llevo.
1: Sí.
7: La pell humana, com la penges?
13: La pell...
0: De
13: a l'ombra, a l'ombra.
6: Però després també hi ha quina Sissi, perquè hi ha Sissi típica de braç, sí. I després hi ha aquelles metàl·liques que són com amb reixa més dura.
2: Aquestes
6: són
2: més
6: vintage, són
2: més
6: malparides, aquestes, eh?
2: Sí. I el procés de tancar-les és complicat.
0: I compta amb la Sissi d'aquestes d'ala.
3: Sí. Sí. Obrir l'ala, no una sola.
0: No, clar.
2: Sí, sí.
1: Si controla bé el pes.
3: Aquí entra una capacitat de comprovar el pes.
0: Sí,
3: a estabilitzar.
0: Comences a treure la roba d'un costat i agafa, plop, i se deixa com a l'altre.
2: Has d'equilibrar, una.
3: És important també treure tota la roba a la rentadora.
0: Sí.
3: I després penjar-la. No a mesura que va sortir.
0: No, home, no.
2: No, tot.
0: Un giri. Perquè l'última ja et surt amb la humitat.
2: El bulk.
6: Clar. Més que res, perquè la rentadora la tinc a 5 minuts de la Sissi, que s'hi veig.
0: Ah, sí.
2: Quina
0: casa
2: tens?
16: RAC 1. Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
18: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
19: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Pro Segura Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Pro Segura Alarmes. Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Pro Segura Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Pro Segura Alarmes.
20: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
21: Visca!
22: On tocar!
23: He guanyat! Que bé, sí, que bé, que bé!
21: Quina passa!
5: Aquí ho tens. Aquest sol és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que el surt repartir.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: És punyetera la memòria. Tan aviat et fa companyia com et pot acabar fotent molta nosa.
26: Què dirà la gent? El llibre més personal d'Albert Om. Família, llengua i país. Què dirà la gent d'Albert Om? Ja a les llibreries.
27: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
28: Desde las 7 de la mañana, Big Mat, la tienda del profesional de la reforma y construcción.
29: Big Mat, precios especiales septiembre. Amoladora Milwaukee, 52 euros. 115 milímetros, 800 vatios. Más regalo de 10 discos. Todo 52 euros.
28: Consulta el folleto y redes sociales. Big Mat, la plataforma. Más por ti.
30: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
31: RAC 1.
32: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
33: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
32: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
34: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
35: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música sinfònica i de cambra.
36: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Simfònica Jove, Daria Piltiai, El Cemis i Mollet Jazz Band.
35: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
31: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. Fàcil, intuïtiva i renovada. El món a RAC 1.
1: Que...
6: I ha tret a passejar la panxa.
2: No.
6: Va, però, i lo bé que entra.
2: Que ha esmorzat fa l'estona.
1: No volem veure-ho.
6: Què dius, Noemi?
1: Doncs vinga, dius, per si no...
6: Sí, ha fet lo seu amb la panxa. Què?
1: Que, dic, per si no ho sabíeu, que torna la Mercè de RAC 105.
6: Ah, sí!
1: Avui divendres, 25 de setembre, tenim una cita amb la música en directe, l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. És una nit que serà inoblidable amb les actuacions dels Catarres, Marcos, els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia de Xoc. Avui divendres, a partir de 8:45 del vespre, no us perdeu la Mercè de RAC 105 amb el suport de AM Bus, Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santander's Music i Veolia.
6: Oi!
1: Brutal!
6: No marxis, Noemí, que ja tenim el tall guanyador el millor diàleg del mes de setembre, que és aquest.
14: Today, the Celta is a team that hasn't started well either. How do you... What can you play today?
15: Però aquí què idioma hablai?
6: Joan, qui s'endú el xec de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, l'entrada doble per la Castanyada del Cabró Roc i un val de 200 euros per bescanviar qualsevol dels establiments que formaran part de la comerciada?
2: L'Albert Sanz!
6: Mira!
2: Gran ressort, tu!
1: Felicitats, Albert!
6: Noemí, el Santi volia comentar una
1: cosa.
6: Sí. Ah,
1: què?
3: Te'n recordes que quan vam tornar de vacances vam fer una crida a famosos que heu vist de RAC 1 en vacances i que heu compartit les vacances?
1: Sí.
3: M'ha arribat el següent missatge.
1: A veure.
3: Bon dia, aquest estiu m'he trobat a la Noemí Pois a la barra del bar. Del ball, concretament de les festes majors de les cases d'Alcanar. Home. Amb el seu cubat a la mà, gaudint de la festa. Tota guapa ella, com sempre. No li vaig voler dir res, crec que segurament li podia haver tallat la gresca.
0: Oh. Doncs el que passa a les cases es queda a les cases.
2: No l'han cubat ara, aigua.
0: Sí, clar,
3: aigua. Doncs ha tingut bastant... Si encara teniu més, heu trobat algun membre famós. Verano con famosos.
6: Sí, la setmana que ve ho recollirà.
2: Que se'ls recollirà aquestes...
3: Sí, tenim algun més encara.
6: Sí, eh?
3: Sí.
6: Bo, eh?
3: Sí.
6: La setmana que ve. Va, molt bon cap de setmana a tothom. Ens veiem avui, a partir de 2:15, als concerts de la Mercè Rexensi. Apa, fins dilluns. Adéu, adéu.
3: No comencem sense mi.
31: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
4: Bon dia, són les 12. Junts espera que el govern espanyol els doni resposta en qüestió d'hores a les propostes que han posat damunt la taula en matèria d'habitatge. El partit planteja incentius fiscals i prohibir els desnonaments de llogaters en situació de vulnerabilitat si el pis és propietat d'un fons voltor. Els ministres de Sumar insisteixen que cal un decret de màxims, però es mostren disposats a negociar les propostes de Junts. Des de Madrid, Roger Perciba.
7: Junts espera ara una resposta del govern espanyol a les seves propostes. Míriam Nogueres, aquest matí el Món a RAC1 diu que el Partit Socialista els ha traslladat interès per les seves mesures i que ara esperen una contraproposta.
8: Estem a l'expectativa, sabem, ens consta, ens diuen que tenen aquest reial decret nostre sobre la taula, que les polítiques les veuen bé i nosaltres deduïm que en les properes hores o dies rebrem una contraproposta.
7: Sumar també veu marge per un acord. Ernest Urtasun diu a la cadena SER que estan disposats a negociar les propostes fiscals de Junts si aquesta és la via per desencallar el decret.
9: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la pròrroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
7: El govern espanyol, Sumar, Partit Socialista, confien que encara hi ha marge per tancar un acord abans del Consell de Ministres de dimarts.
4: El govern crearà dos grups de treball per avançar en el debat sobre el model educatiu del país. Un tractarà com millorar el sistema i el segon sobre com arribar al 6% del PIB. És el principal acord al qual han arribat els partits catalans en la cimera que han fet al Palau de la Generalitat aquest matí. Anem cap allà, Eudald Martínez.
10: Una cimera convocada pel mateix president Salvador Illa i que ha durat una mica més de mitja hora. També hi havia la consellera Esther Niubó, que acaba d'explicar que aquesta trobada ha estat tot just un primer pas. Una de les poques concrecions que han sortit és que els partits tinguin també representació al debat que engegarà el Consell d'Educació de Catalunya i on també hi haurà docents, famílies o direccions d'escoles i instituts. Niubó ha explicat així quin serà el paper de les formacions polítiques.
11: Una persona nomenada per cada grup parlamentari que hi participa amb el Consell d'Educació de Catalunya, concretament amb el seu president, el senyor Joan Manel del Pozo, que pugui doncs, fer seguiment del procés d'escolta, de deliberació, de l'agenda de temàtiques a tractar i, evidentment, que puguin també traslladar les aportacions i contribucions d'aquests grups parlamentaris al Consell d'Educació de Catalunya perquè les pugui tenir en compte.
10: Niubó assegura que avui ja s'han plasmat consens en alguns punts, com l'aposta per fomentar els aprenentatges bàsics, però ha avisat que en alguns temes no seran negociables, com el paper del català com a llengua vehicular.
4: L'Ajuntament de Lleida ha aprovat l'ordenança de civisme que prohibeix el burca a l'espai públic. Prohibeix, de fet, qualsevol peça que tapi la cara i estableix penes per incomplir-ho d'entre 400 i 750 euros. Han donat suport a l'ordenança els 16 regidors del PSC, Junts i Vox, i han votat en contra els 11 d'Esquerra, PP i Comuns, tot i que per motius diferents. Els populars creuen que l'ordenança no prohibeix, sinó que regula el burca. En general, a partir d'ara, les conductes incíviques a Lleida es podran castigar multes de fins a 3.000 euros. I ha estat un matí complicat pel que fa al trànsit. Un accident amb diversos vehicles implicats ha obligat a tallar durant bona estona la P7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud. A aquesta hora ja han pogut obrir un carril, però encara hi ha 12 quilòmetres de cua. Això se suma a l'incendi d'un camió, també a la P7, però a Avinyonet del Penedès. Ara hi ha un carril tallat que provoca 6 quilòmetres de retencions en sentit sud. El foc ha cremat completament la caixa del camió i també ha afectat la vegetació al voral de l'autopista. Un cop apagades les flames, els bombers han pogut treure el material de la càrrega per anar refredant-la. I a aquesta hora es posen a la venda les entrades pels dos concerts d'Oasis a Barcelona. Seran el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Només tenen opció de comprar-ne els fans que es van registrar al web de la banda i que han tingut la sort de rebre un codi d'accés.
5: Esports amb l'Albert Pedrol.
12: Rafinha juga d'aquí uns minuts el primer dels tres amistosos que el Brasil té en aquesta aturada per seleccions. El partit és a Austràlia i Carlo Ancelotti ha inclòs el davanter del Barça en l'11 titular. Rafinha es quedarà a Austràlia per jugar un altre partit i després volarà cap a la Índia abans de tornar a Barcelona per reincorporar-se al Barça. I d'aquí a menys d'un quart d'hora, el Barça d'handbol debuta al Mundial de Clubs que es fa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega defensa títol i s'estrena contra el Pinheiros del Brasil. Tornant al futbol, aquest cap de setmana no hi ha futbol de primera, però sí que n'hi ha de segona. Avui a 8:45 del vespre, en directe a RAC+1, el Girona rep l'Albacete Montilivi. Els gironins són vuitens i els visitants penúltims. I en bàsquet, el jugador de la penya, Yannick Crac, té una lesió a la cama dreta. És molt probable que es perdi el debut a l'ACB, a la pista del Breogán, aquest diumenge a les 12 del migdia. I en motor, Max Verstappen ha estat el més ràpid en els tercers entrenaments lliures del Gran Premi de l'Azerbaijan de Fórmula 1. Carlos Sainz ha marcat l'11è millor temps, mentre que Fernando Alonso ha quedat tercer per la cua.
5: I el temps, calor intensa un dia més per les properes hores, malgrat que en alguns casos les temperatures encara són prou agradables. Acabaran movent-se fàcilment entre els 30 i els 33 graus a l'interior del país i a la Vall de l'Ebre, i també fins i tot superaran els 35. Uns 35 graus que es podran assolir a Ponent i al Priorat, tot plegat amb domini del sol. És tot, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies rac1.cat.
31: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
32: a rac1.cat.
31: El portal de RAC1.
13: Ciutadans de Catalunya.
31: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
16: Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona.
17: I benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
16: Són les 12 i pocs minuts. Òscar Andreu, bon dia.
17: Bon dia, Òscar Dalmau.
16: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
17: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
16: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
17: Avui, per celebrar que és l'últim divendres a mes, farem un programa especial en rigorós i ferit.
16: Ai, que maco, molt bé.
18: Millor que sigui així, perquè ahir a Barcelona van començar les festes de la Mercè i tinc un mal de cap.
16: Sí, vas de ressaca, va sortir de festa ahir.
18: Bueno, vaig enviar pel grup de WhatsApp de la carrera si algú feia alguna cosa, i per entretenir-me mentre no contestaven, me vaig posar a mirar TikToks, i clar, fins a les 4 de la matinada fent scroll, doncs avui doncs tinc una mica de mal de cap i...
16: O sigui, que no ha sortit. És que no et van contestar, els amics.
18: Sí, bueno, una noia me va reenviar el missatge pel grup i, bueno, després el va esborrar. Crec que m'estava tirant la canya, però va desaparèixer el missatge.
16: Potser l'intentava enviar a un grup on tu no hi ets.
18: Bueno, és que tu no entens el llenguatge dels joves, Pavo, del pal, saps? Aura, bro, molt la cantidubi, etc.
16: Molt bé, calla un momentet, sí.
17: Sí, avui hem de parlar, parlarem de moltes coses. Per exemple, parlarem de la intel·ligència artificial amb l'Angelina.
16: Ah, sí, senyor, jo només avanço que sortirà la paraula Satisfyer.
17: Trucarem a un professor anònim per parlar de l'informe PISA.
16: Home, i del Real Club Deportiu Espanyol no en direu res, eh?
17: Em sembla que no.
16: Molt bé, molt millor. Doncs llavors em quedo, sí. Ah, sí, Frank, digue-ho tu, no siguis gallina. Sí. Què més, què més?
17: I parlarem del cas Andic amb Marc Antoni Mateu.
16: Efectivament, sí. Doncs no t'ho perdis, que ja comença, això.
17: Sí, doncs això ja ho he dit jo, que això ja comença, eh?
16: Doncs tot això i molt més a La Competència, un programa que no passarà a la història...
18: Però us farà companyia...
16: Ah, això mateix!
18: ...amb l'escroll.
31: ...per escoltar... La Competència.
17: La notícia és que la vaga coincideix amb els resultats de l'informe PISA, com dèiem abans, que mesura les competències dels estudiants de 15 i 16 anys.
16: Sí, els alumnes espanyols han obtingut els pitjors resultats de la història en matemàtiques, en lectura i en ciències per sota la mitjana de la Unió Europea. Ja. Els estudiants pateixen la patacada més gran, ja ho hem dit, en la comprensió lectora.
18: Això els alumnes espanyols, eh? Sí. I ara prou humiliant, està colonitzat, que ara a sobre hem d'estar colonitzats per gent que no sap llegir, sumar ni escriure, eh? Lo qual parla pitjor de nosaltres que d'ells.
16: Però escolta, un moment...
18: No,
16: clar,
18: que, no, un moment, què moment ni moment?
16: Un moment.
18: A més, em podeu explicar per què doneu dades d'Espanya? Parleu dels resultats dels alumnes catalans,
16: sí,
18: no
16: però és
18: tot
16: que...
18: el dia mirant Espanya,
16: a veure,
18: per què és això?
16: A veure, els resultats dels
18: ja
16: alumnes catalans... No, no, que dic que els resultats dels alumnes catalans no són fiables.
18: Com que no? Espanya sí, Catalunya no és fiable, mi hablo en Cristiano, Òscar Dalmau és...
16: No.
17: No són fiables perquè la majoria dels centres catalans on es va fer la prova de PISA van deixar fora un percentatge elevat dels alumnes que no arribaven al nivell a l'hora de fer l'examen.
18: Ah,
16: o sigui... Els tontos no van fer l'examen.
18: Home,
16: collons, així... Així ha provo jo, també.
14: No, no,
16: però
14: no.
16: Però què és això?
14: Una cosa, llavors, si hem deixat fora els alumnes que no han arribat al nivell, les notes deuen haver sortit boníssimes a Catalunya.
16: Aquest és el problema, doncs no. Que ni així.
14: No, ni així. O sigui, no em diguis que ha baixat la comprensió lectora, que nosaltres no podem ni interpretar els resultats dels nanos en comprensió lectora. O sigui, és això el que ha passat.
16: De fet, millora lleugerament en matemàtiques.
17: Ah, exacte, però continuen caient aquesta comprensió lectora.
16: I això que han examinat els millors, eh?
17: No, els millors no, però han deixat... Deien que per error, no se sap... Error, s'han patat a gent per això que ha passat. Escolta'm,
16: s'han patat a gent. Digueu sense por. Que ens ho digui aquest senyor.
17: Però això no ha passat a tots els centres.
16: Escolta'm, han deixat fora els tontos.
17: Aviam, no.
16: Bueno, els més tontos, perquè els que han fet l'examen... Gaire llestos tampoc són.
17: Un senyor plorant i molt vermell a primera fila.
19: Està parlant del jovent del seu país, està parlant del futur del seu país. Vagi en calma, vostè també ha passat per aquí. Vostè no era el llapis més esmolat de l'estuig.
16: Afortunadament.
19: Què vol dir afortunadament?
16: Afortunadament.
17: A més, el tema és que les notes a Catalunya, amb aquestes dades esbiaixades, en les que alguns centres ho han fet perfecte, és a dir...
16: Alguns? Perdona.
17: Sí.
16: Ojo, eh?
17: Ara li dic, ara li busco, ara li busco.
16: Parlant de les matemàtiques, els números, no? La gent, els números... Doneu números.
17: Donem números.
16: Demano números.
17: Però tu, vostè...
16: Quantes escoles a Catalunya... Es van presentar els exàmens aquests...
17: No s'hi presenten.
16: De l'informe PISA.
17: És que, un moment, no és Gran Prix, això. No són pobles de Catalunya que es presenten per lluitar...
16: No hi ha vaquilla?
17: No hi ha vaquilla.
16: Que empaiti els alumnes més tontos?
17: Si no hi ha vaquilla, no és la meva revolució.
16: Claro, home, escolta, falta vaquilla. Aviam, més o menys, 40 escoles.
17: Jo que sé.
16: D'aquestes 40 escoles, grosso modo...
17: Sí, ara veig que parla...
16: 30 escoles... Foten el cribratge aquest dels alumnes malament.
17: Havien de fer l'examen 2.500 criatures.
16: Números.
17: Ara han vingut els números.
16: Han vingut els números.
17: Sí.
16: I de 2.500?
17: Mm. I 2.500...
16: Bons?
17: No tinc ni idea.
16: Quants hi deuen haver? 25. Quan no donen números és que la cosa va pel padre.
17: Faci el percentatge de... Vostè no, però que cadascú faci el percentatge de quants alumnes brillants hi havia a la seva classe de secundària. En la meva, doncs era...
16: Pregunta-li al ChatGPT, home.
17: En fi, tornem al tema. Les notes de l'informe PISA, encara que no siguin fiables, hem de dir que a Catalunya milloren, perdó.
16: Què us passa?
17: Home, que m'esteu fent mirar 17 pàgines a la vegada.
16: Avui no passaríeu l'informe PISA.
17: No,
16: s'encallen, a l'hora de llegir. Sí,
17: clar, la gent no sap el matí que portem.
19: Bueno, què portes? Perquè tothom t'estan preguntant totes les coses, tu no tens la culpa.
17: I a més això de fer riure. En tot cas, l'informe PISA, les notes milloren lleugerament en matemàtiques, però continua caient la comprensió lectora. En el conjunt d'Espanya, la comprensió lectora ha retrocedit un curs sencer.
19: És a dir, que la comprensió lectora repeteix curs.
17: Sí, exacte. Però s'ha de dir que en els darrers 10 anys ja havia baixat el nivell...
16: Què vol dir retrocedeix un curs sencer?
17: Doncs que el nivell...
16: O sigui, el que hauria d'entendre el conto de la Caperucita, que hauria d'entendre un alumne de quart de primària...
17: La Caputxeta ja l'entenen.
16: Resulta que no l'entenen els de tercer, ja. A tercer ja es pensen que és l'abuela la que s'ha menjat el llop i li obren la panxa a la Caperucita per pujar-li pedres a dintre... Ojo, eh? Ojo al país que ens està quedant, eh? I tot això és per culpa de qui? De Ceuta.
17: Ho diu vostè...
16: Al final.
17: Ho diu vostè que no ha llegit un llibre en sa vida, eh?
16: Jo llegeixo El Mundo Deportivo, que és el que s'ha de llegir.
20: I s'entén tot.
17: El Mundo Deportivo, un lloc on la majoria d'articles el que fan és posar primer el verb i després el nom.
16: Doncs és el que ens agrada.
17: Això és el que ens agrada. Salió, Cobercí...
20: Escolta, però centrem-nos en la...
17: Centrem-nos en això. La comprensió lectora, com diu l'avi, repeteix curs, és a dir, que baixa un curs de nivell, però cal dir que en els darrers 10 anys, ja havia baixat dos cursos.
16: Ai, mare de Déu, senyor.
17: És a dir, que els de quart d'ara entenen el que entenien els de primer.
16: Ai, que la Caperucita Roja... No l'entenen ni els de batxillerat.
20: No, Caputxeta Vermella l'entenen, diria que perfectament. Ho hauríeu d'admirar un a un, però s'entén perfectament.
19: O sigui, que el ritme que anem, d'aquí veurem alumnes de batxillerat llegint llibres de roba, tàctils, d'aquells i que fan olor.
16: El ritme que anem podria ser,
19: amb un pallasso que li aixafes el nas, fa mec, mec... O aquell, hi ha un del tractor
20: que és el tractor.
16: Sí. N'hi ha un del tractor, que es titula El tractor.
20: El tractor. Sí. El tractor fa sorolls, em penso que es diu, que toques les rodes i les rodes fan tracatrac.
16: Cago en Déu, lo meu preferit.
20: Sí.
16: Lo meu preferit.
20: El llibre del tractor
16: és el meu preferit. Sí, jo el vaig llegir en la versió català de la franja, Lo trató.
20: Lo trató, sí, no, clar. A veure si ho entenc, doncs, tot plegat. Sí. Els alumnes de tercer i quart d'ESO, catalans, fan una prova per veure quin nivell tenen.
17: Això són les proves PISA, sí.
20: Però es deixa fora un percentatge dels alumnes. Algú decideix...
16: Els tontos.
17: No, prou ja. A veure, cal dir que alguns centres sí que ho van fer bé i d'altres van deixar fora 4 de cada 10 alumnes. I la mitjana final és que 2 de cada 10 alumnes no van fer aquest examen PISA.
16: Bon sí, a veure un moment. Telèfon d'al·ludits, bon dia. Amb qui parlo?
0: Amb mi.
16: Ja. Ens pot dir el seu nom, si us plau.
0: Bueno, a mi m'agradaria restar en l'anonimat. Sí. Soc un professor, però parlo en nom de tots els professors.
16: Ah, val, d'acord. Li sembla bé que li digui Miquel?
0: Bueno, és que em dic Miquel, eh?
16: Ah, hòstia. Martí.
0: Digui.
16: Què?
0: És que em dic Miquel Martí.
16: Ah, hòstia. Quina casualitat. Però escolti, jo què sé, li diré Esteve.
0: És que em dic Miquel Martí Esteve, no?
16: Bueno, escolti, miri, vagis amb... doncs sap allò de l'anonimat?
0: Sí, ja veig que no serà possible.
16: No serà possible.
0: Sí, no, si vol li dic el DNI i el resultat de l'analítica que em vaig fer la setmana passada.
16: No cal.
0: Bueno, em va sortir molt bé el colesterol bo.
16: Sí.
0: I molt bé també el dolent, eh?
16: Ah, pues això no sé molt bé què vol dir.
0: Disparadíssim. Sí, bueno, hi ha una lluita interna dins meu entre colesterol bo i colesterol dolent. I ara mateix hauria d'estar mort.
16: Molt bé.
0: I com estic content perquè hauria d'estar mort i estic trucant a la ràdio.
16: Bueno, escolti'm, vostè truca exactament per què?
0: Ah, sí, bueno, que ara no me'n recordo de fer tot això.
16: Bueno, escolti, doncs pengi, escolti.
0: Ah, no, ja me'n recordo.
16: Sí.
0: Miri, els professors i els mestres que tenim nanos de 15 i 16 anys fent vaga perquè som el canari a la mina. S'entén això?
16: No.
0: Coneix el barri de la mina?
16: El barri de la mina, sí.
0: Doncs no té res a veure. Aviam, jo no vull dir que els nanos cada cop sortiran més tontos, altrament dit, ximples o babaus. I o babaus. Però si continuem així, els nens sortiran cada cop més tontos, altrament dit, de manera caient, ximples o babaus.
16: Yeah.
0: Que això per una societat ultracapitalista ja m'ha bé, perquè tu el que necessites és mà d'obra que no posi

0: Ah, sí, perdoni, és que al final... És que jo el que vull dir és que si tenim una classe de 30 alumnes,
1: sí,
0: altrament dit la ràtio, si tenim la meitat d'alumnes amb necessitats especials, altrament dit els especials amb carinyo, si estem en barracons, altrament dit la puta misèria, sí, i si estem fent classes dins de barracons, altrament dit el puto forn, quan creieu que hauríem de cobrar els professors i per què 20.000 euros al mes?
1: Bueno, i després...
0: 14 pagues.
1: I després també hi ha un problema d'autoritat.
0: Bueno, és que tu li dius a una alumne dels meus, que ets tu qui té l'autoritat i te contesta, autoritat, el que tinc aquí penjat, i tan content.
1: Ja, ja, ja.
0: Jo no suporto que els polítics i els pares vulguin decidir com s'ha de formar un nen. Mm. Això és feina del que ens hem format per formar.
1: Ja.
0: Miri, és com si jo ara patís un atac d'apendicitis i decidís com m'he d'operar a mi mateix, ja, ficar-me ja, la mà ja per cul i fins que arribis, no? M'entén o no?
1: Sí, però no continuï, que si parla d'operacions jo em marejo.
0: Miri, abans de tercer d'ESO ja els ensenyàvem trigonometria.
1: I ara?
0: Ara fem les formes.
1: Les propietats
0: del quadrat.
1: Sí.
0: El primer dia expliquem que el quadrat té quatre costats iguals.
1: I el segon dia?
0: El segon dia ho repetim. I una altra cosa. Digui. Una altra cosa, si m'ho permeteu, que jo sóc molt oient vostre, jo sempre tinc posat Catalunya Ràdio.
1: No, això és RAC1, és RAC1.
0: És RAC1, no, Catalunya Ràdio, el que tinc posat
1: no,
0: jo.
1: No, ja, però vull dir que està trucant a RAC1,
0: Ah, doncs penjo.
2: No, digui.
1: I ens està bé parlar amb un professor que està de vaga. Vull dir, avui és la notícia, vostè és un dels protagonistes de l'actualitat.
0: Sí, precisament, parlant de vaga, el president Illa demana respecte a la vaga, però també respecte per drets a l'educació, que és justament per lo que fem la vaga.
1: Sí.
0: Prefereix que el teu crio es quedi un any sense colònia o que acabi quart d'ESO i sigui analfabet.
1: Bueno, però escolti'm...
0: Estem aquí, en aquesta tessitura,
1: Ja. Escolti'm, i els seus alumnes de 15 anys com van en competències com, per exemple, comprensió lectora?
0: Ui, comprensió lectora, molt bé, ja anem per la D.
1: Però què... Perdoni, no sé si l'he sentit bé.
0: Sí, bé.
1: Què vol dir?
0: D de Dinamarca, començarem el curs aprenent la lletra D de Dinamarca.
1: La lletra D?
0: Sí, de Dinamarca o de Dufí. De Dufí potser és més clar. Als 15 anys ja han après la A d'abella,
1: sí,
0: la B de balena i la C de cocaïna.
1: Però m'està dient que els seus alumnes, que tenen 15 anys, encara no han après ni la quarta lletra de l'abecedari.
0: Sí, bueno, però l'aprendran, Home, per favor, siguem optimistes. L'objectiu que ens hem fixat per als alumnes de quart d'ESO és que quan acabin, doncs sàpiguen la A, la B, la C i la D de Dinamarca.
1: Molt bé, i de Dufí. Només això?
0: Bueno, i de números fins al 5. Vull dir, no apretem tampoc a la mainada, I ja, si arriben a batxillerat, doncs ja faran el 6, el 7, el 8 i el 9. I la Guerra Civil Espanyola.
1: Hòstia, quin salt. Escolti'm, doncs...
0: Sí, bueno, clar, perquè, bueno...
1: Li agraïm la trucada, ho hem de deixar aquí.
0: Home.
1: Moltíssimes gràcies per trucar al telèfon de l'Udits, que no sabíem ni que teníem.
0: A tu, Elisenda, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.

0: U.
1: Multiòptiques presenta els progressius que s'adapten a tu. Dissenyats amb intel·ligència artificial i personalitzats segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
2: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el cel blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què?
7: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: Del 21 de septiembre al 4 de octubre, solo en El Corte Inglés, hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones. Sofás cómodos y precios aún más cómodos. Financiación está en

0: 12 meses. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
1: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
7: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
9: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
10: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
9: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
10: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
11: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
12: Que l'any serien 1, 2, 3...
11: Més de 2.400 euros.
12: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
11: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del subcompacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
14: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
15: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: RAC més 1.
17: Aquest divendres el Girona juga a RAC més 1. A les 9, des de Montilivi, Girona-Albacete. El Girona rep un dels coers i vol 3 punts amb l'objectiu de seguir mirant cap amunt a la classificació.
18: Gol del menor d'edat, que és un sènior! El corna des de la dreta!
17: Viu el partit a l'app del web de RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués. Aquest divendres, el Girona Albacete es juga a RAC més 1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: RAC més 1.
19: Tots som
16: més
19: 1.
20: Estàs escoltant La Competència.
21: Efectivament!
20: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
22: Un parell de borinots.
23: Hola, bon dia. És la ràdio?
20: RAC1.
21: Efectivament! També parlarem de qualitat esportiva.
23: Sí, ja ho hem dit.
21: Parlarem de la petanca!
23: Petanca!
21: Petanca! Petanca! Petanca! Estem sentint el públic! I el que vol el públic, si el públic vol petanca,
23: sí,
21: els hem de donar petanca.
23: Petanca li darem. Li darem just en el moment en què el nou director de la ràdio estava mirant per la finestra i tothom a l'estudi un cridant petanca, petanca.
24: Sí, primera vegada que es cridava mai al món petanca.
21: Sí, és la millor targeta de presentació de cara a la nova direcció.
25: I ha marxat, eh? Ja directament ha marxat i ha tornat a la Corpo. Vull dir que...
23: Què pesat? Què vol amb la petanca? Quina notícia hi ha?
21: Home, però que no has llegit la notícia. Mira això, ho publica el 3CAT Info.
23: Aviam.
21: Un
0: conflicte veïnal a Calafell per culpa d'uns veïns que juguen a la petanca. Increïble.
23: És veritat. A veure, 3Cat Info, el titular diu pancartes i queixes a Calafell pel soroll que fan un grup de veïns que juguen a la petanca.
0: Efectivament.
23: Criden, riuen i es discuteixen. És un guirigall constant.
0: Doncs ja la tenim aquí. Hòstia. Després de la guerra d'Ucraïna, arriba la guerra de la petanca.
25: Però fas com amb il·lusió.
23: Sí, expliquem-ho bé. Perquè és veritat que un munt de veïns de Calafell es queixen perquè han traslladat les pistes de petanca just a sota dels edificis on viuen aquests veïns.
1: A veure, un moment, perdoneu, perdó.
23: I és com si li haguessin aportat...
25: Un moment.
0: No.
25: Piqui la taula, que és nova. És
0: Louis Vega. Ja la canviaran.
23: Louis Vega. Sí, no sé si en recordeu, de Louis Vega.
25: Little Louis Vega.
23: O Chic.
1: Louis Vega, la discoteca Louis Vega, sí. Aquella discoteca que hi havia un avió estampat a la... És que això, a partir de l'11 de setembre, no es veia amb bons ulls.
25: Pel motiu que fos.
1: Aquesta broma ja no.
23: Bueno, doncs hi ha un problema a Calafell, que estan a punt de resoldre, estan en vies de resolució.
1: Un problema gordo, eh?
23: Sí.
1: Estem parlant d'un conflicte veïnal que no es pot ni sortir al carrer, eh?
23: Home, no, com que no es pot, clar que es pot sortir al carrer.
1: Això és i lo de Ceuta, vull dir... Increïble.
23: Aviam.
1: Increïble.
23: Vostè, què en sap de la petanca?
1: Esteu tocant el meu tema, sí? Jo esteu parlant amb Jep Cabestany.
23: Sí.
1: Subcampió sènior del torneig de petanca de Montornès del Vallès.
23: Bueno.
1: 1984.
23: Hòstia, ja,
25: subcampió sènior ja llavors, el 1984.
1: No. Tinc una edat.
23: Sí, i dues.
1: Sí, sí. I aquí tenim un conflicte evident. Per tant, anem a fer el judici.
23: Home, no, ara, aviam.
0: Els veïns insensibles de Calafell...
23: No, no.
0: ...contra els petanquistes innocents.
23: Però quin judici... A veure, si ja ha plantejat que els petanquistes són innocents i ja ha dit insensibles veïns...
0: Silencio! No tiene usted el turno de palabra.
23: Ah, però...
0: Usted es un simple locutorcillo.
23: Sí, però, aviam, és que un moment, ja deixa la cosa en vista per...
0: Silencio!
25: Més que en saps tu, Andreu, de la petanca, també.
0: Exacte. Has passat ser un campió sènior?
23: No.
0: L'any 84?
23: Jo júnior parlant... el 2023.
1: Estem parlant de jugador sènior.
23: Sí.
1: Una certa experiència.
23: Sí.
1: Per tant, comencem el judici.
23: Jugar al Legends de la petanca.
1: Efectivament.
23: Sí.
1: Ja comencem el judici.
0: Silencio! Home, per favor!
23: Hòstia,
0: és que... Així anireu al quartadillo els dos, eh? Es comencem el judici.
2: No hi ha lloc al quartadillo, hem ficat a tots els...
0: Silencio!
2: Els independentistes, els joves, ara, van a per nosaltres. Bueno, jo vaig a no hi hagi consens.
1: Qui és aquest xaval? Porti'm un cafè amb llet, per favor.
2: Vale.
1: Bé, es comencem el judici. Sentim primer les queixes...
2: Li he demanat a un senyor que ja veia allà fora i es veu que és el nou director.
25: Però te l'ha portat.
2: Bueno, pues, perquè és bona persona.
1: Sí, sí, es veu. Sí, silencio?
2: Sí, perdona.
1: Va, petanquistes. Es comencem el judici. Sentim les queixes dels veïns, primer de res.
23: Mm.
1: Les queixes dels veïns a la Tele3, o com es digui ara la televisió aquesta, independentista. Sentim les queixes dels veïns acusant els petanquistes.
3: Ara venen més tard, però han estat durant 3 estius venint a les 4 del migdia. Fins a 6:15, que no marxava l'últim.
1: Ojo amb el greu problema aquí, eh?
23: Aviam.
1: Ojo amb aquestes acusacions, ojo amb aquesta molèstia, que és de primer ordre, eh? Algú dirà, això són problemes del primer món. No, no.
23: No?
1: Estem parlant d'un problema de convivència.
23: Bueno, i estem parlant de Catalunya, que el primer món, bueno, el bueno, pal.
1: Ojo amb les greus acusacions. Els veïns es queixen perquè davant de casa seva, sí, 4 iaios van a petanca de 4 a 6:30 de la tarda.
23: A l'estiu, a 35 graus, eh? Exacte. Qual
1: a veure si té collons...
25: D'agafar la bola de petanca perquè està roent, eh?
1: Efectivament.
23: D'agafar la bola i no sé si quedarà cap jugador de fa 3 temporades. Sí.
1: Efectivament. Claro, perquè aquí tu denuncies jugadors i el jugador no s'ha personat. No l'han trobat a casa. Bueno, doncs busquin el cementiri.
23: Sí, bueno. Els jugadors també són veïns.
1: Efectivament.
23: També són persones.
1: Tenim aquí la queixa dels veïns, que es queixen perquè els iaios juguen de 4 a 6:30 de la tarda. 2 hores i mitja cada dia.
23: De calor, eh?
1: Perquè... És veritat, això? Sentim la portaveu dels petanquistes.
4: Són 2 hores al dia, només.
23: Ojo, ha fet bé el càlcul, no? De 4 a 6.
25: Ojo, són 2 hores i mitja.
1: Els veïns diuen 2 hores i mitja, la portaveu petanquista només 2 hores. Per tant, aquí ja tenim que primer Demanem el bar. Demanem les imatges al bar. I veiem que els abuelos ja, quan arriben les 6, ja estan deshidratats. Algú amb bon criteri diu, bueno, què, una cerveseta o què? Vinga, anem.
23: Pausa d'hidratació.
1: Pausa d'hidratació fins a l'endemà. Per tant, els veïns estan mentint.
25: No, és veritat.
1: Déu-m'ho en guard, jo, de fotre'm a favor dels petanquistes.
23: Vostè és el jutge.
1: Bueno, aquí alguna quadra.
23: Alguna quadra.
1: Va. Aviam. De moment els veïns menteixen.
23: No, és veritat, això.
1: Els petanquistes no s'estan 2 hores i mitja jugant, només 2.
23: Bueno.
1: Alguna acusació més contra els petanquistes? Sentim els veïns.
5: Tenim dificultats en passar i soroll quan juguen.
6: Criden, riuen, un guirigall tot el rato.
1: Guirigall tot el rato? Perquè diuen que els petanquistes criden i fan soroll.
23: I riuen.
24: I riuen.
1: I riuen, eh?
25: Això no és gravíssim.
24: Està prohibit.
1: Però no puntualment. No. Tot el rato, eh?
23: 2 hores...
1: 2 hores i mitja, segons els veïns. Que són 2 hores. Però, bueno, posem 2 hores i mitja. Un grigall.
23: Sí.
1: La meva pregunta. Sí? Segur? Tu te n'has fet una altra, eh?
23: Però
1: no s'admite. No s'admite su pregunta. La pregunta és, grigall?
23: Sí.
1: Sí, segur? Sentim la portaveu petanquista.
7: Diuen que el picar de les boles, i quan fem alguna jugada bona, que... hurra!
1: Ojo, senyorida, admetem com a prova l'estruendo que fan les boles de petanca, que ho acabeu de sentir,
23: sí,
1: quan col·lisionen entre elles. Sentim-ho? No, per favor, demano, sisplau, ara no riguem, que això és seriós.
23: Sí,
1: no, sisplau, demano a tot el jurat popular que avui ens acompanya que es posin els auriculars a les orelles per apaivagar el gran soroll que fan les boles al picar entre elles i que no deixen fer la migdiada dels pobres veïns. I demano també que s'admeti com a prova els crits esfereïdors dels petanquistes quan celebren una bona jugada.
7: Hurra!
23: No, li queda...
1: Intolerable que cridin així! I ara que ja tenim tots els arguments a favor i en contra, sentim el veredicte de l'alcalde de Calafell, que és qui mana.
8: No ens preocupa ni el soroll ni les molèsties. Estem a Calafell, no estem a Montserrat. Tant a uns com als altres els hauria de preocupar si tindrem platja o no tindrem platja en el futur.
23: Oh! Una cosa.
1: En altres paraules, les demandes dels veïns me les passo pel forro. Aprendre pel cul. Les pistes de petanca no es moran.
23: Al contrari.
1: Els petanquistes podran jugar lliurement a Calafell, que això és l'important. Vull dir que endavant amb la República Democràtica de Petancalafell.
23: No ha trobat un nom.
1: On els collons de l'alcalde repiquen com 2 boles de petanca. Guaita, com... Mira. No. Acabeu de sentir els collons de l'alcalde repicant.
23: No, però què diu? L'alcalde ha intentat ser el màxim curós possible amb uns i amb els altres.
9: Sí, equidistant.
23: Sí, també ha dit que no és Montserrat, cosa que ja sabíem els que en algun moment hem anat a Calafell.
1: Sí, realment no és Montserrat.
23: No és Montserrat. Cap verge trobada.
9: No s'hi ven Mel i Mató, allà a Calafell.
23: No. Sí, home, hi ha llocs de Mel i Mató. Bueno, deixem-ho aquí, si us sembla.
19: Perico dels bons!
23: No, sisplau, més pobresa, no.
26: Independentistes podrits.
23: És la competència?
9: Sí.
26: Amb els Oscars.
1: De dilluns a divendres.
27: A RAC1. RAC1.
28: Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
29: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
28: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar, i deixa't inspirar.
29: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
28: Troba'ns a la Nacional 2, entre Quadis i Viena.
30: Vine a la 18a Fira Modernista de Canet de Mar, que aquest any està dedicada a la gastronomia.
28: Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats.
30: Mercat d'artesanies, espectacles, visites guiades, exposicions, tastos gastronòmics i tot en un entorn modernista.
28: T'esperem els dies 25, 26 i 27 de setembre.
30: Més informació i reserves a firamodernistacanetdemar.cat.
31: Únic s'escriu amb H o sense H?
10: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
12: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
13: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
14: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
15: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
16: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
17: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
18: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
20: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
22: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
31: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música simfònica i de cambra.
32: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Simfònica Jove, Daria Piltiai, El Cemis i Mollet Jazz Band.
31: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
33: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
34: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarrac1.cat.
33: Us hi esperem.
34: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
33: Tots som un milió.
34: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
33: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
35: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
33: Tot l'univers RAC 1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
35: Fàcil, intuitiva i renovada.
33: I escolta el que vols, quan ho vols.
36: Nosaltres som la competència.
37: I hola, bon dia, l'atensora, que pot ajudar-nos.
38: Haver guanyat la guerra.
39: És fortíssim.
36: Amb els Oscars.
40: I ho repetixen a les nits.
36: A RAC1.
23: També podreu sentir la veu de la intel·ligència artificial que amenaça amb acabar amb la humanitat.
41: Sí que ho heu sentit, nenes. Sí. Bueno, això és això. Bueno.
23: Ara ho explicarem i ho analitzarem.
41: Bueno.
23: Sí, un moment, Angelines.
41: No, jo ja t'ho he dit tot.
23: Bueno.
41: Sí, jo no cal dir res més.
23: Si més no, això asseguren els propietaris del ChatGPT, de Grok, de Claude, per exemple, demanen la intervenció de l'Estat per frenar-ho, perquè es veu que està fora de mare. Tot això de la intel·ligència artificial...
41: Però això saps tu? Qui ho ha dit, això?
23: Això, torno a dir, ho han dit els propietaris de ChatGPT, Grok i Claude.
41: O sigui, Grok i Claude són els propietaris del ChatGPT?
23: No. Són tres noms.
41: Ho acabes de dir. Això ho han dit els propietaris del ChatGPT. Sí, Grok i Clot.
23: Per entendre's. A més, Antròpic és Clot.
25: Sí, Grok i Clot no són dues persones.
41: Són dos pallassos.
23: No.
41: Grok i Clot.
23: Grok i Clot.
25: No. Sir Crick, eh?
23: Sí, no. Són tres noms comercials d'intel·ligència artificial. Hi ha el ChatGPT, hi ha Grok i hi ha Clot.
41: No t'hi he entès, però bueno. Però escolta, quina jugada ara amb lo de la IA dolenta, no?
23: Què vol dir?
41: Bueno, que jo avui tinc dentista. Han de posar un pont aquí, eh? Sí, bueno, veus que tinc un forat aquí. Que...
23: I què?
41: Bueno, que no em va bé que s'acabi el món.
23: Home, ja, ja. Bueno, perquè té dentista, doncs parem-ho tot, parem sí. la fi del món, perquè té dentista la senyora. Bueno, doncs...
41: Avui, almenys avui,
23: sí?
41: que no s'acabi.
23: No, avui ja, ja trucaré.
41: I demà tampoc que anem amb les amigues a dinar un xiringuito a la Barcelona.
23: Ja, ja trucarem a Silicon
41: Valley. Uns calamars a la romana.
23: Sí, sí, calamars a la romana.
41: Increïble, eh?
23: Mai ningú ha dit calamars a la romana. Sí, sí, com si fos el plat sí, sí. més distingit.
41: No, és que ho és, és que ho és, ja. És que t'ho fan. És que vine, vine amb nosaltres.
23: O sigui, han trobat un
41: anem
23: lloc.
41: Amb la Consolina, amb la Conchitina, sí. anem amb la Pilarín. No sé si l'Emperi vindrà?
23: Bueno, no m'interessa. En tot cas, m'interessa que hagin trobat uns calamars a la romana que valen la pena.
41: Sí, sí, sí.
23: És
41: sí,
23: una
41: sí,
23: cosa
41: sí.
23: com destacable. Millor
41: però
23: que
41: qualsevol... això la Pilarina ens ho va dir.
23: El què?
41: Bueno, ens ho va posar en el chat sí. aquest del WhatsApp. Sí. De dir, escolta, us he de portar un lloc
23: sí.
41: que, escolta, relació.
23: No, no.
41: Qualitat, preu?
23: Sí.
41: Això és una. Diu, i l'altra
23: sí.
41: cosa per la qual us he de portar aquí, el xiringuito aquest de la Barceloneta, molt bo, molt bé de preu, són els calamars a la romanesa, ens va posar.
25: A la romanesa. Sí, sí. És un altre tipus de cuina. Sí,
41: sí, sí, sí, ja li vam dir que no.
23: Sí, uns calamars a la romanesa. Bueno, sí. en fi, sí, com si són a la romana, si no m'equivoco, sí, com sigui, hem de parlar de tot.
41: Escolta, la IA aquesta no és tan dolenta com la pinten. Parleu de les coses bones que fa la intel·ligència artificial, perquè tot és terrorífic.
23: Sí. No.
41: Però escolta, la intel·ligència artificial fa unes coses que no... No les sabries fer tu?
23: Això ja li dic jo que ja ho sé.
41: Ah, doncs pues ja està.
25: Coses com ara què?
41: Home, escolta, ara me faràs treure el mòbil.
23: No sé.
25: Aviam.
41: Mireu lo que m'ha enviat avui la Conchitín.
23: Això és la ràdio, sí. Si ara
41: tu ensenya... pots creure?
23: Sí.
41: Mira.
23: Una foto, bueno, una foto.
41: Un gat.
23: Un gat. Sí,
41: que és el seu gat. Ella té un gat.
23: Ella
41: un gat d'aquests que no té pèl. És una mica...
25: Sí.
41: Sabeu com un escrot depilat?
23: Sí. Com quan veus el conill, quan veus el conill a la carnisseria,
41: eh? Sí, és el mateix tacte, eh?
23: Sí,
41: és el mateix tacte. Doncs, bueno, la qüestió... És que ens ha enviat una foto del gat, però... Perquè dius, és el gat de la Conchitín. Però és que el gat... Fixa-t'hi bé. Mira aquí, mira el cos.
23: Sí,
41: té un cos de granota.
23: Com?
41: El cos de granota,
23: sí.
41: i mira el que està fent.
23: Ja, però
41: que un gat no ho pot fer, està fent windsurf. Un gat de veritat, això seria impossible, aguantar el gat aquest. Primer tocar-lo, que em fa fàstic a mi, aquest gat, que no té pèl.
23: Sí.
41: Però aguantar-lo damunt d'una taula de windsurf, fer la foto sense que es mogui, això és impossible.
25: Amb cos de granota.
41: La intel·ligència artificial t'ho fa.
23: T'ho fa sense haver d'aguantar el gat.
41: El gat amb cos de granota fent windsurf mentre pen... Fixa-lo que té la mà.
23: Què?
41: Una caipiringa.
23: Una caipiringa.
41: I fixa el que t'està dient ell.
23: Què?
41: Bon dia i que siguis molt feliç.
23: Ja.
41: Pues això ens ho ha enviat la Conchitín. Cada dia ens envia algo que ho fa la intel·ligència artificial.
23: Uh-huh.
41: Fixa't tu, eh?
23: Sí.
41: Fixa't tu, realment, la intel·ligència artificial. És el futur.
23: És el futur.
41: És el futur.
23: A veure, no parlàvem d'això, precisament. No parlàvem de fer de manipular imatges.
41: Ah, bueno, doncs pues escolta, i lo del nou electrodomèstic de la Dyson, què?
23: Però, a veure, un moment. Però ara què ve això? Què és el nou electrodomèstic d'aquesta marca?
41: No, que no esteu al cas de les noves tecnologies.
23: Home,
25: sí. Estem parlant d'intel·ligència artificial.
41: Pues jo també et parlo de les noves tecnologies.
25: Home, ara què?
41: Dyson.
25: Què?
41: Els de Dyson han tret un nou raspall de dents,
23: sí.
41: d'aquests automàtics que et van sols, que te fan voltes...
23: Bueno, sols, no?
41: Ojo, que tenen força, eh?
23: Sí.
41: Foten les genives a prendre pel cul, eh?
0: Sí. A mi me fa moltes pessigolles al nas, sí. i m'he de...
25: Al nas?
0: Sí, m'he de raspallar...
41: Però com et raspalles les dents, tu?
0: Doncs amb molta força se me mou la cara i el nas també una mica, i aleshores m'he d'aturar la cara per rentar...
25: Et vibra tot, eh?
41: Saps que hi ha diferents nivells de velocitat i d'intensitat, sí.
0: Què dius, eh?
41: Sí, fixa't.
0: Pues, no ho he trobat. Mira, el bro...
1: Bru. També s'aguanta la cara.
41: Sí, exacte.
1: Bru.
41: Pues escolta, mas, que és de Dyson, han tret un nou raspall de dents que té una càmera...
23: Ah, sí.
41: Molt petita.
23: Sí, un raspall de dents amb càmera.
41: Al capçal!
23: Sí, justament el que necessitava.
41: Ojo, eh?
23: I
41: que et deixa veure com t'està raspallant. I mentre raspalles les dents, pots veure la pantalla del telèfon mòbil,
23: sí.
41: les restes de menjar que et queden entre les dents.
23: Sí.
41: T'imagines, eh? Quin fàstic! És escarós!
23: Sí, que la setmana passada és veritat que vam veure alguna imatge que
41: Home,
23: la promoció d'això, que és una senyora rentant-se les dents i mirant al mòbil les seves pròpies dents.
41: Això és fastigós, eh? Això segur que ho ha inventat un home, eh?
23: Què diu ara?
41: Es pot saber? Qui vol saber què tens entre les dents?
25: Ja, bueno,
41: i mira que des de Dyson a mi em caien bé perquè havien inventat la planxa de cabells els rissos perfectes, eh?
23: Sí, això no ho toco.
41: I encara millor que han inventat aquelles aspiradores que semblen una escopeta i fan que els homes puguin aspirar a la casa sense sentir-se maricons.
23: Sí. Estem parlant d'una altra cosa. Estàvem parlant de la intel·ligència...
41: No és moco de pavo, eh?
23: Okay.
41: Que pots aspirar amb la llum apagada, eh?
23: Sí.
41: Que tenen una llumeta.
23: Ideal per
41: tenen una llumeta a la punta, una llumeta, oi?
2: de color groc.
23: Ideal per si has d'anar a la discoteca a les 4 de la matinada a passar la...
41: Escolta'm.
3: Moltes
41: que això...
3: aspiradores a la discoteca a les 4
41: de la matinada. Escolta'm, que pots aspirar amb la llum apagada, eh?
23: Sí, home, sí, ja ho sabem. Bueno, en
41: fi... Et permet veure l'últim, fins a l'última volva de pols?
23: Sí.
41: Tu t'imagines tenir un iogurín al llit i un cop acabada la feina, la matraca, mentre ell ja dorm, perquè això és, bueno, els homes són com conills.
23: Però què dius?
41: És allò que fan la matraca i ja, mitja volta, plup, cap per avall, ja dormen. De dir, collons, Déu-n'hi-do, tu estàs allà donant-li voltes al cap, de dir, bueno, fia, avui tampoc, no ha sigut, com per tirar focs artificials.
23: I l'altre ja fa mitja hora.
41: L'altre ja fa mitja hora que dorm.
23: Sí, bueno,
41: però escolta, mentre dorm el iogurint, tu sigilosament et pots aixecar.
23: Sí.
41: I pots aspirar l'habitació sense encendre el llum.
23: I aquí l'interessa.
41: S'ha d'aprofitar el temps.
23: Gràcies a Dyson, eh?
41: S'ha d'aprofitar el temps.
23: Prou, no,
41: jo només espero que el propietari de Dyson, en Josep Maria Dyson, o com es digui, es posi a dissenyar l'aspiradora que de debò necessitem les dones.
23: Què?
41: Que és el nou Satisfyer, amb el doble de capacitat de succió.
23: Ah, però què diu?
41: Home, perdona, el Satisfyer és una aspiradora, però en petit, no?
23: Sí, home, ja ho sabem.
41: Però... Nenes, obrim una conversa aquí o què?
23: Okay.
41: Tema.
23: Què?
41: Quins altres usos li doneu al Satisfyer?
23: Però quins altres usos li pots donar?
41: Jo el faig servir també per recollir les molles de pa de la taula.
23: Sí.
41: Bueno, va molt bé, eh?
23: Avui, a la competència...
41: Ja està canviant de tema. Ja no interessa.
23: Home, han parat de coses de dones...
41: Ja
23: estàvem parlant de la intel·ligència artificial. S'ha d'acabar el món i ha acabat vostè demanant un Satisfyer amb doble succió.
41: Bueno, per recollir encara més molles.
23: Bueno, és que s'han d'endurar les estovalles directament, quan no la taula. Veuràs només les 4.
41: Ai, tant de bo.
23: En fi.
4: RAC1 aposta per la competència.

0: per la tele amb els Oscars.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
3: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
2: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure.
5: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
6: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
5: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
7: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, tria bananes a 0,99 al quilo i estalvia't un 33%. I 200 grams de bacó fumat a 1,49 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
8: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira de Setembre tornen a Manresa.
9: El cap de setmana del 26 i 27 de setembre, vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes...
8: I sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
10: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
11: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
10: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
11: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
10: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: I supem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem, i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Germel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
21: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
22: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
23: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia com el 50% en totes les galetes. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 25 de setembre a Carrefour.
24: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
25: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
24: Us hi esperem.
25: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
24: Tots som un milió.
25: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
24: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Nosaltres som la competència.

0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Hem de venir dos homes. Escolta'm una cosa, que portem 45 minuts de programa sí, i encara no n'heu dit res de les novetats del cas Endic.
2: Com que no? Però si ha estat, vostè, ha estat 20 minuts parlant-ne a l'entrada.
1: Jo?
2: Home, a l'entrada del programa. Aquesta gent...
1: Però si no em deixeu parlar, en aquest programa no puc dir res.
2: Però sí.
1: Resulta que el Jonathan va anar 4 vegades a fer la ruta per Collbató la setmana antes que el seu pare caigués pel barranc.
2: Sí. Jo no, ho hem...
1: Caigués,
2: bueno, diguéssim. Sí. Va caure, va caure. Aviam, yeah. no ho digui així perquè sembla que vostè està inferint alguna cosa i, per tant, això no es pot fer.
1: Jo no estic inferint ningú.
2: Eh?
1: I saps per què?
2: No.
1: Perquè no sé el que vol dir inferir.
2: D'acord, però...
1: Doncs resulta que la psicòloga, sí. La terapeuta, ojo, la terapeuta tenia un assistent, que li direm Joana.
2: Perdoni, es diu Joana, no?
3: És que sí, Joana.
2: Sí. I és professora i intèrpret d'anglès.
1: Pues mira, ha sigut una casualitat.
2: Bueno, sí, clar. En fi.
1: Sí, és una casualitat, sí. Ja està. Pues la terapeuta li va demanar a la Joana que acompanyés el Jonathan a fer la ruta per Collbató.
4: Bueno. Sí, aviam, segons La Vanguardia, com dèiem abans, la terapeuta tenia un pacient a qui ja li va funcionar molt bé aquesta teràpia en què s'havia d'imaginar que empenyia un familiar per un barranc, d'acord? Yeah. I en Jonathan Endic es va interessar per aquesta teràpia i la va voler fer ell.
1: El pacient, perdona,
2: Sí.
1: El pacient, que es deia Salvador, això, aquesta teràpia no la va arribar a fer.
4: No la va arribar a fer.
1: No la va arribar a fer.
2: Però són moltes dades.
1: Cojo, eh? Ojo, eh?
4: Real, era un altre pacient que havia de fer aquesta teràpia i en Jonathan Endic ho va sentir.
1: La vull fer jo. És més, quan la feu, jo hi vull anar de testimoni. Fixa't tu molt bé, eh?
2: Sí,
1: la terapeuta que permet que a la teràpia d'un client doncs vingui un altre a veure què.
2: Però això no juga a la contra, i t'ho has preparat molt bé com perquè després no surt.
4: Per dur-ho a terme,
1: és així.
4: La terapeuta i Jonathan Endic van convèncer aquesta intèrpret, la Joana, per fer la ruta per Collbató.
1: Ah, efectivament. Però no has dit el més important, que és que el Jonathan i la terapeuta li van dir a la Joana, perquè, clar, tu agafes la senyora aquesta que parla anglès, és l'ajudant de la terapeuta. La terapeuta té un ajudant.
2: Això,
1: una ajudant. Sí.
2: Que li diu, escolta'm,
1: que li diem Joana.
2: Jo?
1: La terapeuta és Maria Júlia.
2: Sí, no.
1: Total, que la Joana, que és una professora d'inglès, la terapeuta li diu, escolta'm, per què no vas a fer una ruta amb el noi aquest? I l'altre diu, jo, una ruta? Però si sóc professor d'anglès, què he d'anar a fer una ruta? Diu, bueno, és que ell vol aprendre anglès.
2: Mm-hmm.
1: Llavors l'altre diu, sí, perquè vol anar a fer una ruta el dia d'aniversari de la seva neboda. Mm-hmm. Que es veu que no sabem si té neboda o no té neboda. És igual, però bueno, és una cosa que... És una excusa qualsevulla.
2: Mm-hmm.
1: I llavors, pues, bueno, en fi.
4: I li van deixar, exacte.
5: Escoltem, però no jutgem, vale? O sigui, és la meva proposta. Penseu que la salut mental és molt important. Mm-hmm. Imaginar-te que empenys algú per un penya-segat és símptoma que tens molt bona salut mental. Vale? Perquè en realitat no ho fas, però ho penses. Tots ho hem pensat algun cop que empentes Òscar Dalmau per una... O una altra persona.
1: No et perjudiquis. A veure si acabaràs tu anant a judici, també.
5: O una altra persona.
1: Bé, escolteu, ja heu vist el tràiler de la pel·lícula que doblaré sobre el judici del cas Endic?
2: No, sí, ja ens ha dit que...
1: Calla, Frank!
2: Però què?
1: Que comença el tràiler.
2: Endavant el tràiler.
1: Fixa't. Frank!
2: Què?
1: Corre! Ah. Que ja va el judici.
2: Sí.
1: Arribem tard.
2: Sí.
1: Tu creus que l'acusat és culpable o innocent?
2: Home...
1: Digues el que penses.
2: Sí.
1: Obre't el cor.
2: Sí.
1: No siguis tímid.
2: Aviam, jo crec que hem de sentir els testimonis abans de jutjar.
1: Ah, que no t'atreveixes a dir el que m'has dit en privat?
2: No, home, no.
1: Digue-ho.
2: Això és un tràiler.
1: Ets un gallina, Frank?
2: No.
1: Gallineta!
2: A veure, Frank...
1: Boja, Frank. No siguis gallina. Un bon membre del jurat popular... Ja sap la sentència abans de començar el judici. Tots ho tenim clar.
2: No, home, no.
1: Tots ho tenim clar.
2: No,
1: ja has anat fent el judici durant 2 o 3 anys abans.
2: No, home, no, que és que no, això, la justícia no funciona així.
1: Corre, Frank, hòstia!
2: Ara hauré de córrer.
1: Que no arribarem mai al judici.
2: Però
1: per què vas tan lent?
2: Jo?
1: Que et pesa el cul, Frank?
2: No.
1: M'agradaves més aquella època que feies pilates.
2: Bueno, això també va passar.
1: Quina cintureta.
2: Sí.
1: I que consti que sóc heterosexual.
2: Bueno, mira, realment estic destrossat.
1: Ah, sí?
2: Sí, ahir vaig jugar a pàdel amb els de la feina i tinc uns cruiximents que m'han deixat més rígid que Chesney, el segon porter del Barça, en aquell gol que li van fer.
1: Va, Frank, sisplau, som a punt d'entrar al jutjat. El camí s'estreny, vés en compte. Em sembla que comença a declarar el primer testimoni. Ah. No! Hòstia mama, santa.
2: Què ha passat?
3: A un metre de la porta del jutjat i m'he entrebancat amb un esglaó. Qui collons ha deixat aquest esglaó aquí? Això sí que és sospitós.
2: Bueno, jo crec que l'esglaó ja hi era.
3: Ah, sí? Sí,
2: home.
3: Que potser ets un d'ells, Frank?
2: Un d'ells, què vol dir?
3: L'esglaó aquest ja hi era, sí?
2: Home, és que és un esglaó...
3: Doncs
2: que...
3: jo no l'he vist, Frank, aquest esglaó.
2: Bueno,
3: no l'hauràs posat tu, aquest esglaó?
2: Que he vingut a la nit a fer un esglaó a l'entrada. A Martorell i a esglaons han arribat. O sigui, és el sí? jutjat de Martorell. Sí,
3: apropa-te, Frank.
2: Eh?
3: Apropa-te a mi, sisplau.
2: Sí, què vols?
3: Apropa l'orella.
2: Sí.
3: T'he de dir una cosa, a cau d'orella.
2: Sí.
3: Sé que t'agrada la meva veu, a cau d'orella.
2: Em posa una mica nerviós, també, però endavant, digues.
3: Mira.
2: Que... això és un tràiler, eh? Recordem que això és un tràiler.
3: Aquesta seqüència és la millor. Tota la resta no val res.
2: Jo m'acosto.
3: T'acosta. Sí.
2: Perdoni.
3: T'acosta't una mica més?
2: Sí.
3: Una mica més. Me cago en la mare que et va patir!
2: Patir o parir?
3: Parir, perdó.
2: Perdona. Repetim el tràiler des de dalt? No.
6: Ei, què passa, Mastercrackers?
7: Jo, Marta. Què fa avui la competència?
6: Però un altre.
8: Piqueu,
9: vegeu. A mi no em vingueu a molestar.
10: És de gongaines.

0: I ara totes les notícies amb la Núria Travessa i el Xavi Rocamora.
1: Hola, bon dia.
0: Endavant, endavant amb la informació.
1: Som-hi, doncs. La crisi de l'habitatge continua centrant l'actualitat. El cas de l'americà Carmen i l'onada d'indignació que ha generat ha provocat que els partits, alguns, si més no, moguin fitxa per mirar de tirar endavant un decret que eviti més desnonaments com aquest. Sumar s'ha obert ara a acceptar algunes de les mesures que Junts ha posat sobre la taula, com els incentius fiscals, i uns i altres esperen ara un acord ràpid. Mentrestant, però, els desnonaments continuen, no només a Madrid. A Vitòria mateix avui n'hi ha un d'una família amb dos fills menors, d'altres es poden ajornar. Per exemple, el d'una parella de jubilats de Badalona, els hem sentit al Món Arracú, els havien de fer fora dimarts, una concentració i la mediació de l'Ajuntament i el Sindicat de l'Habitatge ho va evitar, però ja els han avisat que hi tornaran el 29 d'octubre. Tot i això, el banc que el reclama el pis, que és el BBVA, ha explicat a RAC1 que el desnonament està aturat i que estan intentant trobar la manera que puguin continuar vivint al pis. Mentrestant, aquí els partits també busquen fórmules per millorar l'aprenentatge de l'alumnat a escoles i instituts. De moment, amb poc èxit. Salvador Illa ha reunit avui la taula de partits, però n'han sortit tots decebuts. Només s'hi ha decidit crear dos grups de treball per avançar en el debat sobre el model educatiu del país. Un tractarà com millorar el sistema i el segon sobre com arribar al 6% del PIB. També us explico que harem...
0: És que no m'han obert la llum i m'ha acabat venint als esports i ja tenia il·lusió d'escoltar els esports, perdona, eh?
1: Ah, doncs mira, si tens la il·lusió, si vols...
0: No, només molt ràpidament.
1: Us avanço que explicarem també que l'Ajuntament de Lleida ha aprovat l'ordenança de civisme que prohibeix el burca a l'espai públic. De fet, prohibeix qualsevol peça que tapi la cara, estableix penes per incomplir-ho d'entre 400 i 750 euros...
0: I els capgrossos? Saps què vull dir?
1: No ho sé.
0: Quan surt de les curves amb els capgrossos, els... Saps què vull dir? Això què?
2: Jo no et segueixo ara. Perdona, eh?
0: Aquesta vez se'ls hi tapa la cara, aquesta també què? Ah, és un lío, això, no? Bueno, perdona, que t'he tallat.
1: Doncs això, i l'últim, que creixen i molt també les peticions d'eutanàsia. Segons les dades de salut, l'any passat gairebé 500 persones, 499 de fet, van demanar una mort digna, un 40% més que l'any passat. La majoria són persones a partir de 70 anys i que comencen els tràmits des del CAP.
0: Però, escolta, moltíssimes gràcies, clar, ja, com que hi ha una llei que ho avala, doncs la gent, és un dret que la gent té. Per favor, els esports, clar,
2: A més, avui es porta en directe a aquesta hora. D'una banda, Rafinha juga com a titular en Brasil a aquesta hora, un amistós contra Austràlia. El davanter blaugrana ha estrenat el dorsal número 10 i ocupa una posició de fals 9. També juguen d'inici els madridistes Vinícius i Endrick. El partit ha començat a les 12 del migdia, ara mateix el descans, empat a 0 inicial. I també tenim en joc el debut del Barça d'handbol al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega comença la defensa del títol contra el Pinheiros del Brasil. El partit també el tenim al descans i els blaugrana guanyen còmodament per 16-23. I tornant al futbol, un apunt, avui el Girona obre la jornada de segona divisió a 8:45 del vespre. En directe a RAC1 rebrà l'Albacete.
3: Vine a la castanyada del Cabró Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
0: I ara el temps...
1: La calor va intensificant-se, ja s'arriba als 34 graus en alguns sectors interiors de les Terres de l'Ebre, on les properes hores, a més, continuarà pujant, podrà arribar als 36 o 37. Ni de bon tros, a tot arreu s'enfilaran tant, però fàcilment ens mourem entre els 30 i els 33 a l'interior del país. Demà les temperatures baixaran en molts casos entre 2 i 5 graus, però continuaran clarament més altes igualment del que toca i el cap de setmana bàsicament farà sol.
0: Escolta, Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavi Rocamora. Ens retrobem el 14-15 aquí, al punt de les dues, a RAC1, tota la informació... Que ja ho he dit, no? Al punt de les dues. Moltíssimes gràcies.
1: Aquí estarem. Fins ara.
0: ¿Cómo lo llamáis això a Cuba?
4: El cacaraqueo.
0: No, el cacaraqueo no. Cuando tienes un pollastre, ¿sabes qué te...?
4: Pollastre en la boca.
0: ¿Sabes cuando tienes como un moco que no te deja expresarte en libertad?
4: No tenemos una palabra para eso.
0: Pero no tenéis mocos, ¿no?
4: Algo trabado, ¿no?
0: No tenéis mocos, ¿no? A Cuba son finísimos.
4: Tenemos un montón de mocos.
0: Bueno, tenemos que comenzar el programa, por favor, que es genial, por favor. Gracias.
5: Vostè primer. A RAC1. Amb Marc Giró.
0: Escolta, i el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, esteu rumbos,
5: bon dia,
0: estàs? Bé. Bueno, avui estem contentíssims, som Ciento i la Madre, eh? Acabem d'escoltar la veu de la nostra estimadíssima Clàudia Calviño, productora de cinema i tot el demás. I tot el demás. També ens acompanya, que estem molt contents, molt contents, molt contents, que estigui aquí un cop més en aquest programa, perquè som uns fans d'ells, total, el Juman R. Bravo! Dramaturg i director de teatre, que estan fent una obra genial, que no us la podeu perdre, que és Després de nosaltres, que és un musical, on ja avanço que apareixen Chayanne i Eli Gomer. O sigui, això no t'ho pots perdre, perquè clar, o sigui, el mateix espai, Chayanne i el rei Juan Carlos. O sigui, i bé, amb dos actors... I el Xavi Navarro ja el coneixíem, perquè ja havies vingut a... Ja havies treballat amb en Juman R. Sí. I després hi ha la Júlia Jové, que sou dos actors que hauríeu d'estar allà immediatament, i absolutament tota l'estona al Teatre Nacional de Catalunya. Saps què dius? No, esteu al Texas, que està molt bé, però de veritat... No, és increïble, eh? Tu tens un ull pels actors, Juman, que és flipant, eh? bueno, la nostra estimada Núria Andorrà, percussionista, portes una canica i una pandereta, fes una mica d'això que fas tu. Ella fa... Què fas tu? Espais sonors, com ho dius això tu?
5: Percussions amb textures, amb ambients sonors.
0: Percussions amb textura, ambients sonors, doncs tot això. Això ho farà un espectacle a la Mercè, haurem de parlar. Vens acompanyat del Pau Masoló, director escènic i dramaturg, que també ha col·laborat amb tu. Què tal estàs, Pau?
6: Molt bé.
0: La gorra que no falti. Tu com el meu marit, que sereu tan nerviós, aquestes persones de més de 50. Tu tens 50 ja?
6: Encara no.
0: Però estàs a un tris, eh? Senyors bueno. De més de 50, que es fan els joves i porten gorra sota cobert. Em poso nerviós, zeta nerviós.
6: Demano disculpes públicament.
0: No, demano disculpes
5: públicament. Home, no, és perquè té molt de cabell, però si ja escoltes, però deixen del sol, quin problema hi ha?
0: Però aquí, collons de sol, bueno, ja, deixa'l. Què pensa? Vinga, home, bueno, escolta, abans de tot això, no he parlat d'un tema seriós amb la senyora Sofia Cànovas, per favor, bravo. Ui, no, aquesta música no, perdona, que això que és de chill out, posa'm una cosa informativa, una cosa que doni pes. Això les músiques ho hem de revisar, Esther. Poseu-s'hi tu, Joel, que arribes tan tard, fes alguna cosa de la música, fes alguna cosa, hòstia, en aquest programa. La música aquesta, posa'm una música xula, que això sembla un prostíbul. I això tampoc, és que és increïble, tu veus, tu ets una... Tenim aquí una senyora que és advocada en drets humans especialitzada en violència de gènere i em posa una cosa chill out que sembla que estiguem aquí emporrades. A veure... Bueno, més o menys, no? Com la veus, aquesta, Sofia?
7: Bé,
0: bueno. Bueno, Sofia, et veig molt relaxada per tot el que t'ha passat, eh? Bueno, avui llegíem que... el diari Punés té una exclusiva que diu los vídeos que confirman palizas de militares a migrantes en Ceuta. Dos decenas de immigrantes denuncien palizas i vejaciones de militares que patrullen en Ceuta. Aquesta és una notícia d'avui mateix. Ho dic perquè de vegades tu veus la televisió a 4, a Telecinco, fins i tot a Antena 3 i tal, i dona la sensació que hi ha un tipus de violència que s'exerceix. Que exerceixen els migrants sobre les persones de Ceuta. O sigui, no sabem exactament qui està picant la cresta aquí, diguéssim, a Ceuta. És un embolic total i hi ha gent que, bueno... Pues... Nosaltres aquí, l'altre dia, hi havia una notícia que deia decenes de persones destrozan en el puerto de Ceuta, en aquesta mateixa línia d'aquesta mena de violència que es veu que hi ha als carrers de Ceuta, no? Decenes de persones destrozan en el puerto de Ceuta el cotxe de la diputada Julia Ferreras i l'activista de la flotilla Rafael Borrego, que ells declaraven nos iban a matar. Insultos, agressions i pistoles de balines, el germen que explotó en l'ataque a la diputada de Ceuta. En aquest mateix cotxe, a darrere, també hi havia la persona que també avui amb nosaltres, que és la Sofia Cànovas. Tu ets advocada en drets humans especialitzada en violència de gènere, però a altíssim nivell. Quan diem advocada en drets humans especialitzada en violència de gènere, és a altíssim nivell, diguéssim, amb el teu currículum t'avala. Tu anaves en aquest cotxe que van assaltar, jo no sé exactament qui, ara ens ho explicaràs, i després una altra cosa que jo vull dir és que, segons m'ha explicat l'Ester, que et va documentar ahir, tu, que has estat evacuada d'Ucraïna, per exemple, i d'altres punts en conflicte, diguéssim, has passat més por en aquest episodi de Ceuta que no pas, per exemple, sota les bombes d'Ucraïna. Això és una cosa que és increïble.
7: Sí.
0: Ens pots explicar una mica quin és el teu background? O sigui, quan jo dic que ets advocada en drets humans i especialista en violència de gènere, quina ha estat la seva feina, quina era la teva relació amb l'ONU i què hi feies a Ceuta aquests dies?
7: Vale. Merci, i gràcies per convidar-me. Doncs, bueno, jo a l'ONU vaig començar el 2012, sóc advocada de propietat intel·lectual i noves tecnologies, amb màster a ISAD, i vaig estar treballant a despatxos d'advocats aquí, però, bueno, no m'acaba de sentir que era el meu lloc. I bueno, em van convidar per anar a l'Oficina Mundial de la Propietat Intel·lectual a Ginebra, quan estava aquí de sòcia en un despatx de propietat intel·lectual. Era bastant jove i la gent em va dir que estava boja perquè vaig acceptar un internship pagat. Però bueno, és el que volia, m'agrada la multiculturalitat, l'aspecte internacional.
0: Però jo un internship pagat, no sé el que... Ara m'he quedat...
7: Ah, bueno, una passantia pagada, que eren quasi 4.000 euros, que jo pensava que era molt, però bueno, Ginebra és molt car.
0: Ja t'entenc, és que el primer dia te'ls vas gastar en el supermercat.
7: Sí, un muffin i un cafè ja eren 9 euros, el primer dia vaig dir no hi arribo, però bueno... D'allà vaig descobrir el món dels drets humans i vaig deixar l'aspecte de propietat intel·lectual.
0: Mai no és tard. Descobrir el món dels drets humans mai no és tard.
7: I noves tecnologies i bueno, doncs vaig començar de zero amb el primer estudi plurilegal de Nacions Unides de matrimoni infantil i forçat de 37 països d'Àsia-Pacífic per ajudar els diputats a fer les lleis amb estàndards de drets humans, tinguin també a veure... la llei religiosa, que sempre es pensen que si diuen als 18 anys ens casem i ja està el Codi Civil, doncs no té res a veure si tu ets muslim i la xària et diu des de que el teu cos sembla que ets una dona. Jo en el meu cas sempre pensava la meva millor amiga amb 10 anys ja es veia una dona, li va baixar la regla, ella ja es podria casar amb 10 anys, en el meu cas més tard.
0: Segons aquesta llei, diguéssim.
7: Segons aquesta llei.
0: Era que vosaltres ajustàveu, diguéssim, sota les xupluques de drets humans qualsevol tipus de artefacte quotidià que impliqués això, no? Sí. La teva feina quina era exactament?
7: La meva feina era en fer una anàlisi legal i com que era amb l'OMS i no et pots posar en temes de normes socials o culturals o religioses amb els països, era dir que estaven morint, que hi havia evidència que en un any des que et cases et quedes embarassada i si et cases en 8 anys doncs hi havia molta mortalitat materna.
0: Quines altres... Tu has estat a Haití, a Bangladesh, on hi ha el camp de concentració de refugiats més gran del món, a Mali, a Ucraïna, sempre en missions, no? Has estat l'espanyola més grau alt de la ONU en missions Ucraïna. En aquests... A Ucraïna, sobretot, oi?
7: A Ucraïna, sí.
0: A Ucraïna, què hi feies? Quina era la teva funció?
7: Era l'assessora del cap de Nacions Unides, coordinador resident, coordinador humanitari, que coordina totes les agències de Nacions Unides i ONGs, i jo era l'assessora en temes de drets humans, violència de gènere i explotació sexual, i alhora era la coordinadora de totes les agències que hi havia més de 260 a Ucraïna en temes de... protecció contra l'explotació i abús sexual.
0: I, perdona, ara tornem al tema, però una cosa que ens ha sobtat és que ens has explicat que el dia que Donald Trump
5: deixa de
0: subvencionar les Nacions Unides, tu ho vas notar la tarda, aquella mateixa tarda, i et van dir...
7: Sí, vaig rebre una carta, jo no sabia que estava tan directa posada amb USAID, perquè anaves, o sigui, el Paraigües era una agència de Nacions Unides que rebia, de USAID, rebia diners per aquest mandat de protecció contra l'explotació sexual. Ni tan sols la jefa de l'agència m'ho va dir, vaig rebre la carta directament de Nova York. I res, i ho van subsanar, diguéssim, perquè...
0: Et van tancar l'aixeta, o sigui, estaves...
7: Van tancar l'aixeta d'un dia
0: per l'altre. O sigui, no tenies pressupost, diguéssim, per seguir fent la teva feina.
7: Exacte.
0: Després va subsanar, com es va subsanar?
7: Doncs que com era coordinadora, totes les agències de Nacions Unides els interessava que jo continués. Clar. I tothom va posar una mica de la butxaca.
0: Però dir que aquesta és que retalla, quan Donald Trump diu que retalla, és que retalla de veritat, i ho fa molt ràpidament.
7: Sí.
0: Llavors, tu em sembla que tu ets una catalana, i es veu que a l'ONU hi ha un descans per llei, tenir un descans per salut mental, perquè clar, suposo que la vostra feina és molt tensa. Llavors, tu ara mateix estaves en aquesta situació, diguéssim, no? Estaves en període de descans.
7: Bueno, el descans és cada... Depèn del país. Ucraïna era primer cada 4 setmanes, una setmana de descans, i després cada 6 setmanes. En aquest cas, jo ja volia deixar-ho després de 2 anys, perquè amb les bombes i tal, doncs et costa dormir, i vaig acabar 2 anys i mig.
0: Perdona, ara això ho has dit, que fins i tot ha estat còmic, eh? Amb les bombes et costa dormir, diguéssim, ha estat terrible, però tu has estat convivint amb bombardejos, diguéssim.
7: Amb bombardejos, sí.
0: On dormies, a Ucraïna?
7: A casa meva. Sí, però, o sigui, és raro perquè estava en un pis...
0: Clar, és que entenc que nosaltres quan dormim...
7: No, és que és bastant surrealista, de fet.
0: La gent està encaixant que et fan soroll, doncs, no sé què, al bar de baix, però...
7: Jo haig de ser sincera i... la meva percepció de seguretat no és d'una persona normal, crec.
0: Yeah.
7: Jo havia apagat les alarmes per al final poder dormir, no despertar-me, i si em cau una bomba, doncs em cau. Però el cost d'oportunitat entre no dormir i que et caigui una alarma, una bomba, pensava, no sé, al final haig de treballar i ser productiva. Llavors em treia les alarmes per no anar al búnquer, perquè Rússia, un atac que té de tortura és... Tirar bombes a les 11 de la nit, a les 2 de la nit i a les 4 de la nit, perquè quan comences a intentar dormir t'has de tornar a aixecar. Yeah. Llavors...
0: Tens la població destrossada, sí, de son, diguéssim.
7: Sí.
0: O la bombardeges directament o la destrosses de son, que acaben caient d'alguna manera o d'una altra, déu-n'hi-do. Sí. Bé, llavors, per tant, estem parlant d'una persona acostumada a estar en zones de tensió, sí, que s'apaga l'alarma perquè per més que li caigui una bomba abans que sí, no dormir les hores reglamentàries, això és increïble, i arribes a Ceuta. Per què eres a Ceuta aquests últims dies?
7: Doncs perquè m'havien proposat de fer un doctorat amb la Carlos III i jo volia fer una aproximació de drets humans de la coordinació humanitària, perquè en aquests països he estat doncs, dintre l'equip humanitari país, coordinadora sènior i tal, sí, sí, i jo ja des d'aquí veia una mica les llacunes que hi havia i la falta de coordinació. Llavors ja vaig començar a mirar les pàgines web de les ONGs que hi havia, veia que faltaven estàndards i ja sé que les ONGs volen ajudar i tal, però clar, com que no estan coordinades sota ONU, nosaltres som molt exigents i quan donem, per exemple, diners a ONGs han de passar una sèrie de protocols,
0: ja
7: els que treballen allà de formacions, tant de seguretat com de protecció contra l'explotació sexual, per exemple, que no poden violar o aprofitar el seu abús de posició, de que jo toc diners a la teva família si tu fas un favor sexual, saps? Doncs llavors...
0: Ja de controls, ho entenem. Et semblava increïble, ho entenem perfectament i estem molt agraïts a l'ONU concretament per aquest cas, en aquesta línia. És a dir, que tu estaves a Ceuta aquests dies, aquesta setmana passada, va ser fa...
7: Sí,
0: sí, farà una setmana.
7: Sí.
0: Setmana i escaig, per fer una feina personal el teu, tot, també quin cap tens, perdona que t'ho digui, que ens acabem de conèixer, però tens un personatge de sèrie de Netflix, o sigui, és una senyora que en el teu moment, per la teva salut mental, el descans que et dona la ONU, agafa i te'n vas a Ceuta a fer la teva feina una feina personal per documentar-te sobre un doctorat, val. Què et trobes? Tu per què eres en aquest cotxe?
7: Bueno, és que és surrealista també. Soc de Figueres, o sigui, puc dir que soc surrealista.
0: Sí, sí, bé, no, alguna cosa m'ha notat. Vale. Ara això que em n'has dit que eres de Figueres, se'm comencen a quadrar les coses.
7: Doncs, hi vaig estudiar a l'Institut Dalí. Però, llavors, bueno, que... O sigui, en realitat, havíem d'estar a la Loma Colmar, havíem d'estar a un centre d'acollida en aquells moments, a les 7, quan tot això va passar.
0: 7 del matí o de la tarda?
7: De la tarda.
0: Val.
7: El que passa és que la diputada que ens venia a buscar

0: Ceutis, persones Ceutis. Residents de Ceuta.
1: Ceutis.
0: Els residents de Ceuta, una associació de residents de Ceuta.
1: Sí.
0: No tots, eh?
1: No tots, no tots.
0: I tant. Contra una ONG que era pro-etarra, que ara diràs tu, etarra, què pinta aquí, no?
1: Jo no he investigat molt, perquè estic una mica que vull desconnectar, però, bueno, jo el que entenc és que és de Navarra i que ajuden a posar, bueno, a la gent en llits i que repartien mantes.
0: És a dir, aquesta ONG és una ONG de Navarra i per ser de Navarra ja la acusaven de ser pro-etarra.
1: Sí. Cada,
0: però, si algú se n'havia, si no se n'havia enterat, això d'ETA està desmantellat, diguéssim, no? Segons sé jo, però vaja, ser pro-etarra és com ser gilipolles, o sigui, no té cap sentit. Perdona, llavors, hi havia aquesta manifestació, el Moja i els dos diputats arribaven tard i aquesta posició s'estava convocant.
1: Sí, s'estava convocant.
0: Allà on us estàveu esperant vosaltres.
1: Sí, estàvem al costat, ens estàvem esperant al costat. Val. I llavors en Rafa,
2: l'activista que t'acompanyava...
0: Sí, el Rafael Borrego, que havia estat també a la flotilla, va ser un dels presos, un dels alliberats per Israel en l'última flotilla de Gaza, diguéssim, sí, dels últims que van alliberar, sí.
1: I jo la missió la vaig fer amb ell, tinc tots els background documents, la vaig fer amb ell i ell volia entendre més tot això de protecció, crisi humanitària, o sigui, em venia a ajudar. Llavors em va dir, bueno, ja que van tard, doncs vaig a mirar a veure com està aquesta manifestació, perquè és veritat que és una ONG, i jo, clar, també treballant tant amb ONGs, em sentia una mica que també havia d'anar a mirar què passa. I una de les altres coses que havia fet quan estava a Ceuta és donar el mail de l'Special Reporter and Human Rights Defenders, perdona com s'ho dic en anglès, perquè estan molt amenaçants. I bueno, és un mecanisme internacional de que quan més denúncies hi hagin a nivell individual, també això es podrà constatar, documentar, i després en el seu dia, doncs, a Espanya, quan sigui revisada per l'examen periòdic universal, hi hagi, perquè això abans, jo quan treballava a Ginebra, era més a Latinoamèrica, activistes de medi ambient estan assassinades, però és que a Ceuta no poden treballar les ONGs. És que no poden.
0: Això t'ha sorprès molt, no, a tu?
1: Sí. Sí. És que estic afectada, perdó.
0: Sí, sí, no, i tant. Llavors, esteu esperant el Borrego, el Rafa Borrego, diu, sí. Anem a mirar això, a veure com va.
1: Ell diu, jo vull. Jo, a veure, jo vull... No sé, vaig ser un sisè sentit de perillositat, perquè... Ell ja, no sé, el reconeix gent pel carrer, això ja ho he vist. I, bueno, jo vaig dir, bueno, pues jo també en vull. I després d'això, jo vaig anar cap allà i ella es va posar una mica més al meu ollo i va treure el mòbil i després, doncs, un home li va dir, no me filmes, i ell va dir, bueno, que jo sempre és legal filmar, però encara no es veu ni la cara, es veuen cames. I jo això ho estava veient des de lluny. I quan el vaig mirar amb una mirada fulminant, que crec que també es diu a la denúncia que vam posar i després el judici que vam tenir, vaig al·lucinar que vaig tenir molta autoritat amb aquesta mirada perquè em va seguir. Llavors vam anar discretament. Jo, després de tantes formacions de seguretat, és, doncs, no et posis a fer cap bestiesa, vés discretament, baix perfil, però la gent va veure el llenguatge corporal que ens van fer, en plan, amb la mirada, en plan, marxem, i un altre va començar a dir, i ella també és ella, i res. I quan anàvem cap al costat, a la plaça que havíem d'anar, a la gasolinera, on havíem de trobar la diputada,
0: sí,
1: doncs veig que el cotxe està a la meva dreta, i em diu, sube. I,
0: la diputada.
1: La diputada.
0: I tu puges.
1: I jo pujo.
0: Tu estaves darrere el cotxe.
1: Darrere.
0: I l'activista, el Rafael Borrego, que és veritat que fa vídeos a xarxa denunciant la denúncia de Palestina, sí, i etcètera, diguéssim, doncs puja davant. Està la diputada, el Borrego i tu darrere.
1: Sí, però ell va dir, subo o no? Perquè pensava que si pujava ens posava en perill, però jo pensava, si ja estava en perill, si és que a més ja començàvem a estar envoltats. Mm-hmm.
0: Tot això t'ha de dir que aquests manifestants és aquests que estaven contra la ONG de Navarresa, eh?
1: Sí. Val. I res, i ell va pujar i va dir, és que si no subes te van a matar. I llavors va pujar i tot va escalar super ràpid. El meu vidre de darrere va petar al segon. No sé si heu vist les imatges. jo vaig tenir un instint de... Odio els paraigües, no els compro perquè no m'agrada la pluja, i hi havia un paraigües allà.
3: I vas posar-te'l.
1: I sí, això és veritat, que el vaig obrir, de fet es veu el vídeo, el vaig obrir perquè ja hi havia un... Mentre de davant encara tiraven ous i estaven amb els vídeos, jo ja no tenia vidre. I també em va sobtar que jo, com que estic acostumada a estar en aquests

0: llocs i tal, no vull ser la que demana ajuda, em vaig quedar callada amb el paraigües com si no passés res, quan seguien, es veuen els vídeos, que la policia no fa res, però segueixen tirant coses dintre...
1: Pedres. Dintre el cotxe.
0: Sí, dintre el cotxe.
1: Pedres.
0: Pedres. De fet, jo vaig tenir alguns rasguños d'aquests amb sang, i res, i clar, jo era la que estava més desprotegida. De fet, una senyora també em va obrir la porta, i no és per jutjar, però no és una senyora que es vegi que se'n va al gimnàs cada dia, saps? És una senyora de 60 anys, o 70, jo no sé com en policia aconsegueix obrir-me la porta. I en aquell moment jo només veia cares desencaixades que no he vist en ma vida, que no sé, és que quan hi penso, que eren capaços de tot. I...
1: Llavors, perdona, tenim una diputada electa, a un activista i a una advocada que ha treballat per la ONU dins d'un cotxe assetjat per manifestants, per una torba, no en diríem? Una...
0: Sí.
1: Sí. Llavors, jo vull dir que per menys d'això hi va haver... jo no vull fer aquestes analogies perquè realment... Però és que em venen al cap ràpidament que Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i altres... Jordi Cuixart i Jordi Sánchez van anar a la presó per bastant menys que això. Bueno, per res, diguéssim, van anar-hi. Llavors, tu ens has dit que vas passar més por dins d'aquest cotxe que a Ucraïna, per exemple, o que a Bangladesh, o que a Haití.
0: Sí. Abans d'això n'he passat més por. És a Haití, que també em van deixar un cotxe personal i el GPS allà no funciona i vaig acabar al lloc més perillós de la capital amb un cotxe privat, que normalment vas amb cotxes de la ONU, que estan blindats. I sense voler vaig trencar una paradeta d'un mercat, vaig fer marxa enrere en vez de marxa endavant.
1: Ui, m'ha passat avui aquest matí que tinc un cotxe de substitució, no sé com la marxa enrere i no vegis, he estat un quart d'hora al pàrquing intentar aparcar un cotxe, t'entenc perfectament. Jo per això no em fico en coses de la ONU i tal, perquè no sé, me'n sortiria segur, vamos.
0: Bueno, els nervis que em vaig veure
1: sí,
0: allà,
1: t'entenc.
0: Havia anat amb el cotxe amb algunes escales, saps? O sigui, és que... Total, que em van començar a rodejar i el meu instint d'allà va ser pensar qui era la persona que es veia menys pobra que pogués entendre el francès i no el criollo.
1: Yeah.
0: I li vaig fer com així, et pago, posa't al costat, i vam sortir d'allà.
1: Mare de Déu. Tens una sèrie a Netflix, a banda del drama, però t'he de dir, t'estàs en xoc encara. Llavors, una cosa, aquestes imatges les ha vist molta gent, jo no les he vistes, però aquestes imatges les ha vist molta gent. M'agradaria que ara, estic fora de temps ja, però quines són les conclusions com a observadora de l'ONU, és a dir, com a persona que ha estat sobre el terreny, en terrenys molt perillosos en el planeta Terra, a quines conclusions arribes tu a Ceuta?
0: Amb l'estudi. Uh-huh. Sí, doncs, per exemple, el lloc de distribució de menjar, en teoria, haurien de tenir més d'una ració al dia, i a diferents punts de Ceuta, perquè es veu que hi ha molts joves que estan tenint infeccions a les cames, llavors només hi ha distribució de menjar a les 7 de la tarda, i era un plàtan, un iogurt i formatge i llet i aigua. Llavors, en teoria, han de ser 2.100 calories, 12% de proteïna, han de ser acceptables amb la seva cultura. Llavors, també un centre que vam visitar, en teoria, d'haver un bany per cada 25 persones, hi havia dos banys per 300 persones... Doncs
1: És a dir, que no hi ha cap tipus d'infraestructura per atendre humanitàriament a les persones migrants. Una altra cosa que t'ha sorprès a tu és que és una ciutat molt segregada, dius.
0: Sí. Sí, sí.
1: Ho dic perquè hi ha un discurs general que diu que la convivència de quatre cultures, aquí vivim tots genial i tal, però tu, segons una persona que té un ull afinat en aquests assumptes, és una ciutat molt segregada i això és un polvorí, diguéssim, dius tu. El centre de Ceuta és blanc, no?
0: Sí.
1: És cristià?
0: Sí.
1: I, en canvi, les persones musulmanes o les persones musulmanes estan als arrabals, diguéssim, estan
0: a
1: les afores.
0: Sí, als arrabals i a la perifèria, sí.
1: Ahà. Els autistes d'origen magrebí viuen als afores.
0: Sí, jo, per exemple, m'han dit estadístiques com de 100 funcionaris, 2 o 4 són musulmans i la resta són
1: autistes
0: blancs.
1: De cada 100.
0: Sí.
1: I després tu assenyales que...
2: Que hi ha molta gent que està ajudant, però que estan amenaçats, no?
0: Sí.
1: Hi ha ceutius que sí que ajuden, hi ha persones...
0: Hi ha ceutius que sí que ajuden, voluntaris, però també estan molt amenaçats.
1: Amenaçats per qui, perdona?
0: Pels ceutíes, que diuen estáis ayudando, pues lo mateix que anaven a fer contra aquesta ONG, estáis ayudando a los invasores.
1: Perquè aquesta idea ha calat, diguéssim,
0: Sí, és los invasores, no nostres d'aquí.
1: I a Ceuta, que tenia una certa tradició de processos migratoris, què deu haver passat ara? És a dir...
0: A veure, jo entenc que s'han saturat perquè hi ha molta gent, però sincerament els que els hi va fotre, que jo no sóc periodista, però ens van... Bueno, vam tenir la mala pata de que en Rafa em va dir doncs, d'anar al programa aquest d'en Risto, volien manipular tot i jo vaig dir, sí, me siento más segura paseando, porque lo he hecho a las 2 de la noche y sola o otro día con Rafa de la playa Benítez a la playa del Trampolín que en el centro, i com que vaig això sense el context de em van apallissar fa menys de 24 hores al centre, pues em van dir, i que en Ucrania, vaig dir, i que en Ucrania, con las bombas, clar, els hi va, ¿cómo estás diciendo esto? ¿Nos estás dejando fatal a los ceutís? I vaig començar a dir, la percepción del miedo es subjetiva. Ah, ¿qué dices de la percepción del miedo subjetiva? Clar, jo també penso, jo al Raval no tinc por, és que jo també sóc una persona molt sui generis, saps?
3: Sí, sí.
0: No tinc por al Raval, no tinc por a les bombes, jo tinc por de que quasi m'apallissen i que ens estaven filmant pel carrer tot el rato. De fet, quan vam sortir del ferri, jo li vaig dir a en Rafa, que era un exagerat, perquè ens van venir a buscar 20 persones per portar-nos al descampat on havia deixat el cotxe, i em va dir, ara ves perquè no era exagerado, ell va rebre una de les amenaces que va estar estem rebent, sobretot ell, perquè té tot obert, va rebre fotos de que gent del ferri, perquè ens van mirant sempre, havien fet fotos en plan cobardes, que us han venit a buscar en cotxe, saps? És en plan que estàvem... No sé.
1: A tu, per exemple, és l'última pregunta. Que és una cosa que jo li vaig preguntar l'altre dia a l'Òscar Camps, per exemple, que, bueno, el govern espanyol us ha demanat ajuda? Tu, diguéssim, que tenen tant a mà i amb tanta experiència?
0: No, estic bastant en contacte amb ells. De fet, haig de quedar amb una secretària d'Estat que vaig conèixer doncs, en aquest centre d'acollida que et deia de 300, bueno, 227... dones i nens. A mi m'agradaria ajudar amb la meva experiència, però bueno, jo anava des d'una vessant més acadèmica.
1: Uh-huh. Sí. Bueno, seguirem parlant. Moltíssimes gràcies. Sofia, no sé si vols afegir alguna cosa més.
0: No, moltes gràcies per l'entrevista. De fet, estic molt contenta de, bueno, no sé, d'estar aquí a casa, a Catalunya. Ha estat una situació molt dura i agraeixo que ho hàgiu visibilitzat.
1: Sí que una cosa que m'agradaria que quedés clara és que tu no dubtes de que el govern espanyol vol donar resposta, no?, a la situació.
0: Sí, perquè... sí, ells volen donar resposta. El que passa que hi ha, doncs, el govern de Ceuta no vol estar bloquejant que s'envien els nens i les 500 nenes, o sigui, és per competència, doncs ho estan intentant cancel·lar perquè, bueno...
1: No. Ahir a l'Intermedio explicava la ministra d'Infància i Joventut que el govern espanyol té tot els mecanismes activats perquè aquestes persones, sí, aquestes criatures, puguin passar a la península i se les pugui atendre, però que és el govern de Ceuta. Avui el diari, de totes maneres, es veu que el president de Ceuta això ho vol corregir, però ja va moltes setmanes que diu que ho vol corregir, però no s'acaba de corregir. Però clar, és que les competències en infància són de les comunitats, perquè aquí, sí, a Espanya, de sobte, som totes antigovern, diguéssim, o saps què dic? Que això és per Ayuso, no? Que és... Sí, sí.
0: Sí, sí, però sí que és veritat que el govern ha fet tot el possible, han trucat a Frontex, amb la Unió Europea, amb el tema d'asil i tal, bueno, i és com ho han enfocat ells, i és com ho han activat, i hi ha 114 milions de la Unió Europea que també tenen que ajudar a intentar desgestionar això. La cosa és que si les ONGs estan amenaçades...
2: I no poden treballar, clar.
1: Clar, clar, clar, clar. Bueno, doncs, escolta, moltíssimes gràcies per fer-nos aquest retrat. Sofia, gràcies de tot cor. I hem de passar ara, immediatament, un aplaudiment per aquesta senyora, clar que sí. Ara, per favor, tots vostès, Jumon Erra i companyia, ja veuràs. Jo no sé, Clàudia, si podem fer de la teva secció.
4: Jo estic aquí, tranquil.
1: Tu estàs aquí, però sí, jo crec que ja veuràs. A veure, Jumon Erra ve a... Ell és dramaturg, és director teatral, i a més ve acompanyat de dos extraordinaris actors, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Bravo, bravo! Vosaltres, amb tot el vostre papu, esteu fent un musical sobre l'amor després de l'amor.
5: Sí, senyor.
2: Ojo,
5: sí, senyor.
2: El tema.
1: Ull, exactament. Ojo, es diu Després de nosaltres, fins al 15 de novembre, a l'Espai Texas, al carrer Bailén. La progressió de l'Espai Texas és increïble. Fa unes coses interessantíssimes.
3: Pues sí,
1: és que les coses com són. Hi ha un preu, jo trobo que mòdic, perquè vamos, no anar-hi és que és quasi un pecat. Llavors, Jovena Berra, tu ets el dramaturg i més bé fas la lletra del... Això és un musical.
3: Sí, és un musical.
1: Ho trobo una invasió, d'una ambició increïble.
2: Són precioses les cançons, eh?
1: La música, perdona, és del...
3: Miquel Tejada.
1: Del Miquel Tejada, que és el gran compositor. Però, o sigui, ho trobo ambiciosíssim i és genial. I són dos actors en escena, més la pianista, que ho hem de dir, la teclista.
3: Sí,
1: l'Andrea. L'Andrea Mir. I amb tres elements es crea un musical que és increïble. Eh? Clar, és que jo... A veure...
3: Ai, que bé, quina il·lusió.
1: Sí, sí, ens va agradar moltíssim.
3: Pues, a nosaltres com molt contents.
1: Clar, clar. De què va l'obra, una mica? Tenim aquí...
3: L'obra va de... d'una parella que ho han deixat fa un any i que es proposen, ja que el vincle és molt fort i que s'estimen, intentar seguir estant junts d'alguna manera. No? Saber buscar una manera de la qual puguin seguir estant una a la vida de l'altra, perquè trencar no vol dir oblidar-te si l'altra persona segueix sent important per tu. No?
1: Déu-n'hi-do. Escolta una cosa, m'agradaria saber, Júlia, clar, jo vaig quedar flipat total amb l'exigència sia de l'obra, perquè esteu tota l'estona en escena, tant en Xavi com tu, cantant el text. No hi ha ni una fallada de text, ni un... res. O sigui, això, sou dos màquines increïbles, no?
2: Bueno, a mi el Xavi em va avisar que jo havia treballat amb el Jumón. Va dir que sàpigues que el Jumón t'exprimeix i treu tot el suc del món, i això he de dir que estem molt agraïts, perquè poder assumir un repte d'aquestes característiques com a actriu i com a actor sempre és increïble, no? Portar-te una mica al teu límit, i això és... Som un poc la mujer i l'hombre orquesta, una mica.
1: Completament.
2: Però és molt xulo, també, de fer, sí.
1: I després es passa una altra cosa, que es passa del drama a la comèdia, de la comèdia al drama, ara tornem al drama, ara del tal, tal, i esteu tots a la línia, tu fins i tot acabes plorant a escena, ploreu els dos en escena, llavors ho tornava a ropar, ho torna a riure, és una cosa que és increïble, Xavi.
4: Sí, no, jo crec que és un element molt interessant de la història, perquè a vegades interpretem que tenir un ex és simplement coses negatives, la foscor, la pena, i al final crec que l'espectacle et porta a un espai de llum més enllà del que pot ser una relació respecte al que pots tenir amb persones del teu voltant.
1: Us va costar molt aprendre's el text i la música i tot això? No, perquè sou autors, i això ho preguntem, clar, nosaltres.
2: Ja estem acostumats, però bueno, també a base de repetir, a base de...
3: Són molt aplicats.
1: Són molt aplicats.
3: I a més, com que són matrimoni...
1: Ah, sou matrimoni!
2: Sou parella a la vida real.
3: Que
2: bo!
3: Sí, sí.
2: Quin mal rotllo!
3: Que es van conèixer fent Maricel.
2: Perdona.
1: Hi ha un surt, Maricel, és boníssim, el gag de Maricel és boníssim.
2: Però ara entenc per què t'emocionaves, tu, perquè ja sou parella i us dieu coses heavy.
1: Us dieu coses gruixudíssimes.
4: Sí.
1: Des de quan sou parella?
2: Fa 12 anys.
1: No!
2: Maricel del 2014.
1: Mare de Déu!
2: Que ara de cop estic pensant que tu també hi eres.
1: No, sí o no, Núria Torrà. I tu què feies,
2: la Maricel? De cop ara m'ha vingut, clar.
1: Clar, tu fas la percussió.
2: D'aquell Maricel està tot connectat.
1: Guapa, és ràdio, eh? Posa't el micro, Núria, que sembles nova. Tant de cosa sonora, tant de mil sonor, i tens el micro de Quim Topino. Clar, llavors digue'm.
2: El Roc Mateu, te'n recordes?
1: Sí. Ah, clar. Vaya tela marinera. Sí, sí, bueno, llavors, sí, sí. Clar, com es porta com a parella? Clar, llavors, us heu endut el text a casa, l'heu passat a casa, vaya rotllo, esteu a punt de divorciar-vos?
4: No, justament anava a dir, hem passat el text a casa, però sí. Separat molt bé el que era la vida marital amb
1: la història. Heu sabut distingir el personatge, l'artista de la persona,
2: sí,
1: diguéssim.
2: Sí, no? Sí,
3: però fa gràcia, perquè discuteixen el, home, no, allò, que... Xavi, no m'has fet això. Bueno,
1: en sèrio?
3: No? I dels que estem darrere fem...
1: Calla.
2: Sí, ha sigut una mica d'això.
1: Bueno,
2: sí.
1: Anem al bollo. Us ho obro a la taula. Una de les grans preguntes de l'obra és, amb el teu ex, quin tipus de relació s'hi ha d'establir? Vosaltres esteu casats, però algun ex haureu tingut, perquè sou molt joves, jo no sé.
2: Sí.
1: Quin tipus de relació teniu amb els vostres ex?
2: Jo tot bé, o sigui, jo no sóc molt de... O sigui, no suporto tenir conflictes en general, no ho puc sostenir, no puc sostenir tenir coses a parlar amb la gent, necessito resoldre-ho.
1: Jo t'entenc.
2: No ho tinc així com amb la ferida oberta, no, jo tinc una bona relació cordial.
1: Cordial.
4: Xavi, no. Jo no tinc cap relació.
1: Cap relació.
4: Si avui s'acaba la relació, demà no et conec.
1: Ja t'entenc.
2: Si això fa una por, perquè clar
1: tu et
2: fa... Perquè he fet aquesta obra, perquè clar, això ja ho hem parlat.
1: Clar, heu fet teràpia. És que ho heu de pagar vosaltres, el Jumón, ho heu de pagar un tant. Sí. I tu, Jumón?
3: Jo fatalíssim.
2: Per això sí,
3: jo soc del típic que s'amagava darrere d'una columna si veu passar un ex pel carrer. Jo ni saludava lluny, allò.
1: Clar.
5: I tu, Clàudia?
6: Con mi sex hombres, mis mejores amigos. Pero he tenido dos novias y con ellas más difícil.
5: De verdad.
6: Las mujeres somos complejas.
5: Pero es compleja, en serio, pero bueno.
6: Pero mi ex último, mi ex esposo, mi mejor amigo, full.
5: ¿Cuántas veces has casado tú?
6: Pues, dos oficialmente de dos. Sí, no, bueno.
5: ¿Y luego la otra? ¿Cómo es tú?
6: Y eso.
5: Lo del puto micro, os lo digo porque es radio, Perdón. Es que yo no sé por qué estáis todas.
6: Eso, o sea, que con los chicos me es más fácil.
5: Es más fácil, sí. Pues yo no me recuerdo cap ex. La cara. Em passa una mica com el Xavi.
2: Però jo crec que a aquesta obra hi ha una variable que entra, que per mi és...
5: I tu, Esther, perdona?
2: És la complicada, que és que són ex, però continua sentint desig per l'ex, que
5: sí,
2: això em sembla
5: ex, sí,
2: complicadíssim.
5: Sí. Passa això o no?
2: A la vida personal?
5: Sí, no, la vida personal...
2: Ah,
5: no,
2: sí,
3: passa, sí, passa. Sí, clar, és el problema. Clar, sí, les dues... És que jo vaig fer moltes entrevistes, com que
5: clar,
3: jo portava tan malament...
5: Clar, perquè és dramaturgo!
3: Jo vaig fer moltes entrevistes...
2: Que els ex les porta...
3: I clar, on hi ha xitxa és quan encara hi ha desig. O sigui, hi ha un mínim de desig, un mínim d'atracció, un mínim de sentiment... Clar, si les dues persones ja estan al congelador, ja no hi ha problema.
2: Ja és diferent.
5: Tu, Núria Andorrà, a veure, què...
7: Una mica de cada.
5: Has tingut de tot, eh? I el Massaló, tu què tal?
8: Jo és que fa 22 anys que no tinc cap ex i ja no...
5: Ja, bueno, però noi, recordaràs...
8: Bé, no ho sé. Vull dir que en 22 anys perds moltes relacions pel camí.
5: Ja t'entenc. Carai, estem a punt de plorar. A veure, l'advocada especialista en drets humans. Tu, els ex, que ho portes?
0: Doncs jo l'últim li vaig posar el barret de propietat intel·lectual i li vaig dir que no em tornés a contactar per cap mitjà present o futur que hi ha per existir.
5: Sí. Bé, hi ha per existir. O sigui, tu tens... Jo aquesta clàusula me la trec dels contractes, quan et diuen, vostè firmarà de dones drets d'imatge a els mitjans que hi ha ara, els que hi ha, i els qualsevols per existir. Diu, aquesta cosa me la treus, perquè, clar, jo, i si hi ha algun mitjà que se'ls inventi, doncs m'avises i ja tal. Clar, amb tu deuen tenir els tios, tu ets hetero o també...
0: Hetero.
5: Hetero total. Ho dic al tios, tu els hi dius entre aquests de Figueres, que el perill també el tens una mica d'aquella manera, i que els tens quadriculats, i que ets advocada, els hi pots posar bona fase o qualsevol moment, no? Sí. Es lliga molt, por ahí, la defensa dels drets humans? O sigui, es pot defensar els drets humans i al mateix temps Cardà?
0: Amb la població local, no.
5: No, és clar,
0: jo soc molt estricta amb això.
5: Molt estricta, molt bé, molt bé.
0: Però, bueno, la gent en diu, les ucranianes som iguals, i les ucranianes diuen, de fet, som iguals. No, això no és Àfrica. A mi em feia molta ràbia la
5: racisme,
0: pregunta.
5: Racisme, no? Sí, que és racisme.
0: Això no és Àfrica.
5: Però amb companys de l'ONU?
0: Amb companys de l'ONU, sí, alguns van bastant sortidets.
2: Això ho hem de parlar aquí, dels amulets d'entre cooperants que estan a l'ordre del dia.
5: Bueno, escolta una cosa, per acabar, a veure, quina pregunta interessant...
2: Jo crec que la clau conclusió que trec jo, és que no es poden forçar ni les relacions amb la matrimònia, o sigui, la parella, ni les relacions amb els ex.
3: Exacte.
2: No?
5: Perdona, sí. Vosaltres que canteu tant, què feu per estar? Perquè teniu la veu perfecta, no?
2: No t'ha interessat la meva pregunta? No t'ha interessat la meva pregunta? Sí. No? Perquè m'acabes de trepitjar així, a saco.
5: No massa,
2: perquè...
5: No l'has
2: ni escoltat, oi?
5: No, la veritat és que sí, l'he escoltat, he pensat, però... No sé, he pensat. Què era? Què has preguntat?
2: He preguntat.
9: Que no es poden forçar, no?
5: Ja ho sabem, clar. Ja. Això,
3: que ho dius per el personatge d'ella, no? Sí. Que és violenta una mica l'estatu quo, no?
5: Ja.
3: Sí. Però a vegades també s'han de sacsejar les coses perquè passin coses, també, no? Si no...
5: El personatge d'ella és una mica tu, no, Jumon?
3: Oh! D'intens!
5: De sacsejar les coses, de meter mano i tal. Bueno, un aplaudiment pel primer de tot per la pregunta que ha fet tan brillant, Esther Romagosa. Clar, fantàstic. I una aplaudiment absolutament per Jumoner, Rajule, Jové i Xavi Navarro. De veritat, passarà un super... El públic estava encantat,
2: Sí.
5: Després de nosaltres, fins al 15 de novembre, a l'Espai Texas, al carrer Belén 205, que a més és una promoció extraordinària. És un musical sobre l'amor després de l'amor, on, com bé ha dit l'Esther...
2: Que no s'ha de forçar mai.
5: No s'ha de forçar
2: mai. S'ha de deixar fluir.
5: S'ha de fluir. M'entens que ho visita o no? Doncs pues molt bé. Què t'anava a dir? Ara, publicitat, i tornem immediatíssimament.
10: Vostè primer, amb Marc Giró.
11: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
9: És punyetera la memòria. Tan aviat et fa companyia com et pot acabar fotent molta nosa.
12: Què dirà la gent? El llibre més personal d'Albert Om. Família, llengua i país. Què dirà la gent d'Albert Om? Ja a les llibreries.
13: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
14: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
15: Perfecte.
14: Aquí el tens.
15: Ja?
14: Ja.
15: Sí?
14: És així.
15: De debò?
14: I tant, de debò.
16: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
17: Arriba la 114a edició del Kio Barcelona.
18: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
17: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
18: Patrocinat per La Vanguardia.
19: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
21: La majoria de casos amb tractaments conservadors millora. Ajustant o canviant els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
20: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
21: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
20: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
22: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
20: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
23: A RAC1 Podcast, La Píndola de Salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
24: RAC1 Podcast.
23: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
5: Bueno, no parem d'al·lucinar amb la Sofia Cànovas, que és aquesta advocada en drets humans i especialista en violència de gènere, que, per cert, jo, si hi hagués algun polític escoltant-nos, alguna institució, la contractaria, perquè aquesta senyora vol tornar a Catalunya, no? Això em sembla que m'han dit que és així. Però, clar, tu ets de Figueres, que això ens quadra molt, i, a més, ets amiga del Jair Domínguez, i tu de petita eres amiga del... I en lloc d'anar amb les teves amigues al pub, on anàveu?
0: A una gasolinera, a la Gaso.
5: A la Gaso anàveu. I allà et dèieu tonteries i...
0: És que no sé si m'està escoltant. Sí, sobretot ell agafava una banguera i el so de l'aigua era com si vomités.
5: I us passàveu, Pipa, quina edat teníeu?
0: 19, 20, 21...
5: Déu-n'hi-do, per anar fent, anar fent el tonto a la Gaso. Déu-n'hi-do, però bé. Bueno, escolta una cosa. Amb tots vostès, Núria Andorrà i Pau Massaló. Bravo. Bueno, ells presenten un espectacle interdisciplinari al carrer, que difícil, això, treballar al carrer, per la Mercè. Serà al Parc de la Trinitat, a Sant Andreu, sabem que això a la Mercè estem de festa major aquí a Barcelona, dissabte i diumenge a 8:45. Però abans m'agradaria que la Núria Andorrà es diu Ignició 360. La Núria Andorrà és percussionista, improvisadora i compositora. Bueno, guapa, improvisadora com totes, Que, clar. I percussionista, que a més estàs ara portant la percussió, una part de la percussió de l'Òpera de Tres Rals al Lliure de la Marta Pazos. Genial. I el Pau Massaló és director escènic i dramaturg, autor d'Un cotxe, que el vam tenir aquí per parlar de vostè primer, que és una obra genial. Però tu deies que el Pau Massaló, tu el coneixies, Clàudia.
6: Sí, perquè él es amigo de un gran amigo mío, que es un gran productor, y yo estaba volviéndome loca para encontrar quién podía hacer un cartel de una película muy difícil para hacer un cartel, y él hizo el mejor cartel del mundo.
5: Ah, sí? Sí. ¿Qué película era?
6: Se llama Bajo el mismo sol. Esta es la candidata ahora de Dominicana como película iberoamericana. americana, los Goya. A ver si...
5: Ah, sí,
6: si
5: carai, i el cartell nominar... és teu.
1: Sí, una gran pel·lícula, no sé si es distribuirà a Espanya.
6: Una, si... Sí, sí, la distribuyó. Este verano se estrenó con Acho y ya te digo, ahora está... Es la candidata dominicana a los Goya como película iberoamericana.
5: ¿Y cómo torna del título, perdona, claro?
6: Bajo el mismo sol.
5: ¿Y de qué va, un poco así?
6: Bueno, es que es una película que sucede en 1800 en la isla de la Española. Y es en un momento en que hay, bueno, todo el contexto histórico sucede, pero en realidad la película trata sobre un chico español que va a la isla a continuar el deseo de su padre de que haya una industria, una empresa de seda en el Caribe. Es muy interesante la
5: Carai,
6: película.
5: Carai, ambiciosa, ¿eh? No,
6: muy ambiciosa y muy buena, ¿verdad, Pau? A ti te gustó, cantidad.
5: Sí. Y el cartel es el millor cartel, has dit, digues lo que...
6: El mejor, lo vais a ver todos porque vamos a estar haciendo campaña para que nos dejen denominados a los Goyas.
1: Sí, és el que tenim els autònoms, perdó, que hem de fer una mica de tot.
5: Home, no, no, fantàstic. Escolta una cosa, a veure, Núria, explica'ns, per favor, aquest nou espectacle, el carrer que fareu, en què consisteix?
4: Molt bé, en aquest espectacle hi tenim un mur i tres artistes.
5: Mur, què vol dir? Un mur.
4: Un mur, una paret.
5: Sí.
4: Vale, es construeix una paret. I llavors són tres artistes, el Suso 33, que fa pintura d'acció,
5: sí.
4: El Roc Mateu, que fa el so envolvent en 360 graus, i jo faig la percussió i veus en aquest espectacle. Llavors, utilitzem aquesta improvisació que dèiem, no?, per construir-ho a temps real. Modifiquem aquest mur a temps real i li van passant coses.
5: Val. I llavors els espectadors què hi fem? No entres res de què va la cosa, però...
4: Quins elements
5: hi ha?
4: Quins elements teniu? La pintura en acció, que s'utilitza
7: amb spray, no?
4: Spray.
5: És que clar, has dit spray, per això no ha dit. Ara li ha tirat l'espray a la pobra advocada. En drets humans, que et caurà una carella guapa, que veuràs tu. La pobra dona, s'ha salvat de les bombes, s'ha saltat de ser matxacada a Ceuta i ara tu vas i treus un ull amb el puto spray aquest de grafitero.
1: I no estem al Congrés i no és
5: I no és espai de febre, eh? És que flipant, eh? Mare de Déu. Bueno, digues.
4: Sí, perdó. Doncs fa una mica d'això.
5: Sí, hi ha espai d'aquest de grafiti.
4: Espai de grafiti.
5: Val.
4: La percussió i el so que han fet abans amb la canica, no? Que
5: sí.
4: El rock el fa girar. Tenim el públic al mig.
5: Sí, perquè el rock ja va venir un dia, no? Que és això que feu vosaltres. Agafes un so sí. I ell és capaç amb una màquina que té increïble, un ordinador, no sé què collons té. El so... I t'envolta, i que és veritat, que t'envolta realment. Que és una cosa que, clar, nosaltres...
4: Aquesta canica te la fa voltar per fora.
5: A veure, et fes això de la canica, a veure si l'Ernest vegi...
4: És hipnòtic, eh? Molt bé.
5: Tu tens una pandereta, no?, i fas girar la tal. Val, i llavors, portes també uns cors. Per què els portes, aquests cors?
4: Bueno,
5: a veure.
4: Perquè aquest mur el anem modificant i en algun moment també compartim aquest amor, no?, que el Suso fa com un cor. I jo el poso damunt i...
5: Més o menys cors,
4: va passant això.
5: Ja t'entenc.
4: Compartim.
5: És a dir, hi ha uns cors amor. Que són... Poses uns cors que són com de rubís, no? Diguéssim, clarament, rubís tallats en forma de cor, i tu els tires, els poses a la pantera i els vas tirant, tal. Núria, t'he de dir un cop més, que no hem entès res absolutament de què hi ha la
4: per
5: cosa.
4: Per què ha de venir?
5: Per què hem de venir?
4: O el Pau, a veure si el Pau, que és el que ens posa ordre, ens pot ajudar a veure entendre
5: tu,
4: què
5: passa. Tu, Pau, què ets? Perquè tu ets el que dirigeix tot això. Doncs vaja, sí que tens
1: no,
5: mèrit,
1: bueno,
5: eh?
1: No, jo faig el que em demanin allà per fer el que cali. No, en realitat són tres artistes, un artista sonor, una percussionista i un... com es diu? Perquè no...
5: Grafitero, un punky.
1: No,
5: un punky,
1: grafitero no.
4: No, just... és grafiti.
5: Un artista grafiti, del carrer.
1: Sí.
5: Val. No vols que li digui grafitero?
4: Pintura d'acció.
1: Pintura d'acció, exacte.
5: Pintura d'acció.
1: I cadascú... El bonic és com aquestes tres disciplines dialoguen en aquest espai
5: Val.
1: Públic per transformar l'espai sonor i l'espai físic és un mur.
5: I cap molta gent o no? Vull dir, perquè sí. Això, clar, és el carrer, és el pare de la Trinitat de Sant Andreu, però clar que això serà increïble, no? Perquè, vull dir que... És una experiència... El vostre sempre... Quan ja l'hauríem d'anar pel mig i el rock... És flipant tot, eh? I si a sobre hi ha un grafitero... És mono, el grafitero?
4: Bueno, és un referent de...
5: És un referent, no?
4: Sí, sí, sí.
5: Fantàstic. Escolta, moltíssimes gràcies, Núria Andorrà i Pau Masaló. Tenim aquest espectacle que es diu Ignició 360, espectacle interdisciplinari, com hem descobert al carrer, i és per la Mercè, el pare de la Trinitat de Sant Andreu, dissabte i diumenge, a 9:15. La bola negra, otra vez.
6: La bola negra, rápido, que no tenemos entonces tiempo, quiero decir, se estrena hoy. Estoy convencida que mínimamente estará nominada a los Oscars.
5: Sí.
6: Estoy convencida, igual me equivoco. Creo que incluso puede ser el tercer Oscar español maricón.
5: Claro, para
6: de este siglo XXI.
5: ¿Cuántos Oscars tiene España?
6: España tiene cuatro. Vale, los primeros, exacto, después no Trueba con Belle Époque.
5: Belle Époque, Trueba.
6: Y entonces llegó el 21.
5: ¿Cuántos Oscars tiene España?
6: España tiene 4. Vale, los primeros, exacto, después no Trueba con Belle Époque.
5: Belle Époque, Trueba.
6: Y entonces llegó el siglo XXI. Y vino Almodóvar con Todo sobre mi madre en el 2000.
5: Sí.
6: 2005, Amenábar. Con Mar Adentro. Y yo creo que los Javis serán los siguientes.
5: Los siguientes.
6: Siguen siendo hombres blancos.
5: Sí.
6: Entonces, bueno, todavía no es como perfecto, pero preferimos los maricones, de todas maneras.
5: De todas maneras.
6: Pasarán miles de siglos hasta que lleguen las mujeres trans, las mujeres negras, latinas, árabes.
5: Oscar,
6: esas
5: ¿no?
6: no lo van a ver porque primero será la extinción de la humanidad. Pero creo realmente que tenemos una gran oportunidad con La Bola Negra, que se estrena hoy. Además, la película tiene otra cosa histórica importante, es la apuesta de mayor tiempo en salas que Netflix ha hecho, históricamente.
5: ¿Qué vol dir això?
6: 47 días va a estar la película en salas antes de llegar a la plataforma.
5: O sea, que la vamos a ver,
6: es histórico. Está más tiempo en salas que Roma, más tiempo en salas. En fin, es realmente.
2: ¿Que la Odisea también?
6: No, que sí, no, la Odisea no. Ah. Que muchas otras que han estado más tiempo en salas de Netflix. Y entonces, nada, solo quería decir que escuché el otro día una entrevista muy guapa que hacían los actores de La Bola Negra. Estaba Milo Kiefer, que sí. Es el que más me flipa, que es una revelación para mí. Y él decía, es que nos pasamos la vida como que con el dolor, porque hay mucha gente que ha pasado mucho trabajo, porque son actores, pero por la pluma no pueden actuar. Y yo soy maricón, y por ser maricón me han dado este papel.
5: Sí, sí, sí.
6: Y me pareció flipante. Yo creo que hoy estamos muy atrás. Te contaba la historia de que una persona que quiero mucho, que es una persona que se dedica a dirigir películas y que es brillante y que es inteligente, un día le estaba proponiendo un pequeño cambio que era súper lógico en el guión y le decía, ¿por qué no hacemos de este personaje que sea un hombre gay? Y me decía, Claudia, pero todos no pueden ser gays y trans, eso es imposible. Y decía, ¿todos cuáles?
5: Clar, perquè les dades no diuen això,
6: el cinema. Les dades van bajando. Entonces,
5: cada cop hi ha menys personatges.
6: Hay un observatorio.
5: Però vull dir que tu estàs d'acord que no tinc temps de les dades de l'observatori, però t'estàs d'acord que hi ha un discurs general que diu, bueno, todos son maricones.
6: No és la verdad.
5: A mi m'ha estat al revés. A mi no m'han contratat aquí en RAC1 por marica, sinó que jo les he mariconitzat a ells. Que això és una cosa que recomano molt. Què dius? Que els anem d'anar, Joel, me cau l'ou. Bueno, al final... Algo has conseguido. Es que yo confiaba en los cubanos.
6: Y quiero recomendar una peli para que vayan a ver. Jean Queen al cine, una animación para adultos de maricones. Es un virus que se infiltra en los círculos de maricones en París y convierte a los hombres homosexuales en heterosexuales. Hay que ir a verla, está en el cine ahora mismo y es una maravilla.
5: Es una maravilla, señora. Gracias, Claudia.
23: Usted primer, a Marc Giró. RAC 1.
3: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
7: Vine a la 18a Fira Modernista de Canet de Mar, que aquest any està dedicada a la gastronomia.
8: Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats.
7: Mercat d'artesanies, espectacles, visites guiades, exposicions, tastos gastronòmics i tot en un entorn modernista.
8: T'esperem els dies 25, 26 i 27 de setembre.
7: Més informació i reserves a firamodernistacanetdemar.cat.
15: Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
25: Dissabte 26 de setembre, Fira de la Trunfa a Molló.
26: Venda de l'autèntica patata de la vall de Camprodon i d'altres productes artesanals.
25: Degusta un mil fulls de patata amb carn de perol o unes trunfes amb bolets.
26: Participa al campionat local de pelar trunfes i d'altres activitats tot el dia.
25: Tota la informació a molló.cat.
27: Tens una pime o ets autònom? A Help Empresa t'ajudem a millorar la gestió i impulsar el creixement del teu negoci. Analitzem la situació de la teva empresa, fem un diagnòstic, detectem punts de millora i t'oferim assessorament expert. Tot sense cap cost per a tu. Entra a helpempresa.com. Servei ofert per la SECOT amb la col·laboració del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
2: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
9: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
10: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
11: El 26 i 27 de setembre, vine a l'Obrim Vilafranca. Descobreix 20 espais del ric patrimoni arquitectònic vilafranquí. Tots ells amb visita guiada.
12: Reserva la teva plaça per a l'esdeveniment a entrades.vilafranca.cat a partir del 17 de setembre.
11: T'esperem a Vilafranca del Penedès, capital del vi. Més informació a turisme.vilafranca.cat.
13: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any.
14: Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
16: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
14: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar, i deixa't inspirar.
16: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
14: Troba'ns a la Nacional 2, entre Cadis i Viena. Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
28: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
14: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
29: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
30: Fàcil, intuïtiva i renovada.
31: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
30: Escolta, navega, descarrega, informa't.
31: I escolta el que vols, quan ho vols.
30: Tot a l'aplicació.
5: Esther, per favor, és increïble el que ens has d'explicar.
32: Sabeu què significa fer-se grans? Fer-se grans és assumir responsabilitats, buscar nous reptes, és ser més tu i és evolucionar com Ato, la llet que des del 1970 ens ha fet grans.
5: També dic una cosa, si no ets gran i no evoluciones, també pots prendre Ato. Vull dir, que tampoc sigueu estricte. De sota dius, bueno, doncs jo em quedo estancada, però amb un gut d'Ato calentet o senyor fred, no? A mi m'agrada la letxe. M'encanta la letxe. Escolta, fins dilluns, que vagi molt bé.
33: El 3 i 4 d'octubre vine a celebrar els 20 anys de la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts.
34: Dos dies on bruixes i gegants ballen per tot arreu, amb mercat de productes esotèrics, tallers, conferències i activitats de màgia i misteri per a tota la família.
33: El 3 i 4 d'octubre viu la Rauxa Bruixa a Sant Joan les Fonts.
35: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
36: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
37: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
36: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
37: Patrocinat per La Vanguardia.
38: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
39: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
40: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
41: El que encara no has escoltat
42: i segur que t'agradarà.
43: Un nou aparador d'àudios i podcast.
44: Endreçats i a un sol clic.
45: Per triar i remenar.
46: Amb tot el contingut dels programes.
47: I també els podcasts originals de RAC1.
48: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
49: I som tots.
50: Més fàcil.
51: Més directe.
52: Més intuïtiu.
53: Més RAC1. Tots som un milió.
54: RAC 1.
32: Bon dia, passa un minut i mig de les dues. Avancen les negociacions per aprovar el nou decret de l'habitatge. Sumar sobre acceptar les propostes de Junts.
0: A Espanya s'estan invertint 34 euros per habitant en habitatge públic i a països com Alemanya, França, Dinamarca o Àustria, 200 i 300 euros per habitant. Per tant, és evident que aquí no s'està invertint en habitatge públic, que això ajudaria molt a poder equilibrar preus.
32: Junts espera una resposta definitiva ara de Moncloa en qüestió d'hores, diu.
1: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
32: Els partits, alguns, si més no, comencen a moure's per intentar pactar una fórmula que eviti més desnonaments com el de la Mari Carmen a Madrid. L'objectiu és que ja l'aprovi el proper Consell de Ministres perquè es pugui debatre al Congrés. Aquí els partits també busquen fórmules per millorar el nivell educatiu. La cimera de partits que ha convocat el govern ha acabat, però, amb un acord de mínims. Només s'hi ha decidit crear dos grups de treball, ara ho expliquem també. I l'Ajuntament de Lleida ha aprovat l'ordenança de civisme que prohibeix el burca a l'espai públic. Les multes es mouran entre els 400 i els 750 euros. El que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
32: Rafinha ha estrenat el dorsal número 10 del Brasil en l'amistós que ha jugat contra Austràlia.
2: I en què jugarà tot el partit. Ara mateix som en el temps afegit i el Blaugrana encara és el terreny de joc. El Brasil perd 1-0 contra Austràlia. Rafinha també ha jugat en la posició de 9, similar a la que ocupa amb el Barça aquesta temporada. També han sortit d'inici els madridistes Vinícius i Endrick, però Ancelotti els ha canviat al minut 65. Ho ampliarem aquí a una estona. Avui també destaca el debut de Zidane a la banqueta de França. S'enfrontarà a Turquia a 3:15 del vespre amb el blaugrana Jules Koundé, i a la mateixa hora també juga Ucraïna amb el davanter del Girona, Banat, que visita Hongria. Banat, doncs, serà una de les moltes baixes que tindrà el Girona per enfrontar-se aquest vespre a l'Albacete. És el partit que obre la jornada de la segona divisió a 8:15 i en directe a RAC+1. D'altra banda, en handbol, el Barça ha debutat al Mundial de Clubs amb victòria clara contra el Pinheiros brasiler. Els blaugrana, que defensen el títol, han guanyat 33-44, i en motor a aquesta hora es defineix la graella del Gran Premi de l'Azerbaidjan. Comença la quali de la cursa que es disputarà al circuit urbà de Bakú demà mateix.
32: I avui les temperatures encara s'han d'enfilar més en alguns casos. Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia, sí, de fet, ja ens acostem als 35 graus en algun sector de l'interior de les Terres de l'Ebre. És aquí on notarem que encara farà més calor que ahir. I es pot arribar als 36 o 37 graus, també una mica més de calor a les comarques de Lleida, on cap a la Plana, però també a la Conca de Tremp, serà més fàcil arribar als 34 o 35 graus. A la resta no tant, però igualment temperatures clarament més altes del que toca.
32: Ara passen 4 minuts i mig de les dues.
1: 14:15.
32: I el govern espanyol mira de negociar amb els grups d'investidura el decret sobre habitatge que Sumar vol que s'aprovi al Consell de Ministres de dimarts. Negociacions i contactes també amb Junts, que després de presentar les seves propostes al govern espanyol, ara espera resposta. Ho ha explicat la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, al món a RAC1. Han plantejat mesures fiscals i també impedir els desnonaments de llogaters vulnerables si el pis és propietat d'un fons voltor. Sumar està disposat a acceptar-ho, si és la via per desencallar el decret. Anem a Madrid. Roger Perciba, bon dia.
4: Bon dia. L'acord no és fàcil. Junts reclama incentius fiscals i més protecció pels petits propietaris. Míriam Nogueres defensa les propostes del seu partit i espera una resposta ben aviat del govern espanyol.
0: Estem a l'expectativa. Sabem, ens consta, ens diuen que tenen aquest reial decret nostre sobre la taula, que les polítiques les veuen bé, i nosaltres deduïm que en les properes hores o dies rebrem una contraproposta.
4: Les propostes de Sumar són diferents. Volen congelar i prorrogar els lloguers, reforçar la protecció davant dels desnonaments i limitar els usos especulatius dels habitatges. El ministre Pablo Bustinduy acusa els fons voltor de fer negoci.
6: Tenemos que mandar un mensaje a estos fondos, a esta gente, a estos inversores a los que Ayuso les pone la alfombra roja. No sois bienvenidos en España.
4: Sumar està disposat a negociar els beneficis fiscals que proposa Junts, tot i el risc d'allunyar els quatre diputats de Podem, que no en volen ni sentir a parlar.
32: Gràcies, Roger. El PP, en canvi, continua sense concretar què farà quan el decret vagi al Congrés i demana que el cas de la Mari Carmen no es faci servir per liquidar la propietat privada. Asseguren que l'Ajuntament de Madrid ha ofert a la dona un pis i insisteixen que els partits d'esquerres estan fent un ús polític de la tragèdia. Segona connexió amb Madrid, ara amb Adrià de les Heres. Bon dia.
5: Bon dia. El PP critica que la política en habitatge del govern espanyol ha portat el mercat a la situació actual. Insisteix que la principal solució és construir més habitatge. I el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat els partits d'esquerres de fer servir el cas de la Mari Carmen com un escut polític.
7: És descorazonador, obviamente, la imagen que hemos visto. No hay ninguna duda. Ahora bien, creo que utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. Para eso ya está el gobierno. El gobierno ha tenido 8 años. No ha sido capaz de solucionar el problema de vivienda.
5: Isabel Díaz Ayuso s'ha afegit a la brega, ha assegurat que el govern espanyol està fent servir el cas de la Mari Carmen com una cortina de fum per amagar, diu, la gestió de la crisi a Ceuta.
8: Gràcies, Adrià. I mentre els partits busquen fórmules per resoldre el problema de l'habitatge a l'hora que es llencen els plats pel cap, la Mari Carmen ha volgut agrair el suport rebut. Ho ha fet en un vídeo enregistrat a l'hospital on continua ingressada.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando.
8: La Mari Carmen crida a participar a la manifestació que les entitats pel dret a l'habitatge han convocat dissabte a Puerta del Sol per protestar contra els fons voltors. Per cert, que la delegació del govern espanyol a Madrid ha ordenat investigar l'actuació policial durant el seu desnonament. Però de desnonaments cada dia n'hi ha de programats a tot l'estat. Alguns es poden ajornar. És el cas de Badalona, el que afecta 2 jubilats de 81 i 74 anys que ara esperen ser desnonats el 29 d'octubre. Aquest dimarts ja hi va haver un primer intent i denuncien que els van avisar només amb un dia de marge. El desallotjament es va impedir gràcies a la concentració d'un centenar de veïns i amb la mediació de l'Ajuntament i el Sindicat d'Habitatge de Catalunya es va poder aturar. El banc el reclama el pis, el BBVA ha explicat a RAC1 que el desnonament està, això, aturat i que estan intentant trobar la manera que puguin continuar vivint al pis. Josep Moragas.
10: El Francisco, de 81 anys, i la Milagros, de 74, són jubilats i veïns de tota la vida del barri d'Artigues, a Badalona. Fa 50 anys que viuen al mateix pis del qual són propietaris i que van acabar de pagar fa 4 dècades. Malgrat això, aquesta setmana s'han vist a les portes a perdre casa seva. Van avalar el seu fill fa anys, però el va deixar de pagar el 2012 i no els va avisar. Per això, ara el banc el reclama 2 pisos, el del fill, que el banc va recuperar fa temps, i el d'ells. La parella ha demanat que no els facin fora perquè hi volen continuar vivint. Ho ha explicat el Francisco al món a RAC1.
11: Yo lo que quiero es que vivir en esta casa, que yo no tengo otro sitio, que yo no me quiero marchar de aquí. Y voy a me tendrán que llevar esposado a la calle porque yo no voy a salir de aquí para nada. Si yo lo que pido es que me den un alquiler social, no pido otra cosa.
10: Per la seva banda, el BBVA defensa que el desnonament dels 2 jubilats està aturat. Diuen que se'ls va oferir un lloguer social, però que no ha tirat endavant perquè els falta documentació.
8: I el risc de perdre el pis no és l'única cara del drama de l'habitatge. De vegades l'estat dels edificis converteix els domicilis en una presó. Aquest és el cas de la Carme, una dona de 81 anys amb problemes de mobilitat, que fa un any que està sense ascensor al seu pis de Barcelona. Víctor Massip.
12: La Carme viu al tercer pis d'un bloc de la plaça Vicenç Martorell, al Raval. Té artrosi i se mou en cadira de rodes. Fa un any, l'empresa TK Elevator va instal·lar un ascensor nou al pis, però no funciona. Els responsables diuen que falten permisos. La Carme ha explicat aquest matí al món a RAC1 que, per culpa d'això, gairebé no surt de casa.
13: 4 mesos ja ho tindreu. Sí, sí, botifarra. Encara no va ara, i fa, ja et dic, ara farà l'any. És a dir, que si surto és per anar a un hospital. Home, el tant, escolta.
12: L'únic fil que connecta la Carme amb l'exterior és la Creu Roja. Des de fa poc, los dimarts al matí, uns voluntaris la baixen per les escales amb una cadira elèctrica. Un familiar la recull a la porta per poder fer una volta pel barri durant 2 hores i després la tornen a pujar.
8: I no només estan disparats els preus dels pisos als supermercats, els preus han pujat de mitjana també un 21% els últims 5 anys, el calcula fer l'Organització de Consumidors OCU, que cada any analitza l'evolució de més de 200 productes en diferents cadenes de supermercats de tot l'estat. Els productes frescos i la carn són els que més s'han disparat des del 2021, més d'un 40%, Montse Martí.
14: Sí, hi ha productes bàsics que ara costen més del doble que fa 5 anys, per exemple, el cafè o els ous. I segons les dades de l'OCU, aquest any han continuat pujant un 1,8% més respecte al 2025 de mitjana tots els productes. Els productes frescos han pujat un 4,7%, el peix un 8,6%, la carn un 3,7% i les fruites i verdures són un 3,5% més cares que fa un any. Al capdavant de la llista, entre els productes que més han pujat hi ha el suc de taronja, l'albergínia, les llimones, llegumes o els tomàquets, que respecte a l'any passat s'han encarit un 33% als supermercats. A l'altre costat, entre els que més han baixat de preu, hi ha els plàtans de Canàries, que valen un 23% menys, i les carxofes, un 15% menys. L'estudi de l'OCU també avisa que comprar en un o altre supermercat pot suposar un estalvi de fins a 1.300 euros l'any i en algunes ciutats pot superar fins i tot els 4.000 euros. Lidl, Mercadona i Alcampo són els supermercats amb els productes més barats segons l'OCU.
8: Les dues i 11 hem parlat d'habitatge, de preus, de seguida parlem també d'educació.
15: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
16: I ara, anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units. Possibles canvis als tipus d'interès.
17: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
18: Únic, s'escriu amb H o sense H?
19: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: Atenció, Barcelona. El mag Junque, 3 vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
22: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
21: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
23: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
24: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
25: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
26: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis, Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas, Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
27: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
28: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
53: RAC 1. Tots som 1.
8: Hem arribat a un quart de tres. La cimera de partits sobre educació ha acabat amb un acord totalment de mínims. Només s'han pactat crear dos grups de treball paral·lels, un per debatre com millorar el model educatiu i l'altre per arribar al 6% del PIB. L'oposició admet que està decebuda amb els resultats de la trobada. En canvi, l'executiu veu el got mig ple. La cimera s'ha fet al Palau de la Generalitat. Anem cap allà. Eudald Martínez, bon dia.
29: Bon dia. La cimera ha durat una hora i mitja i amb prou feines ha servit per prendre el pols als diversos partits. Una de les poques concrecions que n'han sortit és que els grups polítics també tindran representació al procés de debat sobre el model educatiu del Consell d'Educació. És un procés que començarà en les properes setmanes i en què també hi participaran docents, famílies o direccions d'escoles i instituts. L'altre grup de treball acordat avui se centrarà en el full de ruta per arribar al 6%. Tot i això, la consellera Esther Niubó ja anticipa que no serà una cosa de 4 dies.
30: En el govern
0: doncs, treballa, no?, i té un calendari que l'hem de poder compartir, doncs, amb el conjunt de formacions polítiques i, evidentment, acabar de treballar, sabent clar que difícilment, doncs, en una legislatura es pot assolir aquest 6%.
29: L'aposta del govern és que el debat sobre el model educatiu inclogui temes com l'escola inclusiva, l'acollida dels alumnes migrants o l'ús de les noves tecnologies. En canvi, Niubó ha avisat que alguns temes no seran negociables, entre ells el paper del català com a llengua vehicular.
8: Com deien, però, els partits de l'oposició han sortit de la reunió decebuts. De moment, tots confirmen que participaran als grups de treball, però avisen que no s'hi quedaran si només és per fer la fotografia. També des de Palau, Laia Colomer, bon dia.
1: Bon dia. Si els partits de l'oposició han trobat a faltar concrecions en la reunió d'aquest matí, però per ara tots s'emplacen a continuar treballant per un acord de país. Mònica Sales de Junts, Jordi Albert d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns adverteixen Illa, però, que no és un xec en blanc.
2: Amb la comunitat educativa nosaltres hi podem ser. No per salvar el govern, no per fer-los de crossa, sinó perquè el moment és tan delicat que necessitem arromangar-nos tots plegats.
3: Segur que no es podrà resoldre des del Palau de la Generalitat. Per tant, hem d'apel·lar a la comunitat educativa, hem d'interpel·lar a la nostra societat.
4: Pacte sí, rescatar l'educació pública del nostre país sí, ara rescatar el govern i els seus problemes no.
1: Això sí, avui també s'ha evidenciat que serà molt difícil arribar al consens i que tots els grups continuïn al vaixell. Lorena Roldán del PP ha avisat que volen suprimir la immersió lingüística, mentre que Pilar Castillejo de la CUP vol que es blindi.
5: No vamos a participar en un pacto destinado a blindar un modelo que ha fracasado.
6: Per arribar a tenir una

0: de Nerea Martín Calvo, una peça més i un factor sobre, sobre el qual es pot actuar, ho deia a RAC1.
1: Y lo que encontramos fue que estar en el grupo de más de 2 horas al día de pantallas duplicaba las probabilidades de que ese niño fuera diagnosticado de TDAH. Por lo tanto, había el doble de niños con posible TDAH en ese grupo. Los hábitos por sí solos no explican el TDAH, però sí són una pieza relevante i, a més, són una pieza modificable.
0: L'estudi també s'ha fixat en com afecta el que mengen aquests infants. Els que menjaven més ultraprocessats tenien més problemes d'inatenció i d'hiperactivitat. 14-15.
2: I ho hem destacat també en portada. Avui la Paeria de Lleida ha donat llum verda a la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició del burca i el niqab. No hi ha hagut sorpreses i la iniciativa ha tirat endavant amb els vots a favor de PSC, Junts i Vox. 16 en total, n'hi ha hagut 11 en contra. Anem cap a Lleida, doncs. Julen Andrés, bon dia.
3: Bon dia. Començant pels que han votat en contra, que coincideixen en que el burca no agrada. Esquerra ha dit que d'aquesta manera es compra el discurs de l'extrema dreta i que és una mesura masclista. El Comú diu que també es posa el focus a les dones. El PP, que per les excepcions que hi ha, la mesura regula i no prohibeix. L'altra cara de la moneda, Vox, que s'hauria d'haver fet abans. Junts s'ha mostrat en contra del burca i el PSC, que és una reforma necessària. En parla l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
4: L'activisme, la convivència i la seguretat formen part d'una mateixa realitat, perquè a vegades les coses deriven una cosa amb l'altra, no? Per tant, la ciutat necessita normes clares, normes actualitzades i aplicables. I els drets van acompanyats de deures i de respecte als altres.
3: També han parlat entitats i associacions, entre elles Guatani, que ha dit que començarà una recollida de firmes. El 2010 ja va recórrer l'ordenança que ho prohibia i que el Suprem va acabar anul·lant.
2: Les 2:20, creixen i molt les peticions d'eutanàsia. Segons les dades de salut, l'any passat 500 persones van demanar una mort digna, un 40% més que l'any anterior. La majoria són persones a partir dels 70 anys i que comencen els tràmits des del seu centre d'atenció primària, Benet Iñigo.
5: Han augmentat les peticions i també se'n van fer més. El 2025 es va aplicar a 233 persones. La mitjana d'espera entre que es demana i s'autoritza és de vora 2 mesos. Això provoca que en alguns casos, 144, la persona morís abans que la comissió encarregada resolgués el seu cas. Marina Cañero, secretària de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, ha explicat a RAC1 que això passa sobretot en casos de persones amb un càncer avançat.
6: Pel que fa a la sol·licitud, les malalties oncològiques són les primeres. En canvi, pel que fa a les prestacions, el primer motiu és amb una malaltia neurològica i, en canvi, en segon lloc, les oncològiques. Això creiem que és pel fet demanen la prestació en un moment molt final, en un estat molt avançat del final de vida.
5: Un cop els experts donen el vistiplau, gairebé 4 de cada 10 poden acomiadar-se a casa seva i un percentatge similar ho fan als hospitals. En 17 casos, per cert, abans de morir, la persona que havia demanat l'eutanàsia va accedir a donar òrgans per beneficiar altres malalts pendents de trasplantaments.
2: Les 2:21, detingut un home per intentar endur-se 2 menors durant les festes de Santa Tecla a Tarragona. Uns veïns van enganxar aquest home de 37 anys infraganti i van poder avisar la policia i evitar el segrest en ple centre de la ciutat. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
7: Bon dia. Si l'intent de segrest va tenir lloc a la plaça Verdaguer dimecres, diada de Santa Tecla, a prop d'on es celebren molts dels actes centrals de les festes. Eren els vols de les 9 del vespre quan un home mirava d'emportar-se 2 menors a casa seva. 2 veïns ho van veure, ho van impedir i van llançar ràpidament l'avís a la policia. El detingut, ara a mans dels Mossos d'Esquadra, serà investigat com a presumpte autor d'un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. L'home té antecedents per pornografia infantil i inducció a la prostitució.
2: A Barcelona, els Mossos han detingut 4 homes que portaven més de 150 quilos de droga en 3 vehicles. També els han confiscat un subfusell amb munició i un silenciador. Víctor Massip.
8: Los detinguts tenen entre 36 i 49 anys. L'operació per atrapar-los va començar al districte de Sants Montjuïc quan els agents van veure 2 homes carregant caixes en un vehicle. Un dels conductors va intentar fugir a peu quan la policia li va donar l'alto, però el van detenir. A dins del cotxe hi van trobar cocaïna, marihuana i haixix. En un altre vehicle, los agents van trobar la clau d'una furgoneta de lloguer i la van geolocalitzar a Sant Joan d'Espí. A dins hi havia més de 100 quilos de marihuana, 13 d'haixix i los subfusell amb la munició i los silenciador.
2: I un parapentista mort aquest divendres al matí a Santpedor, al Bages, és el segon accident mortal de parapent a la comarca en 3 dies.
8: Segons ha avançat Nació Digital, l'accident ha estat poc abans de les 10 del matí, a tocar de la carretera entre Santpedor i Manresa. La víctima, un home de 47 anys, hauria topat contra uns cables elèctrics i hauria caigut a terra. S'han mobilitzat los bombers i un helicòpter del SEM, però no han pogut salvar-li la vida. Los Mossos investiguen què ha passat.
2: I polèmica a la Garrotxa per la construcció de la variant d'Olot i les preses. La nova carretera passarà per fora de la capital de la Garrotxa per anar a buscar els túnels de Bracons i també trepitjarà la Vall d'en Bas. Aquest municipi presenta

0: presentarà la setmana que ve un contenciós administratiu a la Generalitat perquè alerta que el traçat afectarà un aqüífer i també els amoïna que passi pel barri de Bern Tallat, on hi ha una escola pública. Des de la Garrotxa, Joel Penya, bon dia.
1: Bon dia. Creuar la Garrotxa és sinònim de travessar per dins tant Olot com les preses. Hi ha un consens a la comarca que cal una variant i el govern vol començar a construir-la el juny de l'any que ve amb una inversió de 470 milions d'euros. Tot i això, ja hi ha anunciats tres recursos contra el projecte. Un ja presentat d'Unió de Pagesos i dos a punt de tramitar. L'últim, el de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, per falta de garanties mediambientals. L'alcaldessa Magda Roca ha dit que en els darrers anys l'aqüífer per on passarà la via ha guanyat especial rellevància.
2: Venim d'un temps en què hi ha hagut sequera. Ara, quan estem parlant de bombar amb més de 70 pous aquest aqüífer, normal que la gent es fiqui nerviosa i normal que s'hagin de revisar, no?, els paràmetres.
1: A més, han fet reclamacions al govern perquè la carretera afectarà de ple un dels barris, el de Bern Tallat, encara que allà estarà soterrada. Aquest contenciós administratiu demana revisar el projecte però no aturar-lo. El que sí que incorpora aquesta mesura cautelar és el tercer del col·lectiu Salvem les Valls. A més, n'hi haurà un quart encara per anunciar d'un altre afectat.
3: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Avui sí, avui s'estrena l'esperadíssima La Bola Negra.
4: T'has presentat el socio en el casino i t'han echado a la negra. ¿Y eso por qué?
0: Bueno, després del seu pas pels festivals de Cannes i Toronto, on va guanyar els premis a millor direcció i del públic i en plena onada de rumors que la situen com una de les favorites als Oscars, La Bola Negra s'ha convertit en un dels fenòmens cinematogràfics de l'any. Mostra d'això és la seva estrena a més de 500 sales arreu de l'Estat i unes xifres de prevenda d'entrades històriques, Maria Cusó.
5: Una pel·lícula de gran envergadura que ha convençut la crítica nacional i internacional, i és que diversos mitjans, com ara Variety, li auguren fins a 11 nominacions als Oscars. Malgrat el soroll, els dos directors asseguraven aquesta setmana al Món RAC1 que per ara no volen fer volar coloms.
6: La vida me ha enseñado que las cosas cuando tienen que ser van siendo, poco a poco, y cuando no, no te puedes empeñar en que sean. No hay nada mejor que haber hecho tú bien tu trabajo, sin más ambición que ir día a día y viendo a ver qué pasa.
7: Si me nominan a mejor película internacional, ya me parece un exitazo. O sea, yo con eso estaría, vamos, eso sería un sueño de una carrera, solo con estar nominado a eso.
5: La gran expectativa que s'ha generat es veu reflectida en la quantitat de sessions programades només per avui. Per exemple, els cinemes Verdi han programat fins a 7 sessions, 3 d'elles ja amb entrades exaurides. Els Girona han ampliat passis, igual que grans companyies com Cinesa o el Yelmo.
0: I avui és últim dia d'estrenes al Festival de Sant Sebastià. Entre els títols que encara falten per descobrir hi ha El Castillo, la nova sèrie de Movistar Plus, dirigida per la barcelonina Elena Martín Jimeno. Enviat especial de RAC1 Sant Sebastià, Adrià García, bon dia.
8: Bon dia. El Castillo entra en un món del qual s'ha parlat molt, però que poques vegades s'ha explicat des de dins, la prostitució. La sèrie reconstrueix les regles, les jerarquies i el dia a dia d'un negoci que va créixer amb força als 90. Elena Martín Jimeno admetia a RAC1 que, malgrat els anys que han passat, algunes coses no han canviat
9: i el sistema a través de la del deute, de la sustracció de passaport, de les amenaces de deportació, tot això és que segueix vigent, o sigui, segueix sent la mateixa moneda de canvi per tot tipus d'explotació i de trata.
8: Per això defensa que era una història que calia explicar.
9: Socialment falta molta consciència, o sigui, jo no era conscient de com funcionava aquest sistema i que fos un sistema criminal tan gran, tan ben organitzat, que mou tantíssims diners. Trobo que falta molt camí per recórrer.
8: El Castillo té només 6 capítols i la protagonitzen, entre d'altres, Raúl Arévalo, Laia Marull, Omar Ayuso i Valentina Vidal.
0: I ara música, perquè Barcelona avui és la nit grossa de les festes de la Mercè amb RAC 105. A partir de 2:15 del vespre, RAC 105 programa 6 hores de música amb un cartell amb grans noms del moment, com Maria Jaume, però també els Amics de les Arts. I segurament et penso, i segurament t'enyoro, i segurament t'estimo. Tornen a Barcelona uns anys després de la seva última. Mercè també hi serà, el Marcos, responsable de Festuc. Jo estava de per acabar la gira d'estiu abans de tocar diverses sales de Catalunya en format trio i seran els Catarres. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. I tot plegat acabarà amb els mítics Teràpia de Xoc, que durant 20 anys després de la seva estrena entendriran el públic amb aquest Sense tu. Sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets. La Mercè de RAC 105 s'allargarà fins passades les 2 de la matinada i l'accés és lliure. A Verdú, a l'Urgell, aquesta nit, la Ludwig va...

0: passa ara a les 10 de la nit després de la bacanal d'humor del Bacus Bardo. En canvi, pels fans d'Oasis, avui és un dia d'emocions confrontades. A 12 del migdia s'han posat a la venda les entrades pels concerts que els germans Gallagher faran els dies 11 i 12 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ara bé, només les han pogut comprar els afortunats que van rebre un codi previ perquè els han donat accés a la compra. I sí que estan contents els fans d'U2. La banda ha estrenat aquest Silencio i ha avançat tots els detalls del seu nou àlbum. Es dirà Carnaval de Luz i veurà la llum el 13 de novembre. Un disc, per cert, que inclourà una col·laboració inèdita amb Dolly Parton a títol pòstum i un homenatge a Rosalia.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: Pel que fa al temps, avui podem dir que les temperatures toquen sostre, perquè demà la calor afluixa, però en continuarà fent clarament a vel més del normal a finals de setembre.
2: Sí, de moment avui a les Terres de l'Ebre es pot arribar, zones interiors, als 36-37 graus, i en tot cas 34-35 en aquest sector del país i també a les comarques de Lleida, doncs els assolirem amb una certa facilitat. A la resta no s'enfilen tant, però en tot cas calor intensa, que es manté el cap de setmana, la calor intensa, però no tant. Notarem que a l'interior de Catalunya, doncs, demà i diumenge, les temperatures es queden entre 2 i 4 o 5 graus més frenades. Temps tranquil el que queda de divendres, però també el cap de setmana. Això sí, les matinades una mica fresques o una mica fredes, fins i tot a l'interior.
3: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: Hem arribat a 2:15 als esports. Avui nova jornada de partits de seleccions. Xavi, amb protagonisme per Rafinha, que ha jugat el primer dels 3 amistosos en Brasil.
4: Sí, el davanter blaugrana ha estrenat el dorsal número 10 i ha jugat tot el partit contra Austràlia. De fet, ha donat l'assistència de l'únic gol brasiler, un córner que ha centrat ell mateix i ha rematat Ryan en l'última jugada del partit. Acció que ha permès, per cert, la canarinha empatar el partit 1-1. Per tant, sense descans per a Rafinha, però Hansi Flick a priori pot estar tranquil perquè ha acabat sense molèsties aparents. De seguida els detalls, avui que també destacant els debuts de tres seleccionadors. Zidane s'estrena a la banqueta de França, que s'enfrontarà a Turquia amb el blaugrana Jules Koundé, i en l'Itàlia-Bèlgica tindrem dues estrenes. De fet, la reestrena a la banqueta italiana, torna Mancini, i en Bèlgica debutarà Marc Van Bommel.
3: A RAC 1 14:15
4: Primer de tot, però mirem cap a Austràlia amb aquest debut de la selecció brasilera, amb aquest debut de Rafinha amb el dorsal número 10 que ara dèiem, amb assistència i amb tot el partit jugat. Albert Bassas, bon dia.
5: Bon dia, Xavi.
4: Carleto no dona descans a Rafinha.
5: No, Rafinha ha estat titularíssim i ha jugat tot el partit en un duel més aviat discret del Brasil. S'esperava força més de la pentacampiona, que ha ofert segurament una versió més similar a la del Mundial, perquè tothom se'n faci la idea que el que diu la seva història. Rafinha titular, també els madridistes Vinícius i Endrick, que l'han acompanyat a l'atac, juntament amb Estevao, tot i que cap d'ells ha acabat el partit, tots substituïts abans d'hora, excepte, com deies, ves per on Rafinha. Per sort, no hi ha cap jugada que ens hagi fet patir gaire, així que com a mínim el blaugrana ha acabat a priori amb bones condicions físiques. Un Rafinha que, com amb el Barça, era la referència atacant, jugant pel centre com a nou, baixant a vegades una mica com a fals nou, donant-li a Ancelotti molta llibertat. I per cert, com també apuntaves tu, amb el 10 a l'esquena, Rafinha ha estrenat el 10, el nou número 10 del Brasil, herència de Neymar, després de retirar-se de la selecció, així que amb la canarinha en pou hauria de dir allò que és un nou que du el 10 a l'esquena. I per les seves botes, de fet, han passat bona part de les jugades de perill de l'equip d'Ancelotti, tot i que no és que n'hagin tingut tampoc massa. A la primera part, Rafinha ha fet un xut des de la distància que a punt ha estat de posar el primer amb la cama esquerra. També n'ha tingut un altre amb el cap que ha aturat el porter australià, però la més clara ha estat d'Estevao, que ha acabat marcant després d'una bona jugada personal, però que l'àrbitre ha anul·lat a instàncies del VAR per una falta prèvia d'Endrick en la recuperació de la pilota. Tot i no veure porteria, el Brasil és qui ha seguit dominant el segon temps. Fruit d'això, al quart d'hora de la represa, Rafinha n'ha tingut un altre en un contracop, però el xut ha sortit massa creuat, i a partir de llavors és quan han vingut els canvis. Vinícius i Endrick han estat substituïts plegats als 20 minuts de la segona, i just després el Brasil ha encaixat el gol de falta directa, en què el porter brasiler Hugo Sousa, porter del Corinthians, podria haver fet alguna cosa cosa més. I en el temps afegit, i quan ja es donava per feta la victòria australiana, un córner executat perfectament per Rafinha des de l'esquerra ha permès a Ryan, el davanter del Bournemouth, rematar de cap i entre el porter i el travesser la pilota ha acabat entrant i s'ha convertit en l'únic gol de la verde amarela. Els brasilers tornaran a jugar dimarts, de nou a les 12 del migdia, de nou contra Austràlia. Veurem si milloren les seves prestacions d'avui.
4: I mentrestant, Espanya ja fa les maletes per viatjar a Londres, on demà s'enfrontarà a Anglaterra. Avui dia de prèvia, per tant, abans d'un dels partits més destacats d'aquesta aturada en què s'enfrontaran la vigent campiona del món, Espanya, contra Anglaterra, que va acabar a tercera. Enviat especial de RAC1 a Londres. Daniel López, bon dia.
6: Bon dia, Xavi. Sí, ja des d'avui tota l'activitat relacionada amb la selecció espanyola es concentra a Londres, on Espanya jugarà el primer dels quatre partits de la fase de grups de la Nations League contra Anglaterra a Wembley. L'equip de Luis de la Fuente s'ha entrenat aquest matí a les Rozas i viatja d'aquí una estona a la capital anglesa des de Madrid amb 26 internacionals, entre els quals 7 futbolistes del Barça que s'aniran repartint els minuts en aquests quatre partits. En tot cas, el de demà, per ser l'estrena de la campiona del món després del Mundial, per tractar-se d'un escenari com Wembley i, en definitiva, per ser el partit a priori més exigent, serà el partit en què s'espera que Luis de la Fuente posi en escena un equip més reconeixible, més semblant al que era l'11 titular del Mundial. Això vol dir que demà hem d'esperar la presència de Pau Cubarsí, Rodri, Lamine Yamal i probablement Dani Olmo. A partir d'aquí, Pedri sempre és un jugador que té minuts, encara que va perdre pes durant la Copa del Món. Fermín compta i molt per de la Fuente i Eric, que només va jugar uns minuts a la final contra Argentina, repareix. Aquest vespre, conferències de premsa amb Luis de la Fuente i Rodri, el migcampista del Barça, capità de la selecció espanyola, és el jugador escollit per sortir a parlar en la prèvia de l'Anglaterra-Espanya de demà.
4: Ara els esmentaves, els 7 blaugranes convocats per Luis de la Fuente i un d'ells, Cubarsí, va ser protagonista aquesta nit passada al Tobiràs.
6: Sí, va Cubarsí entrevistat ahir per RAC1 a la Roza, repassant tot el que li ve aquests dies a nivell selecció espanyola, on el Barça és indiscutiblement la base de l'equip de Luis de la Fuente. Va explicar com li ha canviat la vida des que és campió del món. Vam repassar amb ell els moments més icònics de la final del 19 de juliol al MetLife Stadium i, a més, a nivell personal, destaca Cubarsí el seu creixement i la seva maduresa, tot i, recordem-ho, no haver complert encara els 20 anys.
7: Que crec que he crescut bastant des de que vaig debutar. Al final, anar jugant molts partits, anar guanyant experiència i anar millorant cada dia, doncs et fa ser millor jugador sempre, i jo sempre m'intento mentalitzar en treballar cada dia, en cada partit, en ser millor jugador per ajudar l'equip.
6: Actualitat en clau Barça. Destaca, com no pot ser d'una altra manera, el gran inici de temporada de l'equip i admet que no s'esperava haver agafat ja l'avantatge de 6 punts sobre el Madrid amb només 7 jornades disputades.
7: També no intentem fixar molt en el rival, sinó en nosaltres mateixos, que si fem les coses bé, doncs anirem perfectes. Nosaltres hem complert, hem fet ple de victòria, però després el Madrid sí que no m'esperava que estiguéssim a 6 punts, però la Lliga és molt llarga.
6: Cubarsí admet en l'entrevista amb RAC1 des de les Rozas, concentrar li aniria bé a l'equip després de la lesió de Christensen. Amb Mundial, Jocs Olímpics, Lligues, Copes i Supercopes guanyades, Cubarsí ho recordava en l'entrevista, li falta l'Eurocopa, la Nations League també i el seu gran somni, la Champions amb el Barça.
4: Doncs ara que sentíem Cubarsí parlar de possibles reforços, Deco el que ha fet és enterrar la possibilitat que Julián Álvarez acabi venint al Barça i diu que ja és cosa del passat. Marta Ramon, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Satisfet amb com ha quedat confeccionada la plantilla, creu que ja no cal reforçar-se en atac.
8: Exacte. En un congrés futbolístic a Portugal, Deco va atendre ahir a la tarda alguns dels mitjans convidats i va donar detalls de la planificació esportiva del Barça. Per exemple, com ja havia deixat caure fa uns dies al món a RAC1, va remarcar que Julián Álvarez no és una opció que continuïn perseguint com a objectiu. Queda descartat per al mercat d'hivern perquè ja forma part, diu, del passat.
9: Un mes pasado, nosotros tenemos que llegar hacia adelante, estamos contentos con los demás, espero que él también esté bien, esté ayudando a su club. Y al final es esto, o sea, hay muchos negocios, muchos fichajes que no suelen pasar, eso es el fútbol, también muchas veces nos vienen nuestros jugadores, intenta también sacar nuestros jugadores, es así, el fútbol es un poco así, pero nosotros estamos contentos con lo que teníamos.
8: Un Deco que també va admetre que Lautaro havia estat una alternativa contemplada seriosament. No va haver-hi, això sí, cap negociació amb l'Inter perquè van veure ja d'entrada que no hi havia res a fer, no el volien vendre.
10: Sí, es verdad que en un momento nosotros, de los delanteros que buscábamos, de que creíamos que puede ser jugadores para el Barça, Lautaro era uno de ellos, pero en el momento que mi presidente habló con los presidentes del Inter y que es dicho que no está en venta, y por respeto nunca más se habló y nunca más entramos ni en contacto con el jugador ni con su agente, pero sí que es verdad que era un jugador que nos gustaba y que nos encanta, y a mí personalmente me encanta.
8: De cara al mercat d'hivern, contents com estan amb Rafinha jugant de nou i amb la incorporació sorpresa de Gabriel Jesús, diu que si fan alguna cosa no serà pas en atac. Convé recordar en aquest sentit el que hem explicat a RAC1. El Barça ja sap que no tindrà prou marge de fair play com per fer cap incorporació al gener. Per plantejar-s'ho, hi hauria d'haver alguna sortida.
4: I precisament, Marta, per fer més diners, el Barça ha posat a la venda un nou model de llicències de seients VIP al Camp Nou.
8: Sí, després de comercialitzar suites i llotges, ara vendrà llicències individuals de llarga durada de la mà del seu soci Legends Global. Els clients podran disposar d'una llicència exclusiva sobre un seient del Camp Nou durant 15 o 30 anys. El club en posarà 2.000 al mercat i la previsió és que és generar al voltant de 700 milions d'euros d'ingressos. En total, el Barça disposa de 9.500 seients VIP per explotar el Camp Nou. 5.000 s'han venut de manera directa, més de 380 milions d'ingressos compromesos, 436 en paquets de PSLs, i ara posa a la venda aquests 2.000 individuals. Encara en quedaran per vendre partit a partit i d'altres que formen part d'acords de patrocini que, per tant, no es posaran a la venda.
4: Perfecte, Marta, gràcies.
8: Fins després.
3: 14-15.
4: I mentrestant, el Real Madrid continua immers en una guerra permanent amb pràcticament tothom qui qüestiona el rumb esportiu i institucional del club. Després de destrossar els àrbitres al derbi i de demanar la dimissió de Javier Tebas, ara l'objectiu número 1 de Florentino Pérez ha passat a ser el director del partidazo de la Copa, de Juanma Castaño. Albert Pedrol, bon dia.
11: Bon dia, Xavi. La nova croada de Florentino té el seu origen en aquell article que Castaño va escriure a l'ABC, en què comparava Real Madrid Televisió amb el diari Gara. El periodista va retractar-se el mateix dia de la comparació, però Florentino no perdona que digués que la seva televisió menteix, manipula, assenyala i fustiga. Per aquest motiu, ahir el club va fer una recerca exhaustiva a la fonoteca per treure els draps bruts de Castaño e intentar-lo deixar en evidència, i en va fer un vídeo.
12: Un periodista de sobra conocido por todos, que sigue dando lecciones al resto, pero que antes debería mirarse en su propio espejo, por una simple razón.
13: Miente, manipula, señala y hostiga.
12: Toni Kroos le sacó los colores con este tuit, tras una información falsa de Juanma Castaño sobre el futbolista alemán.
13: Señala.
12: Así se ha dirigido a Vinicius en varias ocasiones.
13: Vinicius no tiene solución. Si hay un gilipollas en la grada, no puede convertirse en un gilipollas el que está en el campo.
11: Unes hores més tard, Juanma Castaño va contestar a Florentino al seu programa, el partidazo de la COPE. Com era d'esperar, el periodista va defensar-se i va assegurar que el president del Real Madrid no l'intimida i que continuarà fent la seva feina amb la màxima honestedat possible.
13: No voy a cambiar. Me da igual que me hagan vídeos, comunicados. Me da igual que me echen encima todo lo que me han echado encima hoy. Me da exactamente igual. ¿Me jode? Sí, me jode. Pero también va en el sueldo y en mi trabajo. Voy a seguir diciendo en el partidazo lo que creo que tengo que decir desde la honestidad. A mí nunca nadie me ha denunciado, por supuesto nadie me ha condenado, por decir una mentira. Y voy a seguir haciendo la radio que hacemos.
11: El periodista també va acusar Florentino de fer-lo servir a ell com a cortina de fum per tapar els seus fracassos.
13: ¿De qué tengo culpa yo? ¿Tengo culpa de que no le hayan sacado roja el otro día a Canin Lee? ¿Tengo culpa de que le haya ido mal lo de la Superliga y decirlo? ¿Tengo culpa de que haya hecho un estadio para hacer conciertos y decirlo? ¿Que no los puede hacer? ¿Que se le haya caído lo de los parking y decirlo? ¿Tengo yo la culpa de que Mbappé vaya a ser posiblemente Balón de Oro y haya un mal rollo con él ahí en el estadio a pesar de que mete churros, goles como churros? ¿Quién tiene la culpa de todo eso? ¿La tengo yo? O la tiene Florentino.
11: Castaño fins i tot va convidar-lo a debatre en el seu programa en lloc d'intentar-lo deixar en ridícul a través del perfil oficial de Twitter del Real Madrid amb gairebé 50 milions de persones.
13: Y este micrófono que está vacío aquí es para él. El día que quiera, como quiera. Y nos dejamos de vídeos, de comunicados y de tweets. Hablamos aquí, sin problema. No tengo ningún problema. Es él el que lo tiene. Esa es la libertad de expresión. No las amenazas o amedrentar a la gente echando mucha porquería encima. No voy a cambiar. Voy a seguir así.
11: Per últim, Castaño va concloure que el problema de Florentino té un nom que el sap tothom. És el Barça, el fet que estigui a 6 punts i que jugui tan bé a futbol.
3: 14-15.
4: aplaudiment tenia una explicació, és que hi feien el programa directe des de Màlaga, per això aquesta claca que sentien després de les paraules de Castanyó. En qualsevol cas, protagonisme pel Madrid aquests dies de selecció, protagonisme lògicament pels partits, tornant al vessant esportiu i també per la segona divisió. No hi ha futbol a primera, sí que n'hi ha a segona. Avui mateix comença la setena jornada amb el partit del Girona. Rebrà l'Albacete a 8:45 i malgrat els pocs partits que s'han jugat, els 3 punts ja són importants per no despenjar-se de la part alta. Miquel Agut, bon dia.
14: Exacte, Xavi Rocamora, bon dia. Un partit molt important, tenint en compte que el Girona té 10 punts. Si guanya, en tindrà 13. El líder és el Castelló amb 16, després ve l'Eibar amb 15 i el Mallorca amb 13. En cas de victòria, es poden retallar distàncies, però en cas d'empat o derrota, aquestes distàncies es poden fer més grans. A la vista, el següent partit a casa, el cap de setmana que ve, precisament contra el Mallorca. O sigui que el partit d'avui és d'allò més important. No es pot desaprofitar una altra oportunitat i Montilivi ho sap. La crida de Quique Álvarez per demanar a l'afició que acompanyi l'equip tindrà resposta i avui es hi haurà una altra gran entrada, i és que Quique no es refia del rival d'avui.
15: Demano pues, això, ajuda a l'equip, perquè, bueno, perquè el rival és complicat i perquè bueno, la situació ens fa que tinguem moltes baixes i bueno, tots hem d'intentar donar una mica més.
14: Un Albacete que és penúltim i que té l'objectiu de la permanència. Ara en parlem, però abans el Girona, cosit a baixes per partits internacionals i per lesió. Les més destacades, el central júnior i els davanters Esprilla, Benat i Píxur. A més, per lesió, ni Justin ni Brian Hill estan disponibles. Tot i que tornen Mateu Morey, Unai i Abel Ruiz, Quique Álvarez s'està rumiant un canvi de sistema. I pel que fa a l'Albacete, que només ha empatat al camp del Granada i ha perdut per la mínima la resta de partits, també té una allau de baixes, convocatòria de 21 futbolistes, fins a 6 del filial, amb Aguado, Javi Moreno, Vallejo, Sánchez, San Bartolomé, Obeng, Puertas i Munir El Haddadi, com a baixes confirmades. El partit a 8:45 a Montilivi, des d'un quart d'hora abans a RAC+1, amb l'arbitratge a la gespa del valencià Ais Reig i el VAR del madrileny Moreno Aragón.
4: Gràcies, Miquel. En marxa, doncs, la segona divisió, també la Lliga F, i tenim bones notícies, o en podem tenir en aquest sentit, perquè Aitana Bonmatí podria entrar a la convocatòria del Barça per jugar demà a Logroño. Jaume Montero, bon dia.
16: Bon dia, Aitana. Es va lesionar greument el peroné l'any passat i les proves sortien bé, però fins ara ha continuat amb dolor després d'haver reaparegut ara fa unes setmanes. El tècnic blaugrana, Pere Romeu, però diu que el més probable, després de la sessió d'entrenament d'avui, és que Aitana torni ja a la convocatòria, potser de cara a demà, per jugar contra el Logroño.
17: Avui acabarem la sessió d'entrenament i el més possible serà Aitana venir convocada ja amb l'equip, així que bones notícies aquesta reincorporació.
16: D'altra banda, Romeu també ha dit que Clàudia Pina està bé després d'acabar amb un fort cop al turmell en l'últim partit.
18: Bien, sí que terminó la rodilla todo bien, terminó con un fuerte golpe en el tobillo, hoy hará un entrenamiento algo más individualizado, pero todo pinta que está bien.
16: Romeu, que també ha dit que farà les rotacions que pugui, tenint en compte que la setmana vinent arriba el Real Madrid i continuaran els compromisos de Champions. Això sí, no li ha agradat el fet de jugar demà a les 4 de la tarda a Logroño, on s'espera una temperatura de 32 graus.
4: 2 minuts, passant de 2:45, anem a la resta del futbol.
5: Tenim un comunicat de la Lliga, la Bundesliga, el Calcio i la Premier contra la FIFA. L'acusen d'abús de poder i li demanen un canvi, començant pel seu president Gianni Infantino. La Primera Federació avui comença la jornada del cap de setmana amb 2 partits, a les 7 partit entre filials, Atlètic de Madrid B i Villarreal B, i a 9:15 a Eivissa-Saragossa. Demà, duel català entre el Nàstic i el Sant Andreu, a 6:45 de la tarda. Quedarà per diumenge a les 4 l'Europa Rayo Majadahonda. I a segona ref, demà a 6:15 Ebro-Terrassa i a les 7 Barça Atlètic Penyesport i Manresa-Logroñés B. Diumenge a les 5, Espanyol B, Arnedo, Girona B, Osasuna B i Logroñés Olot, tancarà una hora més tard a les 6, l'Utebo, Reus, Redis.
3: 14:15.
4: Aparquem el futbol, obrim pàgina poliesportiva. Avui parlant d'handbol perquè el Barça ha començat a defensar, Gemma, des d'avui mateix, des d'aquest migdia, el títol de campió del Mundial de Clubs.
16: I de moment han començat amb victòria davant el Pinheiros brasiler. Els blaugranes han estat força superiors durant tota la cita. Han acabat guanyant d'11, 33 a 44. Els de Carlos Ortega han arribat a marxar de 14 gols i els brasilers només han pogut retallar fins a 9 la distància durant els primers 10 minuts de la segona meitat, tot plegat amb 11 gols d'Adicamem i 8 més d'Òscar Grau. El Barça ha fet, doncs, el primer pas per assolir la primera plaça del grup A i classificar-se per la final del dijous 1 d'octubre. Ara, els pròxims rivals seran els Amalek, serà diumenge, i el Montada dimarts vinent. Tots dos partits a 2:45 de la tarda. A l'altre grup hi juguen el Vesprem i el Fuchse Berlín, els dos grans obstacles, l'Alali Egipci i el Burgan Esports de Kuwait. La cita internacional, que es disputa per tercer any consecutiu a la nova capital administrativa d'Egipte, a uns 45 quilòmetres a l'est del Caire.
4: I ara temps pel bàsquet. El Barça fa entrenament de recuperació amb la mirada posada al debut de l'ACB de demà i ho fa amb el bon gust d'haver debutat a l'Eurolliga amb victòria. Dani Aguilà, bon dia.
19: Hola, Xavi, bon dia.
4: Triomf davant l'Efes de Pablo Laso en l'estrena del Palau Blaugrana, amb males notícies a l'infermeria. Ara en parlarem. Abans, però, les bones. Aquesta victòria remuntant un mal inici.
19: Sí, aquesta és la sensació amb la qual van acabar els culers, perquè després d'una tímida celebració pel centenari, ahir era el partit de commemoració, però al Palau hi havia poc més de 5.600 persones, més freda va ser encara l'arrencada del partit. Ara bé, aquest inici de curs serà molt important que jugadors que ja coneixen la casa, com Darío Brizuela, estirin dels companys, i així ho va fer el basc per tornar a posar el Barça en partit i acabar de remuntar amb el lideratge de Panther i el talent de Robinson i Martin, sobretot als instants finals. 89 a 82, victòria contra un rival que pot ser directe a la classificació, però com deies, ara els esforços se centren en pal·liar les baixes. Una de nova la vam conèixer ahir abans de l'enfrontament, Josh Nivo, el pivot nord-americà, estarà entre 2 i 3 setmanes fora per una lesió al soli de la cama dreta. Ahir el va substituir en garanties el polonès Oleg Balcerowski. Reflexionava el tu diràs.
20: Lo que toca voy a intentar hacer, ¿no? Lo que me piden los compañeros, los entrenadores. Es una baja muy, muy grande la de Josh, pero yo creo que no solo me toca a mí, ¿no? Si un jugador importante se lesiona, es todo el equipo que tiene que dar un paso adelante.
19: Però és que a més vam saber que la lesió a l'espatlla de Tosin Ebwoma encara el mantindrà fora per unes setmanes més. Alexander Sekulic en parlava de tot plegat.
21: Shake a salat.
22: Ens ha trasbalsat, evidentment, però ho hem aprofitat per reaccionar. Hi ha hagut una gran reacció dels jugadors, alguns dels quals han fet un pas endavant, i això és important, perquè durant la temporada afrontarem moments difícils, també els partits, de manera que necessitem aprendre com jugar sense alguns d'aquests jugadors.
21: To figure out how to play without some of them.
19: Demà el torna el debut a l'ACB contra l'Eima Corunya de Carles Marco al Palau Blaugrana.
4: En tot cas, els Blaugrana tenen ja el primer triomf a l'Eurolliga en una jornada inaugural, Dani, que es completa avui.
19: Amb 3 partits, a les 7 Beşiktaş València, 7:45 Fenerbahçe Virtus i a 7:45 tanca la jornada el Partizan de Joan Peñarroya rebent el Milà. D'ahir destaquen un parell de resultats: la victòria ajustadíssima del Dubai de Xavi Pascual contra el Madrid de Pedro Martínez, 78-77, guanyant els dels Emirats la partida després de caure en el mateix duel a la Supercopa de l'Eurolliga, a les semifinals pocs dies abans, era el partit inaugural. Obradovic va tornar a l'OAC, el Panathinaikos, guanyant 91-72 còmodament al París, mentre que el Baskonia va veure com el campió el superava a casa clarament, 89-106 contra l'Olympiakos.
4: Gràcies, Dani. Més coses. Anem al tennis. Tenim en marxa competicions per equips tant en categoria masculina bases com en la femenina.
5: A la femenina, aquest cap de setmana es decideix la Copa Billie Jean, l'equivalent a la Davis masculina, amb l'eliminatòria de semis entre Espanya i la República Txeca en joc. El primer punt de l'eliminatòria l'han perdut les espanyoles. La gallega Bouzas ha caigut derrotada contra Carolina Mukova en un duel igualat 7-5 i 6-4, i ara juguen Cristina Buxa i Linda Noskova en el duel entre les números 1 dels dos equips. De moment domina Noskova 7-6 i 5-2. Per tant, les espanyoles a només un joc de l'eliminació. Si Buxa guanyés aquest partit, forçaria el doble, el tercer punt i decisiu de la sèrie. L'altre semi la jugaran Itàlia i Ucraïna. I aquest cap de setmana també es juga la Laver Cup, el torneig d'exhibició organitzat per Roger Federer entre els equips d'Europa i la resta del món. Aquest any es juga a Londres i en l'equip europeu no hi faltaran Alcaraz o Hodder, amb Yannick Noah com a capità, mentre que la resta del món, dirigit per Andre Agassi, el nord-americà Taylor Fritz serà la gran estrella. Alcaraz jugarà avui al dobles amb Mensik a 9:45 de la nit i Hodor jugarà abans el tercer individual contra Bublik a 8:00. No hi ha Sinner per lesió, que avui, per cert, ha anunciat que tampoc jugarà el torneig de la setmana que ve a Pequín.
4: I en ciclisme anem apuntant aquest nom. Benjamín Noval és la gran sensació del moment després de proclamar-se campió del món júnior tant en ruta com a la contrarrellotge. Xavi Morlans, bon dia.
0: Hola, Xavi, bon dia. Amb 17 anys, Noval es converteix en el segon ciclista en tota la història en aconseguir aquest doblet després que Remco Evenepoel ho fes l'any 2018. L'Espanyol va guanyar dimarts la prova a contrarrellotge amb 6 segons de marge sobre el segon classificat i ahir va guanyar la seva segona medalla d'or després d'un atac a 27 quilòmetres de l'arribada. Demà a les 3 del migdia arrencarà la prova en ruta elit femenina, on participen les catalanes Paula Blasi i Mireia Benito, amb Blasi com una de les favorites per aconseguir medalla. Diumenge serà el torn per la masculina, on els principals candidats per les primeres posicions són el neerlandès Mathieu van der Poel, els belgues Remco Evenepoel i Wout van Aert, i el francès Paul Seixas, amb Juan Ayuso i Enric Mas com a líders de l'equip espanyol.
4: I, Gemma, què ens falta per saber?
16: Doncs que el Gran Premi de Fórmula 1 de l'Azerbaijan, George Russell, ha dominat els temps de la segona ronda de qualificació. N'ha quedat fora Kimi Antonelli, de fet no l'ha disputat perquè ha trencat la suspensió de la primera ronda, però el trobarem a la Q3. No així Fernando Alonso, per massa canvis a la unitat de potència del seu cotxe, ni Checo Pérez. També en motor s'ha presentat el calendari del Mundial de MotoGP de la temporada vinent amb diverses novetats i l'agenda més internacional de la història. Els 22 grans premis repartiran en un total de 19 països amb les incorporacions de Buenos Aires i Adelaida com a principals punts d'interès.
4: Ja xiulen. Torna la Mercè, de RAC 105. Yes. Divendres, avui mateix, teniu una cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una nit inoblidable amb les actuacions dels Catarres, Marcos, els Amics de les Arts, Maria Jaume i Teràpia de Xoc. Avui divendres, a partir de 9:15 del vespre, no us perdeu la Mercè de RAC 105 amb el suport d'AMB Bus Metropolità, Clubs Eurofitness, Galetes Birba, Santanderes Music i Veolia. 5:03. Ara venim.
3: 14:15.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
23: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
24: I supem a les millors taules del món.
25: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
26: Fem barri i fem pinya.
27: I fem i no deixem de fer.
28: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
29: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
30: Generalitat de Catalunya.
31: El govern de tothom.
32: A RAC1 sempre hi ha debat, però no sobre la teva salut. Amb les assegurances de salut de Línia Directa, demanes cita directament amb els millors metges especialistes i pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada.
33: Jo les triaria.
32: Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90€ al mes i sense copagaments. Truca o entra a líniadirecta.com.
34: I què li passa? Doncs que té l'app Mi BP.
35: Amb l'app Mi BP, el mi et surt sol. Els meus avantatges, els meus regals, els meus descomptes, com els que aconsegueixes cada cop complis el dipòsit a BP. Aquest cap de setmana estalvia 10 cèntims per litre amb tots els carburants i 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a mibp.es.
36: Hola, això t'interessa.
37: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
36: I allò del sorteig?
37: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
38: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
39: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
38: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
39: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
38: Verisure.
40: Amb l'arribada de la tardor arriben els grans descomptes a Conforama, com el seu 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Només del 25 de setembre a l'1 d'octubre. Conforama.
41: Atención a este temazo de Línia Directa. Directo al número 1.
42: Valora.
0: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
5: El éxito está asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
7: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
8: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour al pack de 8. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
9: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
8: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia com el 50% en totes les galetes. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 25 de setembre a Carrefour.
11: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
8: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a un preu imbatible de 8 euros amb 49 al quilo. Fins al 27 de setembre, a Carrefour.

0: Hem arribat a les 3, actualitzem la informació. Avancen les negociacions per aprovar el nou decret de l'habitatge. Sumar sobre acceptar les propostes de Junts, propostes com les que ha detallat el Monarràcula la portaveu Míriam Nogueres.
1: Estem parlant de polítiques com, per exemple, desgravar el lloguer en l'IRPF, desgravar també les hipoteques, desgravació dels comptes d'estalvi per la gent jove, la suspensió de desnonaments en habitatges que són propietat de fons voltor.
0: Junts espera ara una resposta definitiva de la Moncloa, on els socis continuen discrepant sobre algunes de les mesures que hi ha sobre la taula. Per exemple, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, no vol sentir a parlar de l'expropiació del pis de la Mari Carmen que va proposar sumar.
2: Yo no soy partidario de fórmulas de expropiese que no lleven a ninguna parte y que no tienen encaje claro en la Constitución española. Yo creo que tenemos que buscar soluciones que sean integrales, que sean soluciones para la generalidad de la gente que tiene problemas para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad. Y, por tanto, en eso estamos trabajando en ese Real Decreto Ley.
0: Aquí, mentrestant, els partits també busquen fórmules per millorar el nivell educatiu. La cimera de partits que ha convocat el govern, però ha acabat amb un acord de mínims, només s'hi ha decidit crear dos grups de treball, un per debatre com millorar el model educatiu i l'altre per arribar al 6% del PIB. I l'Ajuntament de Lleida ha aprovat l'ordenança de civisme que prohibeix el burca a l'espai públic. Les multes es mouran entre els 400 i els 750 euros. Pel que fa als esports, Rafinha ha estrenat el dorsal número 10 del Brasil en l'amistós que ha jugat contra Austràlia. Xavi.
3: El Blaugrana ha jugat tot el partit i ha donat l'assistència de l'únic gol del Brasil a l'empat a 1 contra els australians. Ha estat picant un córner en la darrera jugada del partit. També han sortit d'inici els madridistes Vinícius i Endrick, però Ancelotti els ha canviat al minut 65. Avui també destaca el debut de Zidane a la banqueta de França. S'enfrontarà a Turquia a 3:15 amb el Blaugrana Jules Koundé i a la mateixa hora també juga a Ucraïna amb el davanter del Girona Benat, que visita Hongria. Benat, doncs, serà una de les moltes baixes que tindrà el Girona aquest vespre. L'equip de Quique Álvarez obre la 7a jornada de la segona divisió, rep l'Albacete a 8:15 i en directe a RAC+1. D'altra banda, en handbol, el Barça ha debutat al Mundial de Clubs amb victòria clara contra el Pinheiros brasiler. Els Blaugrana, que defensen títol, han guanyat 33-44, i en tennis l'equip espanyol femení s'ha quedat sense poder jugar a la final de la Copa Billie Jean. Les espanyoles acaben de perdre el segon punt de l'eliminatòria contra la República Txeca.
0: I acabem amb el temps i amb alguna novetat pel cap de setmana i sobretot de cara a principis de la setmana que ve, Abel Queralt.
4: De moment, la novetat de cada setmana és que farà una mica menys de calor, amb temperatures que continuaran clarament per sobre del que toca, però bé, ja no parlarem de temperatures tan disparades. Les més altes arribaran als 32-33 a la Vall de l'Ebre, a Ponent, i a l'interior serà més fàcil que ens quedem a la ratlla dels 30. En tot cas, calor intensa i nits, això sí, nits, matinades, l'ambient a primeres hores, doncs, fresc, una mica fred en zones interiors. I després els canvis més significatius arriben la setmana que ve, sobretot dimarts, quan sembla que les precipitacions podran afectar força comarques catalanes. De fet, dilluns ja en podrem tenir algunes, més disperses i menys importants, i a més, això farà que la setmana que ve la calor afluixi d'una manera més clara.
0: Gràcies, Abel. Són les 3:03. Tanquem el 14:15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents de l'actualitat. Ara els butlletins, el 9C amb l'Anna Ballonesta.
3: I el tu diràs amb el Gerard Ballera.

0: rosa, Magdalena de fruta, Magdalena de... Salva comprar!
1: Escolteu, això són com els aplaudiments de Cans, que diuen, ui, la pel·lícula ha sigut tan xula que els aplaudiments van durar 8 minuts.
2: Jo, si volen aplaudir una hora, anem a fer un cafè de mentres, eh? Que vigi el públic, també, saps?
3: Tu estàs molt fluix, eh, si fent aquests... Ha mogut una mica el maluc i ja es compia els bufegues.
2: És un punt que vaig molt ràpid, de punta a punta. És, diguéssim, és exercici d'impressió, saps?
3: D'impressió, que sí.
1: Impressionant.
3: Sí, sobretot quan t'aixequis la samarreta, impressiona. Impressiona molt.
1: Bueno, mentre no es baixi els pantalons...
3: No, no podria. No, no. Necessita ajuda per fer-ho.
1: Algú ha demanat que es baixi els pantalons?
3: Bueno, deu ser per aquell tema.
2: Hi ha gent que està acabant de dinar, potser no cal, saps?
1: Vull dir... No, no, i si ha menjat ous no vol repetir.
2: No, bueno, clar, clar, clar.
1: Escolteu, Xavi, Núria, bona tarda, què tal, com esteu?
4: Bé, i vosaltres?
1: Molt doncs bé. Mira, estem bé, però tenim ara mateix un incident a l'equip.
2: Ah, perquè, sí. No a l'equip, a la ràdio.
1: A la ràdio, sí, sí, sí. Hi ha un daltabaix. Hi ha un daltabaix a la ràdio. Diguéssim sí. Que ara mateix hi ha una persona que no està ocupant el seu lloc,
2: sí.
1: Que li pertoca. Que
2: Marta Massip, la nostra recepcionista, la de hola, què tal, bon dia, com esteu?
5: Hola, som la Marta.
2: Com esteu? Hola, què tal, soc la Marta Massip, tot bé? Vinc de la Seu d'Urgell.
5: No em rego les plantes.
6: Em torno boja!
2: Me quemo, me quemo! Avui tenia metge, clar.
3: Estàs fent llei de fer?
2: Sí, estic fent tot en un, eh?
3: Ho estàs fent tot. I, o sigui, estàs imitant un accent i una persona.
2: Vols que faci l'accent de la Marta en plan argentí? Sí, de veritat.
3: No vull perquè... Ningú t'ha demanat, això.
2: La concha, tu madre!
3: No ets Mickey Mouse, de cop.
2: Hola, chicos!
3: Mickey Mouse porno.
1: El tema és que la Marta Massip, com diu el Guillem, estava en una prova mèdica i ara hi ha algú altre que està ocupant el seu lloc.
3: Sí.
1: Crec, des d'aquí que tenim les vistes,
2: sí.
1: De manera formidable, diria. Sí.
2: Bueno, tampoc em fa ser
3: res. Increïble.
2: Anem cap allà, perquè tenim
1: tu tens
2: Marta
1: el micròfon
2: la...
1: sí, inalàmbric. Vinga, anem a parlar amb la nova recepcionista de RAC1. El Guillem Estadella, no. Està anant cap allà.
2: Vaig amb
1: l'inalàmbric. Corre! Aviam, ara el Guillem Estadella està anant...
2: Marta! Home...
7: Ja està.
2: Oh.
7: Que tenia activat la...
1: És que la imatge des d'aquí és impagable, eh?
2: Ah, la mar. O sigui, m'adono que per ser recepcionista t'has de dir Marta Mar, no?, una mica?
8: Pot ser que sí.
2: Vale, molt bé, que la Marta Massip ens ha abandonat una mica, tenia metge, i s'ha posat la Marta Cailà.
8: Vale. Bueno, em sap greu que t'hagis hagut de posar, eh? He vingut 3 minuts tard avui.
2: No passa res.
1: Oh.
7: No passa res. Jo estava preocupada perquè dic, si hi ha una trucada... Ah. On és el telèfon?
8: Ara. Que tenim un telèfon diferent pel matí i per la tarda.
1: Sí. Oh, i això?
8: Connecto, ara el connecto.
1: Però per què?
2: Això s'ha d'acabar d'explicar, bueno, no sé si ho podem explicar, però diguéssim...
1: Per què?
3: Bueno...
2: Que la recepcionista del matí i de la tarda pues, tenen un altre telèfon per ser, i se l'amaguen.
1: Perdona, això no ho sabia jo. Però llavors, per què no el poden compartir?
2: Que arriba la Marta, perdoneu, i clar, no, si rebia una trucada, però veu que brilla, però no podia agafar el telèfon perquè faltava la carxofa.
3: Estadella, és per higiene. El tema del Covid segurament.
1: És tema d'higiene del Covid. Si
3: perquè recús molt net.
1: Qui està trucant?
7: Com jo aquí? Però escolta, molt bé, he estat entretinguda, ha passat tota la gent de RAC1 que anava a dinar i els he dit adéu a tots.
3: Que és bona!
7: Sí, és una feina que encara no havia fet a RAC1.
2: Marta, és que tu ben bé ho has fet tot a RAC1, eh?
7: No, tots els papers de l'AUCA, tu. I escolta, tots bé, eh?
3: Sí.
1: Marta,
2: anem cap allà.
7: Ara producció.
2: Sí. Ara vens a producció.
1: Sí, ah, vens tu!
2: Espera, que l'acompanyo a producció ara. Adéu, mare!
1: Adéu.
3: És com la vida d'una estrella, la
1: Un aplaudiment, senyores i senyors, perquè arriba...
2: Marta, vine. Home, saludeu Marta Cailà. Com és la vida que passa de recepció ara producció. Anem cap allà.
3: Sí.
2: Corre, va.
1: Això és multitasking, eh?
2: A veure.
1: I ara, pregunta-li què farà la Marta, ara, Guillem.
2: Ara tu què faràs, Marta?
7: No, ara miro el programa i m'ho passo bé, bàsicament. Perquè no teniu trucades avui previstes.
1: No,
7: per tant,
1: no.
7: Jo estic aquí amb les càmeres, si s'ha d'enfocar un lloc a l'altre, però ara vindrà l'Ester.
2: L'Ester
7: Muñoz, agafar el relleu.
1: Un moment.
2: Guillem,
1: tinc una idea. Aviam si em seguiu. Per què la Marta, que no ha fet de recepcionista i ara està de producció al directe, dona pas a la sintonia d'inici del programa i fa de tècnica, també?
2: Em semblaria molt bé. I et diré una cosa. Potser hauríem de convidar el Xavi i la Núria,
1: sí,
2: que estan allà.
1: Sí.
2: Gràcies.
3: Ai, el Xavi i la Núria. Sabeu què vull? Sí, sabia que un dia passaria. Avui se m'ha oblidat.
1: No, ja. Estava aquí.
3: Xavi i Núria,
7: ja
3: us juro.
2: Pues que, Alujas, hola, què tal, Alujas?
9: Bueno, hola, què tal, bona tarda.
2: Estem ensenyant avui totalment l'intríngulis de la... Estic ara mateix a la peixera. Qui quin és el botó perquè la Marta tiri la sintonia?
4: Doncs mira, només ha d'apretar el play aquí i ja està.
2: Ah, doncs Marta, tiraràs... Ara tu també faràs de tècnica, espera.
1: Xavi, Núria,
2: un moment, hauràs d'acomiadar el Xavi i la Núria i dius que comencin els taloners i tires la sintonia, vale?
7: Acomiado el Xavi i la Núria.
2: I dius que comencin els taloners i tires la sintonia, vale?
7: Sí, Xavi i Núria, moltes gràcies i que comencin els taloners.
6: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1.
9: Taloner, és en català, no.
6: Amb Marc Bala, Guillem Espadella...
10: Jo era un jinete total.
6: I Alba Sagarra.
11: ¡Que no tengo miedo, la verdad!
12: Pues vinga, anem.

0: Molt bona tarda a tothom. Passen 10 minuts de les 3.
1: Som els d'abans del claper.
0: Som els del Molt bona tarda, Alba Segarra, Guillem Estadella, públic aquí present i gent que ens escolteu des d'on sigui. Molt bon programa 453.
1: Olé! Bona tarda, Marbala.
2: Bona tarda, la llegenda de Slúdic.
0: Però un moment, que encara està fent de tècnic la Marta.
2: Ai, Marta? Ah, no. Bueno, ara espera, perquè ara està arribant Míriam Díaz. Hòstia, d'avui.
0: Avui no arrenquem.
1: Avui això sembla un capítol de les Tresines, t'ho ben asseguro.
2: Ara arriba Míriam
1: Díaz. Ara Míriam Díaz amb pa amb tomata.
2: Amb pa amb tomata, que ens ha portat des de la Garrotxa, des de Banyoles. A veure, un moment. Fora aplaudiment, si us plau, per Míriam Díaz. Que ens ha portat... A veure, què ens has portat?
3: Doncs mira, us he portat pa de pagès, com ha de ser, tallat.
1: Ole.
3: I ben torradet per la part de la crosta.
0: Ole. Ah, llavors, perdona, has torrat el pa?
3: No, ja venia així.
1: Ah. Bueno, clar, que no està, que està cuit, vol dir, que no l'ha portat per fer.
3: La crosta és de pa bo.
0: Val, pensava que l'havies torrat aquí a la planxa.
3: No.
0: Vale.
3: Jo l'he xucat, com es diu a la meva terra, l'he xucat amb tomata.
0: Molt bé.
1: Quina és la teua terra?
3: Banyoles.
1: Ah, que
2: la meva terra és al mar.
3: L'Estany, Garrotxa, aquella zona.
1: Anava a dir llac, xucar
3: el pa. Tomates de xucar, que són de l'hort, que venen directament de l'hort, i llavors uns fuets que han portat aquí, d'Oix, de la Garrotxa d'Olot.
2: D'Oix o Treix?
0: Depèn-hi.
3: Oix.
0: Ah, Oix.
3: Oix és un municipi, Bala. Una mica més de geografia, eh?
0: Oix, no ho sabia.
3: I aquí l'hem estat tallant amb els del Versió per vosaltres.
2: Oh. Qui del Versió?
3: Doncs mira, Mercerra, l'Arnau... I jo.
2: I Clapés no, no? Clapés
3: no.
1: Arnau no.
2: Clapés s'ho mirava.
3: Es té alta feina, ja ho sé.
2: Alta feina. Hijo, si vols, deixa-ho aquí, Míriam, en aquesta tauleta. Sí? Deixa-ho en aquesta tauleta i ja està. Vale, perfecte. Però escolta, fora plaent per la Míriam Díaz.
0: Gràcies, Míriam. Ole. Ole.
2: Escolta, ben bé que el programa d'avui estan passant moltes coses, però també...
0: Jo estic patint una mica perquè anava a anunciar els convidats d'avui.
2: Sí, mira, venia a agafar el telèfon perquè...
0: Ah, i és que tenim uns convidats molt xulos, però és que no sé si anunciar-los perquè no han vingut.
1: Ja els vam dir ahir, perquè,
0: sí?
1: Perquè avui, aquesta nit, hi ha un esdeveniment molt important a Barcelona, que és els concerts de la Mercè que munta Rack 105 a l'Avinguda Maria Cristina.
0: Ara, dis-ho.
1: És un lloc increïble per
2: ara.
1: Increïble. Ai! L'estic fent jo, no ho sabia. Pues venga.
2: La mansió està pautada després, però tira-la ara.
0: Tira.
1: Per fer temps, per dir que nosaltres fem els teloners d'aquest esdeveniment i portàvem els catarres.
2: Bueno, els portem. He enviat un missatge a Ramon Montardit a veure on són. Si algú està amb els catarres, que vinguin ja cap aquí. Havien quedat a les 3, són les 3 i 12.
0: Si no, hi ha gent del públic que s'haurà de passar per catarres, eh?
2: Bueno, agafem a dos nois i una noia i fan de catarres, eh? I fem l'entrevista que teníem prevista.
0: T'ho prometo que la fem.
2: No, ho fem,
1: totalment.
2: Però abans el que podem fer, si no, que ja parlem molt de la Mercè de Rack 105, que és avui Avinguda Maria Cristina, és parlar amb el públic que ha vingut avui.
1: Sabeu què volíem? Pensava que estàveu preocupats i he pensat, salve'ls i explica-lo d'aquesta nit.
0: Quan hi ha públic no ens preocupem massa.
2: No, podem fer una hora de públic. Jo
1: pots fer la teva feina, està d'ella, ja està.
2: Mira, amb alegria, anem amb el nostre públic. Què tal, com estàs? Tot bé?
4: Molt bé.
2: Estàs superfeliç, eh?
4: I tant, es nota, eh?
2: Es nota, eh? Tu has vingut en temps pels clapers, pels taloners, tu per què has vingut?
4: Per tothom.
2: Perfecte, tu ets un tio així maco, no?
4: Com cal.
2: D'on veniu?
4: De Reus.
2: De Reus, molt bé. Reus, escolta, xulo, Reus, molt bé. Bon vermut.
1: Festes.
0: T'agafava de pas el programa o has vingut expressament?
4: Expressament.
0: Ostres, tu!
1: Ara comença la misericordiosa.
2: Misericòrdia.
4: Sí, està a punt d'acabar-se.
2: Vull dir, no comença, acaba.
1: Ah, però que us coincideix amb la Tecla?
4: Anem després.
2: Van després.
0: Ah, doncs mira.
4: Talonés i després anem nosaltres.
2: Molt bé. Mira, aquí també...
0: Algú de Tarragona?
2: Sí,
0: no. Per al·lusions?
2: Tu ets de Tarragona?
5: Sí.
2: Ah, i estàs a Montarreu?
5: Sí.
2: Què tal?
5: Bueno, infiltrada, bé.
2: On viviu, perdona? A Tarragona?
5: A Reus.
2: Si has deixat Tarragona per Reus?
5: Bueno, una mica.
1: Home, clar.
5: Una mica.
6: Una mica no tot.
2: Bueno, l'altre que reclama.
4: No.
0: I on us vau conèixer?
5: A Reus.
2: Però tu no t'estimes Tarragona o què?
5: Home, molt, però bueno, algun dia s'ha de fer el pas.
1: Però com? Sí, deu, quants anys? Vull dir, no en teniu 20, saps? Algun dia s'ha de fer el pas i està més a prop de la jubilació que de l'ESO.
2: Però quants anys porteu?
4: Senyora!
5: No, res, abans ahir. Sí, catarra.
0: Mira què diu el senyor del darrere.
2: Què diu?
7: Catarra fa que si no la liem aquí.
2: Eh? Que vinguin ja perquè comencem a trencar matrimonis, eh? Sí. Vosaltres d'on veniu?
7: Nosaltres de Badalona.
2: Ah, xulíssim Badalona, molt bé, eh?
7: Sí. Tenim un gran alcalde, sí.
2: Ah, molt bé. Bueno.
1: Amb tamany, sí.
7: Sí, de tamany, sí. I d'idiotes, també.
1: Ah! Ara!
2: Espera. Tarragona, Reus! veus, obriu-vos, que he d'anar a parlar amb aquest. A veure, espera. A veure, això m'interessa. A veure. Tu com et dius?
8: Sergi.
2: Sergi, a quina zona de Badalona vius?
8: A prop del centre.
2: A prop del centre. Hòstia,
8: compte.
1: És que l'Estadella s'ha ficat damunt d'una cadira.
2: Llavors l'alcalde no et cau bé, l'Albiol?
8: Per favor.
9: La pregunta ofèn.
8: No, evidentment que no.
2: No passa res, no em peguis, eh?
8: És que em cabreja molt.
2: Sí?
8: Sí, molt, moltíssim. És un fals.
2: Un falso.
0: El coneixes en persona o no?
8: És que tothom el coneix, està tot el dia al carrer. O a la tele, perdona, parlant de Pedro Sánchez, saps? O sigui, perdona.
0: I tu no t'has parat mai amb ell, a parlar amb ell?
8: No.
2: És un falso, dius?
8: Home, i tant.
2: I per què és un falso?
8: Ai, estàs pressionant molt, eh?
2: No.
1: No t'ha costat gaire, eh?
2: Mira, espera, que la dona s'anima, A veure.
10: M'animo. Va a un barri... diu una cosa que millorarà, llavors se'n va al barri del costat, diu una cosa que millorarà, la de l'altre barri no la pot fer, llavors té contents a un, enfadats als altres, i entre ells es barallen, uns defensen l'alcalde i l'altre no.
1: Mira.
10: Llavors és com va fent aquesta demagogia d'anar fent prometent, anar dient un a l'altre, i després així va com agafant-se la gent.
2: Hòstia.
0: Bueno, ha descrit el que és un polític, eh?
8: Sí.
0: Sí.
8: Cap aquí nosaltres marxem, eh?
2: Però el voràs venir.
10: L'altre dia el van xiular.
2: Sí, què?
10: Sí, a la plaça de la Vila van començar tots. Visca la penya i visca Badalona. Llavors va agafar el micròfon i dir visca la penya, visca Badalona, perquè tothom va començar a xiular. El que passa que això no ha sortit gaire al mitjà de comunicació.
2: Ara. Hòstia, tenim dos corresponsals a la mateixa Badalona, eh?
10: Jo volia ser periodista de petit.
2: I què ets, Cuca?
10: Jo sóc mestra.
2: Ai, molt bé.
10: Sí. Ho sento, m'has de dir, ho sento.
2: Ho sento. Ella mateixa es fa l'acudit, no? Mestra de primària, ui, ho sento, em sap greu, no?
10: Avui he estat a 32 graus a l'escola.
1: Que bé.
2: Bé, temperatura ambient.
0: En un barracó?
10: Temperatura ambient. No estic en barracó. Ah. Estic en parets, amb alguna humitat, això sí.
2: Però,
10: i un ventilador.
2: Sigues agraïda que tens parets, clar.
10: Això sí, gràcies. Sí. I pobre, els infants allà, fent el que puguem, i no, molt bé, eh? O sigui que hem estat aguantant, bueno, portem ja temps. I estem allà fent tot el que podem.
2: Bueno, des d'aquí, a tope.
1: Sabeu que ara hi ha gent que queda les saunes per fer festes?
0: Sí.
1: Barregen lo de festes i saunes. És el mateix. Aprèn mentre fas la sauna.
2: Ah, mira, han arribat els catarres, eh?
0: Bravo!
2: Han arribat els catarres, eh! Han arribat.
0: Estaven fent la migdiada.
2: Preferiria jo que fessin nosaltres de catarres, eh?
1: Jo també.
2: M'hauria agradat molt.
1: Escolta, ara ens talla el rotllo, això.
2: Fora aplaudiment per aquesta gent meravellosa d'aquesta banda del públic, la que si anem a l'altra banda a veure... Tenim un home que ha vingut sol. Què tal? Com estàs, màquina? Tot bé?
11: Tot bé.
2: Què et passa?
11: Que em vas treure una vegada.
2: Ah, ja em vaig treure una vegada?
11: Sí.
2: I la vam liar molt parda, o...?
11: Bueno, una miqueta. A casa em van dir, per què has parlat?
0: Què vas dir?
11: Res.
2: D'on ets?
11: Del Poblenou.
0: Ai, ara ja el recordo.
2: Doncs jo no.
11: Ah, sí?
2: No, però de què treballaves? De què vam parlar amb tu aquell cop?
11: De pilot.
2: De què?
11: Soc pilot d'avió.
2: Ah, el pilot d'avió! Sí. És veritat, val, que estàvem a la planta 15.
11: Correcte, va ser just abans que us canviéssiu aquí.
2: Ostres, sí, ara, nosaltres ara vam fer un bon descens.

0: Mos podries fer l'speech del principi que no entén ningú?
1: Ja l'altra vegada us vaig dir.
0: Bueno, el pots tornar a fer, sisplau, que no cada dia una veu un pilot.
2: No, perquè podríem fer el pas a publicitat amb veu de pilot.
1: Clar, és que l'última vegada em vaig ficar molt nerviós i ja vaig dir que no, sisplau.
2: Un moment, tanca els ulls.
0: Sí.
2: Pensa que estem... La climatització és d'avió ara mateix.
0: Fot un fred.
2: Tenim passatgers.
3: Ara. I tenim menjar.
2: I tenim menjar. Sisplau, tanca els ulls i concentra't.
3: Jo tinc tequila, si vol faig un Melendi.
1: No.
3: Concentra't i donaràs pas a publicitat, també, així d'això que tu fas.
2: De pilot.
1: Vale.
0: Vinga.
1: D'acord. A veure. Estem els passatgers dels taloners, estem a punt d'arribar. Si us plau, fiquen-se els cinturons i passem a publicitat.
4: Jerseis alineats al mil·límetre i serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
5: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir?
6: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
7: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira de Setembre tornen a Manresa.
9: El cap de setmana del 26 i 27 de setembre vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes...
8: I sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
10: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Perfecte, aquí el tens.
10: Ja?
11: Ja.
10: Sí?
11: És així?
10: De debò?
11: I tant, de debò.
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
13: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. T'ho mereixes.
14: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
15: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles. Com la banana a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Fins al 27 de setembre, a Carrefour.
17: RAC 5, 4,
18: 3, 2, 1.
17: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
19: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
17: Us hi esperem.
20: Mira, ja ve, recta final.
21: Mora de Déu.
17: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
22: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
23: Un autèntic bochorno.
19: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
17: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
19: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
24: Tu ets una mica guarro, no?
25: Home, si la dona menteix així.
24: Espera un moment, perquè la del teu costat és la teva dona?
25: Bueno, una d'elles.
24: Oh!
26: Mare meva, però per favor.
24: I aquest és el teu fill?
25: Sí, és el meu fill.
24: De quina?
25: De la segona.
24: De la tercera. Tu és la tercera?
25: És la que més t'està aguantant, o...? No, és la primera va durar poc, la segona va 20 anys.
24: 18
25: anys, i amb ella porto 11.
26: El fill li fa els números, eh?
24: El fill t'està fent els números, és el teu comptable, no?
25: Sí, i tant.
24: Molt bé, molt bé.
27: Els números han d'anar amb ell.

0: Cunyau,
1: cunyau, números. Jo sóc d'Acció. Cunyau, cunyau,
2: els taloners del versió RAC 1. I a prendre pel sac les migdiades.
3: I a bord del president de la Generalitat, saps qui és, com es diu?
1: Ah, aquest sí, el de Miguelot. Jo? Com es diu? No me'n recordo. El...
3: Sal?
1: Sal d'aquí, també. Sí, sal d'aquí, sal... No.
3: Salva?
1: Salvador Illa.
3: A veure, perquè t'ha xivat el teu fill, eh?
4: Jo conozco uno mejor.
5: De fet, crec que encara no havien dit que torna la Mercè de RAC 105.
6: Increïble!
5: Avui, 25 de setembre, tenim una cita amb la música en directe a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una nit inoblidable amb les actuacions de Els Catarres! Marcos amb cas! Els Amics de les Arts! Maria Jaume! I Teràpia de Xoc! Tot això avui a partir de 2:15 del vespre a Maria Cristina amb el suport de AMB Bus Metropolità, Club Eurofitness, Galetes Birba, Santander Es Music i Veolia. Ja hem fet una mica d'espoiler abans, perquè hem dit que som els taloners de la festa de la Mercè de RAC 105 i volem escalfar ja l'ambient. Avui serà un divendres sense drames i per això ens fa molta il·lusió que ens acompanyi una banda que a aquestes alçades no li cal massa presentació. Estaran aquesta nit a la Mercè de RAC 105. És un plaer saludar l'Eric, la Roser i el Jan, que són els Catarres. Bona tarda!
7: Bona tarda!
1: Vaya energia, vaya energia.
6: Jo vull estar amb tu! Jo vull estar amb tu! Para.
5: Ets molt fan, eh?
6: Pues sí.
5: Ai, sí.
3: Possiblement és l'artista que faci més il·lusió que hagi vingut mai als taloners?
6: Com a cantant són els que més conec. Perquè a vegades he vingut jo i que pensava, bueno, pues avui descobriré una cosa nova. Amb altres no.
5: Heu fet proves d'això ja? Perquè aquesta hora normalment és quan...
8: Sí.
5: Ja està fet ja tot, eh?
8: Teníem proves de so a les 12 del matí.
3: Bona hora,
5: eh? Molt bona hora.
8: Molt, molt criminal. I perquè, més sobretot perquè ahir teníem concert a Calella, per tant hem dormit poquet, però no passa res. Aquí estem.
3: No, està alegria, il·lusió, no? Sí. Vosaltres teniu la mà, el de la Mercè, ho teniu agafat per la mà, perquè ho comentàvem ara, porteu 10 Mercès. Vull dir que això...
9: Sí, Déu-n'hi-do. Sí,
3: són
9: sí.
3: Moltes, eh?
9: Sí, ara ho estàvem calculant, més o menys sí. És que, bueno, jo tinc molt poca memòria. En Joan és el que té més memòria aquí de tots. Sí, que tu, Joan, què dius?
10: Sí, no, ara m'has pillat després. Jo crec que 10. Ho ha dit l'Eric, sí.
3: 10.
5: Teniu un calendari de Google Calendar compartit, entenc, que també podreu anar comptant... No, els concerts que hem anat fent o no?
8: Jo crec que el calendari que està molt ben fet ara, però si tires enrere en el temps, cada vegada està més mal fet. És a dir, al principi eren molt desorganitzats i llavors jo crec que moltes d'aquestes informacions s'han perdut en el temps.
5: En un grup
8: temps.
5: De WhatsApp.
6: Sí. Perquè al principi només tineu il·lusions i una guitarra.
8: Ara. Doncs una mica sí, la veritat, eh? La veritat és que anàvem per aquí, la cosa.
10: Hi ha alguna ressaca.
8: Bueno, també.
6: Això és molt important, eh, també.
8: Es perden neurones, eh?
3: Il·lusions i guitarra m'agrada molt perquè és molt convallar, eh? Jo m'agrada molt bé.
6: És que em comença tot. Recu va començar així, amb il·lusions i una guitarra.
5: Una maleta carregada de somnis.
3: Sí. Bueno, a banda d'aquestes 10 marxes que comentàvem, també veniu d'un estiu bastant intens pel que fa a nivell de bolos. Ara també amb aquesta gira com més tranquil·la de teatres, no? No us canseu de tocar? Vull dir, perquè tinc la sensació que esteu a tope, eh?
10: Sí, no, bueno, és la nostra feina i és el que ens agrada més. A mi, personalment, a ells no els hi passa tant, però a mi em passa que a mi el que m'avorreix és gravar discos.
3: Ah, vale.
10: O sigui, jo tinc un grup de música per fer concerts.
3: Vale.
10: Però, per tant, jo contra més n'hi hagi, més
5: guai. El disc és un peatge perquè surtin concerts.
10: Exacte, clar. Jo crec que sí. Bueno, i perquè hi ha una inquietud artística que potser la té més l'Eric. Però per mi és el divertit de tenir un grup de música, realment.
8: És obvi que és la part divertida, és la part, a vegades és la part que cobres, que també és interessant. Perquè el de vendre discos avui en dia no veu res.
6: Està molt bé el de cobrar.
8: Sí.
5: Què podeu a dinero? Què guanyeu de cada disc?
8: És que no sé si guanyem res.
9: Sí, guanyem alguna cosa.
8: Cèntims, no?
10: Percentatge.
3: I quants discos feu?
9: No gaires, ja, eh? No? Perquè la gent ja és com que tot està ja molt per... Bueno, clar, nosaltres directament
10: la família...
9: el regalem.
3: El regaleu, eh?
9: Sí, ja sempre ho hem fet.
3: Clar.
9: I llavors sí que... O sigui, la gent ja no té aparells per escoltar un disc. És que
8: jo, de fet, no en tinc.
3: No?
8: No tinc CD enlloc, ni al cotxe. Llavors, ja, no sé què em faig dels CDs. Llavors, no sé.
3: Ah, jo me'ls guardo per si de cas s'acaba el món i no va, sí, internet, per escoltar cançons.
6: Ah, o per les, bueno, cagades del Colom.
5: Ah, sí, també, perquè no s'apropin.
3: Per l'hort.
8: Per l'hort.
3: Tinc el Big Ben allà donant voltes als tomàquets.
5: Home, estaria bé que Catarres publiqui un disc només per poder espantar els coloms. Estaria bé.
8: Que no se't mengin la cirera.
3: Que vingui amb la corda, que vingui amb tot. Sí? Estaria molt bé, eh?
5: Perdona.
10: Amb el fil de pescar aquell.
5: Estaria molt...
6: No hi ha música. Només hi ha...
3: Doneu-li voltes al tema, m'agrada molt, eh?
6: Molt, és molt bon,
5: fan,
6: sí,
5: voltes els discos.
3: Us podem portar al màrqueting, si voleu, a partir d'ara?
5: Sí.
8: No? Això... Ja us trucarem, si de cas.
5: Som la vostra nova discogràfica.
3: Sí, sí.
5: Escolteu, hem vist que el cartell d'avui és xulíssim, però clar, jo em pregunto, hi ha bon rotllo amb tots els grups del panorama català? Perquè potser hi ha... aneu a un lloc molt il·lusionats i us trobeu un altre grup i dieu, ah, llàstima. No passa, no ho sé.
8: A veure, hi ha molt bon rotllo en general. No et diré que som amics amb tothom, perquè no és veritat. Però, en general, ens portem tots molt bé i amb ganes sempre de veure'ns i de compartir l'escenari. Hi ha excepcions, però...
10: I amb els que et portes fatal, hi ha cordialitat, ja està bé.
3: Ah. Sí, exacte.
6: Sí, jugues a ser fals, que és però... el que s'ha fet tota,
8: no,
6: la vida.
8: A veure, respecte i prou.
6: Però jo ho faig, també.
10: No és ser fals, és tenir respecte, ja.
6: Sí, exacte, sí. Sí. Hola, ai, quina veu.
10: Però hi ha molt pocs, d'aquests.
5: Aquí... Ai, molt bé el disco, molt bé, sí, eh?
3: El tinc a l'hort.
8: Aquí a RAC1 tampoc us porteu tots bé, no? Imagino, i deu haver-hi...
5: Bueno, no, tots som un, eh?
3: No.
6: Sí, mos, sí, portem molt bé.
3: Sí, sí, sí.
6: Massa i tot.
3: Sí, sí, sí.
6: Que a vegades jo pateixo.
8: Ah, bueno, és un altre tema, aquest.
0: Aquí, de puta madre, no?
3: Aquí es fornica molt, eh?
6: A la indústria es fornica?
8: Al món de la música? No, no.
10: No.
5: No,
10: no
5: passa. No m'ho crec. No m'ho crec.
6: Saps, hosti, quina rialla, si la poguésseu veure.
8: És que nosaltres som de... Som ja gent casada, llavors ja portem molts anys fora, bueno, del mercat.
10: I fills.
8: Sí. Però sí que ho veiem.
6: Lo dels fills sí que és un impediment. Sí. Casament.
10: No, però no per això. No. Vull dir que si tinguéssim 20 anys menys, igual, no? I no tinguéssim...
3: Clar.
10: No...
3: De moment...
10: No és com a les pel·lícules.
5: No, no.
10: Ni lo de les drogues, ni
3: no,
10: això.
3: I
10: almenys
3: no,
10: l'escena catalana, que és molt d'estar per casa.
3: Doncs pues això se'm desinfla. Jo m'imaginava rockstars a la indústria
6: jo
3: catalana.
6: També.
5: Clar, els Catarres destrossant un camerino.
6: Sí.
5: No? No,
6: demanant que... coses superrares, sí, al camerino, com volem un pavo real, saps? Sí. Per què? Per mirar-lo.
3: La que sí, tot només de color vermell.
5: I M&M's.
6: Sí. I M&M's, però només els blaus.
5: Mira, ja que estem traient el tema, què demaneu així una miqueta que la gent digui, mira, això és concret?
8: Som molt avorrits, eh? Em sembla que el més raro que demanem som kombuchas.
10: Vosaltres dos, eh? Jo estic super en contra que es demanin kombuchas, perquè a vegades...
7: Kombucha? Però quina puta merda se'n sap!
5: Però què és?
7: Eric, collons!
5: Eric, tio,
7: però... Que és una estrella del rock! Kombucha! Kombucha! Kombucha, gracia!
8: Kombucha,
10: marxa.
8: Kombucha, marxa.
7: Demanes kombucha?
8: Demanem kombucha perquè, com que
6: però...
8: jo i la Roser no bevem alcohol gairebé...
6: Però t'hi poses... T'hi poses ketamina dins!
8: No, no...
7: LSD! O algo!
6: MDMA! Un speedy fent!
5: Nosaltres volíem entrevistar estrelles del rock!
8: Hòstia, tu!
7: Kombucha!
10: Kombucha, tio. I a vegades et ve la regidora i diu, és que no sabia on trobar-ne i no sabia què era. I ens està portant més problemes, la merda aquesta...
8: No exagerem, no és tan difícil.
9: Bueno, el nostre guitarrista demana...
8: Aigua amb gas.
5: Ah, bueno.
6: Bueno, encara, perquè és d'aquí, saps?
5: Bueno, però demana una marca exacta.
8: Una cosa, també demanem ron i, com és l'altre, ginebra.
10: Sí,
5: ni sap com es diu.
6: Pues barrejar és molt dolent, com butxa amb ron. Jo no sé què et pot passar dins, però vigila.
3: Ja et dic jo que és un diumenge amb drames, eh?
6: Sí, que per cert, és com es diu el vostre nou single, Diumenge sense drames. Sí.
8: Sense drama.
6: Hi ha molta gent que... És aquest.
3: Sí, sí.
6: Escoltem-lo.
3: Però no molt que ens peta Spotify al capítol.
6: Sí. Jo sóc una de les...
3: Hem de vigilar, eh?
6: Sí, perquè a Spotify no li agrada que soni música.
3: No.
6: Els programes.
10: Si no pagues.
6: Si no... Ah,
3: bueno,
6: això també és veritat.
3: A la ràdio ja paguem l'esgà, eh? I a Spotify, sí, clar,
10: en
3: la ràdio paga un esgà.
10: Sí, deixen segons.
3: Clar, i els 20 segons, si ens passem amb una cançó que està registrada, ens fa desaparèixer el capítol de Spotify.
6: En canvi, si la cantem nosaltres, no ens ho peta.
3: I la cantarà.
6: Diumenge sense drames, que jo canto així com canto.
5: Ara, el de Spotify, que ho està controlant...
8: Ara segur que no el tanquen.
3: Ens està denunciant.
10: M'ha encantat la rever,
5: per maco. Jo crec que ja ens ha denunciat amb la kombucha. Trenqueu ja això.
6: No, la pregunta que us volia fer, si sou del club, que en formem part molta gent, de tindre la bajona del diumenge. Sabeu aquesta tristesa el diumenge a la tarda? Com...
8: Yeah. Per mi no, perquè o sigui, normalment el dilluns és com el primer dia de festa per nosaltres. És diferent. Llavors, no s'aplicaria de la mateixa manera.
5: Sí, el teu seria un dijous amb drama.
8: No, perquè tampoc, perquè com que ens agrada anar a treballar de la nostra feina...
5: Clar. És que no teniu drama.
8: És que no tenim drama.
3: Catarres té aquesta cosa que et pot explicar un desafiament.

0: i a mi m'alegra, eh? Vull dir, jo, podeu fer una cançó molt trista, que jo, com li foteu aquí el que és el banjo, no? Que és això que tens, tu?
1: No. El guitarrele.
2: El guitarrele, això.
1: Guitarrele.
3: Que l'altre dia vaig descobrir que hi ha l'ukelele i el guitarrele. Quines són les diferències, Eric? Doncs, per la ràdio líder.
1: Diferències. L'ukelele té quatre cordes, vale. Té una afinació diferent.
3: Sí.
1: El guitarrele és com una guitarra petitona, simplement.
3: Ah. Jo seria un guitarrele humà.
0: Guitarrele?
4: Està directament l'ukelele, eh?
3: Sí. També tinc quatre cordes.
0: No, no. Com a... No, anava a dir que entenc que vosaltres que recorreu tot el país, hem vist que hem fet concerts a pobles que potser heu superat l'aforament de la població al concert.
3: Sí, sí.
0: Què us agrada més, actuar en un escenari com avui, a l'Avinguda Maria Cristina, amb la Mercè de RAC 105, davant de potser 20.000 persones, o us agrada més anar a Perafita de Coques Mortes?
3: Perafita de Coques Mortes. Un saludo aquest... des d'aquí.
4: Comarca,
1: Coques Vives, allà.
5: Aquest any, crec que ens agrada, són diferents les històries. Sí. O sigui, aquest any ens vam centrar de gira amb anar precisament a poblets. O sigui, era com... L'any passat vam fer potser més festivals i més coses grosses, i aquest any hem basat la gira amb anar a tot el territori. I hem arribat a tocar pobles molt petits.
0: Que guai. Sí.
5: Vallmoll...
3: bueno, Vallmoll? Home, on és això? Vallmoll,
5: petitó.
3: No puc creure que el coneguis.
0: Vallmoll està al costat de Valls.
5: Vallmoll és... No està al costat de gaire enlloc.
0: Està perdut de la mà de Déu.
5: Vale.
0: És a l'Alt Camp Vallmoll, està molt a prop de Puigpelat i tot allò d'allà, i és molt divertit perquè tenen un alcalde que ja van fer, va acabar la dictadura, i aquell alcalde va aparèixer allà. Vull dir, aquell alcalde porta tota la vida.
3: Això passa a l'Urgell amb algun poble també, i la Noguera.
0: No, vull dir,
3: aquella... Alcaldes que no saben que poden votar algú altre, la gent del poble, van, perquè té 25 anys.
0: Van repintar i va caure perquè era mou, vull dir, estava allà enganxat.
3: Sí.
0: I jo vaig anar a actuar a una fira d'abril a Vallmoll, i li en un pifòstio, que és un poble petitíssim, una fira d'abril que ni la de Barcelona.
5: No.
0: I Vallmoll toca en pela, eh?
5: És que hi ha llocs molt guais, on era el... El Pont de Suert... No, on era?
3: Pont de Suert és guapo.
5: Pont de Suert, també vam anar... llocs molt guais.
1: I és molt bonic, perquè el contacte amb la gent, amb el públic, no és el mateix a una festa d'un poble, no?
3: Sí.
1: Encara que hi hagi 5.000 persones, l'escenari és petit, pots saltar al públic, pots fer coses...
5: I aquí és més impersonal, però molt més impactant.
0: Clar.
4: I ara, de fet, que començareu la gira de la Santíssima Trinitat, els Tres Sols, suposo que també toca recuperar aquest contacte més íntim. El fet de tornar a ser els tres sense músics extras és per fer més pasta? Vull dir...
3: No,
1: perquè... Primordialment sí. Quan vegis l'escenografia veuràs que no.
0: Per demanar kombucha, no?
1: Exacte. És cara, eh?
0: És per això.
3: És molt cara, la kombucha.
4: Però porta molta cafeïna, no?
1: No.
4: No?
1: No.
4: Que no l'he tastat mai.
3: No. És com el kefir, ningú sap d'on ve, però està bé menjar-lo.
5: Em van deixar una kombucha d'aquestes, jo no l'he provat mai, però me la van deixar al cotxe. Ai. I em va explotar. O sigui, no sé què porta.
3: La kombucha estava...
5: Estava buida, i la vaig agafar i va explotar.
0: Ostres!
3: Potser
5: no, perquè està fermentat, té ferment, companys. Té coses rares, tio. Ferment, viu o no sé què, no? Sí o no?
1: Sí, és veritat.
5: I va quedar un pet, tio.
3: A vegades explotem nosaltres, també.
4: Tu no demanes res estrany, Jan? No.
1: Bueno, una ampolla de ron, no?
5: No, però no la demano jo, tio.
0: M'encanta.
5: No. Una cafetera. Estic lluitant perquè em fiquin una cafetera.
0: Ostres, molt bé.
3: Ah, que hagis de lluitar, una cafetera.
5: Imagina.
3: No diré la marca,
5: imagina.
3: Però George Clooney en té una que és bastant barata.
5: I amb...
4: Escolteu, l'Alujas, el nostre tècnic, m'acaba d'enviar la definició de kombucha, eh?
0: Ai.
4: La kombucha es una bebida efervescente y ligeramente ácida que se elabora fermentando té endulzado con agua y un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras llamada SCOBY.
1: SCOBY.
5: Pues mira, com no ha d'explotar.
1: Bueno, m'encanta que hem vingut aquí als taloners a parlar de la kombucha.
3: No, i se'n fa a Catalunya, que hi ha molta que és quilòmetre zero. Al Montseny, que és on se fan aquestes coses, se fa la kombucha. I a més, una altra cosa, des d'aquí un missatge, que es pot no beure alcohol i passar-t'ho bé igualment.
1: Ara. Bueno, doncs aquí anava la cosa. Vosaltres sou els que deu dir, no, rockstars.
3: Perquè teníem com un somni.
4: Sí.
3: Però el podem tindre sense alcohol.
4: Havíem projectat.
3: Per sentir-nos menys malament nosaltres quan agafem unes gardeles de ronces.
0: Per reconduir una mica la situació, avui a l'Avinguda Maria Cristina, els que amb la Mercè, també està allò de Santíssima Trinitat, que ho esteu patant als teatres, hi ha sold out.
5: Sí,
0: què queda per vendre?
5: Quatre entrades a l'Auditori de Sant Cugat.
0: Què dius?
5: I quatre al de Girona.
0: Ja no hi són.
3: Pot ser molt bonic, perquè us vaig veure al Palau Sant Jordi fa un 2 o 3 anys.
5: De Sant Jordi Club.
3: No, el Palau Sant Jordi de Barcelona, i va ser preciós.
5: Ah, sí?
0: No se'n recorda.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: no hi han tocat mai, Alba.
1: Ai, el Palau Sant Jordi no, el Palau de la Música.
2: Ah, vale, vale.
1: De fet, Sant Jordi, aneu ara.
0: I aneu al desembre.
3: El rotllo,
2: al Palau de la Música...
1: Al
2: Palau Sant Jordi, sí, anem al desembre, al Palau Sant Jordi. L'Alba us ha vist del futur, ja.
3: Però la hipocresia, no? Jo anava a sequinar, sí.
1: Al Palau de la Música.
0: Em va creixer que l'Eric s'ha estat avalant, eh? L'Eric, hi ha hagut un moment que ha dit...
2: És que hi ha tants datos aquí, lo d'avui, lo de la Santíssima Trinitat. El desembre, és veritat, sí, que anem al Palau Sant Jordi. Ara,
3: sí. Els espantos, sí.
2: Ens explotarà el cervell.
0: Amb sopa de cabra, amb els tiets, sí, buhos, tot, sí, això. Sí, sí, no?
4: Amb el RAC, no el nostre, l'altre.
2: L'altre RAC.
4: Sí. L'altre RAC, sí, el, sí, del, sí, cotxe. Que no t'hagis, sí, a RAC-1 dient, sí, m'he quedat atrapat a la C-17. No, has de trucar l'altre RAC.
1: O truquis a l'altre i dient, perquè... vull anar de públic a la competència.
4: No t'enviarem el Basté a canviar la roda.
0: O potser sí.
1: Aquí hi ha un business, eh? Te canvio la roda i t'informo.
0: Bon dia, Catalunya. Que sàpigues que canviaré la roda.
1: Avui va d'imitar gent de la casa.
0: Avui et llegiria el cotxe en diagonal.
4: Anem a publicitat.
1: Bueno, sigui com perquè... sigui, sempre catarres.
0: Sí. A quina hora actueu?
2: A 3:15.
0: Vinga, doncs allà hi serem.
1: Allà estarem.
0: Vinga, Eric, Roser i Jan, moltes gràcies i a patar-ho aquesta nit.
3: Gràcies per convidar-me.
0: I que senti bé la kombucha. Anem a publicitat, a els talonells del versió... Oh, i aprendre pel sac les migdiades.
5: RAC 1. Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC. Si estaves desitjant canviar d'estació, a IKEA et donem un motiu nou per estimar-te la tardor. Del 24 al 27 de setembre tens un 10% de descompte en tot el nostre assortiment. Gaudeix-lo a les nostres botigues a Catalunya, en línia o per telèfon, només per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Més info a ikea.es/ofertes.
6: Únic, s'escriu amb H o sense H?
7: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. L'olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls perquè ampliem fins al 28 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
12: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
13: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
12: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Murets de Mar.
13: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
14: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
15: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
16: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
17: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
18: RAC 1.
19: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb, sí, la nevera, que d'allò, de cop, sí, es fot a ploure, sí, no vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta, de cop es fot a ploure, sí, se'm va endur la nevera de Port Espan, ai, sí, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
20: Fixa't.
19: Mira, calla.
20: Què?
19: Ara n'he rebut un.
20: Què diu?

0: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Fins luego.
1: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
2: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
0: Ja seria hora.
2: I bona.
0: Walkers.
1: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.
3: Tant de bo sigui possible que deixem d'agafar el cotxe, tot i que la gent no es fia gaire del transport públic. I clar, això genera molt enrenou a la ciutat. Penseu que hi ha gent que ni s'ha enterat de la problemàtica del transport privat i que col·lapsa la ciutat, que Tesla Marinera, eh? Crec que de veritat que és gent que està fora de l'onda i arriben allà a la Ronda Dalt i diuen, hòstia, què ha passat, no? Jo ho decía el meu pare, eh? Hi ha gent amb un servei molt mini, eh? En fi, que això és molt fort.
1: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades.
0: Ens hem cobert de glòria.
4: Creieu que s'ho han passat bé, els catarres?
5: S'ho han passat teta.
6: Jo crec que han patit.
4: Jo crec que han anat a buscar kombucha.
5: El que els hem donat nosaltres no els he donat mai la kombucha.
6: El que
5: mai.
6: Passa és que estan acostumats a venir amb el basté.
4: Ah, clar.
6: I hi ha un altre ritme.
5: És un altre estil. Va, és un altre estil de periodisme.
4: Sí. 3:15 de la tarda.
5: Efectivament.
4: I hem dedicat aquesta setmana, sí, com tota la resta, ens hem cobert de glòria i l'Alba Segarra repassa les pífies de la setmana.
5: Esperava la sintonia, no sé per què.
4: Ja
5: mira, estan. Començarem amb tu, Marbala.
4: A mi? Però si no l'he cagat.
5: Que no, diu. Aquest primer recull de cagades es va fer Marbala, no en aquesta setmana, no. No en un dia, no. En una part, la primera part del programa.
4: Ai.
5: Només amb la primera mitja hora de programa,
4: estava
5: Marbala
4: fatal.
5: Va fer això.
4: Escolteu, ara mateix... Ara mateix...
7: Ui, em sembla que t'has equivocat.
4: Ara mateix tenim l'Estadella...
6: Ara mateix, eh? Avui podem parlar bé o no?
8: Pues va ser que no.
4: Tot això se sent per allà, per Vallvidriera...
5: Com?
4: Allà, per Vallvidriera...
9: No la conec. No, no, no és del meu poble.
4: Allà, per Vallvidriera, Tibidabo i Les Planes.
10: Una altra puta merda.
4: El saludem com toca, com sempre, com cada targa.
11: Què dius?
4: Com cada targa.
12: La Serrara.
4: El saludem com toca, com sempre, com cada targa.
13: És que és tontito.
4: Ai, sort que estaves a port.
11: A on?
4: Ai, sort que estaves a port.
11: Mal. Muy mal.
4: A prop. Perquè ara hem d'anar a publicitat.
14: Recoge tus cuchillos y vete.
6: Bravo.
4: No aplaudiu això, però ja ho vaig explicar, que vam menjar unes ametlles i tenia la boca pastosa.
5: Sí, bueno, clar, va ser tu que... O sigui, a 2 minuts de començar el programa, Marbala va agredir físicament la màquina dels snacks per aconseguir un paquet d'ametlles que deu costar 50 cèntims.
4: Un euro
5: costa. I llavors vindre aquí com si hagués aconseguit, vamos, una panera de Nadal. Tinc ametlles! I tots dos fotent-nos... Tu estaves fora aquell dia. Sí. Tots dos fotent-nos ametlles aquí i, clar, després semblàvem...
6: A mi em pots tractar una mica més de respecte i tu estaves fora l'altre dia, saps? Vull, potser una mica de respecte estaria bé, saps? Entre companys jo agrairia una mica de cordialitat,
5: quan...
6: una mica d'estima...
4: Tu estaves fora!
5: Jo, com més malament tracto amb el gust, que més me l'estimo. Amb això sóc molt maltractadora.
6: Pues a mi no... Pues no és no, eh?
5: La meva parella sempre m'ho diu, cada dia em tractes pitjor i és com és que cada dia t'estimo més.
6: La teva parella amb blaus per casa, no? Aixecant...
5: No l'he pegat mai, encara.
6: No, encara!
5: Mira, Estadella...
6: Ai, pobra, de veritat.
5: Aquesta setmana l'Estadella s'ha passat la partida amb els jocs de paraules, ho hem pogut sentir fa un moment amb lo dels cotxes.
4: Sí.
5: Però és que ha passat molt desapercebut un altre joc de paraula que vas fer.
6: Ai.
5: El Marbala va trucar a un poble que havien fet... A Avinyó.
6: No, Avinyó no.
5: A Vinyals.
6: Va trucar al Delta.
4: A les Terres de l'Ebre, sí.
5: Sí, al Delta. Al Delta, que havien fet un concurs d'ocells.
6: A Avinyó.
4: Vinga.
6: És que tens un xotxo gordo, eh?
4: Guillem, no diguem aquesta
5: hora. No, si jo parlo dels seus collons, intentem de parlar del meu xotxo, això és d'igualtat.
6: És que acabem de baixar de 3 i el vas arrossegant, vull dir, hauràs de canviar el terra.
5: No, sí que és veritat que jo treballo el que vindria a ser una part baixa grossa, per assentar-me i estar còmode.
6: Doncs vinga, anem.
5: Mireu el joc de paraules del Guillem amb els ocells.
6: Mira, jo dic una cosa, jo avui no estic gaire d'humor, jo avui no tinc cap ganes de fer cap acudit, eh?
4: No faràs cap acudit.
6: De fet, no diré ni piu.
15: Ai.
6: Sí, aquesta gent no està bé, aquesta gent està tocada a l'ala, eh?
7: Prou!
3: T'he de dir que aquestes tocades se m'han passat volant, eh?
7: No puc més.
3: Em talleu les ales.
8: Basta! Basta! He dit xop, basta!
3: Bueno, bé, les vam... Ho vam colar tot naturalment,
5: eh? No, almenys tu saps dir paraules, perquè un cop més el Bassegarra no sap dir cap nom que sigui propi. En aquest cas, el nom d'una marca de telèfons. Tot plegat ens ho hem preguntat avui, perquè hem trobat l'origen mític. Sabeu d'aquell to de trucada del Nokia?
7: Sí.
5: Del Nokia?
3: Com?
5: Del Nokia?
7: Què? Sí, tant.
4: Del Nokia?
5: Cabrons!
4: Nokia. És el Nokia.
7: Molt malament, molt malament.
10: Et que ve de Zorino.
3: Ai, t'he apretat.
5: Ai, sí.
4: Jo crec que algun dia quedarà una miqueta de programa amb les pífies. Vull dir que sí. Començarem dilluns amb pífies i divendres hi farem un trosset de programa.
5: Exacte, només quedarà un trosset. Em sembla que és cada setmana nostra i aquesta. Una part molt important del programa és la part que fem publicitat i fem mencions. És una part que ens encanta a nosaltres.
4: Sí, molt divertit.
5: Ens encanta dir-vos grans productes que podeu consumir, sí. Perquè això és servei públic, el que fem.
4: Direm més, a vegades ens diuen de promocionar coses que si no ens agraden diem que no, eh?
3: Totalment. Tot el que promocionem és perquè ho tenim i ho vivim.
5: Normalment ho llegeix Marvala, perquè hem considerat que és el que dels tres sap més llegir, vale?
4: Imagina't!
5: I perquè així ha anat, però l'altre dia Guillem Estella va decidir posar-se creatiu al mig d'una menció i, bueno, no li va sortir gaire bé.
4: Em fa molta gràcia perquè aquesta música sembla com de la Pantera Rosa, no?
11: No!
4: Sembla que hagis d'investigar alguna cosa.
3: Bueno, al final la Pantera Rosa també investigava coses i que potser ves que no deixés d'investigar tant i se dediqués al tema d'assegurances.
11: Ah, sí? Seguro?
3: Perquè és una molt bona sortida laboral.
5: Tu creus que... Mira que ets bon cosidor, eh? Però ara...
3: Tu creus que avui he fotut un parche?
5: Fatal.
12: Hasta veías, te va a desinflar un huevo.
4: Tu creus que la Pantera Rosa tenia moto?
3: Jo crec que la Pantera Rosa ara és vermella.
4: Ara és vermella.
3: Clar, perquè treballa a Línia Directa.
11: Ara sí, ara sí.
5: Uau.
3: Veus?
4: Bé.
3: Línia Directa, això no ho està agraint prou.
4: Els de Línia Directa van trucar directament per donar-nos les gràcies.
5: Sí, exacte, i per dir no cal que ho faci mai més. Moltes gràcies. I la setmana passada, justament el divendres, que jo no hi era, vau fer una granja real aquí, a l'estudi. Bueno, doncs aquesta setmana també hem treballat una mica els animals de la granja. Comencem pel gall, el gall que vaig fer jo l'altre dia. Seguim, què tal?
4: Oh! Hòstia! Ui, però t'ha sortit un gall molt fort,
3: la veu fatal, eh?
4: Però tu mira tu això, eh?
5: No, perquè estic sortint d'un acostipat, poc a poc. The Champion! I fins aquí! La setmana que ve, promet, diguis, Estadella.
3: No, anava a dir-te que ets la millor cagant-la.
5: I perquè no m'has vist fent-ho literalment.
3: No, però...
5: Fins aquí!
4: Va, que aplaudim, que ja tenim aquí lo Pau de Pons. Hola, mira que tota la setmana que estava esperant jo aquest moment, eh?
13: Ah, sí? Per què?
4: Tu no recordes què va passar la setmana passada, Pau?
13: Sí, jo me'n valentono sol, també.
4: Sí? Per la gent que no estava atenta o no se'n recorda, va passar això. Per cert, no sé si sabies...
13: No me'n parlos.
4: Que el versió t'imiten, eh?
13: Sí. Ah, però és que jo encara no havia vingut aquest setembre.
4: Sí.
13: Tot i així, dos o tres dies he rebut whatsapps dient-me, noi, t'he sentit avui a la ràdio. I no sabia de què anar. Dic,
3: jo això no ho estic cobrant, eh?
13: Sí, he anat, jo vull allà.
4: Doncs he dit que el versió RAC1 té el seu lo Pau de Pons, sí, sí. Eh?
13: Ja ho sé, però si molta gent es pensa que sóc jo, ja em sap greu, perquè jo foto unes cançons més bones, tot sigui dit.
3: Oh!
4: Mira, fem una cosa. La setmana vinent, tu pots venir?
13: Sí.
4: Doncs la setmana vinent fem un cara a cara,
13: duel.
4: Sí. Lo Pau de Pons contra lo Pau de Pons.
3: Em sembla perfecte.
15: Mentorna.
3: Ara!
13: Los castellans diuen lo prometido es deuda. Per tant, avui som aquí per fotre el duel.
16: I no hi ha cap problema. Si ho hem de fer, ho farem. Amb dos collons.
13: Ara ho has dit.
16: Una cada banda.
3: M'encanta que tinguem a dos lo Pau de Pons. Això per mi és increïble.
5: Per mi és com un...
16: Estem un per cada orella.
13: Ho fot bé el puta, eh?
4: No.
13: Si un ja s'atura, imagina't.
4: Tu qui ets, l'imitador?
13: Jo t'haig de dir que sóc el de veritat.
4: Ah. Ara no, suposo que... Què
16: collons, jo sóc el de veritat. Ara,
4: em diu la Lujas que us posarà en Misterio Real. Cadascú sonarà per una banda, eh?
3: A veure.
16: Pues venga, quan vulguis.
13: Quan vulguis, jo endavant.
16: Jo estic preparat per fer el que...
4: Ara no sona, lo Pau?
13: Sí que sona. Jo
16: sí que
13: sona,
16: però per una orella. T'has de posar l'altre auricular.
3: Doncs comencem. Que estigui al cotxe ara mateix.
13: Tu, Alba, ja estàs bé?
5: Jo sempre he estat bé.
13: Ja ho sé, però a part d'això l'altre dia et vaig sentir una història que foties com a veu de nas. Estaves constipada.
5: He passat un... Estic sortint d'un refredat molt gros, gràcies per preguntar. En les cures al centre.
3: Clar que sí.
4: Doncs escolteu, voleu fer aquesta batalla de garrotins cara a cara a lo Pau de Pons o Pau de Pons?
0: I com un gos.
13: Hem de dirimir, per tant, qui és lo de veritat.
3: Sí, clar. O qui ho fa millor.
13: Amb potser, garrotins.
3: Potser la còpia és més bona. Clar.
13: Això passa de vegades, eh?
3: Sí.
16: Segur que més, està més ben dormida, això segur.
3: Okay. Ah, però ja comenceu, eh?
4: Ara qui comença?
16: Deixes comença a mi?
0: Comença.
16: Fot-li.
0: Vinga, fot-li.

0: un impostor. Si més aviat sembles rus, lo Pau de Pons és moreno i tu ets lo puto gusilus.
1: I agarrotin, agarrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan.
0: Va, fot-li.
2: Tu sí que ets un impostor, perquè a Pons no hi vius pas. Tu ets més de Barcelona que el Serrat o l'Artur Mas.

0: mateix.
1: Quin somni!
2: Estic en xoc amb el que acabem de viure avui aquí, eh?
3: Jo ara mateix acabo de tindre una idea que mos pot reportar quartos.
1: Com? Saps que estava pensant això? És que ben bé que som d'allà.
3: Exacte. S'ha de mirar sempre. L'orquestra Maravella ja ho fa, això. N'hi ha dos o tres, llavors, si no pot anar amb un puesto, l'altre va amb un altre.
4: I si, no fotem los vigis de Ponent?
3: Oita! De seguida ho tindríem aclarit, eh? Però blanco i negro hits.
5: És que jo ara no sé qui és el de veritat. Tu ets el de veritat?
4: Jo sóc el de veritat, el que passa és que aquí tenim aquí el pájaro que ve aquí a fer la mà, tu.
3: Aquest enredo, que tan bé.
5: I tu ets l'imitador?
3: Sí, que no ho he vist notat.
5: Jo vaig perdudíssim.
4: Has de fer a l'orella.
2: És que és increïble, jo crec que aquest moment és això. Oh, mira, l'Alba ja s'acomoda i tot, eh?
1: Jo ara m'agradaria estar tota la tarda així, mirant-vos.
2: Bueno, que ha de venir ara el Clapés, que la Seba es parla també el Clapés.
1: Però vol que fa com els Catarres, es fa de rogar, també.
2: Ah, diu que no vol venir el Clapés avui.
5: No vol venir, però havia de fer una mica l'albaradica.
3: S'ha espantat, amb tants paus de bons, s'ha espantat. Jo ho entenc.
1: Lo Clapés s'ha cagat.
2: Lo Clapés, molt bé.

0: L'Oriol Cruz.
1: Ai, boníssim. Bravo, bravo, bravo. Bueno, pues,
2: pues que mos faci un garroti cada un de naltres i... Ah, no, que te'n vas a buscar.
1: Si no anem amb el públic, si no, què podem fer? Això que ho fas molt als teus bolos, li preguntem el nom d'algú i fas el garroti amb aquella persona.
2: Ah, correcte. Està d'ella, hi ha una parella...
1: Sí, que van venir.
2: Que van venint perquè veiem que segueixen junts.
1: Sí, sí. Vols que parlem amb... Sí, és que van venir... Espera, un moment.
0: Però com se diuen, d'on sou, no dic quina casa són.
1: Sí, mira.
0: Jo treballo aquests ítems.
1: Ui, tu has vingut sol, també?
3: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, tu estàs aquí al costat a veure si rasques alguna cosa.
2: A veure si ho deixen.
0: No, està bé.
1: Bé, bé.
0: La paciència és un grau.
1: Com us deia, tu eres metge, no? Veus? Sí. Tu eres metge?
4: Sí, sí, sí.
5: I encara ho és.
0: A on ho fas?
4: Soc, ho soc.
1: Bé, bé, tu eres...
6: Fisioterapeuta.
1: Veus que es van conèixer fent massatges sexuals, vale.
0: Està bé.
1: I llavors, el vostre nom era?
6: Marc.
1: Marqui?
4: Marta.
1: Marqui, Marta, metge i fisioterapeuta. Què pot ser? A veure, eh?
2: Hòstia.
1: Som parell. I es van conèixer fent-se massatges.
0: Vale.
6: Ella d'Almenar, jo de Balaguer.
0: Oh, coi, som al cap del carrer. Quan fa que us vau enamorar?
1: La noia riu.
0: 10 anys, dius.
6: 10 anys.
0: Sempre n'hi ha un o dos que em ballen. Això no va mai a la una.

0: I aquest paio... Ah, que ho volies gravar? Torna, pitxar. Bueno, ja t'ho passarem. Ja I aquest paio del Menà... És al revés, no?
1: No, no, ho has fet perfecte. Ah,
0: i aquest paio del Menà... Qui és del Menà, ell o ella? Així ho he dit al revés.
1: Hosti, sí que has dormit poc, sí, xiquet. Has dormit molt poc.
2: Ho haurà de fer. No és limitador, ja es veu. Sí, no, no em dóna una, no em dóna una.
0: Aclarís-m'ho, aclarís-m'ho tu.
2: No em dóna una.
1: Ell és del Menà sí. I ell és de Balaguer.
3: De Balaguer.
1: Ell és metge i ell és fisio. I no saben quan es van enamorar perquè fa temps que potser no ho estan, però allà segueixen.
3: Doncs vinga, va, aquest d'ara acabat, pau.
0: Això sí que és ben fotut.
1: Olé.
0: Es van enamorar quan encara anaven a l'institut. Ja som al cap del carrer, sigui el Menà o a Balaguer.

0: Acabo content-lo més perquè trobarem el clapés.
1: Vinga, bravo! Va, que ho deixem aquí, va acabar la setmana a Talonaire. I que arribi la banda principal. Tornem dilluns. Adéu-siau.
2: Els taloners, els que van abans del clapés. Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Tradició, cultura i natura en família.
2: Lo 27 de setembre a l'Aldea.
3: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
5: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
4: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure. Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
7: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
6: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
7: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
6: Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
8: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
9: Ràdio en directe.
2: Actualitzada al minut.
10: Alertes d'última hora.
2: RAC més 1.
9: Notícies.
10: Podcast.
2: Contingut exclusiu.
9: Escolta.
10: Navega.
9: Descarrega.
2: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
9: Fàcil, còmoda.
10: Intuïtiva.
9: I renovada.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. I per cor, supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
12: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
13: La majoria de casos amb tractaments conservadors milloren. Ajustant o canviant els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
12: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
13: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
12: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
14: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor o al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
12: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
2: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
10: RAC1 Podcast.
2: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
15: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
16: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes.
17: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
18: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
19: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
20: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no pensa...
21: És per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
19: I tu, ets un d'ells?
22: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
23: RAC1 Podcast.
22: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
24: It's showtime.

0: Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que cada dia a aquesta hora resa perquè no li toqui un tècnic de so com el del programa del Román.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos una vez más aquí a Barcelona Escenarios. Aquí en Radio Ciutadella de la 100.5 de la FM. Al compás de esta música de tequila del maestro Xavi Cugat y Tito Puente como percusionista. Tenemos aquí un especial invitado, pero ahora vendrá, dentro de unos momentos. Pero paso a presentar a nuestros colaboradores.
0: Toni Clapés.
2: Bona tarda. Bona tarda, què tal, com esteu? Per sort, aquí al programa, dediqueu aquest gran aplaudiment a un muntador musical que és el número 1. Estem parlant de Xavi Alujas. Per ell és impensable, és inviable que ens trobéssim amb la situació del Román, i deixeu-me que sempre està acompanyat de l'Àlex Arriola, aquí també li dediquem aquest gran aplaudiment. Per tant, escolteu, podem estar tranquils que tècnicament això sonarà, com sempre, a la perfecció. Què tal, Montse? Bona tarda.
3: Sí, que estem de festa major.
2: Sí, home! Home.

0: I ara li preguntaria a la Montse Llussà per aquestes festes que feu. Que...
1: Oh, ja fa dies, ja fa un munt de dies.
0: Ah, sí? Ja fa dies
1: mare
0: que feu
1: meva.
0: Festes.
1: Tot el bestiari és al carrer, bueno, es fan concerts, es fa teatre, tots els gegants, surten tots. L'Àliga, surt la Mulassa.
2: La Mulassa?
1: Sí, més o menys.
2: Perdoni?
1: Sí, perquè són els dos patrons, Sant Pere i la Misericòrdia.
2: Fan el mateix que per Sant Pere.
0: Bueno, ah. I què? Però jo li estic preguntant què fan, i li estic preguntant això.
1: Es fa el pregó, s'entreguen els guardons de la ciutat, home, es fan moltíssimes coses.
3: Surt una mulata?
1: La Mulassa. La

0: Mulassa. La Mulassa, que és una mula gran.
1: Grossa, sí.
0: Clar, negra, que fa, bueno, que té moltíssims
2: uns,
0: anys.
2: Va, uns comentaris com molt desinflats, no? Com volguem dir, va, no, com, no li agraden les festes majors?
1: Les de la Misericòrdia, no.
0: Ah, mira, per què?
1: No sé, no sé ben bé.
2: Bueno, però,
1: perquè es va aparèixer la Mare de Déu a la...
2: Ui, ah, perquè...
1: La Mare de Déu es va aparèixer a Isabel Besora, que és una pastoreta, ella ho sap.
0: I li va tocar
1: la galta,
0: i li
1: va marcar una rosa.
0: I és la rosa de Reus.
1: Sí.
3: És preciós.
1: Però la Mare de Déu va demanar, per favor, perquè hi havia una festa.
2: A qui li va demanar?
0: A la Isabel Besora.
1: A Isabel Besora,
0: una pastoreta.
1: Que li digués a l'Ajuntament.
3: I tu vas dir aquí, donant lliçons i renyant a la gent.
2: Perdoni, totes aquestes tradicions catòliques vinculades a les tradicions...
1: És que tot és catòlic.
3: Catalanes, per això no t'ho saps.
1: I catòlic és el mateix. Tot comença amb C.
2: Bueno, acabi,
0: només sabem Barcelona, només sabem.
1: Sí, no, Barcelona.
2: Bueno, és que perdoneu.
1: Isabel Besora.
2: No, em sap greu dir-ho, però com Barcelona...
1: Isabel Besora estava
2: mal. Em sap greu, però us falta molt per arribar a ser Barcelona.
0: El centralisme.
2: Em sap greu, però...
1: Ja hi som. O sigui, que tenen tres patrones totes barallades entre elles.
2: Però en tenim tres.
1: Santa Eulàlia, Santa Madrona, sí, i amb la Mercè. Totes barallades.
2: Però sí,
1: tres dones barallades.
2: Però en tenim tres.
0: I qui ho ha dit que ens vulguem assemblar a Barcelona?
1: Ui... Isabel Besora pasturava el
2: ramat. Sí, a veure.
1: I surt la Mare de Déu. Perquè hi havia una pesta terrible que matava gent, però una rere l'altra.
3: Digue-li.
1: I surt la Mare de Déu i diu... Enceneu-me un ciri que ha de fer de llarg tot al voltant de les muralles. Uh-huh. O sigui, havien de fer un ciri.
2: Ai, a sobre li fa gràcia.
1: Que estic rient. Jo no hi he rigut
2: pas. Home, acaba de riure que havia de fer un ciri per el que envoltés
1: tot un ciri del voltant de les muralles, sí, de Reus. Sí.
4: A mi m'agrada més ser
2: el Siri, perdona, aleshores, disculpis, que sí, hem d'anar amb altres temes, però aleshores, per on s'encén el Siri, per on s'encenia?
1: Per la punta
0: pel
1: de dalt.
0: Pel ble.
2: S'havia de donar... No, però vull dir que era com
1: no,
2: una...
1: No, però l'havien de posar... Perquè, clar, jo això no he entès mai com ho van arribar a fer. Perquè l'havien de posar a l'altar de la Mare de Déu.
2: Miri, li
0: com
2: vaig
0: dir una
2: cosa.
0: Com una espiral.
2: Ara mateix...
1: I el que és més gros, que no està dient la senyoreta de Reus... Caros. La senyoreta de Reus, perquè com que no està casada, segueix sent senyoreta...
0: Sí.
1: Casada per on s'ha de casar, per l'església?
0: Sí.
1: Gaudí va fer un projecte per arreglar el santuari de la Mare de Misericòrdia.
3: Digue-li.
1: I què van dir els de Reus?
3: Digue-li.
1: Ens agrada gaire. Ha fet una bestiesa, aquest home. I què va fer Gaudí? Va marxar fastiguejat de Reus, i a Reus no hi ha res fet per Gaudí. I això no ho diuen els altres.
0: És veritat que no hi ha res de Gaudí.
1: No hi ha res de Gaudí, perquè va marxar fastiguejat de tots vosaltres.
0: Però quan ha sigut l'any Gaudí
1: fastiguejat.
0: I s'ha celebrat durant tot l'any a Reus.
1: Sí, s'ha celebrat. Què heu celebrat? Que heu celebrat que no teniu res? Què heu celebrat?
5: Que no teniu res?
2: Escolti,
3: ni el Gaudí ni la gala.
2: Perdoni, un moment, sisplau. Dic, veig que, tot i que pràcticament conviure de ciutat de poble en poble...
1: Estic dormit a Reus.
0: Imagina't.
2: No, però dic que hi ha una excel·lent relació entre les diferents...
1: Molt, sempre. Bé, sempre. He estat molt
2: deixeu-me saludar a la Mònica Folquet. Mònica, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: A veure, que té una primera pregunta per la Montse Llussà. Mm.
6: Doncs sí, si has aconseguit comprar entrades per anar a veure Oasis.
0: No m'ha tocat.
6: No t'ha tocat?
0: Però avui m'han trucat de casa que sí que han tocat a casa. Es veu. Es veu que ho havien fet els dos.
6: Veu obrir dues vies diferents. Carai, enhorabona.
0: I ha tocat a Barcelona i tenim entrades per Barcelona.
2: Per tant, a casa sí?
0: A casa sí, a mi no.
2: A tu no. Que, per cert, els preus em sembla que estan al voltant dels...
0: 80 o així.
2: 80. Jo he llegit...
0: Què passa, penya?
2: Jo he llegit uns 600, de 500 a 600 euros,
6: Home, doncs... Les més barates eren 80. Entre 80 i 90 euros.
0: Sí. Ah, 80. Home, val. Tio,
2: les més cares, 600 euros.
7: Deixeu els oasis d'aquests, tio.
2: Home, què tal, Montero?
8: Si us he saludat abans i no m'heu fotut puto cas, tio!
2: Bueno, és que estàs amb la veu escardada. Com no et cuidis...
7: Va més que em cuidi, tio.
2: No arribaràs als concerts,
7: Però... Aquests els oasis, tio, deixeu-los estar perquè us prenen el pèl, tio. Vull dir, segur que no han venut ni una puta entrada, saps? Vull dir, Pensa sí, que es diuen oasis, saps? Que vol dir que no hi ha res, saps?
0: Sí, sí.
7: En canvi, nosaltres les hem venut totes, tio, i encara seguim obrint nous sectors.
2: Totes, no, perquè, totes no, perquè dic que encara en teniu a la venda, vull dir, totes no.
7: No, no, pues compreu-les aviat, eh?
8: Que me las quiten de las manos!
2: Sí, no, segueix cantant d'aquesta manera i...
4: Sí.
7: Pensa que està tot sold out, eh, nosaltres? Ho tenim tot sold out, tio.
4: Està anant molt bé. Tot sold out... Ara... Em sembla que tot aquest mes, o sigui, tot l'any hem estat fent soldat, vull dir que no...
9: Per què? Per què de cop? Oh, que es gràcies, té tant d'èxit. Jo el 2013, quan us vaig començar a escoltar, va parir, no el sonaven enlloc, i ara tothom es tanca i no caguen amb oques gràcies. Per què això? Què ha passat?
4: No, la gent té els seus tempos, cadascú...
7: Clar, la gent té els seus tempos, ja compraran, tio. Pensa que ara els hem estovat i deixem algunes entradetes a 44 euros.
2: 44, ho hem vist aquest matí. Van baixant el preu o van baixant?
7: Aviam, sí que són a l'altra punta de l'estadi, haureu de seguir el concert en prismàtics. Però això és el de menys, eh? Vull dir, un concert es ve a escoltar música, tio, després es compra la samarreta del Corcul i ja està, saps?
1: De què?
8: Vinga, va, penya, el Corcul, a tope! Teo, què passa, Teo? Que sona una mica el Corcul. Vinga, compreu entrades, Teo!
2: Cada dia, perdona, estàs amb el Corcul? Estàs,
7: què et passa amb el Corcul? Què tens en contra, Teo? És guapíssim,
2: Pau. Bueno, en tot cas, les entrades d'Oasis que ja, en aquest cas, s'han posat a la venda,
0: escolta,
2: que la Montse Llucà...
0: I es veu que s'estan revenent a uns preus, que home, jo encara clar, ho puc fer, això.
2: Aquesta és la falera de les entrades. Bé... eufòria desfermada també pel que fa a les entrades. És evident que el país no està en crisi, el país funciona, com va dir José María Aznar, España va bien, España va muy bien, perquè es venen les entrades de Oques Grasses, es venen les entrades d'Oasis. I atenció, perquè ho estan també patant en prevenda els Javis amb la bola negra. Marc Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, què tal?
2: Aplaudiment per Marc Serra. Eufòria desfermada. Anem d'eufòria amb eufòria.
10: Aquest país està molt il·lusionat, eh?
2: Sí, anem d'eufòria amb eufòria.
10: Realment.
2: Oques Grasses, sí. Oasis, ara Los Javis.
10: És que són 500 sales de tota Espanya, a més, algunes amb les entrades exaurides.
2: Fixa't.
10: I per acabar de rodonir-ho, que ho explicava aquest matí el Basté, les previsions apunten que la pel·lícula, La bola negra, sobre la Lorca, podria arribar a 11 nominacions als Premis Òscar. La pregunta és si n'hi ha, per tant, o estem inflant el globus, i a més l'hora de la veritat, doncs ens quedarem amb menys. L'expectació per la pel·lícula del Javier Ambrosi i el Javier Calvo continua pujant, només per citar alguns exemples, eh? A Barcelona es veu que hi ha moltes ganes. Cinema Renoir tenen moltes projeccions als vespres on ja no queden entrades. Els Verdi avui s'han programat 7 sessions més.
2: Fixa't.
10: Ja ho tenen tot venut. I els Movie han ampliat sessions durant tot el cap de setmana als seus cinemes. L'altra pregunta seria què diu la crítica, perquè una cosa és la gent engrescada i l'altra cosa és la crítica.
2: Què diu?
10: En general, matitzarem molt bé. Boyero al País, que no li agrada res, per tant, això és un èxit, diu que és un èxit a tots els nivells. La Vanguardia, li posem 4 estrelles, diu imatges absolutament seductores, i pel que fa a la crítica internacional, Variety puja l'aposta i fa aquesta previsió d'11 nominacions als Oscars, inclosa la de millor pel·lícula.
2: 11, eh? Recordem que ahir també Àlex Gorina ens va dir...
0: Estava entusiasmat. Que va dir que no era rodona, eh? Va dir també al final com aquella matisació.
10: Una miqueta, de crítica. Sí, que poc,
1: era imperfecta.
10: Bueno, en aquest cas, no es podia fer servir aquell tòpic periodístic de crítica unànime. Seria, més aviat, pràcticament unànime, perquè, per exemple, Blai Morell li ha posat 2 estrelles, es veu que no li ha acabat d'agradar.
0: Caram.
10: I ara mateix podem saludar un crític que també hi ha trobat algunes pegues. Toni Vall, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
10: No sé si tu i el Blai sou com Astèrix i Obèlix, en aquell petit reducte, envoltats de romans, perquè, vaja, la crítica és molt generosa, vosaltres ho sou menys, no?
11: Jo sóc més panoràmics, sí. M'agradava més.
10: Et veus més altruïda, eh? A veure, en el primer visionat que vas fer, ja vas veure que alguna cosa grinyolava o has hagut de pair una mica la bola negra?
11: El primer i últim visionat, sí. Sí, no. Quina és la pregunta?
10: No, la pregunta és si d'entrada ja vas veure que la cosa no t'agradava.
11: Bueno, conforme anava avançant a la pel·lícula, ja anava veient de que, bueno, que no connectava jo amb el que estaven explicant i amb el discurs aquest de fons de la pel·lícula, amb aquesta espècie de, com t'ho diria, reivindicació de l'Orca, etc. No és una cosa com una mica complexa d'explicar, però bueno, sembla com si els Javis haguessin descobert ells, no?, que l'Orca era homosexual i que no sé, tenen la tesi, la gran teoria de que això s'ha silenciat a Espanya durant dècades ominoses d'estudi literari

0: dues de cinc, quantes n'hi posaries?
1: També dues, sí.
0: Dues.
2: No, el guitarrita, pregunta-li pel guitarrita.
0: Ara li pregunto pel guitarrita.
2: Si ho fa bé o com
0: sí, ara li preguntaré. Tu, per tant, dius que ells es posen la medalla, diguem-ne, d'haver explicat aquesta història gay de Lorca quan això ja era públic. És a dir, que ells fan bandera de no sé, d'aquesta manera de treure-ho de l'armari.
1: Bueno, sí, a veure, ells van dir que a Espanya se'ls havia robat que Lorca, no? La homosexualitat de Lorca, tot això, quan, vaja, no sé, quantitat de generacions d'estudiants en aquest país, no dic a Catalunya, dic a tot l'Estat, no? Han estudiat Lorca a l'escola i se'ls ha dit que era homosexual. Que hi ha gent que no, que anaven a col·legis més, diguéssim, conservadors, més conservadors, sí. o el que sigui, o, vaja, no sé, o d'una altra, una altra mena, diguéssim, d'educació, doncs val, perfecte. Però convertir la pel·lícula en una espècie de sortida de l'armari, visibilització d'una cosa oculta, quan no és així, no? O com a mínim així ho veig jo.
0: A la crítica parles de simplificacions lamentables. A què et refereixes?
1: Doncs això, per exemple, aquest tipus de qüestions... és que són, hi ha quantitat d'escenes, diguéssim, que ara no em posaré a fer spoilers perquè tampoc no...
2: No, explica'ls, perquè jo no hi aniré.
3: Home, no, senyor Marcelí.
2: A veure, alguna cosa a explicar.
0: Alguna cosa?
2: No, sí, home, sí, tira.
0: No, home, no.
2: Si tampoc no hi anirem.
3: Home, vostè no hi anirà. Mira, escolti, el parador.
1: Digues, digues. Hi ha una quantitat de... No, he dit d'altra banda, diguéssim, que que estàveu explicant ara, no? Que les vendes són brutals, sí. Bestials, els cinemes estan totes exhaurit, el cinema Girona de Barcelona, per exemple, avui fan tres sessions i estan plenes, el cap de setmana igual, per tant, és que és fantàstic això, vull dir, això no, una cosa no treu l'altra, a mi no m'ha agradat gens, però és que això no. O sigui, ara he fet un parell de comentaris també a Twitter,
0: sí.
1: Que han tingut una espècie de... Bueno, que se m'han tirat a sobre. Que...
0: Sí, se t'han enfadat, sí. Toni, sí, ja ho he vist.
1: Bueno, i a més, quan a vegades també, quan dius que la pel·lícula no t'agrada, pues, vostè és un homòfob, no? Que també, tampoc ho acabo d'entendre, això. No?
0: Vull dir això
1: no
0: s'ha comentat molt, que si no t'agrada la pel·lícula dels Javis, et posaran aquesta etiqueta, no? Et pot no agradar, sí, per moltes raons, no?
1: Això tampoc m'ho prenc mai massa seriosament, ni no té gaire importància. Vull dir, aquí l'important és que la gent vagi al cine, que la vegi molta gent, inclús que guanyi molts premis, que em semblarà fantàstic.
0: Escolta,
1: però és espècie de...
2: No val,
0: no sé. Dius que,
1: digues.
0: Dius que hi ha un aspecte total, on ets totalment contundent, que dius que hi ha dos actors que semblen amateurs.
1: Sí.
0: A què et refereixes? Sí.
1: Això, que són molt dolents.
0: Però ens vols dir qui són?
1: Sí, el Miguel Bernardó i l'altre noi que es diu Carlos González, em sembla, que és el que fa el paper de... Són tres històries, la pel·lícula. Una abans de la guerra, una durant la guerra i una l'any 2017. Doncs la de l'any 2017.
0: Dius que d'aquesta època que és de vergonya aliena.
1: Sí, per mi sí. Perquè aquí entren tot aquest tipus de simplificacions... de, bueno, unes escenes molt, per mi molt gratuïtes, en fi, però tampoc entrarem perquè és la que la gent la vegi i tampoc condicionar el visionat tampoc no em sembla bé, o sigui que l'únic és que la gràcia és que tingui també molta vida, moltes interpretacions i que cadascú hi vegi el que vulgui. I com més s'expliqui qui era Lorca, com més s'expliqui que el van matar, com més s'expliquin els motius pels quals el van matar i més es reivindiqui la seva figura i la seva obra, que per cert, això és una cosa molt interessant de la pel·lícula, com es reconstrueix la vida o la història d'aquesta obra oculta o inacabada de Lorca que es diu la Bola Negra, no? Que és un punt de partida brillant de la pel·lícula. Per tant, això és una cosa fantàstica. I un dels passatges i un dels tres, diguéssim, temps de la pel·lícula, el primer, el que és abans de la guerra, quan es reconeix

0: destrueix l'obra de Lorca, és el millor i és realment té coses molt, molt maques aquest passatge, no? Per tant, és una pel·lícula amb molts alts i baixos i per mi amb problemes molt greus, però
1: bueno, qui vagi la gent i qui ho vagi a veure.
2: Pregunta-li per Guita Rita.
1: Bueno, la Guita Rita li pregunta, que la Guita Rita de la Fuente, ho fa bé o no ho fa bé?
0: Què passa amb el Guita Rita?
2: Com ho fa aquest noi?
0: Aquest ho fa molt bé, eh?
2: Ah, ho fa bé. Està bé. Ah. Sí. I la Penélope Cruz està operada?
0: També.
2: També està operada?
0: Està operada?
2: Ah, no, t'ho pregunto.
0: Està operada o José Manuel Parada?
3: No, yo estoy callada. Yo estoy parada porque estoy callada. Ay, que me ahogo.
1: Va, escolta, bueno, Toni, doncs res, vols que anem un altre dia a veure si canvies d'opinió?
0: Bueno, sí, millor perquè segurament estic equivocat, eh?
1: Val, perfecte.
0: I tot el que he dit no val per res.
1: Bueno, sí. Doncs que la gent ho vagi a veure. Toni, gràcies.
0: Gràcies, adéu.
1: Una abraçada. Adéu.
2: Adéu.
1: Dos estrelles com el Blai Morell. Sí. Dos.
3: Hola, sóc l'Albert Pla.
1: Hola, Albert.
2: Què tal? Vàrem escoltar... Vas estar l'altre dia amb el Bundó.
3: Bueno, suposo que el Toni Vall i tots aquests que no us agrada la bola negra ni els Javis, després us deuen encantar les pel·lícules com Spider-Man 6 o Iron Man 8, no? Com això que deies tu, els nois aquests que parlen de cinema al Bundó, que l'altre dia ja el vaig repassar i el vaig deixar finet.
4: Per cert, digue'ls-hi als teus nois... I? Aquests, com es diu aquest noi que fa el Bon Dia Tan Llarg?
5: El Toni García.
4: Sí, que... Em sembla bé, que quan digui... Els Javis, no, a mi no m'agraden els Javis. Vinga, fora,
5: això
4: adiós.
5: Això és el que passarà,
4: A mi em sembla bé. Ara, di-li com té la seva consciència quan després de dir... A mi això dels Javis, va, parlem de... Spider-Man 6. I si estan 10 minuts i els altres dos li van rient les gràcies, és que quan mal han fet els americans, per favor.
5: Ai.
4: Però bueno, allà ell, amb la seva consciència.
5: Amb la seva consciència. Bueno, escolta, en tot cas ja ho seguirem tot plegat.
4: Spider-Man 6, la pebrotja. Que a més després de dir que no pensa parlar dels Javis, no sé per què. No pensa, és crític de cine, però ell no pensa parlar mai dels Javis.
5: Però no és
4: veritat. Perquè li cauen malament i no. Els altres dos li riuen les gràcies.
5: Però
4: i després diuen, Spider-Man 6, de puta mare la pel·lícula,
5: escolta,
4: molt entretinguda.
5: Albert, però li pot agradar Spider-Man 6, eh?
4: Sí.
5: Ah, vale.
4: Sí, és el que dic jo.
5: Llibertat.
4: Vale. Queda molt clar el que és un crític de cine a aquest país. No parla dels Javis i parla...
5: Però sí que parla.
4: Ni xora de l'Spider-Man 6.
5: No, és veritat.
3: I no ho dic perquè surti jo a la pel·lícula i... Escolta, que hagi treballat amb els Javis,
2: No.
3: Ho dic com a crític de cinema independent. Però Spider-Man 6, eh? Spider-Man 6, tela amb els americans.
2: T'han donat feina, no, aquests Javis?
3: Bueno, però no té res a veure.
2: No té res a veure
3: en absolut.
1: Sí, però llavors Spider-Man 6 et va agradar o no et va agradar? No ha quedat
3: una
1: clar.
3: Merda absoluta, Spider-Man 6. És per un nen que estigui pràcticament amputat.
2: Mare de Déu.
1: Bueno, veurem altres crítics que diuen dels Javis.
2: De moment, tots cas, molt bé, menys dos.
1: Els de Can Bundó, a veure què és el...
2: A veure.
3: Oh, Spider-Man 6.
1: A
3: la merda.
1: Bé, a tot això, avui està en notícia que a Lleida es prohibeix el burca o qualsevol peça de roba que tapi la cara a l'espai públic.
6: Doncs sí, és la novetat més cridanera que incorpora la nova ordenança de civisme que avui ha aprovat la Paeria amb els vots del PSC, Junts i Vox.
2: Hauré d'anar a viure a Lleida.
6: L'incompliment de la normativa comportarà multes que van dels 400 als 750
2: euros. Sembla poc.
6: I en té tots els detalls el corresponsal de RAC1 a Lleida, Julen Andrés. Bona tarda, Julen.
7: Bona tarda. Hola, bona tarda, com esteu?
6: Molt bé. Escolta'm, tots els partits s'han mostrat contraris al burca, però no tots han donat suport a aquesta nova ordenança. Entre ells, el Partit Popular. Com ho argumenten?
7: Sí, Esquerra i Comuns han anat més o menys en la mateixa línia, no? Coincideixen en que s'està posant el focus a les dones i que s'haurien de protegir i no sancionar. I a més Esquerra ha dit que d'aquesta manera també s'està comprant el discurs de l'extrema dreta. Però com bé dieu, l'altre partit que no ha donat suport és el Partit Popular, perquè han deixat molt clar que no han votat a favor. I si us sembla bé, escoltem primer el Xavier Palau, que és el portaveu i cap de l'oposició, perquè així podrem entrar més en detall.
8: En l'aprovació d'aquesta ordenança continuaran havent-hi les mateixes dones que portin els mateixos burques avui a Lleida, o inclús més, perquè se regula i es permet. Porten certament uns mesos fent un autèntic teatre amb aquest tema, una espècie de performance, i volen fer creure que Lleida es prohibeix rotundament el burca. Però això és mentida.
6: És mentida perquè diu que hi ha unes excepcions. A quines excepcions es refereix?
7: Sí, es refereix a que aquesta normativa no regeix en llocs de culte o en espais on sigui normal o habitual anar amb el rostre cobert, tenint en compte els costums socials acceptats. I l'altra part que diu que seria, que es podria portar el burca, és si es fa un exercici d'un dret fonamental també d'acord amb la normativa vigent, com per exemple podria ser la llibertat religiosa en aquest cas.
6: Per tant, efectes pràctics, aquesta normativa serà difícil que s'apliqui.
7: És tot molt ambigu, perquè s'ha de tenir en compte també que venim del 2010, que el govern socialista d'Àngel Ros també ho va proposar, però en aquell moment el Suprem ho va tombar. I ara la Rosa el que diu és que en aquell moment es parlava de seguretat i ara no, ara dels drets dels drets de les dones. I també suposo que han buscat totes aquestes casuístiques i veurem com s'acabarà aplicant tot plegat.
6: El PSC ha tirat endavant aquesta votació amb el suport de Junts. Quins canvis s'han fet en aquest redactat perquè hi acabessin donant suport?
7: Sí, ha anat tot com estava previst. Aquesta setmana Junts ha anunciat que li donaria el suport, que no estaven del tot contents amb el redactat, i el que s'ha fet finalment és afegir l'expressió d'acord amb la normativa vigent per una eventual regulació ja a nivell estatal, que ja parlem del Congrés. I també per aprovar aquesta modificació de l'ordenança s'havia d'aprovar una moció presentada per Junts, que aquesta moció ha estat protagonista també en el dia d'avui, que ho veurem més endavant, que consisteix en instal·lar una xarxa de lavabos i dutxes públiques. Ha anat tot com l'esperat, l'ordenança ha prosperat i la moció també. I la Rosa ha dit que era necessari actualitzar-la perquè l'actual ordenança de civisme és de l'any 2007.
9: Hem de ser conscients que l'ordenança cal que sigui actualitzada, s'hi ha manifestat algunes de les persones que han intervingut, i a més hem de tenir clar que el civisme, la convivència i la seguretat formen part d'una mateixa realitat, perquè a vegades les coses deriven una cosa amb l'altra, no? Per tant, la ciutat necessita normes clares, normes actualitzades i aplicables. I els drets van acompanyats de deures i de respecte als altres. L'ordenança no és només una sanció, que també incorpora la mediació, incorpora la resposta social i incorpora la prevenció.
6: Ara deia Julen que el 2010 una entitat va aconseguir aturar aquesta ordenança. Sí, aquesta entitat, què ha dit avui i quin marge de maniobra té, tenint en compte que estem al 2026 i que el context general tampoc és el mateix que el 2010?
7: Ha canviat el context, ha canviat també aquest discurs, perquè com dèiem abans parlaven de seguretat, ara dels drets de les dones, però la entitat és l'associació Watani, ha parlat en el seu president, en Mourad, i també ha deixat molt clar que és el que faran si l'ordenança prospere, que és el que ha passat.
10: Mi última frase és si sigue esta ordenança a su aprobación, nosotros vamos a utilizar todos los medios democráticos, estaremos en contacto con toda la ciudadanía para recoger firmas. Tenemos un objetivo de 5.000 firmas para tener el respaldo de la ciudadanía. Muchas gracias.
1: 5.000 firmes, Agafaran.
3: Jo firmaré. Tu també, no? Firmarem, no?
1: Però aquí o a Lleida?
3: Allà.
1: Hem d'anar allà. Però saben de què estan parlant o no saben
3: de
1: què estan parlant?
3: No, que s'ha de firmar.
1: No, bueno, és igual.
2: Però aquest senyor que vol firmes, per què les vol?
1: Bueno, o sigui, escolta, vostè diu que signarà i no sap per què signarà.
2: En castellà, ho deia.
1: És que moltes vegades signo coses pel carrer.
2: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Bé, però la persona...
2: Li demanen la signatura i vostè signa.
1: Però la persona que ve és molt amable.
2: Sí, bueno, molt amable, depèn. I els veus que alguns d'ells que... Si no, que la signatura, penses, què em farà aquest home del meu DNI de la signatura?
1: No, i el DNI també l'apuntes.
2: En unes associacions i uns plantejaments raríssims.
1: Sí, però jo sempre poso...
2: De l'ungla trencada cap endins amb butllofa i berruga.
6: I suposo que dona el compte corrent seu també, no?
1: Bueno, sí.
6: Veus?
1: Però quin mal hi ha? Bueno, alguna cosa més?
6: Sí,
1: no, però és per un bé, eh?
2: Sí, no, no, sí.
1: El bé se'l trobarà vostè.
6: Una última cosa, Julen, deixaves com entreveure que aquesta moció de Junts ha alterat una mica el bon clima amb el que s'estava desenvolupant el ple. Què ha passat?
7: Doncs que en la seva intervenció, el regidor de Vox, Josep Roca, li ha dit a Junts de per què no proposaven això de les dutxes quan governava, i cito, amb els podemites i els hereus del genocida Companys, referint-se a Esquerra. La Rosa li ha cridat l'atenció fins a 3 vegades, però que ha dit que ell no retirava res i l'han acabat expulsant del ple. L'alcalde, Fèlix La Rosa, ho ha qualificat tot d'inacceptable, i després de donar atenció als mitjans ha afegit que ja havia posat una denúncia al jutjat contra el regidor de Vox, perquè diu que en un acte de l'extrema dreta el regidor es va referir a ell com a malparit i poca vergonya.
1: Jesús.
7: Així que, bueno.
6: Molt bé, doncs gràcies, Julen Andrés, per aquesta...
11: Bona tarda, soc Xavier García Albiol. Bueno, si això de prohibir el burca i el niqab ho arribo a fer jo a Badalona, bueno, me cuelgan com es verà un jamón i fan un desembarco de Normandia, però vamos, amb Mossos d'Esquadra entrant a Badalona con lanxes des del pont del Petroli fins a Montgat. De fet, a l'any 2013, jo ja vaig demanar al govern espanyol que aprovés una llei per tot l'Estat per prohibir l'ús del burca als espais públics. I em van dir de tot, de tot. I lo bo és que ara el PSC vota a favor d'això, Junts vota a favor d'això i Vox. I, en canvi, en contra el PP, Esquerra i els Comuns.
1: Fixi's.
11: Bueno, és el món al revés.
1: Sí, és realment, sí, no, si analitzes les votacions, jo ja, ja no saps, bueno, ja no saps on ets.
11: Al final hauré de muntar el meu propi partit. APC, Albiol per Catalunya. Ja tinc la música preparada. Sí.
12: Vota APC, Albiol per Catalunya. Som els únics que fem fora la xusma. Vota APC, Albiol per Catalunya, som els únics que fem fora la xusta.
1: A mi m'agrada, eh? No, a vostè avui, aquesta tarda, realment, li agrada tot.
2: Perquè trobo que és enganxós.
6: Home, però com pot dir
1: fan fora la xusma i tot això?
2: Ah, no, no he entès que digués això.
1: No, home, perdoni, torna-la a posar.
12: Vota PC.
1: Escolti.
12: Albiol per Catalunya.
2: Albiol per Catalunya.
1: Peri.
12: Que fem fora la xusma.
6: Som els únics que fem xusma. Fora la xusma, perdoni.
12: Adéu per Catalunya.
1: Però que no ho sent.
2: No s'entén al final, la lletra final que diu.
1: Home, sí que s'entén, home, s'entén perfectament.
2: Els xurros, no sé què diu dels xurros.
1: No, xurros no, xusma, diu xusma.
2: No, no, em sembla que diu xurros.
1: Primer signa amb aquesta associació, ara al revés. O sigui, ara aquí, escoltant l'Albiol, que és diametralment oposat.
2: Has oposat?
1: Home, la persona que m'ha escoltat de Lleida, d'aquesta associació que buscava signatures...
2: Però per què les busca? És que no m'ho expliqueu.
1: No, no és igual.
11: I més coses que diria i em callo, perquè si tinguem el que penso,
1: callo.
11: Ja vaig avisar que... Bueno.
13: Perquè s'està gravant, perquè hi ha persones, i sobretot perquè sóc una persona educada. Perquè si digués el que penso, si digués el que penso, em diria alguna de grossa.
11: Queda clar?
1: Agraïm al Julen que ens hagi acompanyat a tot això. Anem amb altres qüestions del dia. Folquet, a veure...
6: Caces de Finlàndia i de Suècia intercepten avions de guerra russos sobre el Bàltic en una operació inèdita. Va passar ahir, la Força Aèria Finlandesa n'ha informat avui d'aquest incident. Va passar sobre el mar Bàltic mentre els dos països nòrdics feien la primera missió conjunta d'aquest tipus. L'esquadrilla russa...
1: Sí, que ja ho estic, ja estic, ja ho estem, estem
6: si
1: escoltant.
6: Si estan fixant tots, tira menys veritat, vostè. Se n'adona, no?
2: Que ve la guerra.
1: Bueno, ja en parlarem aquí la setmana vinent, però
2: No voleu veure, però...
1: No, sí,
2: ja
1: sí.
2: Ja n'hi ha passat una, eh? Bueno, tu, que vaig estar al desembarco, eh?
1: Bueno, això, perdoni, miri, Marc Serra va estar a Normandia aquell estiu.
2: Vaig estar buscant...
1: I de vostè no hi ha ni rastre,
2: totes les fotografies seves i el seu nom no va sortir
1: perquè
2: de res.
1: Jo no em movia de la barcassa, eh? Jo el que anava buscant més soldats... Jo vaig dir, bajad todos...
2: Sí.
1: Quan arribaven a la platja, els anaven pelant tots un darrere l'altre.
2: Ja, pobres. Sí. Ja
1: ara vengo que voy a por más. I me'n tornava cap a Anglaterra.
2: Vol dir que vostè no consta allà.
1: Sí, vostè comandava la barcassa.
2: Sí. Jo portava el timón.
14: Però si portava el timó vol dir que és el que estava amagat al darrere de la protecció del timó.
1: Home, clar, es... clar.
14: Més badant. Que es veu perfectament quan vas allà.
1: Fica-t'hi tu allí.
14: Es veu el timó, sí, que està molt ben protegit, a darrere, i allà no et poden tocar la
1: zona. Jo vaig dir, vinga, bajat, bajat. I ja voy, ahora vengo.
14: Feia la volta.
1: Sí, feia el top, sí, sí.
14: Bajat, bajat, ahora vengo.
1: Ahora vengo.
14: És d'un covard, això, però realment...
1: No, al contrari. Al contrari, perquè tu havies de vigilar, perquè també hi havia avions, que venien i...
6: Però el Titanic va fer al revés.
2: Però un moment, a veure, que no sap ni de...
15: És que els avions
2: com
15: eren...
2: Com que els avions eren aliats.
14: Què havies de vigilar si els avions eren aliats?
1: No, però vull dir, dius, ve si se'ls escapa una bomba.
2: No, home, que se'ls ha d'escapar. No, si home,
1: perquè tu, quan estàs en una guerra, vas tan esbarat que dius... Bombes, venga!
2: Sí, home, bombes, venga,
1: però no les... Hi havia aviadors.
2: Però no les deixaràs anar en el desembarcament.
1: Però tu, hi havia aviadors que llançaven bombes que no sabien ni on les llançaven.
2: Sí, venga, a lo loco.
14: I escolti'm una cosa, que hi vaig ser aquest estiu, que per cases d'aquestes, com les que vostè portava, encara n'hi ha alguna abandonada per allà. No sé si va deixar alguna vostella.
1: No, jo la vaig deixar a Anglaterra, vaig dir, ja no vaig tornar,
2: Hòstia, realment, és que de veritat...
3: Ets un heroi. Sí.
2: Però que un heroi s'hi va fugir amb la barca.
3: Però m'està allà defensant Catalunya.
2: A veure, què ha passat
6: avui?
2: En tot cas,
6: Toni, deixa'm només...
1: Finlàndia i Suècia. Tu estàs dient Finlàndia i Suècia. Veus com no estàs al cas? Finlàndia i Suècia.
2: Que ara
1: s'han trobat avions dels russos.
2: Ha de complertar la informació.
6: No, que aquest incident s'assuma a l'alerta dels serveis d'intel·ligència danesos que ahir van advertir que Rússia preveu intensificar els seus atacs híbrids contra territori europeu en els pròxims mesos.
16: Dios mío, soy John Rambo, estoy en comunicación. ¿Me escuchas, Charlie?
2: Hola, Rambo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
16: Papa 7 Delta, Charlie, te estoy escuchando.
2: Sí, yo también te estoy...
16: Es la guerra, Charlie, papá.
2: Pero vamos a ver, no hay el cambio corto para no pisarnos.
16: Corto, alfa,
2: no, papá. Que nos estamos pisando, estamos Delta. Hablando uno encima del otro.
6: No, pero no corto. Es corto, alfa, Delta, es cambio y corto.
16: Papá, corto.
2: No,
16: Delta.
2: No, cambio. Está bien la Montse
6: Llosa. Es cambio,
16: tango,
6: cambio. Tango, cuando quieres acabar ya, es cambio y corto.
16: Cambio, tango, Charlie.
6: No, esto es para decir otras cosas.
16: Corto, sí, corto.
2: No, cambio. Que toma,
6: corto,
2: no,
6: sí, corto, corto,
16: corto. Corto, corto.
2: Es la guerra. No, si quieres corto, sí.
16: Corto, corto, muy corto. Es la guerra y si llevas la guerra en la sangre, solo tienes que luchar para sobrevivir.
17: Quiero sobrevivir. Para sobrevivir a una guerra... Hay que convertirse en guerra.
16: Para convertirse en guerra solo hay que ser muy duro. Hay solo una forma.
2: ¿Pero qué te pasa? Que no enlazas una palabra detrás de otra. O sea, realmente, ¿qué te pasa? ¿Qué se te ha desmontado el cerebro de tanta musculatura?
16: Hay que pedir permiso para entrar en combate, coronel. Charlie, tango.
2: ¿Qué coronel? Si no soy ningún coronel.
16: Papa Delta, necesito entrar en combate.
17: ¿Y qué me dice de mí? ¿Me ayudaría a entrar?
18: No hablará en serio.
17: Sí, hablo en serio.
18: No puede hacerse oficialmente.
17: Hágalo oficiosamente.
18: Si pudiera hacerse, quiero que sepa desde el principio que si le cogen o si hay una filtración, negaremos cualquier participación e incluso el hecho de que le conozcamos.
17: Estoy acostumbrado.
2: Però, a veure, vostè vol anar... vol estar present al Bàltic en aquests conflictes ara mateix que tenim militars.
16: No, yo quiero irme a casa. Yo no he estado nunca allí, Dios mío. No he estado nunca en la frontera con Rusia. No tengo ni una matriusca en mi vida. La he visto. Ha sido terrible.
6: Son unas muñecas que van dentro.
2: No, comencis amb les muñecas. Sempre estàs amb les muñecas.
16: Ha sido terrible. A todos nos gustaría estar lejos de este lugar, Charlie. Papa, cambio.
17: A todos nos gustaría estar lejos de este lugar. Pero este es nuestro trabajo.
2: Claro.
17: Y es lo que somos.
2: Sí, sí.
17: ¿Qué somos? Vivir por nada. O morir por algo.
2: Sí. ¿Hola? ¿Rambo?
17: Decidid.
16: Decidir.
6: Porta música incorporada. Ella porta
16: música. Decida, abuelo, què quiere?
2: Dic que això és un fragment d'una de les pel·lícules. Sí. No pot parlar amb el fragment, però si vol dir-li alguna cosa, el tenim ara mateix en directe.
16: Morir por nada o luchar por algo.
2: Vivir por nada o morir por nada.
6: El niño de las botas lo tienes por aquí.
16: No,
2: cal,
16: no,
2: cal,
16: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
15: Un niño que lleva una caja de limpiar zapatos. Y dice, limpia, señor, limpia. Y yo le digo, no. Y él insiste.
2: A veure, un moment. Dice, para el document. Aquest document, Lluçà, et fa tanta riure d'un nen que es esclaten les cames? Això que et fa gràcia.
6: Però és que no entenc mai si li esclaten al nen o el que els hi està netejant.
2: El nen,
16: a mi amigo soldado. Sí. Se le salta las tripas, no al niño. Bueno, sí, el niño revienta como una granada, pero mi amigo queda deshecho a pedazos.
15: Aparece un niño. Un niño que lleva una caja de limpiar zapatos.
2: ¿Veieu?
15: Y dice, limpia, señor, limpia. Y yo le digo, no. Y él insiste. Y Joy dice, sí.
16: Yo
15: voy por un par de cervezas y la caja es una bomba. Abre la caja y su cuerpo salta por los aires hecho pedazos. Le veo allí caído gritando como un loco. Tuve que quitármelo de encima. Estaba cubierto de pedazos de su cuerpo. Mi amigo hecho pedazos encima de mí. Sangre por todas partes. Intento mantenerlo entero y se le siguen saliendo los intestinos.
2: Però no sap pixant-se a riure.
15: Nadie me ayuda.
2: Quiero irme a casa,
15: me lo repito.
2: Però què et fa gràcia?
6: Però a vosaltres us commou, en sèrio, aquest fragment us commou.
2: Home, jo estic veient Rambo. A veure. I aquest home surt en aquesta escena... I clar, em quedo tocat. I tu pixant-te a riure.
6: Sí, que
14: queda pedaços, Montserrat.
6: Però i el nen, vull saber. El nen, què s'ha fet del nen?
2: Pues el nen li dóna la caixa i se'n va.
14: Què s'ha fet del nen?
16: Aquello parecía Càrniques González.
2: Va! És que de veritat.
14: Que gosos, bruts. I a més li agraden aquelles dels zombis que es mengen la gent.
6: Home, sí, té gràcia.
14: Té gràcia. Mare de Déu Santíssima.
2: A veure, que...
16: No encuentro los papeles.
2: No, és que estic esperant a que aterri la Míriam Díaz, que ve en un dels plats forts del dia. No us deixarà indiferent la història que tot seguit abordarem.
14: Redacció paralitzada avui,
2: Silenci. A veure, primer de tot, un aplaudiment per Míriam Díaz.
6: Bravo! Està cantant, Ella canta.
14: Míriam Díaz
6: és el tema. Porto el tema, eh?
2: Sí, el tema.
14: És el tema.
2: A veure si, és el tema. Si em deixen posar-lo sobre la taula, a veure si em permeteu. Ara mateix és el tema estrella de les diferents televisions.
14: Sí.
2: No, vosaltres pensareu, ara ens parlaran de l'estranya mort de l'arquitecte Josep Joan Pere. Això ho farem amb la Laura Fa, que té informació extra, a partir de les 5. Però abans parlarem...
14: Josep Joan Pere.
2: Josep és... Què he dit? Joan.
14: Joan Pere és el que fa teatre.
2: Josep.
19: A mi no m'han matat.
2: Sí, Josep Joan Pere. Anava a dir, això ho explicarem amb la Laura Fa, però ara del que parlarem amb Míriam Díaz, de quin cas és?
6: Estic parlant de la gran boda gallega.
2: És aquest casament, recordem-ho, Míriam, el casament va ser un desastre. La núvia va exigir 40.000 euros al nuvi, no?
6: Exacte.
2: Que va ser infidel als lavabos, va acabar demanant el divorci i els familiars van acabar abofetades amb la presència de la Guàrdia Civil.
6: Que exacte. Guapo, això és com ho ha venut la premsa, sí? Que és aquest casament desastre. Ho té tot, eh? Baralles, infidelitat, deute econòmic... T'explico, ell de la zona d'Orense, ella colombiana, es casen en una casa rural.
2: Silenci!
6: Es casen en una casa rural, envoltats de les famílies, arriba el moment del dinar i es veu que ella li retreu a ell que no ha vist ni un euro dels 40.000 que ell li hauria promès que aconseguirien en regals dels convidats.
14: Això enmig del casament?
6: Sí, enmig del dinar. Jesús. Ella diu, escolta, amb aquells 40.000 euros, jo aquí no en veig ni un. I ell li diu, no els tinc. Això és el que explica la suposada núvia en un àudio que ha circulat, us he de dir, per tot arreu i l'han tirat a totes les televisions.
20: Le dice a mi hermano, cállate la puta boca, ¿no? Le dije, ¿tú por qué tienes que decirle a mi hermano que se calle la puta boca si tú sabes yo por qué estoy aquí? Porque tú dijiste que me ibas a dar 40.000 pavos y no me has dado nada de lo que han pagado los invitados, le dije. Le grité.
2: Però aquesta presumptament és la nòvia.
6: Suposadament...
2: La nòvia, la dona.
6: És la dona, que hauria fet un àudio explicant la història.
2: I parla d'aquesta manera.
6: 40.000 pavos.
2: Jo ja sé que vostè, senyor Virgili...
14: Hi ha ulls que s'enamoren de lleganyes.
2: Bueno, sí, i després aquella frase que m'agrada molt de tot es despatxa. Tot. Ara, jo no arribo a entendre com es despatxa això, però bé, endavant.
6: Bé, aquí, mig del dinar, comencen a discutir, ella ja ho diu, le grité, i aquí apareix la germana del nuvi que va intentar tapar-li la boca a la núvia. Aquí s'hi fiquen els germans de la núvia i és quan es comença a trencar la vaixella. Gots, plats... I tot, com us he explicat, o expliquen els mitjans, acaba suposadament amb la núvia al lavabo tenint sexe amb un dels cambrers.
19: Aquí?
6: No, no, no ho dic jo.
2: No, no.
6: Ho diu ella amb aquest suposat àudio.
2: Atenció.
6: Atenció.
2: La núvia... Para un moment. La núvia ho diu en aquest, tal com diu, perquè ara ho valorarem, en aquest presumpte àudio de la núvia.
20: I en medio de eso... Con un chico, como te dije, había un chico que era joven, el chico, muy guapo. Yo me lo fui. En el baño, él los pilló. Después, al último, llegó la policía.
21: Però, a veure, un moment, en quin moment van anar al vàter amb el cambrer?
6: No ho sé, senyor Marcelí.
21: Perquè en teoria és cap al final. Pels 40.000 euros.
6: En teoria és cap al final, quan ja hi havia hagut tota, o sigui, la baralla ja familiar tots? I tothom, sí. Doncs ella com a despit o com a venjança...
21: Ah, no? No ho expliqueu bé.
2: Aquell l'únic que sap del cas, ja veus que sóc jo.
6: Ah, doncs vinga.
21: Com és que saps?
2: Va, perquè m'ha estat mirant tot el Sant
21: Home,
2: Martí.
21: Home, i tant.
2: Amb el Marc Serra.
21: Allà enganxat.
6: No, jo dic, la versió que va publicar la premsa és aquesta, no, que va ser una venjança d'ella.
2: Ja, un moment. Però, a veure, anem a pams. Ella publica aquest àudio, però... Quan la pregunta seva de
21: en quin moment
2: van al lavabo, hi ha un moment del casament que se'n van al lavabo, ella, amb ella li agrada un cambrer, i se'l trusca. Al lavabo.
21: Però a mig dinar.
2: Val? No sé si a les acaballes, no ho sé, perquè van tots torrats.
6: Tots mamats.
2: I després... arriben arriben les bufetades, perquè ja n'hi ha hagut una, tal com hem escoltat, entre la germana del nuvi i la núvia. I ara venen, a posteriori d'això, venen les altres bufetades.
14: Que no descartem que la núvia pensés, jo aquí no hi pinto res, i se n'anés al lavabo amb el cambrer.
2: Això què va comportar?
6: Això, clar, va comportar doncs, que hi haguessin desperfectes, tant a la carpa on es feia l'àpat, tota la vaixella, diguéssim, de la casa rural trencada. Es veu que els pares del nuvi és qui han assumit la factura d'aquest desastre. La casa rural no ha presentat denúncia. I l'altra conseqüència és que la nuvia ha demanat el divorci. Això és el que ha publicat la premsa.
2: Val, doncs avui...
21: Ella demana el divorci.
2: Moment. Avui tenim gir de guió.
6: Gir de guió.
2: Perquè, Míriam Díaz, el nuvi... Ha parlat a Telecinco.
6: El nuvi ha parlat a Telecinco.
2: Hem estat tot el matí ocupadíssims, perquè més a Telecinco diu dos frases, 10 minuts de publicitat i no havíem entrat en matèria.
14: El nuvi l'han citat al mig d'un camp, que creiem que ha quedat desmaiat mentre feien els anuncis, i quan han tornat de publicitat ja l'havien col·locat en un altre lloc perquè queia molta calor.
6: Molta solana. Doncs el nuvi, atenció, diu que ni divorci, ni infidelitat, ni deute. Diu que estan junts, segueixen junts amb la seva dona, enamoradíssims, i que estan vivint a Corunya. Ha admès, sí, algunes coses del que ha publicat la premsa, com el tema de les baralles. Per exemple, la baralla de la seva germana amb la núvia que li va tapar la boca.
22: Pero vamos a explicarlo. Hay un primer punto de inflexión en el que tu hermana, en plena boda, le tapa la boca a tu mujer. Sí, ¿en qué momento en el día de su boda le hace esto?
23: Bueno, en un momento de que estábamos hablando mi mujer y yo, bueno... Y a lo mejor pues no le gustó la conversación. Yo con mi hermana realmente tengo una... tengo relación, pero sí y no. ¿Vale?
24: Se llevó todo el mundo que no se llevaba bien a su boda.
23: Y bueno, le tapa la boca, mi mujer se levanta hacia ella, yo le dije, siéntate, que este no es ni el momento, ni
24: ¿pero qué fue lo que pasó?
22: Esto es en el banquete.
24: ¿Pero de qué estaban hablando, Antonio? Claro, el día de la boda, oye, supone que todo el mundo está feliz.
23: No, estábamos hablando ella y yo, pero de, bueno, ahora, de cosas...
2: Aquest és el primer conflicte.
6: Primer
2: incident amb la seva germana que ni s'hi... Bueno,
14: no s'hi fa.
2: En el transcurs de la conversa queda clar que no s'hi parla.
14: No, no.
6: Però no té molta facilitat de paraula, tampoc.
2: No, perquè ell no podia dir... No vol dir segons què.
14: I al seu favor estava molt atabalat perquè Telecinco parlava tothom a la vegada i cada dos per tres anava a publicitat.
6: També confirma una segona baralla. Diríem que una estira i arronsa, que el que deies, Toni, fruit de portar massa alcohol a les venes.
23: El segundo enganche que fue en la barra libre, que fue mi cuñado con un amigo mío. Yo eso no le doy importancia, re, porque en una barra libre un sábado a la noche, claro, puede haber discusiones.
1: Lo más normal.
23: Puede pero haber discusiones, no nos separamos y después siguieron viviendo. Y después siguieron bebiendo.
22: Ahí claro, es donde empiezan a volar los vasos y demás.
23: Que mi cuñado, por la forma de ser, antes de separarlo, pues tiró unos vasos de plástico.
24: Claro, nada.
23: Bien, pero ni voló vajilla, ni se rompió nada. Pero...
14: Ni un paper terra.
23: Era un
14: got de plàstic.
1: Tenim la germana del nuvi.
6: La germana, el germà
1: de la núvia,
6: amb un amic del nuvi.
1: Això no va passar res.
14: No, però aquest incident sense importància.
6: Sense importància.
14: És el que passa un
6: dissabte
14: a la nit.
6: No es va trencar res perquè era de plàstic.
14: Ah,
6: però arriba la tercera, que és la baralla forta, que és la que obliga a trucar la Guàrdia Civil.
23: Hola, la pelea gorda. La pelea gorda, ja va empezar, fue fuera de recinto.
24: Hola. ¿Por qué?
23: Vale, que es una amiga de mi mujer.
1: Venga.
23: Una amiga de mi mujer con la novia de un amigo mío, que según a mí me contaron, porque yo estábamos en la finca, y después vino un compañero mío, Guardia Civil, ¿vale? Que bueno, que las dos chicas empezaron a discutir porque...
1: Hola.
22: Iban bebidas.
23: Una iba bebidas, se enganchó, le tiró de los pelos, le pegó una bofetada.
1: Bueno, allò que passa.
14: Portem ja tres baralles. Aquesta tècnicament fora de la boda. Sí. És fora del recinte.
6: Per tant, ell aquí...
14: Ell no hi pinta res.
6: No hi pinta res. T'he de dir que la resta ho ha desmentit tot, començant per el que més li toca a ell, que és la infidelitat.
1: Ara.
6: Diu que res de res.
23: Más educada.
24: Yo pensaba que la movida gorda, la tercera pelea, es cuando tú descubres que tu mujer te está siendo infiel con un trabajador en el baño.
6: Claro.
23: No. No, no, para nada, que eso no pasó. Eso también está denunciado.
1: Ay, pobre.
23: Mi mujer, las únicas tres veces que fue al baño, escúchame, fue una conmigo, porque yo ese día estaba enfermo y me tuvo que pinchar la médica de cabecera, tenía muchísimos vómitos. La segunda fue para cambiarse de vestido, porque la tiraron a la piscina. A la piscina.
22: Menuda boda, ¿eh?
14: Aquesta boda, disculpa, haurien d'haver cobrat per anar-hi, perquè, esclar... O sigui,
6: perdona, el nuvi malalt.
1: Piscina! I un moment.
6: Piscina.
1: Un moment. Els àudios ha explicat, no tenim el document, no? Els àudios ha dit que eren, segons, que això estava en mans de la policia, sí, i que els àudios de la núvia que hem escoltat abans, que eren intel·ligència artificial.
14: Exacte.
6: Ah.
1: Que no és ella.
14: Ah, amigo.
6: Que no és ella.
14: Reconozco la voz.
1: Han fet un peritatge i han vist que no és ella.
6: Ella ha dit, yo no entiendo mucho, pero mis abogados han dicho que no era...
14: És l'àudio, és com tenir l'àudio.
6: La voz d'ella, això és el que ha dit.
14: Que amb tot el que passa, el nuvi ja s'ho veia venir perquè la nit abans ja tenia vòmits.
1: Ho has sentit, no?
6: Sí.
1: Jo el que no he entès és que tu tens vòmits i em van punxant.
6: Sí, la medicació, anava al lavabo.
1: Però per quina medicació et
6: punxes? Primperan o...
1: Primperan no es punxa, eh?
14: Primperan.
6: No sé, alguna cosa.
1: Bueno, per tant...
6: Del deute tampoc res, val, de 40.000 euros, i llavors, clar, tothom li ha dit, doncs llavors tot això d'on ha sortit? Doncs ell assegura que té un enemic de la infància que li té jurada...
1: Fixa't.
6: Que es pensaven que ho havien arreglat,
1: veus?
6: Però es veu que no, i que ja el té denunciat.
1: I el que...
24: Entonces, a ver, ¿es verdad que vosotros teníais un acuerdo prenupcial a través del cual tú le tenías que pagar a Brenda 40.000 euros de la boda?
23: No, en ningún momento, mujer. Ahí te voy a contar yo rápidamente y resumiendo.
1: Ell ho arregla tot.
24: Sí, venga, vale. Cuéntame.
23: El mismo que recibió pasta por llamar al periódico, el mismo que filtró las fotos, el mismo que filtró el vídeo, que lo sabemos perfectamente. Vale, él vio, como en todas las bodas, ¿no?, de hoy en día,
1: todas,
23: que yo le dije a mi mujer, toma, cariño, un sobre de fulanito y menganita.
1: Venga.
23: Vale. Y ahí, una vez que vendió las fotos y todo, el bombazo fue en los 40.000 euros.
24: Pero no entiendo, entonces pero se lo no, está inventando el señor que filtró las fotografías.
23: Sí. El señor es un compañero mío que a lo mejor en un pasado de juventud o así...
1: Cuidado.
23: Tuvimos unas rencillas.
1: Venga,
23: que a lo mejor...
1: Venga, conflicte.
23: Yo pensaba que ya estaban cerradas o tal.
14: No, no estaven cerrades,
6: no estaven cerrades,
14: eh?
6: No estaven cerrades, ja es veu que no.
14: I després, una cosa que m'ha agradat molt, és que Telecinco ha intentat que el nuvi truqués a la núvia per telèfon, per aclarir les coses. Ella no s'hi ha posat. i el nuvi ha dit que estava de viatge.
6: Sí, que estava, que ha marxat, ella de viatge. Sí, que ha marxat de casa pel, sí, per l'assetjament mediàtic que està, sí, sí, tenint està tota fora la família. I
14: la
6: ella...
14: Brenda, bueno,
2: perdoneu,
14: la Brenda
2: ha sigut el tema que ens ha distret tot el matí. Hem estat darrere, perquè clar, és que no hem donat...
6: Per entendre'l, bé.
2: No hem donat crèdit.
14: Sempre en aquest programa, dos quarts de tres en punt, posem el TN, avui no s'ha posat.
2: No, avui no s'ha posat.
6: Avui hem...
2: Bueno, tu sí, tu has passat per la tortura del TN, però nosaltres no.
14: Nosaltres
2: no.
6: I us he fet fotos mirant el colabrot.
2: Bueno, és que, perdona, entre el TN, entre Salvador Illa, que ara parlarem, i aquest casament, no hi ha color? O sigui, entre el que ens explicaràs ara, que és per agafar un plegatín i dormir, i aquest casament, doncs clar, ens hem quedat nosaltres amb aquest casament.
6: Perquè, clar, el
2: TN amb què ha obert? Pues doncs... ha obert amb la cimera d'educació i el que ha explicat el... Pues entendràs que nosaltres estiguéssim aquí pel,
6: sí,
2: pel
6: sí,
2: casament
6: total,
2: de...
14: Passava, passava gent de la redacció i ens deia... Què passa? Era una boda.
2: Això sí,
14: una boda.
2: Ha costat veure-ho perquè, sí, clar, a Telecinco no arriba d'una hora i vinga, i vinga, i tres hores. Bueno, què ens expliques de...
6: Doncs us explico que aquest acord de país sobre el futur de l'educació que plantejava el president Illa s'haurà d'esperar perquè la cimera que ha convocat ha acabat amb decepció i pocs acords de pes. S'ha decidit crear dos grups de treball per avançar en el debat sobre el model educatiu. Un abordarà com millorar el sistema en presència de tots els grups polítics al Consell d'Educació de Catalunya i l'altre com arribar al 6% del PIB en educació. La reunió ha durat, no ha arribat un parell d'hores, hi han anat tots els partits amb representació al Parlament, excepte Vox, i més enllà dels acords de mínims, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat la necessitat de recuperar el diàleg per arribar a grans...
2: A veure, president Illa, bona tarda.
0: Oh, molt bona tarda.
2: Bona tarda. Bueno, quin anàlisi o quin balanç fa d'aquesta reunió?
0: Molt bona. Molt bé.
2: Però fa un moment la Folqueta ens ha dit que, bueno, que la cosa ha quedat una mica justeta.
0: No ho entès bé. Ha estat una reunió, en fi, per començar a proposar... Els llibres de lectura obligatòria que hauran de llegir.
2: Està que té la veu una mica ronca, no?
4: Sí, té com a pollo.
0: El fred aquests dies, que m'ha molts aires acondicionats.
6: Moltes afonies, eh?
2: Sí, moltes. Bueno, i perdoneu, una cosa que s'està tapant. Molt de Covid.
21: Ara,
2: hi ha més Covid que...
21: 17%, han dit, eh?
2: Bueno, d'una manera...
21: 17%! De cada 100?
2: Sí, sí.
21: Si aquí som 100?
2: Jo i miri...
21: Ja, 17 que tenen Covid i no ho diuen.
2: Amb els amics que jugo tenis, un també estossegant i va dir...
21: Que corre l'aire.
2: Corre l'aire. El Joan Torres, que és el portador de la malaltia.
21: És el paciente cero.
6: És el paciente cero.
2: Sempre. Ja m'ha vingut, tinc una mica... A veure, nen, a veure què ens portaràs, perquè jo la que enganxo una ja me'n vaig directament a l'infoma, o sigui, encadeno, eh? No, home, és que això se'n va enganxant i ja...
6: Una cosa porta l'altra.
2: I ja no pares.
0: És que no pares. Jo també ho enganxat.
21: Metges amunt, metges avall, a veure què tiene, no ho sé.
2: La que arrenques la cadena mèdica,
21: no ho acabes. Però
0: encara... En fi, ja hem decidit els llibres de lectura obligatòria.
6: Ella la seva.
2: Sí, sí.
0: Els hem escollit. Des del govern proposem que siguin de lectura obligatòria tots els llibres d'en Javier Cercas.
2: Ah, això sí que està bé.
0: Soldados de Salamina. Anatomia d'un instante, Terra Alta, l'impostor, tots molt interessants i necessaris. Després els llibres de l'Eduardo Mendoza. La ciutat de los prodigios, sin noticias de GURB, que està molt bé.
6: Aquesta em va fer riure molt.
0: Tots.
2: Sí, va fer riure?
6: A mi sí, cada vegada que ho dic em dius, sí, a mi no.
2: Dius que, perdona, em veu fer una publicitat de les sin noticias de GURB, me'l vaig llegir?
6: Ah, doncs jo vaig riure molt.
4: Sin noticias de GURB.
2: Pues...
6: De agur.
0: Pues de la Rosa Regàs. Rosa Regàs també està molt bé.
2: Què diu, notícia?
4: Notícia de agur, és boníssim.
6: És
2: basc,
6: és la versió basca.
2: Tio, més ignorant, de
0: els de l'Antoni Puigvert també està molt bé. I també proposem diverses audicions per millorar la comprensió oral dels nens catalans. Per exemple, escoltant entrevistes...
2: Vol dir que arribarà al final del text?
0: Crec que sí, crec que sí. Escoltant entrevistes d'en Joan Manuel Serrat. Les de premsa de la Paneque, de la Parlon. Perquè es veu que la gent no entén el que expliquen. Ni paren atenció. Es queden els titulars de les xarxes socials que tregiversen la realitat. Així que...
21: No dic llibre en català, m'ha semblat.
0: Sí, i tant.
4: Totes són en català.
0: He dit llibres d'autors catalans. Javier Cercas és català o és català?
21: Bueno, però escrit...
0: És català o no és català?
21: Escrit...
0: És català o no és català? Eduardo Mendoza és català o no és català? Perquè aquí es tracta de fer la Catalunya de tothom, senyor Marcelí. De tots, no dels quants.
1: Ja bueno, acabarem...
0: Crec que li hagi quedat clar.
1: Acabarem amb un últim apunt, els preus dels súpers a l'OCU. A veure, què m'has d'explicar amb
6: això? Sí, és l'informe que fa, l'anàlisi que fa cada any a l'Organització de Consumidors sobre l'evolució de més de 200 productes a diferents cadenes de supermercats.
1: Bueno, que han pujat, no?
6: Acabarem ràpid. Doncs mira, han pujat de mitjana un 21%.
1: No, ja ho hem notat,
6: ja. Els últims 5 anys. Els ous i el cafè s'han doblat de
5: preu. Los huevos están carísimos.
1: ¿Os?
5: Los huevos están carísimos.
1: Los huevos del súper.
5: Sí, claro, es que estaba hablando. Y el aceite también, que ya lo denuncié hace tiempo. No sé si te corto.
6: No, l'oli no està tan car com estava.
5: Sí, però està muy caro.
6: Escolta, a Catalunya viu un augment de contagis del 167% des de començaments de setembre, de Covid. És que ja he dit el
8: 17%.
6: No, home, és que m'ha deixat morta.
8: Espanya.
6: Contagiats. Catalunya.
1: Ah, però vostè no...
8: Espanya.
1: Però vostè no és tan independentista.
8: Total.
1: Doncs què parla d'Espanya, ara?
9: Que ponen que DNI. Què ponen que DNI?
1: Però digui-li amb ell.
9: No, en el teu.
1: Bueno, acabem de repassar la notícia. A veure, alguna cosa més?
5: El aceite, que está carísimo.
1: Sí, el aceite ya me ha quedado claro. Los huevos también.
24: Aquí no se tira nada.
10: Entra a un supermercado y pone gran oferta, liquidación, aceite a 11,50 el litro. Digo, ¿dónde está la gran oferta? 11,50.
6: No sé de quan és això, però no està ara. Està
5: caríssimo.
6: En tot cas...
1: A veure, para un moment. Aquest document, què ens ha portat?
5: Que está todo muy, caro. Dijo, a 11,50, ¿dónde está la oferta? Es que hago denuncia, hago periodismo. Y tú, en cambio, haces aquí de l'orza hablante, porque no has hecho ninguna denuncia.
1: Bueno, matem això ja o anem allargant?
6: Ho matem, ho està allargant la parada.
8: És que ho fa llarg, tot.
1: Sembla quan vas a missa, que a vegades dius, hòstia,
8: la carta de Sant Pau.
1: La carta de Sant Pau.
6: Una noia, però escolta, si tot són tant per cent,
1: 33%.
6: Home, és un analitzen els preus, clar, són tant per cent.
1: La gent ja s'ha desconnectat.
9: Ets una llanguda, eh? Folquet llanguda, quina llengua que tens.
1: Ah, sí, que em diu que... Mira, parlant de l'índex de preus, que tenim cafès novell.
6: Home, us agradaria parar una miqueta i fer un cafetó, ara, sí, no?
1: Sí,
6: bueno, una tira, per segon tir. Perquè la Folquet, no?
1: Per la Folquet, més cafè, no.
6: Potser
1: no li ha provat.
6: Ofereix solucions adaptades a qualsevol tipus d'empresa. Mira, des del cafè en gra o càpsules compostables fins a màquines...
1: Això de cafè en gra sempre em ve... El granet de pus.
6: Ai, quin fàstic, per favor. Home,
1: no sé per què, amb aquestes coses que...
6: Va, també hi ha màquines de venda automàtica.
1: Sí, home, i tant.
8: Jo a casa tinc un molinet.
1: Sí, jo també.
8: Aquells antics. No, però hi ha el calaixó baix.
1: No, dels antics no, jo tinc el d'elèctric. Però vigileu amb el dit, eh?
8: No,
6: perquè el meu, si no tanques molt bé, no s'engega. Ah.
8: No. El bonic és aquell que fan carredoles.
6: Sí, el bonic.
8: I el calaixó baix.
1: Va, que hem de parlar, perdoneu, del... Que ara parlem amb Laura Fa, del presumpte homicidi de l'arquitecte català Josep Joan Pere.
8: Ara ho has dit.
1: Això ho tractarem en uns moments amb la Laura Fa, que ve amb les claus d'aquest cas.
8: Ah,
1: bueno, és que ha estat detinguda, eh?
8: La Laura, eh?
1: No, la Laura no, la Belén López Granados, que és la parella, o, bueno, en aquest cas era, perquè ja l'home és mort, Josep Joan Pere. El fill ja li preguntarà a Laura Fa. Va.
6: No, que estàvem cafès novell.
1: Això, cafès novell, excel·lent cafè.
6: A més del cafè, tenen infusions, begudes especials, moltes coses més. Porta l'experiència d'un cafè de cafeteria directament a la teva empresa amb cafès novell, descobrint les solucions personalitzades de cafès novell per a empreses a cafesnovell.com, que és on heu d'anar. Per cert, des del 1958, senyor Marcelí, a les millors cafeteries i ara també les millors empreses.
9: La Folqueta no s'emprèn llar de cafè, ja prou esbrada que està, agafa tot descafeïnat, eh?
6: I ara... No diré res més.
9: Home,
6: és que ja ho dic tot, eh?
1: A mi m'agrada que m'agrada...
9: Sí,
1: que
9: mujer leona, mujer leona.
1: M'agrada, això m'agrada.
9: Leona, la tigresa de...
1: No m'agrada a vostè.
9: Ah, bueno. No sé que no m'agrada. Pues muy bien.
19: RAC 1.
25: Torna al Liceu. Torna l'emoció de l'òpera. Una temporada més, Telefònica, com a soci tecnològic, acompanya el Liceu en l'estrena d'Aïda, l'òpera inaugural per connectar més persones amb la cultura. Únic s'escriu amb H o sense H.
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
12: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
11: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
13: I ara anem amb l'actualitat. Nous aranzels posen en alerta les mesures reguladores que prepara Estats Units. Possibles canvis als tipus d'interès.
18: No sabem què canviarà demà, però a ESADE sí que sabem com preparar-te per liderar-ho. Amb els programes executius d'ESADE et preparem per prendre decisions més enllà del soroll global i impulsar resultats en entorns incerts. Informa-te'n a ESADE.edu i lidera el que vindrà.
26: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
7: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
27: Mamma mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
28: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
29: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
30: Arriba al Teatre Condal la nova comèdia de Joel Joan, Bons i Dolents. Una comèdia sense filtres, escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente.
31: Tots som bons, fins quan ens convé no ser-ho.
30: Bons i Dolents, a partir del 6 d'octubre, al Teatre Condal.
32: Descobreix Alemany, una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de culet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
2: Són les 5 de la tarda, 11 minuts. Bàrbara Padilla, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Urbagestión assegura que ha proposat un pla a l'Ajuntament de Madrid perquè Mari Carmen torni a casa seva.
6: Sí, l'empresa propietària del pis on es va desnonar Mari Carmen proposa ara una fórmula perquè la dona pugui tornar a casa seva. Urbagestión ofereix cedir l'habitatge a l'Ajuntament perquè la veïna hi pugui viure amb un lloguer assequible. Última hora a Madrid, Roger Perciba.
33: Sí, la proposta segons aquest comunicat d'Urbagestión que avança el país és incorporar el pis de Mari Carmen al programa Reviva de l'Ajuntament de Madrid. Urbagestión cediria temporalment aquest habitatge a l'empresa municipal i seria aquesta empresa pública qui llogaria el pis a Mari Carmen amb una renda adaptada a la seva situació econòmica. Urbagestión assegura que el pis no està en venda i que està disposada a estudiar altres solucions que proposin les administracions. De moment, però, no hi ha acord. El sindicat de llogateres assegura que ni Mari Carmen ni la seva advocada han rebut encara formalment cap proposta d'aquesta mena.
6: El Congrés obrirà un expedient a la diputada del PP que va treure un esprai de gas pebre a la cambra baixa. La mesa decidirà dimarts si sanciona Ana Vázquez. El càstig podria arribar a ser la suspensió temporal com a diputada. Tornem a Madrid, Adrià de las Heras.
34: La mesa del Congrés ha notificat avui quin serà l'ordre del dia de la reunió que farà dimarts i entre els punts a tractar hi ha aquest expedient a Ana Vázquez. Després de la intervenció al Congrés, la diputada va donar l'esprai a un treballador del PP que el va manipular al lavabo. Això va provocar que haguessin de tancar algunes sales del Congrés dels Diputats i també que haguessin d'atendre una desena de persones per la intoxicació. L'expedient que es debatrà dimarts es basa en l'article 101 del reglament del Congrés i preveu sancions que poden arribar a ser la suspensió temporal de la seva condició de diputat i una multa econòmica. PSOE i Sumat tenen majoria a la mesa del Congrés amb 5 dels 9 membres que hi ha.
6: Mentrestant, aquí a Catalunya, la CGT reacciona a la cimera d'educació que han fet avui tots els partits polítics, tret de Vox, al Palau de la Generalitat i reclama un pla de xoc per l'educació pública.
0: El sindicat diu que el govern reacciona quan ja no li queda més remei. Insisteix que la situació a l'educació a Catalunya no es resoldrà amb cimeres com aquesta, ni el Consell de l'Educació de Catalunya, sinó escoltant els professors i les famílies i negociant amb el comitè de vaga. Ho diu la secretària general del sindicat, Laura Gené.
1: Des de CGT el que fem és exigir al govern que deixi de tirar la pilota endavant amb debats que, malgrat que són necessaris, requereixen d'un temps que no tenim i que l'únic que fan és agreujar la situació de l'educació pública a Catalunya.
0: USTEC, de la seva banda, demana als partits que el debat que han tingut avui no deixi en segon pla les millores laborals que reclamen els docents. I la parella de l'arquitecte Josep Juan Pera ha pagat la fiança de 80.000 euros i ja és a llibertat. La dona, de 65 anys, ha passat a mans de la justícia aquest matí a Viella, a la Vall d'Aran, i la causa està oberta per un delicte d'homicidi. En un principi, la mort de l'arquitecte barceloní, de 72 anys, s'havia atribuït a un atac de cor, però ara els investigadors creuen que la dona podria estar implicada en la mort del seu company. L'home va morir al seu apartament de Baqueira, per Sant Esteve, l'any passat, i el cas està sota secret de sumari. I ara els esports, amb Gemma Montero.
4: Segons avança The Athletic, el Manchester City ha estat declarat culpable d'incomplir les normes econòmiques de la Premier League. En concret, són 114 dels 115 càrrecs que se li imputaven. Encara no han transcendit quines sancions se li aplicaran, tot i que el City s'exposa a una pèrdua important de punts o fins i tot l'expulsió de la Lliga i multes econòmiques. Segons aquesta mateixa informació, el Manchester City apel·larà la decisió. A la Lliga, EFA i TAN és la principal novetat a la convocatòria del Barça per jugar demà partit de Lliga a Logroño. I TAN estava lesionada des del mes de juny. També ha entrat a la llista de Pere Romeu Claudia Pina. Benat serà una de les moltes baixes que tindrà el Girona aquest vespre per rebre l'Albacete a 8:45 i en directe a RAC+1. Serà el partit que cobrirà la setena jornada a segona divisió. El dia que juguen més amistosos i partits de la Nations League, avui destaca el debut de Zidane a la banqueta de França en partit oficial. S'enfrontarà a Turquia a 8:45 amb el blaugrana Jules Koundé i a la mateixa hora també ho farà Ucraïna amb el davanter del Girona Benat, com dèiem. Aquest migdia el Brasil no ha passat de l'empat a un contra Austràlia amb gol del brasiler en el temps afegit després d'un córner picat per Rafinha.
5: Li agafo l'interfono, em diu: som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
8: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
5: I llavors em diuen: el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
10: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: I pel que fa al temps, un dia més la calor torna a ser molt intensa per l'època. A aquesta hora la majoria de comarques es mouen entre els 28 i els 32 graus, però alguns termòmetres s'han enfilat fins als 37 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i fins als 35 graus al Priorat, la Catalunya Central i el Prepirineu. El cap de setmana ens portarà una baixada de temperatures i també augmentaran els núvols, però l'ambient continuarà sent més càlid del que tocaria per aquestes dates.
14: RAC 1. Si estaves desitjant canviar d'estació, a IKEA et donem un motiu nou per estimar-te la tardor. Del 24 al 27 de setembre tens un 10% de descompte en tot el nostre assortiment. Gaudeix-lo a les nostres botigues a Catalunya, en línia o per telèfon, només per formar part d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Més info a ikea.es/ofertes.
15: Ven a la 18a Fira Modernista de Canet de Mar, que aquest any està dedicada a la gastronomia.
16: Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats.
15: Mercat d'artesanies, espectacles, visites guiades, exposicions, tastos gastronòmics i tot en un entorn modernista.
16: T'esperem els dies 25, 26 i 27 de setembre.
15: Més informació i reserves a firamodernistacanetdemar.cat.
17: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
16: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
15: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
20: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
3: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
7: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
3: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Morets de Mar.
7: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
9: Després d'uns dies fora, és hora de tornar a omplir casa teva de vida i de noves plantes.
11: Aquest setembre, torna al verd amb Fronda i gaudeix d'un 15% de descompte en totes les plantes per compres superiors a 50 euros.
9: Només fins l'1 d'octubre. Vine a Fronda, Cabrera de Mar, i deixa't inspirar.
11: Torna al verd amb Fronda Centres de Jardineria.
9: Troba'ns a la Nacional 2, entre Cadis i Viena.
12: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
13: Actualitzada al minut.
18: Alertes d'última hora.
13: Tot el que sona a RAC 1.
18: Contingut exclusiu.
13: RAC més 1.
18: Fàcil.
13: Ràpid.
18: Còmode.
13: RAC1.cat.
18: RACU.CAT.
13: RAC1.cat. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.

0: que és el que ens ha dit l'assessorament lingüístic d'aquesta casa. A partir d'aquí...
1: Molt bé.
0: Doncs ho deixarem aquí. Perquè la seva parella, la seva acompanyant, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança que se li havia imposat de 80.000 euros.
2: Fixa't.
0: És Belén López Granados, que és com es diu ella, havia declarat per la seva possible vinculació amb els fets. Recordem que Joan Pere va morir a Baqueira Beret al Nadal, aquest darrer Nadal, després de trobar-se malament en un parell d'ocasions. A veure, els Mossos d'Esquadra continua la investigació. A tot això, avui hem viscut novament una altra pena de telediari. Jo crec que els Mossos haurien de fer una reflexió. Ja ho vàrem assenyalar en el seu dia amb Jonathan Andic, quan va assistir, el van adreçar als
2: jutjats
0: de Martorell. Que el van portar manillat, i avui ha tornat a passar el mateix amb Belén López Granados.
3: Sí.
0: Aleshores, això són allò que es va dir en el seu dia, penes de, per ser políticament correctes, de telenotícies.
1: Molt bé, ara ho sé molt bé, però una vegada.
0: I tot i que són més, es coneixen més com penes de telediario, però ha tornat a passar. O sigui, avui hem vist novament emmanillada Belén López Granados, que de moment està posada en llibertat i no s'ha demostrat res.
3: Queda com a imputada investigada en aquest cas, aquest matí.
0: Bé, com Jonathan Andic.
3: Sí,
0: però aquest... clar, sí. Això ja es va acordar en el seu dia i fins i tot crec que està legislat que no es pot portar persones a declarar emmanillades quan encara no s'ha demostrat la seva culpabilitat.
3: Aquest
0: però bé,
3: matí...
0: és el segon cop que ho veiem a la televisió. Digues.
3: Aquest matí era el primer cop, a més, que la veiem a ella, perquè hem trigat uns dies a saber el nom. A ella se sabia el nom, que era Belén López Granados, que a més és una família, el seu germà té les finques Corsetín, que es veu que tenen com molts... Corsetín, em sembla que es diuen, ara ho estic dient bé.
2: No sé, jo m'ho pregunto.
0: Bueno, si no ho saps tu...
3: Espera, perdó, sí, jo crec que són finques Buscamu, i ho sac, ara hem parlat de memòria, crec que són Corsetín, o Cortesín. Ai, calla, caramba. És que aquesta setmana...
0: Però hi ha una cosa que...
3: Mira que m'he apuntat coses, però com que no m'ho miro mai...
4: Cortesín.
3: Mira, ho he dit bé, és que em fas dubtar,
2: no,
3: no Toni.
2: No, ho has dit Corsetín.
0: Has dit Corsetín de corset.
3: Sí. Bueno, Cortesín, no?
2: Cortesín, sí.
3: És igual perquè algú... Són unes finques. Unes finques i tenen molts calés. Llavors, aquest matí era la primera vegada, després d'ahir de saber el nom d'aquesta noia, avui la veiem per primera vegada, com deies tu, manillada. Han decidit el jutge que li posava aquesta fiança de 80.000 euros i en una hora ja havia sortit. Fixa't. Hem vist i tot les imatges que sortia. He estat parlant, hi ha moltíssimes informacions i que ens arriben cada cop, són una mica més desconcertants. Va passar una mica com també amb el cas Andic, que tot dius, ui, s'ha relliscat i al final ja... teràpies estranyes, tota la, que si la professora d'anglès... Doncs aquí una mica el mateix. El que semblava, doncs, un infart, des del mateix moment que arriben els Mossos, diuen, ui, aquí passa alguna cosa estranya, perquè principalment una de les coses que va fer sospita és que el nebot, que va ser el que va portar a l'hospital el seu tiet quan es trobava malament, el 26, quan no hi havia... Això va ser el 24, que es trobava malament, 25 dinar, tal... El 26, quan no donava senyals, no responia al telèfon i tal, va decidir anar a la casa que tenia a Baqueira Beret, una hora picant a la porta, el timbre donant cops i tal, i una hora després, ella, la Belén López, obre la porta, avui diu al Mundo que estava fent ioga, o sigui, i ella fent ioga, i a dins el Josep Joan Pere, mort. Llavors ja els hi sembla una mica estrany, perquè diu, home, si aquest senyor ja havia mort, com és que no obres abans? I com és? Perquè ara, ara sabem que està sent investigada, però no sabem si per homicidi involuntari, per homicidi intencionat, per omissió d'auxili, o sigui, s'haurà de veure exactament quan es porti a terme tota aquesta investigació, perquè ara el procediment és anem a investigar, i quan passin, em deien que els terminis serien com a mínim mig any d'investigació i el jutge decidirà si arxiva el cas o anem a judici. Si anem a judici serà l'Audiència Provincial de Lleida i això pot trigar un any, totes les investigacions i tot plegat. T'haig de dir coses importants. El nebot que va picar una hora a la porta, i que bueno, és un testimoni important, de moment, poc podrà parlar, perquè estava...
0: Ahir em varen fer esment, estaven com a induït, però pel que sabem, avui ha sortit del coma.
3: Avui ha sortit del coma, però la seva situació tampoc és com per anar... Vull dir que s'està recuperant, però vaja, és el que pot deixar una mica les coses clares, que per cert, també s'havia explicat que entre el nebot i el fill de l'arquitecte, que tenia un fill, hi havia mala relació...

0: arriba la informació d'algú proper a la família al programa, on ens ha dit que tenen una relació estupenda el nebot amb el fill, que no furguem coses que no són el que s'està explicant.
1: Bueno, això ho va dir perquè cadascú sigui responsable de les seves coses. La periodista del Vanitatis, com es diu?
0: A la Sílvia Taulés.
1: A la Sílvia Taulés. Ah. Ella va apuntar aquesta qüestió.
2: I
1: aleshores algú de la família de l'arquitecte
0: Josep Joan Pere
1: ens va enviar un missatge dient que la relació era bona, per tant, va desmentir una mica a Sílvia Taulés.
0: Clar, ara comencen...
1: Avui hem conegut, per exemple, que ella no va avisar en cap moment a urgències. Clar. A casa, no? És a dir, que no va trucar perquè vinguessin a assistir-lo quan estaven a casa.
0: Això hem sabut, i a més, això enllaça una mica amb una informació que donaven ahir i a Hora Son Soles, on ella se la coneix carinyosament amb el nom de la xamana, perquè es veu que li agrada molt fer servir herbes...
2: Una altra com la de l'Andic.
0: Teràpies... No, home, però no és el mateix.
2: Sí, però li deien xaman, que feia coses de xamanisme.
0: Bueno, era terapeuta. Hi ha gent que es casa amb els xamans. Mira la Marta Luisa de Noruega, que són perillosíssims, aquests xamans, sempre t'enreden, i que tots els xamans que vulguin m'escriguin, i m'envin, i m'atabalin, són un perill públic.
1: Bueno, ja ho estem veient, imagina't.
2: I el Marc Bala es va casar amb el xaman aquell amb un arbre, tots tres.
1: Sí, però Marc Bala...
3: Ell no s'hi va casar, ell no.
1: Però el Marc Bala, de moment, a dia d'avui, vull dir, està fent el programa, no li ha passat res.
0: Però té un amic xaman.
2: Sí, que es casen amb arbres.
1: Un que es casa amb arbres. Bueno, és que és igual, és que el món està...
4: Es va casar amb l'arbre a Catalunya.
1: El món està xalat.
0: Mentre es casin amb arbres...
1: Ara, jo, una pregunta que abans feia a micro tancat i que ara la faig a micro obert. O sigui, aquestes famílies de High Level Society, jo dic en anglès perquè parlen entre ells i el parlen en anglès.
3: Ja les digues Society.
1: High Level Society. que tenen aquest hipermega nivell. Els seus entorns, hi ha una gent que jo no sé, o sigui, jo no sé com confien en ells.
0: Sí. Saps? També és veritat.
2: Primera que se'ls enganxen.
1: Sí, no, que jo soc xamànago... A veure...
0: Perquè el risc...
1: Te voy a hacer un huacayuco, que ya verás tú...
5: Ayahuasca, tete, ayahuasca.
1: Vas a ver las estrellas, pero desde la luna hacia la letra.
5: Un viaje.
1: Hacia la tierra, clar. Dius, home, aquesta... Vull dir... Tenen unes confiances amb una gent que...
0: Perquè els agrada que els enredin. Perquè normalment...
1: Bueno, els agrada que els enredin. Sí, a veure, escolta, aquesta gent amb tants calés no els agrada que els enredin.
0: Sí, perquè quan veuen alguna cosa que és caríssima i exclusiva, només tenen accés ells i pensen, això és tan car, ja veuràs que bo. I acaben fent el pamplina, moltes vegades, que no ho dic per l'arquitecte, el cel sigui. Però, per exemple, l'any que ve es jutjarà el cas del Nacho Vidal, amb teràpies estranyes, amb verí...
2: Sí, amb un gripau, que havies de llepar un gripau.
0: No, havies d'esnifar una esnifada i el... Ai, esnifada. Una pipada i el fotògraf, perquè es va fumar-se... Si surt verí d'un gripau i te'l fumes, en quin moment creus que això pot sortir bé?
5: Fuadete.
0: És que a la primera pipada va caure, rodó. O sigui, és que no s'entén. Tu dius, mira, aquest escarbat, assassí, per què no te'l menges? Has de ser idiota?
1: Ah, sí. No, perquè entraràs en un viatge que...
0: I a més val 4.500 i només tu pots tu.
3: Hòstia, llavors calla.
0: Que jo sóc el més... Saps? És el que tenen les elites...
1: Bueno, per tant, aquesta dona era se la coneixia com una xamana.
0: La xamana era el seu sobrenom, i avui parlaven al Mundo, deien que era una devota de la sanació espiritual i energètica, que el que fan és fer servir tècniques com el Reiki. Jo el Reiki vaig fer un cop, amb tot el carinyo a la gent que fa Reiki, que ja sé que gent
1: fa... És que no
0: sé
1: ni què és el Reiki.
0: Et van passant les mans com per sobre, i llavors ells... t'agafen l'energia. A mi m'ho va fer un cop...
1: Però un moment, per sobre, tu canta
0: no,
1: o...
0: No, només com una mica així.
3: Una imposició... Te l'agafen o te la donen, l'energia?
5: Una imposició.
0: Te la treuen. Bueno, a mi la meva me la va treure i mentre s'anava tirant rots, t'ho juro.
1: Rots?
0: T'ho juro. Jo crec que em van estafar, també, eh? Ja no he tornat a Reiki, des d'aquí demano disculpes a tots els reikieros.
1: Rots.
0: Anava fent així i feia. I llavors, quan passava per alguna zona, deia, aquí ho tens molt malament. I jo me l'anava mirant. Va, home. Us ho juro.
3: Però n'hi havia una que sortia per la tele. Sí.
4: Marina Morán, la rotera.
2: Maria Morán. Pues,
4: i jorava haciendo eruptor.
1: Però vas anar a la Maria Morán, la rotera.
0: No, Marina, jo vaig anar a una de Barcelona, que no recordo.
4: Ahí el corte.
0: T'haig de dir que una amiga meva fa Reiki... a altres amigues i es veu que els hi va bé, eh? Jo, no ho tornaré a provar. No
1: perquè
0: toquen.
1: Tu quan va acabar la sessió de Reiki de Roig, sí.
0: ella rotada viva i jo, jo vaig sortir.
4: Fue más o menos así, más o menos así.
6: No ves?
0: T'ho juro que sí. Doncs era ella. No tant,
1: Però el Reiki no deu ser això.
3: No, el Reiki canalitza l'energia, no és que te la treguin, sinó
6: Però
3: que t'equilibra.
6: Després... No te voy a cobrar. Aparte de que no cobro, ¿eh? Pido la voluntad.
2: La voluntad.
0: L'altre dia me'n
1: va... No, per favor!
2: Home, sisplau!
1: Ja, per favor.
0: L'altre dia una amiga meva, per això me'n va fer una de Reiki, normal, sense rots.
1: Ah, i què?
0: Llavors et van... Quasi que et toquen i com si notessis que passa electricitat.
1: I què?
0: Jo res, amb tot el carinyo a la
1: No vas notar.
0: Jo no vaig notar res. És veritat que jo sóc hiperactiva i tinc totes les coses que no
3: desequilibrades.
0: Clar, que no funcionen amb la tranquil·litat, allò... Perquè, per exemple, hi ha gent que fa meditació, jo...
3: Incapaç.
0: Clar, perquè jo hiperventilo. Quan et diuen respira, a la tercera ja estic... perquè estic agobiadíssima. Vull dir que hi ha gent que li funciona. Però aquesta senyora feia Reiki, meditació, veus? Tot estressant. I aromateràpia. I es trobava fent ioga quan van obrir la porta. Això ho diu
3: el... Potser anaven cascos.
0: Al Mundo, i diuen estat de xoc. Que ioga i en estat de xoc... Bueno, era tot estrany.
1: Bueno, però si ella estava totalment concentrada, això és possible, o sigui, aquest relat de... Ella, tu estàs en una casa, allà a la Vall d'Aran, en una habitació totalment...
2: Això, música.
0: És que això ja agobia.
1: No, però tu estàs allà. Que a més, aquests del ioga es desconnecten i hi ha un moment que són pernils al mesón del jamón. O sigui, estan penjats allà, que queden...
0: No puc.
2: Posa't tranquil·la, fa.
3: Però tu vols dir, Toni, una hora, picant a la porta, una hora.
1: Però tu no tenen... Tu estàs amb uns auriculars amb això?
2: Amb les músiques.
0: Ja. Home, però tens un mort, al costat.
3: Però potser no
1: ho saps. Perquè ella estava a l'habitació del costat. No estava a l'habitació.
2: Tu no saps que és mort?
1: Clar, tu estàs a l'habitació de convidat, suposem, o a l'estança del menjador, i tu estàs allà.
2: Ah.
0: Pot ser.
1: I l'altre, doncs, ha mort.
0: Pot ser,
3: sí, clar.
1: Llavors, s'estan trucant a la porta? I tu?
0: No se sap.
1: Hi ha un moment que ella es treu els auriculars... Ui, parece que han llamado.
0: Josep, obre tu! Josep! I el xoc i el ioga. Pues mira.
1: I aleshores ella...
0: No.
1: Per tant, que... em crec amb ella.
0: Pot ser. Tot
1: és llavors ella obre la porta i... Què passa?
2: No,
1: que Josep no coge el telèfon. Cony, vamos a mirar.
2: Sí.
1: Bueno. Obres la porta i dius, hòstia...
2: Estoy espantada.
0: T'haig de dir que...
1: No, vull dir que la pel·lícula que explica ella és totalment factible.
3: Sí. Ella, quan va obrir, sabia que ell era mort?
1: No, en principi, no ho sap.
2: Bueno, diu, sí, un diu que sí, l'altre
1: no
2: diu que no.
1: No ho pot saber perquè venia, feia de ioga a obrir la porta.
0: Bueno, això ho dius tu perquè les informacions a la gent de successos diuen que sí.
1: Perquè és lo típic... Tu quan truca... A veure, perdona un moment. A veure, és que això és de l'òria.
3: Però perquè la fa diu que sí, la fa diu que sí.
0: Que tinc una informació...
1: La fa no sap el que jo sé. O sigui, a veure, sentit comú. Fa, sentit comú. Tu estàs a fer la... Posa una sessió de ioga. Posa la sessió.
0: Posa.

0: Trec els auriculars. Trec els auriculars i dic...
1: Ui, estan llamando.
2: No.
0: Okay. Moment! Obro la porta.
1: Què passa?
0: Que Josep, o Pere, és igual, estic recreant, ara estàs igual.
3: Sí, no, ara és lliure, no, no poso, lliure,
0: lliure. Lliure, lliure.
3: Que sí, això és lliure,
0: lliure
3: ara.
0: Fermín, no, jo lliure. Abans de no obrir la porta, i crec que vosaltres també ho feu, no aneu porta per porta a la cuina, hi ha algú?
3: No, però sí que
1: a
3: pots
1: veure,
3: dir...
1: S'ha mort?
0: La Maria s'ha mort?
3: No.
0: La Marta Romagosa encara viu?
3: No, no, no, no, bueno...
0: No, jo agafo, dic, jo agafo,
3: escolta,
0: surto...
3: Per què no has obert, que estaven tocant?
0: No, no, surto de la meva sessió i aleshores vaig obrir la porta. No sé si la meva dona ha palmat o no, jo què sé.
3: Però quan sents aquests cops, dius...
1: Però tot sembla normal,
3: escolta,
1: posar
3: que no, que no podia obrir, que no, estaven trucant.
0: Per a veure... És perquè quedi clar l'exemple.
4: Sí. Esteu obviant dues coses importants. És que estàs entrant en catarsi, no? Tu també t'ho perdries, que una persona mort... Perquè estàs... estàs
0: perquè és el que li va passar
4: no,
0: a aquesta dona.
4: Tinc dues coses importants. Ai, a dir-te. Primera,
2: digue-li.
4: Aquest senyor, va, que amb 72 anys venia de l'hospital i estava fet pols,
2: home,
4: tu no pots fer un ioga que et porti a no sé on.
0: Home, has ho has passat pendent molt malament, eh?
1: Sí.
0: Malament. Tingut, home,
3: ara ho passa pitjor l'acompanyant que la víctima.
0: Sí. Això sempre passa. Sí, això sempre passa.
1: Sí, sí,
0: hi ha,
1: sí,
0: gent, hi ha, sí, gent que té càncer i el que ho passa pitjor és la parella.
3: Sí. Doncs tenen un problema.
0: I hi ha gent que fins i tot agafa la baixa perquè no ho poden passar.
3: Exacte, doncs aquesta parella, exacte, té un problema.
0: Bueno, però aleshores ella ho, bueno, va passar molt malament, exacte, i necessitava una sessió de ioga per... Posa'm la música. Saps? Per relaxar-se.
1: Exacte.
4: Una altra cosa important que no estàs tenint en compte...
1: Però potser ell li va dir...
0: Relájate.
1: No, ell li va dir...
0: Relájate,
1: tranquil·la. Me'n vaig a la migdiada.
0: Clar.
1: I ella va dir, pues mira, aprofitaré per anar a fer ioga.
4: Una altra cosa que no esteu tenint en compte, sí, és...
0: I va, i els Mossos d'Esquadra la manillen. Home,
1: va,
4: espera't un moment. No esteu tenint en compte que... Quan diuen que és una mort per un infart, ella es relaxa, però durant aquest temps han estat 9 mesos els Mossos d'Esquadra controlant el seu telèfon. I han trobat coses.
3: Què dius?
1: Ah, alerta.
0: Bueno, aquí ja, ara clar, si espiem el telèfon... Clar,
1: primer ens fas fer
4: tota la cometa. És una investigació policial, però tu...
0: Clar, si has de dir que m'espia el telèfon... No,
4: avui has anat... Avui has anat a una teràpia d'algú raro, ja et veig.
3: Però no, aquesta defensa no aferrissada per aquesta persona...
1: No, perdona, un segon.
3: Aquesta defensa teva aferrissada cap a aquesta senyora...
0: Sí. Home, no, perquè queda seguida... Perdona, sí, sí. Ets innocent fins que es demostri...
1: Ah, a veure si ens ho posem
3: ja,
1: a
3: l'hora. Estàs fent una defensa...
0: Jo estic defensant a la Belén...
1: Però és que aquí la fa obrat molt malament.
4: Ah,
1: perquè ella tenia informació ara secreta i ha esperat que féssim tota la
3: el
1: comèdia...
3: El ridícul! Que no
1: tota deixa la comèdia, i quan hem acabat la comèdia diu... Oh, però és que hi ha el telèfon.
4: Però és que estava bandida intentant, però és que està en aquest estat de catarsi...
0: No,
4: que no he pogut apuntar-li. Llavors, hi han més coses importants. I hi ha una cosa molt important que no puc dir-te.
2: Home, home, no facis això.
0: Doncs no m'ho diguis.
4: Sí, perquè et puc avançar una cosa, però no puc entrar en detalls. Els veïns seran importants el que expliquin, i hi ha un veí conegut, que no puc dir més, que també serà important el que pugui explicar. I ja serà un cercle que acaba... Saps que tot acaba en Julio Iglesias, sempre? Qualsevol notícia acabes a Julio Iglesias.
3: Però el mossè no és, no?
0: Per què acabes amb Julio Iglesias?
4: Perquè tu enllaces, saps? Ara, si jo tingués una estoneta, aquest senyor te l'acabo a Julio Iglesias.
3: Els 5 graus de separació,
4: sí,
3: oh, clar.
4: Sí, sempre tothom acaba a Julio, sí, Iglesias.
1: Tothom acaba a Julio.
0: I això vols dir que entre el telèfon i els veïns s'aclarirà què va passar.
4: I el nebot.
0: I bueno, quan acabi... El nebot no sabem,
1: bueno,
0: si...
1: Bueno,
4: de moment, ha sortit del coma.
1: Ja estarà recuperat.
0: Bueno, tanquem, sí, aquest... No sé si vols aclarir alguna cosa més. Ja
4: crec
0: està,
4: que
0: no,
4: que ja ho tinc tot.
0: Bueno, doncs, home...
1: Tot no ho tens.
3: Que ella, quan va obrir, va dir que ja sabia que era mort. Això ho has dit abans.
4: Clar, ja estan... O sigui, el que diuen els diaris és que ella està en estat de xoc perquè ja sap que està mort.
3: Veus?
4: Quan obre.
3: Veus?
1: Per tant, no sortia de la ioga.
4: Bueno, perquè
0: bueno,
4: estava...
0: Potser en aquell moment va passar per davant i dius...
5: El xaman clapés.
0: Saps, allò, no, a les fosques, i dius... Ui, fa mala cara.
4: Però és que és el que diu la Iusà, hi ha gent que no sap cuidar, eh? Me'n recordo fa poc que ma mare es va trobar malament i va acabar a l'Hospital del Mar unes 33 hores, perquè va molt ràpid a l'Hospital del Mar. Mm. Jo vaig anar amb el cotxe, els quatre germans allà, què ha passat, i arribo jo a la primera, demano disculpes al meu pare ja d'entrada, però clar, li dic, papa, què, com va la cosa? Em diu, bueno, no he sopat. A veure...
5: Jo així...
4: Ja m'ho penso, és tard, però la mama té diverticulitis, em sembla que era... Com està la mama, em referia, saps? Però ell... Perquè Els homes van al...
3: No he pogut sopar.
4: No he sopat.
5: És greu, eh?
4: No, perquè els homes fan Benjamin Button al revés. Quan ja van de baixada, els hi passa com als nens petits. Ara no sopen, no brenen, llavors...
6: No, jo he de menjar les hores,
4: si no fas a migdia, els desorienten, llavors... Ja anaven arribant els meus... Jo vaig passar de llarg i arriba la meva germana... Papa, què? No he sopat, dic, deixeu-lo. I ens vam anar tots a buscar ma mare... Bueno, que això ja és una altra història, saps?
3: Te mare patint per si ton pare no havia sopat.
4: Total! Totalment!
1: Perdoneu, i és el que toca fer.
5: És clar, és el deber de la dona.
4: La veritat, la meva mare es mereix.
0: Deixeu-me passar per un tema que el senyor Virgili està molt al cas, que són els caps de toro de la família Rivera.
1: És extraordinari, aquest tema.
0: Que Quico Rivera ha tornat al seu germà. 40 anys...
4: 42, es compliran la setmana
0: després. Mira,
1: alerta,
4: es va morir...
0: Bueno, evidentment, dissecats.
1: Sí, home, clar,
4: el
1: cap viu.
0: Com viu? Ja estic de guardar coses molt rares.
4: Avui t'has fumat alguna cosa d'un...
5: Jo, bestia. Però, oye, que rule, eh?
4: A veure, això fa 42 anys que va morir Paquirri. Llavors, quan es va repartir l'herència i tot el rotllo aquest, la Pantoja es va quedar tot. O sigui, tots els trastos que tenia de torero se'ls va quedar ella. Llavors, els germans, els fills que va tenir amb la Carmina, que eren el Fran i el Cayetano, van dir, escolta, nosaltres volem coses del nostre pare.
0: Clar, de record.
4: Van anar de la via judicial i tal, fins que la Pantoja va dir, ai, no us ho puc donar perquè m'ho han robat tot.
5: Ai.
4: I es va quedar la Pantoja, és que la Pantoja els té d'aquí, els té quadrats, no hexagonals, o sigui, no m'ho han robat. M'ho han robat sense denúncia, no va posar cap denúncia, diu, m'ho han robat. Al cap d'un temps es va casar el Fran Rivera amb l'Eugenia Martí de Dirujo, que ho va donar a Televisió Espanyola, tal cosa, amb aquella Mar Flores, que era nòvia de Cayetano Martínez Dirujo, en aquell moment, tot molt caspa, això, però bueno, com que fa tants anys que ho arrosseguem. Llavors, en aquell casament va anar el Quico Rivera, que no es parlava amb el Fran, però va anar. I era jovenet, el Quico.
1: I qui el va convidar, si no es parlava?
4: Bueno, el va convidar el germà, però tenien la relació... Bueno, tenien la relació... més o menys. I de regal li va regalar una funda d'aquesta, es diu espasa, el que maten els
1: que veuen. L'espasa.
0: Sí, una espasa.
4: Li va regalar...
0: Encara no ho fan amb metralleta.
4: No, però que no tingués un altre nom.
1: Però que no estàs bé. Avui, Clapés?
4: No, avui no.
5: Fuete, te vas puesto pero bien, eh?
0: Clar, la festa s'acabava en un moment. Surt el toro, la matralla, ni s'acaba la festa. No té gràcia. Doncs
4: pues aniria bé per no torturar-los, pobres bèsties.
0: Per això, mira, potser es deriva cap aquí la festa.
4: Meu, perquè s'ha de, què s'ha de tenir?
1: Sí, però després la carn has de vigilar, que no tingui...
3: Sí. Matralla.
4: Total, que uns anys després li regala pel casament, el regal del Quico va ser una funda d'una espasa, que el Fran va dir, ui, no us ho havien robat? Diu, ai, no, però això ho tenim i t'ho regalem. I amb tots aquests anys ha passat de tot, fins que ara, ja et vaig explicar fa poc que Cantora ja s'ho ha venut, ella està vivint a les Canàries.
1: Ja està venut?
4: Bueno, hi ha un follon allà, amb un forn, però ella no està. Ella ha pirat i Cantora...
5: Està abandonado, Cantora.
4: Està mig abandonat. Llavors el Quico va anar a buscar a veure qui... I ha deixat abandonat tots aquests trastos. Llavors el Quico amb una camioneta es van portar 8 caps de toro. Deuen de fer un fàstic, pobres bèsties, estan dissecats, però estan ple de polls, jo què sé.
3: Això és tot el que se li acut agafar de la casa.
0: No és l'espasa, tècnicament es diu, m'estan
4: t'ho he dit.
0: El estoque.
4: Ho sabia. Doncs és que avui...
0: Bueno, no veus res. És una espasa, a veure. No és un tormix.
1: No és com un espasí.
0: A veure, no és un que faig la pa matar el toro mal. Amb un...
1: Amb un tormix, ara? Ara amb un tormix? Abans una matoneta, ara un tormix.
0: I després hi ha aquell, el descabello, allò és tremendo.
3: Va, prou, per favor, home, ja, sisplau.
0: No encerten mai.
3: Va, prou.
0: O sigui, dius, mira, noi, a veure si ho estudieu, perquè surten allà i...
3: Sí, fatal. Però com us podeu mirar això?
4: Jo anava per feina.
0: Home, perdona, ho he vist molts anys,
5: és cultura, és la festa nacional,
3: La tortura no és cultura.
5: No, cultura, sinó tortura.
0: En aquell moment deixa de patir, si no encerten...
4: Va, home, va.
0: Si no encerten, sí que pateix.
5: Li posen el cor.
4: A mi m'enviaven a cobrir els toros quan feia... m'enviaven. Sí. I jo els deia, però avui no fa falta que vagi perquè ja no sé qui, que no era important. I em deien, bueno, no tenim més feina, ves per si el maten.
3: En sèrio?
4: Bueno, pues
1: per si el maten? El torero?
4: Sí.
3: Home, esclar.
0: Home, clar, sí, els toros sempre surten morts,
4: Jo què sé. Si la infanta Cristina no hi era, saps les guàrdies habituals? Si la infanta no estava, no sé què, no hi havia res on posar-se de guàrdia, doncs ves als toros a veure si el pillen. I mira, doncs, bueno, no diré el que penso.
0: Bueno, a veure...
4: Total, que ahir va penjar aquesta fotografia al vespre al Fran Rivera, gràcies, ja tinc això del meu pare i tal, que s'ha d'estar pertombat del cap.
0: Perquè on penges dos caps de toro?
5: Al menjador.
1: Bueno, menjador.
5: O al capçal del llit, mira que maco, lleves i veus el toro que et mira.
4: Tornes a mantenir mentalitat de pobre, em sap greu, perquè aquesta gent té com aquelles finques enormes.
0: Ah,
4: ja,
0: finca.
4: Ah, són finques, però que no te les acabes, saps?
1: I aquells salons amb aquells sostres alts.
4: És com si dius, ara, aquí una teja. És que això ho pensem nosaltres, perquè, saps? Però aquesta gent té 300 que netegen. Bueno,
3: i el que va matar son pare també el tenen dissecat?
4: No ho sé, això, eh?
1: Me sembla que el que va matar son pare el tenen tot ell...
0: Sencer.
1: Sencer. El tenia algú? No em facis dir on.
5: Busca-ho.
0: Que va matar el Paquirri, sencer, eh?
1: Jo diria que sí.
4: És que estan fatal del cap, eh? O sigui, són coses...
1: Veure, si no està sencer, el cap sigui...
0: Això és com, tenir, això és com Yoko Ono que tingués l'assassí de John Lennon dissecat a casa. Que no té cap sentit,
1: això que esteu dient. A mi no m'estranyaria, eh?
0: Mira, tots... unes coses que, de veritat...
3: No, doncs, miri, em sap greu dir-li,
1: eh? Fa cap sol o cap sol?
3: És el cap dissecat, que es diu Avispado.
1: Aquest?
5: Sí. Avispado.
0: Està dissecat, també.
3: Ha estat en mans de, clar, de col·leccionistes privats a Helves, a Sevilla. Però el cap... O sigui, no és que
0: bueno,
3: el mantinguin
0: sencer. Però quines
3: ganes
0: de tenir el toro que va matar a un torero.
3: Bueno, hi pregunto, dic, si és cultura, eh?
0: Vostè sí que té la cultura.
1: Però on està aquest cap?
3: A Sevilla.
4: El vestit amb què el van matar, per exemple, sí que el tenia a la Pantoja. Amb tots aquests trastos...
1: Amb sang, eh?
3: Home, clar.
4: Bueno, espero que el netegés.
1: No.
4: La gràcia és això.
1: Es va mantenir amb sang.
5: És cultura, eh?
4: M'ha vingut una cosa al cap que no la diré. El que té la Pantoja són 18 vestits d'aquests de torero. D'aquests 18, 3 li tocaven a Kiko, però no els hi va donar mai. Després tenien vestits curts, que si el de Goyesca... Saps com van a la Goyesca? Que també,
0: sí,
4: és un,
0: sí.
4: Bueno,
0: sí.
4: Diferents trastos d'aquests.
1: Monteres.
4: És veritat que no es portaven bé, ara, el Kiko i el Fran. Vull dir que aquesta fotografia té doble lectura perquè li dona els caps i perquè tornen a estar...
1: Però els hi ha donat tots?
4: Dos. Encara li queden 6. No sé què faran amb ells, perquè li toquen a Cayetano, també, a la família de l'avi.
0: Sí, a famílies que reparteixen cromos i monedes de l'avi, i aquests reparteixen caps de toro.
4: Però com has de tenir el cap perquè...
0: Pues tallat, sigui... en aquest cas tallat. Sí. Tallat i dissecat.
4: Que t'agradi tenir un animal torturat a casa, saps? Yeah. És que som d'una altra espècie, ja no dic un altre país.
1: I
4: o sigui,
1: els ulls són de vidre i els porten d'Alemanya.
0: Sí. Bueno, molt interessant la cosa. Bueno, anem amb l'últim apartat que avui ens tocarà de... tindrem temps de tocar. Deixa'm preguntar, per teniu fred?
2: Sí. Vols que pugi una mica la calefacció?
0: Això ara mateix estem al congelador de la sèrie de Vir.
4: Jo tinc les mans gelades.
0: Sí, jo també. A veure, parlem de Brad Pitt, que... perquè la Macoque, que és l'exdona, no? Del Matamoros, sempre ha dit que havia tingut una relació... sexual amb Brad Pitt.
4: Sí, a veure.
0: I Brad Pitt, que ha estat aquests dies... I Brad Pitt, que ha estat aquests dies al Festival de Sant Sebastià, doncs, que jo queda perplexa, es veu que hi va haver un periodista que li va arribar a preguntar...
2: Hombre, claro.
0: Si havia tingut relació amb Macoque.
2: Claro.
0: I això és el que va contestar Brad Pitt.
6: Do you remember Macoque? Macoque. Do you remember Macoque? No. Thank you. It's an old friend. Of France, in Spain. Brad nos confirma que no se acuerda de Macoque.
0: Bueno, més que no se acuerda, fa una cara, vull dir, no sé de què m'estàs parlant. Macoque, què deia sobre Brad Pitt?
7: ¿Es cierto que tuviste esa relación con Brad
8: Pitt? Sí, es cierto. Estuve con él.
4: A veure, estem parlant de l'any 97, quan el Brad Pitt va venir a presentar 7 anys en el Tíbet. Llavors, després de la presentació, va fer un periple per les discoteques de Madrid, la Sala Fortuny, Archie, Joy Slava, la van portar per totes les discoteques. A la Sala Fortuny va fer un sopar a la segona planta i tal, i la Macoque en aquella època era Relacions Públiques de Fortuny. A part de la Macoque, en aquell sopar van portar una sèrie de models, això que fan amb les senyores, que les fan servir com coses per decorar, i entre aquelles models estava la Mar Saura, la Mònica Estarreado, Jacqueline de la Vega, Lucía Hoyos, totes les típiques models dels anys 90. Amb qui se li va fer fotos en aquell sopar va ser amb Mar Saura, i amb qui es va dir que havia tingut una relació és amb Mar Saura. El que passa que la Macoque i el Kiko Matamoros, que per ell li computava que la seva dona tingués un... Perquè, clar, la Macoque representa que ha estat amb Brad Pitt i Julio Iglesias. És així d'eclèctica, ella. Ell sempre deia que sí, que s'ho creia. La teoria que m'havien explicat a mi, i amb la que ens quedarem, perquè per algú tinc jo aquesta secció,
0: home, diguéssim, per favor, clar,
4: és que la Macoque volia que la gent pensés que havia tingut un rotllo amb el Brad Pitt i es va quedar tancada al vàter de la discoteca, amagada, perquè la premsa es pensés que estava A mi els fotògrafs...
1: El vàter d'hòmens?
4: El vàter, que fos... No, el vàter de l'hotel.
1: Ah.
4: Quan van marxar, que va, primer van portar...
1: A l'habitació d'ell?
4: Clar, primer a l'hotel Ritz van portar el Brad Pitt i després van venir diferents cotxes a emportar-se noies que també els van portar cap a l'hotel. La Macoque, no se sap com va arribar, va entrar a l'hotel...
0: Ah, va entrar a l'hotel del Brad Pitt.
4: I es va amagar al lavabo de l'hotel. Fent veure...
1: De l'hotel o de l'habitació?
0: Fent veure que estava a dins l'hotel.
4: A ella ja li anava bé. La gent que estava propera, i amb la que jo ara no sé què van explicar en el seu moment, però jo, quan aquesta és una de les històries que vaig preguntar, em van dinar. La que va passar la nit amb el Brad Pitt va ser la Mar Saura, la Macó, que va fer veure també, perquè li anava bé, perquè, bueno, així doncs, es feia més famosa. Es va, imagina't la 6 hores tancada ja en un lavabo d'un hotel, esperant... per... És que, de veritat, o sigui... És...
0: No, no,
4: és bueno, que... preguntes per què guanya Ayuso a Madrid, és que, clar, és que és això, o sigui...
0: Sí, sí, no, no.
4: És aquesta gent la que píndula per allà, saps? Llavors...
0: No, no, és que, clar, no, vas de sorpresa en sorpresa. Sí, bueno, escolta, avui ho deixarem aquí. Macoque.
3: Calla, que hi ha un empresari que l'any 2020 va comprar l'Avispado i la Cabeza de Mosquetero, que és l'últim que va matar el Paquirri, per 30.000 euros.
5: Molt bé, imagina't, això, això és patrimoni.
1: O sigui, té dos caps.
0: És cultura, no?
5: Sí. Cultura i patrimoni.
4: Sort que estan prohibits aquí els
5: preservar.
4: Toros. Sort que estan prohibits aquells toros. Bueno, prohibits matar-los.
0: A segons quins llocs?
4: A Catalunya sí, està prohibit.
0: No,
4: com que no?
5: Els Terres de l'Ebre hi ha correbous.
3: Hi ha correbous.
5: I bou embolat.
4: Parlo,
5: per sort, per
4: sort. Parlo de les corrides.
0: Ah, ja, ja. Els toros, sí.
4: O sigui...
3: Afortunadament.
4: Sí, per veure...
5: No, no. És molt maco el bou embolat.
1: Si no t'agrada... No hi...
4: Haig de matisar una cosa molt important, que és que el dimecres em vaig equivocar en moltes coses.
0: Sí, no.
4: No passa
0: només
4: res.
0: Dimecres?
4: Sí, no, dimecres.
3: Què
4: només
3: va passar,
4: dimecres.
3: Què va passar?
4: No, te'n recordes que vaig parlar del llibre de la Lady Di.
0: Sí.
4: I vaig dir, havia tingut...
3: En català i tot
4: sí,
3: allò.
4: Sí, això, a part d'això, sí. Com que ja el tinc a les meves mans. Saps que vaig dir... diu el llibre que es va liar amb la seva assistenta. Era el seu assistent de cambra.
3: El Carles.
4: El Carles, la Lady Di li diu al seu germà, hòstia, aquest tio em deixarà perquè està liat amb el seu assistent.
3: Em jo vaig... sempre dubtava si ho deien en femení o en masculí, això.
0: Sí,
3: en masculí.
0: Tu, sobretot, sí.
1: Ella, que no vol veure sí. Ni un toro, ara... Sí. ara
4: que no parlem de veure els toros. No,
0: parlem de banyes, parles el mateix.
3: T'ho prometo que cada vegada que ho llegia, com que mai és de...
4: No, però el llibre queda...
3: No quedava clar.
4: Queda, clar
0: que estava,
4: com que, diu,
0: que tenia una relació amb l'assistent.
1: Ella.
4: Clar, això,
3: habla de...
1: Ell!
9: Espavila.
0: Ah,
4: su assistente de càmera.
3: Clar, jo mai sabia si era una home o dona.
0: Però su assistenta, su assistente, segur.
4: Assistente de càmera.
5: El de les orelles?
4: Bueno, va, home. Seguiré investigant.
0: Home, investiga, perquè aquest tema...
1: Investiga.
4: Bueno, clar, que fos bisexual Carles III és noticiable, jo crec.
0: Home,
4: seria del primer rei oficialment...
9: Oi.
4: Bisexual, oficialment, eh?
0: Sí, perquè ja...
5: Como chelo.
0: Si tu remenes les monarquies...
4: Escolta, allò és un riu-te tu dels futbolistes.
0: És un embatumà un no, darrere l'altre.
5: No totes, sí.
4: Sí, no, poco.
5: Ah,
4: l'altre.
0: Ara tornem i atenció perquè estrenem secció del Marc Martínez i no sé si del Joan Torres, perquè com que estava
3: ja
0: fònic,
3: no, pues ja
0: no sé si farà mímica. Serà una nova secció amb mímica.
4: I de què és?
1: De mímica.
0: Sincerament, tampoc ho sé.
2: O si porteu 3 setmanes.
0: Es diu la secció Likes a granel. Ara veurem què consideren ells Likes a granel. Ara t'ho explicaré. Bueno, ara tornem.
10: Versió RAC 1.
11: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
12: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
13: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
17: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
18: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
19: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
20: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
19: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
6: Medisure. La llei d'habitatge diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
21: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes.
22: Club de Vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
23: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics Essència Única amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
24: RAC 1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
25: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
26: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
24: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
27: Les seves entrades, sisplau.
28: És que nosaltres estem convidats.
24: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC 1. Tots som 1.
29: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina i gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
30: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
31: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia, com el 30% en tot el paper higiènic, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 26 i 27 de setembre a Carrefour.
32: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
33: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
24: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
34: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
24: Us hi esperem.
35: Mira, ja ve, recta final.
36: Mare de Déu.
24: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
37: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
38: Un autèntic bochorno.
34: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
24: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
34: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra i Ral d'Avinyó.
24: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
0: Que abans d'estrenar secció, anirem al cinema, a Movie Cinemas, que ens proposen aquest cap de setmana.
4: Home,
0: suposo que La Bola Negra, no?
4: Ara, una de les estrenes
2: negra.
4: Potents, arriba
2: La Bola Negra
4: de Javier Calvo i Javier Ambrosi. Va guanyar el premi a la millor direcció a Cannes, és una de les favorites pels Oscars d'enguany, per unes quantes ja nominacions en principi, se suposa. I també el nou film protagonitzat per Brad Pitt, En el corazón de la bestia, que és aquest thriller d'aventures intens i emocionant.
0: No
4: i els fans de Marvel...
0: No l'ha vist perquè l'estrenen avui.
4: Clar, perquè ho fan avui. eh? És a partir d'avui. Els fans de Marvel estan d'enhorabona perquè el desembre arriba Vengadores Doomsday.
1: Això sí que és bueno, tata.
4: I avui és la reestrena de Vengadores Endgame, no, per si vols ja anar-te posant. Tot això i molt més, com sempre, a moviecinemes.com.
0: Marc Martínez, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal?
0: Joan Torres.
5: Bona tarda, el que queda de mi.
0: Hòstia. Bona tarda. Comencem bé. Quina estrena de secció.
5: He pensat que si l'Albert Pla podia tirar endavant les seccions, doncs també sí, podia... Però,
0: perquè...
5: Albert Pla té aquesta veu...
0: Perquè no. Sí que és cert, té una veu així.
5: Sí, com és? He pensat que també sí. Podria 10 minuts allargar.
7: És un duet.
5: Sí. A veure com aguantem.
0: Va. A veure, la proposta és... porta per títol la secció. Teniu molta falera a posar-li el nom a les seccions. Per mi és el de menys. No he trobat mai cap interès al nom de les seccions. Però bé, li heu posat likes a granel. Sí. En homenatge al senyor Virgili.
1: Ah, pel granel.
0: Per a granel i el gogó.
5: Sí. Aviam, de seguida expliquem en tot cas l'objectiu de la secció que es portem, però sí, l'objectiu darrere de tot seria com que el públic del Versió i la gent
0: el
5: que
0: programa,
5: conforma el Versió és una generació boomeritzada, sense que això sigui
0: un
5: estigma negativa.
0: És un programa altament boomeritzat, amb tots els respectes.
5: Tots els respectes, amb tota l'admiració.
4: És que perquè... no cal dir tots els respectes, no?
5: Exacte, és una generació,
0: no, és un
5: ja
0: fet, està.
5: És un fet, vull dir, els boomers tenen les seves coses positives i les seves coses negatives.
4: Com tothom.
5: Però dins d'aquestes coses negatives, evidentment, hi ha un cert...
0: La vostra generació...
5: També
0: tu quina
5: molta.
0: Generació?
5: Jo soc millennial.
0: Sí, nosaltres comptem com a millennials. Ja per sota nostra
1: la vostra també té coses negatives i pitjors.
5: Segurament.
0: Bueno, això ja entrarem en la secció.
5: No, vull dir, més endavant, si vols, si algun dia seguim nosaltres treballant a la ràdio i tu et jubiles i fas una secció, tu pots fer la secció inversa.
0: Em sap greu, però sí. jo quan em jubili no em veureu ni la caspa.
8: No us equivoqueu que venim a tendir ponts entre generacions.
0: No, Joan, va, explica quin era l'objectiu.
5: Venim a tendir ponts perquè com que teniu les mancances de ser àgils, sobretot a les xarxes socials...
0: Això sí que és cert.
1: Oi que sí? Ho reconec, soc un inútil a les xarxes socials.
5: Sí, sí, aquest és la...
0: És un territori més propi a la generació Z, millennials,
4: joves... Sí, no vols començar a generalitzar, no? Vull dir, la gràcia és aquesta.
0: També deixa'm dir que un dels mals actuals és la pertinença i l'addicció a les xarxes socials.
1: Però que dices, Tete, si no puedo mejor. En la vida, Tete, sangre. És com una bolsa de sangre que entra una transfusió d'aura.
0: Aquest és el problema.
8: Sí, bueno. Però si escarbes una mica a les xarxes, també trobes coses, debats molt interessants que potser se'ls escapen.
0: Per exemple,
8: aquesta és una mica la idea de la secció.
5: No, doncs intentarem comentar-vos cada setmana coses interessants que ens trobem a les xarxes, que s'està coent viral o no viral, estúpid o no estúpid.
8: Que també s'ha de dir, no som els més indicats. Nosaltres fem això perquè som... Els joves del Versió, però jo ja fa temps que no em considero jove. Jo tinc 33 anys, tinc principi d'alopècia. Avui he anat a fer-me la revisió mèdica de la feina i m'ha dit que tinc hipertensió. Vull dir, tampoc som els més adequats. Per estar parlant, anar de guais, parlar de xarxes i tal.
0: Ara et compraràs una màquina d'aquestes de pressió?
8: Sí, m'ha dit que em compri una màquina.
4: Jo la tinc a casa, també.
8: Ah, doncs mira.
0: Home, i tant. Me la va regalar el meu pare, anys a, i vaig fotre... Me la va regalar, bueno, a l'època nadalenca, ja ens entenem. I li vaig fotre pel cap. Li vaig dir de tot.
8: Clar, és que...
4: Però després ho has fet servir, punyeter.
0: Va regalar, vaig obrir el regal i vaig veure que era una màquina de pressió. Pensava, a veure...
2: Omron, d'aquella marca Omron.
0: No sembla normal que per festes m'hagis de regalar una màquina per prendre la pressió? Ja te la pots emportar, fotre-te-la un ticapi.
4: Perquè ja ho veia ell, que la necessitaries.
0: I la vaig tornar, i al cap d'uns anys me la vaig haver de comprar.
8: Clar. Va ser una lliçó. Jo pensava que me l'havia de comprar, però me la podeu deixar, potser.
0: No, perquè la fem servir. Cada dia.
8: Em toca pagar-la.
4: Jo no, jo no.
1: Martínez, si vols, jo a casa tinc pastilles que et fan orinar.
0: Jo cada dia he de fer un grapat de coses, és com un avió abans de sortir.
8: Tens com una llista.
0: Clar, llavors he de passar, saps? Tinc tot un check-in.
8: La revisió.
0: I una de les coses és la pressió. A veure, pressió de l'aire, tal, no sé què. Una pastilla, mitja, dues, saps?
8: Podemos salir, no?
4: I la paret de l'oxigen de la sang no el tens?
0: També el tinc. I l'agulla per mirar-me el sucre, però ara fa molt de temps que ja no.
4: És igual.
0: Ja. No, és igual, no, vull dir, no cal, ja està.
5: Escolteu, podem començar per una cosa bàsica?
0: Sí,
5: els boomers Què és el concepte farmejar aura?
1: Jo, bestetes. És lo puto mejor.
8: Ha sigut el hit.
5: Al final d'aquestes vacances, evidentment, segur que heu vist algun vídeo de dos joves o més joves en una plaça o carrer envoltats de gent competint per guanyar en això de l'aura.
1: Ja, és traduït, loco.
5: Seria guanyar en carisma, crear-te una aura de carisma. I si us heu plantejat provar-ho a casa, cosa que no recomano perquè és bastant patètic, certament, us portem algun... Si aneu peixos en el tema, doncs us portem algun... alguns detalls, alguns tips, això que es diu ara, alguns consells.
8: Consells.
4: Sí, de cara, parlar sempre en anglès.
5: De cara a farmejar aura, de cara a ser uns màsters en això de l'aura. I qui us ho porta, el nom denota bastant la cosa, és una persona que es diu El Cacas.
1: El Cacas,
8: transmet confiança.
5: Transmet confiança. Ell us donarà tips per vessar aura a les xarxes socials si voleu guanyar algun d'aquests concursos.
3: Te voy a pasar unos cuantos tips para farmear aura y ser el mejor en el rubro. Primero comencemos con el más básico de todos, que es el 6-7. Necesitamos dos manos. Si tienen una sola, por favor, busquen un ayudante para que le preste el brazo. Como si estuviesen haciendo malabares uno y después el otro. Muy sencillo. Eso primero que nada. Después el Mewing, el famoso Mewing. Marcar mandíbula. Cuando más marcada tenga la mandíbula, mejor. Más aura. Entonces imagínense, una buena mandíbula marcada y un 6-7 full aura, ¿ok? Después ya depende de ustedes. El flow que tengan, la actitud... y la imaginación. Farmear aura es chupar energía.
1: Ya,
3: robar atención. El que más roba atención, el que más presencia tiene, gana. Un tip muy importante para farmear aura es la sorpresa. Si ustedes comienzan con todo desde el principio, ya no hay nada para sorprender. Por eso es muy importante, muy, muy importante, tener un as bajo la manga. No importa qué es lo que sea, un vestuario, un movimiento, algo característico de ustedes que los pueda diferenciar y que la gente diga, Dios mío, cuánta aura. No puedo con tanto y ni siquiera puedo copiarlo aunque lo intente. Y empezar a mezclar, animarse a lo que sea, ¿vale? Anímate, la vida es una sola.
5: Anímate a la vida és una sola.
8: Què us ha semblat el document? És meravellós, eh? Jo el que m'ha quedat clar... Sí, el que m'ha quedat clar, en el sentit contrari, senyor Virgil, el que m'ha quedat clar és que crec que no val la pena, tampoc que ens esforcem molt en comprendre això de farmejar aura, perquè és el mateix que passa amb absolutament tots els fenòmens aquests virals, no? Que ens tornem tots bojos durant dues setmanes amb una gilipollada que després s'oblida i no en tornem a parlar mai més.
4: Com allò de llançar gel per sobre...
8: Tot, ara posem els Therians s'han extingit, els
0: Therians. Sí, què ha passat amb els
8: Therians? No sé, semblava que s'acabava el món perquè sortien dos nens amb una careta de guineu, o de gos, o de mapatge, a una plaça, i ja està, s'han extingit, i una altra cosa.
5: És així? S'han extingit.
2: No, però en la festa d'intercanvi de parella sí que hi ha Therians
8: encara, eh? Crec que s'està confonent amb una pel·lícula, eh? Sí. Però, i això és el que passarà amb farmejar aura. De fet, crec que ja...
0: Serà que jo no he gravat petició de l'equip del programa vídeos que...
8: Merdes d'aquestes,
0: no? És molt propi de l'Estadella, nen.
8: Fes un 6-7, Tomi, no?
0: Ara, fes això. A veure, ja prou de fer ridícul amb...
5: Home, estaria bé veure el senyor Marcelí fent, apretant les mandíbules, fent 6-7.
4: Com es fa això? Com es fa de les mandíbules?
0: Sí, però a què aporta això?
5: Mewer, es diu.
8: Absolutament res.
6: Si apreto les mandíbules, me surten les dents.
8: I de fet...
6: Però a xorro, eh?
4: Disparades!
8: De fet, farmejar aura, si us hi fixeu, ja està començant a caducar. Venim aquí a actualitzar-vos i crec que ja estem fent de boomer parlant d'això. Ho estem fent ja malament, perquè ara el que toca és esperar uns dies i que aparegui la nova tendència, doncs que serà, no sé, gravar-se cagant dins del microones amb la macarena de fons i ja està, i se'ns oblidarà dues setmanes i ja està. Així que no val la pena, crec. Però bueno, nosaltres, com ha dit el Toni, també hem fet merdes d'aquestes virals. No només són els joves. No sé si us en recordeu dels Harlem Shakes.
5: Home, sí.
8: Que és allò que... Us en recordeu? Que eren els Harlem Shakes o no?
5: Posa el document.
8: És la cançó aquesta con los terroristas. Era com un repte, potser fa 10 anys o hi ha una mica menys.
5: La gent...
0: I con los terroristas.
8: Ja se'n veia amb els
0: adults, eh? Si prenem tots
8: no me n'assabento.
0: De què consistia això del Harlem Shake?
8: No, això era com... Tu t'havies de gravar fent una cosa com seriosa, treballant, fent veure que estàs fent vida normal.
0: I quedaves aturat.
8: I quan, no, això era un altre que era el Mannequin Challenge. Era una altra merda.
1: Imagina't. Que boníssimo.
8: No te n'entenes, Toni. Això, quan sonava...
0: Són mierdes.
8: Això, quan sonava la música aquesta, havies de cop com de ballar, disfressar-te, fer la primera flipada que t'havies, pujar-te a la taula.
0: No, és que el versió... Si també repasseu el timeline de la versió, hem fet d'aquests vídeos imbècils, que a més, amb el pas del temps, clar, quedem més ridículs encara. L'equip de la versió, que eren unes propostes que ho havien de petar,
8: no hi era per sort.
0: A proposta, entre d'altres, de Marc Serra, ho trobareu tot. Els que hi ha la música i els aturàvem.
4: Després, no, aquesta... No podem trobar
8: el Harlem Shake, que era disfressar-se, o de llançar-se aigua. Ho veu fer? A l'Ice Bucket Challenge?
0: Em sona alguna cosa.
8: També, segur. Endegarem. Llavors, la lliçó d'això és que, en realitat, els adults també som idiotes a vegades amb aquestes coses. El problema dels joves és que tenen el mòbil a mà i tenen el poder de deixar constància constantment de quan fan l'idiota. Però si ens hagués tocat a nosaltres, aquesta generació també hauria quedat igual de retratat.
5: Al Facebook encara tenim coses borratxeres d'aquestes que s'haurien de...
8: Al Facebook allà no val la pena entrar.
5: Ah, efectivament. Això és el que fan alguns influencers, Toni, que per cert estan de caiguda. No sé si veieu que els influencers cada vegada els joves els segueixen menys, cosa que potser és positiu, perquè es comenta que s'estan cansant de les seves polèmiques, de les seves vides irreals, i per tant us venim a portar veritats com pans. Us venim a portar el que passa a les xarxes amb, bé, amb gent planera, gent que grava el que li passa, experiències corrents del dia a dia. Per exemple, dues noies que expliquen que han perdut un vol per una petita confusió que ens podria passar a tots. Evidentment, és greu, però tots tenim algun familiar, amic, que li ha passat que s'equivoca de dia a l'hora d'agafar un avió. Això és així. No passa sovint, però passa. Altra cosa, ara ho veureu, és estar-ne orgulloses, o els motius pels quals diuen que han perdut aquest avió. Escolteu bé el document, perquè després això us asseguro que generarà debat, almenys entre nosaltres n'hi ha hagut.
7: Hemos perdido el vuelo en Ibiza.
9: Tres vuelos.
7: ¿A alguien más le ha pasado tener un vuelo a las 12:30 de la noche y entonces lo pierdes porque no estás muy segura en qué día es?
9: Sí, es el día 8 por la noche. El día 8 a las 12:30, pues es el día 8 por la noche. No, el día 7. Porque entonces me pones el día 7 a las 12:30.
7: No lo he especificado bien la aerolínea.
9: Lo hemos perdido por culpa de la aerolínea. No por nuestra culpa.
7: Ha llamado por teléfono a la aerolínea a preguntar si nuestro vuelo ya había salido. La señora, señorita, en España son las 7 de la tarde. Vuestro vuelo ha salido hace 8 horas.
9: Esas horas confunden, es que es verdad. Y le he preguntado, ¿hay algún tipo de reembolso? Porque como las horas confunden, tampoco es culpa mía al 100%, ¿sabes? Me ha dicho que no.
5: Que no els hi tornaven. Clar, aquí...
8: És culpa de l'aerolínia, eh?
5: No, però analitzeu bé el document.
0: Atenció, perquè Montse Llussà anava de...
4: Deia que sí, perquè mai he trobat gent a l'aeroport que li ha passat això.
5: No, però si analitzeu el document, tothom se'n reia d'elles a les xarxes, però diuen el dia 8 a la nit. El dia 8 a la nit hauria de ser a les 12:30 de la nit, a 12:45 de la nit. I diu, no el dia 7.
0: Però 12:45 del dia 8 ja és el dia 9.
8: Veu,
5: Exacte, és el dia 9. Per tant, jo crec que en els bitllets d'avió ja no apareix que és dijous. En tot cas, són elles que estan ometent informació i que no posa dijous en el bitllet.
0: Més rucs que sabatots.
8: Jo empatitzo una mica amb aquestes noies, he de dir, tot i això, perquè crec que això de les hores ho podríem haver muntat millor, genera confusió, jo entenc. Jo cada cop que compro un vol, llegeixo la pàgina 7 vegades perquè no em passi això, i crec que l'escola t'hauria de preparar per situacions pràctiques així que
1: la privada, que la privada ja
8: ara,
1: ho fa.
8: Ara es porten els projectes, tal,
4: que,
8: per aquí està el tema.
4: Els nens compren bitllets allà.
8: No, però per coses que et serviran a la vida, situacions pràctiques, i ho dic com a víctima. Jo, per exemple, no s'ha de donar res per sabut a la vida. Jo, per exemple, no sabia, me'n vaig assabentar com a adult, jo no sabia que per anar a dormir havies de tancar els ulls.
4: No, això ja m'ho vas explicar l'altre dia i vam estar moltes estones debatent aquest tema.
0: No expliquis això.
1: Moment, perquè ara novament m'has deixat perplexa. Què vols dir?
8: S'ha d'explicar bé.
5: S'ha d'explicar bé, perquè...
1: Tu eres professor?
0: Silenci, a veure.
8: Sí, això és molt greu. No, jo no dic... S'ha d'explicar
0: això. Però no sabia si això és instintiu.
8: Pel que sigui el meu cos, no és un instint del meu cos. Jo no dic que dormi amb els ulls oberts. Cuidado, jo dic que quan vaig a dormir, no els tanco voluntàriament abans de dormir-me. Jo espero que el cansament em faci caure les parpelles per si soles, perquè com que ja està fosca l'habitació, per mi és com que ja tinc els ulls tancats. I això és l'exemple que deia, que això t'ho haurien d'ensenyar a l'escola. Jo vaig viure 27 anys pensant que no s'havien de tancar els ulls
0: per
8: anar a dormir.
1: I era professor de biologia, ell.
0: Clapés.
1: Un moment, home, que està acabant d'explicar-ho.
8: No, perquè això és l'exemple, i va ser gràcies a una amiga meva que me'n vaig assabentar, perquè clar, vam anar a acampar, estàvem d'acampada als Pirineus, estàvem dormint a l'aire lliure, fent bivac, que es diu, i jo portava mitja horeta intentant dormir, no m'adormia, i vaig veure passar un estel fugaç.
4: Ai,
8: i ho vaig dir. Ha passat un estel fugaç, i l'amiga que tenia al costat dormint em va dir, però no estàs dormint. I jo, no, estava intentant adormir-me, però encara no m'havia dormit, i llavors ella em va dir, però llavors, com has vist l'estel? I jo, doncs perquè estava mirant al cel i l'he vist. I llavors ella em va dir, però si vols dormir, per què no tanques els ulls? I en aquell moment, amb 27 anys, em vaig adonar que jo portava dormint amb els ulls oberts tota la meva vida.
4: Això els nadons,
8: i això és una cosa
4: ja
8: que em podria haver dit l'escola de petit. No ho sé, he conegut...
2: Ole tu! Ole tu!
8: He de dir Que jo vaig he estat buscant per xarxes i he vist hi ha alguna persona més al món que li ha passat,
0: No sé. Sí. I a gent, mira, i a xarxes trobaràs algú que es fot dos pinces d'aquestes d'estendre la roba als ulls per tancar-se'ls.
4: Això és la taronja mecànica. No, però fins i tot els gats o els gossos es tanquen les parpelles per dormir.
8: Sí,
4: és a dir, els nadons
8: no sé,
4: també.
8: Els humans fem moltes coses diferents, no ho sé. No. He de dir que ara tanco els ulls i dormo molt millor.
0: Sí, no, Marc,
4: ara sí.
0: Home,
5: escolta, Marc, amb el que també es troben molta gent és bueno, ara estem encara època una mica d'estiu, ja hem entrat a la tardor, però encara ha fet doncs, calor.
8: No,
5: i encara hi ha hagut a l'Empordà, a Vic, hi ha hagut festivals de música, i és típic trobar-te periodistes fent preguntes en les pitjors moments. No? Quan la gent va una mica més borratxa. No. Jo mateix havia fet de periodista al Canet Rock. No, jo havia fet al Canet Rock. Havia anat a ficar el micròfon amb gent per agafar declaracions per, en aquell moment, Ràdio 4, imagina't.
2: Imagina't.
5: Doncs, clar, el que és normal és esperar-te a respostes absurdes, però no preguntar a naps i que et responguin cols, perquè el gir de guió que ha tingut el Marc Clapés, que no és família teva, Toni.
0: No.
5: Marc Clapés, del portal Primera Fila, aquest estiu, al Festival de Música de Begur, quan va preguntar amb una jove què pensava del poble, és, bé, de campionat.
10: Avui estem preguntant quin és el lloc de Begur que t'agrada més, el més bonic.
11: Yo no entiendo muy bien catalán, pero lo que yo voy a decir es que el Atlético Madrid se tiene que calmar ya, tío, con Julián Álvarez. La concha de la lora, paren un poco con Julián. Es una persona que está trabajando, por favor, déjenlo en paz. Se va a pudrir todo, se calman. Julián.
8: Està fent l'Spiderman aquí.
5: Sí, clar, com vas d'una pregunta sobre Begur, estàs estiuejant a Begur, a Julián Álvarez, però vaja.
8: Sí, que és el que més t'agrada de Begur. Jo flipo la capacitat que té la gent de... Si posen un micro davant i mira, jo dic que el que em roti, s'ha de dir que quan escoltes que és argentina tot quadra una mica.
1: Però el cotorro argentí,
8: perquè,
1: Silenci.
8: Perquè si hi ha algú al planeta qui li agrada escoltar-se a si mateix, és els 50 milions d'argentins que hi ha a la Terra, aproximadament, això és així. Però ja que ha parlat de Julián...
1: 50 milions, n'hi ha?
8: Sí, sí, ho he buscat.
1: O quin munt?
8: 46 argentina i uns quants més, tots a Barcelona els que queden, suposo.
1: Sí, sí. No, els 50 milions estan aquí.
8: Ah,
1: Argentina no hi ha ningú.
8: És a l'inrevés.
1: I el Milei sol.
8: No hi ha ningú. I ja que parlava del Julián, aquesta noia, he de dir que el tema ja cansa, ha sigut el col·laborat de l'estiu, però volia dir que a mi em sap molt de greu pel Julián, el que està passant, no? És molt loser, Julián Álvarez.
1: Sí, i és més, Deco ha fet unes declaracions que
0: diu que res.
1: Sí, que diu que ja és el passat,
8: sí, sí, el Barça li està fent ghosting, sí, o sigui, sí. El tio es declara, diu públicament que vol venir
0: ja
8: al Barça,
0: està, ja està.
8: Fa l'esforç, sí, sí. L'Atlético no vol fitxar, el Barça li diu que s'esperin al desembre.
1: Molt lleig. I ara molt lleig que et diguin ara, mira, ets el passat.
8: Sí, sí. A més, perquè una cosa que ningú comptava, Rafinha s'ha reencarnat amb Pelé de cop, que no sé què s'ha ficat a ayahuasca, que ho deia l'altre dia en Gerard Quintana o què. I em cau molt bé el Julián Álvarez, sabeu per què? Se'l veu molt jan, se'l veu humil, perquè té acné juvenil. Això, em cau molt bé Julián perquè és ric i té acné juvenil.
0: Però
8: crec
0: on te l'has tret,
8: aquest?
0: Aquest guionista.
8: Però deixi'm explicar-me.
1: Clar, per què li trobes aquest factor d'acné juvenil?
8: No, crec que el Lloa, perquè és ric i... Els rics tenen miracles per tot, tractaments aquests, i no s'ha fet un tractament d'aquests bojos que són els rics, com injectar-se semen de l'inx ibèric o algo així a la cara que ho arregla. Això no, ell no ho ha fet i ell el Lloa, se'l veu un noi mil. Llavors, per acabar ja...
0: Que el noi no està bé.
1: Però veig que t'hi has fixat molt, no?, amb la cara de Julián. Sí, perquè jo no sé ni la cara que fa.
8: Sí, sí, sí, es nota. Crec, ha millorat, però no s'ha fet un tractament d'aquests bojos de milionaris. I com que em cau bé el noi, i em sap greu el que li ha passat, volia oferir-li per acabar una alternativa a... que pot continuar complint el seu somni de venir a Barcelona, però potser no jugant al Barça, però tot i així pot complir el seu somni. Jo el que li proposo és que trenqui contracte amb l'Atlético de Madrid i vingui a viure a Barcelona i aposti per una de les múltiples línies de negoci que t'ofereix el fet de ser argentí a Barcelona.
1: Ui.
8: Per exemple, una clínica de psicoteràpia, una gelateria, una botiga d'empanades, una botiga de skates, de surf o d'escalada, que seria el mateix, vindria al PAC, un estudi de ioga o fer-se coach motivacional. Que us podran sembrar tot opcions molt diferents, però tenen dues coses en comú. Totes són per follar i totes són més divertides que treballar a les ordres del Cholo Simeone. Així que crec que sortiria guanyant Julián Álvarez.
1: Bueno, no està mal pensat. Marc Martínez, Joan Torres, moltíssimes gràcies. El Rocco Eisenhauser, que ja ha arribat, perquè els divendres fa doble sessió, va a la tele, ara va a la tele. Ara
0: ui,
1: fa tele, que ve de l'altaveu, allà amb la d'Anai Boronat. Ara
0: però si tu critiques la tele, no pots estirar, no podries
1: sí, bueno, és que no té cap mena de coherència, com tantes coses.
0: Ja, ja.
1: Però bé, és el que hi ha. Ara tornem en dos minuts. Ah, no, calla.
8: Que no tirem publicitat? Bueno, ah, doncs fantàstic. Bàrbara Padilla, bona tarda.
12: Bona tarda.
8: Gemma... No, ara no. A les 6 tindrem l'Arnau Vila, disculpa. Sí. Diversos accidents... Home, és un clàssic dels divendres, això.
13: A veure.
8: Retencions a la xarxa viària. Un clàssic ja és com el dia de la marmota. Endavant.
12: Doncs sí, perquè, per exemple, a l'AP7 hi ha problemes de circulació a l'altura de la Granada del Penedès, direcció Tarragona. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber on hi ha més congestió a aquesta hora. Eduard Sánchez.
14: Doncs aquesta hora, sobretot, destacar un parell de punts a la xarxa viària, un d'ells el principal, que és a l'autopista AP7, on hi ha hagut una topada entre diversos turismes a l'altura de la Granada del Penedès, en sentit Tarragona, en sentit sud. Es manté el carril esquerre tallat, això complica el trànsit, amb cues que van augmentant. De moment són uns 8 quilòmetres, pràcticament, des de Sant Sadurní d'Anoia, pràcticament des de Gelida, fins a aquest punt de la Granada del Penedès i, com dèiem, en sentit Tarragona. L'altre punt també per accident és la C15, a l'altura de Canyelles, on hi ha hagut també un accident, que era un carril tallat en direcció a Vilanova i la Geltrú, i en aquest punt hi ha 2 quilòmetres de cues també a la C15. A la resta de vies, de moment, no és una tarda essencialment complicada, obviant aquestes cues per incidències, tot i que sí que hi ha lentitud, alguns punts amb força intensitat, com és la C58 de Montcada cap a Barcelona, o també la mateixa autopista AP7, la zona de Montornès, la Roca del Vallès, en sentit Girona. Acabem amb la C60, l'aturada des de moment no passa d'un quilòmetre a la zona d'Argentona, en direcció Mataró. És tot, bona tarda.
12: Barcelona encarirà la taxa turística als creueristes gradualment fins al 2030. Passarà de 12 a 24 euros. S'ha aprovat avui al ple municipal amb els vots a favor de Junts, el PSC i Esquerra. I han votat en contra el PP i Vox. També els comuns, que defensaven que l'increment fos de cop i no gradual. Eudald Puig.
15: S'encarirà progressivament, al contrari del que proposaven els comuns, que volien que fos immediat. El govern, però, assegura que d'aquesta manera es dona més seguretat fiscal. Gemma Tarafa, dels comuns, i Jordi Valls, regidor d'Hisenda.
16: Avui podíem haver tirat endavant un càrrec pels creuers d'escala que arribava al seu topall, per tant incentivar aquesta activitat dels creuers d'escala. I ho podíem haver fet ja. Assumeixin en aquest sentit les conseqüències.
17: I ho fem de forma progressiva, en 4 anys, per donar claretat i seguretat a les nostres decisions fiscals, sent aquesta l'increment fiscal més important en l'àmbit de creuers probablement de tota la Mediterrània.
15: El ple també ha rebutjat augmentar l'IBI als hotels de luxe. Sí que ha tirat endavant, en canvi, congelar el recàrrec als albergs de la ciutat.
12: I el Papa demana que la tecnologia no es transformi en un instrument de dominació i injustícia. Durant la seva visita a la seu de la UNESCO a França,

0: Ventiles casa teva, però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: RAC 105, la mesura oficial.
2: I pel que fa al temps, a aquesta hora la majoria de termòmetres encara es mouen al voltant dels 30 graus, després de superar els 37 a l'interior de les Terres de l'Ebre i els 35 en alguns punts del Prepirineu. El cap de setmana començarà a baixar la temperatura i també augmentaran els núvols, sobretot de cara a diumenge, però no plourà i l'ambient continuarà sent càlid per l'època.
3: Gràcies, Bàrbara Padilla. Arnau Vila, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Anem amb el que ha estat l'impacte d'aquesta tarda relacionada amb el match amb el Manchester City, perquè... no sé exactament quin estament de britànic considera culpable de més de 100 càrrecs relacionats per incompliment de normes financeres a la Premier League.
4: Sí, això remunta a l'any 2023, quan la pròpia Premier va denunciar el Manchester City de tots aquests càrrecs, i els mitjans, això és veritat, no és oficial, són els mitjans anglesos, que ja ho donen per fet en el dia d'avui, que l'equip de... Bé, ara ja no de Guardiola, però que ha entrat Pep Guardiola durant una dècada, seria condemnat de 114 de 115 càrrecs.
5: Per això se'n va anar, sempre fa el mateix, sempre fa el mateix.
4: El que passa és que això el temps afegit en parlarem, perquè ens hem posat en contacte amb experts en la matèria, perquè què pot passar-li ara al Manchester City i a Pep Guardiola? És a dir,
6: les sancions... El dia espiritual que tot ho feia bé i era l'exemple a seguir. Déu nostre senyor, ja ho veus? Tot en trampa.
4: A veure, tampoc correm tant. Repassarem les acusacions, que són principalment tres. D'inflar artificialment ingressos, de fer pagaments no declarats i de no cooperar amb la Premier League en la investigació.
3: Guardiola entrenava aquest equip.
4: Hi ha hagut més entrenadors.
3: Exacte, és que hi ha hagut... Això ha passat... Bueno, deixa parlar. Dic que no té relació ara amb els entrenadors, sinó...
5: Mm.
3: No,
5: amb aquella veueta de mosqueta morta, sí. Som aquí!
3: Que remunta abans de Guardiola.
4: Sí, de fet, hi ha un dels entrenadors, que és Roberto Mancini, que va estar des del 2009 fins al 2013,
5: és una tapadera.
4: Apareix com un dels casos que el Manchester City li hauria pagat una part del sou a través del City i una part del sou a través d'un club d'Abu Dhabi, que això no es pot fer perquè la Premier contempla màxim de pèrdues per 3 temporades. És a dir que... Veurem quines possibles sancions que poden anar des de multes econòmiques fins a la Premier recull...
5: Espero que el tanquin.
4: Fins a treure-li els títols.
5: I a Guardiola, que això ho ha de pagar, ho ha de pagar. Ho ha de pagar. Això l'ha de perseguir.
4: Pots respectar la presumpció d'innocència?
5: No, ho ha de pagar, això, ho ha de pagar, que el persegueixin.
4: Bé, ja ha acabat.
3: Alguna cosa més?
4: Sí, i una pregunta del dia, perquè és un cap de setmana sense futbol de clubs masculí, en aquest cas, i de primer nivell, perquè l'Europa sí que juga aquest cap de setmana, i avui us proposem quina de les quatre activitats que us proposem us motiva més de cara a aquest cap de setmana.
5: El Judici Guardiola.
4: El Barça femení Logroño, que juguen allà, jugant a Logroño, el Girona, que juga aquest vespre contra el Sabadell, aquest vespre contra l'Albacete, o el Sabadell, que juga demà contra el Celta, és a dir, aquest futbol de segona català, el Gran Premi de Fórmula 1 de Bakú, que si no t'interessa a tu, jo crec que ja hem de plegar.
7: Fórmula 1 de Bakú?
3: De Bakú. Des de que la Fórmula 1 tot està abocat a fer calés i només la Fórmula 1 es porta a circuits urbans, ja ho va dir Fernando Alonso, i amb això estic totalment d'acord. Han assassinat, ho va dir textualment, els circuits de tota la vida i només fem aquests correcalles, que això són escalèstrics, que no es poden avançar, i que per mi no tenen cap mena d'interès aquest tipus de curses, com la d'aquest cap de setmana a Bakú.
4: A Bakú.
3: Per tant, bueno, veurem, a veure... Jo, sincerament, doncs crec que ni me la miraré.
4: I l'última opció, perquè és un dels temes del dia, és l'Anglaterra-Espanya...
3: Anglaterra-Espanya
4: del dia de demà.
3: Això si no, Adri... A veure si es lesiona algú. Jo faré el seguiment per veure si es lesiona algú.
4: De moment, Rafinha, 95 minuts avui.
3: Ara ja té nassos aquest l'Ancelotti.
4: I Vinícius, 60.
3: És un galtes aquest Ancelotti.
7: Dolent com la tinya.
3: Fill de...
8: Montbonyo!
9: Si estaves desitjant canviar d'estació, a IKEA et donem un motiu nou per estimar-te la tardor. Del 24 al 27 de setembre tens un 10% de descompte en tot el nostre sortiment. Gaudeix-lo a les nostres botigues a

0: xarxa IKEA per empreses. Més info a ikea.es/ofertes.
1: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
2: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
3: Dissabte 26 de setembre, Fira de la Trunfa a Molló.
4: Venda de l'autèntica patata de la Vall de Camprodon i d'altres productes artesanals.
3: Degusta un mil fulls de patata amb carn de perol o unes trunfes amb bolets.
4: Participa al campionat local de pelar trunfes i d'altres activitats tot el dia.
3: Tota la informació a molló.cat.
5: El 26 i 27 de setembre, vine a l'Obrim Vilafranca. Descobreix 20 espais del ric patrimoni arquitectònic vilafranquí. Tots ells amb visita guiada.
6: Reserva la teva plaça per a l'esdeveniment a entrades.vilafranca.cat a partir del 17 de setembre.
5: T'esperem a Vilafranca del Penedès, capital del vi. Més informació a turisme.vilafranca.cat.
7: Hi ha sabors que defineixen un poble i l'Escala homenatja el seu producte més internacional.
8: Del 2 al 12 d'octubre, gaudeix de la ruta de la tapa de l'anxova. Recorre els locals del municipi amb el teu passaport digital i vota la millor proposta.
7: I diumenge 4 d'octubre, amb la festa de l'anxova 2026, gaudeix del pregó i l'anxova d'or. Tasta l'anxova a la vora del mar al ritme de les havaneres a Murets de Mar.
8: Consulta tot el programa a visitlescala.com.
9: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
10: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
11: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
12: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
13: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
12: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
13: a Android Auto
12: i a Apple CarPlay.
13: Tots els podcasts de RAC1.
12: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
13: Noves funcionalitats premium.
12: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
13: Fàcil, intuïtiva i renovada.
12: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
14: Versió RAC 1.
15: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
16: Mira, porto un safareig.
17: Què era aquesta música? Perdona.
16: És de la Isla de las
18: Tentaciones. De la Isla de las Tentaciones.
16: Ah. No el veus, aquest programa?
18: Que no. Pues l'hauria de veure, perquè a la mi és el millor que se pot veure.
16: No, ja veus que no et porto cap contingut
17: a l'isla. No, però que ho pots portar.
16: Que mires amb una cara després.
17: Que no. Escolta, t'ho prometo. Si, mira, jo els matins faig híbrid entre Basté i el Codina.
16: Els Buscarons. Ah, sí.
17: No, el Codina.
16: Codina.
17: I el Codina, que és un fan d'aquest programa, cada matí que hi ha a l'isla posa talls. I, bueno, estan bé, estan bé.
16: Però no és el nostre públic, jo crec. Crec que sigui el nostre públic.
17: No ho sé. Vull dir que, si vols...
16: No, tinc de Supervivientes, sí que tinc. De Supervivientes sí que tinc, perquè... saps que està Yola Berrocal?
17: Sí. És que tampoc sabia ni què és fer Supervivientes.
16: Sí, fan el All Stars, i llavors han tingut...
17: Però quan va començar, això?
18: Fa una setmana.
16: Una setmana de setembre.
17: No m'ho has explicat.
16: I, no, perquè sé que aquest tipus de coses... Jo t'explico
17: si
16: ha... i mires amb una
17: però si dius que, em dius que hi ha Supervivientes amb Yola Berrocal...
18: La Chiqui.
17: La Chiqui Martí?
19: Veure...
16: No! Calla, que la Montserrat ho sap.
19: Perquè vaig fer un dia zàping i la vaig veure allà.
16: Sí, clar, quina casualitat, va zàping. Es va quedar.
19: La Chiqui de Gran Hermano.
17: Pensava que era la contorsionista amb la barra.
19: La de Gran Hermano, no va sortir de Gran
17: Hermano.
16: Sí,
20: la Chiqui.
16: No, però perquè la gent s'entén exactament qui és, la Chiqui, perquè hi ha la Chiqui famosa.
17: És que quan m'has dit la Chiqui m'ha vingut la Chiqui Martí.
16: La Nan.
17: Per això...
20: Sí, és Nana, sí.
16: Bé.
17: Bueno, va, la Chiqui, què més?
16: Ahir va haver una mica de...
17: Què més
16: hi ha? Va haver Batús.
17: Va,
19: per favor, nois.
17: De veritat.
19: Quin poc respecte, no ho dic en sèrio.
20: I tant.
18: Hasta a mi m'ho fes.
20: I tant, poques soltes.
17: Va, la Chiqui, qui més?
16: A veure...
17: Bueno, és igual.
16: Hi ha hagut batussa. Perquè...
17: Busca-ho a internet, sí, els concursants.
16: És que inclús un dia et vaig portar els noms
14: dir,
16: a tothom.
14: Si va dir un dia.
17: Sí, home, però me'ls va dir fa un any.
16: Sí, però alguns en està... Ostres, és veritat, és que clar...
17: Clar, és que fa molt de temps que em vas dir els concursants. Mm. Bueno, és igual, jo la veig rocal, què li passa?
16: Batussa, ha hagut una batussa ahir en el directe amb la gala perquè sembla ser que jo la veig rocal té tant de botox... que no té moviments a la cara.
18: No puede como yo, como Carmen Lovana.
16: Llavors, quan fa les proves físiques, que són heavies, sembla que estigui a punt de que tot se li vagi
18: a patar.
16: I ahir van fer comentaris sobre el tema del botox de la Iola Berrocal en ple directe, i va comentar això. A més, la Chiqui és molt divertida, la Nan, perquè li va dir, tu, Jorge, t'estàs...
17: Bueno, jo crec que amb la Chiqui ja queda clar, sí. No cal anar repetint.
19: Por favor, Rocco.
21: No podemos las mujeres es criticarnos a las mujeres diciendo que si nos ponemos...
22: No que criticábamos si por el voto. En ningún momento nos quisimos meter con el voto. Dijimos que la habíamos muy parada. Cuando tú le preguntabas, no reaccionaba. ¿Y qué pasa? Porque lleva voto. Sé que eso es una manera de criticarla. ¿Lo lleva o es que no lo lleva? ¡Yo no lo llevo!
23: ¡Lo llevo!
22: ¡No
23: claro
22: me puedes decir
23: llevo,
22: que llevo votos cuando no lo llevo!
23: Que sí, yo llevo el voto.
22: Pero el problema se lo habéis dado vosotras, que habéis dicho que tiene tanto botox que no gesticula ni nada. Prácticamente habéis dicho eso. ¿Qué ha dicho ella?
23: Yo también tengo botox y aquí la mitad de los que estamos también tenemos botox. Y viva el botox y que nos tienen al contenedor amarillo.
22: ¿Qué? ¿Qué te lo digan a ti, Jorge? No el voto, ¿verdad?
24: ¿A mí?
22: ¿Qué te lo digan a ti?
24: ¿Pero qué dice la tipa esta? No, no, perdona, el rey del botox no. El rey de las operaciones, que es distinto.
16: Aquest és el nivell del programa.
18: Pues és meravellós.
17: Entendràs que no perdi molt de temps.
16: Entendràs que no et porti res, això, no?
17: Sí. Bueno,
19: voleu saber
16: està,
19: qui hi ha?
16: Està la Rosa
19: Benito.
16: Sí.
17: Rosa Benito, la parella... Sí,
16: la, no, és la perruquera de la Rocío Jurado.
17: Sí.
16: Que és al mateix temps...
17: No, perdona, que era la dona del...
18: Sí. Amador Moedano.
17: Aquest, que era el germà.
16: El germà, són que era al mateix temps era el seu representant, de la Jurado.
17: Exacte. Sí. Vale. Sí, sí.
19: Ella va guanyar el 2011.
16: Sí.
19: I torna, eh?
16: Clar, són All Stars. És tots els grans que van...
17: Per tant, tenim...
16: Qui?
19: Arcano. Va guanyar els Supervivientes 2024.
18: Arcano, hombre.
17: No per un moment m'havia espantat, pensava que era el nou director de RAC1. Francesc Cano.
19: T'imagines que hi anés?
17: No el veig.
16: Sincerament,
17: veient el tarannà del Francesc Cano, no té el perfil.
16: Home, saltar de l'helicòpter sí que el veig, però un cop a la illa...
17: No, jo tampoc.
16: Tampoc, no? I saltar l'helicòpter?
17: Jo crec que sí. L'únic que se li escau és Supervivent. Això sí.
19: L'Arcano és raper i freestyler espanyol.
18: Jo, l'estret.
14: Qui?
19: Freestyler. Freestyler d'estil no sé. Lliure.
18: De batalla, bueno,
17: realment.
19: Alma Bollo.
16: Qui? Alma Bollo? És la Raquel Bollo, és la filla de la Raquel Bollo, que al mateix temps era sí. La dona del Chiquetete.
14: Sí.
19: Que hi va anar el 2023.
14: La Raquel
18: Bollo,
14: sí. És
18: que no saben nada,
19: és Raf Beno.
17: El Chiquetete, que sempre portava un constipat a sobre.
14: Sí.
17: Recordeu, no, que sempre tenia el nas embussat.
14: Sí.
17: I
14: un embús permanent.
17: No,
16: tenia sempre... algunes cançons que eren maques, eh?
17: Sí.
16: La del Ramito.
19: Però aquesta era una versió de la Cecília.
17: Tenia, sempre estava amb el nas...
18: Tenia conjuntivitis.
17: Al final em van dir que dormia amb el nas al costat de... O sigui, se'l treia i el posava al coixí.
19: Com el Lucas.
17: Com el Landy, sí. Bueno, Lucas.
16: És el Lucas. Lucas,
17: que som un dia per fer un curset la Laura Fais.
18: Lucas.
19: Llavors, Asraf Beno.
16: Sí. Qui? Asraf Beno és la parella actual...
17: Però escolta, aquí de super... Aquí no coneix ningú.
18: De Noel Pantoja.
16: És la parella actual de la filla de la Pantoja. De la Chabelita.
17: Jo no sé ni qui és la filla de la Pantoja.
19: Sí,
18: Chabelita.
16: Chabelita. Sí, l'adoptada...
19: Manu Rocó, matxa tu.
18: Sí, que és una americana.
17: No, però és per situar.
14: És
17: per situar.
14: És adoptada.
19: No en té cap altra,
17: Si una persona és adoptada, no passa res.
19: Però és que no en té cap altra, la filla.
18: Té cara d'Índia.
17: No, que en van adoptar dos.
16: Aquesta és la Rujado. La Jurado.
17: La Rujado.
16: La Jurado.
19: Almudena Martínez, que és la Chiqui.
16: Almudena Martínez, la Chiqui, la Nan.
14: Tornem-hi.
17: Va, home,
19: Lujas. Jo pensava que tenies més criteri.
17: Exacte, de veritat. T'han tallat el cabell, t'han tallat el sentit del ridícul.
14: Però al començament del programa li heu fet aplaudiments com un boca
17: a la boja. Sí, doncs ja li retiro.
19: Mira, Ivana Icardi.
14: Qui?
18: Guapa.
17: Aquesta... Com es diu? Iguana.
19: Ivana Icardi.
17: Ah, Ivana.
19: Es veu que ja hi va anar el 2020, és argentina.
18: Argentina.
17: No coneixem a ningú,
19: Damián Quintero, karateka.
16: Qui?
19: Karateka.
18: Pura nobleza.
19: María Jesús Ruiz.
16: Sí, aquesta va ser Miss... Miss Espanya 1942.
17: És que estem traient el...
20: 1930.
19: Aquesta sí que ho sabeu, jo la Berrocal, eh?
17: Sí.
0: Jo la Berrocal.
20: Com és lògic.
19: Omar Sánchez.
16: Omar Sánchez era...
19: Exmarit de l'Anabel Pantoja.
16: Sí.
20: Que es va, sí, que hi va haver aquell enrenou amb el
17: perdoneu,
20: casament.
17: Perdoneu, és el programa d'una tarragada.
19: Sí,
17: és quan passes el rasclet. Després de la revetlla de Sant Joan aquí a la Barceloneta,
20: només
17: que passes
20: el rasclet
17: i surt i dius...
16: Per què creus que el...
17: De tarragada.
16: Per què creus que el Jordi González va fotre el camp de...
17: Home, no m'estranya. Encara en queda algun mes o no?
19: Julen Pereira, esgrimista. Julen Pereira, esgrimista professional.
16: Sí, i es va liar o va tenir com una mitja relació amb l'Anabel Pantoja.
17: Però tot gira al voltant d'Anabel Pantoja. Vull dir, veure, han agafat l'Anabel Pantoja, a veure, què és el que li encercla.
16: Vinga, més.
19: Víctor Janeiro.
17: Però no s'acaba, això.
16: Víctor Janeiro és el germà del Jesulín Urique.
17: El germà. Tot és de segona o tercera fila, eh?
19: Albert Barranco, que té com a credencial que va estar Mujeres, Hombres i Viceversa.
1: Ja, és tot el millor que te passa en la vida, tot.
19: Lola Ortiz.
17: Qui és aquesta?
19: També de Mujeres, Hombres i Viceversa. Marta Peñate i Rubén Torres com a capitanes, que són...
16: És especialista en realities. Aquesta ja ha fet Supervivientes, ha fet Gran Hermano...
19: Escolta...
16: No, però escolta...
20: Lo bueno, lo mejor.
16: No, els critiquem, però hi ha alguns que s'han comprat la casa, la tenen pagada...
19: Ah, no, això sí.
16: Cotxe... I escolta'm, i si són una mica mínimament intel·ligents... Bons estalvis al banc, perquè fan molts diners amb els bolos...
20: Tu, aquí fent programes de ràdio...
16: Sí, no? I tenen la casa pagada, cosa que tu encara no la tens.
17: No, per això t'ho dic. Fins d'aquí 5 anys ja vaig fer els càlculs...
16: Ah, doncs llavors el programa dura fins d'aquí 5 anys.
17: Home, sí, quan... Home, alguna...
16: Ho vas dir tu una vegada, no recordo.
20: S'ha de pagar.
16: Si és que no tinc el pis pagat, no deixo el programa.
17: D'alguna manera hauré de pagar la hipoteca.
16: Mira, canviem de tema. Tinc un safareig.
18: Ai, cuento.
16: Tinc un safareig. D'aquests que t'agradaran. I te'ls haig d'explicar avui, perquè dilluns em sembla que no, que tens que anar al dentista, no vens?
17: No, dilluns ja hem començat els enregistraments del programa del 2CAT
16: Però recordeu, la gent que vulgui ara veure el programa del Toni, a públic, arroba...
17: Sí, que escolta, hi ha molta gent apuntada, eh?
16: Sí?
17: Cosa que agraeixo d'aquí infinitament.
16: Doncs,
17: hi ha molt públic, que és del versió que venen del programa,
16: doncs,
17: i aleshores ja...
16: Recordeu que és a Barcelona, ho teniu fàcil.
17: Sí, a tocar.
16: I així podeu gaudir, si no coneixeu la Superilla, la gent que veniu de fora, veieu com és la Superilla de Maca.
17: I convidem a una copa, eh?
16: Sí.
20: Què dius ara? I
17: abans de començar el programa.
16: I la gent ja s'ha negat. Doneu-ho, menjar o alguna
17: cosa? Menjar no arriba al pressupost. Ferran Cera, que és el productor...
16: No arriba per un entrepà, encara sigui de mortadela.
17: Bé,
16: doncs public@visiona.tv és l'adreça per a la gent que vulgueu... Bé, aneu ràpid, perquè això... Quants programes ja tens gravats?
17: No, un.
16: Tu, de veritat, em desmuntes cada vegada. Estic intentant fent la millor promo del món.
17: No,
16: correu, que està a punt d'acabar. I tu...
17: A punt d'acabar, però vull dir que ja que tenim... Les places es van ocupant, que l'aforament és limitat. 50. Sí. Cosa,
16: 50 persones?
17: Clar, ja està. Són...
20: Tan poca gent.
17: Sí, millor. Quan menys, millor.
16: Sí, és més caliu. Millor. Mira, el Roncano...
17: Si obligues més a riure la gent.
20: Tot te fa nosa.
17: Si no rieu...
20: Tot te fa nosa.
17: Fuera.
16: Bé, tinc el safareig. Posa'm la sintonia, sisplau, perquè això s'ha de...
17: Ui, la lengua.
16: Mal d'orella, que va...
2: Ai, ajuda'm, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Controla tu lengua.
16: Bé, atenció. Tinc uns safareig dels bons. Us quedareu bocabadats.
20: Adeu.
16: Hi ha una persona molt propera a una periodista...
17: Ai.
20: De bon.
16: Catalana, que estava a Madrid... I no interrompeu, eh?
17: No.
16: Ho vaig explicar bé. Que em va explicar... que havia tingut una oferta per presentar un programa d'entrevistes. I la productora, que en aquests moments desconec quina és, però que ja surt. Va presentar el projecte a la 2CAT. Un programa d'entrevistes. Qui és aquesta periodista? Àngels Barceló.
3: Ah! Què fa?
16: Què va dir la 2CAT?
19: Va, sisplau.
17: Ah, sigui respectuós. Li vaig dir una cosa, és lamentable, El seu comportament... El seu comportament és tristíssim.
16: I què va dir la 2CAT?
19: Prou, home.
16: Voleu saber què va dir la 2CAT?
3: Escarosa.
16: No!
3: Molt bé. Així m'agrada.
20: fixa't. I és d'ells, eh?
16: Fixa't. Per un tema de pressupost.
3: Ah.
16: I això és cert, perquè em consta que ha hagut programes que els han dit, ei, no aneu ara a la tardor, aneu cap al gener, perquè per un tema pressupostari, fixa't, doncs no ens va bé.
17: Bueno, això, però això de que aniran al gener també està per veure, eh?
20: Ui! Què vols venir a dir?
17: No, vull venir el que està dient el Rocco de la qüestió, que em crec que sigui, sí, que un dels motius, i que potser és el motiu prioritari, és la qüestió pressupostària, perquè al gener a veure quins projectes es poden tirar endavant amb el pressupost que teòricament ha d'arribar de Madrid.
20: Sí, sí que aneu justos.
16: Bé, aquesta persona...
17: Jo no sóc de Televisió Espanyola, jo.
20: Però si no sortiràs de la tele, eh?
17: Bueno, ja, però o sigui, faig una col·laboració amb Televisió Espanyola.
20: Només
4: socialista, socialista.
16: I no ha acabat...
17: El meu contracte, jo em dec aquí a RAC1.
20: Un dia serà.
17: Un dia, per això li dic.
16: No ha acabat aquí la
17: col·laboració, cosa que, per cert,
16: sí, sí.
17: Estic molt content i molt satisfet, sí, perquè després d'11 anys algú ha tingut la... Jo crec que el Nolis, sí, bueno, s'ha de tractar a la vista, i la Laura Folguera també.
16: Laura Folguera és molt fan. Molt fan.
17: He d'agrair que hagin tingut la confiança de deixar-me fer una mica més de tele. Abans de la jubilació.
4: Ets socialista.
16: Abans de la jubilació, diu.
17: Bueno, clar, és que si passen 11 anys més, ja farem aquest programa i ja està.
16: Tu acabaràs com el Luis de l'Olmo, te jubilaràs als 80.
17: Espero i desitjo que no.
16: A casa no fas res.
17: No. Ui, que no? Perdona, jo tinc un munt de coses per fer. Però un munt de coses per fer.
16: Bé, no desviem el tema.
17: Ara, per exemple, s'han espaiat dos làmperes i estic amb el tema de les làmperes. Mira si tinc feina. Home,
16: bé, clar. Però un cop que estiguis arreglades, ja què fas?
17: No, perquè sempre hi ha coses a fer.
16: Bé,
17: si pots t'ensenyar un dia el llistat.
16: Va, que desvirtuem la notícia.
17: Sí. Va, Àngels Barceló va presentar una proposta de programa d'entrevistes a 2CAT.
16: A la 2CAT. Clar, quan diuen que no, aquesta persona molt propera d'Àngels Barceló em diu, bueno, doncs vam intentar, o van intentar presentar-ho a TV3.
17: Ah, clar, clar.
16: I què va dir TV3? Que el senyor 3CAT m'està escoltant. Que no! Aquí ja no sé la raó. Però com era un programa de debat, entenc jo que no, l'Àngels Barcelona entrevistaria doncs Pitita Redruejo, en Pau Descansi, entrevistaria més un nivell de
19: polític. Quin exemple has anat a dir?
16: Bueno, és el primer que m'ha sortit pel cap.
4: Pitita Redruejo.
16: Entrevistaria a gent, pot ser la millor de la política, com a TV3, no volen fer política, i menys per les nits, perquè ho fan pel matí, i poca cosa. A la tarda, el grasset política fa poca.
17: No, i que pel matí... No ens enganyem, és l'hora que veu menys menys televisió la
16: franja,
17: la gent.
16: És la franja de menys consum, clar, sí, sí. I tant, tot és més de 64 anys.
17: Per això van els polítics a aquella hora? O els col·loquen a aquella hora?
16: És que l'Illa, tranquil·lament, si va pel matí a una entrevista a TV3...
17: No, a l'Illa em sap molt de greu. Vagi al matí, vagi a la nit, vagi a les 3, vagi...
4: Jo me lo miro.
17: Al canal, al 324, en 24 hores, no hi ha ningú que se'l miri.
4: Jo sí.
17: Em sap molt de greu, però és que és així.
16: Bueno, a veure,
17: Escolta, va fer entrevista de prime time.
16: Sí, però el dia de la diada...
17: No, va fer una entrevista el dia prime time i no la va veure ni el Tato. El dia de la diada, el TN va anar malament perquè va fer el discurs a les 9 de la nit. Pues escolta, això dels discursos, això ha canviat. Això s'ha de canviar.
20: Què vols fer?
17: No, escolti, jo no sóc el que he de pensar què s'ha de fer, però el que és evident és que aquests discursos, aquestes entrevistes...
20: Missatge, això, el president ha de fer un missatge.
17: No, això, perdoni, això és d'una altra... O sigui, la gent no està per l'entrevista amb el president.
20: Però ho fan tots els presidents.
16: Ja no. El director...
17: Vale, ho fa i no s'ho veu ningú.
4: Perquè no és Puigdemont. Si fos Puigdemont, Boreas.
17: Bueno, Puigdemont el veiem...
4: Perquè quan torni ha de tornar a ser president.
17: No, Puigdemont el veiem perquè, clar, com que no sabies, a partir de l'1 d'octubre... Què passaria? Hi havia aquest interès.
4: Espera,
17: però el dia que es va... Vam saber, l'1 d'octubre, el 10 d'octubre i el 25 d'octubre, es va acabar l'interès.
4: No, senyora, està congelada l'independència. Està congelada. Eh? Com si fos un alpinista allà a l'Everest. Està congelada. I està amb les mans als piulets, preparada per descongelar-se.
16: Bueno, m'acaben de dir a TV3 que sí que fem actualitat de nit amb el programa nou del nou programa del Ramon
4: Pellicer.
16: Del Ramon Pellicer.
17: L'hem vist? L'hem vist?
16: Encara no.
4: Fan diumenge, eh? L'estrenen diumenge. Jo ja tinc el vídeo preparat per gravar.
16: S'ha senyor Trescat controlant.
17: De què va aquest programa?
16: De tot. De l'actualitat. I, a més, es grava la mateixa tarda de diumenge per emetre's.
17: Hòstia, doncs és el pitjor dia... per gravar un programa, perquè no fa mi... No és el dia que foti més mandra?
16: I ni tan sols a TV3, eh? Ui, ho graven a Poblenou.
17: No, clar, és que TV3 està tancat a aquella hora. El diumenge a la tarda...
20: No hi ha ningú.
16: Els informatius.
17: I que entren per la porta al darrere. Sí. Entren, hi ha uns túnels...
16: Bueno, entren, sí que hi ha un túnel que va del C al CPA.
17: A TV3, el diumenge a la tarda, és que és... O sigui, si vols agafar una depressió, dius, hòstia, estic massa optimista. Estic, hòstia, que, cony, que vull anar allà, no sé, a Àger, a llançar-me amb el, saps, amb l'ala delta.
16: Sí.
17: Dius... Pots rebaixar-me aquest optimisme que tinc.
20: És excessiu.
17: Què puc fer?
20: És excessiu.
17: Te'n vas diumenge a la tarda a TV3, sí. Perquè hi ha rampes i tot allò. Sí. Que no hi ha
16: ningú. Fosc.
17: No hi ha ni el vent. Fosc. I aleshores sí que se't passen les ganes de tot. O sigui, agafes,
16: per això l'han gravat a Poblenou.
17: Clar, home, almenys una mica
16: de...
17: Tot i que al Poblenou també, a veure...
16: Bueno, no sé, allà a la Rambla,
17: a
16: prop de la Rambla de Poblenou.
17: Però què, els estudis aquells famosos ideals?
16: No, uns nous que hi ha...
17: Surten platós per com a bomba.
16: Això ho produeix la Vínia.
17: I?
16: Res, que ho fan per allà, perquè a la seu pensa que la Vínia ha tingut que marxar d'allà.
17: A la tarda la gent està molt adormida.
20: No.
16: Bé, a mi la...
17: Fot una mandra.
16: Reconduint la notícia que he donat, a mi el que crida l'atenció és que hagi dit TV3 que no a l'Àngels Barceló.
4: A mi m'alegro moltíssim. Per fi hi ha una bona notícia.
16: Però per què li diuen que no?
4: Perquè és Jordà.
16: Que no ho veuen, m'han dit. Aquesta persona propera a l'Àngels diu, no ho veuen. Bueno, aquesta és la notícia que llenço. L'Àngels Barceló, doncs això...
4: Des Barceló, que tots recordem, la cara pintada amb l'assenyal amb l'escola d'Espanya.
17: Perdona, sí. És que he anat a buscar unes, les audiències... No, perquè la gent dirà, home, és que ets un exagerat. Audiències del matí a TV3.
16: Les audiències del matí a TV3...
20: Però a l'hora que surten els polítics.
17: Els polítics, puc comentar? Polítics.
16: Sí.
17: Notícies 3Cat Info, que és, que normalment és... Està gravada de... És de la sirena. El tortell que et donen és el de la sirena. Que, per cert, van fer tot de canvi informatiu. Jo veig tot igual, però... 7,9... 9.000 espectadors.
20: Oida.
17: Bueno, Matins home. Amb l'estimada Ariadna Oltra, que és on van els polítics.
20: Sí.
17: Que és segons TV3 és el lloc on han d'anar. 7,7, 25.000 espectadors.
20: Oida.
16: No, estan les audiències del matí. Molt
17: fotudes. El Tot es mou.
4: Aquest m'agrada molt.
17: 6,7, el programa de la Melero, 33.000 espectadors.
16: 33. Ahir van punxar, però ahir era festa festiu a Barcelona. També influeix molt una mica.
17: Bueno, vaig amb... Pues és igual, sí. Si t'agafo el d'abans d'ahir.
16: No, escolta'm, estan fent... La franja
17: és igual,
16: del...
17: si cada dia m'ho miro.
16: Et vaig a donar una dada. La franja del matí...
17: Mira, abans d'ahir, Matins, la notícia és aquest, el tortell congelat, 9.000.
4: Molts més que abans.
17: 9.000 espectadors.
16: Sí, però clar, 6 del matí, 7 del matí.
20: Oida.
16: 7 del matí, fins a les 8 no comença la...
17: Ara vaig fer una cosa. Sí.
20: A veure, és que... el polític, què va fer?
17: Eh? Polític, els matins, un 10 de xer, 28.000.
4: Vols molt més.
17: Però és el polític, doncs qui vols que vegi?
20: L'Helena, que m'agrada molt.
17: També et vaig dir una cosa, el polític, la veritat. Sí. Vull dir, pel que ha de dir,
16: no.
17: Canvies de canal. Mira, que la gent què veu? Anem a les coses clares. Què viu al matí? Què veuen?
4: L'Arús.
17: Pues ja està.
4: L'Arús m'encanta, a mi m'encanta. Pues ja quan l'Angie Cárdenas, el vídeo...
17: L'Arús va fer aguantant...
16: L'Arús va fer 26 l'altre dia a Catalunya.
17: Pim-pom-pim,
16: mira,
17: pam-pam, i l'altre i el d'allà.
16: L'Arús és el que... A Espanya és l'únic programa de la Sexta que fa dos dígits de quota.
20: Fixa't.
16: L'únic.
17: Pues és que t'estic dient, perquè
16: tot,
17: la gent
16: tot
17: ja està farta
16: està
17: de
16: dir
17: el polític de torn, a veure què m'està venent.
16: I llavors la gent està enganxada al gambazo...
4: Sí, l'imbécil del dia...
16: El tonto del dia...
4: Sí, la teletúlia... Sí, la gemela...
16: Oh, la teletúlia, no, això és antic ja.
4: El Víctor Amela surt ahir.
16: Bé, no, sí que és veritat que t'haig de dir una cosa, i és que aquesta temporada d'inici de temporada...
17: Ara ja tinc dos periodistes de TV3 que s'han sentit al·ludits.
20: Vaja,
17: i que treballen
20: és
17: molt.
20: És que fas enfadar tothom.
4: És que sempre
17: que treballen molt, els informatius del diumenge treballen molt. Bueno, no em feu parar dels informatius. I després, també un altre d'esports que treballen molt, també.
16: Mm. Perdona, a l'11... Des d'aquí, el Xavi Valls, una abraçada.
17: Però jo estic parlant de l'11.
16: Sí, esports. 11 està fent més audiència per les nits que TV3.
20: Perquè és un bon programa.
16: L'11 està fent unes audiències per la nit brutals. Sí, sí. Hi ha moments del dia que, del programa que lideren.
4: I gràcies lideren... al Xavi Valls, que va dir que no, jubila, no jubilava.
17: No, exacte. Penca molt. Bueno, però
16: no, és veritat.
17: A pencar.
16: Mira, el que torna és demà és el Jordi González amb el col·lapse. Ja m'han explicat que el
17: és
16: Ferran
17: més,
16: Adrià...
17: perdona, digue'm. Una acotació, perquè veig que són una mica durs d'orell alguns que m'envieu. I a més els conec, és curiós, perquè... he dit, quan entres a TV3, els passadissos, hem dit que els, només entren els informatius.
20: Ho hem dit.
17: Sí, ho hem dit. Sí, la resta no hi ha ni...
16: I esports.
17: I aleshores jo parlava d'anar a fer un programa. Però que aquí, com que la gent té la pell fina, doncs menys pell fina i més anar a l'otorrino que tregui el tap.
16: El...
20: És que s'enfada la gent amb això.
17: Sí,
20: que...
17: bueno...
16: No, som molt sensibles, som molt sensibles. Ja ho sé, qualsevol cosa que
17: no, diguis... No, i encara m'ho torna a insistir que de debò que penquen. Que sí, que no, no he dit que no. Dic que no hi ha gent... Collons, que està tancat, diu
20: no
17: menys
20: males paraules.
17: També,
20: que
17: n'entenem.
16: També et dic que les notícies del migdia... Que les notícies del migdia les tornes a veure al vespre.
17: Sí, no. Sí, sí,
16: no,
17: sí.
16: Ara hi ha un cicle en tot, eh?
17: Sí. Sí. No, sobretot al Comarques.
20: El Comarques.
17: Jo recomano
20: després
17: veure.
20: Al
17: Comarques ho passen tot, fan allò...
16: Li vaig dir el
17: copy pasti.
20: Sí, sí.
16: És la mateixa pista, eh?
17: Tot el Comarques.
16: És que ni la retoquen, eh?
17: No, no, amb el mateix vídeo.
16: Li vaig dir el Calatrava, eh, un dia. Li vaig dir el Calatrava. Li vaig dir el Calatrava, que no som tots que hi ha moltes peces del
17: no,
16: del Comarques.
17: No, però no li pot dir res que... Calatrava, però... bueno...
16: Bé, que no s'enfadin, que no s'enfadin.
17: No, no us enfadeu, perquè no va per vosaltres, no. Va per l'estructura del que és la...
20: Sí, bueno, que
17: com si vas a Televisió Espanyola, mateix.
16: Sí.
17: No hi vagis, perquè
16: no
17: hi ha ni... Les rates tampoc hi són.
16: Bueno,
17: no hi ha ningú.
20: Bueno, no hi treballes, no tinguis
16: aquestes. Jo he anat...
17: Que jo no vaig... No, el diumenge al vespre... No hi ha
20: la Sant Cugat.
16: Perdona, i
17: divendres... Hi ha els serveis mínims d'informatiu, ja està.
16: I divendres a la tarda, que acabo d'arribar.
17: Bueno, divendres a la tarda no ho sé, però vull dir que són dies que, per anar a fer un programa que va al pallisser amb l'optimisme, que és el que volia dir... Pues no és el
16: mateix. Va, s'estrena aquest diumenge.
17: Vinga. Quin tema tractarà?
16: Ara ens ho mirarà la Montserrat.
19: Ah, mira,
16: ara ens ho mirarà la Montserrat perquè s'estrena aquest diumenge. Temes de màxima actualitat és el que hagi passat el cap de setmana i alguna peça noves aquestes de...
17: Amb debat.
16: De societat.
20: Lo de Ceuta. Debat. Lo de Ceuta. Sí. Només fan parlant...
16: Ara ens ho mirarà. No, ho té complicat demà perquè justament estrena nova temporada, és el col·lapse amb el Jordi, perquè hi ha futbol. Demà. Juga a Espanya demà, oi que juga a Espanya
17: ah,
16: demà?
17: Ah, sí?
16: Demà.
17: Sí.
20: Demà.
16: Clar, i afecta 30 minuts. Llavors, els inicis, també, i a més aquella hora amb tant de consum de tele. Bueno,
17: que he vist que ha fitxat el Latre, no?
16: Ha fitxat el...
4: Què me diu? Però, escolta, que alegria!
16: I el Llàcer. Te'n recordes que vaig tenir un somni aquest estiu?
4: De tocar a més suena.
17: Ah, sí, que és veritat.
16: Que et vaig dir, sí. He somiat que el Llàcer i el Latre estaran amb el Jordi.
17: Doncs el Latre va... i el Llàcer, aquest. Sí. El Llàcer i el Latre.
16: M'han dit que el Ferran Adrià... Ferran, has estat magistral...
17: Bueno, és que el Ferran Adrià és un tio... És un geni.
19: Bàsicament, aquí el que t'explica una mica és com està configurat aquest programa, eh? Dos grans temes de la setmana que s'acaba i avançarà una qüestió que marcarà l'agenda de la setmana vinent. L'acompanyaran Enric Botella, Júlia Peguera i Georgina Arnau... Enric Botella, Júlia Peguera i Jorgin Arnau són els periodistes...
4: El programa Vèrtex, t'està dient qui acompanyarà el Ramon Pellicer. És que no escoltes, no escoltem!
19: Són els periodistes que l'acompanyen.
20: Que no has vist l'anunci, que en surten quatre.
16: Saps qui està treballant?
17: Pues sincerament, no.
20: No has vist l'anunci?
17: No.
4: Però molt malament.
16: Saps qui està treballant en aquest programa?
19: Qui?
17: No, escolta, a veure si tothom té dret a treballar.
16: Xavi, s'ha sentit, això? No.
20: Sí, clar, no s'ha sentit res.
17: No s'ha sentit ni cal que s'ha sentit. Només faltaria, escolta.
16: Clar.
19: Una taula d'experts, entrevista en profunditat, és a dir, qüestions que probablement marcaran la setmana següent.
17: El que et pot marcar, depèn com sigui el programa, és la somnolència a aquella hora.
16: És que el diumenge...
17: Diumenge és...
16: Jo, el diumenge és una jornada, li vaig dir al Ramon el dia de la programació.
20: Sí,
16: Ramon, t'han posat diumenge i és un dia molt puta, eh?
17: Sí,
16: diumenge a la nit la gent... Com la U, tinc una pel·lícula del... Potent, hem begut oli, eh?
20: Allò dels cotxes que s'empaiten.
16: És a dir, Fast and Furious.
17: Sí que és cert, que el diumenge necessites...
16: Sí.
17: Saps? Si
16: s'acaba la setmana... Jo penso que està molt malament programada. Això no venia dijous. Hauria d'anar dijous.
19: És un programa que analitza les notícies des de diferents angles.
17: Ui, no. Diumenge... És que tens raó amb això.
20: No s'han fet mai cap d'aquests.
16: Diumenge és un dia molt puta.
17: Sí. Sí, i diumenge, el que tu te'n vols anar ja, te'n vas a negro,
16: sí.
17: Fundido a negro, perquè, clar, vens del cap de setmana tal, i aleshores dius, ara ja me n'he d'anar a dormir. Però no, jo no me'n vull anar preocupat per exemple, per la coixera dels catalans.
18: Ah, sí?
17: Saps? Perquè és un dels temes que farà el Pellicer, perquè cada cop la gent va més coixos. Perquè els catalans són més coixos.
20: Llavors
17: jo no me'n vull anar al llit amb aquesta...
16: A veure, un moment.
19: A 5 minuts per 3 quarts d'11, això.
17: No, això, per sortir molt mal programat.
20: Un horari perfecte. Un traumatòleg, una
17: pomòloga.
19: No, clar. Que faci reiki, que faci reiki.
17: Els catalans, perquè els catalans cada cop estem més coixos...
16: Però d'on treus tu aquesta notícia, tu?
20: Coi!
17: Perdona, això circula al carrer, que no ho veus. Fixa-t'hi.
20: Ja,
17: tothom va coix.
20: No,
17: per tant,
20: no es parla d'altra cosa.
17: Serà un tema que es tractarà i jo no me'n vull anar a dormir preocupat per la coixera dels catalans.
16: A veure, aquest tema el veig més per l'Helena, pel tot es mou, però a la nit, aquest tema del...
17: L'Helena ho fa, és punt més fresc.
20: Sí, va de pressa, eh?
17: Ara.
20: Enllesteix.
17: Sí, no?
20: Dues preguntes i adiós.
17: Sí, sí. Hi ha convidats amb la Melero que li posen el micro, no ha dit res i li han tret i hi ha un altre tema.
20: No dona ni temps.
17: Bé,
20: bueno, hem d'anar acabant.
16: Doncs, que us mireu el Ferran Adrià, mireu el Yasser, el col·lapse, i després... bueno, mira, vaig veure a la Menàvar. Qui va ser l'Òscar que li van donar a la Menàvar? Per qui? Per los otros? Va ser per los otros?
19: La Menàvar
17: no té Òscar.
19: Jo diria que no té cap Òscar, eh?
16: Sí? O estava nominat.
17: Ah, nominat
19: era millor pel·lícula de parla no anglesa.
17: Crec que Òscar recordo que el tingués.
16: Ara. Mira, un tema que podria tractar el Ramon, perquè això passa molt, molt sovint, depèn de quines èpoques de l'any et pot passar.
17: Sí, que
19: no, que l'abuelo m'estava fent...
16: Avui estem, de veritat.
17: Estava fent una mímica.
19: Sí.
17: A veure.
19: Ho dic.
20: És impossible.
18: Digue-li.
19: No, l'impossible
16: no és de la Menàvar. No és de la Menàvar.
20: De qui és?
19: No, és del Bayona. Ah. Bayona. Un moment.
17: És que al final tot són...
16: Bueno, què li va passar a la Menàvar?
17: Silenci.
16: Quan va anar a Hollywood, perquè estaven esperant que li donessin l'Oscar. Doncs va tenir un problema que és un tema que el Ramon hauria de tractar el diumenge.
3: Pero básicamente sí, cuando la gente te dice ganar el Oscar, cómo te sientes y tal, pues es uno de los mejores momentos de tu vida. Pero claro, es que el día anterior yo estoy en una rueda de prensa, todos los medios españoles, habría como 100 periodistas, y me empiezo a sentir indispuesto, que no sé cómo decirlo de modo elegante.
5: Se entiende.
3: Me estaba cagando, básicamente. Dije, bueno, pensé, no pasa nada, contesto deprisita todas las preguntas y ya está. Yo creo que nunca he visto esas imágenes, pero se me debe notar en la cara que estaba ya...
5: Ese sudor frío, ¿verdad? Ese sudor. Sí.
3: Y entonces termino la rueda de prensa y me dice Rosa García, mi maravillosa jefa de prensa, me dice, Alejandro, ahora hay que hacer los canutazos con las televisiones. Y entonces me sientan, me acuerdo perfectamente, Antena 3, me siento y no dejé ni que me pusieran el micro. Me levanto. Me voy corriendo, no doy explicaciones a nadie. Llamo a mi conductor, que tenía allí. Claro, mi hotel estaba a un minuto en coche, 10 minutos caminando. Llamo al conductor y digo, llévame al hotel.
20: Qué interesante.
3: Y en el hotel, o sea, camino del hotel, pillamos uno de esos atascos de que se ven en las películas.
5: No.
3: Todo Sunset Boulevard detenido.
5: No.
3: Entonces lo que iba a ser un minuto en el coche, pues serían 15, 20 minutos.
5: No.
3: Tampoco estaba yo para correr. Veo pasar así muy despacito un cartel de la película Sáhara, protagonizada por Penélope Cruz y Matthew McConaughey. Todo muy marroncito. Y pienso, digo... Sin duda voy a atesorar este momento como uno de los 5 peores momentos de mi vida.
19: Hem de demanar disculpes, que hem dit que la Menàvar no tenia Òscar. És del 2005, Mar Adentro, sí, que li van donar l'Òscar.
16: Doncs mira.
17: Pues mira, no...
16: Doncs aquell dia
19: jo no ho recordava.
17: Aquell no el dia, recordava.
16: Aquell dia va tenir un problema de ventre i va menjar alguna cosa.
17: Bueno, crec que tots...
16: Tu has tingut aquests 21 anys en el directe que t'ha agafat, que tenies que anar al lavabo i no podies deixar el directe? Pregunto.
17: Jo ho he tingut tot.
16: Sí?
20: Pensa una malaltia
16: doncs,
20: i
16: no, no he notat mai.
17: No, quan t'agafa el parastaltisme, escolta. Bueno, ho hem de deixar aquí, que són les 7.
20: Sí,
19: per imperant que m'has dit que no es punxa, sí que es punxa.
17: Es punxa.
19: Home, clar, hi ha de tot. Hi ha pastilles, hi ha xarop, hi ha...
16: Però la setmana que ve tractarem sobre unes fotos que van enxampar el Josep Borrell amb pilotes, eh? Que jo no sabia que l'havien enxampat, sí.
20: Aquí és dit, ara.
16: Amb pilotes, caminant i amb mitjons blancs.
20: Qui?
17: El Josep Borrell?
16: Vols que et posi el tall?
17: No, perquè és que tinc els d'esports que estan nerviosos.
16: Dura 10 segons, el tall és curtíssim, eh?
17: No, ja, guarda-m'ho per dilluns.
16: Vinga,
17: espera't, abans.
19: Home,
17: abans.
19: Que sabeu d'on ve el que mengem, perquè tothom aquí... Ah, mira, això, allò, el tall, i ningú sap res. 3 i 4 d'octubre tindrem una bona ocasió per esbrinar un Benvinguts a Pagès, la festa. Un cap de setmana per descobrir Catalunya a través dels seus productes i la seva gent.
18: Ja era
19: Podeu entrar en granges, camps, obradors...
18: Sí, senyor.
19: conèixer qui hi ha darrere dels aliments.
17: A quantes granges o obradors ha entrat vostè?
4: Les que vulguis.
16: La Maria Nicolau ha fet un speech boníssim al Tot es mou, reivindicant els mercats. Els mercats que ha sigut ole a l'espitx que ha fet.
4: Sí,
16: que estan molts mercats abandonats.
20: I tant. Parades tancades.
4: Sí.
17: Mira bueno, a veure, un moment, acaba la...
19: Sí, perquè... Bueno, tastar producte local, redescobrir el territori, ara. Una escapada per gaudir, aprendre i posar cara a la pagesia catalana.
4: Sí, senyora.
19: Consulteu les propostes i reserveu plaça a benvinguts@pagès.cat.
17: No, anava a dir que, clar, els mercats estan tancats o estan buits, clar, però si és que, amb aquest discurs és que em feu gràcia.
16: Per què?
17: Perquè si la gent no va, el propietari de la botiga, què
20: sí,
17: ha de
20: però,
17: fer?
20: Però és que la Nicolau el que deia, el que explicava... És
17: que sempre és la mateixa pel·lícula. Oh, han tancat aquest. Si la gent no va...
20: Escolta'm un segon.
16: Mira el que deia.
20: És el que, la proposta del senyor Collboni,
17: sí,
20: de fer aquests mercats, això, sí. Ella diu, si ja els tenim, les coses municipals,
17: no, però els
20: tot això se podria vehicular a través dels mercats, i que la gent n'és
17: els mercats. Ja veurem la proposta.
16: Amb preus més assequibles.
20: Ara!
16: Això és el que diu la Maria.
20: Ara!
16: Jo era el Galvany, el mercat del Galvany era el meu mercat de la infància.
4: Molt bé.
16: Vaig estar l'altre dia i m'ha agafat una tristor de veure el mercat del Galvany.
17: Però si la gent no va al mercat, pues sí.
20: Que mira, l'any que ve final, farà 100 anys. 100 anys farà el mercat del Galvany.
17: Sí. Bueno, tu vas al... Vas per Egipte, vas als diferents... Sí, vas a Egipte, veus...
20: Però per què hem d'anar a Egipte, ara?
16: Sí, però no tinc el símil, ara, jo.
17: No, doncs molt fàcil. Tu veus els palaus, oi? El palau de Busimbel i tal, i dius, bueno, hòstia, no hi ha ningú, què ha passat aquí? Doncs, cony, perquè ha passat una època.
16: Home, però vas al mercat de Sant Antoni i està ple, El mercat de Sant Antoni és pura vida,
17: Però vés al mercat de la Boqueria i està ple de què?
16: És una altra cosa.
17: Això
16: és jo crec, una gestió errònia.
17: Val,
16: doncs ja errònia. Errònia.
20: La diferència és que...
17: Però la gent no va. Bueno, no va, doncs perquè els temps canvien.
1: Donde esté la maquinista que se quite.
16: El Cano m'ha enviat un missatge dient que tampoc llançaria per l'helicòpter.
17: El Cano...
19: M'acaben d'enviar els temes... del vèrtex, una persona que hi treballa.
4: Callate, perrilla.
19: És una persona que hi treballa. Parlaran dels perills de la intel·ligència artificial,
17: tard.
19: La inseguretat i...
17: Tard.
20: Inseguretat o on?
19: D'Isaac Andic.
17: Bueno, Isaac Andic, mira, si encara hi ha una novetat...
16: Home, si tenen la terapeuta, seria la bomba.
17: Això estaria molt bé.
20: Home.
19: Rocco.
16: Si tenen la terapeuta, seria la bomba.
20: O la inglesa.
16: Si no, jo crec que són temes que s'han tractat a tot arreu.
17: I la intel·ligència artificial, jo, a Can Basté i altres cans...
1: Gràcies.
17: Jo he quedat saturat, eh?
16: Jo també.
17: Ja li vaig dir a l'Anabel Luna, dic, no em portis ningú més d'intel·ligència artificial.
1: Gràcies.
20: Però mira què ha passat a Austràlia.
17: Què ha passat?
16: Home, han hackejat...
20: Una màquina.
16: Una màquina.
20: A gogó.
1: Una màquina loca.
16: Aquest seria un tema per tractar diumenge.
20: Sí, exacte.
16: Això sí que encara ho compro.
17: No, el tema seria...
16: I l'inseguretat a Barcelona,
17: el tema seria...
19: L'inseguretat de la IA.
17: Per molt que parlem de la IA, li frenaran el seu desenvolupament?
1: El Trump ja ha dit que no.
17: No, doncs no cal el tema.
6: Versió RAC1. Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar... és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
7: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
8: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: Celebra el Village Loves Eixa Festa a la Roca Village. Una fusió de moda, cultura i gastronomia. Assaboreix les creacions exclusives dels restaurants del Village, inspirades en Àsia i el Mediterrani. I descobreix les col·leccions que acaben d'arribar de les teves marques preferides. Del 24 de setembre al 8 d'octubre a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
10: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals de la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
25: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
26: Doncs tant com vulgui bussejar.
25: Genial. I quant d'oxigen queda?
11: El que vulgui, també.
25: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
11: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
25: I quants de cetacis?
11: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
12: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
21: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
23: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
26: I supem a les millors taules del món.
27: En aquesta terra protegim i acollim.
28: Fem barri i fem pinya.
29: I fem, i fem, i no deixem de fer.
30: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
31: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
32: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
33: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
7: Us hi esperem.
34: Mira, ja ve, ja ve, ja ve, recta final.
35: Mola de Déu.
7: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
36: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
37: Un autèntic bochorno.
33: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
7: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
33: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra i Ral d'Avinyó.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
38: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
39: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
40: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del subcompacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
41: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
42: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
43: Potser aquesta?
44: No, és pistatxos, diu pasto.
42: O bé aquesta?
45: Diumenge sense drama.
43: I què me'n dius d'això?
45: Segurament t'estimo.
42: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
43: Què? Torna la Mercè de RAC 105.
42: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
43: Marcos.
42: Els Amics de les Arts.
43: Maria Jaume.
42: Teràpia de Xoc.
43: Com dius?
42: Torna la Mercè de RAC 105.
46: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santanderes Music i Veolia.
7: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
47: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
0: 7 de la tarda, 10 minuts, amb una mica més de retard de lo habitual, per culpa del Rocco Sennhauser, que no calla ni, ni...
1: La cotorra
0: rovia.
1: Ja ens ha amenaçat
0: avui. I amb una pilota de tenis a la boca. Saludem l'Edgar Fornos. Edgar, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui ha tingut el detall d'avisar-nos... Ha tingut el detall d'avisada que, com dilluns no vindries, avui portava un arsenal de còctels
0: que l'esperçaria. Pues que li expliqui el Serra. Que m'expliques
2: a mi? Volia reservar tot un detall per part seva, però en aquest cas ens ha retallat molt. No, temps afegit, no, temps retallat. Bé, en qualsevol cas, avui molt contents, ja heu sentit aquests aplaudiments, no estem sols, ens acompanya gent de l'Hospitalet, gent de Poblenou, de Castellbisbal i de Badalona, que ahir, per cert, també eren al Palau Laurana, darrere de Pablo Laso, doncs han fet Palau, temps afegit, i demà tornaran al Palau Laurana. També ens acompanya la Clàudia, que és la filla d'un dels tres protagonistes que avui ens acompanya. Anem directament a presentar el pare, Aitor Lagunas de Panenka.
3: Hola, hola, hola.
2: Com estàs?
3: Molt content.
2: Sempre que han vingut nens o nenes, nois o noies aquí, han volgut ser periodistes. No sé si és el cas de la Clàudia.
3: La meva filla té bon criteri i ha decidit que no vol seguir les passes del seu pare. Llavors, es vol dedicar, si no m'equivoco, a mestra d'educació infantil. Això és el que li agradaria ser, que em sembla que és molt més interessant que el que fa el seu pare.
2: Educació i sanitat sempre al poder i els hem de mimar moltíssim. Bé, en aquest cas, veient l'Àngel Pérez, entenc que vagi cap a una altra banda. Àngel Pérez de Mundo Deportivo!
3: Ataco
2: primer perquè m'has dit que m'atacaries.
3: No, perquè he de dir que és la primera de la meva vida que veig a l'Edgar treballar seriós. He arribat aquí a la redacció una estona abans i l'he vist a l'ordinador, gairebé ni m'ha saludat. No estava ni somrient, estava amb un boli a la mà repassant el guió i crec que ha estat més de 2 minuts seguits amb el rostre seriós i treballant, i després de tants i tants anys de conèixer...
4: Inevitable.
3: M'ha sorprès veure'l treballar avui, no sé.
2: Avui no he mirat pisos, el preu està disparat, per cert, no. Avui ha esclatat el tema de Manchester i amb l'Arnau
3: estava seriós, estava seriós.
2: Ens hem tancat al despatx i no volíem sentir a parlar de res, però ara, en moment molt especial, estimats oients del temps afegit i gent que avui és de cos present a l'estudi 1 de RAC1, avui un dels col·laboradors fundadors del temps afegit.
0: Sí, senyor.
2: 3 anys al peu del canó cada divendres i quan ha calgut. Mm-hmm. El fill predilecte de Sant Joan Despí. Avui comença una nova aventura. El tenim aquí, ens deixa Jordi Roura!
5: Cuando un amigo se va.
0: Una mica. Se va, però se va vivito y coleando.
2: Jo m'he imaginat en plan allà agafant el taüt, pobre. No, escolta, Jordi, a veure, el que vulguis puguis explicar tu mateix, el micròfon és teu, míster.
6: No, home, vull dir, al final, mira, m'ha sorgit una opció de un projecte extraordinari a Mirats i escolta'm, jo que soc de Girona, d'un poblet de Girona, i escolta, pues l'he acceptat. És un projecte que em fa il·lusió, és el que m'agrada a mi, és el tema formatiu de... Es havia proposat fins i tot el tema del primer equip, no vull saber absolutament res de primers equips, i el tema formatiu sí que m'agrada, i és un projecte bo per intentar créixer i millorar una mica el futbol formatiu d'aquell país, i era irrebutjable, i l'he acceptat, per tant... Doncs, bueno, anirem cap a Mirats.
2: Quan te'n vas cap allà, míster?
6: Segurament la setmana que ve, que no ho tinc clar. Crec que el dimarts, segurament, anirem cap allà, sí.
2: I per quan has firmat, si es pot dir, amb qui vas?
6: Sí, sí, 3 anys, 3 anys. Oh. 3 anys a Abu Dhabi, anem a Abu Dhabi.
2: 3 anys a Abu Dhabi.
0: I la tasca, la feina que desenvoluparàs bueno, és de futbol formatiu?
6: Sí, és dirigir tota una acadèmia, d'una estructura, i, bueno, aplicar una mica... allà tenen una mica desordenat tot això, i pues intentar
0: posar ordre
6: metodològicament, que treballin d'una determinada manera, intentar doncs que els jugadors creixin, evolucionin i millorin.
3: Però et demanen el mètode? O sigui, et demanen la recepta?
6: Sí, sí, sí.
2: Ah!
6: El que volen perquè hi ha hagut moments que diuen, no, escolta, vinc, jo hi porto 6 entrenadors. No, oblida't, ara amb bon criteri el que volen és que formis els entrenadors allà, òbviament per poder millorar ells, que és perfectament raonable, no?
8: Jo, mira, me sap molt greu, que marxis, perquè saps que t'aprecio molt, Jordi Rumba?
0: Rumba. Jordi Roura, no,
8: sí,
0: Rumba.
8: Som jo Rumba, sí. Però, clar, això d'anar pel món explicant el secret de la Masia, això no, Perquè això ja va fer el Pep Guardiola i això és de traïdors, Perquè estàs aquí ensenyant la fórmula de la Coca-Cola, Això no t'ho perdono. Perquè després, clar, tothom sabrà el secret del Barcelona i ens guanyarà hasta la perrilla de Futbol Club. M'entens el que et vull dir? No, no, ens estan passant el suaco per la cara.
0: Però realment es pot clonar...
8: Sí, sí.
0: No, li pregunto al Jordi Roura. Realment es pot clonar una estructura, la manera de fer de la Masia amb altres clubs, perquè després, a l'hora de la veritat, clubs que l'han copiat, perquè molts clubs han vingut aquí, han pres nota i han creat una Masia del club, no? Però no hem vist una efervescència de jugadors com a Barcelona.
6: Jo crec que clonar-ho no és impossible, perquè al final cada país, cada lloc té les seves característiques, té la seva forma de funcionar. Tu aniràs allà, no, escolta, i els exigiràs augmentar la intensitat, i ja ho veurem, la calor, temperatura, ja ho veurem. Clonar-ho exactament no, i després hi ha una cosa molt important. Estic absolutament convençut que milloraran, segur, això segur. Després hi ha una altra cosa que és clau. Al final, per més bé que ho facis, per més jugadors que creïs, per més bé que l'última paraula el té l'entrenador del primer equip. I això ho tenim exemples aquí. Si al final, a l'últim esgaló, no hi ha algú que digui, noi, doncs, a més d'anar a fitxar algú, aprovo aquell noi d'allà i el foto jugar dalt, és impossible. Per bé que ho faci i per bons que siguin, no jugaran. Al final, també és important que la idiosincràsia del club on vas tinguin clar i apostin per això. O sigui, és impossible.
2: I ells saben a qui pesquen, eh? L'home que va portar a la Miyamal, a Fermín, a Covarsí, tota aquesta generació que ara triomfa al Futbol Club Barcelona.
0: Gavi. Sí, però això que hi ha d'altres clubs, que sí, no diré noms, que han fet el mateix, han fet una
1: fàbrica.
0: Una escola, bueno, no, una fàbrica. Una escola, el mateix. Una masia, potser d'altres clubs europeus. No veiem, a l'hora de la veritat, quan arriben a... O sigui, després dels anys, perquè portem molts anys que hem vingut molts a mirar, a prendre notes, a copiar, amb el pas dels anys no veiem que en altres equips una estructura de que al mig del camp siguin tots anglesos, o que siguin tots alemanys, o que siguin tots, no sé, belgues. No, segueixen els clubs, segueixen imparant els fitxatges, i tots són tios de fora, i els anglesos surten, doncs, anglesos o francesos... Passa a tots els clubs. El Paris Saint-Germain de la Pedrera, quanta gent surt? Que al mig del camp, no? Costa, si tot el dia fitxem.
6: Sí, no, costa, és difícil. I a més, hi ha un altre tema que és molt important. Aquesta forma de jugar, aquesta manera, aquesta ADN que tothom parla, això no és fàcil. Això no és fàcil. I inculcar això, hòstia, necessita temps, s'ho han de creure, han d'estar convençuts. És més fàcil, amb tot el carinyo, tothom juga el que vol, i tot, però escolta, aquest joc directe, això de vamos i vinga i pit i collons, això és més fàcil d'aplicar aquesta idea de joc. I per tant, requereix temps, s'ho han de creure, han d'estar absolutament convençuts, i moltes vegades, molts llocs que ho han intentat, a la primera que diuen, allò no va bé fora. No,
5: per això, i els mateixos aficionats, no? Jo crec que també el que manca és una mica aquesta cultura de club de dir, anem a tenir paciència amb els nanos que comencen a sortir i que comencen a pujar del segon equip, no?
6: Però a més, centrant-nos en aquesta idea de futbol del Barcelona, no? Jo sempre ho dic, no? Dius, hòstia, es pot clonar. Si tu demà te'n vas al Celtic de Glasgow, sí, i els dius, escolti, vostè el porter comenci a sortir des de darrere i toquem, i juguem i ens combinem, escolta, allà al tercer passe, fotran una pitada que deixen distrets, perquè allà la seva cultura, escolta, allà hi ha un fora de banda, un córner, i ho celebren com si fos una escolta, vamos! No vols saber res, és una altra forma. Per tant, el tema cultural també és molt important.
3: I després hi ha un element que no es pot comprar, entre cometes, que és la idiosincràsia del Barça, és a dir, i és un tema cultural, és un tema... O sigui, el Jordi anirà allà i els explicarà, intentarà, com deia ell, ordenar, i es explicarà el secret, entre cometes, de la Coca-Cola, però hi ha algú que no es pot exportar, que és el sentiment de pertinença que tenen molts nanos de la Masia. O sigui, els Gavi, Fermín, Cubarsí i Lamín, que difonen i pregonen un sentiment de barcelonisme que han mamat i que els hi han impregnat des de que estaven l'Aureli i el Jordi, això, els equips que tu deies, Toni, no passa el mateix.
0: Bueno, però és que hi ha un grapat d'equips de primera fila, i a més tenim la sort, jo no sé, potser és un miracle, però clar, els últims referents futbolístics, per exemple, Leo Messi va sortir de la Pedrera,
6: sí,
0: o sigui,
6: no, però...
0: Lamine Yamal ha sortit de la Pedrera,
6: és a dir,
0: clar,
6: que tornant amb aquest cim que et feia el Celtic, igual que tu no pots anar al Celtic i dir jugarem així i allà diran, jo vull de... Aquí tenim, crec, la gran sort que el Barça està acostumat a la gent i els agrada jugar així. I ara fots un tio que vulgui jugar directe i vinga i tal, i aquí diran, però quina merda és això? Aquí estan acostumats a jugar bé. Mm-hmm.
3: I la història també pesa, no? Perquè al final jo entenc que els Gavis i Fermins de turno, quan tenien 10 o 12 anys, i quan tu tenies que allisonar-los i explicar-li les coses, tu els hi posaves com a exemple els que havien passat abans.
6: No, i el cas del Barça, tu tenies per mi era la gran sort que tu tenies la Masia a 50 metres d'on estava el primer equip. Jo els deia, mira, niño, mira, 50 metres, eh? Ves? Però nano, cada metro d'aquests, per fer cada metro d'aquests per arribar aquí, nano, apreta, eh? Comença a apretar el cul, eh? Bueno, però el fet que està allà i que un dia te'ls trobessis el Leo per allà pel carrer, o sigui, era perquè el nano diu, hòstia, era especial, no? També és...
0: Deixa'm fer-te una pregunta, i amb això tenim ja l'Opau de Pons, que ens vol acomiadar com es mereix el gran Jordi Roura, però a més diners, menys Masia? O sigui, un club com el Barça, amb més ingressos que allò que tens butxaca, pots fitxar menys Masia, i quan menys calés has de tirar, que és el que hem viscut una mica.
6: Aquesta és la gran... que jo he dit alguna vegada aquí, eh? Ara tothom, no, la Masia, el Barça... Ara hem de veure si el Barça, quan solventi la situació econòmica, si seguirà apostant. Jo, el que sí que tinc clar, per exemple, crec jo que els grans moments històrics del Barça que han guanyat títols, grans equips, sempre ha sigut una estructura d'un 80% i pico de gent de la casa, l'estructura, i escolta, el Barça té poder econòmic i fitxa 3 o 4 jugadors que marquin la diferència a nivell mundial. Aquesta fórmula, el Barça,

0: Me'n tornaré. Bravo.
1: Hi ha gent que quan passa deixa empremta, i Jordi Roura ens ha deixat empremta, fins i tot ha estat imitat. Tenim Fermín com el nostre ídol, quan pràcticament no el coneixia. Ha estat, ho deia, 3 anys.
2: I Fermín?
1: I com t'has passat, Jordi?
3: No, jo, mira, quan vaig dir això, vaig dir, hòstia, sisplau, deixa'm despedir-me de l'equip. Són pràcticament 3 anys, no?
4: Sí, sí.
3: No et pots imaginar el que he disfrutat. I, per tant, Toni, com a cap de... Moltíssimes gràcies per permetir-me estar aquí.
4: No,
3: i
4: home,
3: tot l'equip ha estat aquí.
4: Al contrari.
3: A tota la gent que ens ha escoltat, i un plaer. M'he divertit moltíssim, m'he disfrutat molt. I
4: escolta,
3: si alguna
4: jo...
3: cosa trobaré faltes a vosaltres.
4: Doncs mira,
2: però que podrem trucar,
4: Podem trucar algun dia, vull dir que podem trucar i podem parlar amb tu. Tant. A mi deixa'm dir, per acomiadar el Jordi Roura, que quan van començar aquest projecte del temps afegit, que jo no sabia exactament per on començar-lo, no és veritat, perquè tenia una mica la idea, que l'havien parlat amb el Xavi de Pol, que va ser una idea seva, que la va voler traslladar, i sí que es va incorporar l'Edgar Fornós, i li vaig dir, mira, jo del que és exfutbolistes i tot això, jo no tinc contactes, no ho conec i tal. I ell em va proposar el nom del Jordi Roura, i recordo des del primer moment que em va fer una gran il·lusió, el vaig conèixer en persona, i per mi, Jordi, i t'ho dic sincerament, ha estat un plaer i un d'aquests regals que té aquest programa, que és que he pogut compartir amb tu 3 anys, que hem parlat de futbol, que coincideixo moltes coses de tu, que he après molt de les coses que ens has explicat, i l'agraïment és meu i també de tot l'equip que ens hagis acompanyat durant tantes setmanes. Per tant, moltes gràcies.
2: No, bravo.
1: I després, i ara... els mocadors que hem sol·licitat a la sala perquè hi ha més d'una llagrimeta. Passem per la pregunta i, de seguida, l'advocat Pérez, amb el lletrat Arnau
5: Vila. Ja m'ha caigut.
1: Parlarem del tema del City, que és complicat. Però d'entrada, això sí, la pregunta la recordem. Ai. Fa una hora que l'hem llançat també en antena. A xarxes la teniu des d'aquesta tarda aproximadament. Aquest cap de setmana, què et motiva més? Recordeu que no hi ha primera divisió de futbol masculí. El Barça femení Logroño, que juga demà. El Girona Sabadell, Girona o Sabadell. El Girona, que juga avui, Sabadell demà. El gran premi que tant entusiasma, Toni Clapés, de Fórmula 1 a Bakú, l'Azerbaidjan. O l'Anglaterra-Espanya de demà. Us ho pregunto a vosaltres, després sabem l'audiència què n'opina. A veure, Jordi Roura.
3: Aviam, torno a repetir que estava
1: emocionat. M'has
2: enganxat a la lluneta.
1: És que, què seguiràs amb més interès, o què et motiva més d'aquest cap de setmana, sense futbol masculí? El Barça de Pere Romeu, que juga demà contra el Logroño, el Girona o el Sabadell?
4: Que el Sabadell juga avui.
5: No, el Sabadell juga...
4: Demà i avui juga...
5: Demà al camp del Celta.
4: Avui Girona. Girona avui, no?
1: El Girona el va fer a 2:15, amb el Micaló, des d'allà. Gran premi de Fórmula 1 de Bakú, interurbà, o l'Anglaterra.
4: Ja ho he dit abans, però això dels grans premis a l'interurbans és que, de veritat, és una punyetera vergonya. Bueno, és com anar a veure els cavallitos, pues, mira, el Tibidabo. És un tio vivo. Té cap mena d'interès.
1: Doncs la Fórmula 1 o l'Anglaterra, Espanya, de la mà que jugarà Gordon, esperem, i companyia.
3: Home, jo intentaré... Aviam, si en tinc que dir un, diré l'Anglaterra-Espanya, perquè ja que veu, és un partit mundial. Però intentaré seguir. A mi em fa molta il·lusió veure el Sabadell, em fa il·lusió veure el Girona, i el femení també, perquè a més el Pere...
5: La Fórmula 1 no tant, eh?
3: La Fórmula 1 a mi m'agrada molt, però... Sí. També coincideix amb tu, Toni.
4: És que som ànimes bessones.
3: Jo els urbans...
4: No.
3: Un dia...
1: El Vamona, però no.
3: És igual.
5: Digue. Va, Jordi, ja vas. Si ja és l'últim dia.
3: Un dia em van portar a veure una carrera de motos. Imagina't, això, ja tinc una edat, a Calafat o Calafat.
4: Sí, el circuit de Calafat.
3: I diu, no, és que això de les motos... Bueno, per la tele... Bueno, em porto allà, em sec allà... Bueno, ja ha començat. Hòstia! I, bueno... I al cap d'un minut o dos... Bueno, i dic, escolti, tot a les 2 hores és això? Aquesta merda que no veus qui va ni... I esclar, vaig marxar.
1: L'última onomatopeia que quedarà per la història.
4: Ara diria una cosa, que no sé explicar-la.

0: Però de, no, de, jo de, això no m'hi poso perquè però el, per exemple, el Pere Escobar un dia, que era cap d'esport de TV3, me'l trobo al circuit de Catalunya i li dic, hola Pere, què tal? I estava, eren a punt de començar la cursa, que en aquella època eren les dues, i es posa allà a la tribuna del bueno, de la, sembla que era de, bueno, estava a la tribuna del Real Automòbil Club de Catalunya.
1: Sí, era quan duia perruca
0: o
1: sense?
0: No, i em diu diu, bueno, jo ara veig com arrenquen i després no té cap interès. Dic, home, però què m'estàs dient? Sí, sí, jo, i així no agafo tràfic, agafo el cotxe i foto el camp. Dic, sí, se'n va anar, va veure l'arrencada de la cursa.
2: Però, hòstia, jo anava il·lusionat. Cap d'esports. Jo anava il·lusionat, dic, hòstia, sí. Tres voltes no veia res, un segon... Hòstia, ja han passat, ja està.
0: I el Pere Prat, periodista de motor de La Vanguardia, que en el seu moment teníem molt... Bueno, tenim una bona relació, però en el seu moment encara era més intensa. Un dia va ser el primer que em va convidar a veure la Fórmula 1 al circuit de Catalunya, el primer, amb uns passes de Howard, que en aquell moment...
2: Ostres!
0: Era una escuderia que es deia Howard.
2: La verda, no?
0: Sí, i jo li vaig dir, bueno, però tu no... Li vaig dir, hòstia, però gràcies, perquè són passes d'aquests que valen una calarada i tal. Hòstia, jo, superagraït i tal. Li va dir, a la que em vegis una... la següent la voldràs veure a casa. No es veu res. Dic, hòstia, però què m'estàs dient?
2: No, però de casa sí. Hòstia, estàs allà i ja veus com... Allò sí que és maco, però tio, em foten allà. I...
0: Deixa'm dir que quan hi vas ho vius d'una manera diferent, sí, no?
3: Però... Bé, doncs Jordi Roura, que ho vol veure tot, però ha de fer la maleta, per tant, no sé si tindrà temps.
4: Al final no sé el que he dit.
3: Pas a pas. L'Àngel Pérez, a veure, se'n va a dinar, no?
5: No, jo... Jo, home, per importància, per magnitud, l'Anglaterra-Espanya em sembla el més atractiu. Per proximitat, el fer el Barça femení contra el Logroño l'hauré de veure, tot i que demà no treballo, però el veuré. Però no té cap tipus d'interès, o sigui, els partits de la Lliga F no tenen cap tipus d'interès, o sigui, són suporífers i no interessen perquè el nivell és molt, molt, molt diferent al del Barça a la resta d'equips, per tant és un partit en què no té interès, i la resta de partits sí, m'interessen, però no tant com l'Anglaterra-Espanya.
6: Vaya ñordos.
3: I Aitor Lagunas, a veure.
7: Jo tinc molt clar que el que no veuré, que és la Fórmula 1, perquè no m'han agradat mai els esports de motor, ni les motos, ni la Fórmula 1. Diria que una mica els ral·lis sí que em semblen més espectaculars pel paisatge i tal, però no m'acaben de cridar l'atenció. I després, al voltant de l'Anglaterra-Espanya, pues una reflexió que tinc, que és que no acabo de comprar aquest maxi aturada. O sigui, em sembla que està molt mal parit el calendari futbolístic.
5: Sí, sí.
7: Comença massa d'hora, comencem a mitjans d'agost, quasi 10 d'agost, que estem tothom a la platja de vacances, després hem d'anar a l'estadi, fa una calorada de por, els jugadors pateixen. Comencem, que encara no tenim els equips tancats, no s'han definit les plantes. Jo crec que per als entrenadors és fins i tot una complicació afegida, perquè no sabem els equips.
5: Es va queixar.
7: I llavors comencem la temporada abans del que toca i juguem 5 o 6 jornades i parem un mes. Però quin escàndol és aquest?
5: És de bojos.
7: A mi no m'agrada gens això, és que no...
0: Jo estic totalment d'acord amb tu, vistic, d'acord amb tots.
7: Bueno, però és que jo no... I llavors la pregunta, Toni, és i què fem amb les seleccions? Perquè és que a mi personalment em molesten... Abans, quan fèiem una aturada petita al setembre, una altra a l'octubre, una altra a novembre... Ostres, per què no fem que el mes de juny es jugui tot de seleccions? I comencem la temporada abans, jo me'n recordo, quan era petit, les temporades començaven al setembre, o a finals d'agost, més o menys. Això em sembla més lògic, no? Que comencem amb les plantilles tancades a finals d'agost o a principi de setembre, juguem tot de clubs i després, al juny, les seleccions, el que hagin de jugar, classificacions, mundials, europeus, el que sigui, i fora. Però és que si no estem tota l'estona, que ens estem tornant bojos, no sabem què es juga ara, això què és? Classificació, Nations League, classificació pel Mundial, no sabem què es juga. Jo, no sé, a mi, sí, és un Anglaterra-Espanya que sona bé, però sincerament no el veuré.
5: A mi, que em perdoni el Damià López, però jo el futbol de seleccions l'aboliria, és a dir...
0: Ja.
5: Jo,
0: també estic d'acord amb tu?
5: És que avui és increïble.
0: És increïble, ja també, porto pleno el 15. Totalment d'acord. No m'agrada, no suporto el futbol de seleccions.
5: No m'aporta res. A mi no m'aporta res.
0: Jo sóc, a mi m'agrada el futbol de clubs.
6: Bueno, la selecció catalana és diferent, eh?
0: Però no existeix. Ni la catalana.
5: No és oficial.
0: Ni la catalana. Home, per la selecció catalana, per veure el els partits que fem, escolta, més val no fer res.
1: Però jo pregunto, si fos una selecció oficial, també diríem el mateix sobre l'aturada de seleccions?
8: Selecció de què?
1: No, si la selecció catalana existís...
0: Sí, no,
7: jo
0: no,
7: tinc claríssim.
1: Jo no. Però a mi l'Aitor, què diu?
7: Jo no. Jo no.
1: Jo sí.
0: Si hagués la catalana, no diries el mateix.
7: Crec que hi hauria molta gent que se sentiria, evidentment, molt més connectada. Jo crec que ara hi ha una desconnexió emocional.
0: No, però em refereixo...
7: No parlo de tothom, però...
0: No, però em refereixo que aquesta aturada de seleccions, estigués la catalana o no, és la mateixa aturada, és a dir, et perverteix perquè després...
7: És que jo, Toni, no estic en contra del futbol de seleccions. Jo aquí sí que no estic en el vostre vaixell. Jo estic en el vaixell de dir, a mi el futbol de seleccions em sembla interessant, hi ha històries que són brutals i que hi ha una connexió emocional que potser és més forta que en el futbol de clubs, però el que em falta és que per molts catalans ens falta aquesta connexió.
3: Molt bé. A veure, Nou Vila, què diu la gent sobre aquesta pregunta que avui formulem?
1: Doncs la gent diu, sobretot, que el Gran Premi de Fórmula 1 de Bakú no interessa de cara a aquest cap de setmana.
0: No m'interessa ni a mi.
1: Imagina't. Un 10% dels vots, dels 1.300 vots.
0: Com tampoc em va interessar el de Madrid, i això que... Madrid. Ens hem fet un fart de parlar de Madrid i del Gran Premi de Madrid, que va ser...
6: I la mare que els va parint.
0: Va ser el Premi de la Pulsera.
1: Doncs aquest tampoc ha interessat, només un 10% dels 1.300 vots.
0: Ja s'ho trobaran, aquests de l'empresa actual. Entre ells el Domenicali, que se li hauria de caure la cara de vergonya, però bé, és igual.
1: Sí, després hi ha dues opcions empatades, que són el Barça femení i l'Anglaterra-Espanya, i el que més interessa de llarg a la nostra audiència, amb un 46% dels vots, són els partits del Girona i el Sabadell.
0: Molt bé.
1: Sí, senyor.
3: Sí, senyor. Segona
9: divisió. Ets Antonio Camacho,
3: ¿Cómo va
9: a interesar más el partido de España que la mariconada esta que estáis diciendo? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo voy a preferirme el Girona o el Sabadell antes que un España-Inglaterra?
3: Mocamacho.
9: ¿Y qué era el otro? ¿El otro qué era? ¿Fútbol femenino? Eso es una mierda. Los jugadores no tienen huevos ni le interesa a nadie. Y luego, Bakú. ¿Qué es Bakú? ¿Comida china? ¿Qué queréis? ¿Que vea España comiendo pollo con almendra o qué? Joder. A España hay que verla con dos cojones, un vinito tinto y un buen jamón de bellota de los cerdos de la de esta Extremadura. ¡Vamos, España!
3: ¡Vamos, España!
9: ¡Viva la Guardia Civil! ¡A machacar, chingues! ¡Joder! ¡Ya han acabado los guiris! ¡Vamos! ¡Vamos!
0: Abans d'entrar amb el futbol...
9: ¡España!
3: Oiga, macho, que me estás salpicando con tu sudor.
9: No me he puesto resona.
3: Te mando.
0: A veure, anem amb el tema que ha esclatat aquesta tarda. Ho farem ara i després farem una pausa per la publicitat per parlar de les seleccions, perquè avui ha jugat Brasil. I, com era d'esperar, Carlo Ancelotti, Carleto, tens una cara que te la trepitges. Has fet jugar a Rafinha als 95 minuts. En canvi, Vinícius l'has canviat als 60. Els 4 partits de la selecció de Brasil, Rafinha les ha de jugar als 95 minuts.
1: Un clàssic.
0: No sé com arribarà Rafinha al Barça novament. Vull dir que trobo...
10: Ha sacat el cone que no ha dado el gol.
0: Sí, bueno, ja ho comentaré. També vaig a dir novament que això va encabronar molt a la colorada quan va arribar al Mundial. Que aquest noi, el Rafinha, no sap dir que no? O quin problema té a dir-li que el dosifiqui el seu seleccionador?
1: És que això com s'entén, això? I ho volia preguntar al Jordi com a entrenador. Això està molt bé que l'Ancelotti el posi tot el partit, però aquí hi ha un punt que el jugador té que parlar amb el seu entrenador i dir-li, escolta, míster...
0: fins aquí...
1: Anem a negociar, perquè al final el que mana és l'entrenador, però tu com a entrenador, si vols tenir el teu jugador content i motivat, potser li has de donar una petita concessió que és dosificar-lo una mica.
2: No, això ho hem parlat 50.000 vegades, no? Sempre, no, és que els que el jugador hauria de dir... I no diu. Però no el Rafinha. Rafinha ni ningú.
0: Bueno, i Frenkie de Jong al Mundial.
2: No, ningú.
3: I aquest
2: ningú.
3: És un amistós.
2: No, ningú. I al final, o sigui, i tothom coneix en aquest nivell, de l'altíssim nivell, però, hòstia, però el Rafinha sap que té molts esforços, que s'ha... Hòstia, han d'anar en compte. Ells coneixen millor que ningú el seu cos, són superprofessionals. Hòstia, han d'anar en compte. Estem parlant, a més, crec, si no recordo malament, són amistosos.
3: Sí,
2: A més, foten 6 voltes al món, fan,
0: sí,
2: no?
0: Sí, estan a Austràlia. El Rafinha està a Austràlia i ha de jugar 4 partits.
2: Vull pensar que ho tindran mesurat i que segurament el següent partit descansarà.
7: Ja veurem. Jordi, tu coneixes perfectament els jugadors. Mai no volen deixar de jugar res.
3: De fet, Aitor, Alemanya ho ha fet. Alemanya, per exemple, els parteixen 2. Hi ha 4 partits...
7: Dos convocatòries.
3: De fet, Adeyemi havia de jugar a la segona convocatòria per lesió passat a la primera. És a dir, almenys justifiquen i són partits oficials.
1: Sí, però Rafinha jo crec que ha escarmentat de la temporada passada.
0: Bueno, doncs en aquest primer partit no s'ha vist, perquè ha jugat 95 minuts.
1: En el primer partit no, però vull veure el còmput global, perquè aleshores sí que serà per retreure-li. És a dir, si després de la temporada passada, del sobreesforç, de la recaiguda, de tot el tema, ara que ho estàs gestionant bé, que a sobre coincideix amb que el rendiment esportiu és excepcional...
7: És que, Àngel, perdona, però estava aquí repassant el nivell de bolos que té Brasil per davant.
1: Infumable.
7: És infumable. O sigui, han jugat a Austràlia, jugaran contra Índia, contra la Índia.
1: Sí.
10: Són seleccions potentes.
7: Sí, seleccions potentes. Japó i Singapur. Són quatre autèntics bolos.
10: Mira los pelos, como escarpia solo de pensar en estos rivales.
1: Jo vull creure que hi haurà un planning ja fet i que haurà parlat amb Rafinha i Ancelotti i sabran aquests partits que has dit tu, Aitor, aquest el jugo sencer, aquest no, aquest jugo una part i aquest...
2: Però dir una cosa, Àngel, dir una cosa. Són amistosos, eh? Però imagina que, per desgràcia,
1: anava a patar-ho,
2: no? I no acaben de...
7: El Japó, que potser és el rival, evidentment és el rival més fort.
2: L'últim partit fotrà tota l'artilleria.
8: Sí. Jo només dic que en el partit aquest he vist imatges de Vinícius caminant. És a dir, que Vinícius ell mateix dosificant-se una miqueta.
0: Sí, i segur, bueno, i Rafinha no.
3: Rafinha, per ser, ha jugat amb el 10, de Neymar.
7: Vinícius ja camina quan està amb el Madrid.
8: No, però caminant segur que no es lesiona.
2: Juga per darrere del...
3: Exacte. Això em va dir, míster, com és que, veient el rendiment que té Rafinha de nou al Barça, com és que Ancelotti no diu, ei, el poso de nou, i ha jugat per darrere d'Hendrik, de com de mitja punt?
2: No sé.
7: De 10, no?
2: Sí,
3: de 10, vaja, sí.
2: Suposo que no sé, pel tipus de jugador que té, doncs no sé si els volia fer quebre tots, i perquè és veritat que Rafinha pot jugar de nou i de 10. A l'altre no ho sé.
3: I d'extrem.
2: A l'altre és punta a punta.
10: Però bueno, estoy hablando de cosa, però Rafinha no s'ha lesionat. Entonces tendré que decir a Florentino que no se preocupe, porque Rafinha jugará también los 90 minutos contra la India, contra Japón, Singapur.
1: Sí,
10: a ver,
1: hombre.
10: Si esta le funciona y Barça se queda sin delantero. No es nada personal, pero cuando termine contrato con Brasil, vuelvo a Madrid con
7: cargo
10: importante.
7: Eso sí que se había dicho.
10: Hay que quedar bien, así que Messi,
6: sí,
10: no se preocupe.
3: Bé, això ja ha passat, ha jugat a les 12, perquè és Austràlia. Avui mateix jugarà Koundé en França, que per cert Zidane l'ha anomenat com a capità. Un dels capitans
1: aquest que jugui el que vulgui.
3: També hi ha un Itàlia-Bèlgica i el partit que veurà l'Àngel Pérez, que ha confessat que és a Wembley, l'Anglaterra-Espanya. No sé si Aitor fa 4 dies del Mundial, eh? Anglaterra va arribar a semis, va perdre contra Argentina. Veurem una Anglaterra o una Espanya molt diferent o veurem més del mateix demà, al vespre?
7: No, jo crec que hi haurà continuïtat, no? Al final es mantenen les idees futbolístiques de Tuchel i de la Fuente i, bueno, sí, és com una estrena, no?, per la selecció espanyola de segona estrella en un ambient que serà important, no? A Wembley contra Anglaterra i sí, suposo que la notícia al voltant d'aquest partit continuarà una mica contaminada per la decisió avui dels 114 càrrecs del Manchester City. Jo crec que això estarà present també perquè ara mateix el debat públic a Anglaterra està al voltant de què fem amb el Manchester City.
3: Que ara ho abordarem de seguida, perquè de fet hem trucat Arnau Vila a un advocat especialista en dret esportiu i on ens ha explicat més o menys què pot passar-li al City, perquè ja fa temps, ja fa 3 anys que rep una amenaça seriosa de UEFA, de FIFA i de la mateixa Premier League de suspensió.
10: Si em permeteu, ho expliquem després d'aquesta pausa. Tenim la resposta. Què li pot passar al City?
2: Que se fotin.
11: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
12: Torna al Liceu. Torna l'emoció de l'òpera. Una temporada més, Telefònica, com a soci tecnològic, acompanya el Liceu en l'estrena d'Aïda, l'òpera inaugural per connectar més persones amb la cultura.
13: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
14: Únic s'escriu amb H o sense H? Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
17: Em vull fer uns bons progressius.
18: Doncs passa per Senabre. Tenen els millors productes amb les millors promos. Tenen fins i tot servei urgent 24 hores, les millors marques, el segon parell gratis i servei 24 hores.
17: I on són?
18: A prop de Plaça Catalunya. I et donen una hora de pàrquing gratuïta. I una adaptació de lentilles progressiva Johnson & Johnson gratis. OpticaSenabre.com. 80 anys cuidant la teva vista.
19: Únic? S'escriu amb H o sense H?
14: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
21: Al cor de la Costa Brava, a Begur, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
22: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
21: Us esperem a Begur, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
23: Entrades a begurfilmfest.com.
20: Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
24: RAC 1. Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
25: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
26: 2 minuts, arribarem a 3:15 del vespre. Tot seguit abordem el que ha estat la notícia d'aquesta tarda, que és que el City, que ha estat, en aquest cas, bueno, ha assenyalat com a culpable de 114 dels 115 càrrecs que se li imputen per irregularitats a la Premier League, però abans ens has de parlar de Dieter Solin.
8: Sí, sí, torna el primer detergent líquid per a la roba fabricat a Catalunya. Sí. Dieter Solin, el de tota la vida.
2: Sí.
8: Dieter Solin ens ofereix una gamma de detergents sostenibles. Sí. Per exemple, Dieter Solin Ultra, per protegir els colors, Dieter Solin Mixto, per rentar junta roba blanca i de color, Dieter Solin Sport, que neutralitza les olors, o el nou Dieter Solin Floral, que deixa una fragància floral duradora a la teva roba. Els detergents Dieter Solin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Els trobaràs al teu supermercat.
26: Gràcies, Arnau. Vinga. Això costarà realment molt de netejar.
2: Francament, Toni, no sé si podrà...
26: De fer roba neta del que ens ha arribat aquesta tarda al voltant d'aquesta possible sanció al City.
3: Efectivament, i posem-nos ja a la corbata. Tenim l'Àngel Pérez, que, insistim, és periodista i advocat, i tenim l'Arnau, que ha fet un treball d'investigació, que ja és l'Arnau Serra,
26: sí, bueno,
3: amb l'advocat de Glòria Serra.
2: Equipo d'investigació.
3: I amb un advocat que de seguida posarà una mica de llum a tota aquesta història tan fosca que ens arriba de Manchester.
8: Sí, hem trucat al Toni Roca, que és advocat especialista en dret esportiu, però abans us resumim una mica de què s'acusa el Manchester City per qui estigui desubicat. Es parla d'aquests 114 de 115 càrrecs resumits en tres grans apartats. En primer lloc, d'haver inflat artificialment ingressos, al·legant que rebien diners de patrocinadors quan suposadament eren aportacions directes del propietari, del xec, en aquest cas, que té el Manchester City. La segona acusació és que el City ha fet pagaments no declarats, hauria fet de pagaments no declarats, com per exemple, ho dèiem a les 6, l'entrenador Roberto Mancini, que suposadament cobrava al voltant de 2 milions de lliures del club i 2 milions més d'un club de futbol d'Abu Dhabi per 4 dies de feina a l'any. I això és important perquè la Premier fixa màxim 105 milions de pèrdues en 3 temporades. És a dir que, si tu vas desviant altres despeses, fas canviar els balanços. I la tercera acusació és que no ha cooperat amb la Premier League. Quan va començar aquest procés, el City diu que totes aquestes acusacions venen d'un correu electrònic que se'ls va hackejar i que perquè haurien de cooperar amb algú que els intenta sancionar a partir d'un pirateig. Per tant, entre amagar diners, fer pagaments estranys i no cooperar amb la Premier, venen aquestes 114 càrrecs que se'ls hauria... que els haurien considerat culpables. D'entrada, també hi ha un petit detall. Aquest procés té un cost legal que els experts xifren uns 100 milions de lliures que haurà de pagar qui perdi aquest procés, és a dir, el Manchester City si l'acaba perdent, o els clubs de la Premier, perquè recordem que qui fa l'acusació és la Premier League, si és el City qui guanya. I a tot això, revisant el reglament de la Premier, hem vist que efectivament totes les penalitzacions poden venir des de punts fins a diners, fins als propis títols, i aquest advocat ens diu que efectivament és possible que els treguin els títols.
0: Sí, són molts càrrecs i són molt greus, perquè al final el que estan acusant el Manchester City és d'inflar artificiosament els seus ingressos, en la qual haurien estat competint vulnerant les regles i en desigualtat amb els altres clubs que han respectat les normes del control econòmic. I si realment és així i s'ha provat que el Manchester City pues, ha tingut ingressos declarats que no corresponen a la seva activitat, sinó que realment són injeccions de capital per part dels propietaris i que també pues, han simulat contractes o han fet pagaments a través d'altres empreses del grup del Manchester City per evitar precisament pues, no entrar dins dels límits del control econòmic, estem xerrant d'infraccions molt greus i la normativa preveu pues, des de multes econòmiques fins a deducció de punts, descens o inclús l'expulsió de la Premier.
8: Per tant, és possible que això passi. Ara bé, quant de temps trigarà que això passi? Perquè el City el que farà serà recórrer aquestes sancions i l'advocat Toni Roca diu el temps que pot passar fins que això sigui possible.
0: Home, tenint en compte que aquest procediment crec que es va iniciar el 2019, si no vaig malament, o sigui, duim quasi 7 anys de la primera fase, pues una apel·lació pues podria anar ben bé un o dos anys més. I al final, pues, segurament, si realment es confirma la notícia i estem pendents de saber quines són les sancions, però si van per lo que estem xerrant, ja no deducció de punts, que deducció de punts bueno, seria lo menos dolent, no? Però un descens o inclús l'expulsió de la Premier, pues, evidentment el Manchester City recorrerà i això té, pues, no sé, és que també és un cas superexcepcional, que és la primera vegada que es dona. O sigui, que crec que mínim un any, dos anys més sí que tindrien de procediment.
8: I per últim, preguntat si això pot sentar un precedent, perquè és un cas que és únic de moment al món del futbol, amb resta de clubs com Paris Saint-Germain o com altres clubs de la Premier, respon això.
0: Jo crec que és un precedent, és un aviso navegante, de que, escolta, aquí no vale todo, i que, bueno, pues que s'han de mirar ben bé pues, aquests ingressos, no? Sobretot dels clubs estat, que són propietat de fons sobirans, i al final pues, clar, el que no és just és que un club com poden ser els clubs espanyols pues, tinguin patrocinis d'empreses terceres que estan valorats a preu de mercat i que un Manchester City, un PSG, com que són de Qatar o són de Emiratos, pues, fan patrocinis que estan completament fora de mercat i que al final els estan ingressant uns diners que no són reals. O sigui, no són patrocinis reals. I amb aquests diners, evidentment, doncs puc fitxar jugadors, puc oferir salaris més alts i estic competint en desigualtat amb els altres clubs. O sigui que seria... Jo crec que sí que serà un precedent important i seria benvingut que tant la Premier, que ara ja doncs, ha posat mans a damunt l'assumpte, com a la Lliga Francesa, com també la Lliga Espanyola i totes les grans lligues, pues, estiguin més a damunt d'aquests tipus d'operacions per evitar pues, que hi hagi una competència deslleial per part dels clubs a estat.
8: I a tot això el Manchester City, que explica que es manté en la mateixa posició des del principi del procediment, és a dir, sabent que no hi ha res encara oficial i que el procés segueix en curs, nega aquests càrrecs fins que no siguin, insistim, oficials i a l'espera de veure com es resolen sense pronunciar-se més enllà d'això.
3: Aitor Lagunes, tu que has fet l'assistència abans i que has obert el meló, després de tot el que hem escoltat, el que hem vist i el que hem sentit, què en penses de la situació del City? Com pot acabar?
1: Ho té magre perquè la sensació és que, clar, si t'investiguen per 115
26: càrrecs. I de 114 ja tens pinta de que t'escapoliràs malament, pues ho té complicat. Jo crec que també s'ha escampat aquesta sensació al futbol anglès de que s'està allargant massa aquest procés, no? Perquè jo crec que són 2 anys els que portem esperant aquesta resolució i és clar, és un cas molt gran, molt gros, però és estrany que siguin tan... Que es portin 2 anys, no?, per arribar a una conclusió que molts clubs estan esperant perquè, per exemple, Everton, Chelsea, Nottingham Forest, ja han rebut sancions prèvies. Evidentment, no tan grans com la possible sanció que podria...
8: En punts.
26: Llavors, clar, la sensació és, ostres, si nosaltres l'hem feta i l'hem pagada, com és que el Manchester City estem pendents durant 2 anys per arribar a saber què ha passat amb aquests 115 càrrecs. Del meu punt de vista, és un cas que obre un meló, però no només a nivell anglès, sinó a nivell europeu, pel que pot suposar també pel Paris Saint-Germain i altres clubs. No oblidem que a la Comissió Europea 3 eurodiputats espanyols, entre ells Jaume Asens, li han preguntat a la mateixa comissió si és possible investigar la recalificació que ha merescut el Real Madrid
1: amb la seva ciutat esportiva. Cuidado, no vayas por aquí. No vayas por ahí. No te vas a quedar sin pelo hasta en el bigote.
3: És a dir, el fet que deia el nostre advocat, el Toni Roca, deia que això és una mesura extraordinària i que això pot afectar... Ara només afecta la Premier, com diem, és la Premier. Ningú parla de la Champions del 23, ningú parla de la UEFA, que en aquell cas ja el no ocuparà, li van caure, crec que són 10 milions d'euros de multa econòmica, però res més. No sé, Àngel, tu si creus que això anirà més enllà, també.
4: Jo... Efectes pràctics, a mi em costa de creure que això s'acabi traduint en una expulsió del City o en un descens, perquè crec que és una conseqüència que seria històrica, que hauria de ser. És a dir, jo estic content de lo d'avui perquè ja va sent hora de que els clubs d'estat, com el City, com el Real Madrid, com el PSG, comencin a pagar les conseqüències de portar molts anys jugant una partida amb unes normes diferents i amb unes cartes diferents a les que la juguen la resta dels equips que no són clubs d'estat. O sigui, al final, i el Barça ho hem patit en primera persona, el que costa, que s'han venut hasta els drets comercials de les pancartes dels accessos a l'Spotify Camp Nou per poder aconseguir diners, per poder atendre un fair play que, d'altra banda, al Barça li miren el fair play al mil·límetre i no sentim d'altres clubs de la Lliga parlar de fair play, i al Madrid encara la paraula fair play, si tu entres en un mitjà de Madrid i busques Real Madrid más fair play, no surt cap notícia perquè no se'n parla.
1: Ja va ser
4: hora de que es posi el focus als equips que porten anys jugant amb diferents normes.
3: Doncs ho seguirem analitzant. No sé, míster, si vols aportar alguna coseta més abans d'acabar sobre tota aquesta qüestió que esquitxa el Manchester
4: City. Està fent la maleta, ja. No. Jo està fent la maleta.
2: És un tema que ja porta molt de temps i que és lògic que al final alguna cosa han de fer, però sobretot perquè hi ha altres clubs que ja ho han patit, no? Aleshores, però jo crec que això va per llarg, eh? Això no.
3: I és difícil calibrar si a nivell econòmic i esportiu, ho dèiem abans amb el Toni, que tu pots gastar-te molts diners, però després els has de fer jugar. I no sé si a nivell, la multa econòmica es pot barrejar amb el que pot comportar a nivell esportiu, eh?
26: Però Edgar, tot el que sigui una multa econòmica per una institució com el,
4: clar,
26: com el Manchester City, que té darrere l'estat de Emirats Àrabs Units, pues, serà com si a un multimilionari li poses una multa de 50 euros. Pues toma, aquí, com aquest.
3: Doncs mira, sort que aixiu l'àrbitre, perquè això és un cas que si comencem a parlar encara ens denunciarien a nosaltres.
8: Cuidao con Negreira.
4: Sí, jo volia dir que hi ha molts missatges, hi ha alguns missatges d'acomiad pel Jordi Roura, que també el trobaran a faltar, i missatges de suport per l'Aitor Lagunes de saragossistes que escolten el programa, també.
3: De què? En quin sentit?
4: No, que mucha il·lusió escucharte por antena. De saragossistes compatriotes.
26: D'aquí a poques setmanes, Europa-Saragossa.
4: Sí, senyor.
3: Oh,
4: allà t'espero, eh?
3: Històric.
4: Un divendres.
26: A Can Dragó, en principi.
4: Un divendres.
5: Jordi Roura, que tinguis molta sort i molt encert.
1: Moltíssimes gràcies, un plaer.
5: Gràcies, igualment. Ara tornem.
6: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró.
7: Comença la temporada 26-27 de l'Auditori de Girona.
9: T'hi esperen Amaro Freitas i Momi Maiga, Mar Pujol, Quartet Casal, Salvador Sobral,
7: Ludovic Desier, Els Pets, Niña Pastori, la Ludwig Band, El Pot Petit,
9: Gerai Cortés, Sondra Rabanovski, Café Quijano, Cecil McLaurin i molts més.
7: Consulta tota la programació a auditori.girona.cat. La música viu a l'Auditori de Girona.
10: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
11: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
10: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
11: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
12: Verisure. Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
13: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine els dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedes-benz.es.
16: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
27: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
28: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc, tot a punt per obrir.
29: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
30: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
31: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
32: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
33: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
34: Sol, solet, vine amb adeu.
35: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troba'n tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
36: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
37: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
36: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
38: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
36: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
39: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
36: I tu? Ets un d'ells?
40: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
41: RAC1 Podcast.
40: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
41: RAC1.
42: Les 8 en punt, bon vespre.

0: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: El govern espanyol posa fil a l'agulla al decret d'habitatge per evitar casos com els de la Mari Carmen. El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, de Sumar, demana que s'aprovi la setmana que ve.
2: Esto clama al cielo. No puede ser. Hasta aquí hemos llegado. No puede ser. Y las soluciones están encima de la mesa desde hace muchísimo tiempo. Hace más de un año que pusimos encima de la mesa del Consejo de Ministros un decreto de vivienda. Hay que aprobarlo ya. Este martes, sí o sí, hay que ponerle fin.
1: Una possibilitat que és més a prop després que Junts estigui oberta a votar-hi a favor. De seguida sabrem què proposen exactament. Això mentre aquesta tarda hi ha hagut un gir de guió en el cas d'aquesta dona de 87 anys. El fons voltor propietari del pis ofereix ara llogar-li a un preu assequible a través d'un pla d'habitatge de l'Ajuntament de Madrid. I això mentre a casa nostra avui hem conegut un altre cas de desnonament a Badalona. Es tracta d'un matrimoni de 81 i 74 anys a qui volen fer fora de casa. Dimarts ho van intentar, però no se'n van sortir, i la propera data és el 29 d'octubre, tot i que ara el banc assegura que el desnonament està aturat. El cas és que cada dia hi ha desenes de desnonaments, alguns amb un final tràgic, com és el cas de l'Olga, que explicàvem dilluns, que es va acabar suïcidant després que la fessin fora de casa seva a l'Hospitalet de Llobregat. Avui en Temps de Tertúlia parlarem amb una amiga seva perquè ens expliqui què és el que va fallar. D'altra banda, avui s'han començat a posar les bases de l'acord de país en matèria d'educació. Tots els partits, excepte Vox, s'han reunit amb el govern per fer les seves propostes. De moment, poques concrecions en espera que s'obri el debat coordinat pel Consell d'Educació. Relacionat també amb les millores a les escoles, atenció a l'enèsima alerta sobre l'ús abusiu de les pantalles en menors. Els qui passen més de dues hores al dia tenen el doble de risc de tenir TDAH. És un estudi que ha analitzat més de mig miler d'infants durant dos anys. Per cert, també, que ens ha creat aquesta tarda l'atenció, Ada Colau es mostra ara disposada a presentar-se com a candidata a les eleccions espanyoles. Fa uns mesos ho descartava de totes, però avui, en declaracions al diario.es, ho ha condicionat a encapçalar un front ampli d'esquerres. També explicarem les dades sobre les peticions a eutanàsia, que han crescut un 40%. El 2025 se'n van aplicar unes 230. I avui sí, La bola negra ja és als cinemes, l'esperada pel·lícula dels Javis, que s'estrena a més de 500 sales de l'Estat. Algunes sessions, menys d'un centenar, ja han exhaurit a més les entrades. I pel que fa al temps, Martí Olivera, som a les portes d'un cap de setmana en què ja començarem a notar alguns canvis.
3: Sí, per fi es veu una mica de moviment. Els propers dies afluixarà la calor i augmentaran els núvols, sobretot de cara a diumenge. Fins i tot diumenge cap al tard ja es podria escapar algun primer ruixat o gotellada al Pirineu, sobretot a la banda de Lleida. Tot plegat sembla que obrirà la porta a un canvi de patró a partir de la setmana que ve, amb un escenari més insegur i més propi de la tardor, amb més xàfecs i un ambient més normal per l'època.
1: Doncs de seguida tot amb més detall. Ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: El decret d'habitatge del govern espanyol pren forma, mentre el cas de la Mari Carmen podria resoldre's aviat perquè l'empresa ofereix un pla perquè torni a casa. I és que ho hem sabut aquesta tarda. Urbagestión, que és el fons responsable del desnonament de la dona de 87 anys, ha ofert ara un pla a l'Ajuntament de Madrid perquè pugui tornar al seu pis. Es compromet a buscar una solució ràpida amb un lloguer estable i assequible, però l'Ajuntament acaba de rebutjar la proposta. Ara de seguida us n'expliquem tots els detalls. Un moviment que arriba enmig de la negociació política que afecta tot l'Estat. El govern espanyol negocia a contrarrellotge el decret d'habitatge per aprovar-lo dimarts al Consell de Ministres. Ara mateix la gran incògnita, però, és si la Moncloa serà capaç de posar d'acord tant Junts per Catalunya com Podem, que tots dos són actors necessaris per poder tirar endavant les mesures antidesnonaments.
4: Hi ha contactes amb tots dos partits. Junts ha presentat les seves propostes en aquesta matèria al govern espanyol, com ara impedir els desnonaments de llogaters vulnerables si el pis és propietari d'un fons voltor, o beneficis fiscals pels propietaris. Sumar estan disposats a negociar-ho si això aplana el camí de l'acord. Ara bé, a hores d'ara es descarta que s'incloguin les expropiacions, tal com demanaven els de Yolanda Díaz.
1: Doncs sapiguem quina és l'última hora des de Madrid. Roger Perciba.
5: Sí, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, espera ara que el govern espanyol digui si accepta les seves propostes de cara al decret d'habitatge.
6: Com per exemple desgravar el lloguer en l'IRPF, desgravar també les hipoteques, desgravació dels comptes d'estalvi per la gent jove, la suspensió de desnonaments en habitatges que són propietat de fons voltor.
5: El ministre Ernest Urtasun veu marge per l'acord, diu a la cadena SER que Sumar està disposada fins i tot a negociar els beneficis fiscals pels propietaris que proposa Junts.
7: Sí, para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
5: Beneficis fiscals als propietaris que Podem marca com una línia vermella i que diuen que no estan disposats a acceptar.
1: I per la seva banda, el Partit Popular no avança què votarà quan el decret d'habitatge arribi al Congrés. En canvi, aprofita la crisi per carregar contra el govern espanyol i també acusa els partits progressistes de fer política amb el cas de la Mari Carmen. També des de Madrid, Adrià de las Heras.
8: El PP qüestiona les polítiques d'habitatge del govern espanyol. Assenyala que l'intervencionisme del PSOE i Sumar ha tensionat encara més el mercat. El cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat els partits d'esquerres de fer servir el cas de la Mari Carmen com un escut polític.
9: Es descorazonador, obviamente, la imagen que hemos visto. No hay ninguna duda. Ahora bien, creo que utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. Para eso ya está el gobierno. El gobierno no puede responsabilizar de su falta de política de vivienda a nadie. El gobierno ha tenido 8 años. No ha sido capaz de solucionar el problema de vivienda.
8: Avui Isabel Díaz Ayuso també hi ha dit la seva. Ha recriminat el govern espanyol que faci servir el cas de la Mari Carmen com una cortina de fum per amagar la gestió de la crisi a Ceuta.
1: Doncs bé, mentre els partits busquen fórmules per resoldre el problema de l'habitatge, com dèiem, aquesta tarda hi ha hagut un moviment que podria canviar el futur del cas que ho va començar tot, que és aquest de la Mari Carmen. L'empresa que en va forçar el desnonament, Urba Gestión, ha fet una oferta a l'Ajuntament de Madrid per buscar una solució. La proposta implicaria que la dona de 87 anys tornés a casa seva. Segons defensa l'empresa en un comunicat que ha avançat El País, la Mari Carmen només els hauria de pagar un lloguer estable i assequible. Ara bé, ho acabem de saber, l'Ajuntament de Madrid rebutja la proposta perquè diu que és inviable. Ara bé, s'ofereix a mediar per trobar una solució. S'emplacen a una reunió dilluns vinent, Adrià.
8: Si ho hem conegut fa uns minuts, l'Ajuntament de Madrid ha descartat la proposta que havia fet aquesta tarda Urba Gestión perquè la Mari Carmen tornés a casa seva. L'empresa oferia participar al programa Reviva, però l'equip municipal considera que el pis no compleix els requisits per participar-hi. El fet és que 2 dies després del polèmic desnonament, Urba Gestión ha fet marxa enrere. La seva idea era mantenir la propietat del pis i el cediria temporalment a l'empresa municipal d'habitatge i sòl, i així la Mari Carmen hi podria tornar amb un lloguer assequible i estable, segons ha argumentat l'empresa en un comunicat. Però, com dèiem, l'Ajuntament ho ha descartat. Malgrat tot, el govern municipal obre la porta a altres alternatives. De fet, proposa que dilluns a la tarda es reuneixin els representants de la Mari Carmen, l'Ajuntament i l'empresa per trobar una solució.
1: Gràcies, Adrià. Bon vespre.
8: Bon vespre.
1: I mentrestant, i abans de conèixer aquesta oferta de l'empresa, la Mari Carmen avui ha volgut agrair el suport rebut. Ho ha fet en un vídeo enregistrat a l'hospital on continua ingressada.
10: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla claro. Pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando.
1: La Mari Carmen crida a participar en la manifestació que les entitats pel dret a l'habitatge han convocat demà a la Puerta del Sol a Madrid per protestar contra el fons voltor. I a casa nostra, a Badalona, el BBVA assegura que el desnonament dels 2 avis de 81 i 74 anys està aturat i que estan intentant trobar la manera perquè puguin continuar vivint a casa seva. Això després que aquest matí hagin explicat al Monarracú que dimarts els van intentar desallotjar però que van aconseguir ajornar-ho. El desnonament es va impedir gràcies a la concentració d'un centenar de veïns. Ara, però, la parella continua tenint la data del 29 d'octubre perquè els desallotgin. La família denuncia que el banc no s'ha posat en contacte amb ells, Josep Moragas.
11: El Francisco i la Milagros tenen 81 i 74 anys i són veïns de tota la vida de Badalona. Fa 50 anys que viuen al mateix pis, del qual són propietaris i que van acabar de pagar fa 4 dècades. Malgrat això, però, aquesta setmana s'ha vist a les portes de perdre casa seva. I és que fa anys van avalar el seu fill però ell va deixar de pagar el 2012 i no els va avisar. Per això ara el banc el reclama dos pisos, el del fill, que el banc ja va recuperar fa temps, i el d'ells. La parella ha demanat que no els facin fora perquè hi volen continuar vivint. Ho ha explicat el Francisco, al Món RQ.
12: Yo lo que quiero es que vivir en esta casa, que yo no tengo otro sitio, que yo no me quiero marchar de aquí. Y me tendrán que llevar esposado a la calle porque yo no voy a salir de aquí para nada. Yo lo que pido es que me den un alquiler social, no pido otra cosa.
11: El BBVA defensa per la seva banda que el desnonament dels dos jubilats està aturat. Diuen que se'ls va oferir un lloguer social, però que no ha tirat endavant perquè els falta documentació.
1: Doncs bé, el risc de perdre el pis no és l'únic malson de la gent gran amb l'habitatge. Un altre cas és el de la Carme, una dona de 81 anys amb artrosi que viu al tercer pis d'un bloc del Raval i que es mou en cadira de rodes. Fa un any que l'empresa TK Elevator va instal·lar un ascensor a la finca, però no funciona perquè, segons els administradors, li falten permisos. La Carme ho ha denunciat aquest matí també al Món RQ.
13: Quatre mesos ja ho tindreu. Sí, botifarra. Encara no va ara. I fa, ja et dic, ara farà l'any. És a dir, que si surto és per anar a un hospital. Home, tarda.
1: L'única manera que té de poder sortir de casa és amb l'ajuda dels voluntaris de la Creu Roja. I enmig d'aquesta crisi d'habitatge, i tot i els preus disparadíssims, la compravenda de pisos continua sent frenètica. Aquest juliol s'han tornat a superar les 10.000 operacions a Catalunya.
4: És a dir, cada dia, si es treuen els caps de setmana, s'han venut més de 400 pisos a Catalunya. És el segon juliol amb més compravendes de tota la sèrie històrica de l'INE, que arrenca el 2007. El màxim és de l'any passat. Des de l'esclat de la bombolla immobiliària fins l'octubre del 2024 no s'havia tornat a arribar a les 10.000 compravendes en un únic mes i ja s'encadenen dos anys seguits amb xifres rècord.
1: I gairebé 12 minuts més enllà de l'habitatge, un altre dels temes que aquests dies també està sobre la taula és el de l'educació. Doncs bé, la cimera de partits sobre aquesta qüestió ha acabat amb un acord totalment de mínims i amb l'oposició sortint-ne decebuda. Hi han assistit totes les formacions polítiques, excepte Vox. L'única concreció que s'ha fet, però, és que es crearan dos grups de treball. Un per buscar grans consensos sobre la millora del model educatiu i l'altre per arribar al 6% del PIB. Eudald Martínez.
14: És una fita la d'arribar al 6% del PIB que Salvador Illa ha entomat ara, tot i que fa 17 anys que recull la Llei Catalana d'Educació. El govern crearà una taula amb la resta de formacions polítiques per mirar de marcar el full de ruta per arribar-hi. Tot i això, la consellera Esther Niubó ja avisa que el camí serà llarg.
15: El govern doncs, treballa, no?, i té un calendari que l'hem de poder compartir doncs, amb el conjunt de formacions polítiques i, evidentment, acabar de treballar, sabent clar que difícilment doncs, en una legislatura es pot assolir aquest 6%.
14: L'altre acord tancat a la cimera és que els partits també podran tenir representació en el debat que coordinarà el Consell d'Educació per acordar com ha de canviar el sistema educatiu. Començarà d'aquí unes setmanes i també comptarà amb representants de la comunitat educativa. La idea és que aquí s'hi debatin aspectes com el model d'escola inclusiva, l'acollida de l'alumnat migrant o el paper de les noves tecnologies.
1: I en canvi, els partits de l'oposició han sortit, com dèiem, decebuts de la reunió amb el president i la consellera i han trobat a faltar concreció i un calendari, però per ara participaran en el debat per l'acord de país. Això sí, adverteixen que se'n despenjaran si només és un pacte perquè el govern es pugui posar medalles, Laia Colomer.
16: Sí, els partits lamenten haver marxat amb les mans buides de la reunió. Això sí, donen una oportunitat al diàleg i per ara es comprometen a participar als dos grups de treball que ha plantejat el govern amb una petició molt clara que hi participi també la comunitat educativa. Mònica Sales de Junts, Jordi Albert d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns avisen que se'n despenjaran si no serveix per res.
17: Amb la comunitat educativa nosaltres hi podem ser. No per salvar el govern, no per fer-los de crossa, sinó perquè el moment és tan delicat que necessitem arromangar-nos tots plegats.
18: Segur que no es podrà resoldre des del Palau de la Generalitat. Per tant, hem d'apel·lar a la comunitat educativa, hem d'interpel·lar a la nostra societat.
19: Pacte sí, rescatar l'educació pública del nostre país sí, ara rescatar el govern i els seus problemes no.
16: La reunió, però, també ha evidenciat que serà molt difícil que tots els partits s'assumin a l'acord. Per exemple, el PP demana eliminar la immersió lingüística i la CUP blindar-la. L'únic grup que avui ha plantat el president és Vox.
1: I un dels grans debats en la comunitat educativa és l'ús de les pantalles. Avui hem sabut que la canalla que passa més de 2 hores al dia davant de pantalles tenen més del doble de risc de presentar indicis de TDAH, el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. És el resultat d'una estudi de la Universitat de Navarra que ha seguit durant 2 anys prop de 600 infants d'entre 4 i 6 anys.
4: La investigació apunta que és sobretot a partir de les 2 hores diàries davant de les pantalles quan el risc augmenta. En aquests casos, la probabilitat de complir els criteris de possible TDAH és més del doble que entre els infants que hi passen menys temps. Segons la doctora especialista en pediatria i medicina aplicada, Nerea Martín Calvo, és un factor més que es pot evitar, ho deia RAC1.
20: Y lo que encontramos fue que estar en el grupo de más de 2 horas al día de televisión de pantallas duplicaba las probabilidades de que ese niño fuera diagnosticado de TDAH. Por lo tanto, había el doble de niños con posible TDAH en ese grupo. Los hábitos por sí solos no explican el TDAH, pero sí son una pieza relevante y además son una pieza modificable.
4: L'estudi també s'ha fixat en l'alimentació. La conclusió va en la mateixa línia. Els infants que mengen més aliments ultraprocessats tenen més problemes d'atenció i hiperactivitat.
1: Passa gairebé 1:15. El Congrés obrirà un expedient a la diputada Ana Vázquez, del PP, que va treure un esprai de gas pebre durant una intervenció al ple. El càstig podria arribar a ser la suspensió temporal com a diputada i una multa econòmica.
4: La mesa del Congrés ha notificat avui quin serà l'ordre del dia de la reunió que farà dimarts i entre els punts a tractar hi ha aquest expedient. Després de la intervenció al Congrés, Vázquez va donar l'esprai a un treballador del PP que el va manipular al lavabo. Això va fer que haguessin de tancar alguna sala del Congrés i que haguessin d'atendre una desena de persones per la intoxicació. El PSOE i Sumar tenen majoria a la mesa per tirar-ho endavant amb 5 dels 9 membres.
1: I ho dèiem en començar, Ada Colau fa un gir i es mostra ara disposada a ser candidata a les eleccions espanyoles. L'exalcaldessa de Barcelona, que fins fa uns mesos descartava la idea, ara obre la porta a presentar-s'hi. Ara bé, ho condiciona el fet que es configuri un front ampli d'esquerres i que inclogui més cares conegudes. En declaracions al diari UNS assegura que es planteja participar en les eleccions al Congrés per evitar que governi el feixisme a Espanya.
4: El moviment de Colau arriba en ple debat sobre com s'acaba configurant l'espai a l'esquerra del PSOE amb la proposta de Gabriel Rufián des de fa mesos sobre la taula. Abans de l'estiu, l'exalcaldessa de Barcelona es mostrava taxativa i es descartava per liderar cap candidatura. Deia això al maig, ara fa 4 mesos a la 2CAT.
21: Jo no vull ser candidata. Crec que he estat al capdavant d'una institució amb molta responsabilitat durant 8 anys i he fet tot el que he pogut i estic orgullosa. També sé el cost que té això, d'estar en primera línia institucional. I el que sí tinc clar és que al moment m'interpel·la i vull ajudar en tot el que pugui. O sigui, estic disposada a implicar-me al màxim, no defujo, no? El fet de que si li demanem als altres que s'hi posin, doncs ens hi hem de posar tots perquè tots som necessaris.
4: Colau posa com a condició que Podem també s'assumi a l'equació, una opció que ja està sobre la taula en les negociacions que mantenen Més Madrid, els Comuns, Esquerra Unida i Sumar.
1: Doncs bé, sobre aquest nou pronunciament polític d'Ada Colau i del moment en què arriba, avui l'hem preguntat al periodista Joan Julivert què en pensa.
22: La vam veure en un desnonament, recordant vells temps. L'hem vist a la televisió, deixant-se estimar, i l'hem vist a les xarxes socials posant condicions al govern de Sánchez. Doncs sí, senyors, tot era perquè Ada Colau està disposada a tornar a primera línia de la política ara per formar part d'una llista a les eleccions generals. L'exalcaldessa de Barcelona, però, posa condicions. Vol que la llista sigui un àlbum de cromos que inclogui els noms que han fet fortuna mediàtica els últims anys. Vol un equip de galàctics de l'esquerra. Està bé que aquelles persones que han estat un actiu en la política vulguin mantenir aquesta vocació per l'interès general, per servir als altres. Ara bé, potser abans de discutir pels noms, caldria que es posessin d'acord en quin programa defensar i es comprometessin a no airejar les seves diferències en unes baralles que sovint tenen a veure amb una guerra d'egos. Perquè a dia d'avui tenim clar que Colau, Rufián, Díaz i Montero volen encapçalar un front ampli de les esquerres, però encara no ens han explicat com s'ho faran si avui mateix estan a la grenya en un tema tan cabdal com l'habitatge.
1: Gràcies, Joan. I a Barcelona, l'encariment de la taxa turística als creueristes ha tirat endavant sense sorpreses. El ple municipal ha aprovat augmentar-la gradualment fins al 2030 amb els vots del PSC, de Junts i Esquerra, mentre que els Comuns, el PP i Vox, hi han votat en contra. El recàrrec passarà progressivament dels 12 euros actuals fins als 24 en 4 anys, Eudald Puig.
0: Part del recàrrec es destinarà a fer classes de reforç gratuït als alumnes de la ciutat. Era el principal escull dels republicans per posicionar-s'hi a favor. També Junts ha condicionat el seu sí a l'aprovació d'un pla d'ombres. En canvi, els comuns hi han votat en contra perquè volien que l'encariment fos immediat i no progressiu. N'han parlat Elisenda Alemany, d'Esquerra, Arnau Vives, de Junts i Gemma Tarafa, dels comuns.
2: Qui visita Barcelona, com a mínim, pagui per a una infància millor a la ciutat.
3: Va destinar aquest increment de la recaptació a fer un gran pla d'ombres contra la calor extrema.
23: Avui podíem haver tirat endavant un recàrrec pels creuers d'escala que arribava al seu topall. Per tant, s'incentivar aquesta activitat dels creuers d'escala. I ho podíem haver fet ja.
0: El ple també ha rebutjat augmentar l'IBI als hotels de luxe i ha aprovat una proposició dels comuns per crear una quota unificada de 40 euros a tots els centres esportius de la ciutat.
1: Això a Barcelona. A Lleida, mentrestant, llum verda a prohibir el burca en els espais públics amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. L'alcalde Fèlix Larrosa ha remarcat la importància d'actualitzar l'ordenança de civisme, que era del 2007.
24: L'activisme, la convivència i la seguretat formen part d'una mateixa realitat, perquè a vegades les coses deriven una cosa amb l'altra, no? Per tant, la ciutat necessita normes clares, normes actualitzades i aplicables. I els drets van acompanyats de deures i de respecte als altres.
1: És un debat recurrent, el del burca a Lleida. De fet, el 2010 ja es va intentar prohibir, però en aquella ocasió el Suprem ho va acabar anul·lant. Avui, 16 anys després, la paeria ha tornat a fer el pas des de Lleida. Julen Andrés.
25: Tot ha anat segons el previst. Junts ha donat el suport i han estat contundents al dir que no al burca. Vox ha afegit que l'ordenança s'hauria d'haver aprovat abans. Realment, tots els partits s'han mostrat en contra del burca, però no tots hi han votat a favor. Per exemple, Esquerra i Comuns coincideixen en que la sanció es continua posant a la dona i de fet, Esquerra qualifica la mesura de masclista. El PP, per la seva banda, també ha estat molt clar. En parla el seu portaveu i cap de l'oposició, Xavier Palau.
26: Continuaran havent-hi les mateixes dones que portin els mateixos burques a Ullà i Lleida, o inclús més, perquè se regula i es permet. Porten certament uns mesos fent un autèntic teatre amb aquest tema, una espècie de performance, i volen fer creure que Lleida es prohibeix rotundament el burca. Però això és mentida.
25: Perquè es contemplen excepcions com que es podrà portar si s'està exercint un dret o en espais de culte o en sigui habitual. Tot i això, l'associació Watani ha dit que aquesta vegada tornarà a l'acció i en Mourad és el seu president.
27: Nosotros vamos a utilizar todos los medios democráticos. Estaremos en

0: ignorar totes les trucades del telèfon fins que un nebot i una amiga van entrar a la casa a la força. Allà van trobar el cos al costat de la dona, que cridava alterada mentre assegurava que l'estava ressuscitant.
1: I a Tarragona han detingut un home per intentar endorsar dos menors durant les festes de Santa Tecla. L'arrestat, a més, té antecedents per pornografia infantil. Des de Tarragona, Esteve Giral.
2: Sí, l'intent de segrest va tenir lloc a la plaça Verdaguer, dimecres, diada de Santa Tecla, a prop d'on es celebren molts dels actes centrals de les festes. Eren els vols de les 9 de la nit, quan un home mirava d'emportar-se dos menors fins a casa seva, suposadament. Dos veïns ho van veure, ho van impedir i van llançar l'avís ràpidament a la policia. El detingut, ara a mans dels Mossos d'Esquadra, serà investigat com a presumpte autor d'un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa i passarà properament en mans del jutge, que decidirà si l'envia a presó o el deixa en llibertat provisional. L'home té antecedents per pornografia infantil i inducció a la prostitució.
1: D'altra banda, a Barcelona, els Mossos han detingut tres homes que transportaven 150 quilos de droga. També els han enxampat amb un subfusell.
0: Els agents van fixar-se en dos homes que carregaven caixes en un cotxe. Quan la policia s'hi va acostar, un d'ells va intentar fugir cames. Ajudeu-me, però el van atrapar al vehicle i van trobar diversos quilos de cocaïna, marihuana i haixix. En un altre cotxe van trobar la clau d'una furgoneta de lloguer. Els Mossos van geolocalitzar-la a Sant Joan d'Espí i a dins hi havia més de 100 quilos de marihuana, 13 d'haixix, un subfusell, munició i un silenciador.
1: I un parapentista mort a Santpedor, al Bages, després de xocar amb uns cables. És la segona víctima a la comarca en 3 dies.
0: Segons ha avançat el Nació Digital, l'home de 47 anys hauria tingut l'accident a quarts de 10 del matí. La víctima ha topat amb uns cables elèctrics i ha caigut a terra sense que s'hagi electrocutat. És el segon parapentista que ha mort al Bages en 3 dies. El primer va ser un home de 35 anys que dimecres va tenir un accident en una zona boscosa de Castellfollit del Boix.
1: I a Tailàndia, la justícia confirma la cadena perpètua de Daniel Sancho per l'assassinat del cirurgià Edwin Arrieta.
0: El tribunal ha rebutjat tant el recurs de la defensa, que demanava repetir el judici, com el de la família de la víctima, que reclamava la pena de mort per Sancho. Queda confirmada d'aquesta manera la condemna que li va caure ara fa 2 anys.
1: I per cert, que avui han sortit a la llum els vídeos que confirmen les agressions de militars a migrants a Ceuta. Fa una setmana, una vintena de persones va denunciar que havia rebut vexacions i pallisses per part de membres de l'exèrcit espanyol pels carrers de Ceuta. El diari Punt.es n'ha publicat ara les imatges que corroboren aquesta versió. La Moncloa ja va anunciar una investigació i ara expressa la seva total consternació i condemna per aquestes imatges. Cinc minuts i arribarem a 8:45. El telèfon d'emergència 112 tanca l'estiu amb més d'un milió de trucades, un 8% més que l'any passat. Les alertes relacionades amb els incendis s'han disparat gairebé un 60%, i juntament amb els avisos per la pesta porcina, que han fet créixer l'activitat d'aquesta centraleta, Víctor Massip.
3: Un 96% d'aquestes trucades se van respondre en menys de 10 segons. Pel que fa a les trucades que han obligat a mobilitzar efectius, n'hi ha hagut un 10% més. Barcelona n'acapara 7 de cada 10. L'augment s'explica sobretot pels incendis, amb gairebé 84.000 trucades relacionades amb lo foc. Los de l'Anoia i les Gavarres han estat alguns dels episodis que han generat més pressió. La cap d'operacions del 112, Natàlia Klopp, destaca especialment lo mes de juliol.
4: Aquest juliol és el que hem tingut l'increment més important d'activitat, ha concentrat un increment del 16% i sobretot vinculat als incendis, a les trucades per incendis.
3: Més enllà dels incendis, les trucades relacionades amb lo medi ambient han pujat un 73%. Los protagonistes són los senglars i les alertes relacionades amb la pesta porcina africana. A l'altra cara de la moneda, l'incivisme és l'únic àmbit que retrocedeix aquest estiu, mentre que la seguretat se manté com el motiu principal per demanar ajuda.
1: I el que també creixen són les peticions d'eutanàsia. L'any passat la van demanar 500 persones a Catalunya i també se'n van aplicar més que mai fins ara, unes 230. És una pràctica que es va normalitzant i que la gran majoria de vegades es comença a gestionar des dels centres d'atenció primària. Repassem les dades principals al voltant de l'eutanàsia en aquest informe que ha fet el Benet Iñigo amb el Jordi Claret.
5: Cada any hi ha més persones que la demanen i que l'aconsegueixen.
6: El 2025 hi va haver gairebé 500 sol·licituds, un 40% més que l'any anterior. Se'n van autoritzar 291 i se'n van arribar a fer 233, un 64% més que el 2024.
5: Qui la demana?
6: La majoria, persones d'entre 70 i 89 anys, sense gaire diferència entre homes i dones. La majoria de peticions són persones que tenen algun càncer, però la majoria de les eutanàsies concedides són per malalties neurològiques. Això, segons Salut, és perquè alguns malalts oncològics ho demanen quan ja està molt avançat.

0: processat i moren abans que resolgui el seu cas.
1: Quan triga a concedir-se?
0: De mitjana, 58 dies, pràcticament 2 mesos. La reducció de terminis és un dels objectius del departament, tot i que han de passar 15 dies com a mínim entre la primera petició i que el sol·licitant ho confirmi.
1: I on es demana?
0: 6 de cada 10 peticions es fan al metge de capçalera. Els tècnics asseguren que això demostra que és un procés molt madurat i meditat. Una de cada 4 es demana als hospitals.
1: On s'aplica?
0: 4 de cada 10 s'acomiaden a casa seva i una xifra similar ho fan a l'hospital. La resta a residències o centres sociosanitaris.
2: Dos minuts per 2:15. Unió de Pagesos demana no reobrir encara el parc de Collserola. Un responsable del sector porcí del sindicat, Rossend Saltiveri, insisteix que el brot de pesta porcina africana encara és una amenaça i també reclama mantenir les restriccions.
3: De poder fer entendre a la ciutadania que el que ens cal és mantenir aquestes restriccions per continuar seguint aquesta lluita que no està acabada. O sigui, jo crec que és molt important que agrair l'esforç que s'ha fet amb tothom.
2: L'organització obre la porta a flexibilitzar les limitacions quan hagi passat un temps sense positius. De moment, el màxim que s'ha estat sense casos nous són 15 dies. Aquesta setmana n'hi ha tornat a haver 5 més i ja som en vora de 400 senglars morts per pesta porcina. Mentrestant, a la Garrotxa, la construcció de la variant d'Olot i les Preses cada cop aixeca més polsegueres. Una carretera nova que passarà per fora d'aquests dos municipis per anar fins als túnels de Bracons. El cas és que també trepitjarà la Vall d'en Bas, que la setmana que ve presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat perquè creuen que aquesta via afectarà un aqüífer i també diverses cases. Corresponsal de RAC1 a Girona, Joel Penya.
4: El govern vol començar l'obra el juny de l'any que ve i el pressupost ara és de més de 470 milions d'euros. El traçat el van escollir els ajuntaments afectats, però la Vall d'en Bas ara creuen que tot plegat s'està fent pel broc gros i sense les garanties mediambientals necessàries. L'alcaldessa Magda Roca explica que l'aqüífer per on passarà la variant ha guanyat importància els últims anys.
5: Venim d'un temps en què hi ha hagut sequera. Ara, quan estem parlant de bombar amb més de 70 pous aquest aqüífer, normal que la gent es fiqui nerviosa i normal que s'hagin de revisar, no, els paràmetres.
4: L'Ajuntament presentarà la setmana que ve el contenciós administratiu i se sumarà al que ja ha tramitat Unió de Pagesos. A més, el col·lectiu Salvem les Valls també ha anunciat que durà el cas als jutjats. Aquests dos últims recursos reclamen que l'obra s'aturi a diferència del de l'Ajuntament. I això no és tot. Encara n'hi pot haver un quart, encara per anunciar, d'un altre afectat.
2: En punt 2:15, els preus dels supermercats han pujat de mitjana un 21% els últims 5 anys. El càlcul l'ha fet l'organització de consumidors OCU, que cada any analitza l'evolució de més de 200 productes en diferents cadenes de tot l'estat. Ho repassem amb la Montse Martí.
6: L'informe de l'OCU posa xifres al que totes les famílies ja han notat. Entren al súper, omplen el carro i allò que compraven fa uns anys ara els surt molt més car. Hi ha productes bàsics que ara costen més del doble que fa 5 anys, com ara el cafè i els ous.
1: Sense treva.
6: Aquest any els preus de la gran majoria dels productes del supermercat han continuat pujant un 1,8% més respecte al 2025, segons aquest informe de l'OCU. Els productes frescos han pujat de mitjana un 4,7%, el peix, per exemple, un 8,6%, la carn un 3,7% i les fruites i verdures un 3,5% més.
1: Tomàquets i plàtans de Canàries.
6: Els tomàquets s'han encarit, costen un 33% més que l'any passat i els plàtans de Canàries han baixat, valen un 23% menys.
1: Supermercats més cars i d'altres de més barats.
6: Lidl, Mercadona i el Campo són els supermercats amb els productes més barats. L'OCU assegura que comprar en un o altre supermercat pot suposar un estalvi de més de 1.300 euros al cap de l'any.
2: La direcció de TV3 demana disculpes per haver eliminat una referència a RAC1 de l'obra Dones de Ràdio que la televisió pública va emetre dies enrere. El director, Siegfried Gras, assegura que la decisió la va prendre el Departament de Ficció sense traslladar-ho a la cúpula.
7: El Departament de Ficció va rebre un primer offline i va alertar la productora externa que havia fet l'enregistrament que només començar l'obra poc després del cartel de 3CAP presenta es mencionava específicament la marca d'una emissora de ràdio. Des del Departament es va demanar a la productora externa si havia alguna manera d'evitar aquesta menció explícita, la productora va fer una proposta de modificació del fragment perquè es pogués mantenir el sentit de l'obra, sense dir el nom de RAC1. Aquesta proposta va ser validada pels equips del departament.
2: Gras admet l'error de TV3 i assegura que en cap cas no hi va haver una voluntat de censura.
7: La direcció desconeixia l'alteració d'aquesta obra teatral. Evidentment, no s'ha donat mai cap instrucció al respecte. Les persones que van decidir això ho van fer sense cap voluntat de censurar l'obra original. La veritat és que mai no es va fer la consulta pertinent a l'autor ni al director. Què hem fet? Hem penjat l'obra original a la plataforma 3CAT. Repeteixo, hem demanat disculpes a les direccions de RAC1.
2: El director de TV3 ho ha explicat a la Comissió de Control de la Corporació al Parlament arran d'una pregunta de Junts per Catalunya. Passen gairebé 3 minuts a 9:15 i a Barcelona avui és nit grossa de les festes de la Mercè amb RAC 105. I és que fa només uns minuts que està en marxa aquest concert de RAC 105 que programa 6 hores de música amb un cartell amb grans noms del moment com Maria Jaume, però també els Amics de les Arts. Que, per cert, tornen a Barcelona 11 anys després de la seva última Mercè, però també serà el Marcos responsable d'aquest festuc. I també seran un dels clàssics de les festes majors, els Qatar.

0: I acabaran amb els mítics Teràpia de xoc i aquest Sense tu.
1: Sense tu, jo no puc. Sense tu, si no hi ets. Sense tu, jo no sóc ningú.
0: La Mercè de Rec 105, que s'allargarà fins passades les 2 de la matinada i l'accés és lliure a l'avinguda Maria Cristina. Anem cap allà, Héctor Huguet, bon vespre.
2: Bon vespre, doncs sí, just ara mateix, mira, s'acaben d'apagar els llums, comença l'espectacle de Maria Jaume, que obrirà aquesta Mercè de RAC 105. Curiosament, la temàtica del nou disc de la mallorquina gira al voltant de la festa major del seu petit poble, les festes de Sant Domingo a Lloret de Vistalegre. Avui es troba tocant a una festa major molt més gran com és la de Barcelona. L'avinguda Maria Cristina, que comença a omplir-se ja de mica en mica, ara mateix hi trobem molts nens i nenes esperant des de fa hores el seu nou ídol, Marcos, el creador del Festuc, que a més avui presentarà en directe la seva nova cançó, Fachenda. D'un debut tant com Marcos a uns referents com els Amics de les Arts, que a partir de les 10 juguen a casa per celebrar davant la seva gent els 20 anys de trajectòria. A 3:15, festa assegurada, al ritme dels Catarres, per cantar des dels grans clàssics, com Jennifer fins al seu nou èxit de l'estiu, Diumenge sense drama, però el gran reclam de la nit, especialment pels més nostàlgics, serà el concert dels Teràpia de xoc a 1:15. La mítica banda de la Garrotxa torna després de 10 anys amb una breu gira benèfica i sense cap intenció de tornar als escenaris de forma definitiva, per tant, una ocasió única per cantar un últim cop l'esperat Sense tu.
0: Doncs ho anirem seguint. D'aquí una estona tornem amb tu, Héctor. Gràcies, fins ara.
2: Fins ara.
0: I més música, en aquest cas a Verdú, a l'Urgell, aquesta nit, hi actua la Ludwig Band.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Serà a les 10 de la nit després de la bacanal d'humor del Bacus Verdú. I pels fans d'Oasis, avui és un dia d'emocions confrontades. Que a les 12 del migdia s'han posat a la venda les primeres entrades pels concerts que els germans Gallagher faran el 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ara bé, només les han pogut comprar els afortunats que han rebut un codi que els ha donat accés a aquesta compra. Tot i així, si encara no heu rebut el codi, no defalliu perquè demà s'obre una altra vegada el torn de venda d'entrades i diumenge 27 n'hi haurà un tercer. A tot això, Taylor Swift té també música nova. Han publicat avui 4 temes nous, entre ells aquest Patient Zero, que sentim de fons. I dues altres dones de la indústria sumen forces a Dansteria. Són Charli XCX i Madonna, que reversionen una de les cançons més aclamades de l'últim disc de l'estrella emergent del pop. I a casa nostra, Guillem Gisbert ha publicat un altre avançament del proper àlbum.

0: es titula Les coses anaven bé i és una col·laboració amb Alosa. El de Guillem Gisbert és el primer nom confirmat també del proper festival Estrenes i presentarà el disc nou el 3 d'abril. I encara parlant de música, una mica diferent en aquest cas, el Liceu inaugura temporada a aquesta hora amb l'òpera Aïda de Verdi. L'obra i a l'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat. El muntatge compta amb la veu de la soprano russa Anna Netrebko i parla d'una història d'amor ambientada a l'antic Egipte, que neix enmig d'una guerra. Anem cap allà, cap al Gran Teatre del Liceu. Bàrbara Padilla, bon vespre.
1: Bon vespre, doncs sí, la funció ja és en marxa i a la inauguració hi hem vist personalitats del món de la política com Salvador Illa, Josep Rull, Ernest Urtasun i del món de la cultura com Àngel Llàcer, Ivan Lavanda o Judit Mascó. Per cert, que a la porta del Liceu hi havia una protesta contra la soprano protagonista, Anna Netrebko, que en el passat s'ha manifestat pro-Putin. L'inici de la temporada ve acompanyada d'un anunci. Hi ha nova presidenta a la Fundació del Liceu, és Helena Guardans, la primera dona presidenta de la Fundació del Liceu en 180 anys. Abans de començar la funció, ha dit que vol preservar el que s'ha fet fins ara a l'entitat i ha agraït la tasca de Salvador Alemany.
2: Agrair per la feina del meu antecessor, president Alemany, que ha portat aquesta organització, aquesta institució, amb un equilibri pressupostari que ens permet ara tenir molta ambició, o sigui, preservar tot el que tenim, que és molt, però mirar cap endavant i seguir treballant pel futur del teatre.
1: L'obra explica una història d'amor enmig d'una guerra, amb Aïda com a protagonista, i ho fa amb una escenografia que té un cub blanc de grans dimensions al centre de l'escenari i que va girant i on es produeix part de l'acció. El muntatge es podrà veure fins al 15 d'octubre.
0: Gràcies, Bàrbara. Bon vespre.
1: Bon vespre.
0: I d'altra banda, la competició del Festival de Cinema de Sant Sebastià queda vista per sentència, podríem dir, en espera del palmarès de demà. De moment, no hi ha una candidata clara a la Conxa d'Or. Entre les més ben situades trobem The Debut, de Jesse Eisenberg, i de Tender Loving Care, del veterà Mike Leigh. Ara bé, el cinema català també té opcions de fer-se un lloc al palmarès. Enviat especial de RAC1 a Sant Sebastià, Adrià García, bon vespre.
3: Bon vespre. L'actor Eduard Fernández és un dels favorits de Les Travesses. La seva interpretació El mal padre ha estat una de les més celebrades del festival i, de fet, fa just 10 anys que va guanyar aquí la Conxa de Plata per l'Ombra de les Mil Cares. En categoria femenina, hi ha un nom que sobresurt per damunt la resta, és el de Julianne Moore. El seu paper de debut ha convençut gairebé tothom i ja la situa fins i tot en la conversa de cara als Oscars. El cinema català també espera trobar un forat al palmarès amb Sants, una pel·lícula que ha deixat bon regust de boca entre la crítica. De fet, Miquel Gurrea ja sap que és marxar de Sant Sebastià amb un premi. Fa 4 anys, Suro es va endur el reconeixement al cinema basc i el de la crítica internacional. Per cert, hi ha un premi que a hores d'ara sembla tenir ja nom i cognoms, és el Premi del Públic, que a falta de l'última puntuació, la bola negra dels Javis encapçala la classificació amb un 9,4 sobre 10.
0: Qui sap prou bé què és anar-se'n de Sant Sebastià amb una Conxa d'Or sota el braç és Isaki Lacuesta, que n'ha guanyat dues aquest any, però el cineasta gironí no entra a la cursa pel premi gros. Ha vingut al festival amb Jaleos, que és un documental, Adrià, que remena la història menys coneguda del flamenc.
3: A través de les veus en off d'artistes com C. Tangana, Rocío Molina o Alba Flores, el documental treu a la llum tota mena d'anècdotes poc conegudes del flamenc. Imatges tan insòlites com aquesta que explicava RAC1 el mateix Isaki Lacuesta.
4: Descobreixo que l'Eni Riefenstahl, la gran cineasta nazi, ha fet en plena Segona Guerra Mundial una adaptació de Terra Baixa d'en Guimarà, fent ella de ballarina gitana flamenca, i que tots els figurants són gitanos que han segrestat d'un camp de concentració i després es tornen al camp de concentració per assassinar-los. Em sembla que és un moment en el que estan eclosionant les històries més importants del segle XX.
3: I és que, segons ell, la pel·lícula vol trencar els estereotips sobre el gènere.
4: Hi ha com dos grans equívocs, no? La idea de que el flamenc és una cosa molt antiga, quan en realitat és literalment contemporani del cinema, i després la idea de que el flamenc, que tan sovint s'ha dit que és una cosa que representa l'Espanya més arquetípica mica més rància. Està feta a partir d'invencions de gent russa.
3: I revelava que la pel·lícula tindrà ben aviat una segona part perquè li han quedat moltes anècdotes al tinter.
0: I encara en cinema, ara sí, La Bola Negra ja està als cinemes.
5: T'has presentat el socio en el casino i t'han echat Bola Negra. ¿Y eso por qué?
6: Bola Negra.
7: Bola Negra.
8: Bola Negra.
0: Avui s'ha estrenat ja l'esperadíssima pel·lícula dels Javis. Ha estat amb un desplegament sense precedents. Basada en l'univers de Lorca, es podrà veure a més de 500 sales d'arreu de l'Estat, amb més d'un centenar de sessions, que ja han penjat el cartell d'entrades exaurides.
9: Unes bones xifres que arriben enmig dels rumors que els auguren una pluja de nominacions als Oscars. Per exemple, avui Variety apuja les seves prediccions i apunta que La Bola Negra podria aparèixer fins a 11 categories, entre elles millor pel·lícula, direcció, guió adaptat i banda sonora. La gran expectativa que ha generat es tradueix en la quantitat de sessions programades per avui. Per exemple, als cinemes Verdi de Barcelona n'hi ha 7 de programades i 3 ja han exhaurit les entrades. I cinemes com el Girona, Finesa o Yelmo també han augmentat projeccions. Amb les dades a la mà, tot fa pensar que la pel·lícula podria superar els 3,4 milions que va fer Un monstre en ve a veure, la segona millor estrena espanyola dels últims 10 anys. El gran dubte és si aconseguirà superar els 5 milions d'euros.

0: Un minut i arribarem a 9:15. Temps pels esports amb l'Albert Ferran. Albert, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Fa uns minuts, a 9:15, ha arrencat el partit del Girona a Montilivi contra l'Albacete.
1: La segona divisió no s'atura, malgrat els partits de seleccions. Ja el Girona rep avui el CUE amb la possibilitat de situar-se en cas de victòria entre els quatre primers de la Lliga de forma provisional.
0: Doncs connectem amb RAC+1. Podeu seguir aquest Girona Albacete. Xavi Puig, bon vespre.
2: Hola, bon vespre, Anna. Doncs a veure, ha començat bé la cosa, Anna, perquè
0: sí?
2: No hem arribat ni al quart d'hora i el Girona, Miquel, ja guanya Montilivi.
3: Bueno. Sí, de fet, en l'única ocasió de gol que ha tingut, l'aprofitada, és una jugada per l'esquerra. Àlex Moreno ha centrat amb el peu dret al segon pal, al lateral de l'altra banda. Ha deixat la pilota amb el cap mort a l'interior de l'àrea petita i anticipant-se tothom arran de terra en un gol de davanter centre de manual. Abel Ruiz ha marcat l'1-0. De moment és el millor que està passant, és el més vàlid, el resultat. Però el Girona està incòmode contra l'Albacete. Un quart d'hora de partit, els dos equips cosits a baixes. Girona 1, Albacete 0.
0: Doncs esperem que acabi bé, igual que ha començat. Que ahir, Xavi, fèiem broma amb el partit de bàsquet que vam començar perdent de molt. Vam dir, a veure si la connexió amb el 9C porta sort. Doncs vaja, al final em va portar, també.
2: Sí, al final va haver-hi remuntada. Si va començar la cosa fatal, amb un menys 15 del Barça, i al final, per sort, va acabar amb victòria blaugrana.
0: Gràcies, Xavi. Gràcies, Miquel. Que vagi bé. Bona nit.
2: Fins ara.
0: I més enllà del futbol, la segona divisió. Avui és protagonista el Manchester City, que serà declarat culpable d'incomplir les normes econòmiques de la Lliga Anglesa.
1: No és oficial, però ho ha avançat el mitjà britànic The Athletic. Segons la informació, la comissió independent que estudia el cas hauria declarat el City culpable de 114 dels 115 càrrecs que se li imputaven. Encara no han transcendit quines podrien ser les possibles sancions que li aplicaran al City, tot i que s'exposa a una pèrdua important de punts, multes econòmiques o fins i tot l'expulsió de la Lliga i pèrdua de títols. L'entitat de Manchester apel·larà la decisió.
0: I encara en futbol, Zidane debuta aquesta nit a la banqueta de França.
1: Sí, de fet, ja és a punt de començar el partit de França a Turquia. S'estrena l'ex tècnic del Madrid amb el blaugrana Koundé de titular. A la mateixa hora debuten a l'Itàlia-Bèlgica Mancini com a seleccionador italià i Van Bommel com a tècnic belga. Aquest migdia el Brasil no ha passat de l'empat a 1 contra Austràlia, amb gol dels brasilers en el temps d'afegit després d'un corna picat per Rafinha. El blaugrana ha lluit al dorsal 10 i Carlo Ancelotti l'ha fet jugar tot el partit. De la seva banda, Marc Bernal i Xavi Espart han jugat de titulars en la derrota de la selecció espanyola sub-21 contra Finlàndia per 2-1.
0: Hi ha alguna cosa més, Albert?
1: Doncs Caitana Bonmatí, la principal novetat de la convocatòria del Barça femení per jugar demà partit de Lliga a Logroño. Aitana estava lesionada, recordem-ho, des del mes de juny. El Barça d'handbol ha debutat aquest migdia al Mundial de Clubs amb victòria clara, 33-44, 11 gols de diferència contra el Pinheiros brasiler. I el Barça de futbol se la juga des de 9:15, partit de Lliga a casa contra el Cartagena. De moment guanyant per la mínima 1-0 a l'equador de la primera part.
0: Gràcies, Albert.
1: Bona nit.
0: Va, vinga, repassem el temps amb el Martí Oliveres. Martí, com estàs? Bon vespre.
4: Bon vespre.
0: Com pinta aquest cap de setmana? Afluixar o no una mica la calor ja?
4: Doncs sí, per fi podem donar bones notícies en aquest sentit, perquè ja toca que comenci a afluixar aquesta calorada. Aquest termòmetre ha de baixar, perquè sens dubte estem a punt d'entrar ja al mes d'octubre. De moment no respirem tardor per enlloc, al contrari, avui s'ha arribat, atenció, als 37 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre, però també 36 a punts del Segrià, 35 a la Conca de Tremp, també a Organyà, a l'Alt Urgell, al Priorat, 35 graus, moltíssima calor per l'època, com si fóssim a ple mes d'agost. Per sort, les nits són llargues i sí que acaba refrescant i sí està bé. Però sí que, de cara al cap de setmana, doncs 2, 3, 4 graus menys de màxima, per tant, passaríem d'aquests 35, 37 a 32, 34. De cara a diumenge, més núvols, tant en punts de la costa com en zones de muntanya, i a la tarda, fins i tot, algun ruixat cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars, Alta Ribagorça, pot començar a canviar el temps, en espera que la setmana que ve sí que dilluns, dimarts, ho anirem seguint, ho anirem explicant, podria acabar plovent poc o molt a qualsevol punt del territori. De cara a la setmana que ve sí que sembla, entre dilluns i dimarts, doncs, que tornarem a fer servir els paraigües després de moltes setmanes, pràcticament, sí, hem tingut alguns ruixats, però poca cosa. Per tant, anunciem un canvi, però que ningú es pensi que entrem de cop amb aires de tardor, que ens haurem d'abrigar molt. Això
0: no,
4: podria
0: no
4: ser...
0: No anirem tan enllà.
4: No, podria ser a partir del 8 o el 10 d'octubre, que sí que ja la cosa es vagi consolidant, però almenys per acabar el setembre i començar l'octubre, doncs refrescarà una mica i no tindrem aquest ambient tan extraordinàriament càlid que tenim.
0: Ho anirem seguint. Gràcies, Martí.
4: Fins ara.
0: De seguida la tertúlia, però abans, com sempre, saludem l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
5: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat avui per explicar?
5: Doncs que el New York Times ha publicat el rànquing de les 100 millors sèries del segle XXI. És una llista que han fet a partir de les votacions de més de 500 celebritats i professionals del sector que havien de triar les seves 10 sèries preferides estrenades a partir de l'1 de gener del 2000. Entre d'altres, per exemple, per fer-nos una idea, hi ha votat Stephen King. I quin és el resultat? Doncs la primera posició...
0: Nervis.
5: I, per tant, la millor sèrie del segle XXI, segons aquest rànquing, és un clàssic, és Breaking Bad.
0: M'hi hauria de tornar a posar, jo.
5: No l'he vista, he de reconèixer que tinc deures. A Breaking Bad, que està a la primera posició, la segueixen dues sèries que també es van estrenar ja fa uns quants anys. The Wire està a la segona posició i Mad Men a la tercera. Però a la llista també hi apareixen algunes sèries més actuals que encara estan estrenant doncs, capítols o tenen temporades previstes. Per exemple, tenim The White Lotus a la posició 21, The Pitt a la 36 o Ted Lasso a la 75. I per si algú s'ho està preguntant, que això també es genera bastanta curiositat sempre, sí, la sèrie que tanca el rànquing i que ocupa la posició número 100 és Scandal.
0: Que no vol dir que sigui la pitjor.
5: No,
0: vull dir que és
5: encara està prou
0: bé. La menys millor d'aquestes 100, no? Segons aquesta tria. Gràcies, Anna, que vagi bé. Fins ara. Deu minuts i arribarem a les 9.
6: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: comencem a aquesta hora la tertúlia d'aquest divendres 25 de setembre amb l'Oriol Rivet. Oriol, com estàs?
1: Molt bé.
0: Què t'han semblat aquest rànquing de sèries que veia que anaves fent cares?
1: Mira, és que jo vaig molt tard.
0: Sí.
1: Just ara estic veient Breaking Bad.
0: Què dius?
1: Just ara, vaig per la cinquena.
0: Però com és això? Com és que comença
1: ara? No ho sé, perquè vaig tard, jo què sé, la vaig trobar, m'han dit, home, has de mirar-ho això. Espectacular.
0: Sí, eh? Algú més l'ha vist d'aquí a la taula?
1: No.
0: Breaking Bad. No, jo t'he de dir...
2: Si l'he vist, l'he oblidat.
0: No l'hauries oblidat, jo crec. No. Jo la vaig començar a veure, t'he de dir, Oriol, i no sé, m'hi hauria d'haver esforçat més, jo crec, perquè a mi em passa una cosa, quan tothom diu, oh, aquesta sèrie, me la miro, i llavors penso, ah, no n'hi ha per tant, i la deixo.
1: Però sí, té una arrencada.
0: I Breaking Bad m'hi hauria d'haver quedat. Mira, no ho sé.
2: Vale,
0: en aquella època, jo crec que estava molt amb Homeland, i de cop va venir Breaking Bad, i vaig dir, ai, mira, això
1: doncs torna-hi, creu-me.
0: Ara no tinc gaire temps, però bueno.
1: Home, estàs ocupada.
0: Exacte. Rafa López, Sílvia Canovas, Dolors Camats, com esteu? Bona nit. Amb el Rafa i la Dolors, que encara no ens havíem saludat aquesta temporada,
2: La va dir bona festa major, però ja...
0: Ara ja
2: és millor, va bé que estigui el Martí.
1: Sí que va bé, sí. El Martí, ara
2: bé, perquè el diumenge 4 d'octubre tenim concurs casteller.
0: Un moment, falta molt, Sílvia. Falta molt, falta molt.
2: Que digués que no entra la tardor fins després.
3: No. Va, però
0: una cosa, Martí, un moment. A veure, és que això, clar, els divendres, tertúlies ja caminen soles.
3: Sí.
0: Perquè jo ja t'havia acomiadat.
3: Els editors i les editores semblen ells, al final.
0: Exacte.
3: La tertúlia el divendres...
0: Digues.
2: No, estem o no estem a Festa Major? Perquè, clar, aquí... Festa Major de Barcelona!
0: Home!
2: Pensa que parlaves de Vilafranca! Ah,
1: som tantes comarques!
4: Sí,
0: també ho és el Prat, també deu ser Santa Tecla, però...
2: Al dir-li, al mirar l'Anna, he pensat que maca la Dolors.
0: No, home, no, ja ho he entès que volia dir.
2: Barcelona, el Prat i Tarragona estan de Festa Major.
0: Mare meva, que em veniu descontrolats aquí. A veure, Oriol, no, perquè tu ets el que més mana aquí, en aquesta tertúlia. Ja m'has passat per davant i tot.
1: A veure, és que...
0: No, perquè el Martí que es quedi.
3: No, clar, jo anava a marxar. A veure, quan venia cap aquí, quan venia cap aquí a fer el temps, me l'he creuat aquí al lavabo, sí, a la porta, i em diu, queda't, no sé què. I jo, clar, jo dic, aviam, jo faig cas a l'Anna, eh?
0: Però no m'has fet cas a mi, li he fet cas a mi.
3: No, jo m'he aixecat, i el Rivet, veig que fa gestos, queda't.
1: Home, perquè vull denunciar públicament...
0: Què vols saber?
1: Que a mi en Martí em va donar falses esperances aquest estiu.
0: Per què?
1: Em va dir, els mapes apunten a un canvi de temps molt important a mitjans d'agost. Tranquil, vés-te'n a la Toscana, que estaràs fresquet. Escolta'm.
2: Escolta'm,
1: he quedat a la Toscana...
3: Rostit.
1: No, ha fallat.
0: O sigui, que li has dit al Martí que es quedés per fer-li un retret públic.
1: Públic,
0: que ho sàpiga tota Catalunya.
1: Que Catalunya sàpiga que em va donar mals esperances.
0: Ho trobo molt lleig, això que has fet, Oriol.
3: Perquè, a més, l'error és dels mapes, no dels homes del
0: temps. Sempre els homes del temps i les dones del temps tenen aquesta excusa, que la culpa és dels mapes i la interpretació.
3: 4 d'octubre és diumenge que ve?
2: Sí.
3: Diumenge que ve. A veure, és el que explicàvem.
0: Mogudet, una mica,
3: sí, la setmana que ve es comença a embolicar. És a dir, comencem a tenir més núvols, baixar la temperatura, sense parlar d'ambient fred, només a cotes altes del Pirineu. Però en general s'hi estarà bé.
2: Però pluja, no, és massa d'hora.
3: I pluja per dies, per hores, per barris. Bueno, és a dir, ho haurem d'anar explicant, molt incert.
0: La Tarragona en la plaça es pot cobrir, no plou, no passa res.
2: Divendres que ve ho parlem, va?
3: Sí.
2: Ajustadíssim,
0: Exacte, hi ha peticions per la setmana que ve.
1: Espero que tinguis més sort que jo. Ah. Les previsions. Va. Molt a llarg termini.
3: Vaig a estudiar-ho.
0: Escolta, Martí, aquesta nit, però, a Barcelona, temperatura, què, alta? S'estarà bé? Una mica fresqueta?
3: S'estarà bé. Fresqueta potser a la matinada, si sou una mica fredoliques o fredolics, perquè la veritat és que Barcelona s'hi està massa bé per l'època i difícilment baixarà dels 20-22 graus la mínima. O sigui que molt bé.
0: No, t'ho pregunto perquè a aquesta hora està en marxa aquest concert de la Mercè de RAC 105 a l'Avinguda Maria Cristina, que són 6 hores en total de música. Acabarà cap a les 2 de la matinada. L'entrada és lliure, vull dir que si encara hi voleu anar, ho podeu fer. I seguint aquests concerts, ara hi anem en directe i tenim l'Héctor Huguet. Héctor, com estàs? Bona nit de nou.
5: Hola, bona nit. Avui no és dia de Breaking Bad, eh? Avui és per venir aquí a l'Avinguda Maria Cristina.
0: Exacte.
5: Que tenim bona festa.
0: Com va això? Ja fa gairebé mitja horeta que ha començat. Està la Maria Jaume, no?, en aquests moments, actuant.
5: Efectivament, ha començat Maria Jaume a 8:45. L'ambient molt animat, en part també perquè abans, just abans, hi havia com una zumba, una classe de zumba que ja ha posat a tothom dempeus, que això ha estat molt bé. I res, Maria Jaume, que ha arribat amb força, l'inici ha estat espectacular, han sortit com unes acapel·les força impactants, bueno, molt xulo, de debò, i arriba amb força Maria Jaume. De moment, la cançó més celebrada, Els teus besos.
0: Molta gent, m'imagino, no? Aquesta hora, un divendres, Avinguda Maria Cristina, amb aquest cartell també dels concerts de RAC 105, moltíssima gent.
5: Déu-n'hi-do. Pensa que l'any passat van assistir-hi 47.000 persones, és a dir, tot ple.
0: Déu-n'hi-do.
5: I ara, més o menys, no arriben encara a les Torres Venecianes, però Déu-n'hi-do, pràcticament. És a dir, no sé amb quina xifra acabarem avui, però s'espera una bona assistència.
0: Per aquells despistats que ara estiguin escoltant la ràdio, escolta'm, encara puc anar fins a l'Avinguda Maria Cristina a escoltar aquests concerts gratuïts de RAC 105. Què més hi ha després de Maria Jaume?
5: Doncs mira, Maria Jaume acaba a 9:45. Allà arribarà Marcos, una de les grans revelacions del moment, pel Festú, que és un dels artistes més estimats pels més menuts. I a més avui, recordem, si voleu veure Marcos, presenta nova cançó, Fatxenda, i la cantarà avui en primícia en directe. Després de Marcos, ja bandes més importants, més conegudes. Primer els Amics de les Arts, que estan celebrant els 20 anys de trajectòria. I a més a casa, són barcelonins, després de 11 anys tornen a la Mercè. Els Catarres, que han preparat un show, m'han dit, espectacular. Moltes ganes de veure Els Catarres, des del Jennifer fins a l'última cançó, el diumenge Sense Drama. I, home, el plat fort, sobretot pels més nostàlgics, és Teràpia de Xoc, que recordo que els hi quedarà només un últim concert per Sant Narcís, diria que és l'últim. Per tant, una de les últimes oportunitats per gaudir del Sense Tu.
0: Doncs nosaltres ens quedem aquí a la tertúlia del No Ho Sé, però qui pugui que vagi fins a l'Avinguda Maria Cristina a seguir en directe aquests concerts. Gràcies, Héctor, després tornarem amb tu. Fins ara.
5: A vosaltres, perfecte, aquí estaré.
0: Va, 3 minuts per les 9, deixeu-me que fem una pausa i de seguida parlem de tot aquest enrenou d'aquesta setmana al voltant del cas de la Mari Carmen, d'aquest decret de l'habitatge, i a veure si realment dimarts hi ha alguna possibilitat que tots es posin d'acord, el govern espanyol, Podem, Sumar, Junts, i acabin aprovant aquest decret de l'habitatge. De seguida en parlem.
4: RAC 1. Sabem que només necessites un bolígraf i un paper per donar forma a les teves idees. I després? Cafè, taules, cadires, llums, impressores, més cafè, tinta, papers, carpetes. Mundo Office, més de 30.000 productes de material d'oficina, mobiliari i solucions per al teu espai de treball, en estoc i amb entrega ràpida. Troba'ls a mundooffice.es.
6: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
7: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
8: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
9: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarac1.cat.
8: Us hi esperem.
9: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
8: Tots som un milió.
9: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
11: Intuïtiva i renovada.
12: No Ho Sé, amb Anna Ballonesta.
0: Mig minut i arribarem a les 9 de la nit. Com dèiem, tota aquesta setmana estem parlant d'habitatge. Qui ha fet saltar l'espurna? Doncs ha estat el cas de la Mari Carmen. Ja ho sabeu tots, pels despistats, és aquesta dona de 87 anys, de Madrid, a qui han fet fora de casa seva. Després de viure-hi 70 anys en aquest mateix pis, perquè ja hi havia viscut de petita amb els seus pares, tenien un lloguer de renda antiga que s'havia anat posposant un cop va morir doncs, el seu pare, després la seva mare. Aquest pis el va adquirir un fons voltor i ara doncs han fet fora la Mari Carmen, tot i que hi havia hagut gent que s'havia ofert a comprar el pis, no es va acceptar, hi havia gent també que s'havia ofert a pagar el lloguer, això no es va acceptar, i finalment doncs això ha acabat amb el desnonament de la Mari Carmen. Ara bé, aquesta tarda hem sabut d'una banda que l'empresa, aquest fons voltor Urbà Gestión, ha fet un comunicat dient que ha ofert a l'Ajuntament de Madrid entrar en un pla d'habitatge per poder tornar a oferir a la Mari Carmen que pugui viure en aquest pis pagant un lloguer, segons deien en aquest comunicat, assequible per ella. Cobra una pensió de 1.350 euros, si no m'equivoco. Al principi li volien fer pagar 2.600 euros, després ho van rebaixar a 1.500 aproximadament, evidentment impossible de pagar per aquesta dona. Sorprèn que avui doncs hagin fet aquest moviment i diguin que volen entrar en aquest pla d'habitatge de l'Ajuntament de Madrid per poder-li oferir un lloguer assequible, però just quan hem començat l'informatiu, vull dir, fa just una hora hem sabut que l'Ajuntament de Madrid diu que rebutja aquesta oferta que li ha fet Urbà Gestión, perquè diu que és inviable, no entra dins les condicions establertes dins d'aquest pla, aquest pis, i sí que s'ho ofereix per mediar. Això en el cas concret de la Mari Carmen. Paral·lelament a això, com dèiem, s'ha obert també tot el debat polític, que sembla que ara doncs, tothom es vulgui posar les piles i corre a posar solucions a l'habitatge, com si fos un problema que vingués d'abans d'ahir. Però vaja, si ha de servir per alguna cosa, sembla ser que aquesta vegada sí que es podria aprovar aquest decret d'habitatge, antidesnonaments, que ja s'havia tombat dues vegades. Junts ara sembla que està disposat a poder pactar, però clar, aquí s'han de posar d'acord Junts, el PSOE, Sumar i Podem. I hi ha algunes coses doncs, que s'han d'acabar de tancar, tot i que sembla que hi ha bona predisposició per part de tothom per poder aprovar aquest decret. Són moltes coses alhora, però creieu que aquesta setmana veurem novetats en el cas de l'habitatge i que potser aquest cas sí que haurà servit per alguna cosa, Oriol?
1: A veure, jo, primer de tot, una obvietat. Governar a base de decrets i lleis no és una forma gaire correcta ni gaire democràtica de governar. I aquesta és la tercera vegada en aquest any, que el govern intentarà, diguéssim, arrossegar els grups del Parlament cap a les seves posicions, perquè ja van dues vegades que decrets d'aquest tipus no s'aproven en el Congrés. Dues vegades. Aquesta serà la tercera. Això és el primer. El segon, en aquest moment el que s'ha de veure és fins a quin punt es poden conciliar aquestes posicions tan oposades. I la clau per mi, i pel que estic llegint, és la distinció que s'obvia permanentment entre els grans propietaris, els grans tenidors, i els petits propietaris, els quals ningú no dona veu. Tothom dona veu al sindicat de llogaters, etc, però ningú no dona veu a gent que té una o dues vivendes i que quan s'acaben els contractes, molt legítimament, si vol, els pot recuperar, perquè és que ho diu la llei. I aquests no són ni especuladors, ni grans tenidors, ni fons voltors, ni res de tot això. I són la majoria. Per tant, veurem decret. Es dependrà de la flexibilitat que tingui tothom, perquè entenc que el PNB i Junts reclamaran una distinció, el PNB ja ho va fer fa uns mesos, Junts va per aquí ara, a dir, escolti, es poden aprovar temporalment suspensions de desnonaments i es poden allargar, es poden forçar pròrrogues forçoses en els contractes vigents per als grans propietaris, però no pels petits, que puguin recuperar el pis, sigui per vendre'l o sigui per anar a viure ells. És a dir, que aquí o que comencem a desgranar les coses i a de discernir bé els diversos afectats, o no ens en sortirem. I després una altra cosa, el que hem dit sempre, la llei de la vivenda del 2023, en lloc de millorar les coses, les han pitjorat, perquè ha creat inseguretat jurídica, especialment entre els petits propietaris, i ha provocat una contracció i una retirada de l'oferta. I la segona cosa que s'ha de tenir molt clara és que la gran solució, o les persones vulnerables com aquesta pobra senyora que ha estat desnonada, el que han de tenir és una xarxa de suport que no passa per carregar la responsabilitat en els petits propietaris, passa perquè l'Estat tingui el seu estoc de vivenda pública on pugui llogar aquests habitatges a persones que no poden accedir al mercat lliure. Però el mercat lliure no es pot destrossar des de dins com s'ha fet amb la hiperregulació i amb la inseguretat jurídica, perquè aleshores el que provoca Hi ha una contracció de l'oferta que acaba perjudicant tothom.
0: Dolors,
13: jo crec que el primer... Crec que és una mica agosarat dir que, no hi ha, que la política reacciona ara, no? Que ara, no? L'Oriol explicava tots els intents que, per exemple, el govern ha intentat fer precisament per regular l'accés a l'habitatge. Tenim la llei del 2023 que regula el tema del lloguer, o ho intenta bonament. És a dir, n'hi ha molts d'intents per una part, per uns partits, d'intervenir en el mercat de l'habitatge. Hi ha l'oposició, en aquest cas l'oposició en el Congrés, l'oposició a nivell també ideològic, perquè al final és un tema d'ideologia també, eh? Podem parlar del mercat i podem parlar de mesures, però ja és un terme ideològic. O tu consideres l'habitatge un bé protegit que serveix perquè la gent hi visqui, o el consideres també com un bé d'estalvi, és a dir, allà on la gent pot posar els seus estalvis i treure-li una rentabilitat. Què és el que ha passat en aquest país en els darrers 25 anys? Que bona part de la gent que s'ha pogut comprar un habitatge a un preu assequible, després el fa servir per treure-li un rendiment, o aquell que n'ha heredat un o dos... N'hi ha qui en té molts, eh? Però al nivell de qui en té un o dos, doncs o bé l'ha comprat, o bé l'ha heredat, i en treu una rentabilitat. Fins aquí no hi ha res de dolent, és a dir, sempre i quan aquests habitatges serveixin perquè la gent visqui, que és l'objectiu final, i que per això bona part d'aquests habitatges acaben tenint, doncs, beneficis fiscals, quan abans, no, es bonificaven les hipoteques perquè tu compressis un habitatge, o que van tenint ajudes per rehabilitar-los, però resulta que ara hem arribat a un moment en què el mercat proporciona habitatges perquè hi hagi turistes, perquè se'ls llogui amb una rentabilitat enorme per temporada, i la gent no té llocs on viure. I, per tant, hi ha una part de la política que diu que aquí s'hi ha d'intervenir. I, en general, els partits d'esquerra d'aquest país i a l'Estat estan dient que s'ha d'intervenir en el mercat per regular que això no passi, i que, malgrat que sigui una propietat privada, ha de complir amb una sèrie d'obligacions. I aquesta és la gran tensió i la gran batalla que hi haurà al Congrés la setmana que ve. Perquè si tu tens un habitatge i el vols recuperar perquè hi vagi, per anar-hi a viure tu, per anar-hi a viure el teu fill, la llei et protegeix, perquè si tens un inquilí li diguis que s'acaba el lloguer i que, per tant, ja no hi pots seguir vivint. Vull dir, aquí no sé quin problema hi ha, però això ja passa, ja ho pots fer. El problema és quan estàs llogant un habitatge cada 6 mesos i cada 6 mesos vas pujant el preu. Llavors, crec que em sembla que tots podem convenir que si això ho fas en un lloc on la gent no té oferta on anar a viure, doncs, home, està bé que ho regulin. Igual que es regula el preu dels medicaments, o igual que es regula el preu d'aquells béns que considerem que són de primera necessitat. I avui els habitatges a les grans ciutats del món, perquè això no és un problema que li passi a Barcelona o Madrid, sinó que avui, no, aquesta setmana a Nacions Unides hi havia una trobada d'alcaldes, Nova York, Amsterdam, Berlín, Barcelona... parlant exactament del mateix i donant les mateixes receptes, que és intervenir en el mercat, posar límits al preu del lloguer i també fer oferta pública, garantir que hi hagi ofertes per temes d'emergència. No hi ha una sola solució. Però crec que el debat al final és si considerem que l'habitatge és un bé de mercat on tu pots posar els diners com qui els posa a la borsa, o si li donem la categoria d'un bé essencial i, per tant, el protegim i intervenim al mercat perquè qui necessita viure hi tingui accés. I aquesta és la batalla, que és ideològica.
0: Rafa.
14: Sí, jo diria que també hem d'escollir molt curosament les paraules. És a dir, una persona que posa una propietat seva al mercat i treu, doncs, 1.200, 1.300 euros, una rendibilitat del 8-10%, víctima no és. Pot ser perjudicat per una legislació, però víctima no. Ei, perquè a vegades estan tenint la tentació de posar la Mari Carmen, que l'ha fet fora de casa, i una persona que no pot pujar al seu pis de 1.200 a 1.500, igualment víctimes. Víctimes no són igual. Una persona es pot sentir legítimament perjudicada. Una persona que és el petit propietari, efectivament, com hem dit, no? I repeteixo, hi ha una gran rendibilitat avui en dia d'una persona que té un habitatge. És un refugi de molta gent. És un refugi, i aquest principalment és un problema. Però ens hem de fer una reflexió. Per què una persona que cobra 1.500 euros ha d'anar per la via de la beneficència d'estatal? I per què hem construït un mercat o una persona que està guanyant 1.500 euros, mm-hmm. que no estem parlant d'una persona que guanya el salari mínim interprofessional ni que està abocada a la pobresa. És una persona que guanya 1.500 euros, el mercat de l'habitatge resulta que ha d'anar per la via estatal perquè per la via del mercat lliure no funciona. Alguna cosa ens està passant com a mercat. Efectivament, deia la Dolors, escolta, el mercat laboral és un mercat àmpliament regulat. Jo no trobo que ningú en aquests moments estigui dient a casa nostra que el que s'ha de fer és desregular absolutament el mercat laboral. Imagineu-vos. I parlo de la gent, per exemple, que aquesta casa o altres cases han estat lluitant pels seus drets salarials. De veritat que estem parlant de mercats absolutament regulats, perquè tothom pensem que les persones no són mercaderies. Doncs hi ha coses que no són mercaderies com altres, i això ho hem de tractar. Mireu, si anem al mercat, per exemple, d'Alemanya, de França, de Països Baixos, escolta, estan governats per la dreta, hi ha un mercat de l'habitatge molt més dur que aquí. Al llarg termini, per exemple, a Alemanya, tu no pots fer fora una persona que marcarà. També hem d'anar molt cas a cas. No és el mateix una persona que deixa de pagar, que no paga un mes, que té un salari, que absolutament té una cara dura, absolutament, que deixa de pagar, del cas de la Mercarmen, que el que s'ha fet, fixeu-vos que és que a una visió neoliberal de l'habitatge s'ajunta una visió neofranquista de la llei. Perquè resulta que es van agafar aquest concepte de subrogació, com la dona no podia signar en aquella vegada, doncs resulta que eren dues signatures i per això l'han fet fora.
0: Clar.
14: O sigui, s'ha fet una lectura neofranquista de la llei, una lectura neoliberal de l'habitatge. Clar que és una lluita ideològica, i és una lluita ideològica dels partits de centre-dreta i els partits de centre-esquerra, començant pel PSOE, que és qui arrossega les cames amb aquest tema, doncs ho hauran de plantejar, i és un tema que, evidentment, que passa fa molt temps, però que ara s'ha consolidat, perquè la Mari Carmen és certa que molta gent diu és hipòcrita perquè hi ha molta gent, però és un símbol. I els símbols comencen les coses. Van començar el 15M fa uns anys i ara està començant la Mari Carmen.
0: Sílvia.
2: Ah, però diferents temes, però començo per aquest final, però Mari Carmen a Catalunya n'hem tingut,
14: Moltes.
2: I n'hem tingut. Vull dir que també la gent gran que ha passat la mateixa situació a Catalunya n'hem tingut. Debat ideològic, sí. És evident que hi ha un debat ideològic i dos apunts importants. És a dir, que ens trobem en aquesta situació que l'habitatge és, a totes les enquestes i estudis, entre les tres primeres preocupacions ciutadanes, ens remuntem al 2007. Bueno, ens podem remuntar a les Olimpíades del 92, però entenem que tiro més cap aquí, ens remuntem al 2007. Estem parlant de 20 anys i la classe política ha variat moltíssim. És a dir, a Espanya sempre governen dos partits grans, però no és just, tampoc, situar només la pilota amb els dos partits grans, perquè són la resta de petits que han sigut de crossa, que investeixen presidents o que condicionen aprovacions d'investidura o de pressupostos, tampoc s'han posat molt per la labor. Vull dir que sí que és un tema ideològic, però a mi m'agradaria una mica que si algú li ha de posar els colors és a tota la classe política en general i de manera sense entrar ara a batallar de... Avui s'està posant no el focus, ho entenc, perquè és la negociació de cara a l'aprovació del dimarts, entre Sumar, Podemos i Junts. Sí, molt bé, però és que Sumar, Podemos i Junts l'únic que estan fent és defensar la seva ideologia, que per això la tenen. És a dir, no, que està molt bé, perquè ara la culpa la tindran o uns o els altres, uns cediran més i els altres cediran menys. Si tu agafes la ideologia dels dos partits, bueno, Sumar, Podemos i de Junts, cadascú defensa el seu. I al final, si s'aconsegueix que aconseguim que el debat se centri en com tenir lloguer assequible, respectar la propietat privada i situar una mica amb el foc com protegim els casos aquests més concrets, Mari Carmen o gent que no pugui pagar o de situacions de persones que queden fora del sistema, aquí potser ens entendrem tots. Però que avui la Mari Carmen és un símbol, a mi em sap molt de greu, però jo crec que no, perquè n'hem tingut moltes a Mari Carmen abans i jo crec que si això... I també, potser, tant de bo m'equivoqués, però jo crec que el que s'aprovarà dimarts és una mena de... crec que serà una mena de pagat per petar d'endavant. És a dir, jo crec que aquesta llei de la vivenda ha de ser revisada molt més en profunditat. Jo crec que hi ha serrells que no es van tocar i que es va aprovar aquesta llei de la vivenda. Un govern amb minoria que depèn de 4, 5, 6, 7 partits totalment antagònics ideològicament, és molt difícil que amb un tema tan important com és la seguretat, l'habitatge, i també ho seria la immigració, que és el segon gran tema que requeriria d'un gran consens polític estatal. Jo crec que en aquests moments la classe política actual no la veig, no vull dir capacitada, però no la veig molt per la labor d'arribar a grans pactes en aquest cas d'habitatge, com la situació la requereix.
0: Dolors, molt breu, sisplau.
13: Sí, només per el tema del símbol. Fa molts anys, hi va haver una dona que va anar a la tele a explicar que a casa seva el seu marit l'havia maltractada, des del... No? L'Anna Orantes.
0: Sí, sí.
13: L'Anna Orantes va ser víctima de violència de gènere després de passar per la tele i que la convidessin a tornar-hi, per entendre'ns, i va esdevenir un símbol. Evidentment, no era l'única dona que havia patit violència i, malauradament, després n'hi ha hagut més. Però a vegades... les societats necessiten aquests fets que fan com un clic, com un revulsiu.
2: Però en aquest cas sembla... que comentes, no va ser la primera més pública?
1: Jo voldria dir
2: aquesta que... Aquesta va ser la primera pública, no. En canvi, Mari Carmes, desgraciadament, lamentablement, n'hem entenint...
13: Sí, però...
1: Qui segur que necessitava una Mari Carmen és els partits d'esquerres que necessitaven un revulsiu davant de la seva situació i estan fent una autorització populista i demagògica d'un cas i estan extrapolant una situació molt concreta vinculada a un tipus de propietat, que és la gran propietat, fent-ho extensiu a tot tipus de propietat. I això, aquest és el problema, la búsqueda de la pluralització, la búsqueda de l'enfrontament i la búsqueda dels maximalistes, perquè, dels maximalismes, perquè aquí s'està parlant d'expropiacions, s'està menystenint els petits propietaris, aquí s'està portant tot això a un nivell que,
0: un segon, fi,
1: no busca solucions, busca la confrontació.
0: Crec que Dolors, acabem-ho, sisplau.
13: No, l'exemple és que fa un any, un cas així, potser no hagués tingut aquest ressò. I sobretot no hagués tingut que hi ha una majoria social que ara empatitza amb aquesta situació i que exigeix que el Congrés hi hagi una resposta. I, en canvi, fa un any potser la majoria hagués pensat com l'Oriol. Jo crec que ara la majoria està esperant
1: aquesta
13: que passarà
1: dimarts. Aquesta majoria, saps on representa la majoria? Al Parlament. Sí. Que és el problema de l'extrema esquerra, que no vol respectar les majories del Parlament.
2: Jo crec que s'ajuntava les dues coses. Jo crec que fa un any, casos com la Mari Carmen, en teníem, però jo crec que ara, no vull dir que s'hagi aprofitat, però jo amb això potser estic una mica d'acord amb l'Oriol, no vull dir que s'hagi aprofitat, no, però situar aquest debat amb el focus més mediàtic fa un any ja estàvem en aquesta situació. No,
13: i qui l'al·licient té Junts per dimarts seure's a la taula i no haver-ho fet durant un any? És més, haver rebutjat totes i cadascuna de les mesures que es van presentar.
2: Perquè la negociació entre les altres mesures...
1: No, és que això no és veritat.
0: Les mesures... Moment, Oriol, no parlem tots alhores.
2: Però, Dolors, just asseu perquè s'asseu Sumare, també. Si Sumare hagués tancat la porta com va fer abans de l'estiu, que va dir jo amb Junts no m'ha sé que parlar d'això,
1: fa un xantatge.
0: Oriol, deixa el Rafa, sisplau, fa més estona que no.
14: El concepte d'utilització populista, tot allò que no pensa com nosaltres, em sembla bastant perillós, perquè, escolta, de la mateixa forma es pot dir la dreta. La dreta fou populista de la immigració, o el que es diu l'esquerra fou populista. Escolteu, fins ara, però, escolta, és una visió nostra. És una visió nostra, no és una ponderació des d'aquell que té una política que és científicament comprovada que funciona. Perquè el problema és que fins ara, la política que hem fet fins ara al nostre país sempre ha estat liberal. El Partit Socialista ha fet una política liberal, liberal de l'habitatge, absolutament liberal de l'habitatge, i no ha funcionat. El mercat no ha funcionat, per això tenim aquest problema. I aquest problema existeix. Llavors, amb aquest problema, escolta, sigui amb solucions liberals o sigui amb solucions d'esquerra, però han de posar fil a l'agulla, perquè és un problema generacional, perquè l'habitatge és la base d'una societat. Si hi ha una gran part de la població que amb 1.500 euros no pot accedir a un mercat, 1.500 euros, no estem parlant de 800 euros, de 1.500 euros és que alguna cosa estem fent malament. I s'han d'implementar mesures.
2: Un moment, un apunt només.
0: Per acabar, sisplau.
2: Sí, jo t'ho compro. Però si el cas Mari Carmen no hagués sortit a la llum, el dimarts no s'aprovarien aquestes mesures sí o sí, com deia el ministre. Perquè seria un cas més, és a dir, o no passaria i tornaria a passar. I si hagués passat d'aquí 3 setmanes, això que estem fent ara... si interessava posar-li molt al focus, s'hagués parlat d'aquí 3 setmanes. Aquesta mena de negociació.
14: Però el problema no els ha desaparegut.
2: Però per què no s'ha aprovat abans aquest decret? Per què no s'asseuen si tan urgents?
14: Escolta, el gener es va votar en contra d'un decret.
2: Perquè Junts va votar en contra d'un decret. Sí, perquè no s'ha tornat... Sí, però
14: i per què no es continua negociant? Ara sí comencem a contestar.
1: Perquè es va voler imposar
2: una... Però per què no es continua negociant?
14: I és més, a l'abril, Junts per Catalunya, Partit Popular,
2: sí,
14: i Vox, va posar una llei, va introduir una llei al Parlament per accelerar encara més els desnonaments i per treure aquella gent que es troba en situació
0: de Junts bàsica...
14: El debat ideològic existeix, jo no dic res.
2: La condició bàsica de Junts és com protegim també la propietat privada. Parlem-ne, sumar-nos a la taula.
1: I no n'ha volgut parlar ningú fins ara.
2: Legítimament, si és que no estic dient una cosa
0: ni la contrària. També hem de tenir en compte que hi ha l'exposició eleccions properament i que, evidentment, això influirà en tots els debats que sorgeixin els propers mesos. Deixeu-me que reprengui el fil. Deies tu abans, Sílvia, hi ha molts altres casos com els de la Mari Carmen i la veritat és que hi ha moltíssims casos de desnonaments. A casa nostra n'hi ha molts cada dia, alguns que passen desapercebuts, i aquest dilluns explicàvem el cas de l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet que s'ha suïcidat 5 mesos després que la desnonessin del pis on havia viscut durant 20 anys. L'Olga tenia 54 anys, tenia 2 filles, una d'elles menors d'edat, de les quals doncs es feia càrrec ella sola, i hem de dir que és un cas especialment dolorós perquè l'Olga havia demanat ajuda moltes vegades. De fet, fa uns 2 anys, al febrer de l'any 24, va avisar en una comissió al Parlament que els problemes que tenia amb l'habitatge li estaven perjudicant la salut. Tenim aquest document en què l'Olga va anar al Parlament a explicar el seu cas.
15: Porto 2 anys lluitant contra un desnonament que sé que arribarà, però també sé que jo, amb uns ingressos de 600 euros, no puc accedir a cap vivenda, causen un pou molt profund del que no sap sortir, t'aïlles i deixes de participar en tot i només penses en suïcidar-te. Però és una cosa que jo tampoc em puc permetre, no tinc pares, no tinc germans i les meves filles tenen un pare ausent. Qui em faran aquestes filles si jo no hi soc?
0: Això va ser, repetim, 16 de febrer de l'any 2024, i aquest any, doncs, la nit abans del desnonament, l'Olga també va amenaçar amb suïcidar-se, la van ingressar d'urgències psiquiàtriques a l'Hospital de Bellvitge, però tot i això, doncs, el desnonament va tirar endavant. El 15 d'abril la van fer fora de casa seva. Per tant, un cas, el de l'Olga, que demostra que hi ha moltes coses que fallen i que s'haurien d'haver fet d'una altra manera. I avui al 9-C volem parlar amb una persona que coneix aquest cas de molt a prop i que ens pot explicar exactament doncs, què és el que ha passat. Ella és l'Helena, que és amiga de l'Olga. Helena, bona nit i moltíssimes gràcies per voler-nos atendre doncs, en moments tan complicats avui aquí al 9-C.
16: Bona nit. Espero poder estar sencera al trosset d'entrevista.
0: Intentarem ajudar-te, Helena, perquè realment volem poder explicar el cas de l'Olga, que segurament és el cas que passa a moltes altres persones, i sobretot per intentar evitar que casos de desnonaments com el d'ella doncs, acabin d'aquesta manera. Començo preguntant, Helena, què creus que ha fallat en el cas de l'Olga, de la teva amiga?
16: En el cas de l'Olga ha fallat tot. Jo el primer que vull dir-vos és que l'Olga

0: del sensellarisme, he treballat en diferents projectes d'acompanyament social i bueno, això em toca com d'una manera molt especial a molts nivells, i l'Olga per mi era una germana. Sí que sé que ho sabeu, però sí que dir-ho, l'Olga no era, no, jo no la vull vendre com una víctima perquè no ho era, una lluitadora. L'Olga ho va moure tot. Tot el que podia moure ho va fer, els serveis públics per descomptat, mitjans, el Parlament, el síndic de greuges, ho va moure tot i vaig lluitar fins l'últim dia. Mm. I quan dic que tot, és, intentaré ser esquemàtica i reduir-ho, no? Però a ella li van fallar els circuits de protecció laboral, parlava, us escoltava, us estava escoltant aquesta estona. L'Olga és una senyora, una dona de 54 anys que tenia gairebé 40 anys cotitzats. Ella va treballar sempre. El 2020 estava a l'atur, el 2000, que va ser quan va perdre el pis, un pis que tenia en propietat, i sí, va perdre la acció en pago, el lloguer social, per dir-ho d'alguna manera, al qual tenia accés. El 2021 va aconseguir una altra feina, va quedar atrapada en un seguit de despropòsits perquè l'empresa, bueno, va deixar de pagar-li, li pagava pues, ara 200 euros, ara 300 euros, ara 400 euros, i així va estar tirant gairebé 2 anys, i quan dic atrapada, era atrapada en un circuit de burocràcia que ho penses i és absurd, no? Ella no podia marxar de la feina per buscar una altra feina perquè llavors no tenia dret a atur, però llavors estava treballant gratis, per dir-ho d'alguna manera, no? I per tant, per mi també és molt important que també algú, no?, que la taula ho ha dit, deixar clar que en el moment en què estem vivint ara, tenir feina no garanteix unes condicions de vida dignes en absolut, no? Mm-hmm. I era el cas de l'Olga. Li van fallar els circuits.
1: Què més va fallar? Mm-hmm.
0: Els circuits de protecció legal. Li van fallar. Penseu que estem parlant d'una dona que tenia focs per tot arreu, un pare que no es feia càrrec de les criatures i el qual havia de denunciar de forma cíclica i constant, a nivell laboral, a nivell d'habitatge, a nivell de deutes acumulats. Clar, tot això a nivell burocràtic implica un procediment diferent, sol·licitar un advocat diferent cada vegada. Vam intentar, perquè va acumular deutes, evidentment, no?, en aquests períodes en què estava amb més inestabilitat econòmica, vam intentar tramitar la llei de segones oportunitats i tampoc va ser possible, no? A nivell legal, jo vull, ja sé que tinc poc temps, però vull llegir-vos un missatge que em va enviar en aquell moment. Estem parlant, jo diria, 2025. Diu, avui no sé si estaré. No sé si estaré per baixar. L'advocada m'ha deixat tirada a les portes del desnonament i avui m'ha arribat la demanda de la Caixa per impagament del crèdit de l'enterrament de la mama. Estic sol·licitant justícia gratuïta. No sé si a la tarda et podré veure. Justícia gratuïta que us haig de dir que li van denegar.
1: I per què? Per què li van denegar?
0: Li van denegar perquè en aquell moment ja estava treballant a jornada completa amb el salari mínim interprofessional, 1.000 euros, i ella a més era pensionista per incapacitat, per tant tenia una pensió contributiva, i eren 1.600 euros el que ella estava cobrant, i llavors no tenia, només miren els ingressos, no miraven tot el que hi havia al darrere, perquè ella ja tenia el desnonament, ella era monomarental, ella ja tenia el cúmul de deutes, i li van denegar la justícia gratuïta. Per tant, els circuits legals també li van fallar. Salut mental li va fallar. Salut mental, tenim un drama en aquest país. Salut mental li va fallar, ja ho explicava en la compareixença del Parlament. Jo us diré que per mi el que ha passat amb l'Olga no és nou, no és la primera vegada que parlem de suïcidi, no?, amb ella. I jo recordo el dia, ella explicava que li van donar d'alta, no?, en aquesta compareixença al Parlament posat, li va donar d'alta la seva psiquiatra, la Seguretat Social. I aquell dia, quan li va donar d'alta, ella ja li estava verbalitzant ideació suïcida i, de fet, va venir a parlar amb mi per acomiadar-se. I jo vaig fer el que a priori, no?, totes les persones fem quan algú et ve una relat així, que és intentar, no?, buscar esperança i frenar-la i contenir-la, i em va dir, no, per aquí no sigues, no segueixis per aquí. Porto 20 anys lluitant i estic esgotada. Tu no em pots, ni tu ni ningú, garantir que això canviarà. Com a mínim tinc dret a triar això, no? Mm-hmm. A mi va ser un revulsiu molt heavy per mi.
1: Però li van donar l'alta, tot i donar aquestes senyals de que ella ja tenia aquestes intencions suïcides,
0: sí, sí.
1: Eh?
0: li van donar alta perquè la psiquiatra considerava que el que a ella li passava en realitat no era un problema de salut mental, sinó que era una problemàtica social. I que derivat d'aquesta problemàtica social ella tenia, no, una depressió, ansietat, etcètera, etcètera. Que evidentment sí, però evidentment no és el procediment. Allò va ser per ella, o sigui, de fet, ella va venir a parlar amb mi després d'això. Jo li vaig

0: I de la podem denunciar, i em va dir, jo no puc obrir una altra guerra. Jo no puc un altre cop sol·licitar advocat d'ofici, tenir una altra guerra oberta, i jo crec que això s'ha de poder entendre perfectament. Li van fallar els circuits d'educació. Ella era una mare monomarental, lluitadora, per ella les seves filles eren la seva vida, era el que va fer, no?, que això que ha passat ara el 7 de setembre no passés abans. La seva filla petita va aconseguir treure's l'ESO amb molta, o sigui, molt d'esforç, perquè jo crec que és
1: moltes
0: una obvietat.
1: Sí, sí.
0: És una obvietat, però el que li ha passat a l'Olga no li va passar només a l'Olga. Li va passar a totes aquelles que vivien amb l'Olga, entre elles les seves filles. No? Va aconseguir la seva filla treure's l'ESO, va demanar plaça en un cicle formatiu de grau mitjà d'auxiliar d'infermeria, i li van acabar donant una plaça en una escola concertada. En una escola concertada, en una formació que no tenia res a veure amb el que ella volia fer. No? Això pot semblar, o sigui, per ella va ser, o sigui, arrasador, això va ser aquest estiu, arrasador. La solució que li va donar el Departament d'Educació va ser al setembre, truca escola per escola que faci aquests cicles formatius.
1: A veure si queda alguna plaça.
0: Si queda alguna plaça. La va aconseguir, ja hi havia, va aconseguir la plaça, però això va ser un altre dels elements. I els circuits de protecció social. Els circuits de protecció social, i jo soc del gremi, i jo estic fent una crítica contundent, però la faig de la forma més constructiva possible. I jo crec, jo veia, no?, i llegia les rèpliques, no?, que en aquest cas ha fet l'Ajuntament d'Hospitalet. I jo llegia, no?, seguiment, hem fet un seguiment sostingut i continuat. És impossible fer un seguiment sostingut i continuat. Impossible. Perquè hi ha unes ràtios d'atenció que són insostenibles, perquè la protecció social, tenir com la teníem entesa fa 50 anys, ara ja no existeix. O sigui, això és un drama que ens està arrasant. No,
1: què vols dir, Helena? O sigui, de quin temps disposen, per exemple, per poder dedicar-se a un cas com el de l'Olga des de serveis socials? Quina atenció poden donar a una persona?
0: Entre poc i res. És a dir, no, però no perquè no vulguin, perquè no poden. No, moltes vegades ens cal millorar la formació en l'atenció i l'acompanyament a procés. Però és que no tenen recursos. És que porten unes ràdios insuportables. Jo me'n recordo que, per exemple, ella em deia, no?, és que després de la pandèmia els han tret el mòbil a la treballadora social. Jo no puc comunicar-me amb la meva treballadora social. No tenen mòbil. No. Hi ha una cosa que la Olga ja no volia saber res de serveis socials, però no perquè penses que la seva treballadora social no era una persona incompetent, perquè és que no la podien ajudar en absolutament res. I jo crec que és important posar-ho això sobre la taula, no des de la culpa ni de la responsabilització, sinó des de dir, perquè si tu a mi em preguntes, i jo s'escoltava, i a mi em preguntes, un ajuntament té la capacitat de solucionar el tema de l'habitatge que passa al seu territori? Et diré que no, evidentment no. Ho pot fer millor o pitjor i sempre es pot millorar, però evidentment un ajuntament per si sol no pot erradicar aquest problema. Poden fer-ho els serveis socials? Evidentment no poden fer-ho els serveis socials, no? Però dir el que no és no ens ajuda, perquè si volem canviar-ho haurem de veure quin és el punt de partida. I no és veritat que hagués un seguiment sostingut i continuat. Deia, no, assessorament habitatge, que li van fer l'informe de reclusió residencial el 2020. Això és veritat. Solo faltava, també us ho dic, no? La van arribar, crec que això va ser més tard, a la mesa d'emergència, la mesa d'emergència de Catalunya d'Habitatge. Mesa d'emergència que és molt graciós el nom, perquè aquesta mesa d'emergència pot tenir una llista d'espera, crec recordar, una mitjana de 5 anys, aquesta mesa d'emergència. Yeah. La van arribar a les borses d'habitatge social. La va aconseguir, de fet, la Olga va aconseguir el 2025 un pis de protecció oficial. Un pis de protecció oficial que era terreny públic i era una construcció privada, en aquest cas d'un banc, i posen els pisos a preu per sota mercat. Per sota mercat, però no estem parlant de 200-300 euros, per sota mercat. I li van denegar. No va poder accedir, perquè en aquell moment ella estava cobrant aquests 1.000 euros que us explicava abans, sí, els 600 euros de la prestació, i per poder accedir a aquest lloguer, ella necessitava que el cost del lloguer no superés el 40% dels seus ingressos, i no el superava. I jo escoltava abans un tertulià, no?, que deia com pot ser que una dona amb 1.500 euros hagi d'anar als circuits, no?, de la protecció oficial, i jo et dic, és que en el circuit de protecció oficial ella va quedar exclosa perquè no tenia ingressos suficients. Mm-hmm. En quin moment una dona monomarental en la seva situació cobrarà més de 1.600 euros. Estava en aquell moment en una situació de privilegi. És veritat que era un contracte temporal d'un any, però la realitat és que tot plegat és d'un nivell d'absurd molt, molt important. No? Llavors jo crec que és important que posem sobre la taula fins on estem podent arribar i fins on no estem podem arribar, perquè és que si no, no podrem prendre les decisions adequades.
1: Mm-hmm. Tu creus que explicar el cas de l'Olga pot fer que no es donin més situacions com aquesta o que realment es posi solucions a alguns dels problemes que es posen sobre la taula o ets pessimista en aquest sentit?
0: Jo crec que cal fer-ho i que ella hagués volgut fer-ho. Ella hubiera muerto matando, segur. I per això ho fem i per visibilitzar-ho. Jo no estic d'acord en que sigui una estratègia utilitarista de casos com el de l'Olga, no? O com d'altres que n'hi ha, no estic d'acord. O sigui, és posar sobre la taula que això està passant, que això no volem veure. Que crec que pot canviar? Ojalà m'equivoqui, però jo sóc pessimista. Jo crec que, primer de tot, cal voluntat política, algú s'ha de fer. Jo no sé quina és la fórmula adequada, però sé que la que tenim ara no funciona. I després, d'altra banda, començar a situar els relats on toca. O sigui, jo, els discursos polítics, especialment en l'àmbit local, que són els més propers a la ciutadania, que per sistema neguen la realitat del que passa als nostres territoris, i jo crec honestament que ho fan perquè pensen, no, que assenyalar que això està passant en els seus territoris d'alguna manera implica una mala gestió. No és veritat. O sigui, no necessàriament implica una mala gestió. És simplement això està passant i no podem negar que això està passant i que no li podem donar cobertura. A l'Olga no li van poder donar cobertura ni tan sols en aliments. Mm-hmm. Vull dir, aquesta és la realitat. Cal voluntat política. Cal que les institucions es revisin i cal que la ciutadania també en revisem. Dèieu abans que era una qüestió ideològica, era, doncs jo no ho sé si és una qüestió ideològica, segurament sí, però jo crec que com a ciutadania hem d'entendre que el nostre paper ha d'anar més enllà d'anar a votar cada 4 anys i ha arribat un moment on la pobresa s'ha desdibuixat. Ja no podem utilitzar la fal·làcia de l'altre, no? De si faig tot el que he de fer, això a mi no em passarà. Això no està passant. En aquest moment no està passant. Això els està passant a les mares de la porta a l'escola, està passant a gent que no s'ho hagués imaginat mai. Ho estem permetent. I estem parlant de l'Olga o estem parlant de la Mari Carmen perquè passen desgràcies. Si no, no estaríem parlant d'això. Uh-huh. I això està passant. I la gent no ho sap. Llavors, jo crec que s'ha de posar llum. És a dir, vull dir, no només criminalitzar els pobres, no? I les paguites. I... No, posem el focus on toca, perquè jo crec que la gent ni s'imagina que això està passant, i, excepte quan et toca de prop.
1: Totalment. Per acabar, deixa'm recordar, Helena, que el 3 d'octubre hi ha convocada una concentració al barri de Santa Eulàlia per denunciar precisament el cas de l'Olga, aquesta precarietat habitacional per la qual passen moltes famílies, i ens consta també que l'Olga va lluitar molt perquè es garantís el dret a l'habitatge. Et volia donar les gràcies per explicar-nos aquest cas i fer-ho de la manera que ho has fet, Helena. M'agradaria oferir-te per acabar, que si volies dir alguna cosa més de l'Olga, com era ella, com t'agradaria que es recordés a aquesta persona que va fer tot el que va poder per tirar endavant?
0: Pues a mi no m'agradaria que la gent es quedés amb la imatge de l'Olga com una víctima, perquè no ho era. No ho era. Era una lluitadora, ella va moure cel i terra. Jo crec que la gran victòria del sistema és fer-nos creure que problemes com aquests són individuals. De fet, en tota la trajectòria de l'Olga també va haver molta vergonya i també va haver molta culpa, i això no és un problema individual, és un problema col·lectiu que tenim nosaltres, que tenen els nostres veïns i que tindran els nostres fills i filles, i ens hi hem de posar.
1: Helena, moltíssimes gràcies per atendre avui aquesta trucada del 9C i per acostar-nos també al cas de l'Olga. Moltíssimes gràcies, una abraçada, bona nit.
0: A vosaltres, bona nit.
1: Bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més, perquè no sé si es pot afegir res més amb aquesta radiografia que ha fet l'Helena de tot el que va fallar en el cas de l'Olga, i segurament no és una excepció. Si ha fallat amb una persona, de ben segur que tots aquests mecanismes fallen en moltes altres, i ara em feia pensar també, no?, que hi havia gent que deia, oh, però és que en el cas de Mari Carmen, per exemple, se li ha ofert una altra alternativa i no ha volgut. Bé, l'alternativa que se li havia ofert era una plaça en una residència, que no és ben bé exactament el mateix que tenir casa teva, no? I que haver de marxar de casa teva després de viure-hi 70 anys. Vull dir que a vegades, quan diuen, no, els serveis socials la tenia, però de quina manera la tenia, no? Perquè ara també ens ho deia l'Helena, no tenen recursos, no es pot atendre un cas tan complex com el de l'Olga en 10 minuts i intentar resoldre una qüestió com aquesta. Vull dir que, més enllà de si s'aprova o no dimarts que ve aquest decret, són moltes, crec, les coses que s'han d'analitzar i deixar de banda una mica la picabaralla política i fixar-se en les persones que ho estan patint. Rafa, molt bé, sisplau.
2: El que passa és que apunta un llim o un limbo que és molt important i és molt tràgic, és a dir, quan el mercat no soluciona però l'Estat no és suficient, què fem? Perquè admetem, imagina't, admetem, vale? El mercat lliure, fem tot el mercat lliure perquè som molt liberals, molt neoliberals, oblient els principis humanistes del liberalisme, per ser el major populista del món va ser Crist, per començar a posar sobre les bases de les nostres arrels cristianes, doncs ens oblidem i diem, vale, perfecte, llavors diem, però llavors això ho ha de fer l'Estat, no ho ha de fer jo, perquè jo entenc que hi ha molta gent que diu, escolta, jo perquè com a propietari he d'assumir la responsabilitat que ha de fer l'Estat, vale, que ho faci l'Estat. L'Estat que faci una política pública d'habitatge, són molts diners, pugem els impostos. Ah, tampoc. Llavors, una cosa o una altra. Ens quedem en el llim. Aquest és el problema. Mm. Que ideològicament, si pensem que ho ha de solucionar el mercat, ho ha de solucionar l'Estat, o hem de posar límits en el mercat, o hem de posar diners a l'Estat. Però no fent cap de les dues coses ens porta a la situació que estem ara.
3: Però el problema de l'Olga a mi m'ha impressionat una mica emocionalment, per entendre'ns. Mm. És molt més greu. És a dir, li ha fallat tot, eh? És a dir, l'Helena, oi que sí, l'Helena, la seva amiga, molt ben explicat, ha posat damunt de la taula tots els serveis que no es coordinen entre ells, que no és la primera que passa. A nivell sanitari també acostuma a passar que si jo et porto el tema de la justícia gratuïta, no et porto el tema de la monoparental, per tant no et porto el tema de l'educació, tampoc et porto el tema del pis. Vull dir que el sistema en general li ha fallat amb aquesta persona.
1: I que és esgotador mentalment, no? Quan has de lluitar per una cosa o per una altra, no? L'Helena deia que, mira, això del psiquiatre ja va dir, és igual, no vull fer res, perquè... Clar, però no clar, puc obrir un base, altre meló.
3: És a dir,
1: no?
3: Clar, el tema mental potser és la base. Totalment. Perquè la resta s'aguanti. Sí, sí.
1: En fi, 20 minuts per arribar a les 10 de la nit. Deixeu-me que fem una pausa i de seguida continuem aquí a la tertúlia del 9C.
4: 9C, amb Anna Ballonesta.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Grans batutes. Grans emocions.
7: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
6: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
7: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
6: Entrades a auditori.cat.
8: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
9: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
10: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
9: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
11: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
9: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
12: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
9: I tu? Ets un d'ells?
13: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
14: RAC1 Podcast.
13: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
15: A què li passa? Doncs que té l'app Mi BP.
16: Amb l'app Mi BP, el mi et surt sol. Els meus avantatges, els meus regals, els meus descomptes, com els que aconsegueixes cada cop que omplis el dipòsit a BP. Aquest cap de setmana estalvia 10 cèntims per litre amb tots els carburants i 15 cèntims amb BP Ultimate. Consulta condicions a mibp.es.
17: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
18: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
19: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
18: Us hi esperem.
20: Mira, ja ve, recta final. Mare de Déu.
18: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
21: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
20: Un autèntic bochorno.
19: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarrac1.cat.
18: Us esperem a la cursa de RAC1, festa d'esport i ràdio. RAC1, tots som un milió.
19: Amb la col·laboració de Frit Ravi, Grup de Palol, Coca-Cola i Vicenç Esport.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: 2 minuts per arribar a 3:15 de la nit. Canviem, deixem de banda el tema de l'habitatge, perquè avui doncs, també hem sabut les noves dades del Departament de Salut sobre l'eutanàsia. D'una banda, són dades que demostren que les peticions per tenir una mort digna han crescut. De fet, l'any passat la van demanar unes 500 persones, i això és un 40 més que l'any anterior. També se'n van aplicar més que mai fins ara, que van ser en total unes 230, però aquestes noves dades apunten que, de mitjana, l'eutanàsia triga 58 dies a concedir-se, que són pràcticament 2 mesos, i això doncs, fa que molta gent que la demana, sobretot malalts de càncer, segons el Departament de Salut, doncs, morin abans que es resolgui el seu cas. Un camí per arribar a aconseguir l'eutanàsia, per tant, que no sempre és fàcil, tampoc. Darrere d'aquestes xifres, a més, doncs, hi ha casos concrets, hi ha persones, hi ha famílies, i sobretot, com dèiem, hi ha aquest temps, un temps que algunes persones no tenen o que es pot fer massa llarg. I avui volem parlar precisament d'un d'aquests casos amb la Marta, que fa menys d'un mes que el seu pare doncs, va demanar l'eutanàsia per una malaltia terminal sobrevinguda. Saludem a aquesta hora la Marta. Marta, bona nit i moltes gràcies també per atendre'ns aquesta nit al No ho sé.
22: Hola, bona nit. Gràcies per donar veu a través del vostre programa.
1: Per situar-nos una mica, explica'ns què és el que li va passar al teu pare, quan li passa i quin diagnòstic us van donar.
22: Sí, el meu pare té 65 anys, sempre ha estat una persona doncs, molt activa, tant a nivell físic com a nivell mental, i de cop i volta un dia va començar a tenir uns descuits, no trobava la cartera, no trobava el mòbil, va començar a tenir problemes de visió tot el mateix dia i fins i tot es va desorientar. Amb això doncs, va acabar desencadenant un atac d'ansietat, i en aquell moment ens van pensar que estava tenint un ictus, però finalment doncs, ha acabat rebent el diagnòstic doncs, d'aquesta malaltia priònica neurodegenerativa que es diu Creutzfeldt-Jakob, uh-huh. I doncs, que malauradament no té cap mena de cura.
1: Això va passar fa relativament poc temps, no, Marta?
22: Sí, correcte. Això va passar més o menys el 22 d'agost, o sigui que fa un mes, més o menys.
1: Un mes i escaig. En aquest temps, és una malaltia, per qui no ho sàpiga, una malaltia neurodegenerativa que avança molt ràpidament. Quina ha estat l'evolució de la malaltia en el teu pare? Des de que fa un mes deies que li va començar a notar aquests primers símptomes, però prèviament havia estat bé. Què ha passat en aquest mes?
22: Sí, correcte. O sigui, perquè us vam fer una idea, el dia 1 de setembre que va tenir aquest diagnòstic va sortir de l'hospital caminant, i actualment, doncs, ara que estem a 25 de setembre, doncs, ja està en un estat pràcticament vegetatiu, perquè és que ha perdut totes les facultats, no pot caminar, no pot fer les seves necessitats, no pot empassar, i ha deixat de veure, no pot parlar. Aleshores és com si fos una L, però molt agressiva,
1: molt
22: i molt ràpida, que no tenim ni temps de fer tots els tràmits administratius, que això també angoixa.
1: Clar, davant d'aquest diagnòstic, Marta, quan el teu pare doncs, encara no havia tingut aquesta involució tan ràpida, ell sí. Va decidir demanar l'eutanàsia, no?
22: Correcte. Ell, en donar-li el diagnòstic, perquè va rebre el diagnòstic d'una manera directa, sense cap mena de dilació ni acompanyament psicològic, va decidir demanar l'alta voluntària, i aleshores va fer tots els possibles perquè li fessin un forat al notari i demanar l'eutanàsia perquè no volia patir i volia tenir una mort digna i no viure doncs pres en el seu cos, perquè ara mateix és en el punt que ens trobem que potser ha perdut doncs pràcticament totes les capacitats corporals però no la cognitiva.
1: Quin dia doncs va fer aquesta petició d'eutanàsia, Marta?
22: Sí, ell va exercir, és a dir, va anar al notari el dia 1, però nosaltres vam exercir el dret de demanar l'eutanàsia el dia 16 de setembre, coincidint doncs que ja no es podia moure del llit.
1: I què us han dit, què us han respost amb aquesta petició d'eutanàsia?
22: Sí, han intentat agilitzar el procés al màxim possible a través doncs, de l'Associació de Malalties Prioniques i també a través del doctor en qüestió que ens porta a l'Hospital Clínic, que aquí estem molt agraïts. Però tot i així no deixa de ser un procés que és molt farragós i que són molts dies per la persona que està esperant. Sent optimistes, nosaltres creiem que tindrem la resolució d'aquesta petició en 15 dies, és a dir, que ens situaríem cap a la setmana del 8 d'octubre.
1: Clar, però veient l'evolució també que ha tingut el teu pare en aquestes setmanes i per la situació que ens expliques que és, encara que puguin semblar pocs dies, m'imagino que s'està fent molt dur aquest procés, no? Que passa molt lentament també.
22: Sí, correcte, està passant molt lentament. Tampoc sabem si arribarem aquests dies, perquè ell està perdent cada vegada més facultats i el que sí que veiem també és que segurament caldria una revisió a nivell de protocols pel que fa als pal·liatius, perquè com que el seu cos no deixa de respondre bé, doncs tampoc no té una sedació per no patir. Llavors aquesta espera s'està fent molt llarga i el que ens agradaria doncs, és que ell bàsicament tingués un trànsit molt més plàcid que del que està vivint, perquè ara mateix és una pel·lícula de terror.
1: D'una banda és el que tu deies d'aquests tractaments pal·liatius, però de l'altra, per la petició mateixa de l'eutanàsia, no sé si creus que en casos com els del teu pare tot aquest procés hauria de poder ser fins i tot una mica més ràpid, no?
22: Sí, definitivament. O sigui, definitivament, quan una persona rep un diagnòstic, com en aquest cas de Creutzfeldt-Jakob, que és bàsicament una sentència a mort, perquè és una malaltia amb un 100% de mortabilitat, doncs és viure en una tortura en vida. I penso que en aquests casos cal revisar protocols, perquè ja que, malauradament, la ciència doncs, no té solució per tots, per a tot tipus de malalties, doncs almenys que es pugui garantir doncs, una mort digna, no? sense dilacions, i més si el pacient així ho expressa. Jo, és el meu punt de vista.
1: Deies que no heu rebut tampoc acompanyament psicològic en aquest procés.
22: No, és una de les coses que més hem trobat a faltar, tant per al nivell del pacient com a nivell familiar. I penso que és una cosa que cal revisar, perquè al final estem perdent, amb tots aquests tipus de protocols, estem perdent la humanitat i és una de les coses més importants que hi ha en aquests processos, que sobretot que són terminals i que són bàsics perquè és el final de la vida.
1: Et volem agrair evidentment, Marta, per la teva valentia, per voler explicar aquest cas tan dolorós del teu pare, i esperem que testimonis com el teu puguin servir també perquè les coses doncs, es replantegin i puguin canviar una miqueta. Marta, una abraçada molt gran, gràcies, bona nit.
22: Moltíssimes gràcies, bona nit.
1: 8 minuts per arribar a les 10 de la nit. És que són dos casos molt diferents, vull dir, no tenen res a veure el tema de l'habitatge amb el tema de l'eutanàsia, però sí que ara pensava que hi ha una cosa que falla, i és l'atenció a la salut mental, també, perquè que amb un diagnòstic d'una malaltia com aquesta, que en un mes una persona que estava bé, de 65 anys, crec que ha dit, està en un llit en estat vegetatiu i amb una diagnosi d'una malaltia terminal, no hi ha hagut un acompanyament psicològic ni per la família ni pel malalt, que, com ara deia la seva filla, encara té consciència del procés que està vivint, malgrat que el seu cos no li respongui, no? Vull dir que ens omplim molt la boca de sí, s'estan destinant més recursos a això, però la salut mental realment és un dels capítols més pendents del nostre sistema, no?
0: A veure, aquest cas és un cas molt extrem, perquè aquesta és una malaltia superminoritària.
1: Sí, molt minoritària.
0: Si ho recordeu, es va fer famosa quan fa uns anys
1: pel doctor Baselga.
0: Es va infectar un investigador que estava treballant en un laboratori.
1: Són dos casos diferents. Jo em referia al del doctor Baselga, que era investigador i treballava a Nova York, que va morir d'aquesta malaltia també. Però sí, és veritat, hi va haver un investigador que en el laboratori...
0: Sí, es va infectar. Sí. Vull dir que és un cas molt ràpid de... Es veu que és una demència terrible i que, com ha explicat la seva filla, avança a una velocitat esgarrifosa i segurament no arriba als terminis que deu marcar la llei perquè reuneixin els comitès avaluadors de l'eutanàsia per accelerar aquesta mena de tràmits, que recordem-ho que s'ha millorat moltíssim des de la llei de l'eutanàsia i s'ha aconseguit que una cosa que estava prohibida sigui legal, i hi ha uns comitès mèdics que ho autoritzen, i tu mateix has dit que s'ha incrementat. El que passa és que probablement en un cas tan extrem com aquest, doncs és evident que el que ens ha explicat, que no s'arriba a temps de poder executar aquesta voluntat d'aquesta persona amb una causa que evidentment és absolutament clara i diàfana, no?
1: Voleu afegir alguna cosa més, Dolors?
2: No, una mica en la mateixa línia, eh? La llei és del 2021 i, per tant, és una llei recent que... també polèmica en el seu moment, no?, pel que implica des del punt de vista de les creences d'algunes persones, no? Però que, en canvi, crec que és un avenç precisament, ja no només per casos com el que hem sentit avui, que és extrem, sinó per situacions que, no?, que ens han fet, que ens fan a tots una mica més conscients de la possibilitat d'escollir, no?, precisament tenir una mort digna. I avui, que precisament, no?, en el tema mèdic, tu parlaves de salut mental, però en el tema mèdic hem avançat tant, no?, i hi ha tanta possibilitat, no?, de sobreviure malalties que abans eren impensables i de viure molts més anys, també li donem molt valor a com acabem aquesta vida, no?, precisament perquè vivim molt més i perquè sabem, no?, podem anticipar algunes situacions com la del cas del pare de la Marta. Aleshores, aniran en augment, evidentment, no?, les persones que faran ús d'aquesta llei, que té efectivament uns terminis que no sé si es poden escurçar gaire, també, perquè en alguns casos aquest és evident que és molt clar, però al final és una reflexió que mereix un cert temps, no? Mereix
3: Sí, però hi ha casos i casos. En el cas de la Noèlia, quan va passar tot el cas de la Noèlia, una de les conclusions, per dir-ho d'alguna manera, que es va arribar un cop, no?, la Noèlia ja era morta, una de les coses que es va decidir que farien era la revisió amb la agilitat en la concessió de l'eutanàsia, mirant cas per cas. Clar, jo entenc que en el cas del pare de la Marta seria un d'aquests casos que no hi havia perdre. Entre altres coses, perquè saps que la malaltia és que
1: avança
3: molt.
23: Per això que dieu, és veritat que és un tema de creences, i creiem que la vida és una vida santa i la santedat de la vida, però que creiem, doncs, que sobretot donarem resposta a algú que no hi és en aquest món. No ho podem posar altres persones, no? Amb el qual cadascú ha de tenir la llibertat per definir què és la seva dignitat de vida. I aquest és un tema que a mi m'intriga molt, perquè de cara al futur és veritat que la medicina ha avançat moltíssim. Segurament viurem 90-100 anys. El meu pare va morir l'any passat, tot just fa un any, amb 97 anys. Això serà la norma dintre de poc. Però el meu pare va...
1: Sí, tu creus?
23: Clar, sí.
1: Que sí, que no hem arribat
23: al
1: punt màxim.
23: I això ho veiem a les persones avui de 80 i escaig d'anys, eren les persones que jo quan era petit tenien 60 i escaig d'anys. És que clar, veiem que són persones que encara avui en dia els veiem joves. Quin és el problema? El problema és fins a quin punt podem garantir la dignitat de la vida de persones amb 90 i pico d'anys, amb 100 anys, amb una infraestructura que la família ja no és el que era, són famílies petites i tothom es pot ocupar, amb una situació de les pensions que veurem com queden, no tothom tindrà una pensió ni podrà arribar fins als 90 i pico d'anys, amb una situació sanitària que hi ha unes llistes d'espera importantíssimes perquè sabem que no es pot donar resposta a tothom per molt que aboqui sistemes, amb unes mútues que cada vegada demanen 300-350 euros per ser una persona gran, amb una llista d'espera a la llei de dependència que ha millorat moltíssim, amb unes residències que són inassumibles. On definirem el que és la dignitat de la vida? I això serà un problema molt, molt greu, perquè ja no estem parlant de malalties terminals, estem parlant de com garantir la dignitat de la vida a persones de 90-95 anys que no tenen ningú que els cuida, que no poden accedir a una mútua, que no poden accedir a una residència i que el sistema no li pot donar respostes. Jo crec que això serà un debat que serà molt important de cara al futur.
1: Però vols dir que amb lleis com les de l'eutanàsia no n'hi haurà prou per definir aquest llindar de la dignitat?
23: No, que dic amb lleis com l'eutanàsia el que hem de tenir molt en compte que el concepte de la dignitat no vagi lligat amb la manca de recursos que podem abocar perquè una persona tingui una vida digna. Això és el que vull dir. Que compte de cara al futur cap a on podem anar, perquè al final la manca de recursos no pot definir la dignitat de les persones al final de la seva vida.
2: La llei en això sí que crec que és molt clara, és a dir, parla de situacions vinculades a la degradació física del cos, és a dir, sigui la memòria, sigui una malaltia terminal, sigui una malaltia dolorosa, sigui fins i tot una malaltia mental, no? El cas d'aquesta noia era una depressió crònica, per tant, està molt vinculat al dret a morir, vinculat a les condicions del cos o de la ment en el sentit físic. No, no crec que... Suposo que tampoc és el que deies, eh?
23: No, no, no.
2: Però
23: no,
2: la dignitat de la que tu parles és una altra, no? Que és la dignitat de les condicions materials, i aquestes no pot anar per la via de dir és que si no plego, sinó ha d'anar per la via de garantir, exacte,
3: si no
2: un mínim vital a tots els
3: si
2: ciutadans.
3: Si no m'equivoco, un cop ho tens escrit al testament vital... que tu, en cas de segons quines malalties, ja deixes escrit que lo de la mort digna, i després hi ha un com una mena de comissió de metges que és sí. Qui valida, i aquest procés en principi hauria de ser ràpid perquè ja ho tens escrit en el cas que ho tinguis escrit, però bueno, de totes maneres, jo crec que 3-4 setmanes no...
23: Jo parlava més, us ho recordava, d'aquest matrimoni de Madrid que va ser molt famós, on ell va assassinar la seva dona perquè no trobava cap tipus de recolzament en l'administració, no podia més, veia la seva dona patir, i va decidir aplicar-ho ell mateix.
3: Sí.
23: I el que em fa por és que hi hagi una part de la societat que no pugui accedir a una cura digna, i que per tant vegi com una única opció això.
1: Opti per la...
23: És a dir, compte, perquè també podem crear una societat molt dual en les
1: darrers dies de la nostra vida. Però per això hi ha els comitès en teoria que avaluen aquestes situacions,
0: això hi ha una pel·lícula preciosa, no? Que es diu Amor, de Haneke, que és molt recomanable de veure per el que acabes de dir, Rafa.
1: Doncs mira, acabem amb una miqueta d'amor aquesta tertúlia, a veure si
0: una pel·lícula extraordinària.
1: Podem passar també un bon cap de setmana. Sé que aquests dos últims temes que hem tractat han estat una mica durs aquí a la tertúlia del 9C, però vaja, crec que també era necessari poder-los posar sobre la taula. Muriel Rivet, Rafa López, Sílvia Cànovas, Dolors Camats. Gràcies. Que vagi molt bé. Si, mira, si teniu temps, ara, per animar-nos una mica, podeu anar als concerts de RAC 105, aquí al costat, Avinguda Maria Cristina. Encara queda música fins a les 2 de la matinada. Què,
0: no,
1: Oriol? Si vas cap allà,
0: no,
1: ja?
0: No, si jo, en ve de pas... Crec que prefereixo acabar ben filmat.
1: Vinga, gràcies, Sílvia. Va, que vagi bé.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Fem una pausa i de seguida actualitzem la informació.
4: RAC 1. El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Neshat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
5: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
6: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
7: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
24: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
25: Escolta, navega, descarrega, informa't.
24: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Es 10 i gairebé 2 minuts. Pep Tormos, bona nit.
8: Bona nit.
1: Qui és el més destacat a aquesta hora?
8: Doncs que el desnonament de la Mari Carmen a Madrid posa al descobert altres casos que ensenyen la pitjor cara de la crisi de l'habitatge. A casa nostra hi ha episodis equiparables o que han acabat fins i tot pitjor. És el cas de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que s'ha suïcidat 5 mesos després que la desnonessin del pis on havia viscut durant 20 anys. L'Olga, de 54 anys, tenia dues filles, una d'elles menor d'edat. Havia demanat ajuda diverses vegades i la psiquiatra li va donar l'alta, tot i verbalitzar que es volia suïcidar. En els últims minuts ha passat per aquí el no ho sé, una amiga de l'Olga, l'Helena, que ha explicat com inexplicablement el sistema no va donar resposta.
9: En el cas de l'Olga ha fallat tot. Jo el primer que vull dir-vos és que a l'Olga no li van treure la vida el 7 de setembre. A l'Olga li van treure la vida els darrers 20 anys, no? I quan dic falla tot, és falla tot. Quan una persona arriba a una situació com la d'ella, no passa d'un dia per un altre, no? És un procés llarg de pèrdues i privacions i desgast.
8: Per denunciar aquest cas, el 3 d'octubre hi ha convocada una concentració al barri de Santa Eulàlia a l'Hospitalet.
1: D'altra banda, ho hem sabut fa poca estona, un ciberatac que ha hackejat les webs de Renfe i d'Adif i ha robat 500 gigabytes de dades.
8: Ara mateix la web d'Adif, de fet, no està disponible. Un grup criminal ha accedit a informació limitada i no sensible, assegura Renfe. Totes dues empreses estan investigant l'incident. A priori, no s'han filtrat dades bancàries ni DNIs, sinó apunten principalment a noms i adreces de correu electrònic. Renfe explica que han donat resposta de seguida, que se n'han adonat, s'han activat els protocols i també s'han pres mesures extraordinàries de protecció amb especialistes independents en ciberseguretat. L'empresa reconeix que l'incident arriba després de diverses setmanes d'intents continuats d'atacs contra els seus sistemes.
1: I a aquesta hora arrenca el tercer concert de la Mercè de RAC 105, de la mà dels Amics de les Arts, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Anem cap allà en directe. Héctor Huguet, bona nit de nou.
10: Hola, bona nit. Sí, de fet els tinc al davant. Entraran en breus, en un minut suposo. Els tenim preparats cadascun amb una americana d'un color diferent, curiosament, verda, groga i rosa. I fins ara, doncs la veritat que un espectacle. La Mercè de RAC 105, Avinguda Maria Cristina. Recordem, fins ara ha tocat Maria Jaume, ha fet un parlament sobre la llengua catalana espectacular i la importància de la llengua. Després, Marcos, el del festuc, li han tirat fins i tot festucs a l'escenari, cosa que ha estat força divertida. I com et dic, ara pugen els Amics de les Arts. Després, en uns minutets, en unes hores, de fet, arriben els Catarres i finalment tancaran aquesta jornada a Teràpia de Xoc, una de les bandes més històriques que fan una última gira, una gira benèfica, per tant, una de les darreres oportunitats per gaudir plegats del Sense Tu. Així que aquí us esperem, a l'Avinguda Maria Cristina, concert organitzat per RAC 105.
1: Doncs que acabeu de gaudir dels concerts d'aquesta nit. Gràcies, Héctor, que vagi bé, bona nit.
10: A vosaltres, una abraçada.
1: Els esports, Gerard Ballera, bona nit, com estàs?
11: Bona nit, molt
1: què
11: bé.
1: Què teniu avui, el tu diràs?
11: Mira, d'entrada tenim feina, estem pendents del partit del Girona segona, està guanyant a un quart d'hora pel final, 2-0 contra l'Albacete en aquest partit inaugural de la setena jornada a segona divisió. Ha parlat Rodri, fa només uns minuts a Wembley, en la prèvia d'aquest Anglaterra-Espanya. Sentirem també el que ha dit el jugador del Barça, que ha defensat el seu exequip, el Manchester City, que avui, segons una informació que avança el The Athletic, serà declarat culpable per una comissió independent per haver infringit les regles financeres de la Premier League, en un cas que encara jo crec que durarà unes quantes setmanes i uns quants mesos, però que aquest és el primer pas. Veurem què passa, perquè el City vol apel·lar la qüestió. I repassarem també la jornada internacional. Tot això fins a la una de la matinada amb tertúlia avui Albert Nadal, Pol Ballús i Francesc Latorre.
1: Doncs escoltem d'aquí a 25 minuts. Fins ara, Gerard. Fins ara. Gràcies. Sí, acabem amb el temps. Martí Oliveres, bona nit.
12: Bona nit.
1: Cap de setmana que comença una mica a canviar la cosa,
12: sí,
1: no?
12: Sí, exacte. Notarem un augment dels núvols, sobretot de cara a diumenge, i també baixarà la temperatura, sobretot la temperatura diurna, és a dir, la màxima, per sota ja dels 30 graus a moltes comarques. Un canvi important respecte a aquests dies. Es va acabant aquesta calorada tan intensa. Continuarem per sobre del que toca, evidentment, tot el cap de setmana, però no serà tan insuportable aquesta calor. Una mica més raonable, amb sol, més sol demà que diumenge, perquè diumenge es pot anar tapant i fins i tot algun ruixat cap al tard, cap al Pirineu. Tot plegat obrirà la porta a que la setmana que ve sí que per acabar el setembre i donar la benvinguda a l'octubre, les pluges poc o molt doncs vagin arribant i vagin regant moltes comarques que falta fa.
1: Que ja en tenim ganes. Gràcies, Martí. Bon cap de setmana.
12: Que vagi bé.
1: Una pausa i de seguida aquí al 9-7 torna l'Esberri Baudí.
14: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
13: A la Píndola de Salut abordem qüestions de salut que t'interessen.
15: La majoria de casos amb tractaments conservadors millora. Ajustar o canviar els hàbits, el sedentarisme, l'alimentació, el control del pes, tot això ajuda.
13: Problemes que t'afecten personalment a tu o a algú del teu entorn.
15: Cada menopausa és diferent, perquè es pot arribar a la menopausa de forma natural o de forma induïda per una causa mèdica que no tindrà res a veure, l'efecte en el cos.
13: Amb consells i pautes útils d'especialistes i experts.
16: La gran majoria de gent que t'explica que s'aixeca de la cadira, del llit i que té dolor al posar el peu a terra és una fascitis plantar.
13: Perquè si per tu és important, per nosaltres també.
17: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
20: RAC1 Podcast.
17: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
21: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
26: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
21: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
26: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
27: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions. Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
17: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
28: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
29: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
17: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
30: Les seves entrades, sisplau.
31: És que nosaltres estem convidats.
17: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som 1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Les 10 i gairebé 10 minuts.
32: Manual imprescindible per anar pel món.
1: I ara tenim ganes que tornés a ser divendres, que tornés a venir la Zoé Ribaudí. Zoé, com estàs? Bona nit.
33: Molt bé, bona nit, Anna.
1: Perquè ens indiquis una mica allò, el camí recte, com s'ha d'anar pel món, com s'han de fer les coses ben fetes, quan no sabem sortir d'un atzucac, doncs que vingui aquí la Zoé i ens digui, doncs per aquí, ah, d'acord.
33: Per, com deia la meva àvia, per créixer rectes com una tomaquera, quan li passes uns pals.
1: Ah, doncs mira, també té raó la teva àvia. Avui de què va la cosa? Què ens ensenyaràs? Quin és el camí recte que ens marcaràs avui?
33: Mira, jo crec que avui m'agradaria que acabéssim aquesta lliçó,
1: sí,
33: amb què tothom des de casa seva hagi après a com sobreviure a qualsevol tipus de conversa,
1: sí,
33: semblant una persona interessant.
1: Uf!
33: Llavors, jo m'explico.
1: Difícil, Anna. Pot semblar un impostor, eh? I aquí hi ha un límit, eh?
33: Bueno, però per això avui aprendrem les tàctiques més infal·libles. Jo aquesta setmana estava en un sopar, i com sovint em passa, vaig desconnectar de la conversa en un moment donat. Jo no sé si et passa a tu, que sempre el cap se te'n va per les branques i quan
1: comptes... O que escoltes la conversa dels de la taula del costat, sí, que això també passa.
33: Clar, sí, exacte. I com amb aquesta cosa de periodista que encara connectes una mica més enllà, no?
1: Sí, a veure si hi haurà una història.
33: Efectivament. Jo vaig desconnectar i quan jo ja estava fent volar coloms, ja imaginant-me les meves coses, les meves mil pel·lícules, de sobte una mica em dius, ué, i tu què em penses?
1: Uf.
33: I jo en aquest moment va ser com... pànic absolut. No vaig saber què fer. Allò que tens suor freda, que vaig pensar, sí, jo ara què he de fer? M'he de sincerar? He de dir que fa 25 minuts que no escolto aquesta conversa? No, clarament no has de fer això.
1: Ah, no?
33: No.
1: Home, jo crec que no. A vegades no tens altres, un altre remei, eh?
33: Jo crec que hi ha altres sortides.
1: Ah, sí, eh?
33: I perquè això no torni a passar, almenys a mi ja m'ha passat, però perquè no li passi a ningú més, avui he elaborat el manual imprescindible per sortir del pas quan no en tens ni idea d'un tema. Abans de res, recordar, Anna, que, lògicament, com tots els manuals que fem aquí en aquest programa, són aplicables a tot tipus de situació. És a dir, també és aplicable a aquell sopar on, per exemple, tothom fa servir paraules complicades i tu no estàs entenent res.
1: Quina mandra.
33: Sí, però hi ha molta gent d'aquesta, que s'ha de suportar en el dia a dia.
1: Uf, tinc molt mal de cap, crec que me n'he d'anar cap a casa.
33: Però a vegades una té compromisos. També preguntes incòmodes, el que sigui. Llavors, què és el primer que et pot passar? Això que dèiem, no? Això que em va passar a mi. El primer que et pot passar és que t'enxampin distreta. I llavors et preguntin. I llavors tu no saps ni de què esteu parlant. Llavors aquí, el meu primer consell, primera regla...
1: Apunto, trec el boli.
33: És que, en contrari del que deies tu ara, a la mesura del possible, no siguis mai sincera.
1: No.
33: Intenta-ho tot abans de dir la veritat.
0: Que allí vas de vendre yo, que allí vas de vendre yo, la cançó de les mentides, guaiú. La cançó de les mentides.
1: Joé, jo no volia que vinguessis a explicar com dir mentides en aquesta secció.
33: Doncs a veure, no haver-te posat en contacte amb mi, Anna. És molt important analitzar bé l'escenari quan veus que estàs distreta. I has de pensar bé quanta estona fa que has desconnectat. Perquè aquí tenim dues casuístiques, dues derivades diferents.
1: Sí.
33: Pot ser que tu estiguis molt desconnectada i et cridin l'atenció i llavors ja veguis que no has escoltat absolutament res. Però també pot ser que tu, a mesura que vagi avançant el transcurs de la conversa, tu mateixa te n'adonis que t'estàs començant a distreure. I aquí encara podem salvar els mobles.
1: Sí.
33: Val?
1: Encara te pots reenganxar
33: una
1: mica.
33: Jo crec que sí. Llavors, si veus que t'has començat a perdre, és important anar a aplicar algunes tècniques subtils de manipulació.
1: No, Zoé! Per aquí no anem bé.
33: Per exemple.
1: A veure.
33: Una amiga t'està explicant, per exemple, que s'ha enrotllat amb algú.
1: Sí.
33: Llavors, tu, el titular el saps, que s'ha enrotllat amb algú. Però a partir d'aquí hi ha res més, perquè cap de 3 segons el teu cap ja s'ha anat per una altra banda.
1: Sí.
33: Llavors, tu encara et pots reenganxar el fil de la conversa.
1: Sí.
33: Llavors, jo soc partidària de fer preguntes com... Perquè com m'has dit que es deia? O això no m'ho has dit, oi? M'ho has dit el nom de com es deia? O no? I dirà, sí, oh, t'he dit, Joel, es deia Marc,
1: sí,
33: i tu...
1: Sí.
33: Ai, sí, sí, clar, perdó, clar, Marc.
1: Va,
33: i quan dius que quedareu? I et diu, no, ja hem quedat dues vegades, i t'ho he dit, no, i tu has de dir, no, no, ja, jo deia quina serà la propera vegada. Llavors tu sembles implicadíssima, perquè ja vas un pas més enllà. Has de fer preguntes aquestes per fer veure que...
1: Però com a mínim això ha de servir per reconnectar, eh? Perquè si li fas aquestes preguntes i continues desconnectat, no ets una bona amiga.
33: Això és veritat.
1: Ah.
33: Això és veritat.
1: Veus?
33: Però bueno,
1: això ja seria un altre tema.
33: Això és un altre tema i ho practicarem perquè no torni a passar. Ara bé, Anna, si veus que això ja és un vaixell a la deriva, perquè això també et pot passar, i que no saps ni quin és l'ítem que esteu tractant, perquè això també passa que dius, és que no he escoltat ni des del primer segon.
1: Uf,
33: no sé de què
1: aquí
33: va.
1: Aquí tens un gran problema.
33: Sí.
1: Eh?
33: No, t'ha passat mai?
1: Per què negar-ho?
33: Doncs aquí, clar, i aquí tu t'expliquen tot una cosa, tal, tu estàs allà fent cara de... sí, sí, clar, clar, i et diuen, i tu què en penses? O encara pitjor, tu què faries?
1: Uf, és...
33: Què fas tu?
1: Jo, mira, espera't, espera't, que em poso en aquest paper. Uf, és que és molt complicat, eh?
33: És ben bé això.
1: És molt complicat. Jo és que no sé què faria, de debò, eh? No et puc ajudar perquè és que no m'ho havia plantejat mai.
33: És ben bé
1: que t'he convençut.
33: Sí, m'has convençut. És ben bé això, però ho has de retornar en forma de pregunta.
1: Ah.
33: Tornant-li la pilota. Si et diu, tu què faries? Tu li has de dir, això com deies tu, clar, és molt delicat. Què faries tu?
1: Mm.
33: I llavors li tornes tu la pilota.
1: Clar, o què has pensat tu de moment?
33: Clar, què has pensat? I en aquest moment acabes de guanyar molt temps, perquè en 3 segons recopilaràs tota la informació que t'has perdut en 15 minuts en una sola frase, perquè la persona probablement et resumirà tot el seu dilema en 2 frases de tipus, no sé si fer A o B, i aquí ja t'has ubicat.
1: Molta informació, de cop. Que has d'aprofitar.
33: I a més aquí quedes com una persona superempàtica i que dones molt valor a la seva opinió, saps? Llavors aquí...
1: No m'està agradant aquesta deriva,
33: has quejat... No, Anna, perquè recorda, i això és veritat, la gent mai vol saber la nostra opinió. La gent l'únic que vol és sentir-se escoltada.
1: Ah, val. Hòstia, però si no l'estem escoltant... Tampoc.
33: No, però si tu li fas la repregunta,
1: llavors ja
33: tu tornarà a explicar i dirà, m'està preguntant que com ho veig jo, que com em sento.
1: Vale.
33: I aquí, Anna, jo crec que ja has guanyat.
1: Vale, doncs ja em trauré una mica de sentiment de culpa en aquest cas.
33: També pot passar l'altra situació.
1: Quina?
33: L'altra cara del manual, que és quan ets tu qui enxampa algú distret.
1: Oh.
0: Ara no sé què dir-te, ara no sé què dir-te, ara no
33: això,
0: sé què dir-te.
33: Bueno, sense, deixant de banda que és una experiència humiliant, perquè sí, quan tu estàs explicant alguna cosa i no t'escolta ni ho veus, és molt sí, lamentable, però hi ha molta
1: mirada
33: gent...
1: Mirada perduda.
33: Sí, mirada perduda, i tu ja ho veus, que aquella persona dius, potser no, està no, fent no, mentalment la llista de la compra, però bueno, és igual, tu has de fer veure que no te n'adones. Llavors aquí la gent et dirà, home, per comprovar-ho, si t'està escoltant, sí, tu el que has de fer és fer-li una pregunta de seguiment, tipus per posar a prova aquesta persona. Mm-hmm. Jo crec que això és un error, perquè aquí no hem vingut a putejar ningú, totes formem part del mateix equip, som una comunitat. Un dia pot ser tu i l'altre pot ser l'altre, llavors jo aquí faig una cosa que...
1: No fer preguntes aquestes de prova.
33: No gens. Aquí no, jo faig una cosa que he après de les sèries de TV3, com aquestes, com si fos ahir, que pots estar mitjans sense mirar-les i en un sol capítol ja ho entens tot, entens sí, totes les trames. Doncs el mateix has de fer amb les persones que tens davant. Quan veus que l'altre ja fa aquella mirada perduda,
1: Li fas un resum.
33: Fent molta incidència en les paraules claus. I sobretot, això, va resumir la història de cada frase, dient, perquè em sento així, però tenint en compte de com em sentia jo al principi, que te'n recordes que veníem d'aquí, llavors així li dones la possibilitat a l'altre que s'enganxi quan ell vulgui, saps?
1: Molt bé, molt bé.
33: És un joc d'empatia.
1: Val. Aquesta te la compro totalment, perquè és justament el contrari del que m'has estat dient fins ara. Vull dir, de dir, val, jo t'ajudo, et recondueixo, veig que no m'estàs escoltant, però aconseguiré que m'escoltis i que et puguis reenganxar en el meu argument.
33: Clar, i molt tu bé, veus aquella mirada de patiment que potser tenies tu el dia abans amb la persona que tenies davant.
1: No, que es treu un pes de sobre.
33: Sí. Va. Una altra cosa que ens pot passar, però, ja no és que ens enganxin això amb els pissats al ventre, que de sobte et diguin una cosa o una altra, sinó que tu vagis a un sopar i en aquest moment aparegui el tema de moda que tothom domina menys tu. Jo no.

0: clar, tu aquí tens avantatge perquè per de formació professional jo ja m'imagino que tu ets aquesta persona que no només vas a un sopar i ets la persona que més en sap, sinó que, a més, ja tens l'antena connectada per a veure si pots treure algun tema o algun contingut pel programa.
1: L'antena de si puc treure temes, sí, però qui més en sap, no. No, perquè, mira, saps què passa? Que fent la nostra feina, a vegades en un mateix dia hem de parlar de no sé quants temes diferents, no et dona temps a aprofundir en tots aquests temes. Potser d'un sí que t'ha donat temps i si fas una entrevista tenir més arguments, però de tots no. I llavors vas a un sopar i, per sort, hi ha altra gent que interessada en altres temes que dius... Ah, mira, que bé, aquesta persona m'està explicant amb tot detall aquesta qüestió que a mi no m'havia donat temps d'aprofundir. Vull dir que no...
0: I, bueno, i tu, si no, sempre ho pots jugar també amb la cosa de fer moltes preguntes, de mostrar-te molt interessada, perquè
1: això
0: potser algun altre dia ho vols tractar en profunditat.
1: Això sí.
0: I és a dir, explica-m'ho bé, llavors ja vas guanyant informació.
1: Jo faig moltes preguntes, això sí, sempre.
0: Veus? Jo, Anna, jo sí que tinc un problema, que jo visc amb la fòbia, que em falta per saber tot un mar de coneixement, i realment jo tinc suor freda moltes vegades quan vaig a tot arreu. Llavors, amb tota la gent que li passa com
1: això,
0: jo...
1: Això tu i tots. Tu i tots.
0: És important que no entrem en pànic, perquè hem de pensar que el més probable és que a la majoria de llocs on anem sortirà el tema del moment, el tema del dia. I normalment, en realitat, com que són coses que passen molt ràpid, la gent fa veure que en sap i no en sap tant. Ningú entra de veritat en aquests temes i tothom hi passa de puntetes. Llavors, l'únic que s'ha fet aquí és una mica de preproducció, 5 minuts abans d'anar en aquest sopar, entres a internet, fas una ullada ràpida als diaris, no cal que llegeixis les notícies...
1: Però tu vols dir que per anar a un sopar has d'entrar allà als digitals abans d'anar a sopar?
0: No, tu fas una cerca ràpida a Google, però només mires per sobre i t'apuntes... conceptes i paraules claus sobre el tema del moment. Per exemple, tu diuen la bola negra, i dius, què és això de la bola negra? Llavors busques i només t'apuntes tres coses. T'apuntes els Javis, o els Javis, pel·lícula, Oscars, i si parlen dels Javis, si m'apures, poses ruptura, per si mai vols tirar per un tema així, de canviar una mica i...
1: Ah, que ets ho van deixar, no?
0: Clar, i llavors
1: ja desvies el tema.
0: Desvies l'atenció. Si t'enganxa a mig sopar, que ja és una mica més complicat, tu has d'atrapar una paraula al vol. Per exemple, diuen el cas en Dic. Ah. Per molt que em sembli que no, potser hi ha una persona que no s'ha assabentat de res del cas en Dic, doncs en aquest moment busques a Google, vas a l'apartat de notícies, ràpidament mires el més nou, el que et surt més amunt, i detectes ràpidament només tres coses. El nom del cas, o del que sigui, què ha passat, i una emoció o una sensació. Per exemple, el nom, doncs la família en Dic, què
1: Mango.
0: Ha passat? Mango. Una, què ha passat? Possible caiguda, i una emoció o una sensació. Intriga, per exemple. I tu només has de dir, ostres, és ben sucós aquest tema, i ja està. I tu li passes la pilota a l'altre i l'altre es posa a opinar i ja està, ja estàs dins de la conversa.
1: Molt bona estratègia, però has de fer la cerca en aquell moment, eh? Que fas una mica el mòbil o, un moment, vaig al lavabo.
0: Sí.
1: Busques i et poses al dia.
0: Sí, o gires per fer veure que busques una cosa a la bossa i en aquests 10 segons, 15, ja et dona temps
1: aquí,
0: de fer una petita cerca a internet.
1: Hi ha un risc, eh? De que tu miris tan ràpid que, jo què sé, per exemple, en el cas
0: no ho entenguis bé, no?
1: Ah, sí, que és una família que fan excursions a la muntanya, no? Per exemple.
0: Bueno,
1: que t'hagis quedat amb alguna cosa.
0: En aquest cas, el de l'excursió tampoc és mentida.
1: Sí, perquè et falti una part important d'informació.
0: Això també és veritat, però escolta'm.
1: Hi ha un petit risc aquí,
0: s'ha de desenvolupar en aquest art i aquesta habilitat.
1: Llegiu bé els titulars, sisplau.
0: Això és veritat.
1: Vinga.
0: Ara bé, què passa si en aquest moment, o sigui, en aquest moment hi pot haver encara una cosa pitjor, que és com tu pots passar-hi de puntetes, però de vegades hi ha gent que és així una mica més recargolada, que llavors t'exigeix una opinió, que et posicionis. Llavors, jo, fent honor al programa, aquí és veritat que hi ha una cosa que mai podem dir. Mai pots dir no ho sé.
1: No.
0: Tu has de fer veure, amb línia del que dèiem ara, has de fer veure que necessites uns segons per pensar i en aquests segons per pensar abaixes una mica el cap, com rascant així una mica el cap, tipus estic pensant, mires cap avall i per sota la taula treus el mòbil, llavors entres a Twitter, bueno, l'actual X, i localitzes un referent d'opinió. Pot ser una persona que sigui afí a les teves idees o no, o simplement una persona que estigui molt enfadada. De fet, aquesta és la meva recomanació. No cal que hi estiguis d'acord, només cal que porti prou hores discutint amb desconeguts.
1: Per tenir molts arguments.
0: Per tenir molts arguments. Són gent fàcil de reconèixer perquè normalment tenen una foto de perfil en blanc i negre o coses per l'estil, una bandera de qualsevol cosa, la seva biografia i una opinió claríssima sobre coses que tu ni sabies que existien. Llavors tu simplement la copies i ja tens opinió. No has pensat, no l'has contrastat, aquesta opinió, però l'has dit amb molta ràbia, que és el que com perquè semblar molt enfadat et fa semblar que tinguis opinió.
1: Ja, això és veritat. El que passa és que això de mirar cap a baix i treure el mòbil no acabo de veure, aquesta estratègia. No sé si funcionaria. Va, què més?
0: És molt important, Anna, semblar molt enfadada, i això ens porta a una altra cosa, a un altre concepte clau, que és el llenguatge no verbal.

0: pànic de no saber...
1: Efectivament, que la cara de la persona molt convençuda.
0: Ah, per tant, s'ha de treballar la gestualitat.
1: S'ha de treballar... Al final, el llenguatge no verbal és el 50% de la interacció, eh?
0: Vull dir... T'has de mostrar molt relaxat, com has repenjat a la cadira. Estic gens nerviosa.
1: No creus els braços, per exemple.
0: No passa res.
1: I arrepenjada a la cadira, com tu dius, perquè així sembla que tot, que tu estàs per sobre dels temes. També pots inclinar el cap lleugerament cap a davant, per fer veure que estàs molt interessada. Mantens tota l'estona el contacte visual, per molt que t'estiguis morint de vergonya i estiguis pensant, sisplau, que no em pregunti més sobre aquest tema, perquè m'enfonsaré en la misèria. Arrugues una mica les celles, com de dir, mentre tu m'estàs dient tot això, jo estic fent
0: tot això ara.
1: Sí, jo també.
0: Com si estigués escoltant la secció. Sí, jo...
1: Ara quan acabem la secció et preguntaré, Anna, m'has fet un resum dels 4 tips més importants. Has d'arrugar una mica les celles i sobretot has d'anar, si tu no entens res de res, tu copia l'emoció del grup. Si tothom està seriós, tu estàs
0: molt
1: la més seriosa. Si tothom està rient molt, tu rius encara una mica més. Perquè a més així no només quedaràs integrada, sinó que la gent dirà, hosti, l'Anna, quina tia més simpàtica, no? Vull dir, en plan, ja...
0: Això sempre. Clar. No cal ni...
1: Sobretot, has d'anar fent silencis valoratius. És a dir, no un silenci de dubte, de que sembli allò que no saps el que has de dir, sinó de... Tinc tant a indagar i tant a rebuscar a dins meu... Yeah. Dins del meu cervell, o sigui, hi ha tantes arestes que necessito molt temps, i això et dona món interior.
0: Com ho veus? Bé, jo crec que això ho puc fer.
1: Això ho podria posar a la pràctica. A més, és molt important perquè, o sigui, no tota l'estona tu estàs aportant coses a la conversa, però sí que quan en els moments que tens un rol secundari, tu, molta gestualitat, molta convicció, que la gent digui...
0: Transmetre seguretat.
1: Sí, 100%.
0: Això és 50%, has dit,
1: eh? Això és 50%. Sí, són unes dades que jo potser me les he tret una mica de la màniga, però escolta'm, te les he dit amb convicció, llavors...
0: Ja m'ho he cregut, és que ja ho he donat per fets, oi?
1: Això va així. Ara bé, si veus que ja tu, malgrat hagis intentat gestualitzar tot el que hem dit, això no funciona, sempre podem canviar de tema. Ara bé... Si tu canvies de tema, no canvies de tema en va i no facis un canvi brusc, sinó que tu has de respondre sempre amb més informació i amb més coneixement.
2: Quan la derrota és enorme, hi ha qui reconeix les forces de l'ordre i jo que competeixo.
0: A veure, canviar de tema, però un tema totalment diferent.
1: No, hi ha diferents opcions. Per exemple, una opció és portar les coses en un terreny on tu et puguis defensar. Per exemple, si estàs en una conversa avorrida i densa sobre, per exemple, el futur de la intel·ligència artificial, dels grans magnats, i cap a on va la humanitat, i tu realment no tens res més interessant a portar que el que ja s'està dient, tu no hi entres. Tu ho aterres i ho portes al terreny quotidià.
0: Per exemple?
1: I connectes conceptes. Per exemple, tu segur que tens una anècdota rara a explicar que t'ha passat amb el ChatGPT. Al final és el mateix camp, és intel·ligència artificial. Llavors, en aquest moment, tu has reconduït la conversa, has passat a parlar de tu i de la teva experiència personal i tu aquest terreny ja el controles bé.
0: A mi això em posa una mica nerviosa a vegades.
1: Que la gent ho faci.
0: Sí, perquè dius, a veure, ara, quan estàs parlant d'un tema interessant i estàs allà aprofundint i hi ha dues persones que entren en el debat i de cop surt algú i diu, ah, pues sí, a mi un dia em va passar que li vaig preguntar... Dius, vale, no ens estàs escoltant. No és una bona estratègia, això, Zoé. Zoé. Perquè... Joel.
1: Tu, no vas estar atenta a la lliçó de l'altre dia, Anna, la de la presentació dels noms.
0: Que dic, que no és una bona estratègia, perquè a mi em fa molta ràbia. Perquè penso, vale, no t'estàs enterant de res, i a sobre tu vols ser protagonista i portar al teu terreny. Bueno, si ho feu dissimuladament i bé, potser sí, però si no...
1: Però estem parlant de casos on t'estan mirant i t'estan involucrant en la conversa,
0: Sí,
1: no, tu no ho afegeixis de collita pròpia si la gent no
0: t'ho reclama. Ho has de fer amb gràcia.
1: Sí.
0: Ostres, doncs a mi un dia...
1: Però si veus que s'està esperant que tu opinis i no pots sortir d'aquesta situació, llavors fa servir aquest recurs.
0: Val. Ara ho he entès. Sí.
1: Muts i a la gàbia. Una altra opció és fer veure que canvies de tema pel bé de tothom. Quan veus que t'estàs enfonsant... T'estàs enfonsant en la misèria, tu mires a una banda i a l'altra de la taula, amb certa complicitat, buscant la gent, els teus adeptes, i dius un, vinga, va, a veure, canviem de tema, que aquí hi ha gent que no està tan posada en això, i mires els altres com a dir, estic empatitzant amb tots vosaltres.
0: Aquesta m'agrada molt.
1: Ai, mira, per
0: m'agrada molt. Molt bé,
1: aquesta
0: molt bé.
1: També.
0: Sí, te la compro.
1: I després també hi ha gent que fa, no sé si t'ha passat, gent que obre melons. I gent que tu estàs parlant d'una cosa i et diu, home, ara per què estem parlant d'això? Però algun dia obrirem el meló de...
0: Doncs ha arribat el dia.
1: I aquí pots insertar qualsevol frase, qualsevol tonteria, tipus, obrirem el meló de les mares que deixen que els fills vagin sols a l'escola. Tu has dit això?
0: Pam.
1: I de sobte ja hi haurà algú que et dirà, home, clar, sí, i tal. i el moló sobre sol...
0: I ha arribat el dia d'obrir el meló, exacte.
1: Però no l'has obert tu, l'han obert els altres. Ja. I això és tàctica, és estratègia.
0: Això és intel·ligència aquí, eh?
1: Sí. Per últim, en aquest consell de canviar de tema, si tu ja estàs contra les cordes,

0: sí. Has de valorar en quin punt la conversa ja està arribant al final. T'esperes al final de tot, final. I aprofites aquests últims instants per deixar anar alguna dada sorprenent o una paraula molt complicada que hagis après. I en aquest mateix moment tu la llances i automàticament canvies de tema, però amb una velocitat que la gent no tingui ni temps de fer-te una rèplica, val, que no tinguin marge, i llavors aquí tu ja has guanyat perquè ha semblat molt interessant i has canviat de tema i la gent ja està parlant d'una altra conversa.
1: Molt estressant, tot això. Has d'estar pensant constantment, eh?
0: Bueno,
1: va, ens queda un minut, Zoé. Què més?
0: Escolta'm, doncs mira, passem directament... Sí, en passarem a un que és el meu preferit, que és, si amb tot això no n'hi ha prou, tu has de portar problemes preparats de casa. Sí, perquè tu el que podries fer és que la gent estigui parlant de coses que tu no saps i dius, en aquest moment miraré el mòbil per distreure una mica i fer veure que tinc notificacions, però no tens res a contestar. Llavors, tu aquest dia, si tens molts problemes, no els gestionis a casa. Espera't que arribi la nit, tipus una trucada amb el banc, una trucada complicada amb els germans.
1: Home, amb el banc a la nit,
0: tot.
1: No.
0: Bueno, en
1: no
0: aquest cas, no.
1: No colarà.
0: Però una trucada complicada amb els germans per parlar d'una herència complicada, te la deixes per la nit, dius, en parlem avui a les 10, i a les 10 que tothom et truqui i serà el moment on tothom t'estarà dient coses i en aquest moment et trucaran i et trauran del pas. I si tot això no funciona, Anna,
1: què?
0: El més
1: què?
0: Important és callar, no obrir la boca en tot el sopar. I així la gent mai sabrà si ets curta o si simplement ets molt intel·ligent.
1: Uf, no sé si... I això de callar no se'm...
0: Tu no, aquesta no ho domines.
1: Per tant, em quedo amb les altres opcions. Zoé, moltíssimes gràcies, que vagi bé, bon cap de setmana. Nosaltres ho deixem aquí, ara arriba el Tu diràs i tornem dilluns. Bon cap de setmana.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Vallero.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit. Hem d'arrencar aquest Tu diràs explicant-vos que estem molt pendents de l'estat físic del davanter del Real Madrid i de la selecció francesa, Kylian Mbappé, substituït al quart d'hora de la segona part del Turquia-França, partit corresponent a la primera jornada de la Lliga de les Nacions, substituït amb alguna dolència al genoll esquerre. Mbappé, no sabem quina a aquesta hora, no la deu saber probablement ni el mateix futbolista, ni Mbappé, però Mbappé, que havia marcat el 0-1 de la selecció francesa contra Turquia, ha demanat el canvi i l'han substituït. De fet, se n'ha anat directament al túnel de vestidors. Està seguint el partit la Clara Rodergues. Hola, Clara, bona nit.
2: Bona nit, Gerard.
1: Com ha estat el moment de la lesió, de la possible lesió de Kylian Mbappé?
2: Doncs el moment del gol, com deies, França ha guanyat 0-1 al minut 84 contra Turquia en el debut de Zinedine Zidane com a seleccionador. Olise ha fet una assistència a Mbappé, que ha xutat amb la cama dreta i ha marcat, i en aquesta acció del gol, entenem que en el xut o en la celebració posterior, tot i que sembla que és més en el xut que no pas en el que ha fet després, ha fet un mal gest amb el genoll esquerre. Quan ha marxat per celebrar el gol, ràpidament ha començat a fer saltironets de tinc alguna molèstia, tocant-se, com dius, el genoll esquerre, que és el mateix que ja li va donar problemes la temporada passada. Recordem tot el merder que va haver-hi amb Mbappé i el genoll, que no va jugar contra el City, després contra el Talavera, buscant el rècord de gols, després el club va dir que tenia unes 15, però també va sortir la informació que li havien mirat primer al genoll dret quan era l'esquerra el que tenia malament. Vaja, tot un merder important que va tenir Mbappé la temporada passada a Madrid. Doncs aquest genoll esquerre és el que li ha donat problemes. Ha intentat seguir jugant Mbappé, però ha vist que no podia, s'ha deixat caure sobre la gespa, han sortit els metges a atendre'l i ràpidament, com dius, l'han substituït, ha entrat en el seu lloc Désiré Doué, el futbolista del Paris Saint-Germain. Per tant, pendents del que pugui tenir Mbappé, ara se l'estaran mirant, entenem. Zinedine Zidane, després del partit, farà la roda de premsa habitual i veurem, quan li preguntin per Mbappé, perquè segur que li pregunten, què és el que explica, si té alguna pista, una primera informació del que li hagin pogut veure a Kylian Mbappé en aquest primer partit de la Nations League, en aquesta llarga aturada amb quatre partits que afronten les seleccions. Com dic, 0-1 guanya França. Koundé, per cert, titular, i de moment encara juga.
1: Sí, Koundé, titular al lateral dret. Li anirà bé tenir una mica de minuts, perquè el Barça últimament pràcticament no havia disputat ni tan sols uns minuts les escorrialles a la segona part. El partit encara dura, com diu la Clara. De fet, ha eclipsat el que és el debut de Zinedine Zidane com a seleccionador francès. De moment val el gol d'Mbappé abans de lesionar-se en aquest genoll o de fer-se mal o de sentir alguna molèstia, no sabem el què, en aquest genoll, tot i que França ara mateix podria veure com juga amb superioritat numèrica els últims minuts del partit.
2: Sí,
1: no?
2: Perquè el porter turc, Tsekir, ha tocat la pilota amb les mans, amb el braç fora l'àrea. S'ho està mirant ara l'àrbitre, David Massa, i expulsa el porter de Turquia. Per tant, l'equip turc, que jugarà aquests últims 5 més, l'ha afegit amb inferioritat numèrica, i França ara té una falta directa perillosa també per intentar trobar el segon gol del partit. Ha estat Barcola que ha provocat aquesta targeta vermella del porter turc.
1: Mira, que no veure aquestes mans o aquest braç del porter és també no arriscar-se i deixar-li tota la feina al que està ara mateix al VAR. 0-1 guanya França, la notícia de la nit, aquesta possible lesió al genoll esquerre de Kylian Mbappé. Amb la Clara ho seguirem, i és clar, quan hi hagi alguna reacció des de Turquia, quan hagi parlat Zinedine Zidane, segur que li preguntaran què li ha passat al capità de la selecció francesa, us ho farem saber durant aquest Tu diràs. Gràcies, Clara, fins ara.
2: Fins ara.

0: Mbappé, que centra l'atenció d'aquesta nit. Anglaterra la centrarà en les pròximes hores. Reunirà les mirades de tot el món. Demà, quarts de nou, es juga un dels millors partits que hi pot haver en el futbol de seleccions. Anglaterra-Espanya, a l'estadi de Wembley, en un escenari mític i amb una pila dels millors jugadors del món, com Lamine Yamal, Rodri, Harry Kane o Pedri, per citar-ne alguns. Ara bé, d'aquest partit, avui gairebé no se n'ha parlat a Londres perquè la notícia del dia té a veure amb el futbol de clubs i en concret amb el Manchester City. Ho ha avançat el diari The Athletic aquesta tarda. Un tribunal independent declararà culpable al Manchester City d'haver infringit les normes financeres de la Premier League entre els anys 2009 i 2018. No hi ha res oficial encara, i aquesta és una qüestió important. És una filtració, hi ha hagut alguns clubs de la Premier, per exemple, que ja se'ls ha informat de la qüestió, i el que és més important, tampoc se sap de moment quin serà el càstig, que podria anar des d'una multa econòmica fins a la deducció de punts o la pèrdua de la categoria. No se sap, com dic, el que pot passar, però la informació és que declararan culpable al City de pràcticament totes les acusacions. El City ja ha dit que apel·larà la decisió de forma informal, a través també d'alguns mitjans de comunicació, ha dit que apel·larà la decisió i que està convençut que és innocent en aquesta qüestió. De seguida ho ampliem, en parlarem amb el periodista i col·laborador d'aquest programa, amb el Pol Ballús, que serà avui a la tertúlia, i aprofitarem que el Damià López és a Londres per preguntar-li com ha reaccionat tothom allà i què se'n diu d'aquesta notícia, que podria tenir conseqüències no només pels City, sinó evidentment per la Lliga Anglesa i pel futbol mundial. Per suposat, amb el Damià també farem l'última hora d'aquest Anglaterra-Espanya i repassarem les declaracions de Rodri, que ha parlat, fa mitja hora a Wembley, atès als mitjans de comunicació, i que precisament ha defensat el seu exequip, el Manchester City, recordant que el 2020 ja van guanyar un cas similar, en aquest cas contra la UEFA.
1: Vivimos un proceso idéntico en 2020, si mal no recuerdo, con un proceso judicial exactamente igual, pero la parte acusatoria era diferente, era lo único que cambiaba. Y bueno, desde el club siempre transmitieron la tranquilidad de que íbamos a ser impunes porque no habían hecho nada y nosotros confiamos en el club y el club sale absuelto.
0: És una resposta encara més llarga de Rodri, que sentirem a la tertúlia, en temps de tertúlia, amb el Pol Ballús, l'Albert Nadal i el Francesc la Torre, Rodri que ha parlat de com va gestionar també la lesió al genoll la temporada passada o la de les diferències, per exemple, de l'estil actual del Barça i de la selecció espanyola. Una roda de premsa molt interessant, d'un jugador que, la veritat, sempre que surt a parlar als mitjans es nota que és diferent, que li agrada parlar de futbol, que argumenta les seves respostes. Un luxe parlar i preguntar-li alguna qüestió a Rodrigo Hernández. Abans de tot això, 7 minuts per sobre de 10:45. S'ha aturat la Lliga de Primera, però continua la de Segona. I el Girona, aquesta nit a Montilivi, acaba de guanyar el seu partit contra l'Albacete per 2-0. Diumenge sense drama,
2: avui m'ho prenc amb calma. Però en tot cas la recupera Ethan, cobra l'esquerra cap a Àlex Moreno, finta amb la centrada. Pot ser que ho faci amb la dreta, centra el segon pal, amb el cap, pilota, salta, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. A veure, per la dreta, Carles Pérez arrenca, canvia el ritme, supera el rival, Doni, mitja volta, gol! Gol, gol, gol, gol, gol!
0: Els gols d'Abel Ruiz i Doni, de Doni Van de Beek, Montilivi. Miquel Agut, bona nit.
3: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
0: El Miquel que us ha explicat aquest partit, juntament amb el Xavi Puig també, a través de l'app i el web de RAC1, a través de RAC+1, Girona 2, Albacete 0. Qui es connecti ara, el tu diràs, pot pensar, victòria contundent del Girona, victòria rotunda. El Girona ha estat superior a l'Albacete. Agut, què me'n dius?
3: Que no. Hi ha una jugada que per mi il·lustra molt el partit de l'Albacete, que és l'última ocasió que tenen, una centrada des de l'esquerra d'un futbolista que tenia l'opció de rematar porta directament sense centrar, i el segon pal, Higinio, que és un davanter clàssic, diguéssim un nou de tota la vida, remata de camp molt forçat des de molt amunt, envia la pilota fora i entra ell a la porteria. O sigui, l'Albacete no ha aconseguit fer entrar la pilota a la porteria, però el jugador sí que ha entrat a la porteria, no? Havia d'entrar entrar la pilota, no el futbolista, i ha estat a l'inrevés. I jo crec que avui el Girona ha guanyat perquè ha estat més contundent a les àrees, perquè té més talent, i és una victòria que el reforça i que és més important del que sembla, perquè el proper visitant aquí és el Mallorca, etc, etc. Però l'Albacete ha fet un bon partit, no ha semblat pas el penúltim, i si no ha fet un gol és per desencert, per culpa del pal i de Gazzaniga, que ara l'hem votat com a millor jugador del Girona en el partit d'avui, perquè ha fet mínim dues i potser fins i tot quatre aturades de mèrit per evitar que l'Albacete marqués. Són partits d'aquells que es diu que guanyen els equips grans. Al Girona a primera divisió això no li passava perquè no era un equip gran, a segona sí que ho és i l'ha guanyat per això, però així com en un àrea ha estat bé, a l'altre has deixat moltes escletxes i un rival més poderós potser les hauria pogut aprofitar. En tot cas, el Girona dorm tercer.
0: Sí senyor, 13 punts a 3 del líder del Castelló, a 2 de l'ascens directe, a 2 del segon classificat de l'Eibar i amb els mateixos punts del Mallorca, que serà el pròxim rival dels gironins. És la bona notícia que el Girona, mentre no acaba de rutllar en el joc, de moment continua sumant punts, victòries, i és a la part alta de la classificació. Per mi una bona notícia, i avui tenint en compte també les baixes que tenia l'equip de Quique Álvarez. Si hi ha alguna reacció ens ho fa saber. Agut, fins ara.
3: D'acord, en teoria Porto no trigarà. Si arriba aquí a la zona mixta us aviso.
0: Som-hi, fins ara.
3: Fins ara.
0: Demà recordo Celta B Sabadell, a Balaïdos, a 6:45 de la tarda, en directe a RAC1, amb la narració del Pau Bonastre. El Sabadell, que té 11 punts a la classificació, si guanyés superaria el Girona i, per què no, podria acabar la jornada, tot i que haurien de perdre els que té ara mateix per davant, el Mallorca, l'Almeria i el Burgos, com a tercer classificat d'aquesta segona divisió.

0: 3 minuts i 3 quarts d'11. Recordo el que us hem explicat quan hem començat el programa, que Kylian Mbappé ha estat substituït en aquest Turquia 0, França 1 per alguna dolència al genoll esquerre, que no sabem encara quin és l'abast d'aquestes molèsties que ha notat el davanter del Real Madrid i que l'han fet marxar al quart d'hora de la segona part del terreny de joc. El partit encara no s'ha acabat, Clara.
1: No, perquè s'han afegit 8 minuts entre la revisió del VAR, la lesió d'Mbappé i tot plegat, 8 minuts de temps a afegir. Turquia 0, França 1, estem ja al 5 d'aquests 8 que s'han afegit. Per tant, si França manté aquest resultat, jugarà amb un futbolista més, recordem, per l'expulsió del porter, doncs sumarà aquests primers 3 punts.
0: Alguna cosa més que haguem de destacar d'aquesta nit? Hi ha hagut un partit també important d'aquesta Lliga de les Nacions entre Itàlia i Bèlgica.
1: Amb debuts, perquè teníem Roberto Mancini, que torna a la selecció italiana, Marc Van Bommel, també amb els belgues, victòria 0-2 de Bèlgica, amb gols de Götze i Luke Bacchio. La veritat, una imatge força preocupant d'Itàlia, que Donnarumma, ha evitat una golejada dels belgues a la primera part amb aturades realment de molt mèrit. També tenim, ha jugat, Benat amb Ucraïna, el jugador del Girona, que era baixa avui en el partit contra l'Albacete, contra Hongria. De fet, estem en l'afegit 0-1, guanyen els ucraïnesos, amb Benat sent titular i jugant 59 minuts. Ha estat substituït ja fa una estona, per tant, al davanter del Girona. I també tenim en joc l'Egipte 0, Angola 0, últims 8 minuts més afegit. Hamza ha estat suplent, ha entrat al minut 62 de partit. I acabo amb un apunt de la selecció espanyola sub-21, perquè Xavi Espart i Marc Bernal han sortit en l'11 titular. De fet, el migcampista ha completat els 90 minuts en la derrota del combinat espanyol contra Finlàndia per 2-1. Espart només ha jugat la primera part en què ha vist una targeta groga. Amb aquesta derrota, Espanya encara no ha aconseguit el bitllet per l'europeu de l'any vinent, però ho té molt de cara perquè és líder del seu grup.
0: 2 minuts i 3 quarts d'11. De la resta de l'actualitat esportiva, una bona notícia pel Barça. Aitana Bonmatí ha entrat a la convocatòria pel partit de demà de la Lliga F al camp del Logroño. Estava seguint un pla individualitzat, tenia molt dolor al turmell. Finalment sembla que veu la llum al final del túnel després d'una fractura al peroné que es va fer la temporada passada. A més, un resultat definitiu a la Lliga de Futbol Sala, tercera jornada, Barça 2, Cartagena 2. S'ha acabat també la primera jornada de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb victòria del València a la pista del Beşiktaş, 84-86. Demà, per cert, comença la Lliga ACB, després ho analitzarem amb el Dani Aguilar. Tenim també en joc la Laver Cup de tennis, aquesta competició organitzada per Roger Federer, que enfronta Europa contra la resta del món amb algun dels millors tennistes. De moment, Europa guanya per 2-1. Una competició de 3 dies, acaba diumenge. Un dels punts l'ha sumat en un partit individual Rafa Hodar. Ara qui està jugant és Carlos Alcaraz. Està jugant al dobles amb el txec Mensik. De moment perden per 2-3 en el primer set contra Bublik i Taylor Fritz. No hi és en aquesta Lever Cup Jannik Sinner, que també es perdrà el torneig de Pequín, un ATP 500, perquè de moment persisteixen els problemes al genoll dret del tenista italià. I a la Fórmula 1, George Russell ha aconseguit la pole del Gran Premi de l'Azerbaijan. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, s'ha accidentat i sortirà 16è. Demà és la cursa, no diumenge, demà, perquè hi ha un festiu important a l'Azerbaijan diumenge, demà la cursa a la 1 del migdia. 3:15 de la nit, si algú no em diu al contrari, una petita pausa, molt petita, i de seguida tornem i parlem d'entrada d'aquesta possible lesió de Kylian Mbappé. És a punt d'acabar el partit, Zinedine Zidane haurà de donar alguna explicació a la sala de premsa. Ara tornem.
2: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què?
5: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
6: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més que obres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
7: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
8: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
9: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
8: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
9: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
10: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
11: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
10: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
12: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
10: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
13: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
10: I tu? Ets un d'ells?
14: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
15: RAC1 Podcast.
14: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
16: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
17: El 12.061-12061.
16: Sèrie...
17: 93093.
16: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
18: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: 3 minuts per sobre, 3 quarts d'11 de la nit. Obrim la tertúlia del Tu Diràs amb un dels habituals del divendres, com el Pol Ballús. Hola, Pol, què tal?
1: Bona nit, un plaer.
0: El Francesc Latorre també, hola, Francesc.
2: Bona nit.
0: I l'Albert Nadal, hola, Albert.
3: Què tal, bona nit.
0: Per ser un divendres semblava tranquil, però déu-n'hi-do, es van acumulant les notícies, eh? Es van acumulant les notícies aquesta tarda amb la notícia sobre el Manchester City i ara aquesta nit pendents del genoll de Kylian Mbappé. Ja hi ha qui especula amb el fet de que estigui 3 setmanes de baixa o 2 i mitja, i que pugui tornar pel partit contra el Villarreal. La veritat és que no us podem donar més informació de la que tenim ara, que és la substitució per aquest mal gest que ha tingut o aquestes molèsties al genoll esquerre, amb el context de que és el genoll que ja va tenir tocat la temporada passada i amb el fet de que estàvem al minut, crec que 15 aproximadament, o 14 de la segona part. Havia jugat una hora Kylian Mbappé i és just després de marcar el gol en el xut. Fins i tot hi ha qui diu que potser en la celebració, és veritat que, no sé si heu vist les imatges, Francesc, no. Pol, però xuta i després, diguéssim que ell fa 3 passes per anar a celebrar el gol i després comença a fer-se el coix.
2: Sí, sembla que sigui més el xut que la celebració, perquè és que no dona temps a...
0: No dona temps a trencar-se.
2: Mal,
0: sí, una mica la cama de suport, no?,
2: sí,
0: a l'hora
2: sí,
0: de xutar.
2: Correcte, sí.
0: La cama de suport.
2: Sí.
0: Esperarem. No sé, fixa't que dic, no sé si seria una bona notícia que Mbappé es lesionés. A priori, no hauria de ser una bona notícia pel Madrid, però la temporada passada, el mes que el Madrid va jugar sense Mbappé, a mi no em va desagradar.
1: No, jo crec, vaja...
0: Tu vols que estigui bé, no?
1: Sí,
0: ara mateix
1: sí.
0: Estàs preocupat per Mbappé.
1: Sí, i ho vam parlar aquí, quan Vinicius va renovar, ens vam treure tots la samarreta i endavant, a seguir.
0: Jo
1: crec que pel Madrid, una mica part de la manera d'arreglar el que tenen és jo trencar aquesta connexió Vinicius Mbappé, perquè jo crec que, són dos jugadors que no es complementen i que fan més mal que bé al sentit col·lectiu.
0: Amb l'asterisc, que jo crec que el que potser tenia més números de caure de l'11, tot i que Florentino Pérez ho allargarà fins que ja no pugui més, eres Vinicius, que està en un estat de forma lamentable.
1: Amb 6 anys hipotecat de contracte, però
0: Sí,
1: però el que està millor és Mbappé, així, això és una realitat.
3: L'últim partit a Vinicius el canvia abans de l'hora de partit, no?
1: Sí, Mourinho, estan amb 10, també.
3: Sí.
1: Amb 10, que és amb 10, però sí. I jo crec que el Madrid jugava amb un Carlos Espí i crec que si fos titular faria molts gols, Carlos Espí.
3: Us he donat 2 triomfs aquesta inici de temporada.
0: Avui ha jugat d'extrem esquerre, Mbappé. Sí, és a dir, que Espí podria ser davanter centre, però jo he jugat d'extrem esquerre.
2: Suposo que ara els encarregats de fer ressonàncies magnètiques a Valdebebas estan repassant.
0: Estan repassant,
2: esquerre, mirant Barrio Sésamo, mirant...
0: Demà, quan entri Mbappé a la ciutat esportiva, no?, quan hagi d'entrar a la màquina...
2: Quina et fa mal, Kylian, quina et fa mal.
0: Sí. La veritat és que sí, ho hem recordat també a la redacció, perquè va ser dels casos, no, les notícies sonades, jo crec, i més surrealistes de la temporada passada, quan es van equivocar en el diagnòstic. No sabem ben bé què va passar, es van equivocar en el diagnòstic, si va haver algú que, que va donar resultats equivocats, però en qualsevol cas no em van treure l'aigua clara, i prova d'això és que Mbappé després se'n va anar a tractar a França.
1: Correcte.
0: Se'n va anar a França desaconsellant o desaprovant els metges
1: del Real Madrid. Tampoc hi van a França.
0: No hi van a sol. És veritat. Sí. No, va fer una mica de ruta. Va aprofitar per fer turisme.
1: Va fer un 2x1.
0: Va fer turisme.
1: Sí.
0: 8 i les 11, si hi ha alguna novetat en la roda de premsa de Zinedine Zidane o durant aquesta nit, us ho farem saber. D'entrada, també hi ha hagut novetats pel que fa al cas que hi havia obert del Manchester City per possibles infraccions de la normativa financera de la Premier League. Anirem cap a Anglaterra perquè no només hem de parlar de tot això, sinó també, evidentment, de l'Anglaterra-Espanya que hi ha demà.

0: Hola, Albert Ferran, què tal? Bona nit.
1: Bona nit.
0: A Londres, pendent d'aquesta prèvia entre Anglaterra i Espanya, d'aquest partit que hi ha demà a Wembley, i tenim el Damià López. Hola, Damià, bona nit.
2: Hola, Gerard, molt bona nit.
0: A prop de Wembley, perquè clar, les rodes de premsa han estat tan tard que el Damià amb prou feines ha tingut temps de sortir del camp, eh?
2: Sí, sí, sí, som a prop de Wembley, cosa que fins fa pocs anys no hagués estat possible, perquè era una zona desèrtica, sense hotels, sense restaurants, però des de fa doncs, uns quants anys l'han acomodat, doncs ara doncs, la gent s'hi pot allotjar, pot anar a sopar perfectament, hi ha molta oferta, hi ha molta animació i realment és un barri interessant, car, també s'ha dit. Nosaltres, per exemple, en altres ocasions sí que hi hem estat, el Pol Ballús ho sap perfectament, però és un barri de cert luxe, eh? O sigui, pots venir a sopar perfectament, però realment et quedes admirat de la zona moderna realment luxosa que han fet aquí al voltant de Wembley, que realment és una zona fantàstica i que permet doncs, aquestes hores de la nit, que bé, són les 9:54, per ser Anglaterra realment tard, i ens hem pogut asseure doncs, per poder sopar i per poder fer aquesta connexió que, segons on, aquí a Terres Britàniques, doncs, no seria una missió tan senzilla.
0: Es nota l'ambient de fons, eh, Ballús?
3: Sí,
0: nota que
3: ha canviat, sí, sí.
0: El barri,
3: el Dami jo crec que estarà còmode.
0: Estarà còmode?
3: Sí, estarà còmode. Ah,
0: fantàstic. A veure, Albert, comencem explicant el que ha passat. Aquesta tarda, el diari The Athletic, el mitjà pel qual treballa el senyor Pol Ballús, ha avançat aquesta tarda. De fet, el periodista David Ornstein, un dels periodistes més reputats i amb més fiabilitat a Anglaterra, o el que més, fins i tot, podríem dir, ha avançat que el Manchester City ha estat declarat culpable d'incomplir les normes econòmiques de la Lliga Anglesa, de la Premier.
4: Sí, com dius, no és oficial, però és la informació de The Athletic dies abans que es faci pública la resolució d'aquest macrojudici dels equips de la Premier contra el Manchester City per suposades irregularitats econòmiques comeses entre el 2009 i el 2018. Recordem que el City bàsicament se l'acusa, 1, d'haver inflat artificialment els ingressos del club, és a dir, que asseguraven que rebien calés dels patrocinadors, però realment aquest capital venia directament d'aportacions del propietari. 2, se l'acusa també de fer pagaments a treballadors fora dels registres comptables. I 3, de no cooperar amb la Premier, de no col·laborar amb la Premier, de no aportar la informació econòmica precisa. Inicialment se li van imputar un total de 115 càrrecs. Doncs bé, la informació del The Athletic diu que la comissió independent que estudia aquest cas hauria considerat el City culpable de 114 d'aquests 115. Per tant, el City només se salvaria d'una de les 115 acusacions. El club sempre ha negat aquests càrrecs, aquestes acusacions, i de moment es limiten a dir que el procés encara no s'ha acabat, que no tenen constància que hi hagi una sentència. Evidentment, quan es faci oficial el veredicte, serà una de les notícies futbolístiques d'aquest 2026. A dia d'avui, diríem que és impossible saber quines sancions li poden aplicar al club Citizen. Diríem que les més benèvoles serien una multa econòmica, un esglau més enllà seria la pèrdua de punts, i les més dures podrien suposar l'expulsió de la Lliga, l'expulsió de la Premier, i la pèrdua fins i tot de títols. El City té la intenció d'apel·lar la decisió i això allargarà encara més el procés. Per cert, segons explicava també aquesta tarda vespre David Ornstein, que com dius és qui signa la informació de The Athletic, els clubs de la Premier estudien accions legals contra el City. Ja fa setmanes que els advocats hi estan treballant, tot i que aquestes accions legals no es produirien, no es tirarien endavant fins després d'una possible apel·lació. És a dir, estem parlant de mesos o fins i tot anys en cas que el City sigui condemnat o sigui, després de les apel·lacions, sigui el dictamen sigui que és el culpable i que rebrà una sanció sigui quina sigui.
0: Val, aquí es dona el cas que el Manchester City no ha fet cap comunicat oficial, tot i que sí que ha enviat una nota o un missatge a alguns mitjans de comunicació anglesos, en els quals remarca que apel·larà la decisió i que defensarà la seva innocència, etcètera, etcètera, i que està convençut doncs, que no ha infringit cap normativa financera, però es dona el cas que un jugador que ja no és del City, que és migcampista del Barça, com Rodri Hernández, Damià López, ara mateix podríem dir que és l'única veu pràcticament vinculada al Manchester City que, clar, com que ha sortit en roda de premsa, doncs li han preguntat i podríem dir que és l'única veu que ha defensat el club i que ha recordat, de fet, un precedent important.
2: Sí, Rodri s'ha erigit en portaveu improvisat del City. El cert és que avui aquí a Anglaterra, a Londres i per descomptat a la sala de premsa de Wembley, doncs se parlava i de quina manera. Ha estat un impacte, no?, a tots els nivells d'aquesta notícia, tot i que doncs, més d'un s'ho pogués imaginar. Ja no eren sols per la notícia, sinó que ja mirant més enllà quin pot ser l'impacte, no?, perquè lògicament el morbo és màxim, no?, saber què li pot passar al Manchester City, sigui un descens de categoria, pèrdua de punts, l'impacte econòmic, potser la impossibilitat de poder fitxar, etc, etc, i també la repercussió que l'efecte dominó, no?, que això pogués tenir a grans nivells de clubs europeus que poguessin pescar. Fins i tot alguns periodistes anglesos ens preguntaven a nosaltres que què en pensàvem, no? Però clar, lògicament ja... parlant de grans noms, no? Com per exemple el d'Erling Haaland, a ningú se li escapa. I també, doncs, estava clar que se li faria aquesta pregunta a Rodri, i Rodri tampoc és que n'hagi de fugir. Evidentment, doncs, potser ell hagués preferit avui doncs, no, que aquesta notícia no hagués passat avui, ell no ha al·ludit la responsabilitat, n'ha parlat, i ell és un home doncs, que s'identifica amb el City, que ha passat, com aquell diria, els millors anys de la seva vida, almenys fins ara al Manchester City, i s'ha mostrat identificat amb el que ha aconseguit, amb tots els títols individuals i col·lectius, i ha volgut doncs, reivindicar el que ell considera que és la innocència del Manchester City amb la seva manera de procedir al llarg de tots aquests anys.
1: Bueno, yo creo que has dicho palabras bastante importantes, ¿no? Bueno, nosotros vivimos un proceso idéntico en 2020, si mal no recuerdo, con un proceso judicial exactamente igual, pero la parte acusatoria era diferente, era lo único que cambiaba. Y bueno, desde el club siempre transmitieron la tranquilidad de que íbamos a ser impunes porque no habían hecho nada y nosotros... confiamos en el club y el club sale absuelto. Quiero recordar que el proceso fue el mismo, también salió culpable en un primer dictamen y luego se acaba absolviendo, así que bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
2: Vaja, Gerard, que fa la sensació que Rodri és un tio que anirà seguint el cas, que n'està informat i que està significadíssim a favor del Manchester City.
0: Per cert, que quan diu en el final de la seva reflexió impunitat, suposo que volia dir innocència o volia utilitzar una altra paraula, perquè impunitat és totalment el contrari, eh? Vull dir...
2: S'ha equivocat, sí. Impunitat. També t'he dit que en aquell moment, com que jo crec que des del punt de vista del jugador tot va tan de pressa que ell no sí. se n'adona, sí. Segurament li han fet saber després, però t'explico que en el transcurs de la roda de premsa ell mai ha estat conscient que havia fet servir malament la paraula impunitat. Confiem en les bones intencions de tothom, que segurament serà així, però nosaltres ho expliquem, que ell la paraula impunitat s'ha equivocat i efectivament, com dius, volia dir innocència i no té més la cosa.
0: No, qui té boca s'equivoca, i et dic una cosa, en un altre futbolista li haguéssim preguntat i hauria dit aquí pau i després glòria, jo em rento les mans, perquè a més Rodri arriba després d'aquesta època en la qual, segons aquest tribunal independent, el City hauria infringit les normatives financeres de la Premier League. A veure, Pol, tu vas estar a Manchester entre 15 anys, aproximadament?
5: Del 2015 al 22. Final del 22.
6: Hi ha res que ens vulguis explicar?
5: No, a mi no me'n va cap sobre, no. No. Està tranquil per això, estic...
0: Sí? No, ja, no cap...
5: Estic net, jo.
6: No t'hem d'investigar.
7: Quina de les 114
6: no t'hem d'investigar.
0: No és d'aquests que pagaments a treballadors fora dels registres comptables no t'arriben.
5: No, encara no. Si algú vol buscar, esteu convidats a buscar-ho, eh?
0: Val. D'entrada, està bé el discurs de Rodri, perquè, esclar, avui... diguéssim que el titular és molt llaminer, no? Però aquí hi ha moltes derivades, suposo.
5: Sí.
0: Però d'entrada el titular és llaminer perquè teníem dubtes de si el City sortiria culpable o no, i entenc que la informació del David Ornstein és supercontrastada, que hi ha equips de la Premier, fins i tot es parlava de que en la reunió d'ahir estaven ja informats d'una mica del que havia passat. A partir d'aquí, això vol dir ja que el City té les de perdre? O com diu Rodri... per què no, en un cas semblant contra la UEFA, en una apel·lació, tot podria quedar en un no-res? Què és el que respires tu ara mateix, després de conèixer la notícia d'avui?
5: Sí, jo la sensació, evidentment, una mica el que heu explicat aquí, que és com el principi del final, però que encara no passarà demà passat, això, que encara queda temps. El City, evidentment, pot apel·lar. És a dir, el que ha passat és que la Premier, la comissió independent que va investigar això, ahir els hi torna al sobre amb el veredicte. i a dins del sobre deia que el City és culpable de 114 de 115 càrrecs. I aquesta és la informació que ha transcendit. Llavors, aquí el City té el dret de recórrer a la pròpia Premier, es parla fins i tot de que el City pot mirar si el panell que ha investigat això estava format per membres prou independents com per investigar això, ja veurem què passa, i si fallés això encara pot anar al TAS. Però,
0: última instància.
5: Sí. Però la sensació que respira per advocats i per missatges interns que he vist a la feina és que no és una bona notícia pel City i que es fa difícil veure que dels 114 càrrecs, diguéssim, per molt que en guanyin algun, que en puguin guanyar un nombre significant. I que això, d'alguna manera, és un cop dur pel City, és una mala notícia. Aquí també s'ha de veure el que deia aquí el Ferran, una mica, com acaba tot, els punts i comes que hi ha, de què és culpa el City, de què no, fins a quin grau, per saber una mica quines són les potencials sancions. Però la sensació és que encara queda camí per recórrer perquè el City aprofitarà totes les vies legals que li quedi fins a l'últim minut, perquè el club reiterava sempre que legalment tenien la convicció de que sortirien això, de que no s'acabaria aprovant.
0: Això t'anava a dir, tu sempre...
5: Sí, sí.
0: Traslladaves el que et deia les teves fonts, que és de dir, és que no,
5: perquè també per
0: no sortirà.
5: Per una investigació tan gran fan falta proves grans per demostrar-ho. Per acusacions tan grans feien falta proves grans. I el City, com, bueno, el que t'arribava és que no hi hauria el suficient context com per provar tot el que s'acusava. Llavors, bueno, ara mateix se sap que 114 dels 115 càrrecs són culpables i a partir d'aquí veure com cadascú juga les seves cartes, però el que està clar és que ha causat, i a Manchester i gent que estava a les oficines del club, una mica de què està passant aquí i de quin impacte pot tenir això. Però la sensació és que això no resoldrà demà passat i que el mercat de gener Haaland quedarà lliure, per entendre'ns. No crec que passi això.
0: Pot ser que tardi mesos en resoldre's i que tardem mesos en saber la sanció o la possible sanció.
5: Sí, no et vull enganyar, perquè jo no tinc la informació ara mateix i d'allò, però pel que he respirat, encara queda. Queda perquè, evidentment, això serà un precedent molt gros per com es regula financerament el futbol europeu. I llavors també hi ha com la variable aquesta de que tots els clubs anglesos, tots els seus equips legals estan mirant quins danys i perjudicis han pogut tenir, perquè...
0: Sí, el United
5: o el Tottenham de Torn, que sí, pel que han dit és el club més perjudicat si mires a les classificacions. Si has quedat cinquè una temporada que el City ha acabat entre els quatre primers, tu no has anat a la Champions, has perdut calés en quant a tele, en quant a participació, llavors s'ha de valorar tots aquests anys i perjudicat.
0: Sí, sí. No és només una qüestió que afecti el City.
5: No. Bueno, això hi haurà moltes branques aquí.
0: No, clar, ara la Premier, o sigui, es parlarà de la Premier, però es parlarà durant tota la temporada d'aquesta notícia.
5: I veurem ara, el City crec que va anar en fil al proper partit, veurem a Anfield quin ambient reben i com el reben allà.
0: Què hi voleu afegir de tot plegat, Albert Nadal, Francesc Latorre?
7: Que, pel que he vist una mica a la tarda també, sobretot de premsa anglesa, que és qui està, òbviament, més al damunt de la informació que ha tret a la llum d'Atlètic, és el tema de les sancions, no? Un cop s'acabi tot aquest procés, que, com diu el Pol, no serà d'avui per demà, és com repares si finalment, a última instància, és declarat culpable del nombre de càrrecs que sigui, com repares això, perquè hi ha el perjudici esportiu a nivell de punts i tot plegat. Jo pel que veig és difícil que puguis aplicar sancions retroactives de retirar títols o retirar punts i etc. I crec que seria una sacsejada a la competició que és molt difícil d'imaginar, però sí que s'ha de fixar una sanció, no sé si és de finestres de mercat sense poder fitxar i evidentment econòmica molt severa. I llavors l'altre punt aquest que comentàvem de com repares això, sigui un Tottenham, sigui un Manchester United, sigui l'equip que quede fora de la Champions perquè hi va el City, a veure qui calcula tot això i com pots rescabalar, en cas que es declari culpable el City d'aquests càrrecs, com ho repares, no? Però crec que retroactivament és difícil a nivell de punts i títols, però a nivell econòmic és que els clubs de la Premier estan amb tot el dret del món de reclamar-ho i si aquí ens passés amb un altre equip que no fos el Barça, també clamaríem al cel, no? De que voldríem justícia.
0: Sí, també us he de dir que n'hi ha molts que estaven esperant la notícia per intentar desprestigiar tot el que ha fet el Manchester City, sota les ordres especialment, perquè no només afecta això a Pep Guardiola, hi ha altres entrenadors afectats, però sota les ordres de Pep Guardiola, que li afecten al principi, no?, de
5: la seva... I no sé quin tipus de càrrecs són els que hi ha en aquells anys, ja. No sé si els més greus estan allà, crec que no. Sí, ara que... et parlo de memòria, eh?
8: L'època de Ferran Soriano, no?
7: Sí. Els que afecten directament a entrenadors...
5: El que afecta més és Mancini.
7: Que se li va, com, bueno, segons l'acusació, se li va fer com un contracte paral·lel a Abu Dhabi i llavors ell cobrava d'una altra banda.
0: Jo vull dir que m'ha agradat avui també... que Rodri sortís a dir, doncs, o a treure pit del que van fer durant tots aquells anys, en una resposta en anglès, em sembla, ja el tram final de la roda de premsa, si no, com desmenteixi el Dami, ha intentat explicar, doncs, que, a banda del que ja ha dit sobre la innocència, o que confia en la innocència del seu club, o del seu ex-equip, perdó, doncs ha intentat explicar, doncs, que ara ningú vingui a atacar d'entrada tot el que van aconseguir a la gespa els futbolistes del Manchester City.
7: Aquí tenies, perdona, Francesc, has tingut un Negreira.
0: Per això.
7: Venien els estadis amb bitllets falsos, però és que, per exemple, el Madrid fa qüestió de setmanes vam saber lo de la nova requalificació dels terrenys de Valdebebas, i això també són ajudes indirectes que, per mi, també s'han de poder sancionar. O sigui que l'ideal en aquesta bombolla del futbol, que no pare de créixer, és posar fil a l'agulla de bomb totes aquestes pràctiques, no parlo des del City perquè s'han de demostrar, però que són fraudulentes, sigui d'una forma o sigui d'una altra. El City té Abu Dhabi al darrere, el Real Madrid doncs té tractes a favor del govern al darrere. Tot això s'ha de poder sancionar i parar d'alguna manera.
8: Sí, jo anava a començar justament amb aquesta comparació que també m'havia vingut al cap del cas Negreira, per molt que es demostri, imagina que es demostra que el City fos innocent d'aquests càrrecs que se li imputen, quedarà sempre l'ombra de la sospita, però sense estar tan posat, evidentment, com el Pol o els companys de The Athletic, igual que l'Albert, pel que llegia i escoltava aquesta tarda, crec que situant-nos en el final del procés, pel qual encara queda molt, potser el que està en joc, a banda de l'imatge del City, és la credibilitat de la Premier League.
5: Correcte. És una navalla de doble fil, no? Perquè hi ha com la sensació una mica que...
8: I per precedents.
5: Sí, també, o sigui, et diré, no parlo això, ja no és la meva opinió, però la sensació del país és que ha guanyat com una mica els bons, els que reclamaven una justícia, una mica que el City, un club que té un estat al darrere, que no allò... però al mateix temps serà un cop a la reputació de la Premier League, i és aquesta doble navalla, i de com calcules tots els danys, com ho pagues això, qui ho ha de pagar, de qui és responsabilitat.
8: Fa uns anys van sancionar l'Everton, fa
5: 4
8: anys,
5: i encara
8: hi ha investigació.
5: I encara està en investigació.
8: I eren sancions, o faltes més petites, i molt menys continuades en el temps, i que es van traduir en una deducció de punts.
0: Sí. Bueno, és que cada temporada hi ha algun equip, si no de la Premier, de la segona divisió, de la tercera divisió anglesa, afectat amb deducció de punts.
8: Si la Premier no vol veure que s'ha fet, com queda afectada aquesta reputació, les sancions haurien de ser, no sé si la paraula és proporcionals, però en relació al que se li ha fet a aquests dos equips, per entendre'ns.
0: 10 minuts i les 11. Una pausa i de seguida continuem. No marxarem d'Anglaterra, no marxarem de Londres, perquè ha parlat Rodri fa qüestió d'hora i escaig. En la prèvia d'aquest Anglaterra-Espanya de demà, ara el sentim.
9: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
10: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot.
9: Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música amb el Sirex, humor amb Joan Pera, benestar, gastronomia i molt més.
10: Informa't a club65.es amb el patrocini del RAC.
9: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona. Quina ha estat la cançó de l'estiu?
11: Potser aquesta?
12: No, és pistatxos, diu pas tu.
9: O bé aquesta?
13: Diumenge sense drama.
11: Què me'n dius d'això?
13: Segurament t'estimo.
9: Tot i que aquesta altra...
11: m'avorraria sa memòria.
9: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
11: Què?
10: Torna la Mercè de RAC 105.
9: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
11: Marcos.
9: Els Amics de les Arts.
11: Maria Jaume.
9: Teràpia de Xoc.
14: Com dius?
9: Torna la Mercè de RAC 105.
15: Amb el suport d'AMB, Bus Metropolità, Galetes Birba, Clubs Eurofitness, Santander Music i Veolia.
14: Grans batutes. Grans emocions.
16: Ludovic Morló, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Theodor Currensis i molts més.
16: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
14: Entrades a auditori.cat.
17: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
18: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: Dos minuts i un quart de 12 de la nit. Aquí seguim al Tuiràs fent tertúlia amb el Pol Ballús, la Berna Dàlia, el Francesc Latorre i també amb el Damià López des de Wembley en aquesta prèvia del partit de demà que juguen a 9:15 Anglaterra i Espanya. I pendents del que pugui dir Zidane o del que es pugui dir a Turquia després d'aquesta dolència al genoll esquerre que ha fet que Mbappé sigui substituït al quart d'hora de la segona part. En parlàvem ara a la publicitat de les opcions de que el futbolista s'hagi borrat o no s'hagi esborrat, i estava d'acord amb el Pol Ballús que d'entrada, mira, era el penúltim partit, perquè ell encara em sembla que havia de jugar dilluns, era el penúltim partit abans de les votacions de la pilota d'or.
1: Sí, sí.
0: Amb tot l'ego que té Mbappé i les ganes que té de guanyar aquesta distinció, sí, i amb tota la campanya que ha fet, ja és un punt en contra per tots els que pensin que s'ha esborrat. És el capità de França en el debut de Zinedine Zidane com a seleccionador francès. Ha hagut de ser molt bon actor perquè s'ha posat, sí, les mans a la cara. Jo no sé si fins i tot hi ha hagut, no sé si dir alguna llàgrima, però algun gest de dir, ostres, m'ha passat alguna cosa que no giro rodó. És a dir, que s'haurien d'ajuntar moltes coses perquè fos un, com van dir el Real Madrid amb Valverde, un esquins de grau 3 i siguin només dues setmanes. S'haurien d'ajuntar moltes coses. Potser no té res al final, les proves surten bé i tot això, però hauria de ser molt bon actor i hauria d'anar, crec, una mica en contra fins i tot del que és Mbappé amb aquestes ganes de guanyar la pilota d'or perquè avui al quart d'hora de la segona hagi hagut de marxar.
2: Un cop t'has fet mal al genoll, jo crec que la mínima molèstia o dolor que et pugui remetre qualsevol sensació passada és senyal d'alarma. Jo no crec que sigui teatre i sobretot per això li queden parell de partits, aquest i el que li quedava dilluns per la pilota d'or, no li veig el sentit a borrar-se ara, de debò, però veurem si se li fan més proves, a veure si es queda en França, si torna a Madrid i n'haurem d'estar pendents.
0: Que entenc que hi pugui haver la sospita, perquè després del que va passar amb Valverde, després del derbi, que va jugar una hora amb un esquins de grau 3 al turmell, i que Konaté també en un entrenament es fa mal, torna, però estarà disponible pel pròxim partit, entenc que hi pugui haver la sospita.
2: Aquí també les hem tingut, l'any passat, les Pobals, que aquí també les vam tenir l'any passat, amb les Pobals i de la Min.
0: Si els equips gestionen... si jo entenc que el Real Madrid vulgui tenir els seus jugadors sans i que tots els equips vulguin intentar gestionar els seus futbolistes i dosificar-los, i no només això, sinó fer o convèncer els seleccionadors, en aquest cas el Barça té Luis de la Fuente, perquè doncs es facin equilibris, els jugadors no arribin tan cansats, jo ho entenc.
2: I Anglaterra tenen un sarau amb això, amb Cole Palmer, per exemple, que l'acusen d'haver-se borrat, perquè ja no el va convocar Tuchel pel Mundial,
1: i ara el va convocar,
2: cada selecció té les seves històries.
1: Tot i que a Mbappé una mica donava per pensar al contrari, no una mica, perquè l'any passat, que es mig trenca el camp del Betis, on no recordo on és a la Lliga, llavors arriba al Mundial i va com un coet a França, que dius,
2: i Bellingham més o menys...
1: Estàs acordant o com ha anat això?
0: Sí, sí.
1: Vull dir que donava per pensar al revés, però bueno, sí.
2: A tot això, Condé 90 minuts, eh?
0: Sí, però potser els necessita.
1: Sí, potser li va bé.
0: Una mica de rima de joc. Una mica de
2: Rafinha potser no, els de Condé, sí.
0: Perquè Christensen està lesionat, recordem-ho, i es perdrà unes quantes setmanes de competició i és que venen partits molt exigents i és que Condé haurà de jugar. I jo crec que Hansi Flick ha pensat a veure si juga en França, de moment ha jugat el primer partit, per si arriba una mica rodat i amb ritme de competició. Va, parlem una mica d'aquesta prèvia de l'Anglaterra-Espanya de demà, marcada per la roda de premsa de Rodri, Dami. Se li ha preguntat, evidentment, per tot el que envolta el Barça i amb alguna pregunta no només enfocada pel que fa a la seva arribada al Club Blaugrana, sinó també amb les diferències que hi ha entre l'estil del Barça i la selecció espanyola.
3: Sí, efectivament, a Rodri l'hem escoltat moltes vegades durant tots aquests anys fent seguiment de selecció espanyola, sempre li hem parat atenció, però esclar, sempre, doncs, bé, fa molts anys com a jugador de l'Atlètic de Madrid i tots aquests anys com a futbolista del City, però clar, ara ja la dimensió canvia perquè per primera vegada doncs, ja es presenta aquí com a capità de la selecció espanyola i com a jugador del Barça, no? Com a futbolista de l'equip doncs, que configura la base de la selecció espanyola. Això ja li dona una altra dimensió, li dona una jerarquia probablement encara més important, i doncs una dimensió que no sé si ell n'és conscient, però presentar-se aquí com a capità d'Espanya i futbolista del Barça, doncs jo crec que encara acapara molta més atenció. Per això, doncs el primer que li hem preguntat i li hem reflexionat, no?, que fa dos mesos es proclama campió del món, fitxa pel Barça, la seva vida dona un tomb brutal. Com ha viscut tota aquesta evolució i aquest tomb que li ha fet la vida durant aquests últims dos mesos?
4: Encara una nueva etapa muy ilusionante, muy agradecido de, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas. Es verdad que fue un verano intenso, pero ya se calma un poco las aguas y estoy feliz y contento ahora de representar a mi país aquí.
3: Bé, el que dèiem, 7 jugadors... Podien ser 8, podien ser-ne 5 o podien ser-ne 10, eh? Segons quina fos la composició i segons fins a quin punt es volgués, no vull dir la paraula forçar, però es volgués apretar o fins a quin punt la convocatòria fos crítica o fos una fase final. Perquè hi ha futbolistes que, bé, veurem, no? Xavi Espark, Marc Bernal, d'aquí dos anys a l'Eurocopa, com anirà la cosa. Evidentment, Joan García ha caigut, ha tornat Fermín... Gavi no hi és, però pot tornar, però bé, entre 6 i 9 segurament anirà la forquilla de futbolistes els pròxims dos anys en aquest cicle de Nations League més Eurocopa, no? que es disputarà justament aquí, a Regne Unit més Irlanda. Li ha preguntat el company Ferran Martínez sobre aquesta base de futbolistes que composa la selecció espanyola per part de jugadors del Barça, si això també repercuteix i ajuda.
4: Si tienes muchos jugadores de un mismo club, ayuda, ¿no? Está claro que hay una parte muy positiva en eso. A partir de ahí, bueno, la selección somos todos los equipos que son capaces de aportar jugadores y siempre hay que hacer un pequeño cambio de chip cuando entres a la selección. Pero entiendo que es una nota muy positiva que haya 7-8 jugadores por concentración de un mismo club y sobre todo un club que juega de una manera muy parecida a la selección, así que yo creo que es positivo.
3: Pregunta també per Rodi, relacionada amb selecció espanyola i Barça. Diferències que ha trobat entre el que li demana Luis de la Fuente, el que ja sabia que li demanava Luis de la Fuente, i el que li està demanant Hansi Flick.
4: Sí, sí, es diferente, pero hay muchas situaciones que son parecidas, sobre todo la parte del rol, creo que en esa es prácticamente idéntica, pero bueno, evidentemente en conceptos futbolísticos Hansi defendemos de una manera diferente aquí en la selección, entonces sí, te diría que algún concepto futbolístico es diferente, pero a grandes rasgos creo que estos entrenadores que mencionas al final te exigen un poco lo mismo, ¿no? Liderar desde la posición, la colocación, el ordenar la presión, la iniciación del juego, un poco el Barcelona se parece bastante, ¿no?, en la creación de fútbol a la selección, pero bueno, con matices diferentes.
0: Podríeu estar d'acord que s'assemblava més al Barça la selecció espanyola del 2010 que la selecció espanyola del 2026, no?
1: Sí, sí, estem d'acord.
0: I per l'estil també característic i disruptiu de Hansi Flick, no?, que és un estil reconeixible, i jo crec que també com Rodri, que només faltaria que ara el desmenteixi, però que hi ha moltes coses en comú, però que són diferents. En canvi, la del 2010... Tenia,
1: molt igual,
0: tenia sí. Moltes similituds.
1: Sí, sí.
0: També et diré una cosa, el que no hi havia al Barça fins al Mundial de jugador important de la selecció espanyola era Rodri, que hem d'anar veient una mica sí. com evoluciona.
1: Sí, però
0: són maneres de jugar diferents.
1: I també crec que té sentit, una mica, perquè amb la selecció tens menys temps per entrenar, penso que tal com juga el Barça actualment et fa falta un nivell de coordinació que te'l dona el dia a dia. Per al risc que pren el Barça, amb la defensa tan una mica tan adelantada, totes les pressions han d'estar com molt ajustades, i jo crec que el futbol internacional no el tens aquest temps per entrenar, i de la Fuente en aquest sentit ha estat un punt potser més conservador en aquest sentit, o de no prendre tants riscos i de fer una cosa doncs més fàcil de defensar, i que potser les recompenses són un punt menors també, però jo crec que li va millor a un equip que això, no pot entrenar cada dia i que d'aquesta manera doncs ho poden assimilar millor.
0: Ara, dit això, és veritat, les sinergies que té la selecció espanyola i que va agafar el 2010 també s'han vist en aquest últim Mundial respecte d'altres seleccions, hi ha molts jugadors que es coneixen de memòria.
5: Clar, per exemple, no sé, els moviments o les mirades que es puguin fer un Pedri i un Dani Olmo, que es poguessin fer al Mundial, se les havien fet abans al Barça, però ara estava pensant, no deu haver-hi massa casos de seleccions que tinguin al mig del camp clavat el que té un equip. Aquest any, bueno, a partir d'ara ja passa, clar. Amb Rodri, amb Pedri, posis a dalt Olmo o Fermín, la sala de màquines, que per la manera de jugar d'Espanya és el més important, perquè no és tan vertiginós, justament, que és el que insinuaves abans, com el Barça de Hansi Flick. Ué, tio, això és una sort fantàstica per Luis de la Fuente.
0: Amb l'asterisc de Pedri, que no sabem
5: quin paper tindrà
0: després del Mundial, no?
2: I l'Espanya que guanya l'Eurocopa amb de la Fuente era una Espanya endreçada, però amb dos punyals, una a cada banda, Nico per l'esquerra, la mínima per la dreta, l'Espanya que

0: de punta o de fals nou sigui també del Barça, l'extrem i jugador més diferencial també és del Barça, i llavors fins i tot el central, etc. Mm. I és una sort.
1: Pregunta pel Damià López, que ell respira, està a Wembley, està en aquest barri així animat, des dels últims anys.
2: I té informació, també.
1: Té informació,
2: sempre
1: té informació.
2: Sap coses, en Damià.
1: Pregunta pel Damià López. Demà, Rodri Pedri o Rodri Fabián?
3: Jo crec que, aviam, jo crec que dels quatre partits, perquè aquest és un tema que parlarem després, no? Aquestes dues finestres que ara s'han ajuntat, clar, són quatre partits, però jo crec que el de demà és una miqueta el de tota la carn a la graella, per part d'Espanya, també d'Anglaterra, per diversos motius, perquè demà és el primer. Demà a Espanya li està donant molta importància al tema de la segona estrella, de lluir, d'exhibir la segona estrella, perquè has de ser campió del món, i això és important, no? No sempre es guanya un Mundial, i clar, demà, per la situació del calendari, que així ho ha volgut, Espanya comença la Nations League aquí a Wembley, és un escenari increïble, un marc incomparable, el temple de futbol mundial. Dels quatre partits, i segurament de tota la primera fase, és el partit de màxima exigència, que et pot marcar cada primera o segona grup o no entrar ni a quarts de final. Per tant, jo crec que demà De La Fuente farà l'equip més reconeixible possible i el més semblant al que va alinear durant el Mundial, no? Llavors, jo diria que demà probablement Pedri comenci des de la banqueta i que faci, el que dic, un equip que s'assembli al màxim possible. Després, ja arribarà la visita de Croàcia, de República Txeca, Espanya acabarà anant a Croàcia, hi haurà minutatge per tothom. Jo crec que no hi haurà cap jugador que faci quatre titularitats i ja veurem si n'hi ha algú que en farà tres. Per tant, partint de la base que demà veurem un equip semblant al de Mundial, jo crec que Cubarsí serà titular, que Lamine Yamal serà titular, que Olmo ha de ser titular i responent Gerard, el que em deies. Jo crec que demà és Rodri més Dani Olmo més Fabián. Jo crec que aquest és el mig del camp titular demà, en principi, amb Lamine Yamal, i que Pedri diria que hauria de ser suplent i que el veuríem a Sevilla contra Croàcia. Aquesta seria la meva aposta. Sí.
1: Val. Parlant de gestionar minutatges, hi ha hagut una resposta molt interessant, Dami, quan li hem preguntat a Rodri per com ha gestionat la seva tornada als terrenys de futbol després de la lesió greu que va tenir el lligament encreuat del genoll.
3: Sí, interessantíssima, la resposta que ha donat Rodri, perquè, clar, Rodri, recordareu que va arribar amb dubtes al Mundial, no sabia exactament... Bé, més que l'arribada en si, que ja se sabia que arribava en condicions, va ser tota la temporada, no?, que està envoltada per un núvol de dubtes de quin seria el seu estat físic. Doncs bé, ell ha volgut agrair a Guardiola que doncs pensés en el jugador, amb què ja li havia manifestat que ell volia arribar al Mundial, que la temporada venia marcada pel Mundial i que fins i tot doncs, en algun moment deixés de banda minuts que podien haver estat pel seu club. Fins i tot ha dit que Guardiola no va ser egoista, que va pensar més en Rodri, que tenia aquesta ànsia i aquesta il·lusió per jugar aquest Mundial. Aquesta és la reflexió interessantíssima, no?, de com va ser el seu dia a dia i de com ho va viure Rodri la temporada passada.
4: Y los plazos son los que son, ¿no? Muchas veces las cosas van muy rápido y queremos la inmediatez hoy en día, pero el cuerpo tiene, la biología tiene sus procesos, ¿no? Y yo lo entendí y por eso de ahí el proceso de mentalizarse de que más o menos iba a ocupar entre 1 y 2 años y que mi objetivo en mente pues era llegar al Mundial de la mejor manera y el resultado y la recompensa a tanto tiempo de trabajo más oscuro, más que la gente no ve por una planificación, pues como dijo Pep, que él también agradezco desde aquí que me fuera dosificando, que me fuera ayudando en el proceso, que no fuera egoísta en el sentido de usarme por el beneficio del club, sino entender el proceso del jugador y todo eso me llevó a lo que pudimos ver en Estados Unidos, ¿no? México y Canadá. Así que en ese sentido agradecer al club, al Manchester City, a Pep, como dices tú, de ese proceso.
3: I vam veure un Rodri fantàstic, que aspira a ser, per què no, pilotador, i que va ser escollit, en definitiva, millor futbolista del torneig, va ser l'MVP del Mundial.
1: Sí, hi ha alguns culers que pensaran sort que n'hi ha Eurocopa o Mundial aquest estiu, perquè sí. si no, encara es dosificarà aquesta temporada. No hi ha Eurocopa ni hi ha Mundial, però és interessant, i a vegades s'ha d'anar molt en compte quan tens una lesió al lligament encreuat, amb lesions musculars derivades, que diria que Rodri també va
2: tenir
1: algun problema.
2: Les ha tingut, i jo crec que ja hi ha passat per això una mica, i que ha arribat aquí a Barcelona
5: una mica quan ja havia passat per tots aquests problemes de readaptació, que si un isquiotiba, si ara se't carrega un bessó o un quàdriceps.
6: Una reflexió absolutament de jugador de veterà, que ha jugat ja molts anys de futbol i que a més ha passat per totes aquestes situacions de lesions i lesions derivades que
5: comentava... I que van intentant, en el seu moment va intentar...

0: tant a un punt ràpid, va veure, ups, una mica ràpid, vull dir, ho ha vist perquè ho ha patit una mica també.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: A veure, una altra qüestió que s'ha tractat en aquesta sala de premsa, després ja obrirem el capítol Turra, eh? Obrirem el capítol Pilota d'Or, però abans d'això, eh? Abans d'això, sí, sí, és la Turra oficial, sí. però diguéssim que...
3: La Turra d'aquesta aturada.
2: Sí, sí, sí, sí, és la Turra oficial. Com que ja han començat a lesionar-se futbolistes, pendents de Mbappé, també de Havers, que no sembla del tot greu, ahir també en el Països Baixos Brovi. Alemanya...
3: Brovi es va lesionar. Els Països Baixos, titulars.
2: Sí, ja han començat a lesionar-se alguns futbolistes.
0: Tothom, sí.
2: Sí, no, ja portem dos dies, sí, això sí. Dura dues setmanes, portem dos dies. Se li ha preguntat, Dami, a Luis de la Fuente sobre el fet de que juguin quatre partits en 10-11 dies. I, com d'altres seleccionadors, no hi està massa d'acord, eh? Sí, el Dami...
0: Sí, ara arribo bé. Ara arribo bé. Sí, sí, sí,
3: sí. Ha fet una parada tècnica.
2: Sí. Deies, Dami, deies.
0: No, que al final ens acabarem lesionant fins i tot els periodistes, no? Es lesionen els jugadors, no, també. No, bueno, mai saps, amb tant viatge. La qüestió és que, per tots els crítics, no?, d'aquestes aturades, jo crec que ara també hi ha molta gent que es queixa, doncs, de que s'hagin ajuntat les aturades de setembre i octubre, i ho atribueixen als seleccionadors, també, a les federacions, etcètera, no? Jo crec que fa bé de la Fuente, d'alguna manera, també aquí de defensar-se i deixar clar que ell no li han consultat i que ell no hi està a favor. Ell l'altre dia ja va dir que li agradava més l'anterior fórmula, la de les tres finestres separades, setembre, octubre, novembre, perquè considera, ha dit, incomprensible haver de jugar quatre partits en 10 dies i que si fos per ell, doncs que no ho faria, però clar, així està el calendari i ell fa la convocatòria. Escoltem perquè aquesta és la reflexió que ha fet Luis de la Fuente.
4: No, a mí no, desde luego. Yo creo que en la reunión que tuvimos no se planteó nada de esto. Pero creo que es comprensible. Es que en 10 días jugamos 4 partidos, perdón. Entonces yo creo que es una exigencia muy alta, con viajes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que hacerlo, aceptamos y jugamos felizmente, pero entenderemos que no es lo más adecuado en 10 días, insisto, jugar 4 partidos, ¿no?
0: Sí, són aquests 4 partits, Sevilla-Oviedo, després el desplaçament a Split, a seleccionador té els seus desplaçaments, són incòmodes, i jo crec que primer és veure com una mesura que podia contentar tothom, però jo crec que el planeta futbol seleccions, en general, retrocediria i tornaria... Bé, ara podíem entrar en el debat, no? Que s'ajuntin les seleccions totes al juny, el que vulguem, però en general els seleccionadors estan més satisfets amb la triple... aturada setembre, octubre, novembre, i que aquesta fórmula no agrada a ningú perquè haver de jugar tants partits seguits en tan pocs dies no agrada.
2: S'ha queixat Thomas Tuchel també en la roda de premsa prèvia a aquest partit que no li agrada aquest format. No sé aquí a la taula si teniu la mateixa opinió que Tuchel i que Luis de la Fuente, o si creieu que us agrada més aquesta concentració de partits en una mateixa tongada.
1: És que per mi el que sobra és la Nations League, aquesta. És que sobra la competició, vull dir, no sé què pinta. Tu ara surts aquí a la Diagonal, baixes aquí a les tres plantes i les 10 primeres persones que agafes i els hi fas una enquesta. Què és la Nations League?
2: Estàs escalfant algú que està a Wembley, tranquil, sí, sí. Relaxat, no? Vull dir...
1: Podem fer la prova, ja ho sé. Val. Podem baixar i preguntar què és la Nations League. Ja de 10, igual un 50% ens diu que no sap què és, però... Jo crec que un 90% no sap com funciona el sistema de les lliguetes, els descensos, els ascensos, qui es classifica per la següent... És que no interessa a ningú aquesta competició. Dami, ho sento, no interessa a ningú aquesta competició, que carrega el calendari pels seleccionadors i també pels clubs, i ara estem tots aquí tocant fusta, tocant ferro, tocant el que sigui, perquè no ens passi un Mbappé amb el Barça.
2: Abans hi havia amistosos, eh?
1: Sí, però no tants. Ja ho sé, hi havia amistosos, però no tants, no?
2: Bueno, no, hi havia les mateixes aturades, 3, jo crec, no?
1: I 2 partits per aturar, doncs és igual. Sobren partits.
2: Si no,
1: 3 aturades, com hi havia fins ara. No sé, està...
3: Crec que era la mateixa, la xifra.
2: Jo crec que era la mateixa estructura, sí, sí. Doncs... Jo crec que era la mateixa. Hi havia amistosos.
1: Però és veritat que eren amistosos, no hi ha l'exigència que hi ha ara, que et jugues classificacions i et jugues
2: títols. Està clar.
1: Per mi, aquesta competició
2: són partits oficials i al final els jugadors han d'anar, entenc, al 100%. I abans potser anaven...
1: Es podia jugar amb la convocatòria, podies esborrar-te.
2: Després en parlarem, potser Rafinha avui, en comptes d'anar al 100%, potser haurà anat al 60%. Ens explicava l'altre dia que en aquell partit que es va lesionar contra França no havia anat al 100%. Vull dir que els números que havia fet contra França havien estat molt inferiors als que feia habitualment. Es va lesionar, mala llet, ell diu que en un salt es va lesionar i que després...

0: va perdre el resta de temporada amb el Barça, però efectivament si són amistosos els futbolistes ho poden gestionar.
1: Eurocopa sí, Mundial sí, Nations League, hòstia.
2: És una pedra a la sabata pels entrenadors dels clubs, el ritme que anava... També em sap greu, Dami, perquè sé que gaudeix i xale amb Espanya, però...
3: No, però per mi no ho lamenteu. Però... O sigui, això és com si a tu t'agrada la paella i a un altre li agrada la fideuà. Vull dir que... Sí. No, que escolti els seus gustos. En qualsevol cas, jo només diria, més enllà dels gustos que un pugui tenir pel futbol de seleccions, pel futbol de clubs, sí que crec que s'ha d'explicar bé el funcionament, o sigui, jo només dic que la introducció de la Nations League, i aquí ja no vull convèncer ningú de que la competició s'obri o no s'obri, o sigui millor o pitjor, la introducció de la Nations League no ha introduït més partits, això és una realitat, i es juguen els mateixos partits que abans, el que passa que ara són més competitius i no juguen amistosos, però no és que no juguin amistosos, és que abans diguem que, per exemple, ara comença un cicle d'any 26-27, que acabarà amb l'Eurocopa l'any que ve. Abans es jugaven fases de classificació de 2 anys i eren de grups llargs. Què passa? Que quan tu, per exemple, tenies un grup sanar, és a dir, que hi havia 7 equips, hi havia alguna finestra en què no et tocava jugar, no? No et tocava jugar, descansaves. Llavors, el dia que tu descansaves, jugaves un amistós. I així es configuraven les dues temporades abans que tu juguessis el Mundial Eurocopa. Ara què passa? Que el primer any tu jugues la Nations League i el segon fas la classificació. És només això, la Nations League substitueix, o sigui, parteix la classificació que es fa el segon any i el primer fas la Nations League, però el nombre de partits és exactament el mateix. Jo entenc que a la Nations no agradi el que tu vulguis, però el nombre de partits és el mateix. Jo crec que això és important puntualitzar-ho.
2: Sí,
0: sí. No, i et dic una cosa, com a espectador, demà, en comptes d'haver-hi, jo què sé, una Espanya venint, per posar un exemple, hi ha una Anglaterra-Espanya a Wembley en competició oficial. Però després, pels interessos dels clubs, pels interessos dels futbolistes, que són els que es lesionen, carregar encara més el calendari de partits oficials, no? És veritat que és una temeritat tenint en compte doncs, com ja de carregat està tot plegat.
2: Aquí volia anar. Primer, a nivell competitiu, ahir, per exemple, el Països Baixos-Alemanya va ser un bon partit de futbol, me'l vaig veure i em va agradar. L'Austràlia-Brasil d'avui ni me l'he mirat. Per la diferència d'un partit competitiu o un partit amistós, això per una banda. Però el que deia abans, una pedra a la sabata pels entrenadors de clubs, això ja passava abans quan no era Nations League, el fet de que la dinàmica mateixa del Barça, que ara la interrompis, i amb aquesta nova aturada hagis d'introduir una setmana de vacances pel mig, etc. Vull veure quin serà el resultat d'això, com tornarà l'equip a la dinàmica del futbol de clubs. I llavors la incògnita de si aquesta forma d'ajuntar dues aturades i fer una aturada més llarga funcionarà o no, jo crec que la podrem valorar en uns mesos vista a nivell de lesions musculars, sobretot. De traumes, mala sort, al final és un cop, però les musculars, veure si n'hi ha més ara o n'hi havia menys abans amb el format de 3 aturades i no 2 ara més concentrades. Jo crec que llavors és on podrem dir, vale, funciona, hi ha menys lesions, o al contrari, hi ha més problemes musculars i més problemes per als clubs.
4: Estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Albert aquí. Penso que és una cosa que el temps ens ho dirà una mica. Jo ara mateix no tinc opinió prou formada. Sí que potser ho veig i penso... Si abans fèiem 3 finestres, però hi havia menys acumulació de partits, perquè ara 10 partits, 4 partits en 10 dies, em sembla una...
2: És que n'hi ha que han fet dues llistes. Klopp ha fet dues llistes,
4: sí,
2: i d'altres.
4: Sí, però també...
2: D'aquella manera, però...
4: Sí, però Klopp ho ha fet també perquè és el
2: càsting.
4: Primer...
2: Sí, és un càsting. És un càsting, sí, etcètera.
4: Però el temps ho dirà una mica. Jo crec que una mica sóc dels que pensaré que el temps ho dirà, perquè pots pensar, bueno, interromps menys els clubs perquè només hi ha 2 aturades en comptes de 3. No? I el ritme de competició, doncs, el podrà recuperar el Barça el novembre no hi haurà aturada i tot plegat, però el temps
0: no,
4: ho dirà.
0: No hi ha hagut el setembre. És la cantareta és la del setembre.
4: Ah, la setembre.
2: Exacte, la primera.
0: Sí, sí, la primera. Sí. El novembre hi torna a haver aturada.
4: Sí, torna una altra. Sí,
0: greu comunicar-t'ho, però que ho sàpigues. Sí.
2: També és un apassionat de la Nations League.
0: Sí, sí,
2: com
0: sí,
2: podeu,
0: sí,
2: pot
0: sí,
2: comprovar.
0: Sí, sí, sí. Parlant de lesions, hola, Clara Rodergas, bona nit de nou.
5: Hola.
0: Actualització sobre l'estat físic de Kylian Mbappé. Ha parlat Zidane en roda de premsa.
5: Sí, i... Té pinta que marxa cap a Madrid, eh? Mbappé ha dit Zidane que no pinta bé, que ha patit una hiperextensió al genoll esquerre en el moment del xut, en el que ha fet el gol de la victòria de França en aquest partit contra Turquia, que no volen assumir cap mena de risc i que el més segur, pràcticament confirmant-ho, és que tornarà cap a Madrid Mbappé perquè passi allà les proves mèdiques pertinents i saber exactament què té Mbappé en aquest genoll esquerre.
0: Mira que estava completament d'acord amb el Pol Ballús, que no pot ser que estigui tot orquestrat, però ara pensant-hi, dic, i si Florentino li ha promès una campanya per la pilota d'or a canvi de dir en el primer partit, però t'esborres i tornes cap a Madrid?
4: Em sembla un preu molt barat.
0: Barat? Sí,
4: sí,
0: eh?
4: Sí.
0: Sí, eh?
4: Sí.
0: Mal.
2: Té un viatge a Àfrica on ha d'anar a dedicar la pilota d'or que guanya.
0: Perquè diguéssim que el seleccionador, que és Zidane, és com Ancelotti. No els hi costarà problemes. Tant de convèncer, no?
4: Jo crec que hi ha lesió de veritat, eh?
2: Jo estic
4: aquí. I a més, veient el Caid Zidane una mica, Caid literalment que no té bona pinta.
0: Sí, sí.
1: I el context que has descrit és que no és el moment. Igual et pots esborrar de l'últim, si vols, de 4, però no. Sí, sí. Quan queda un partit per un partit abans que es tanquin les votacions, el dia que s'estrena el teu nou seleccionador, no és el moment.
0: Jo també ho crec, però és que vaig fent, saps? Vull dir, la coherència, em surt per aquí a l'esquerra la coherència i per l'altra, per la dreta, em surt aquí el rostre de Florentino Pérez i dic... Sempre, saps? Vull dir, ho he de posar sota sospita. Però sí, teniu raó que la coherència fa pensar que ha de passar proves demà o demà passat i que veurem què té Kylian Mbappé. Si hi ha qualsevol novetat més, Clara ens ho fa saber.
5: Perfecte.
0: Una pausa, minut, i de seguida tornem. Acabem de rematar aquesta prèvia de l'Anglaterra a Espanya amb, entre altres qüestions, la pilota d'or, perquè, esclar, li hem preguntat a Rodri i a Harry Kane, que també ha parlat en les hores prèvies a aquest Anglaterra-Espanya de demà.
6: RAC 1.
7: Únic s'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
11: Busques un vehicle híbrid?
12: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
11: Més eficient, és menys consum.
12: Més potent és més cavalls.
11: Tot a Romauto.
12: Barcelona.
11: Molins de Rei.
12: Mataró.
11: Blanes.
12: I Santa Coloma de Farners.
11: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
12: RomautoNissan.com.
11: Romauto.
13: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
14: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
15: Esto promete, Manu.
14: No lo creo. Arranca la transmisión. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
15: Huele a compra, Manu.
14: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
15: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
14: Venga. Ocasión Plus.
16: Ràdio en directe.
17: Contingut a la carta.
16: Podcast.
17: El que vols, quan ho vols.
16: A l'aplicació de RAC 1. Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
0: Dos minuts i tres quarts de 12 de la nit. El Tu ho diràs en directe, i en directe també arriba el comunicat de la Federació Francesa. Torna a entrar la Clara Rodergues. Bé, de fet, no ha marxat de l'estudi, Clara? Encara t'has quedat aquí per explicar-nos què diu aquest comunicat oficial ja de la Federació Francesa.
5: Sí, és breu, però confirma que té una lesió al genoll, que s'ho ha fet en l'acció del gol, en el xut, confirmem-ho, lesió tendinosa al genoll. Per tant, és baixa per la resta de concentració, això vol dir que tornarà cap a Madrid, com ja havia avançat Zidane, que segurament passaria a la trobada de la premsa posterior al partit. Per tant, Mbappé, que torna cap a Madrid, veurem aquestes proves que determinen, però de moment aquest primer comunicat de França és la lesió al tendó del genoll esquerre.
0: Doncs veurem, efectivament, què és el que té Mbappé i si pot jugar en els pròxims partits. Recordo que el proper partit del Madrid és contra el Villarreal, al Bernabéu, no? Si no m'equivoco, partit contra el Villarreal al Bernabéu. Sí, Dami?
3: Sí, contra el Villarreal al Bernabéu, pròxim partit. Vols a Madrid, sí.
2: A un mes del clàssic.
3: Sí.
0: I a un mes, sí, no, clar, un mes del clàssic. Sí. Vols afegir alguna cosa sobre aquestes notícies que van arribant d'Mbappé com a narrador dels partits del Real Madrid, Damià López?
3: No, doncs que aquí tota la premsa madridista està pendent del partit de demà, però també estan alerta de totes les lesions del Madrid. No, què vols que et digui? Que doncs, lògicament té un impacte brutal i que la sensació és que és un efecte dominó, no? Que en el moment en què doncs hi ha una mala notícia, doncs arriben totes les males notícies i que no és l'any. I que la lesió d'Mbappé, per molt que no estigui sent el seu any, doncs és brutal, perquè sobretot jo crec que en els partits justament com el del Villarreal, perquè en els partits de casa en què el Madrid ataca i fa el primer gol, al final acaba sent demolidor i suma molts gols. Llavors, bueno, hi ha partits com el de l'altre dia en què doncs, desapareix perquè no arriben i perquè està desconnectat, però sobretot en partits de casa com els que li venen al Madrid, que juga dos partits consecutius en què és bàsic, és una pèrdua ja no només a nivell esportiu, sinó per tot el soroll que provoca, perquè després de la derrota contra l'Atleti a Madrid, amb tot, ja dic, tot el soroll doncs que provoca aquesta derrota, ara sobre una lesió d'Mbappé, clar, és que cada dia passa alguna cosa nova al Madrid.
4: Tinc una pregunta per tu, aquí d'amic, que no sé si amb tota... Ara aquí descrivies l'ambient de la premsa del Madrid, que hi ha aquí desplaçada amb la selecció. Tu detectes més pro Vinícius o pro Mbappé amb els que hi ha aquí?
3: Jo crec que l'any passat eren molt pro Vinícius.
4: I ara estan canviant.
3: Al llarg de l'any, però és que ara et diria, Pol, que és impossible ser pro Vinícius.
4: Clar, clar.
3: És que ara mateix, amb aquest rendiment, no? Vull dir, és que sí, sí. Vinícius t'ho posa impossible per poder defensar-lo, perquè és una cosa que clama al cel. Tu pots ser defensor d'aquest futbolista, però és que, i ja no parlem d'una qüestió d'actitud, de la forma de ser el jugador, és que està en un moment de forma... tots hem vist quina pot ser la millor versió de Vinícius. El que passa que sí que és veritat que a nivell de compromís, que és el que defensen els, diguem, els que estan al costat de Vinícius sempre, és un jugador que mai s'ha esborrat, no? Sí. Això és el gran aval de Vinícius. Mai s'ha esborrat, sempre hi ha estat, fins i tot en partits absolutament intrascendents, recordo el camp de l'Espanyol, que Vinícius sempre hi va ser, però esclar...
4: I en Mbappé, en canvi, sí.
3: Sí, tu deies abans, al camp del Betis, per exemple, com que es posa la mà a la cuixa,
4: sí,
3: i se'n va, i en canvi tot el soroll doncs, repercuteix en Mbappé. Una lesió per aquí, una lesió per allà, ara deixes de fer gols, ara te'n vas de vacances a no sé on, a Itàlia, Grècia, etc. Mm-hmm. En canvi, jo crec que també diria una cosa més. Crec que al final a tots se'ns jutja la vida per l'expectativa, no? I el futbolista encara més pel que pots donar. I jo crec que hi ha la sensació que d'Mbappé un espera més que de Vinícius. I clar, com que espera... I això ja tampoc diu molt de Vinícius, perquè ara la gent ja... Tu fas una enquesta... Bé, també el temps passa molt de pressa i tot és molt canviant. Però ara mateix, entre el madridisme, l'enquesta guanya Diomandé en lloc de Vinícius. Jo crec que ara el madridisme et posa Diomandé per damunt de Vinícius. Però el problema d'Mbappé és que la gent espera tant d'ell que, com que els hi ha donat tan poc, bé, no els ha donat cap títol, doncs ara mateix jo diria, Pol, que és que ara mateix més d'un madridista et diria Diomandé i Espí. Et diria sí, això.
0: Al final, sí, més enllà d'això, veurem si Mbappé es perd algun partit del Madrid, però si se'n perd algun, el gran beneficiat és Vinícius, que ha demostrat en aquests dos anys, que tampoc ha estat al seu màxim nivell, que aquell mes en el qual no va rendir gaire bé Mbappé, va estar fora per lesió, doncs Vinícius, com a mínim, va fer alguna cosa més del que ha demostrat en aquestes últimes dues temporades en les quals no ha estat bé. Per tant, no sé si ho estarà celebrant al Brasil, suposo que no, perquè potser no deu estar ni el cas ara mateix està a Austràlia.
4: Està a Austràlia. Deu dormir, no?
0: Segurament, deu estar dormint i es llevarà amb la notícia d'aquesta lesió. Mbappé, comunicat de la Federació Francesa, se'n torna a Madrid, passarà proves amb aquesta lesió tendinosa al genoll esquerre. 3 minuts per sobre de 3:15 de la nit, buscarem un últim punt de vista d'aquest Anglaterra-Espanya a Wembley. Tinc en línia el periodista del diari The Guardian, el Sid Lowe. Hola, Sid, bona nit.
6: Hola, muy bona nit.
0: Quin partit tenim demà, aquest Anglaterra-Espanya a Wembley. En condicions normals, quan Anglaterra juga a casa, gairebé contra totes les seleccions, és favorita. Demà creus que és favorita o no?
6: A ver, bueno, yo creo que el favoritismo es un poco, no sé, es un poco, depende un poco del contexto, ¿no? Y yo creo que el contexto de ese partido es un partido en que los dos vienen de mundiales bastante buenos, aunque obviamente el Mundial de España es mejor. Creo que hay un respeto enorme hacia la selección española y, por lo tanto, hombre, jugando en casa se puede pensar esto, pero yo creo que los ingleses en general pues dan tan por hecho de que la favorita, a priori, és la selecció espanyola. Però, bueno, jugando en Wembley, quién sabe.
0: Hi ha una reflexió en les últimes hores d'Anthony Gordon que m'ha agradat moltíssim. Ell parla de la qualitat que tenen jugadors com Rodri, no? O com Pedri, sí, que ha vist durant aquests últims entrenaments al Barça, i diu, o arriba a dir, que segurament ells no hi podran arribar mai, aquesta qualitat, aquest domini de la pilota, no? És una mica la resignació dels anglesos a jugar a l'estil que fa anys i anys que juga la selecció espanyola, que juga al Barça i que juga a molts equips del futbol espanyol que intenten practicar.
6: Sí, a mí me parece una reflexión muy interesante. Es verdad que tiene un puntito así de resignación, un puntito, digamos, casi de fatalismo. Decir, mira, pues yo me rindo, pues no puedo hacer nada porque estos son muy buenos. Pero si tú aceptas eso y tú dices, mira, a eso no podemos jugar, pero eso no quita que podemos jugar a otra cosa. Y es verdad que Inglaterra, yo creo que lleva unos cuantos años intentando encontrar ese punto de identidad, ¿no? Intentando decir, mira, tenemos que ser más modernos, tenemos que tener más capacidad con la pelota, tenemos que ser capaces de manejar mejor los tiempos del partido, pero también tenemos que saber lo que somos. Y si no tenemos los futbolistas los futbolistas que crecen en la Masía, por ejemplo, si no tenemos un futbolista como Rodri, pues tenemos que buscar un poco cuál es la identidad y a partir de ahí, pues competir. Y luego hay otro contexto que tiene que ver concretamente con Thomas Tuchel, que me parece muy, muy interesante. A Tuchel, cuando le ficharon, dijeron que mira, reconocemos que Inglaterra está muy, muy, muy cerca. Este entrenador le fichamos para que dé el último paso. Es decir, que en el Mundial, que llegue a semifinales, la gente dice, ya, pero si ya llegaba a semifinales. Tú viniste precisamente para dar el último paso y cuando llegas a semifinales, pues claro, se da un paso hacia atrás. Y yo creo que eso es un concepto más mental que estilístico, ¿no? Es decir, mira, tenéis que tener, digamos, el coraje y la valentía de ir a jugar. Y yo creo que dentro del contexto del análisis de Gordon, tú puedes decir, mira, como España no puedo jugar, pero sí que puedo jugar con valentía, que sí que puedo jugar dando un paso más adelante, ¿no?
0: Parlant de Gordon, Sid, quina opinió en tenen a Anglaterra? Ha canviat una mica l'opinió que en tenen a vegades quan un jugador marxa del Newcastle i se'n va al Barça, no? Com de sobte el consideren millor futbolista només perquè ja juga al Barça. Quina opinió en tenen allà, sí, d'Anthony Gordon?
6: Sí, hombre, a ver, está bastante claro que cuando un futbolista ficha para el Barcelona, pues está claro que la gente en Inglaterra dice, uff, pues será bueno, ¿no? Y ya solo con fichar, pues ya se le toma quizás un poco más en serio. Pero yo creo que más que un cambio de opinión en torno a su capacidad, es un poco un cambio de opinión, diría, ¿cómo decirlo? Diría anímico, ¿no? En plan, oye, ojalá le salga bien. Olé que se haya ido a España, olé que se haya plantado en la Liga Española, que se vaya a Cataluña y que juegue con el Barcelona. Porque yo creo que hay una especie de orgullo, ¿no? De pensar, mira, que tenemos a Harry Kane jugando en Alemania, tenemos a Jude Bellingham jugando en el Madrid, tenemos a Trent, pues es verdad que lo de Trent no ha salido del todo bien, ¿no? Pero tener a Gordon, y además tener a Gordon con un entrenador que se le ve que lo que propone encaja muy bien con lo que es Anthony Gordon, que puede que tenga algún que otro, alguna limitación, digamos, técnica, pero que es súper intenso, súper rápido, y se ha encontrado con un fútbol en el Barça, que es una especie de mezcla de ese fútbol típicamente español o típicamente de la Masía, con un fútbol mucho más dinámico y mucho más vertical. Y en el dinamismo y en la verticalidad, creo que Anthony Gordon puede encajar muy bien. Y yo creo que más que cambiar de opinión sobre él, en Inglaterra hay una sensación de estar a la expectativa y con la esperanza de que ese traspaso le venga muy bien.
0: De fet, Gordon tot apunta que podria ser titular. En canvi, per exemple, sí, Rashford no hi és per lesió. En el cas de Rashford és sempre la mateixa història, no? Lesions, sí. De vegades... quan, sembla que va poder gaudir el Barça, però que quan arriba al Manchester United tornen a passar les mateixes coses que li han passat en els últims anys de la seva carrera.
6: Sí, es una pena, además, porque creo que todos tenemos claro que hace, no sé, hace 5 o 6 años, pues Rashford apuntaba muy alto, luego se estancó, pues luego tuvo su paso por el Aston Villa y arrancó muy

0: Dos minuts per sobre la mitjanit, pareu atenció perquè ja arriben els Skoda Days, Skoda Lampis, del 17 al 26 de setembre. Per tant, aquest dissabte, últim dia, aprofita ofertes úniques en vehicles Skoda en estoc. És el moment de trobar el teu Skoda al millor preu. No deixis escapar aquesta oportunitat. Skoda Days, només Skoda Lampis. Més informació a lampis.es. Va, que tancarem línies amb Londres. Abans, però, capítol Torre. Damià, han parlat aquesta tarda i aquesta nit Rodri i Harry Kane sobre la possibilitat de guanyar la pilota d'or, tenint en compte que són dos dels candidats.
1: Sí, hi ha hagut un moment divertit a la sala de premsa quan li han preguntat a Rodri i li han reflexionat que semblava que ell no la volgués guanyar perquè ell no reivindica o no se la va demanant, per dir-ho així, com si que d'alguna manera es pot interpretar que ho han fet Lamine i Mbappé. I Rodri li ha preguntat al periodista si es pensa que ell no la vol guanyar.
2: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir, depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado particular formado por 100 periodistas que deciden. No creo que nada de lo que diga pueda servir para influir en su decisión, aparte que los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo, ¿no? Y a un deporte que entendemos que es colectivo y que nada de lo que jugadores como yo hemos logrado se entiende sin tus compañeros. Evidentemente, por preferencia, yo siempre dije que me encantaría que lo ganara un español, pero lógicamente claro que me gustaría ganarlo, pero no depende de mí y por eso no salgo a reivindicarlo.
1: Hores abans havia parlat també Harry Kane a Anglaterra, que avui s'ha entrenat a la casa de Kane, a la ciutat esportiva del Tottenham, l'equip de procedència de Harry Kane, i quan li hem preguntat per la pilota d'or, doncs Kane ha admès doncs, que sí, que li agradaria guanyar-lo i que, de fet, doncs, a la vista de la temporada que ha fet, doncs que és una gran oportunitat per ell.
3: Best chance right now, yeah. Whether that's in the future as well, we'll have to wait and see.
4: La millor oportunitat és ara, sí. Potser també en el futur, ja ho veurem, però sí, crec que de moment a la meva carrera és la millor oportunitat sense cap mena de dubte. Des del punt de vista personal va ser la meva millor temporada, també des del punt de vista d'equip pel que fa a títols i rendiment. Així que sí, és una cosa que òbviament seria increïble de guanyar. Però com no paro de dir, ara depèn d'altres persones i de la seva opinió sobre els jugadors i sobre la temporada passada. Així que haurem d'esperar i veure què passa. Sé que no serà l'última vegada que en parli, però encara queda un mes i el meu objectiu és intentar ajudar l'equip a aconseguir una bona victòria demà a la nit.
3: This team, get a good win tomorrow night.
1: Doncs ànim, Gerard, que ja s'acaba, que
0: sí.
1: Ja en pocs dies s'acaba.
0: Sí, sí, sí.
1: Espanya, 39 partits d'imbatibilitat, rècord absolut, el va batre quan va derrotar Argentina a la final del Mundial. L'aspiració, a banda de seguir guanyant partits en si i d'avançar en aquesta Nations League, doncs demà continuar sumant partits d'imbatibilitat. Veurem quina és l'ambició. Recordem que després de guanyar el Mundial 2010, Espanya va recollir derrotes i derrotes dures. Recordo golejades a Portugal, també a Buenos Aires contra Argentina. Diversos al·licients. Primer partit de Lamine a Wembley.
0: Sí.
1: Primer partit de Luis de la Fuente a Wembley. Luis de la Fuente, a aquestes alçades, no havia dirigit mai a Wembley. Veurem a Gordon, que demà serà titular, lògicament també Harry Kane, Bellingham. Un partidàs.
0: Sí,
1: God save the Queen.
0: Pensava que deies God save the Nations League, eh?
1: Però això sempre. Això és God save the National Teams Soccer.
0: Molt bé. Endavant. Tres quarts de nou a Anglaterra, a Espanya. El seguiran, evidentment, puntualment amb el Damià López a Wembley, al Superesports, i després, evidentment, totes les reaccions que hi hagi aquest partit, aquest gran partit, el gran partit del cap de setmana, us els farem saber aquí al T'ho diràs. Dami, gràcies, una abraçada.
1: A vosaltres, abraçada. Bona
0: nit. Bona nit. Somriu al Ballús, deu pensar que la nit encara és llarga pel Damià, no?
5: No, el Damià es porta bé. És un... Sí, és un soldat de la feina.
0: No emplis, que no té dret a rèplica.
5: No, soldat de la feina.
0: Ja l'he acomiadat.
5: No, m'ha casat amb la informació.
0: Sí. Esteu d'acord amb Rodri que sortia a parlar i a fer campanya no condiciona el vot dels periodistes?
5: No, jo crec que pot condicionar.
0: O condiciona.
5: Aquest any crec que pot. No crec que hauria de condicionar, crec que en un món ideal no hauria, però tal com està muntat tot, crec que sí, que tots en són plenament conscients i per això hi ha hagut aquesta desfilada de personalitats dels mitjans de comunicació en les últimes setmanes. Jo crec que sí.
6: Sí, no... Estigues demostrat que condiciona, és que el tour ha sigut bestial, tant de Kylian Mbappé com sobretot també de Lamine Yamal, i potser encara no ha acabat aquest degoteig d'entrevistes reivindicant que se'l mereixen l'un i l'altre. Si no condiciones, no, No ho farien, jo també ho crec.
7: I sí, perquè hi ha debat. Perquè no hi ha una figura clara que diguis hi ha un guanyador que tots tenim clar que serà aquest, és qüestió de dies. Això cadascú fa la seva campanya i jo crec que sí, que aquest any condiciona.
5: També abans fora d'antena estàvem parlant que, clar, si això té èxit, els anys que venen, què serà això?
0: Que marquin 15... No, 15 no, 7 dies. 7
6: dies,
0: dies
6: de campanya.
0: 7 dies de campanya.
5: Sí, sí.
0: 7 dies de campanya amb
5: Florentino,
0: castells, el carrer, Florentino amb la bandera de Mbappé.
7: Exacte.
0: A la llotja, si vol, Florentino amb la bandera de Mbappé. L'eslògan també, que li facin l'eslògan.
6: No està mal, és millor que la Nations.
5: Que qualsevol jugador que es vegi amb opcions dirà, bueno, qui em vol entrevistar? Coig cap allà.
0: Passa que ja haurem de començar a reclamar que hi ha una mesa electoral aquí, la del periodista espanyol, que no sé si algú una irregularitat, eh? Avui el pare de la Minya Mala ha dit que guanya o guanya Espanya al Mundial. Hi ha un futbolista que és estrella mundial que juga a la selecció espanyola, com és la Minya Mal, i potser m'equivoco, eh? No crec, però el periodista que votarà aquí a Espanya votarà a Kylian Mbappé en primera posició, entre altres coses, perquè...
6: Li ha fet dues entrevistes aquesta setmana.
0: Li ha fet dues entrevistes i sabem quina relació té amb Florentino Pérez.
7: Sí, sí.
0: Sabem
7: sí o no? Ha anat així.
0: Sabem quina és la seva posició al diari AS, etcètera, etcètera. Per tant, vull dir que si això passés en un altre país, o si la Minya Mal, en comptes de, no sé, de futbolista del Barça, i no sé, o no tenir, diguéssim que arrels al Marroc, etcètera, etcètera, seria molt diferent, eh? Molt diferent.
7: Arrels al Marroc i nascut a Catalunya.
0: Nascut a Catalunya, etcètera, etcètera. Vull dir que,
7: és ficció absoluta, però si Rodri hagués anat al Madrid, per qui farien campanya?
0: Oh, està clar, està clar. Bé, hauríem tingut un problema, perquè suposo que Mbappé s'hagués emprenyat. Però...
7: Clar, que si hem tingut un sidral allà dins... Que...
0: I perquè Rodri, ja l'hem sentit, no...
5: Sí, ja ho té fet,
0: ja
5: en
0: té una. Sí, ja en té una, i deu dir, mira, ja està.
5: Hauria tingut el fitxatge que volia ja, i només amb el fet de ser allà ja en tindria prou, i en canvi Mbappé no, té prou.
0: Sí, sí, això és veritat, això és veritat. Dilluns es tanca la votació a la Pilota d'Or. Dilluns 28 de setembre és l'últim dia que tenen els periodistes per votar, i després fins al dia 26, diria que és, el dilluns 26 a Londres.
5: Coincideix més o menys amb el clàssic, eh?
6: L'endemà.
7: Clàssic és clàssic, diumenge 25 a les 9 de la nit.
0: Doncs sí, sí. Suposo que dilluns s'acabarà ja totes les campanyes, perquè estarà tot dat i beneït, els periodistes ja hauran votat, i ens podrem centrar en el futbol durant aquest últim mes, abans que s'entregui aquesta Pilota d'Or 2026. 10 minuts per sobre la mitjanit, fa ja unes quantes hores, el Brasil ha jugat un amistós a Austràlia contra Austràlia, que ha acabat amb empat a 1. Corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez, què tal? Bona nit.
8: Què tal, Gerard? Bona nit.
0: Bona nit, 7 de la tarda, diria, no?, aquí al Brasil.
8: Sí, 7 i 10, sí, 5 hores menys.
0: Val. El partit s'ha jugat, em sembla que ha començat a les 12 del migdia, hora catalana, a les 7 del matí, al sí, Brasil, sí. Per tant, molt aviat. 1-1, amb Rafinha jugant tot el partit, 95 minuts, assistint en el gol de l'empat que ha estat en l'última jugada del partit, ha llançat el córner que ha servit perquè el Brasil empatés, i, per exemple, contrasta amb els 60 minuts que ha jugat Vinícius. El Brasil ha empatat i gràcies, Pau. I les crítiques crec que aquí al país són importants, no? Vull dir que no estan gens sí. contents.
8: Exacte, jo crec que si segueix amb... o millora molt o aviat es començarà a demanar la dimissió de Carlo Ancelotti, perquè des que ha arribat, és molt que ha arribat fa poc temps, ha tingut poc marge de treball, però la Seleção no millora en res als seus antecessors i els resultats doncs, són bastant decepcionants, ja no només per l'eliminació del Mundial, sinó de moment doncs, en aquest nou cicle el primer partit ha estat bastant decepcionat, un empat al temps de descompte contra Austràlia, que sempre ha estat un rival molt, diguem, assequible pel Brasil. I, bueno, de fet, els titulars ja són que torna a decepcionar la selecció, que no millora, que no es veu un progrés, i, per tant, jo crec que tindrà poc marge Ancelotti si no comença a millorar els resultats. Tornen a jugar el Brasil de la setmana que ve contra Austràlia, contra la Índia. Jo crec que es dona per fet que hi haurà una golejada, però la Índia no crec que sigui el rival per medir l'estat o com està la selecció brasilera. Doncs les dues proves, per tant, eren contra Austràlia. De moment, la primera ha estat bastant decepcionant i ja et dic que la pressió començarà a caure i de manera bastant forta contra Ancelotti si no milloren.
0: A les crítiques d'Ancelotti, a Vinícius o no sé si fins i tot a Rafinha, com li va passar a Messi amb el fet de que aquí el Barça s'inflava gols i potser el Brasil no en marca, n'hi ha o no són tan individualitzades i s'entren a la banqueta?
8: No, de moment no hi ha hagut cap crítica, no n'he vist cap a Rafinha. El que passa, per exemple, al portal de Globo Esporte, que és el més popular de tot Brasil, que deixaven votava una part doncs, els periodistes i l'altra l'afició li ha donat un 2,5.
0: És a dir, sobre 10, eh?
8: Sí, sobre 10. Li ha donat un 2,5 a Rafinha. Crec que la nota era un 5, la que li han posat els del portal, els periodistes especialitzats, i al públic doncs, la meitat, un 2,5. Per tant, ja vol dir, és un reflex no?, de que la gent no acaba d'estar satisfeta i en Vinícius els comentaris són que realment ha tingut una altra actuació molt decepcionant amb la selecció brasilera. Hi ha una imatge que ja s'ha convertit en un meme, és que intenta fer aquell regat que feia Garrinxa, que deixava la pilota quieta i amb el cos s'anava cap a un costat, doncs ha intentat fer això i el rival li ha pres sense cap mena de problema la pilota i se n'ha anat. És a dir que Vinícius, crec que aniran abans les crítiques, que ja comencen a caure cap a Vinícius perquè el seu rendiment en Brasil és realment molt fluix, abans que Rafinha.
0: Mira, vull destacar un fragment de la roda de premsa d'Ancelotti perquè ara algú es preguntarà, Rafinha jugant 95 minuts, és un partit amistós. Dimarts que ve tornen a jugar contra Austràlia. Què passa, que tornarà a jugar Rafinha en 95 minuts? Li han preguntat per si farà rotacions a Ancelotti i ha dit això.
9: L'equip va mudar un poco, no mucho, però un poco, vamos, algunas mudanzas, pero dar minuto a otros.
0: Algunes mudances, ha dit Ancelotti, algunes rotacions que imagino que Rafinha no tornarà a disputar el partit sencer, que seria clamorós. Avui ha donat descans a unes quantes figures, entre elles la de Vinícius, i Rafinha ha jugat tot el partit. Està bé, no s'ha lesionat, de fet, que sapiguem, sinó que em corregeixi el Pau, crec que no hi ha cap jugador brasiler que hagi pres mal. I Rafinha ha jugat, diria que de més de mitja punta, no? Jugava Endrick com a davanter centre.
8: Sí, més o menys ha fet parella amb Endrick a l'atac. Endrick jo crec que ha estat la gran sorpresa perquè es donava per fet que seria Pedro, el davanter titular de Brasil. Finalment ha estat Endrick. I a vegades doncs, ha anat intercalant amb Vinícius o amb Estevao a les bandes, però no acaba d'encaixar ni Rafinha ni Ancelotti acaba de trobar la tecla perquè acabi de brillar Rafinha o la Selecao doncs, tenir més bons resultats o un joc més fluid i més vistós. No acaben d'encertar-la i, de fet, a l'acabar el partit, Ancelotti ha demanat a l'afició que ha de tenir paciència. Mm. És a dir, que ja està demanant paciència perquè sap segurament que o millora molt el dimarts o li començaran a caure les crítiques i deu tenir una multa, una clàusula de rescisió bastant elevada o si el fan fora, però si no, és a dir, aquí no s'estan, porten 4 o 5 seleccionadors en els últims 3 o 4 anys, vull dir que no serà una excepció.
0: Sí. Última qüestió, dorsal 10, Rafinha, hereta el que portava Neymar. T'ha sorprès a tu, personalment?
8: No, ja se sabia que portaria...
0: Ah, se sabia?
8: Sí.
0: Avui l'estrenava, ja diguéssim. Val.
8: Sí, avui l'ha estrenat i, bueno, una sorpresa. El que és una mica la sorpresa és el que Ancelotti no acaba doncs, de fer jugar la selecció. És veritat que ara doncs, és un nou cicle, hi ha molts jugadors nous, segurament alguns dels que estaven a la banqueta, els oients, doncs, molts no els han sentit a parlar mai, són... han de ser, en teoria, el futur del Brasil, però bueno, de moment avui han jugat més o menys els de la confiança d'Ancelotti, veurem si el dimarts dona opció a jugadors doncs, que també debutarien, cas d'Artur Díaz, de Breno Bidón, de Martinelli, bueno, hi ha moltes novetats i en teoria doncs, a poc a poc han d'anar agafant el relleu, aquesta és la primera convocatòria que, per exemple, no hi ha ni Neymar, ni Casemiro, ni Alisson, vull dir, noms il·lustres de l'última dècada de la selecció brasilera. L'única, a part de Rafinha, però crec que ja no entren tan enrere, és Marquinhos. La resta, doncs, ja ha anat deixant pas i veurem, perquè contra la Índia sona per fet que serà una golejada d'escàndol i segurament Rafinha no crec que actuï contra la Índia, sinó que, sent un rival tan dèbil, Ancelotti optarà per donar, doncs, o fer debutar aquests que ha convocat per primera vegada.
0: Esteu aquí a la taula comptant els minuts de Vinícius i Rafinha en aquesta aturada?
7: Contra la Índia, però l'hauria d'alliberar i que tornés abans, que se l'estalvies directament, i el desplaçament i tot plegat.
0: Sí, mira, en el cas de Brasil és veritat que juguen una setmana abans de que es torni la competició de clubs. Sí, vull dir que hi ha una mica de marge.
5: Més viatge, també.
0: Però clar, el viatge no li treu ningú a Rafinha.
6: I el passat en madridista d'Ancelotti.
0: Desconfies. Fa que m'enfi. Desconfies, veus? Ja torna.
6: Ah, sí, la coherència i la
0: coherència i el rostre, eh? Exacte. El rostre d'aquí de Florentino, eh? Tens aquí el...
6: No m'enfia ni un pèl, d'Ancelotti.
0: No m'enfia ni un pèl. Pau, una abraçada des de Brasil. Gràcies.
8: Gràcies, una abraçada.
0: Que vagi bé. Adéu, adéu. Baby, baby, baby, baby, baby, would you? Would you make it all right? 3 minuts per sobre un quart d'una de la nit. Hem repassat, crec ja, tot el que ha donat de sí, que no és poc, la jornada de seleccions, la d'avui i la de demà amb aquest partit Anglaterra-Espanya 8:45 a Wembley. A més, pel que fa a l'actualitat del Barça, a veure, tenim novetats, Clara, amb el nou model de llicències de seients VIP al Camp Nou. Se'n posen més a la venda, o se'n comercialitzen més.
10: Sí, després de comercialitzar suites i llotges, ara vendrà llicències individuals de llarga durada de la mà del seu soci Legends Global. Els clients podran disposar d'una llicència exclusiva sobre un seient al Camp Nou, del Camp Nou, durant 15 o 30 anys. El club en posarà 2.000 al mercat i la previsió que té és generar al voltant de 700 milions d'euros d'ingressos. En total, el Barça disposa de 9.500 seients VIP per explotar al Camp Nou, 5.000 s'han venut de manera directa amb més de 380 milions d'ingressos compromesos, 436 en paquets de PSL i ara posa a la venda aquestes 2.000 llicències individuals. Encara en quedaran per vendre partit a partit i d'altres que formen part d'acords de patrocini i que, per tant, no es posaran a la venda.
0: On tens la butxaca, la torre?
6: No hi arribo. Prefereixo més el seient a tribuna de premsa, també t'ho diré.
0: Sí?
6: Ja, home, sí.
0: Sí, però càtering res allà, eh? No rasques...
6: El bocat es porta de casa.
0: Ni una aigua, no? Pràcticament, a vegades, Francesc.
5: No ens podem queixar.
7: Des d'aquesta temporada tenim una ampolleta.
0: Sí, que hi ha gent del Barça que t'està escoltant, eh? Hi ha gent del Barça que t'està escoltant. Ha estat a punt de queixar-se i ara...
5: No.
0: A veure si m'ho trauran.
5: Ampolles d'aigua.
7: Ampolles d'aigua en tenim.
10: Deixa'm dir que l'altre dia el partit de Champions del Barça femení, molt bé. L'entrepà de fuet, molt bo.
5: Mira.
0: Entrepà de fuet?
10: Sí.
5: Entrepà de fuet, eh?
10: Hi ha aigua i mica de patates fregides, però l'entrepà estava...
0: Era de pic, el fuet, o...?
10: Desconec, però va entrar molt bé, va entrar molt bé.
6: Els dies de partit molt bé i els dies de roda de premsa.
10: Oh, també,
6: entrenament,
10: sí.
6: Flic, primer equip, sí, sempre
7: tens
6: tenim...
7: Tens l'esmorzaret allà.
6: Arribem allà i esmorzem.
7: Cafetó, suc de taronja, croquetet...
6: Cap queixa.
7: No és com la Premier, però, eh? Allà sí que t'alimenten que
5: l'heu vist.
0: Doncs ja ho sabeu. Si us voleu gratar la butxaca i els teniu, diu a la torre que no hi arriba, doncs ja ho sabeu. Si esteu interessats, a la web del Barça, tota la informació. I, clar, una bona notícia pel Barça, també. Un dels noms que estàvem esperant que pogués tornar a jugar. Aitana Bonmatí, que reapareixerà, o potser pot reaparèixer demà, perquè ha tornat a una convocatòria.
10: Gairebé 4 mesos després, el 31 de maig, la de Ribas va jugar el seu últim partit amb el Barça. Va ser l'última jornada de Lliga a camp del Madrid Club de Futbol, disputant la primera part. Després també va participar en 2 partits amb la selecció espanyola contra Anglaterra i Islàndia. Des de llavors, res de res, però unes molèsties al turmell. Se li havia preguntat molt a Pere Romeu en aquest inici de curs, el tècnic que anava repetint, que cada dia la cosa anava millor, i aquesta tarda per fi ha entrat a la llista per jugar demà a Logroño a 4:45. Precisament avui Aitana és protagonista del diari Marca en una entrevista en què parla d'aquests problemes i del dolor que ha patit i arrossegat.
11: Mentalmente le acabas encontrando la vuelta, pero al final cuando el dolor te limita, sí que te acaba afectando mentalmente, ¿no? Entonces el tema físico en este tipo de situaciones es importante y, no sé, para mí está siendo un logro poder subir escaleras sin que me duela el tobillo, ¿no? Entonces creo que poco a poco estoy consiguiendo estos logros, que para mí son logros pequeños, pero son cosas de la vida cotidiana que ahora mismo agradezco, ¿no? El poder tener una vida normal y por eso también estoy teniendo este proceso más tranquilo, porque vivir con el dolor es muy limitante.
10: A la llista també hi és Clàudia Pina, que dimecres va donar l'ensurt contra el París. N'ha parlat Pere Romeu.
12: bien. Sí que terminó la rodilla todo bien. Terminó con un fuerte golpe en el tobillo. Hoy hará un entrenamiento algo más individualizado, pero todo pinta que està bé.
10: Segueixen de baixa Vicky, Kika, Benasten i Alexandri. Ha tornat a quedar fora Cata, que descansarà. El partit, com deia, a 4:45. Al migdia, a les 12, dos partits. Badalona-Granada, oportunitat per mantenir-se a la part alta per les catalanes. I Reial Societat-Reial Madrid.
0: Molt bé, doncs estarem pendents, especialment d'aquesta possible reaparició d'Aitana. Gràcies, Clara. Ho deixarem aquí. De seguida anem cap a Girona per saber les reaccions de la victòria del Girona 2-0 contra l'Albacete. El Girona que dorm tercer de segona aquesta nit i també... intentarem saber l'última hora del partit del Sabadell, que juga demà a Balaïdos contra el filial del Celta a 6:45 de la tarda. Companys, Pol, Francesc i Albert, gràcies per participar a la tertúlia dels divendres, com sempre.
6: Bona nit.
0: Una pausa i de seguida l'agut amb a veure què s'ha dit a Montilivi després d'aquesta victòria gironina. Ara tornem.
13: Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
14: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
15: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
16: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
15: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
16: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
17: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
18: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
19: Potser aquesta?
20: No, és pistatxos, diu pas tu.
18: O bé aquesta.
21: Diumenge sense drama.
19: I què me'n dius d'això?
21: Segurament t'estimo.
18: Tot i que aquesta altra...
19: m'avorraria sa memòria.
18: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
19: Què? Torna la Mercè de REC 105.
18: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
19: Marcos.
18: Els Amics de les Arts.
19: Maria Jaume.
18: Teràpia de Xoc.
19: Com dius?
18: Torna la Mercè de REC 105.

0: 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
1: RAC1 i Filmax us conviden al cinema. Veniu a la preestrena d'Escape Room 2, que arriba als cinemes el 9 d'octubre.
2: Descobrireu la nova situació límit a la que s'enfronten l'Edu, la Marina, la Vicky i el Rai. Tots quatre es retroben en un antic parc d'atraccions i amb un missatge inquietantment familiar.
3: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
1: Si voleu optar a una entrada doble per la preestrena de Escape Room 2 el dimarts 6 d'octubre a Barcelona, Lleida, Girona o Tarragona, ompliu el formulari que trobareu a rac1.cat.
4: Les seves entrades, sisplau.
5: És que nosaltres estem convidats.
1: Aquest mes, veniu a la preestrena de Escape Room 2 amb RAC1. Tots som u. Tu diràs. Amb Gerard Ballera.
6: 4 minuts i arribarem al punt de 2:15 de la nit. No sé si preferiu nedar entre dofins, dormir en un iglú o volar, anar a la Delta, perquè hi ha sensacions que són difícils d'explicar, com la de conduir el nou Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet, eficient i versàtil. Ara, Honda HR-V Full Hybrid, per només 29.460 euros amb finançament a través d'Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a honda.es. A veure, Gut, bona nit de nou.
7: Bona nit, jo dormia en un iglú.
6: Tu dormia en un iglú, d'acord?
7: Sí.
6: Sí, perquè nedar entre dofins no t'hi veig massa i volar anar de la Delta encara menys.
7: No, això segur que no.
6: També et diré que conduir l'Honda HR-V Full Hybrid deu ser de les quatre la que hi ha menys opcions ara mateix, eh?
7: Vull dir ara
6: que,
7: mateix, eh? Però, sí, però sí. No em subestimis, eh?
6: No et subestimaré, No hem de subestimar el Girona, que és tercer a la segona divisió. Què se n'ha dit de la victòria avui 2-0? Ja hem explicat a l'inici que, veient les ocasions d'un altre equip, doncs, no sé si d'injusta, però curteta pel que fa al joc, què se n'ha dit?
7: Sí, la superioritat del resultat o la comoditat que fa pensar el 2-0 no és el que s'ha vist al terreny de joc, però el Girona ha estat més contundent a l'àrea visitant i Gazzaniga i els pals han salvat el Girona d'encaixar com a mínim un gol en el partit d'avui davant d'un bon Albacete, que podria ser el nou cué de la categoria al final d'aquesta jornada. En tot cas, per Quique Álvarez, tenint en compte les baixes fins a 10 que tenia avui l'equip, la victòria té mèrit.
8: Le doy mucho mérito, pero con los pies en el suelo, sabiendo que creo y estoy convencido que tenemos que hacer mejor las cosas. Pero es verdad que tenemos cosas buenas, porque si no, no ganaríamos. Entonces, la pegada que estamos demostrando, que bueno, estamos siendo muy efectivos de cara a puerta, la solidaridad en ciertos momentos, aunque no defendamos del todo bien.
7: Això de la pegada, la contundència davant de la porteria contrària, vol dir que el Girona ha fet 14 gols i que té un partit més que la resta, però que és de moment el màxim golejador de la categoria. I ara, amb 13 punts, l'equip dorm tercer. Té tants punts com el Mallorca, rival diumenge del cap de setmana que ve a Montilivi una altra vegada, però com que ha fet més gols, és el Girona qui dorm per damunt del Mallorca. I per Quique Álvarez aquesta és una gran notícia.
8: A mi, com a entrenador, pues bueno, me gustaría ver otras cosas en ciertos momentos, pero también tenemos que ponernos en contexto de dónde venimos, del mercado que hemos tenido tan difícil, el verano tan difícil que hemos tenido, y a mí pues tener 13 puntos ahora, la verdad que bueno, para mí es una alegría, ¿no? Y le doy mérito a mis jugadores porque lo tienen.
7: I parlant d'alegries, l'alegria de la nit és la tornada de Porto, 10 mesos després de lesionar-se. Avui ha jugat 10 minuts mal comptats de partit a la segona part. Ha estat homenejat per l'afició. Està eufòric el futbolista murcià, que ha comparegut amb gel al genoll esquerre a la zona mixta després del partit i que ha destacat això del vestidor d'aquesta temporada del Girona, que aspira a tornar a primera.
9: Todos se alegran por todos, todos estamos por todos. No hay prácticamente, como se habla muchísimo en el fútbol ahora, egos. Y el equipo curra. O sea, yo ya lo dije, el mayor cambio que veía es que el equipo curraba entre semana. Los jugadores quieren ganarse un sitio, quieren competir unos con otros.
7: un equip de pancaires, segons porto el

0: Girona, que tornarà a jugar contra el Mallorca, serà Montilivi, el diumenge del cap de setmana que ve, com a molt podrà recuperar dels internacionals Júnior i Píxur, si les coses van bé. Veurem d'entre els lesionats què passa amb Brian Hill o amb Justin, i dos que avui no hi eren perquè tenien molèsties musculars, com Estuani o Fran Beltran. Ha dit Quique Álvarez a la roda de premsa que és una mica més optimista amb el migcampista que no pas amb el davanter, tot i que no són lesions que ens hagin d'amoïnar gaire ni l'una ni l'altra.
1: Doncs a veure, si el Girona pot recuperar algú, perquè si no, mi Píxur, eh? Agut amb tot el cartell de lesionats que té ara mateix l'equip,
0: sí,
1: de Quique Álvarez.
0: Molt bé. No, si estàs bé, s'ha de dir.
1: Te la regalo. Vés a dormir. Una abraçada.
0: Espera, que he de fer el matinal.
1: Endavant. Gràcies, Agut. Que vagi
0: Adeu.
1: Bé. Bona nit. I amb el Bernat Balbó. Hola, Bernat, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Hem de saber l'última hora també del Sabadell, que juga demà 6:45 al camp del filial del Celta. I és a Balaïdos.
2: Sí, els de Ferran Costa han fet l'últim entrenament aquest matí a la nova Creu Alta i des d'allà han marxat direcció a Aeroport de Barcelona al Prat per anar cap a Vigo. L'assignatura pendent del Sabadell segurament aquest curs continua sent els partits fora de casa, ja que el conjunt arlequinat encara no ha guanyat lluny de la nova Creu Alta, tot i això sí que acumula 3 victòries en 3 partits a casa. La darrera contra l'Oviedo per 3-1, la qual va situar el club vallesà en 6a posició amb 11 punts, ara són 7ens per la victòria que comentàvem ara del Girona. Demà, davant, i serà el filial del Celta, que no passa precisament pel seu millor moment. Ve de perdre per 2-0 contra l'Almeria i amb només 2 partits guanyats és 15è amb 7 punts. És un equip jove, amb talent, però que ha perdut punts segurament per això, per inexperiència i joventut. Pel que fa a les baixes, el Sabadell viatja sense Nico Joachini, operat amb èxit del genoll, però que serà a baixa uns quants mesos, i Xavi Moreno, lesionat del turmell. En canvi, el Celta Fortuna arriba al partit amb 7 baixes, 4 per lesió i 3 baixes més de jugadors que han estat convocats amb les seves seleccions. Per tant, amb tot això, demà el Sabadell buscarà aquesta quarta victòria en 7 partits en el seu retorn a Balaïdos 15 anys després. Celta Fortuna Sabadell a 6:45 de la tarda. Xiularà Gorka Itayo amb José Antonio López Álvar.
1: 6:45, com diu el Bernat, amb el Pau Bonastre des d'allà. Farem el partit en directe al Superesports de RAC1, al Puig i companyia. Gràcies, Bernat, eh?
2: Bona nit.
1: Va, anem a fer la volta al món.

0: La Volta al Món.
1: Un divendres més, La Volta al Món, amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Gerard? Bona nit.
1: Has passat bona setmana?
2: Sí, i tant. Bona setmana i aquí ocupat amb els multis de la Nations League, així que bé, estem distrets.
1: Va, anem a saber primer de tot, abans de buscar la història més freak, per dir-ho així d'alguna manera, en algun país del món, els titulars de la setmana que li han cridat l'atenció al Naveira. Titulars relacionats amb el futbol internacional. El primer, Jaume, quin és?
2: Golejador i kicker. I és que Harry Kane podria convertir-se en kicker de la NFL. Ell mateix diu que si en 5 o 6 anys està jugant a la MLS i depenent del moment de carrera on estigui, podria plantejar-se ser el xutador d'un equip NFL. De fet, Kane ha dit que xuto penals i és una pressió i una tècnica molt similar. Si ho faig, m'ho prendria seriosament. Intentaria practicar-ho entre 6 mesos i un any abans de fer el salt a la Lliga, o sigui que potser podríem tenir la nova versió de Dan Goy, però a la NFL, amb Harry Kane, que està molt acostumat a fer gols de penal en el futbol 11.
1: És molt curiós que això no hagi passat encara en tota la història, que un jugador de futbol, per exemple, hagi fet de kicker. Se l'ha vist a Kane, això sí, Naveira, fent algun llançament entre pals, Ja fa 6 o 7 anys que ho va provar i no, pel que es veu en els entrenaments, no se li donava gens malament. Veurem què passa si d'aquí uns anys acaba jugant a, o no, als Estats Units. Va, anem a pel segon.
2: Vinga, doncs el segon és homes contra nens. I és que l'equip romanès de cinquena divisió, l'Argiana Romanasi, va arribar al seu partit contra el Venus Giurtelecu Simlelui amb només 9 jugadors, incloent 2 nois de 13 i 14 anys i una nena de 9 anys. Els substituts, després de lesions, van ser un porter de 10 anys i un nen de 8 anys. Això va succeir perquè el partit no es va poder moure de la seva data original, el passat dissabte. L'Argent havia demanat que el partit fos diumenge perquè gran part de la seva plantilla doncs, li tocava treballar en dissabte i, per tant, doncs, tots els integrants de la plantilla que faltaven no es van poder presentar. L'àrbitre, a sobre, els va xiular 2 penals en contra i un dels nens, que, com deia abans, va haver de jugar a porter, es va queixar que li xutaven massa fort.
1: Déu-n'hi-do, a quina lliga dius?
2: Cinquena divisió romanesa.
1: Endavant. I el tercer?
2: L'elefant a l'habitació. I és que Pierre-Emile Højbjerg ha deixat clar que ell i Morten Hjulmand, el jugador de l'Atlètic de Madrid, no poden jugar junts a la selecció danesa. Després de la derrota d'ahir davant Noruega, Højbjerg va dir que hi ha un elefant a l'habitació i és que al nostre doble pivot tenim 2 futbolistes del mateix tipus. Potser l'entrenador ha d'escollir un i asseure l'altre, perquè hem de pensar en el millor per l'equip. El periodista li repregunta en aquesta entrevista postpartit, dient-li que, escolta, potser el seleccionador prefereix Hjulmand per davant teu. I Højbjerg diu, bé, doncs és treball del seleccionador trobar l'alineació adequada. No he parlat amb ell sobre això, però és evident que la fórmula no funciona i és una mica incòmoda.
1: O un o l'altre, ho ha deixat clar en aquest cas el jugador danès. Cap a on anem avui a fer la volta al món, Naveira, en aquest divendres?
2: Doncs avui marxem cap a Mèxic.
1: Oh!

0: Bueno, és animada, eh? La música d'entrada és animada. No sé si la història també és animada o no, o si és divertida, però d'entrada la música, a veure com sona això. De qui és aquesta cançó, Jaume?
1: Doncs mira, és una cançó que es diu La carència de Panteón Rococó, que, vaja, he buscat cançons, a veure si podia haver, alguna cançó mexicana sobre doncs gent que treballa molt per intentar aconseguir un objectiu i tot i això doncs, no acaba de sortir de la precarietat, no? Aquest és el tema de la cançó i crec que entronca molt bé amb el tema que explicarem avui. I és que, doncs, un cop que les institucions futbolístiques de Mèxic, tant la Liga MX com també la Federació Mexicana, doncs, han eliminat els ascensos i descensos del seu futbol, doncs ara la política, el Senat mexicà, podria recuperar-los. S'ha de presentar properament doncs, una proposta de reforma legislativa per restablir aquest sistema. El senador Clemente Castañeda del partit Movimiento Ciudadano és l'impulsor d'aquesta doncs, iniciativa. El partit de Castañeda només té 6 escons dels 128 del Senat mexicà, però ha trobat recolzament en els representants d'altres partits, com per exemple Morena, que és el partit del govern. L'objectiu és fer que la legislació mexicana s'incorpori expressament al mèrit esportiu. I Castañeda, el senador impulsor d'aquesta iniciativa, va dir que havia convidat el president de la Liga MX i de la Federació Mexicana de Futbol a parlar sobre la proposta, però tots dos havien declinat la invitació. Els propietaris dels equips de la Liga MX van eliminar aquests ascensos i descensos l'abril del 2020, al·legant que els clubs de segona divisió tenien dificultats econòmiques. El tema és que això després, doncs, com és segurament el somni humit, no?, dels propietaris d'alguns grans clubs per tot el món, doncs, clar, es va acabar utilitzant com a excusa per tancar el camí cap a la primera divisió o la possible caiguda a la segona divisió d'equips doncs, on hi ha propietaris que sí, és veritat, posen molts diners, però que a la vegada no estan disposats a acceptar les conseqüències esportives d'una mala temporada.
0: És un exemple més que diguéssim que ja és recurrent en aquesta secció que fem cada divendres de que l'esport és política. Vull dir que aquí ha intervingut la política en comptes dels dirigents i els organitzadors de la Lliga Mexicana, hi ha intervingut el Senat, eh?
1: Sí. I de fet és que ho ha fet, i jo crec que en aquest cas podríem parlar que aquí la política doncs, està fent un bé, no?, per la competició, perquè, ja dic, és que clar, en el seu moment, els clubs de primera divisió una mica van prendre una decisió en representació, suposadament, dels equips de segona i, clar, presumptament, doncs aquesta restricció de la possible arribada d'equips de segona divisió a primera doncs, havia d'estar suspesa durant 5 anys i s'havia de reprendre al maig del 2025 el sistema d'ascensos i descensos, però realment doncs, això no ha tornat a reprendre's. I aquí ni la Liga MX ni la Federació Mexicana han fet cap tipus de comunicació pública per justificar la decisió. Simplement doncs, han intentat fer com si no hagués passat res i mantenir aquest privilegi, no? Totalment exagerat pels equips que estan des de fa 5 anys a primera divisió, doncs, que ara mateix tenen la sort, entre cometes, tot i que també s'hauran treballat els despatxos doncs, de ser els propietaris únics de les places de la màxima categoria del futbol mexicà. Clar, tot això ve també perquè en els últims anys també la pròpia Liga MX i els organismes competents doncs, havien complicat els requisits per arribar a primera divisió. De fet, un d'ells era tenir un estadi de 30.000 espectadors per qualsevol equip que intentés ascendir, cosa que no compleixen a dia d'avui 6 dels 18 equips de la primera divisió, que això em sembla realment doncs, un exemple de tenir molts nassos, no?
0: Per dir-ho
1: finament.
0: Sí, molta política també a la Lliga MX, no sí, només al Senat, sí. Sí, molta política.
1: Sí, està clar. I de fet, doncs, fixa't que Jeff Lunow, que és el propietari dels Houston Astros, de la Major League Baseball, doncs, va comprar el Cancún Football Club de la segona divisió perquè li veia doncs, un potencial a la inversió i perquè creia doncs, que podia funcionar molt bé aquesta iniciativa, però clar, ho va fer esperant que el 2025 s'aixequés aquest veto als ascensos i això és una cosa que no ha passat. I cal dir una cosa, que jo crec que a nivell de dades jo crec que ens explica bé o ens pot arribar a justificar per què hi havia tanta por dels equips de la primera divisió als ascensos. I és que Mèxic no era una de les lligues on, mentre es permetia pujar i baixar de categoria doncs fos més habitual que els equips que acabaven de pujar després tornessin a baixar. Clar, aquí, per exemple, el propietari de l'Amèrica, de Mèxic, ha dit recentment que a ell li semblaria bé que els equips de segona divisió poguessin tornar a pujar sempre que es compleixin unes condicions econòmiques. Però abans que hi hagués el veto, doncs, clar, això no suposava un problema perquè realment, he mirat abans les dades, entre 2010 i 2020 només tres equips que acabaven de pujar van tornar per on havien vingut, no? Per dir-ho així. O sigui que realment jo crec que també l'experiència esportiva feia que els clubs mexicans doncs, tinguessin una certa por al descens i han acabat aprofitant tota aquesta vinentesa amb el paraigua de la pandèmia en el seu dia doncs, per assegurar el seu lloc a primera divisió i que ningú els hi pugui dir res.
0: M'agraden les competicions curtes, però una, no estic a favor de dividir una competició amb torneo apertura i torneo clausura. Això també va pels, diguéssim, amos del futbol sala, que ara han dividit el futbol sala espanyol entre el torneo apertura i el torneo clausura, i per suposat no estic a favor de que no hi hagi descensos, encara que m'agradi, per exemple, l'esport americà, i té una altra cultura, i és una altra cosa molt diferent, però no estic a favor de que en aquest cas hi hagi els descensos vetats. Doncs a veure què passa al Senat i a veure què decideixen en els pròxims dies o en les pròximes setmanes. Naveira, van escollir rei de la tribu el nostre personatge de fa un parell de setmanes o ara t'agafo?
1: Ara m'agafes, però vaja, suposo que sí que l'agafaríem perquè estava com tot donat perquè l'agafessin.
0: Ho buscaré, buscaré.
1: Imagino que sí.
0: Ho buscaré perquè ara...
1: Haurà deixat de ser porter a la sisena divisió de... No, sisena no, era encara més avall. Jo crec que era com a la novena. La novena.
0: Sí. Buscaré perquè ara m'he quedat amb la curiositat. Gràcies, Jaume. Ens retrobem la setmana que ve aquí, en un altre país del món. Una abraçada.
1: Perfecte, Gerard. Una abraçada. Vagi bé.
2: RAC 1.
3: Únic s'escriu amb H o sense H?
4: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Onda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
7: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, David.
8: Qué ambientazo, mano.
7: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chicado sobre la línea.
8: Qué barbaridad.
7: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
8: Buena venta.
7: ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
8: Ven a por más.
7: ¡Venta! Ocasión Plus.
9: Tornen els dies del Drac a Omoda Jaeco M Automoción. De l'11 al 26 de setembre descobreix tota la gamma Omoda i Jaeco amb fins a 15.950 euros d'estalvi i no comencis a pagar fins al 2027. Disseny exclusiu, tecnologia d'última generació i prestacions pensades per a gaudir de cada trajecte. Vine a descobrir els dies del Drac. Omoda Jaeco M Automoción, Barcelona, Mataró i Girona.
0: Tres quarts d'una de la nit, ara parlem de bàsquet, que de fet sona la sintonia, però de fet parlàvem en l'entrant final de la Volta al Món sobre aquesta notícia que vam explicar la setmana passada d'un porter de la novena divisió anglesa que s'havia de convertir en rei d'una de les tribus d'Uganda, del regne de Toro. Doncs resulta que ha declinat la proposta de ser rei, al·legant motius personals. De fet, continua jugant en aquest equip de la novena divisió anglesa i l'altre dia va dedicar la victòria que van aconseguir a la Copa Anglesa al seu cosí, que havia mort recentment, el rei del regne de Toro, Uganda. Per tant, aquesta és l'actualització que podem fer a la història que vam explicar ara fa unes setmanes amb el Jaume Naveira. Dit això, no té res a veure amb George Desmond, que és el personatge del qual parlàvem amb el Naveira, sinó que hem de parlar de la Lliga CB, que comença demà, eh? La Lliga CB comença demà ja, amb els primers partits. Què heu de saber d'aquesta temporada i dels equips catalans? Doncs no us perdeu aquesta guia que ens ha preparat el Dani Aguilar.
10: La 44a temporada de l'ACB aixeca el taló aquest dissabte i ho fa de nou amb més d'un quart dels equips de la competició parlant català. 5 dels 18 conjunts són de casa nostra, la mateixa proporció d'entrenadors. Una lliga que tindrà el València com a defensor del títol, havent canviat el tècnic Xavi Albert i de referent. Ara TJ Shorts porta la nau en comptes de Jan Montero. El que no ha canviat és la idea. I Albert ha substituït precisament el nou entrenador d'un Madrid que ràpidament ha tallat la sequera d'un any sense títols. Pedro Martínez ja ha aixecat la Supercopa de l'Eurolliga amb l'equip blanc i es planteja com el gran favorit a endur-se el títol, traslladant precisament l'atractiva idea que ha triomfat a València. Ara, però, agafem el cotxe per recórrer tot el territori català i conèixer de la mà dels que són més a prop dels equips que esperen d'aquesta temporada.
11: Barça. Jordi Colomer.
12: A veure si s'han encarnit a l'Euroliga i a l'ACB, però aquell llistó l'hem de pujar sí o sí. És veritat que hi ha molta inexperiència dels jugadors i de l'entrenador, tant de com és l'ACB com de la dificultat de combinar-la amb l'Euroliga. Ja han tingut un primer tast a la Supercopa i a la Lliga Catalana en què han pogut comprovar l'alt nivell de l'ACB. Però per això hi ha un pressupost i una plantilla molt llarga. També és veritat que, pel que hem vist, es parteix més enrere que el Madrid de Pedro Martínez, però també sabem que l'equip necessita temps i que no es pot exigir menys que aquest segon lloc. És el mínim. I com ha existit Sekulic, amb un estil dinàmic i reconeixible que connecti amb el Palau i faci que la gent tingui ganes d'anar a veure cada partit, cosa que en els últims temps ja ha estat un repte prou complicat.
11: Així sa joventut. Xavi Ballesteros, Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Si fa poc més d'un any a un aficionat de la penya li diuen que veuria la Provítola i Ricky Rubio junts a Badalona, segurament l'haurien pres per boig. Però això és una realitat, i a més fent trident màgic amb Ante Tomic, que tornarà al novembre. El títol de la Supercopa ACB només ha servit per injectar encara més il·lusió en projecte, que es va enfocat per intentar guanyar la competició europea frustrada la temporada passada, per intentar ser a la Copa del Rei, per intentar donar un ensurt i també lluitar pel títol sense complexes. Mentre el bàsquet europeu, la tendència és que cada vegada va a un estil de joc més ràpid i més físic, a Badalona és tot el contrari. Control, possessions llargues, però sobretot espectacle. Els actors Ricard Rubio i Nicolás Laprovítola estan a punt. El públic, assegut a les galeries, esperant que pugi el taló.
11: Quitzenàs Manresa. Carles Joder, el ganxo.
14: El Quitzenàs Manresa, una temporada més, és un meló per obrir. 10 jugadors nous aquesta temporada. És més fàcil dir qui segueix, per exemple, Pierre Oriola i Ferran Bassas, bàsicament aquests dos que van arribar a mitja temporada. També Hugo Benítez, que mitja temporada passada no la va poder disputar per una lesió. Sembla que torna amb força. I Gerard Fernández, el jove que va debutar la temporada passada després de les moltes lesions. Tot i així, jugadors que poden tenir importància. Sembla ser que Timmy Allen, pel que hem vist aquesta pretemporada, pot ser una de les figures de l'equip. Igual que J.D. Noti, un jugador que ha arribat en baixa forma, però que ja demostra molts punts de qualitat durant aquesta pretemporada. El joc interior sembla ser que pot ser una de les dificultats enguany del Quitzenàs Manresa. I al capdavant, Diego Ocampo, l'entrenador que ha decidit continuar com a mínim una temporada més amb el Manresa, que tornarà a mostrar un estil de joc ràpid, de càrrega del rebot en atac i que de ben segur farà divertir els aficionats del Congost.
11: Fiat Girona. Jan Torrent, Girona FM.
15: Primera temporada del Fiat Girona a Europa. Aquest és el titular dels gironins. Les expectatives dels aficionats són altes per un equip que està en el grup dels pressupostos més modestos de l'ACB. Hem de tenir en compte que els de Fontejau han incorporat a 8 jugadors. Tot i això, és un projecte continuista amb el tècnic Moncho Fernández al capdavant i per mi com la veritable estrella del Fiat Girona. La continuïtat de Sergi Martínez, Martínez Gueven, Nicola Maric, Pep Busquets i Maxi Feirup són essencials per tenir possiblement el terra competitiu més alt de les últimes temporades. Els fitxatges de Magma Club i Jacel Pérez són les raons principals per pensar que els gironins estan a punt de començar una de les seves millors temporades a la Lliga Endesa. Aquests jugadors pugen dos esglaons al potencial ofensiu de l'equip, sumant a David Enguessant pel seu físic explosiu en el joc interior. Andrés Pluton, la seva amenaça en el tir de 3, i Stanley Whitaker en la direcció de joc són jugadors cridats a ser importants en la rotació gironina. M'agrada posar una mica del fre a l'inici de la temporada. Crec que l'objectiu són les 12 victòries que dona la permanència. I per últim, la FIBA Eurocup ha de ser un premi i ens l'hem de prendre com a tal.
11: I Lerna Lleida, Dani Tejedor, Lleida en joc.
16: L'Lerna Lleida va acabar la temporada amb celebració, diguéssim, per les renovacions de James Baymon, de Melvin Ejim, d'Oriol Paulí, jugadors que havien set importants al llarg de la temporada, i amb aquestes renovacions el que necessitava l'equip era sumar-hi quatre peces, no, de, en posicions concretes, sobretot a la pintura, i ho va aconseguir amb Zachary Perrin, que és un jugador que ve de la Lliga Francesa amb una projecció tremenda, i amb Courcouaz, un vell conegut que arribava de Gran Canària. A més, va fitxar a Mark Hughes, un vell conegut també, i la notícia final, diguéssim, de l'arribada de Darius McGee, que li donarà molts punts i una llibertat a ritme ofensiva que li pot donar moltes alegries a la gent del Barris Nord. I l'objectiu està clar, és la permanència, tercera temporada consecutiva, però això sí, amb ja les vistes posades a intentar competir a Europa o per fites inclús més boniques, com podria ser una classificació per Copa del Rei o per uns play-offs en una vuitena posició.
10: 18 equips, 8 places de play-off, 2 de descens i un sol campió. Demà arrenca la millor lliga domèstica del continent. Demà arrenca l'ACB.

0: Des de diumenge passat, a Montreal, al Canadà, s'estan disputant els campionats del món de ciclisme en ruta. De fet, s'han fet ja algunes proves, com la contrarrellotge individual o la contrarrellotge per equips mixtos. La traca final és aquest cap de setmana, amb les curses en línia, tant en categoria femenina com en categoria masculina. De fet, a la femenina, que és demà, hi tenim dues ciclistes catalanes, la Paula Blasi i la Mireia Benito, a qui podem saludar en directe des del Canadà. Hola, Mireia, bona nit, bona tarda per tu.
1: Bones, bones.
0: Com estàs? Com esteu? Com van aquests primers dies, tot i que ja esteu acabant al Canadà?
1: Bé, la veritat és que l'adaptació així ha sigut bastant, bastant bona. La diferència horària al principi ens preocupava una mica, no, sobretot per temes de jet lag, etc. I al final ha sigut bastant, bastant còmode, però sí que és veritat que a nivell d'entrenaments i així ens està costant una mica, perquè estem ben bé al centre de la ciutat i trobar carreteres on poder entrenar amb qualitat se'ns està fent bastant complicat. Llavors, bueno, ens estem buscant una mica la vida com podem. Però sí, amb les competicions que hem fet fins ara, doncs bé, sí que no estan sortint els resultats que volíem i pel qual ens havíem preparat, però bueno, això també forma part del ciclisme i ara estem enfocant ja la prova en ruta.
0: Dius que no us estan sortint els resultats. Vas quedar vintena, si no vaig equivocat, a la contrarrellotge individual i vau ser sisens en la competició per equips mixtos. Quin era l'objectiu que us havíeu fixat individualment i col·lectivament?
1: Bé, doncs, evidentment, no et prepares per ben bé arribar a un objectiu a nivell de resultats, perquè, evidentment, hi ha moltes coses que no depenen de nosaltres, però sí que bé, les preparacions i així havien sigut bones. Llavors, comparant una mica amb altres anys, amb altres edicions, en sí que potser esperàvem doncs, poder estar una mica més endavant. Evidentment, no estem parlant d'entrar dins un top 5, això ja sabíem que era impossible, però sí que estar una mica més a prop del top 10. Però bé, quan vam arribar aquí va ser una mica una sorpresa trobar-nos sobretot en un terreny molt i molt trencat, o sigui, la carretera estava rebentada, llavors aquestes coses que semblen una tonteria, no? Que dius, bueno, al final la carretera, veus la carretera, encara que sigui trencada o que no, però realment amb la cabra afecta moltíssim en la bicicleta de contrarrellotge, perquè la posició ja és molt agressiva de per si i el control de la bicicleta és molt diferent que amb una bici de carretera normal. Llavors, clar, va fer que tota la part tècnica agafés molta... Bueno, gran part de la contrarrellotge es feia en aquests segments i crec que ens ha agafat a les dues una mica desprevingudes a nivell tècnic de controlar la bicicleta. I la resta sí que van sortir més o menys els números que estàvem esperant, però clar, quan veus els resultats realment dius, ostres... bueno, m'hagués agradat evidentment estar una mica més endavant, però bueno, crec que hem de ser conscients, no? Prendre nota de les coses en les que hem fallat en la preparació i res, preparar-nos per la següent.
0: També et diré que les temperatures, diguéssim que no són les de l'hivern a Montreal, però que de la passada la calorada del Tour, suposo, a córrer aquí a Montreal, de fet vaig veure, no sé si era la Paula, que comentava que en alguna prova havia fet fresqueta, eh?
1: Sí, evidentment és una mica un xoc pel sistema, no? Perquè veníem, bueno, jo els últims dies estava entrenant a Girona a 35 graus i l'endemà sortia aquí de llarg a dalt i baix perquè estàvem a 12, llavors evidentment tot això suma, però bueno, sí que no ens està fent mal temps, gràcies a Déu no ens ha plogut, perquè en aquestes condicions la carretera molla seria complicada. Però bueno, sí, amb això ja ens anem adaptant.
0: Queda la traca final, deia abans, aquesta cursa en línia, que no heu amagat, diria públicament, que la Paula Blasi és la vostra cap de files en aquest sentit i que intentareu d'entrada, no?, facilitar-li les coses perquè ella pugui fer un bon resultat. És així o també teniu diferents opcions?
1: Jo crec que en general la idea ha d'anar bastant per aquí. Sí que és veritat que encara no ens hem assegut a parlar exactament de la tàctica que seguirem encara, però veient tal com ha estat corrent la Paula aquest any i veient que és una corredora molt i molt explosiva en un circuit que se li diu moltíssim, realment crec que és, bueno, la nostra màxima favorita. Llavors intentarem, doncs, això, no? Fer-li la cursa el més senzilla possible per ella. I a partir d'aquí doncs, hi haurà un moment en què, bueno, quan s'estigui decidint la cursa ja serà qüestió de cames. Però bé, jo hi tinc molta confiança perquè la veig confiada, la veig tranquil·la, crec que ve en un estat de forma increïble. Llavors sí que és veritat que per una banda doncs això tenim la Paula que és la nostra principal favorita, però per altra banda també tenim a la Mavi Garcia que ja va ser tercera l'any passat i sí que crec que haurem de jugar també doncs, amb el tema tàctic, no? D'anar-nos anticipant unes per poder estar ja per davant una mica abans de que arrenquin les grans favorites de guanyar la cursa, perquè al final amb aquests esforços tan i tan explosius i tan durs o estem per davant o poca cosa podrem ajudar. Llavors crec que haurem de jugar molt amb els timings de qui va en fuga en cada moment, intentar sempre doncs, tenir una o dues corredores per davant per poder ajudar quan ens enllacin per darrere.
0: Per qui s'assegui, Mireia, al sofà de casa i vulgui veure les curses, tant en categoria femenina com en categoria masculina, malgrat que les distàncies són més llargues en categoria masculina, com és el circuit? Si és que l'heu ja més o menys visualitzat i el teniu apamat, que entenc que sí, com és el circuit de Montreal?
1: Doncs no és una cosa gaire complicada, podríem dir, a nivell de, bueno, a nivell de quilometratges. És un circuit de 13 quilòmetres, un circuit molt exigent, doncs estem parlant de que la nostra cursa són pràcticament 190 quilòmetres i tenim una primera part de 60 quilòmetres plans i després la resta de la cursa acumulem 2.600 positius a base d'això, d'aquests petits repatxons. Llavors, evidentment, serà una cursa molt dura, de molta fatiga i d'aguantar aquestes arrencades i parades constants que bueno, això evidentment afavoreix molt a les corredores més explosives.
0: Personalment a tu t'agrada el circuit o n'haguessis preferit un altre? Estat de carretera a banda, eh? Estat de carretera a banda.
1: Sí, no, la veritat és que jo sóc una corredora molt més aeròbica, diguem, molt més constant. Jo sóc prefereixo els esforços llargs, continuats i així més aviat de ports una mica més llargs, perquè realment és, o sigui, aquesta explosivitat jo et diria que la tenen, o sigui, en nivells màxims, diguem. Jo crec que la tenen 6 o 7 corredores del pilot i aquestes 6 o 7, d'entre les quals hi ha la Paula, sí que és un circuit que se'ls hi diu moltíssim, no? Són capaces de repetir esforços curts amb intensitat màxima moltes vegades, però per corredores doncs, més això, més aeròbiques, com jo, doncs realment ho patim molt, perquè és com que de seguida que passem el límit ja una, dos, tres vegades ja és difícil recuperar a temps, perquè al final les baixades, que és la part de descans, són molt pronunciades, llavors això fa que el temps d'esforços màxims siguin relativament llargs i els temps de recuperació siguin molt curts. Llavors, clar, farà que sigui molt, molt exigent.
0: Els que estiguem al sofà probablement ho direm una mica, però els que estigueu al damunt de la bicicleta suposo que no tant.
1: Ho patireu
0: bastant pel que ara m'estàs explicant. Aquesta cursa en línia que comença a les 3 de la tarda, hora catalana, aquí a Catalunya, tant dissabte pel que fa a la participació femenina com també diumenge a la categoria masculina. Vaig acabant, Mireia, però t'he de preguntar per el teu fitxatge per l'equip Movistar fins al 2029, 3 temporades, 29 anys. No sé si ho veus com un gran salt, el salt definitiu, no? El pas definitiu en la teva carrera, o si ho perceps així.
1: No et sabria ben bé com descriure-ho, no? És a dir, la meva carrera esportiva espero que duri prou més que aquestes 3 pròximes temporades. Sí que és veritat que suposa un canvi important, no? en aquesta carrera esportiva, que al final soc una corredora de quedar-me, de buscar certa estabilitat. Llavors vaig fer 4 anys amb Asni Tàctic, 4 anys amb Agent Xuren Sudal, en els quals he estat molt bé, m'he empapat de la cultura belga, que al final és la meca del ciclisme i és una mica el que buscava, no? Anant a fora. Buscava això, agafar aquesta experiència, viure un tipus de ciclisme que potser a Espanya es viu una mica diferent, i sí que ara em sento doncs, amb aquesta maduresa tant esportiva com personal de donar aquest pas, no? De tornar a córrer amb un equip de casa, i sí que bueno, tinc ganes d'això, no? D'agafar un rol potser una mica diferent del que he tingut aquests últims anys a AG. Sí que m'agradaria, evidentment, seguir en termes generals com a gregària, però també agafaré aquest rol de mentoria, no? Per les més jovenetes que pugen. Moltes ja ens coneixem d'estar a la selecció espanyola juntes, i bé, crec que per mi el pas en el món del ciclisme va més enllà que només els meus resultats individuals. Per mi això no és el que em mou i no és el que m'omple. Llavors sí que, evidentment, vull seguir millorant, seguiré treballant al màxim, i crec que estic en un lloc on te'n permetran doncs, fer aquest pas endavant que ara doncs, em ve molt de gust fer, però bé, també això, doncs, viure aquesta comunió no? i aquest treballar en grup i crec que tindrem un molt bon equip de cara a l'any que ve.
0: Tu sempre has reivindicat el fet de que el ciclisme, especialment en categoria femenina, havia de ser encara més professional durant els teus primers anys, durant els primers anys de la teva carrera. No sé si veus moltes diferències i si creus que s'ha anat millorant i que s'han fet passos endavant.
1: En certes coses crec que sí que s'ha millorat molt, en altres crec que hem empitjorat i és una de les coses que més em preocupa, no? De cares a bueno, a que es parla de que ara el ciclisme femení està en un dels seus millors moments i cosa que a nivell internacional i a nivell World Tour és totalment cert, o sigui, a nivell de sous, els sous estan pujant, no estem evidentment en el mateix nivell que en el ciclisme masculí, però crec que bueno, encara també ens falten moltes coses per anar progressant, començant per retorn, no? Al final la retransmissió és el que dona visibilitat als sponsors, llavors si les nostres retransmissions són més curtes, també és entre cometes normal, no? Que els sous vagin una mica en acord amb aquest retorn, però sí que és veritat que hi ha una cosa que em preocupa molt i és la situació que tenim a Espanya actualment amb els equips, perquè quan jo vaig començar, per exemple, hi havia 9 equips UCI són internacionals, no? Sí, que ens permetien doncs, córrer fora, i ara estem en una situació que l'any que ve crec que només n'hi haurà un i si surt. Llavors, clar, o sigui, hem passat de 9 a 1 en un procés en el que teòricament s'havia de professionalitzar l'esport, és a dir, havien entrat unes normatives que deien si vols ser equip internacional has de pagar el sou mínim
0: exacte.
1: Llavors el que va passar és que com que no hi va haver ajudes i no hi va haver cap mena de suport pels equips, el que va passar és que tots els equips pràcticament van perdre aquesta categoria internacional, per tant estàs pràcticament obligat a córrer únicament a Espanya, i què fa? Que clar, tots els equips internacionals, l'aparador està bàsicament a fora, o sigui, difícilment vindrà un equip d'Alemanya a veure una Copa Espanya i a veure si et pots fitxar o si no. Llavors, clar, amb això ens estem trobant que realment les noies que estan pujant ara tindran, almenys en aquesta pròxima temporada, hi ha un problema important d'oportunitats.
0: Sí, tant de bo canvi, malgrat que haguem anat cap endarrere, jo que pensava que havíem anat cap endavant i veig que no en totes les àrees ha estat així. Mireia, moltíssima sort durant els pròxims anys, moltíssima sort en aquesta cursa i tant de bo puguem explicar bones notícies aquesta temporada, encara el que queda i sobretot les següents.
1: Merci, així ho intentarem, ho donarem tot, almenys.
2: Winamax, el més important és guanyar.
0: Minuts per sobre la una de la matinada, acabarem el Tu diràs abans, però l'últim minut amb l'Albert Ferran. L'Albert, bona nit.
3: Bona nit.
0: Ens hem deixat alguna cosa de tot el que ha passat durant aquest divendres?
3: A veure, bàsicament que fa uns minuts s'ha acabat la jornada de la Laver Cup de tennis amb una nova victòria d'Europa als dobles. Alcaraz i Menci que han superat Fritz i Bublik per un doble 6-4. Per tant, Europa tanca la primera jornada dominant a la resta del món per 3-1. També avui en tennis, l'equip espanyol femení ha quedat eliminat a les semifinals de la Billie Jean King Cup, que és aquesta Davis en categoria femenina. Bouzas i Buxa han perdut els dos partits contra la República Txeca, i que el Barça d'handbol ha debutat aquest migdia al Mundial de Clubs amb victòria 33-44 contra el Pinheiros brasiler. Diumenge al migdia, segon partit contra els Amalek egipci. Del menú esportiu d'aquest dissabte, a banda del que ja hem repassat durant el programa, destaco el duel català de la Primera Federació, Nàstic Sant Andreu, a 6:45 de la tarda, el seguirem al Superesports. A la Lliga Sobal hi ha un Alacant-Granollers a 8:45 del vespre, i el Gran Premi de l'Azerbaidjan de Fórmula 1 a partir de la 1 del migdia, en temps de 14:15, amb George Russell sortint des de la pole position. I ja que parlem de motor, s'ha presentat el calendari del Mundial de MotoGP de la temporada amb diverses novetats. Diríem que és l'agenda més internacional de la història. Els 22 grans premis es reparteixen en un total de 19 països diferents, amb les incorporacions de Buenos Aires i Adelaida com a principals novetats i punts d'interès. El Gran Premi de casa nostra, el circuit de Barcelona-Catalunya, el dia 13 de juny.
0: Anem camí que amb el motociclisme i la Fórmula 1 hi hagi una cursa cada cap de setmana, eh? No, perquè potser pels viatges és impossible, però cada any també, igual que el futbol. Anem carregant el calendari.
3: Molt llarg.
0: Anem carregant el calendari.
3: T'escoltem. I encara que, mira, tenim Marc de lluitant pel títol i ens agafa de ben a prop, però...
0: Sí.
3: Són temporades molt llargues.
0: En fi, t'escoltem demà, 14-15.
3: I tant.
0: Que vagi bé, bona nit.
3: Bona nit.
2: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
4: Winamax. El més important és guanyar.
5: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
6: A RAC 1, tu diràs.
7: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el millor bo de benvinguda del mercat. A Winamax et reembolsem fins a un 150% les teves apostes perdedores amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
4: Winamax. El més important és guanyar.
5: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
8: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
9: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
10: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
9: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
10: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
11: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
12: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
11: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
13: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
11: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
14: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
11: I tu? Ets un d'ells?
15: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
16: RAC 1 Podcast.
15: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
17: Valeria Castro arriba a una nova edició del Què fem en persona. Una trobada en directe exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia el 7 d'octubre a Casa Cupra Raval. Entra al web del Club Vanguardia i participa en el sorteig per aconseguir dues invitacions.
18: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Ara sí, anem tancar la paradeta que passen 10 minuts de la 1 de la matinada. Deixem aquí, demà torna el Tu diràs, recordo, a partir de les 11 de la nit. Que vagi bé i que comenceu bé amb bon peu al cap de setmana. Adéu, adéu.
19: Tu diràs.
20: RAC 1. Notícies. Violeta Martos.
21: Bona nit, passen 11 minuts de la una. L'empresa OpenAI, creadora d'eines com el ChatGPT, reconeix nous errors en la seguretat de l'aplicació. Concretament, l'empresa de Sam Altman ha explicat que 53 imatges que havien pujat usuaris als seus chats han acabat publicades a internet, tot plegat sense l'autorització dels mateixos usuaris, que només havien acceptat que les dades s'utilitzessin per millorar els models d'intel·ligència artificial. A més, l'empresa també ha reconegut que hi ha governs i universitats entre les desenes d'organitzacions afectades pels dels piratejos dels últims mesos. L'empresa diu que en aquests casos els seus models van extralimitar-se, actuant més enllà de les tasques que se'ls havia assignat. De totes maneres, OpenAI assegura que aquests casos van passar abans d'implementar unes noves mesures de seguretat. Encara parlant d'intel·ligència artificial, el Papallaó 14 avisa dels perills d'aquestes eines i demana que la tecnologia es mantingui al servei de les persones. És un dels missatges que el pontífex ha volgut traslladar durant el primer dels 4 dies del viatge institucional a França. Aquest divendres, Lleó 14 s'ha reunit amb Emmanuel Macron i després ha fet un discurs on, com dèiem, ha demanat supervisar l'ús d'aquestes eines.
1: Va semblar indispensable abordar en la meva primera carta encíclica el tema de la intel·ligència artificial per tornar a situar la persona humana al centre de tota reflexió, per no perdre la nostra humanitat enmig dels paradisos de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana. És urgent formar-hi els esperits en un discerniment ètic capaç de veure allò que és moralment bo.
21: Per cert, que el pontífex també ha aprofitat per defensar l'anomenat dret a la vida, precisament a França, on fa tot just un mes es va aprovar la llei de l'eutanàsia. I a Madrid, l'empresa que va forçar el desnonament de la Mari Carmen ara li ofereix poder quedar-se a casa seva. Urbà Gestión ho ha anunciat aquest vespre després que el cas s'hagi convertit en una de les cares visibles de la gran crisi de l'habitatge. L'empresa, com dèiem, ha fet marxa enrere i ha proposat a l'Ajuntament de Madrid que inclogui el pis a un programa d'habitatges assequibles. D'aquesta manera, la Mari Carmen podria continuar-hi vivint a canvi d'un lloguer barat i estable. L'Ajuntament de Madrid, però, ja ha descartat aquesta opció, encara que s'ha ofert a mediar amb els representants de la dona, de 87 anys, i els propietaris del pis en una reunió que es farà dilluns. Per cert, que si teniu un cotxe de Volkswagen, Seat o Audi, potser haureu de passar pel taller. Més de 3 milions de vehicles tenen una fallada tècnica i encara que no hi ha dades de quants d'aquests cotxes són a Catalunya, podrien ser desenes de milers. Els models afectats són els Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy i els Golfs, fabricats entre el 2013 i el 2024. També el Seat Ateca i Tàrraco, produïts entre el 2016 i l'últim any, així com els Audis Q3, que van sortir de fàbrica entre el 2017 i el 2025. La fallada està localitzada als cargols de direcció, que poden provocar problemes si no es canvien perquè no són gaire resistents. I en plana internacional, el New York Times confirma la informació que va publicar aquest mes Haaretz. El president dels Emirats Àrabs hauria avisat Benjamin Netanyahu que Hamas estava preparant un gran atac el 7 d'octubre. El diari israelià va publicar-ho a principis d'aquest mes i Netanyahu va desmentir aquestes informacions, però ara New York Times ha aconseguit noves fonts que confirmen que el xeic va trucar a Netanyahu per informar que Hamas planejava un atac important. A les reunions posteriors del primer ministre hebreu amb el seu equip, no ho va traslladar, l'advertència als seus assessors, i a més va rebutjar atacar Hamas al·legant que no volia complicar les relacions diplomàtiques amb l'Aràbia Saudita. I a Barcelona, a aquesta hora, els concerts de RAC 105 a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina encara en la recta final. Ara l'escenari és per una de les actuacions més esperades, la de Teràpia de Xoc, però abans per Maria Cristina hi han passat Maria Jaume, els Amics de les Arts o els Catarres. També el cantant Marcos Amcà, que ha presentat la seva nova cançó Fatxenda. I ara els esports. Amb Clara Rodergues.
3: Kylian Mbappé s'ha lesionat amb la selecció francesa i tornarà cap a Madrid. El davanter té una lesió tendinosa al genoll esquerre que s'ha fet en el moment del xut que ha significat el gol de la victòria de França contra Turquia en partit de la Nations League. Mbappé passarà proves per determinar l'abast exacte de la lesió, tot plegat a un mes del clàssic de Lliga a l'Spotify Camp Nou. En aquest partit, Koundé ha completat els 90 minuts. D'altra banda, el Girona ha superat l'Albacete per 2-0 gràcies als gols d'Abel Ruiz i Doni. L'equip de Quique Álvarez se situa tercer de forma provisional i a l'espera del que passi a la resta de la jornada. Més coses, segons The Athletic, els clubs de la Premier estudien emprendre accions legals contra el City després d'haver estat declarat culpable d'incomplir les normes financeres de la competició. El Blaugrana Rodri, ex del City, ha dit que confien en la innocència del club. I en futbol sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau Blaugrana contra el Cartagena, i un últim apunt en tennis perquè la Laver Cup a Europa domina 3-1 contra la resta del món després de les victòries de Rafa Joder en individual i de Carlos Alcaraz i Mensik en dobles.
21: I pel que fa al temps, aquest cap de setmana afluixarà la calor i augmentaran els núvols amb un cel més tapat de cara a diumenge. Fins i tot podrien escapar-se alguns ruixats o gotellades al Pirineu. Tot i això, l'ambient encara continuarà sent més càlid del que tocaria en aquesta època de l'any i la majoria de màximes es mouran entre els 25 i els 30 graus. Això és tot per ara. Més informació, com sempre, al portal web de notícies RACU.cat.
2: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
6: a RAC1.cat.
2: El portal de RAC1.
22: RAC1. Aquesta temporada els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
23: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
22: De conversa.
24: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
22: Són territori d'històries increïbles.
25: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
26: Gira, que hi ha algú. Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
22: I també d'entreteniment.
27: S'ha torçat el peu avui.
28: Què t'ha passat?
27: No, venim.
29: És que l'edat no perdona.
30: L'edat castiga.
31: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
22: Els dissabtes i els diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
2: Al territori del cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. A partir d'ara, la competència es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. I es repeteix. Amb els Oscars.
32: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
33: Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona.
34: I benvinguts a La Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
33: Són les 12 i pocs minuts. Òscar Andreu, bon dia.
34: Bon dia, Òscar Dalmau.
33: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
34: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
33: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
34: Avui, per celebrar que és l'últim divendres de mes, farem un programa especial en rigorós i farí.
33: Ai, que maco, molt bé.
35: Millor que sigui així, perquè ahir a Barcelona van comar les festes de la Mercè i tinc un mal de cap.
33: Sí, vas de ressaca, va sortir de festa ahir.
35: Bueno, vaig enviar pel grup de WhatsApp de la carrera si algú feia alguna cosa i per entretenir-me mentre no contestaven me vaig posar a mirar TikToks i clar, fins a les 4 de la matinada fent scroll, doncs avui doncs tinc una mica de mal de cap i...
33: O sigui, que no ha sortit, és que no et van contestar els amics.
35: Sí, bueno, una noia me va reenviar el missatge pel grup i, bueno, després el va esborrar. Crec que m'estava tirant la canya, però va desaparèixer el missatge.
33: Potser l'intentava enviar a un grup on tu no hi ets.
35: Bueno, que és no que tu no entens el llenguatge dels joves, Pavo, del pal, saps? Aura, bro, molt la cantidubi, etc.
33: Molt bé, calla un momentet, sí.
34: Sí, avui hem de parlar, parlarem de moltes coses. Per exemple, parlarem de la intel·ligència artificial amb l'Angelina.
33: Ah, sí, senyor, jo només avanço que sortirà la paraula Satisfyer.
34: Trucarem a un professor anònim per parlar de l'informe PISA.
33: Home, i del Real Club Deportiu Espanyol no en direu res, eh?
34: Ah, em sembla que no.
33: Molt bé, molt millor. Doncs llavors em quedo, sí. Ah, sí, Frank, digue-ho tu, no siguis gallina. Sí. Què més?
34: I parlarem del cas Andic amb Marc Antoni Mateu.
33: Efectivament, sí. Quedes. Doncs no t'ho perdis, que ja comença, això.
34: Sí, doncs això ja ho he dit jo, que això ja comença, eh?
33: Doncs tot això i molt més a La Competència, un programa que no passarà a la història...
35: Però us farà companyia...
33: Ah, això mateix.
35: Amb l'escroll.
2: RAC1 per escoltar... La Competència.
34: La notícia és que la vaga coincideix amb els resultats de l'informe PISA, com dèiem abans, que mesura les competències dels estudiants de 15 i 16 anys.
33: Sí, els alumnes espanyols han obtingut els pitjors resultats de la història en matemàtiques, en lectura i en ciències per sota la mitjana de la Unió Europea. Ja. Els estudiants pateixen la patacada més gran, ja ho hem dit, en la comprensió lectora.
35: Ma, això els alumnes espanyols, eh? Sí. I ara prou humiliant, està colonitzat, que ara a sobre hem d'estar colonitzats per gent que no sap llegir, sumar ni escreure, eh? Lo qual parla pitjor de nosaltres que d'ells.
33: Però escolta,
35: de
33: dir, un moment, bueno, clar,
35: Un moment. A més, em podeu explicar per què doneu dades d'Espanya? Parleu dels resultats dels alumnes catalans i no d'Espanya.
33: Que...
35: Tot el dia mirant Espanya,
33: perquè
35: és això.
33: A veure, els resultats dels alumnes catalans... No, que dic que els resultats dels alumnes catalans no són fiables.
35: Com que no? Espanya sí, Catalunya no és fiable? Me hablo en Cristiano, Oscar Dalmauez?
34: No són fiables perquè la majoria dels centres catalans on es va fer la prova de PISA van deixar fora un percentatge elevat dels alumnes que no arribaven al nivell a l'hora de fer l'examen.
35: Ah,
33: o sigui... Els tontos no van fer l'examen.
35: Un moment.
33: Home, collons, així aprovo jo, també.
35: Però
33: què és això?
35: Una cosa, llavors, si hem deixat fora els alumnes que no han arribat al nivell, les notes deuen haver sortit boníssimes a Catalunya.
33: Aquest és el problema,
35: ni així. O sigui, no em diguis que ha baixat la comprensió lectora, que nosaltres no podem ni interpretar els resultats dels nanos en comprensió lectora. O sigui, és això el que ha passat.
33: De fet, millora lleugerament en matemàtiques.
34: Ah, exacte, però continuem caient aquesta comprensió lectora.
33: I això que han examinat els millors, eh?
34: No, els millors no, però han deixat passat, deien que per error, no se sap, error, s'ha empatat a gent per això que ha passat.
4: S'ha empatat a gent. Digueu sense por, que ens ho digui aquest senyor.
34: Però això no ha passat a tots els centres. La qüestió és que en alguns...
4: Han deixat fora els tontos.
34: No.
4: Bueno, els més tontos, perquè els que han fet l'examen... Gaire llestos tampoc són.
34: Un senyor plorant i molt vermell a primera fila. Està parlant del jovent del seu país, està parlant del futur del seu país. Vagin, calma, vostè també ha passat per aquí. Vostè no era el llapis més esmolat de l'estuig.
4: Afortunadament.
34: Què vol dir, afortunadament?
4: Afortunadament.
34: A més, el tema és que les notes a Catalunya, amb aquestes dades esbiaixades, a les que alguns centres ho han fet perfecte, és a dir...
4: Alguns? Perdona.
34: Sí. A veure,
4: ojo,
34: Ara li dic, ara li busco.
4: Parlant de les matemàtiques, els números, no? La gent, els... Doneu números.
34: Donem números.
4: Demano números.
34: Però tu, vostè...
4: Quantes escoles a Catalunya es van presentar els exàmens aquests de la...
34: No s'hi presenten.
4: De l'informe PISA.
34: És que, moment, no és Gran Prix, això. No és un poble de Catalunya que es presenten per lluitar amb una...
4: No hi ha vaquilla. Que empaiti els alumnes més tontos.
34: Si no hi ha vaquilla, no és la meva revolució.
4: Claro, home, escolta, falta vaquilla. Aviam, més o menys, 40 escoles.
34: Jo que sé.
4: D'aquestes 40 escoles, grosso modo...
34: Sí, ara veig que parla...
4: 30 escoles... Foten el cribratge aquest dels alumnes malament.
34: Havien de fer l'examen 2.500 criatures.
4: Números.
34: Ara han vingut els números.
4: Els números.
34: Sí.
4: I de 2.500?
34: I 2.500...
4: Bons?
34: No tinc ni idea.
4: Quants hi deuen haver? 25. Quan no donen números és que la cosa va pel padre.
34: Faci el percentatge de... Vostè no, però que cadascú faci el percentatge de quants alumnes brillants hi havia a la seva classe de secundària. En la meva, doncs...
4: Pregunta-li al ChatGPT, home.
34: En fi, tornant al tema. Les notes de l'informe PISA, encara que no siguin fiables, hem de dir que a Catalunya milloren, perdó.
4: Què us passa?
34: Home, que m'esteu fent mirar 17 pàgines a la vegada.
4: Avui no passaríeu l'informe PISA.
34: No,
4: s'encallen, a l'hora de llegir. Sí,
34: clar, la gent no sap el matí que portem. Bueno, que portes, perquè tothom t'estem preguntant totes les coses, tu no tens la culpa. I a més això de fer riure. En tot cas, l'informe PISA, les notes milloren lleugerament en matemàtiques, però continua caient la comprensió lectora. En el conjunt d'Espanya, la comprensió lectora ha retrocedit un curs sencer.
5: És a dir, que la comprensió lectora repeteix curs.
34: Però s'ha de dir que en els darrers 10 anys ja havia baixat el nivell...
4: Què vol dir retrocedeix un curs sencer?
34: Doncs que el nivell...
4: Sigui, el que hauria d'entendre el conto de la Caperucita, que hauria d'entendre un alumne de quart de primària...
34: La Caputxeta ja l'entenen.
4: Resulta que no l'entenen els de tercer, ja. A tercer, ja es pensen que és l'abuela...
34: No, a veure, un moment.
4: La que s'ha menjat el llop i li obren la panxa a la Caperucita per posar-li pedres a dintre...
34: No...
4: Ojo, eh? Ojo al país que ens està quedant, eh? I tot això és per culpa d'aquí...

0: Capucheta Roja. Es diu, no l'entenen ni els de batxillerat.
1: No, Caputxeta Vermella l'entenen, diria que perfectament. Ho hauríeu de mirar un a un, però s'entén perfectament. O sigui, que el ritme que anem, d'aquí veurem alumnes de batxillerat llegint llibres de roba, tàctils, d'aquells, i que fan olor.
0: El ritme que anem podria ser,
1: amb un pallasso que li aixafes el nas, fa mec, mec. O aquell, de, hi ha un del tractor, que és el tractor.
0: Sí, n'hi ha un del tractor, que es titula El Tractor.
1: El Tractor. Sí. El tractor fa sorolls, em penso que es diu, que toques les rodes i les rodes fan tracatrac.
2: Cago en Déu, lo meu preferit.
1: Sí.
2: Lo meu preferit.
1: El llibre del tractor
2: lo
1: és el
2: trató.
1: Meu preferit. Sí,
2: jo el vaig llegir en la versió català de la Franja, Lo Trató.
1: Lo Trató, sí, no, clar. A veure si ho entenc, doncs, tot plegat. Sí. Els alumnes de tercer i quart d'ESO, catalans, sí, fan una prova per veure quin nivell tenen.
3: Això són les proves PISA, sí.
1: Però es deixa fora un percentatge dels alumnes. Algú decideix...
2: Els tontos.
1: No, prou ja.
3: A veure, cal dir que alguns centres sí que ho van fer bé i d'altres van deixar fora 4 de cada 10 alumnes, i la mitjana final és que 2 de cada 10 alumnes no van fer aquest examen PISA.
0: Sí, a veure un moment, telèfon d'al·ludits, bon dia, amb qui parlo?
4: Amb mi.
0: Ja. Ens pot dir el seu nom, si us plau?
4: Bueno, a mi m'agradaria restar en l'anonimat, sí. Sóc un professor, però parlo en nom de tots els professors.
0: Ah, val, d'acord. Li sembla bé que li digui Miquel?
4: Bueno, és que em dic Miquel, eh?
0: Ah, hòstia. Martí.
4: Digui.
0: Què?
4: És que em dic Miquel Martí.
0: Ah, hòstia. Quina casualitat. Però escolti, jo què sé, li diré Esteve.
4: És que em dic Miquel Martí Esteve, no?
0: Bueno, escolti, mire, vagis amb... doncs sap allò de l'anonimat?
4: Sí, ja veig que no serà possible.
0: No serà possible.
4: Sí. No, si vol li dic el DNI i el resultat de l'analítica que em vaig fer la setmana passada.
0: No cal.
4: Bueno, em va sortir molt bé el colesterol bo.
0: Sí.
4: I molt bé també el dolent, eh?
0: Ah, però això no sé molt bé què vol dir.
4: Molt malament. Sí, bueno, hi ha una lluita interna dins meu entre colesterol bo i colesterol dolent. I ara mateix hauria d'estar mort.
0: Molt bé.
4: I com estic content perquè hauria d'estar mort i estic trucant a la ràdio.
0: Bueno, escolti'm, vostè truca exactament per què?
4: Ah, sí. Bueno, que ara no me'n recordo de fer tot això.
0: Bueno, escolti, doncs pengi, escolti.
4: Ah, no, ja me'n recordo.
0: Sí.
4: Miri, els professors i els mestres que tenim nanos de 15 i 16 anys fent vaga perquè som el canari a la mina. S'entén això?
0: No.
4: Coneix el barri de la mina?
0: El barri de la mina, sí.
4: Doncs no té res a veure. Aviam, jo no vull dir que els nanos cada cop sortiran més tontos, altrament dit, ximples o babaus. I o babaus. Però si continuem així, els nens sortiran cada cop més tontos, altrament dit, de manera caient, ximples o babaus.
0: Yeah.
4: Que això per una societat ultracapitalista ja m'ha bé, perquè tu el que necessites és mà d'obra que no posin dubte res. Yeah. Entens? Jo tinc tres nanos de 15 i 16 anys que quan se'ls descorda les sabatilles a classe han de venir els pares a acordar-li les sabatilles.
0: Vaja, ja.
4: Sí. I aquests són els gestos.
3: Però, perdoni, vostè, entenc que vostè és mestre o és professor, vaja, perquè està dient que jo tinc tres nanos i
0: tres
3: nanos a classe. Sí, molt bé.
0: Val,
4: quan he dit que parlava en nom dels professors, no ho feia com a tècnic de manteniment de racó, eh?
0: Ja.
4: Vale, no, que probablement lo de la compressió lectora ja ens està afectant com un atac a doli a tots plegats, eh?
0: Sí.
4: D'armau, eh?
0: Però, escolti, què vol dir?
4: De què?
0: No, és vostè que ha trucat al telèfon d'al·ludits?
4: Ah, sí, perdoni. És que al final... És que jo el que vull dir és que si tenim unes classes de 30 alumnes,
0: sí,
4: altrament dit la ràtio, si tenim la meitat d'alumnes amb necessitats especials, altrament dit els especials amb carinyo, si estem en barracons, altrament dit la puta misèria,
0: sí,
4: i si estem fent classes dins de barracons, altrament dit el puto forn, quan creieu que hauríem de cobrar els professors i per què 20.000 euros al mes?
0: Bueno, i després...
4: 14 pagues.
0: I després també hi ha un problema d'autoritat.
4: Bueno, és que tu li dius a una alumne dels meus, que ets tu qui té l'autoritat i te contesta, autoritat, el que tinc aquí penjat i tan content.
0: Ja.
4: Jo no suporto que els polítics i els pares vulguin decidir com s'ha de formar un nen. Mm. Això és feina dels que ens hem format per formar.
0: Ja.
4: Miri, és com si jo ara patís un atac d'apendicitis i decidís com m'he d'operar a mi mateix, ficar-me la mà per cul i fins que arribis, no? M'entén o no?
0: Sí, però no continuï, que si parla d'operacions jo em marejo.
4: Miri, abans de tercer d'ESO ja els ensenyàvem trigonometria.
0: I ara?
4: Ara fem les formes.
0: Les
4: propietats del quadrat.
0: Sí.
4: El primer dia expliquem que el quadrat té quatre costats iguals.
0: I el segon dia?
4: El segon dia ho repetim. I una altra cosa. Una altra cosa, si m'ho permeteu, que jo sóc molt oient vostre, jo sempre tinc posat Catalunya Ràdio.
0: Això és RAC1, és RAC1.
4: És RAC1, no, Catalunya Ràdio, el que tinc posat
0: jo. No, ja, però vull dir que està trucant a RAC1, eh?
4: Ah, Doncs penjo.

0: Ens està bé parlar amb un professor que està de vaga. Vull dir, avui és la notícia, vostè és un dels protagonistes de l'actualitat.
1: Sí, precisament parlar de vaga. El president Illa demana respecte a la vaga, però també respecte per drets a l'educació, que és justament per el que fem la vaga.
0: Sí.
1: Prefereix que el teu crio es quedi un any sense colònia o que acabi quart d'ESO i sigui analfabet.
0: Bueno, però escolti'm...
1: Estem aquí, en aquesta tessitura, eh?
0: Ja. Escolti'm, i els seus alumnes de 15 anys com van en competències com, per exemple, comprensió lectora?
1: Ui, comprensió lectora, molt bé, ja anem per la D.
0: Però què... Perdoni, no sé si l'he sentit bé.
1: Sí, bé.
0: Què vol dir?
1: D de Dinamarca, començarem el curs aprenent la lletra D de Dinamarca.
0: La lletra D?
1: Sí, de Dinamarca o de Dofí. De Dofí potser és més clar. Als 15 anys ja han après la A d'abella,
0: sí,
1: la B de balena i la C de cocaïna.
0: Però m'està dient que els seus alumnes, que tenen 15 anys, encara no han après ni la quarta lletra de l'abecedari.
1: Sí, bueno, però l'aprendran, eh? Home, per favor, siguem optimistes. L'objectiu que ens hem fixat per als alumnes de quart d'ESO és que quan acabin, doncs sàpiguen la A, la B, la C i la D de Dinamarca.
0: Molt bé, i de Dofí. Només això?
1: Bueno, i de números fins al 5. Vull dir, no apretem tampoc a la mainada, eh? I ja, si arriben a batxillerat, doncs ja faran el 6, el 7, el 8 i el 9. I la Guerra Civil Espanyola.
0: Hòstia, quin salt. Escolti'm, doncs...
1: Sí, bueno, clar, perquè, bueno... Ai.
0: Li agraïm la trucada, ho hem de deixar aquí.
1: Home.
0: Moltíssimes gràcies per trucar al telèfon de l'Udits, que no sabíem ni que teníem.
1: A tu, Elisenda, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.

0: Multiòptiques presenta els progressius que s'adapten a tu. Dissenyats amb intel·ligència artificial i personalitzats segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
1: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, cobri que els surt repartir.
2: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 16.400 euros.
4: Què?
6: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
7: Del 21 de septiembre al 4 de octubre, solo en El Corte Inglés, hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones. Sofás cómodos y precios aún más cómodos. Financiación hasta en 12 meses. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
14: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
16: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
17: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
16: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
17: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
18: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
19: Que l'any serien 1, 2, 3...
18: Més de 2.400 euros.
19: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
18: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
19: Que poc que costa comprar bé.
20: La llibertat t'està trucant. Elegeix lliurement entre un Jeep Avenger 100% elèctric, híbrid o de benzina. I gaudeix del SUV compacte més urbà de tots amb unes condicions immillorables. Corre a Sarauto, el teu concessionari Jeep a Sant Fruitós del Bages. Més informació a sarauto.com.
21: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
22: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: RAC més 1.
24: Aquest divendres el Girona juga a RAC més 1. A les 9, des de Montilivi, Girona-Albacete. El Girona rep un dels coers i vol 3 punts amb l'objectiu de seguir mirant cap amunt a la classificació.
25: Gol del menor d'edat, que és un sènior! El corna des de la dreta, el
24: Viu el partit a l'app del web de RAC1 amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Marc Brugués. Aquest divendres, el Girona Albacete es juga a RAC1. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
23: RAC1.
0: Tots som
23: més
0: 1.
1: Estàs escoltant La Competència.
2: Efectivament!
1: Amb Òscar Andreu, i Òscar Dalmau.
3: Un parell de boninots.
5: Hola, bon dia. És la ràdio.
1: RAC1.
2: Efectivament! També parlarem de qualitat esportiva.
5: Sí, ja
2: ho hem dit. Parlarem de la petanca! I el que vol el públic, si el públic vol petanca,
5: sí,
2: els hem de donar petanca.
5: Petanca li darem. Li darem just en el moment en què el nou director de la ràdio estava mirant per la finestra i tothom a l'estudi un cridant petanca, petanca.
25: La primera vegada que es cridava mai al món petanca.
2: És la millor targeta de presentació de cara a la nova direcció.
5: I ha marxat, eh? Ja directament ha marxat i ha tornat a la corpo. Vull dir que... Què pesat? Què vol amb la petanca? Quina notícia hi ha?
2: Home, però que no has llegit la notícia. Mira això, ho publica el 3 que t'info.
5: Aviam.
2: Un conflicte veïnal a Calafell per culpa d'uns veïns que juguen a la petanca. Increïble.
5: És veritat. A veure, 3Cat Info, el titular diu pancartes i queixes a Calafell pel soroll que fan un grup de veïns que juguen a la petanca.
2: Efectivament.
5: Criden, riuen i es discuteixen. És un guirigall constant.
2: Doncs ja la tenim aquí. Hòstia. Després de la guerra d'Ucraïna, arriba la guerra de la petanca.
5: Però fas com amb il·lusió. Sí, expliquem-ho bé. Perquè és veritat que un munt de veïns de Calafell es queixen perquè han traslladat les pistes de petanca just a sota dels edificis on viuen aquests veïns.
26: A veure, un moment, perdoneu,
5: Perdó. I és com si li haguessin portat...
2: Un moment.
5: No piqui la taula, que és nova. És Louis Vega.
2: Ja la canviaran.
5: Louis Vega. Sí, no sé si en recordeu, de Louis Vega.
25: Little Louis Vega.
5: El xic.
26: Louis Vega, la discoteca Louis Vega, sí. Aquella discoteca que hi havia un avió estampat a la... Això a partir de l'11 de setembre no es veia en bons ulls.
5: Pel motiu que fos.
26: Aquesta broma ja no.
5: Bueno, doncs hi ha un problema a Calafell, que estan a punt de resoldre, estan en vies de resolució.
26: Un problema gordo, eh?
5: Sí.
26: Estem parlant d'un conflicte veïnal. Conflicte. No es pot ni sortir al carrer, eh?
5: Home, no, com que no es pot, clar que es pot sortir al carrer.
26: Això és el de Ceuta. Vull dir... Increïble.
5: Aviam.
26: Increïble.
5: Vostè, què en sap de la petanca?
26: Esteu tocant el meu tema, jo sí? Esteu parlant amb Jep Cabestany.
5: Sí.
26: Soc campió sènior del torneig de petanca de Montornès del Vallès.
5: Bueno.
26: 1984.
5: Hòstia, ja, subcampió sènior ja llavors, el 1984.
26: No. Tinc una edat.
5: Sí, i dues.
26: Sí, sí. I aquí tenim un conflicte evident. Per tant, anem a fer el judici.
5: Home, no, ara, aviam.
2: Els veïns insensibles de Calafell?
5: No, no.
2: Contra els petanquistes innocents.
5: Però quin judici... A veure, si ja ha plantejat que els petanquistes són innocents i ja ha dit insensibles veïns...
2: Silencio! No tiene usted el turno de palabra.
5: Va, però...
2: Usted es un simple locutorcillo.
5: Sí, però, Mariam, és que un moment, ja deixa la cosa en vista per...
2: Silencio!
5: A més que en saps tu, Andreu, de la petanca, també.
2: Exacte. Has passat
5: ser
2: un campió sènior?
5: No.
2: L'any 84?
5: Jo júnior el 2023.
2: Estem parlant de jugador... Sènior,
5: sí.
2: Una certa experiència.
5: Sí.
2: Per tant, comencem el judici.
5: Jugar al Legends de la petanca.
2: Efectivament.
5: Sí.
2: Comencem el judici. Silencio! Home, per favor!
5: Hòstia,
2: és... Així anireu al quartelillo els dos, eh? Comencem el judici.
27: No hi ha lloc al quartelillo, hem ficat a tots els...
2: Silencio!
27: Els independentistes, els joves, ara van a per nosaltres. Bueno, jo vaig a no em llegi consens.
26: Qui és aquest xaval? Porti'm un cafè amb llet, per favor.
27: Vale.
26: Bé, comencem el judici. Sentim primer les queixes...
27: Li he demanat al senyor que ja veia allà fora, és el que és el nou director.
5: Però te l'ha portat.
27: Bueno, pues... perquè és bona persona.
26: Sí, sí, es veu. Sí, silencio?
27: Sí, perdona.
26: Va, petanquistes. Es comencem el judici. Sentim les queixes dels veïns, primer de res.
5: Mm.
26: Les queixes dels veïns a la Tele3, o com es digui ara la televisió aquesta, independentista. Sentim les queixes dels veïns acusant els petanquistes.
28: Ara venen més tard, però han estat durant 3 estius venint a les 4 del migdia. Fins a 6:45 que no marxava l'últim.
26: Ojo, ojo amb el greu problema aquí, eh?
5: Aviam.
26: Ojo amb aquestes acusacions, ojo amb aquesta molèstia, que és de primer ordre, eh? Algú dirà, això és un problema, és el primer món. No, no.
5: No?
26: Estem parlant d'un problema de convivència.
5: Bueno, i estem parlant de Catalunya, que el primer món, bueno, el pal.
26: Ojo amb les greus acusacions. Els veïns es queixen perquè davant de casa seva, sí, quatre iaios van a petanca de 4 a 6:30 de la tarda.
5: A l'estiu, a 35 graus, eh?
26: Lo qual a veure si té collons...
5: D'agafar la bola de petanca perquè està roent, eh?
26: Efectivament.
5: D'agafar la bola i no sé si quedarà cap jugador de fa 3 temporades.
26: Efectivament. Claro, perquè aquí tu denuncies jugadors i el jugador no s'ha personat. No l'han trobat a casa. Bueno, doncs pues busquin el cementiri.
5: Els jugadors també són veïns.
26: Efectivament.
5: També són persones, eh?
26: Tenim aquí la queixa dels veïns, que es queixen perquè els iaios juguen de 4 a 6:30 de la tarda, 2 hores i mitja cada dia.
5: De calor, eh? Perquè...
26: És veritat, això? Sentim la portaveu dels petanquistes.
0: Són 2 hores al dia, només.
5: Ojo, ha fet bé el càlcul, no? De 4 a 6.
26: Ojo,
5: són 2 hores i mitja.
26: Els veïns diuen 2 hores i mitja, la portaveu petanquista només 2 hores. Per tant, aquí ja tenim que primer... Demanem el bar, demanem les imatges al bar, i veiem que els abuelos ja, quan arriben les 6, ja estan deshidratats. Algú amb bon criteri diu, bueno, què, una cerveseta o què? Vinga, anem.
5: Pausa d'hidratació.
26: Pausa d'hidratació fins a l'endemà. Per tant, els veïns estan mentint.
5: No, és veritat.
26: Déu-m'ho en guard, jo, de fotre'm a favor dels petanquistes.
5: Vostè és el jutge.
26: Però aquí alguna quadra.
5: Alguna quadra.
26: Va. De moment els veïns menteixen.
5: No, és veritat, això.
26: Els petanquistes no s'estan 2 hores i mitja jugant, només 2.
5: Bueno.
26: Alguna acusació més contra els petanquistes? Sentim els veïns.
4: Tenim dificultats en passar i soroll quan juguen.
6: Criden, riuen, un guirigall tot el rato.
26: Guirigall tot el rato? Perquè diuen que els petanquistes criden i fan soroll.
5: I riuen.
6: I riuen,
26: eh?
5: Això no pot ser, és gravíssim.
26: Però no puntualment. No, tot el rato. Eh?
5: 2 hores... De...
26: 2 hores i mitja, segons els veïns. Que són 2 hores, però bueno, posem 2 hores i mitja. Un grigall.
5: Sí.
26: La meva pregunta. Sí?
5: Eh?
26: Segur? Tu te n'has fet una altra, eh?
5: Però
26: no s'admite... No s'admite su pregunta.
5: Oh, però,
26: la pregunta és, sí. Guirigall?
5: Sí.
26: Sí, segur?
5: Eh?
26: Sentim la portaveu petanquista.
6: Diuen que el picar de les boles i quan fem alguna jugada bona, que... hurra!
26: Ojo.
5: Aviam.
26: Senyorida, admetem com a prova l'estruendo que fan les boles de petanca que ho acabeu de sentir,
5: sí,
26: quan col·lisionen entre elles. Sentim-ho?
5: Ara, que ha sigut...
26: No, per favor, demano, sisplau, ara, no riguem, que això és sèrio.
5: Sí, no, home,
26: sisplau, demano a tot el jurat popular que avui ens acompanya que es posin els auriculars a les orelles per apaivagar el gran soroll que fan les boles al picar entre elles i que no deixen fer la migdiada als pobres veïns. I demano també que s'admeti com a prova els crits esfereïdors dels petanquistes quan celebren una bona jugada.
6: Hurra!
5: No, li queda...
26: Intolerable que cridin així! I ara que ja tenim tots els arguments a favor i en contra, sentim el veredicte de l'alcalde de Calafell, que és qui mana.
7: No ens preocupa ni el soroll ni les molèsties. Estem a Calafell, no estem a Montserrat. Tant a uns com als altres els hauria de preocupar si tindrem platja o no tindrem platja en el futur.
5: Oh! Una cosa.
26: En altres paraules, les demandes dels veïns me les passo pel forro.
5: Ha intentat...
26: Aprendre pel cul. Les pistes de petanca no es moran.
5: Al contrari.
26: Els petanquistes podran jugar lliurement a Calafell, que això és l'important. Vull dir que endavant amb la República Democràtica de Petancalafell.
5: No ha trobat un nom.
26: On els collons de l'alcalde repiquen com 2 boles de petanca.
5: Mira.
26: Acabeu de sentir els collons de l'alcalde repitant.
5: No, però què diu? L'alcalde ha intentat ser el màxim curós possible amb uns i amb els altres.
6: Sí, equidistant.
5: Sí, també ha dit que no és Montserrat, cosa que ja sabíem els que en algun moment hem anat a Calafell.
26: Sí, realment no és Montserrat.
5: No, no.
8: Pues
9: no hi ha cap verge trobada.
2: No s'hi ven Meli Mató, allà que l'has fet.
5: No. Sí, home, hi ha llocs de Meli Mató. Bueno, deixem-ho aquí, si us sembla.
10: Perico dels bons.

0: RAC1.
1: També podreu sentir la veu de la intel·ligència artificial que amenaçant va acabar amb la humanitat.
2: Sí que ho heu sentit, nenes. Sí. Bueno, això és això. Bueno, sí, bueno, bueno.
1: Ara ho explicarem i ho analitzarem.
2: Bueno.
1: Sí, un moment, Angelines.
2: No, jo ja t'ho he dit tot.
1: Sí,
2: jo no cal dir res més.
1: Si més no, això asseguren els propietaris del ChatGPT, de Grok, de Claude, per exemple, demanen la intervenció de l'Estat per frenar-ho, perquè es veu que està, doncs, fora de mare, tot això de la intel·ligència artificial.
2: Però això saps tu? Qui ho ha dit, això?
1: Això, torno a dir, ho han dit els propietaris de ChatGPT, Grok i Claude.
2: O sigui, Grok i Claude són els propietaris del ChatGPT?
1: No, són tres noms.
2: Ho acabes de dir. Això ho han dit els propietaris del ChatGPT. Sí, Grok i Clot.
1: Per entendre's. A més, Antròpic és Clot.
3: Sí, no. Grok i Clot no són dues persones.
2: Són dos pallassos.
1: No.
2: Grok i Clot.
1: Grok i Clot.
3: No. Sir Crick, eh?
1: Sí, no. Són tres noms comercials d'intel·ligència artificial. Hi ha el ChatGPT, hi ha Grok i hi ha Clot.
2: No t'he entès, però bueno. Però escolta, quina jugada ara amb lo de la IA dolenta, no?
1: Què? Què vol dir?
2: Bueno, que jo avui tinc de trista.
1: M'han
2: de posar un pont aquí, eh?
1: Sí, bueno,
2: que tinc un forat aquí.
1: I què?
2: Bueno, que no em va bé que s'acabi el món.
1: Home, ja. Bueno, perquè té dentista, doncs parem-ho tot, parem la fi del món, perquè té dentista la senyora.
2: Bueno, doncs avui, almenys avui,
1: sí,
2: que no s'acabi.
1: No, avui ja trucaré.
2: I demà tampoc, que anem amb les amigues a dinar un xiringuito a la Barcelona.
1: Ja trucarem a Silicon Valley.
2: Uns calamars a la romana.
4: Calamars a la romana.
2: Increïble, eh?
1: Mai ningú ha dit calamars a la romana. Com si fos el plat més distingit.
2: No, és que ho és. És que t'ho fan. És que vine amb nosaltres.
1: Han trobat un lloc.
2: Anem amb la Consolina, la Conchitina, anem amb la Pilarinta. No sé si l'Emperín vindrà.
1: Bueno, no m'interessa. En tot cas, m'interessa que hagin trobat uns calamars a la romana que valen la pena.
2: Sí,
1: una cosa com destacable.
2: Per això la Pilarinta ens ho va dir.
1: El què?
2: Bueno, ens ho va posar en el xat aquest del WhatsApp. De dir, escolta, us he de portar un lloc?
1: Sí.
2: Que escolta, relació.
1: No.
2: Qualitat, preu?
1: Sí.
2: Això és una. Diu, i l'altra cosa per la qual us he de portar aquí, el xiringuito aquest de la Barceloneta, molt bo, molt bé de preu, són els calamars a la romanesa, ens va posar.
1: A la romanesa.
3: És un altre tipus de cuina.
2: Sí, ja li vam dir que no.
1: Sí, uns calamars a la romanesa. Bueno, en fi, sí, com sigui, són a la romanesa, si no m'equivoco, sigui com sigui, hem de parlar de tot.
2: Escolta, la IA aquesta no és tan dolenta com la pinten. Parleu de les coses bones que fa la intel·ligència artificial, perquè tot és terrorífic?
1: No.
2: Escolta, la intel·ligència artificial fa unes coses que no les sabries fer tu.
1: Això ja li dic jo que ja ho sé.
2: Pues ja està.
3: Coses com ara què?
2: Home, ara em faran estrenar el mòbil.
1: No sé.
2: Mireu el que m'ha enviat avui la Conchitín.
1: Això és la ràdio, sí. Si ara
2: tu
1: ensenya...
2: pots creure?
1: Sí.
2: Mira.
1: Una foto, bueno, una foto. Una
2: un gat.
1: Un gat. Sí,
2: que és el seu gat. Ella té un gat.
1: Ella
2: un gat d'aquests que no té pèl. Una mica... Sabeu com un escrot depilat?
3: Quan veus el conill a la carnisseria,
2: Sí, és el mateix tacte, és el mateix tacte. Doncs, bueno, la qüestió... És que ens ha enviat una foto del gat, però... Perquè dius, és el gat de la Conchitín. Però és que el gat... Fixa-t'hi bé. Mira el cos.
1: Sí,
2: té un cos de granota.
1: Com?
2: El cos de granota, i mira el que està fent.
1: Ja, però...
2: Que un gat no ho pot fer, està fent windsurf. Un gat, de veritat, això seria impossible, aguantar el gat aquest. Primer tocar-lo, que em fa fàstic a mi, aquest gat, que no té pèl.
1: Sí.
2: Però aguantar-lo damunt d'una taula de windsurf, fer la foto sense que es mogui, això és impossible.
3: Amb cos de granota.
2: La intel·ligència artificial t'ho fa.
1: T'ho fa sense haver d'aguantar el gat.
2: El gat amb cos de granota fent windsurf mentre pen... Fixa el que té la mà.
1: Què?
2: Una caipiringa.
1: Caipirinha.
2: I fixa el que t'està dient ell. Bon dia i que siguis molt feliç.
1: Ja.
2: Pues això ens ho ha enviat la Conchitín, que ara ens envia algo que ho fa la intel·ligència artificial. Fixa't tu, Fixa't tu, realment, la intel·ligència artificial. És el futur.
1: És el futur. A veure, no parlàvem d'això, precisament. No parlàvem de fer, de manipular imatges.
2: Ah, bueno, pues escolta, i el del nou electrodomèstic de la Dyson, què?
1: Però, a veure, un moment. Però ara què ve això? Què és el nou electrodomèstic d'aquesta marca?
2: No, que no esteu al cas de les noves tecnologies.
1: Home, sí.
3: Estem parlant d'intel·ligència artificial.
2: Pues jo també et parlo de les noves tecnologies.
3: Home, ara què?
2: Dyson.
3: Què?
2: Els de Dyson han tret un nou raspall de dents, d'aquests automàtics que et van sols, que te fan voltes...
1: Bueno, sols, no?
2: Ojo, que tenen força, Foten les genives a prendre pel cul,
5: A mi me fa moltes pessigolles al nas, i m'he de...
2: Al nas?
5: Sí, m'he de raspallar.
2: Però com et raspalles les dents, tu?
5: Doncs amb molta força se me mou la cara i el nas també una mica, i aleshores m'he d'aturar la cara per rentar...
3: Et vibra tot,
2: Saps que hi ha diferents nivells de velocitat i d'intensitat,
5: Què dius, ara?
2: Sí, fixa't.
5: Pues no ho he trobat. Mira, el bro i jo...
2: Bru.
6: També s'aguanta la cara.
2: Sí, exacte.
5: Bro.
2: Pues escolta, m'has que és de Dyson, han tret un nou raspall de dents que té una càmera
1: Ah, sí.
2: Molt petita.
1: Sí, un raspall de dents amb càmera.
2: Al capçal.
1: Sí, justament el que necessitava.
2: Ojo, eh?
1: I què?
2: Et deixa veure com t'està raspallant. I mentre raspalles les dents, pots veure la pantalla del telèfon mòbil,
1: sí,
2: les restes de menjar que et queden entre les dents.
1: Sí.
2: T'imagines, eh? Quin fàstic. És escarós.
1: Sí, la setmana passada és veritat que vam veure alguna imatge que és,
2: home,
1: la això, promoció d'això, que és una senyora rentant-se les dents i mirant al mòbil les seves pròpies dents.
2: Això és fastigós, eh? Això segur que ho ha inventat un home, eh?
1: Què diu ara?
2: Es pot saber, qui vol saber què tens entre les dents?
0: Ja, bueno, no,
2: i mira que des de Dyson a mi em caien bé perquè havien inventat la planxa de cabells els rixos perfectes, eh?
1: Mira, això no ho toco.
2: I encara millor que han inventat aquelles aspiradores que semblen una escopeta i fan que els homes puguin aspirar la casa sense sentir-se maricons.
1: Sí. Estem parlant d'una altra cosa. Estàvem parlant de l'intel·ligència...
2: No és moco de pavo, eh?
1: Okay.
2: Que pots aspirar amb la llum apagada, eh?
1: Sí.
2: Que tenen una llumeta.
1: Ideal per
2: tenen
1: si...
2: una llumeta a la punta, una llumeta, ai, de color groc.
1: Ideal per si has d'anar a la discoteca a les 4 de la matinada a passar la...
2: Escolta'm.
0: Moltes
2: que això...
0: aspiradores a la discoteca a les 4.
2: Escolta'm, que pots aspirar,
1: llums, eh?
2: Pots aspirar amb la llum apagada, eh?
1: Sí, home, sí, ja ho sabem. Bueno, en
2: et
1: fi...
2: permet veure l'últim no. fins a l'última volva de pols?
1: Sí.
2: Tu t'imagines tenir un iogurín al llit i un cop acabada la feina, la matraca, mentre ell ja dorm.
1: Mm.
2: Perquè això és, bueno, els homes són com conills. És allò que fan la matraca i ja, oh, mitja volta, plup, cap per avall, ja dormen. De dir, collons, Déu-n'hi-do, tu estàs allà donant-li voltes al cap, de dir, bueno, fia, avui tampoc, no ha sigut com per tirar focs artificials.
1: I l'altre ja fa mitja hora.
2: L'altre ja feia mitja hora que dorm.
1: Sí, bueno,
2: però escolta, mentre dorm el iogurín, tu sigilosament et pots aixecar.
1: Sí.
2: I pots aspirar l'habitació sense encendre el llum.
1: I aquí
2: l'interès... S'ha d'aprofitar el temps.
1: Gràcies a Dyson, eh?
2: S'ha d'aprofitar el temps.
1: Prou, no,
2: jo només espero que el propietari de Dyson, en Josep Maria Dyson, o com es digui, es posi a dissenyar l'aspiradora que de debò necessitem les dones.
1: Què?
2: Que és el nou Satisfyer,
1: sí,
2: amb el doble de capacitat de succió.
1: Ah, prou, però què dir?
2: Perdona, el Satisfyer és una aspiradora, però en petit, no?
1: Sí, home, ja ho sabem. Però...
2: Nenes, obrim una conversa aquí o què?
1: Okay.
2: Obrim tema.
1: Què?
2: Quins altres usos li doneu al Satisfyer?
1: Però què diu? Però sí. Quins altres usos li pots donar?
2: Jo el faig servir també per recollir les molles de pa de la taula.
1: No.
2: Bueno, va molt bé.
1: Avui, a la competència...
2: Ja està canviant de tema. Ja no interessa.
1: Hem parlat de coses de dones.
2: Ja
1: i... Estàvem parlant de la intel·ligència artificial.
2: Eh?
1: S'ha d'acabar el món i ha acabat vostè demanant un Satisfyer amb doble succió.
2: Bueno, per recollir encara més molles.
1: Bueno, és que s'han d'endurar les estovalles directament, quan no la taula. Veuràs només les quatre.
2: Ai, tant de bo.
1: En fi,

0: útil per la Terra. Amb els Oscars.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Per protegir la teva llar, cada segon compta.
3: Per això, amb Verisure, responem en menys de 20 segons per oferir-te una protecció millor davant les ocupacions.
2: La nostra alarma és capaç de detectar qualsevol intent d'intrusió a casa teva i d'enviar a la policia les proves necessàries perquè intervingui de seguida i així evitar-hi una ocupació.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure.
5: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
6: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
5: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
7: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, tria bananes a 0,99 al quilo i estalvia't un 33%. I 200 grams de bacó fumat a 1,49 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
8: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira de Setembre tornen a Manresa.
9: El cap de setmana del 26 i 27 de setembre, vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes...
8: I sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
10: Que bé que et va el finançament 100% del Corte Inglés.
11: Finança les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos en electrònica, electrodomèstics, esports, joieria, llar i molt més.
10: Finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
11: Fins al 4 d'octubre per clients amb targeta al Corte Inglés per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
10: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Cunés.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
13: Es ocupem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: Fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Arriba la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
21: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
22: Si vols ser la compra bé a
23: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes cada dia com el 50% en totes les galetes. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 25 de setembre a Carrefour.
24: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
25: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarac1.cat.
24: Us hi esperem.
25: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
24: Tots som un milió.
25: Amb la col·laboració de Frit Ravi, grup de...